0: rellotges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
1: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu? Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
7: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
8: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
9: No, m'ha entrat això.
10: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
11: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
12: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
13: i aquest? I aquest? A què es dedica?
12: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Mira, mama! Fugat.
16: Demana un desig, corre.
17: Vull viure unes colònies així tots els estius.
18: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
20: Les notes del nen, les obres a casa...
19: El manteniment del cotxe...
20: Ah, no, això no és cap càrrega.
21: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
22: La competència.
23: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
24: Hola.
25: Un programa basat en fets reals.
26: Misteri resolt.
25: Amb els Òscar RAC 1.

0: RAC 1.
1: Sempre escolto RAC 1.
2: Grande.
3: Ole, vosaltres.
1: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges.
4: L'Ester Muñoz.
1: Que fa molt bé i que m'agrada molt.
3: Ole.
5: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
0: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
5: Si voleu un bon pla, Recomanat.
0: RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la 1 del migdia.
6: Vale, jo el que vull advertir, aquest programa que anem a repetir ara ha estat horrible, els pitjors dels pitjors de la temporada. Vostè sabrà el que escolten. Escolta't, jo no me l'escoltaria.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
7: Amb el Joel Fortuny, l'Eder Benito, a la Renfe Ferrer, a Esther Romagosa,
8: bon
7: que tal
8: dia,
7: estàs? Sempre en el camí del bullerisme, no? Filla meva, vinga, sí. Que intento aquest matí, joder, no m'ho bon aquest. Bueno, així ve, l'Eder, escoltada. Julen, el cantant i compositor fantàstic. Què tal estàs, Julen? Estàs
9: molt bé, callat, eh? Estic flipant, aneu tan ràpid amb tot, que penso, si, però... si el meu cap funcionés com el vostre, faria moltes cançons cada dia.
7: Però, Julen, si tu sempre ets una maquineta, ets un cervell privilegiat.
9: No, no, al costat vostre em quedo enrere, però de lluny, de veritat.
7: Te super... No és marica, el tio. Me da una pena, esto.
10: Me da pena, a mi també,
7: per
10: ti.
7: Per mi, perquè és exactament...
10: I per mi també, perquè és una edat que ja esto no me lo puedo trabajar.
7: No, perquè quina edat tens?
9: Ten de 3.
7: Ah, mira, com nosaltres. I també m'encanta l'infermero d'Eivissa, que està casado, però m'encanta també. Mira que fa
10: Eivissa. Cuidado, que són dos acosadores que me persiguen.
7: Ja, és veritat. Com ha estat això? Explica-ho, per què.
10: Sí, sí. Es un matrimonio que igual me podrían invitar a dormir con ellos y hacer una trieja.
7: No, tenim aquí un matrimoni de públic d'infermers que ahir van estar al Cara al Xol, que el vam gravar. Estaves tu, d'entrevista,
10: sí,
7: divina.
10: Sí.
7: Avui han vingut aquí a RAC 1, els hi vaig dir jo. Han vingut i, a més a més, quan vas al teatre amb el Bob Pop a Mallorca o Menorca, què és?
11: A Mallorca.
7: Mallorca. Que per anar d'Eivissa a Mallorca va estar 3 dies, no? Perquè és tarda més anar d'Eivissa a Mallorca que tu ara te'n vas a, jo que sé, a Sant Petersburgo. Tu no saps el que és, eh? Entre islas.
10: ¿Cómo no lo voy a saber si yo he vivido en el hierro?
7: Ah,
10: que
7: verdad,
10: tienes
7: coño.
10: Que coger dos aviones para llegar allí. O sea, pierdes un día entero para
7: sí,
10: ir.
7: Sí, sí, és que és increïble. Amb tots vostès, Candela Peña! Bueno, Candela Peña està presentant nada más y nada menos que s'estrena el 5 de juny una sèrie que jo insisteixo
10: en dir... Me encanta, marica, que digas una sèrie, por favor, que es una película. Te lo dije ayer 30.000 millones de veces.
7: Coño, una película que jo insisteixo en dir que és una sèrie, però és una película i a més, no només això, si m'equivoco amb el títol, que en lloc de dir La desconocida, dic La desaparecida. Estoy loca.
10: Pero te ha gustado tanto que la extiendes como que te ha parecido una sèrie,
7: sí,
10: ¿no?
7: Sí, sí. No, jo he disfrutado como si fuera... una película. Feia 6 anys que no feia cine, lo qual cosa demostra la merda d'indústria en la que estem indicant.
10: No, y también demuestra lo que le gustan los periodistas contar las cosas, porque el primero que me dijo hace 6 años que no haces una película, o sea, me impactó sobremanera. Cuando me lo dijo me quedé y digo, pues sí, pero bueno, en esos 6 años he hecho un poquito
7: cosas.
10: El caso Asunta, he hecho un poquito Furia, y
12: me encantó Furia, te lo digo.
10: Menos Desire, o sea, me quedo tan tranquila que algo mío te haya gustado, porque es que creía que la había cagado
12: mujer.
10: Con tanto esta mañana
12: no.
10: Y digo, menos mal que algo le ha gustado,
7: es que
10: Desire,
7: te digo, mira,
10: que es fuertona, como
7: mira,
10: hay que ser.
7: El otro día, la Desire em va, ahora hablamos de la desconocida, pero em va recomanar, qué pena, ¿no?, la edad, que de sobte no te arriben las paraules.
10: No, pero esto es porque debes estar en una andropausia un poquito también.
7: Hombre, pero andropausia la tengo desde los 45,
10: Pero es que el otro día yo iba, quedé con unas amigas para comer y ahora de repente, o sea, esto es verídico, estaba en el coche, no sabía dónde iba, y empecé a llorar. Y llego a la comida, quedas con dos amigas como para tomar un vino alegremente y me ven llegar llorando. ¿Qué te pasa? Digo, o sea, en el coche he pensado que me estaba dando un ictus. Y esto me dijo la ginecóloga que pasa, esto es como lapsus. O entras a cuarto de chiquillo y dices, ¿a qué venía yo?
7: Claro,
10: no me acuerdo, tengo que salir. Vuelves, ¿a qué venía yo? Y has hecho 3 viajes a cuarto de chiquillo.
7: Y luego tú te tomas, aparte de todos los colágenos y todo eso que te encanta, alguna cosa, porque yo, por ejemplo, a mi mayordomo, a la Santi...
10: Sí.
7: Li vaig dir un dia, escolta'm una cosa, tu tens una ansietat. Vés-te'n immediatament a un psiquiatre que et doni alguna cosa, no? Perquè el teràpia no quería hacer. Es de fraga.
10: Uy, hija, es de fraga, qué pesada. Qué le
7: pesada.
10: Convendría mucho a tu mayordomo.
7: Lo que pasa que també et dic jo una cosa, siendo de fraga, como levanten la tapa de la teràpia, lo que
10: puede ser
7: es que a lo mejor no nos conviene en
10: no,
7: mi casa.
10: A lo mejor no
7: todo
10: sale.
7: Todo el fantasmeo fragatí
10: sí.
7: Y todo...
10: Sí, Muy bien, Mari Caías, está guato.
7: Un aplauso para... Muy bien. Arenés, no, si és que de vegades és veritat. No, és veritat. Podria estar d'organista. Mira, que no et contractin d'organista el dia que vingui el papa a inaugurar la catedral aquesta de la Sagrada Família. Que, i entonces le dije, tens una mica ansietat, Santi? Jo, fent-me també una mica la psiquiatra, sí, jo, d'estar per
10: sobrada,
7: casa.
10: No?
7: I la sobrada, que és una cosa habitual en mi, sí. Claro. Bueno, a la ser rubia, alta...
10: Todo, no, no, és que todo te pide ir de sobrada. Me parece perfecto.
7: Es que es así, o sea, que
10: y si hay una que puede ir de sobrada, eres tú.
7: Claro, yo soy sobrada porque el mundo me ha hecho así. Ya me gustaría a mí tener yo... Y ya está el psiquiatra. Van al psiquiatra, le doy una pastillita, que ara es veu que se la vol treure, i jo dic, ni parlar-ne!
2: A més, no se la pot treure d'un dia per l'altre, eh?
7: No, ho faria amb la tal. Ella és psicòloga, també, la Esther.
2: Bollera, estudiada la carrera, que és molt diferent.
7: Bueno, però les dius...
10: Pero todo esto, el inicio de esto es si yo, aparte de los colágenos, sí, tomo pastillas, sí, para la ansiedad o la depresión.
7: Sí. No, no sé si estás deprimida o no, pero es que yo creo
10: que... entonces, ¿qué me estás preguntando? ¿Qué quieres?
7: Tomas, aparte del colágeno, tomas pastillas como la Santi, y como yo que a veces me tomo alguna de las suyas, yo faig malament, ¿no?
10: Nunca me he tomado una benzodiazepina. No, nunca. Soy de estas, no.
7: Pero ni recreativamente, porque a veces ya domingos por la tarde que digo...
10: No,
7: mira,
10: no, cuando mi padre fallece y yo tenía que parir el día que mi padre se muere, es que ahí sí yo un poco un desajuste, y sí que vine a una psiquiatra de Barcelona y me dio una medicación que, como bien dice Esther, te la tienes que ir quitando de a poquito, quitando, de a poquito, de a poquito. Solo en ese momento.
7: Solo en ese momento.
10: ¿Que he pasado momentos peores que debería haber estado medicada? Es probable. ¿Que no lo he hecho? No lo he hecho.
7: Bueno, vamos, la desconocida. ¿Fas de policía?
10: Faig de mosso d'esquadra.
7: De mosso d'esquadra. Pol López, Ana Rujas.
10: López, Ana Rujas, Yolanda Sey, David Yolanda Ver, Carlos
7: Lara Sendim,
10: Troya,
7: que és la que escriu.
10: No, Lara Sendim és la mi cumbre. És, si ahora hay un pedestal, es donde pongo yo a la guionista de esta película. Porque... entiendo que es muy vistoso decir, está basada en una novela de Rosa Montero, uh-huh, y Oliver Truc, sí, pero que esa novela se las encargan a ellos en un festival de literatura en Francia, y hace uno un capítulo, el otro, y eso, forma de guión, hay que darle.
7: Claro.
10: Y es que Lara Sendim ha estado, catalana, ha estado ahí muy, muy a tope conmigo, desde el primer día hasta el último. O sea, es que la tengo que abrazar y aplaudir mucho.
7: Pues mira, venimos a aplaudirla. La desconocida, bueno, es un thriller.
10: Es un thriller de personajes crepusculares.
7: Crepusculares, todos están.
10: Sí, todos están con unas heridas y con unos problemones y con unos tomates. Muy entretenida, no se la pierdan el día 5.
7: No, posa una mica el trailer, por favor. Es que me dijo, mira, abans d'això, me dijo el subdirector de la ràdio, o director, no sé què és exactament que fa aquest senyor.
2: Director,
7: no sé,
2: de continguts.
7: Però fa alguna cosa aquest senyor.
2: Sí.
7: Bueno,
10: dirigir els contenidos, no?
7: Dirigir els contenidos, bueno. I llavors el cas és que va dir, no, és que trobo que els programes, quan tu fas... Me dijo a mi, eh? Que dije, bueno, hauries de posar trailers quan fas una entrevista del trailer o tal. Entonces yo dije, ¿trailers? Pues va ser un rollo patatero.
10: Pero aparte, bueno, trailers, si es la radio, es que eso nunca lo acabo de captar.
7: Pues ell, RQR. Llavors jo, pues vamos a poner el trailer, mira, ja veuràs. Bueno, muchísimas gracias, está aquí el tráiler. Lo digo, ay, para que él no me diga...
10: ¡Ay, cómo me ha gustado! Esto es para que no te diga nada en la cultura.
7: Claro, yo digo el promo, es que claro, un tráiler...
10: Mejor, porque has puesto las imágenes oportunas para que la gente las vea el día 5.
7: La serie ahora ya, la seva men fa pam.
10: Y aparte, als catalans me tenéis que ayudar muchísimo.
7: Perquè ho fas en català, més a més.
10: Sí. Y se ha de ver como en Cataluña, Netflix ha de ver que en la zona Cataluña la gente lo ha visto muchísimo por mí.
7: Claro.
10: O sea que os lo pido como favor. Personal. Aunque la película no os guste, la ponéis.
7: Es imposible.
10: Os vais a hacer otra cosa, pero la tenéis puesta en la casa.
7: Exacto, y punto. Y varias vagadas, porque ahora conta todo, ¿no? Si tú Netflix...
10: Que la dejen todo el rato.
7: Todo el rato en bucle.
10: Tú te vas a planchar, ponen la radio, me pone a mí en mudo, pero tú...
7: Que tiri, que tiri, que tiri,
10: que tiri, que tiri, que tiri.
7: Exacto. Una cosa. Tú vas a insistir que la Mossa d'Esquadra havia d'estar... ella, aquesta dona, no ho direm, però té un problema personal, ha de retornar a la feina, demana tornar a la feina, li assignen un cas complicadíssim.
10: Ella quiere volver como para distraerse y el chico tomatón que se encuentra, ¿no?
7: Clar, menudo tomatón, sí. I llavors, i ella està ajada, i tu sales ajadíssima.
10: Sí, salgo ajadíssima. Yo tengo que decir que a las actrices, esto igual es feo que yo lo diga, pero es verdad que a la mayoría... nos cuesta salir hechas unos truñacos, porque claro...
7: ¿Ah, sí?
10: Y a mí, mira, me alucina salir lo más fea posible. ¿Sabes por qué? Porque luego voy yo por Carrefour, por Mercadona, por el Almadier, por el Berritas, por el cualquiera, y me dice una señora: es usted muchísimo más guapa en la calle que en la tal. Y digo, por supuesto que sí. Claro, yo solo por esto me pongo muy fea en las películas. ¿Sabes lo que te digo?
3: Me parece bien.
10: ¿Te parece bien también?
3: Me parece súper.
10: Claro, sí, claro. Cada vez estamos más cerca.
7: Ahora la sección del cine sí que la farem, ¿eh? Porque yo creo que ella es que nos hace una... Ella
2: nos hace una masterclass. Pero me puedo quedar.
10: Nos da tiempo, ¿no?
7: Sí, hombre, cariño, ¿dónde heu d'anar ara?
10: No, solo queremos comprar unos dulces para llevar a los chiquillos.
7: ¿Dónde lo vais a comprar?
10: En un sitio que hay aquí.
7: ¿Tú tienes hijos también a la Netflix?
10: No, pero ella tiene unos primos. Ella tiene unos primos que queremos llevarle.
7: ¿Y qué dulces vais a comprar?
10: Los
7: bodú. Ah, los bodú, los donuts. Molt bé, molt bé.
10: ¿Te parece bien?
7: Súper.
10: Sí. Vale, Gordi. Porque yo lo que a ti no te parece es que no lo hago. Si tú me dices ahora mismo, como tú te compras un donut para llevar a Madrid y que el donut no sea de chocolate. ¿De qué chocolate? Del neck, del colete.
3: Yo, con que no, con que tú ni nadie compre en negocios o empresas que inviertan en Israel, todo bien.
7: Todo bien.
10: Mary, también te digo, eso es oro molido lo que tú dices. Pero es que no sabemos realmente
7: nada.
10: Todas las empresas qué tal.
3: Porque hay una app muy buena.
7: ¿Ah, sí?
10: Ahora me la enseñas.
3: Hay una app muy buena que se llama No Thanks.
7: No Thanks.
3: En la que tú pones la marca y sabes si esa empresa colabora o no colabora con Israel.
10: Apúntalo, Daya. Te lo agradezco, Gordi. Porque
7: no,
10: ahora
7: es que la,
10: hasta
7: es que
10: una Coca-Cola apunta... es una mierda tomarla, ¿eh?
7: Claro, una cosa. Ella te está apuntada. ¿Cómo es la... torno a dir?
3: ¿El qué?
7: La teva membresía.
3: La meva membresía.
7: Hay que pagar. Es que hay que... Para el antirracismo hay que pagar. O sea, hay
10: ¿qué
7: que
10: es membresía?
7: Membresía.
3: Una membresía. Tengo una membresía online en la que...
7: Li pots parlar català, li pots parlar català.
3: Sí, faig educació antiracista.
7: Clar.
3: Llavors, és una membresia mensual per 29 euros, i llavors tenim diferents espais, un club de lectura, classes magistrals... exercicis d'escriptura, sí. I la gent aprèn molt.
7: Aprèn
10: molt. Esta tarda me apunto.
7: És de Sirevela.bd, no sé què.
3: De Sirevela.com.
7: .com.
3: La meva web.
7: Bueno, a veure, una cosa, abans de passar a decir, tu, que eres una superactriz, quan arribes a un rodatge, ¿puedes meter mano? És a dir, esto no me gusta, esto no sé cuánto.
10: Mira,
7: la
10: mira,
7: rulot,
10: como estamos hablando de estos tomatones, ¿puedes meter mano? He pensado, digo, tocarle como el culo así a unos chicos y a unas chicas.
7: No, eso no. Eso no, porque sería ya me too y todo, ¿no?
10: No.
7: Pero no, voy a decirte que ya estás en un punt que dius, home...
10: No, yo no estoy en ningún punt.
7: Cuando te escoltan...
10: Bueno, sí, sí, creo... No lo sé.
7: Perquè tu tens criteri, eh?
2: Home, has aconseguit posar una actriu, no?
10: Bueno, en algunas cosas sí. Por ejemplo, si hago presiones de eso, de oye, estaría bien que las nuevas generaciones sepan que dentro de cuerpos de policía que se suponen que son como muy catalán, digo, es que hay personas muy catalans que sus familias que han venido de otros lugares a buscarse la vida. Entonces, por favor, más gente, o sea, que la pluralidad sea real, no de pegote.
7: A la ficció, clar.
10: Exacte.
7: I que això és una reflexió. I alguna altra cosa? Tu la rulot, tens rulot?
10: No, pero esto... A ver, también os digo, la Netflix te trata oro molido. O sea, yo a mí Netflix me ha puesto rulos que mi casa es más chica que la que me ponen, ¿sabes? O sea, es que esto te lo voy a decir. La Netflix es un grado de exageración. Yo me fui a Ghana a rodar, que por eso te digo que a mí África súper sí, súper sí. No, porque te digo... fue.
7: Pero es mal.
10: No, es que África es un lugar muy particular, que hay mucha gente que de repente...
3: Sí, 55 países.
10: 55 países muy... Ghana. Yo te digo Ghana.
3: Bien.
10: Cuando yo llegué a Ghana.
3: Bien.
10: Y esto te lo estaba diciendo porque, espérate, que se me...
7: Por la Netflix la rulot.
10: Netflix la rulot, Ghana. Ghana, un calor que tú te quieres matar. Yo tenía doble de especialista, doble de luces.
7: ¿Qué rodabas a Ghana?
10: Una película se llama Black Beach.
7: ¿Pero eso no se ha estrenado o se ha estrenado ya?
10: Sí, se estrenó hace muchísimo.
7: En 1997.
10: Es lo mejor que me ha pasado en mi vida
7: vale.
10: Son los tres meses en Ghana para mí. Con Raúl Arévalo y con Lidia Nené, otra actriz de Girona. De Girona, pero que tenía que hacer de una de Ghana.
7: Yeah.
10: Y ella un miedo en Ghana que se moría, la de Girona. O sea, que la vida es compleja, ¿no?
7: Sí, tan y tan.
10: Bueno, y esto lo decía yo, vuelvo a preguntarte.
7: Por lo
10: porque,
7: de la
10: ¿ves?
7: Netflix.
10: Esos son los datos de la menopausia. Bueno, la chica de la doble y tal y cual. Y me daba tanto apuro que la chica pasara un calor tal. Y le decía, ya me pongo yo. Y claro, a la de los coches, ya me pongo yo. Ya lo hago yo. Y estuve a punto de matar a Raúl Arévalo en un coche. coche.
7: ¿Por qué?
12: Por no dejar a la extra.
10: Por no dejar a la extra. Claro. Aurora, que trabaja en el sitio este de... en la Warner, haciendo cosas del coches.
7: Pero
10: porque ser especialista de coche mujer, también.
7: Tiene su tema.
10: Otro tema, ¿eh?
7: Otro tema, otro tema. Bueno, vols que és el tema... Bueno, recordin, ¿eh? Es estrena el 5 de juny.
10: El dia 5, per favor.
7: Jo l'he vista, us la recomano moltíssim, La Desconocida, la pel·lícula, la nova pel·lícula protagonitzada per Candela Peña. Un aplaudiment i no deixen d'aplaudir amb tots vostès. De Sire Belalovede. Prepárate, porque ya
10: cuéntanos, verás, ¿eh? De Sire.
12: Bueno, pues mira, avui vinc a parlar de formes en què la supremacia racial blanca es manifesta, la supremacia racial blanca interioritzada es manifesta en el dia a dia. Llavors el que he fet és, em vaig trobar una publicació a Instagram d'un noi que es diu Tony Neighbors, que també es dedica a l'educació antiracista, però en anglès.
7: Una cosa, esta senyora va a Nueva York
10: i la
7: que la inviten a les millors universitats del món. Que esto aquí també, que en aquest país passa...
12: A la ONU, a la UNESCO, ONU la inviten, el Banco Central Europeo.
10: Por eso conoces a nuestra amiga, porque a ella también la invitan.
7: A quién?
10: La que me regañó por no te chines.
12: Claro.
7: Es que a Chuan també és otra
12: cosa. Claro, a Nueva York fui porque Chuan estaba de catedrática allí.
10: Catedrática. Es que lo de catedrática nos lo contó cuando fue al programa.
12: Sí. Doncs bé, el Tony Neighbors parla, ha publicat un contingut que parla sobre cinc maneres en què la superioritat racial interioritzada es manifesta en el comportament quotidià de les persones blanques. I ho vaig veure i vaig pensar,
7: pues
12: que interessant, ho tradueixo i ho explico i així la gent ho entén.
7: Pues
12: llavors, Neighbors explica que la superioritat racial interioritzada és un procés complex de socialització multigeneracional, perquè evidentment
7: no és
12: ara, això està heretadíssim,
7: sí,
12: que ensenya a les persones blanques a creure, acceptar i o viure amb definicions socials superiors de si mateixes.
7: Mm-hmm.
12: No? De aquí estoy yo. Llavors, m'interessa molt parlar d'això perquè quan parlem de qüestions com aquesta supremacia blanca interioritzada, parlem de qüestions molt subtils. No és l'aixelebrat que insulta o que vete a tu país o no sé què. No. Són qüestions que es manifesten en comentaris o comportaments que la gent ni tan sols considera que tinguin relació amb el racisme, perquè, és això, no són coses expressament violentes.
10: ¿Nos pones ejemplos para explicarlo?
12: Evidentment.
10: Evidentment. Perfecte.
12: Llavors, parlarem de cinc exemples. Per començar, el primer, el paternalisme i la infantilització, no? Que moltes persones blanques i organitzacions dirigides per persones blanques creuen que saben el que és millor pels altres, no? Això comença amb el colonialisme i després tenim tot l'ONGisme i després molta gent comentant, no? És que si no anem nosaltres a ajudar l'Àfrica, com sortirà endavant l'Àfrica, no? I com diu el Sani Ladan, que és expert en relacions internacionals, Àfrica el que necessita és que Europa la deixi en pau i que tothom la deixi en pau.
10: Sí, però eso es verdad, porque por ejemplo, en Ghana, en Abu Blashir, es un cementerio tecnológico que la gente, el blanco, la supremacía blanca, le manda sus obras en forma
12: todos
10: de
12: donaciones.
10: No, no es donación, es tu puta basura.
12: Exacto.
10: Tío.
12: Tu ordenador Windows 2000, si tu Windows 1997 no lo mandes a Ghana. No lo mandes a Ghana porque se convierten en vertederos tecnológicos.
10: Exacto.
12: Y de camiones y tal. Vale. Després, el segon cas seria el dret al confort.
7: Que, perdó, seria, Europa podria perdonar el deute aquest fals...
12: Per començar.
7: Per començar, diguéssim.
12: Per començar.
7: Clar, això és una cosa que és increïble.
12: Exacte. El segon seria el dret al confort. Les persones blanques poden prioritzar estar còmodes i resistir-se a l'enfrontament fins i tot davant de comportaments racistes.
7: Molt bé.
12: És a dir, si el seu confort és qüestionat, qui les fa sentir incòmodes és atacat, amb la qual cosa, moltes vegades, quan s'assenyala un comentari racista, es té en pitjor consideració la persona que assenyala el comentari que no pas el comentari racista en si mateix. Per aquesta qüestió de confort i de jo no vull sentir-me malament, doncs llavors és que, bueno, és que sempre ha estat amb el mateix, és que no pot ser, és que què passada, és que això s'ha dit sempre d'aquesta manera i aquestes excuses. Després, el dret de propietat o privilegi d'accés. Les persones blanques poden expressar un dret inadequat, això és una mica complicat, però passa, de reclamació sobre certes coses creient que mereixen accés sense límit a recursos, espais, persones, cultures. Poden interioritzar el dret a definir les coses tal i com les veuen, exemple, antropologia. I exigir que els altres acceptin aquesta definició, fins i tot quan els hi manca experiència. Fa uns anys hi va haver un documental sobre bandes llatines, això va ser molt bo i fa poc el Moja Jerez ho ha publicat, en el que apareixien com unes pintades a una paret que la relacionaven amb bandes i tal, i hi havia una que posava KLK Manin. Vale? Llavors van consultar amb un expert en bandes, un senyor blanc espanyol, perquè desxifrés què volia dir KLK Manin. I llavors el paio aquest va dir que KLK volia dir Killer Latin King, que això volia que estaven amenaçant el tal Manin aquest. Quan KLK Manin és que lo que Manin. ¿Qué pasa, hermanito?
7: ¿Qué es lo que Manín?
12: Manín es hermanín, ¿no?
10: El blanco también, las teorías del blanco, cuidado con él, ¿no?
12: Claro, pero con este derecho a la superioridad o a que yo defino...
10: Yo voy a poner la etiqueta de lo que, cómo se define esto, ¿no?
12: Sin tener ni puta idea.
7: Ya. Yeah.
12: ¿Vale? Llavors, el quart, la defensivitat. Clar. Les persones blanques poden centrar-se en la creença que són persones inherentment bones.
7: Perdona, això tot
12: i amb bones intencions.
7: Això tot al punt anterior, sí. Perdona. També està passant ara amb tota la qüestió del vel, el hijab, el tal i el qual.
12: El vel, el jihad, no hi ha cap persona, qualsevol cosa, Marc.
7: Que estem, tothom opina, la gent opina, blanques opinant
12: sobre
7: la més remota idea d'exactament...
10: Sí, sí, tu com... te vas a los campamentos saharauis y aquellas mujeres con su tal te dicen antigua tú, que a ti te pegan en tu país, hay maltrato y esto es un matriarcado que hemos hecho nosotros y aquí un señor le pega a esta y se va de fuera de los campamentos. Y dices, exacto, es que tienes toda la razón, antigua tú.
12: Sí, sí, sí. Però, o sigui, és amb tot. Llavors, això, la defensivitat, és aquesta qüestió de creure que, com que jo sóc bona persona, no? Aquest, jo no sóc racista perquè sóc bona persona i perquè tinc bones intencions, no? Llavors, això es converteix en una qüestió problemàtica quan aquesta posició porta a no voler escoltar les formes en què les seves accions o omissions perjudiquen persones racialitzades, no? És la negativa a rebre feedback o crítiques, sobretot quan es tracta de qüestions relacionades amb el racisme.
7: Que per això, perdona, la Candela Penya, que ens coneixem de fa temps, és de les poques persones que jo conec blanques que... És veritat, te lo digo en la cara, que ella, que tu t'hi has fixat, està superoberta al dia de la Joan o altres coses, sí, que hem parlat amb ella i tal... Pum.
12: Clar, però és que és així de fàcil, vull dir...
7: ¿Sabes lo que te digo?
12: Acceptar o admetre que t'has equivocat perquè tu tens una forma de parlar determinada, que ningú mai abans t'havia dit això és problemàtic, no? Que algú de sobte et digui això és problemàtic i tu diguis, hòstia, no ho sabia, gràcies, canvio el xip...
7: Això
12: és el desig... És el que és desitjable, no? Però la gent... Ara m'has de dir que jo sóc racista perquè... No? O sigui, és com... Jo moltes vegades, simplificant molt, dic, això és com si et corregissin i et diguessin aquesta paraula que has escrit a Mac va sense.
7: Sí.
10: Però què faries? Jo, que escolta, però jo tot el meu...
12: Tu què faries? Diràs, vale, ja, ara ja ho sé. Sí, i ja està,
7: exacte,
12: no? No, sí. No faries un gramassa. Doncs amb l'antiracisme ens hem de posar una mica així. Ho has dit així, ho has fet així sempre perquè ningú mai t'ho ha qüestionat. Però en el moment en què algú t'ho qüestiona, escolta.
7: Escolta, però després hi ha altra cosa que amb l'antiracisme, però passa amb altres coses... S'ha d'anar filant prim, és a dir, que tu no pots quedar-te només.
12: Exacte.
7: És a dir, perquè sempre hi ha més.
12: Exacte.
7: O sigui, és un pozo sin fondo, o sigui, som racistes profundament, llavors has d'arribar fins a
10: arreglar. No, bueno, y este ejemplo que ya está diciendo, yo tengo amigas negras, lo que está diciendo, no, yo no soy racista, y ahora viene el Miki y la seva novia es negra. ¿Y es aquí? Claro. Y dicen, me hablan alto, y les contento en catalán, y me dicen, ¡ay! Parla català, dices, o sea, com
12: mira, unes... aquest matí m'ha passat, he quedat amb la Jordana Mendelssohn, que justament és la directora del Centre Juan Carlos, Rei Juan Carlos a la Universitat de Nova York,
7: sí,
12: que per això la Chuen Ivana, i està aquí uns dies. Llavors, hem anat a esmorzar, ella parla castellà, i estàvem parlant en castellà, llavors, quan ha vingut la cambrera, amb ella li parlava en català
10: i a ti en castellà
12: i a mi en castellà.
7: Sí, això és
10: Sí, pero es que esta amiga mía me dice, no, pero es que te hablan como si tú no, es que no supieras ni
12: como
10: ni
12: si no
10: hablar,
12: lo entendieras.
10: Y te, no, y te hablan como más alto. Mm. ¿Qué te agrada? Y ella, ¿eh? O sea, como es que hay
12: Candela,
10: mucho por aprender.
12: A mí un dentista, el día que fui a llevar a mis hijas a la reunión, a la revisión anual en el dentista, cuando mi hija menor dijo que había nacido el 26 de diciembre, aquell senyor va decidir que era molt important que ens expliqués que Sant Esteve és una festa aquí a Catalunya i que és una festa molt important i que la gent celebra molt i que es mengen canelons. El dentista.
10: Le quedó claro, ¿no? A ella, a tu chiquilla.
12: Sí, ella no lo sabía. Ella, que estaba harta de comer canelones,
10: de comer
12: porque...
10: canelones,
12: ¿eh? No
10: que los sabía. Hace ella incluso.
7: Que los hace ella, es canelonera. Sí, escolta una cosa, bueno, entonces yo me sé porque no tengo más temps, pero ens queda l'últim punt, ¿no?
12: L'últim, el silenci. La creença que callar quan apareix el racisme és neutral i que no fa cap mal. El privilegi de poder esperar fins que, ¿no? Hi ha molta gent que és, no, jo no dic res perquè no estic segura, parla. Digue-ho, i ja aniràs, el que tu dius, aniràs filant prim i aniràs aprenent més. O sigui que ens hi hem de posar.
7: Deciré, deciré. Molt bé, moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i després, Julen!
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí. Viu a la Roca Village, l'emoció de descobrir les millors marques per menys. Explora nous looks i noves tendències de firmes com Levi's, New Balance i Sandro. Vine a la Roca Village i fes-te amb les peces més desitjades abans que desapareguin. Obrim de dilluns a diumenge.
8: Quina falta et fa preparar casa teva per gaudir de l'estiu? Si està còmode i fresquet, està sobrevalorat. Això a tu no et fa cap falta. O sí? Posa casa teva en mode vacances amb ofertes fins al 25% a Leroy Merlin. Leroy Merlin. Una llar no neix, una llar es fa. Consulta les condicions a la botiga o a la web.
13: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Aquí parlem, sabíem amb Candela Penya de Silvia de l'Obede, que ja sois com superamigues, no?
12: Ja està, íntimes.
7: Sí, sí, hem vist que anàvem tots amb els cascos al revés, tu tenies sí. Los míos...
10: Por eso he oído tíos, al técnico decirte que
7: cagades. Bueno, amb tots vostès, bueno, per favor, una bollera en ciernes que ens
2: diré una cosa. Que Seguritas Direct, ara es diu... Seguritas Direct, ara es diu...
7: Very sure.
2: Very sure.
7: Bueno, però això ja no podem repetir
2: però no el que són, els primers a protegir. Oye, Seguritas Direct, ara és Very Sure. La teva companyia de sempre... més forta que mai.
7: Que et protegeix moltíssim, bla, bla, bla. Escolta'm, amb tots vostès, Julen Garriba, aquest...
19: I ja fa temps, que costa de mi, des de lluny lentament.
9: Aviam, això com ho has dit, això, Marc?
7: Bueno, mira, Julen Garricabeti...
9: Garricabeti, Garricabeti, quan hi tens. Per això em poso Julen als llocs, Julen, perquè aquí a Catalunya no n'hi ha tants, i aposto el filon.
7: Molt bé, sí, molt bé, sí. Molt bé. Escolta'm una cosa, mira, puja, puja la música, perquè...
10: M'encanta.
7: m'encanta.
10: M'encanta, Julen, m'encanta.
7: Escolta, gràcies. Julen, tu publiques un autor al discogràfic que es diu... Que és un EP? Un EP què és, ja?
9: Un EP és un mig disc, és a dir, són 5 cançons.
7: Ah, sí, sí, això encara existeix, eh?
9: Això encara es pot fer, sí. I, de fet, ara està tornant com la moda de fer EPs perquè un disc sencer... costa que la gent se l'escolti, llavors dius, bueno, doncs vaig traient de 5 en 5, i així també pots anar descansant, creant coses noves... Bueno.
10: Estem així, eh? Que la gent no aguanta ni
9: no, és fortíssim.
10: Ni
9: home, un àlbum sencer. El xulo és quan pots posar 15 cançons i cadascuna de 5 minuts, però això ja no costa una mica.
10: Però deciré, és que ara la vida és...
12: Ja, sí, no, per això. Però pensava que la música, no sé.
2: Els meus fills escolten músiques per TikTok. Que
9: això
2: ja
9: és molt fort.
2: És fragment del fragment del fragment de la cançó.
9: Clar, compondre una tornada que duri 15 segons i perquè... Bueno, és horrorós. No, intento no anar cap aquí perquè vull fer coses que m'agradin a mi, no només que funcionin per l'algoritme, però és molt fort. Sí, sí.
7: Escolta'm, llavors es diu, perdona que no ho he dit, EP, amor o potser no.
9: Correcte, amor o potser no.
7: T'ha passat molt això d'estar enamorat i de dir, ai, no sé.
9: Jo crec que soc molt enamoradís, ho he estat sempre. Jo des del
7: t'ho agraïm.
9: Des del col·le era el nen que, ja, que estava ja mirant i és que és l'amor de la meva vida, aquella nena de segona fila. Això és que m'ha passat. I d'adult ho he vist diferent, evidentment. Però sí, aquest disc parla d'això, una mica d'enamorar-se, de desenamorar-se... De
7: però això també pot ser problemàtic, no? Perquè aquests que sou enamoradissos i amb el rotllo aquest que jo m'enamoro molt com si fos una cosa, una prebenda, és a dir, que jo com que m'enamoro molt, allà te les composaràs.
9: Però hi ha una cosa que va per sobre d'això, que és
7: quina?
9: La confiança, el compromís, el diàleg...

0: Respira muntanya, banya't en platges transparents, inspira, fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
1: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
2: Papallones,
3: jo no vull papallones.
2: Papallones, no, papallones és ansietat.
3: És ansietat,
2: jo.
4: Depèn de com
2: de
4: ho visquis.
2: Mi, mucho.
4: Us agraden els musicals?
2: Sí.
5: Mm. Ens agraden els musicals?
2: Sí, jo he de dir que sí.
5: Jo he de dir que sí, perquè si no em truca el Roc Bernardí, que l'adoro, i em fot unes bronques per telèfon...
4: Home, no, clar.
5: Però m'ho fot una bronca.
6: A mi m'encanta, no te voy a mentir. Jo depende, perquè quan està en la conversació en el màximo, tal... I ara que se pongan a cantar, li dius, oye, por favor.
5: També pensa que jo vaig veure... Si veus West Side Story al cine, la del 64
4: original, sí. Creus en l'amor, no, però creus en l'amor, en una pel·lícula així creus en l'amor, t'enamora d'aquella, t'agafa, t'enganxa, sí o no, Maria, tot allò és una cosa molt plena de clichés,
5: sí.
4: Però jo crec que t'enamora.
5: Però on vas anar a parar, Julen?
6: El musical més actual és La La Land, no? Un poco.
4: També, també. Doncs que jo també...
5: Ara aquí hi ha Ànima, que es veu que és boníssim,
4: Ànima.
5: L'has anat a veure
4: sí,
5: o no?
4: I tant. Dues
5: vas
4: vegades.
5: Fer musicals.
4: He fet musicals també.
5: Tu vas fer, quin musical vas fer?
4: Vaig fer Across the Universe i he fet també Els Miserables, a Olesa de Montserrat.
5: Imagina't.
6: Has fet Els Miserables?
5: En Olesa de Montserrat, esto es sofística.
4: A la passió d'Olesa, sí, sí, va ser xulo això, va ser molt
5: xulo. Però això no m'entens, vols dir el teatre de la passió d'Olesa.
4: Exacte.
5: És que clar, sí, ho dieu, ha fet, jo tenia apuntat la documentació, ha fet Els Miserables a la passió d'Olesa, dic, això quin puto liu és.
4: Clar, clar, és el teatre.
5: Es fan la passió d'Olesa, n'hi ha uns al darrere que estan fent Els Miserables, o sigui, fan una mena de combinació...
4: Un mix amb Jesucristo Superstar i tot, sí,
5: sí.
4: No, no, deia lo dels musicals perquè al final aquestes cançons parlen com de l'amor des d'una perspectiva plena de clichés, perquè no, igual que La Ruptura també, igual que... però també tens cançons com Mario Kart que parla de justament...
5: Mira, és aquesta Mario Kart, eh? Jo la sona mala.
4: Això et sona algun grup antic?
6: Sí, ah, sí. Els 2000 a tope.
4: Exacte, és Take That, Backstreet Boys. I aquesta, en canvi, aquesta parla de la relació consolidada, d'aquella que dius, un altre cop els plats sense fregar, un altre cop els mitjons al terra, però t'estimo igual, no passa res. Et pots emprenyar amb la parella perquè s'adorm veient la pel·li que tu vols i tu li estàs intentant ensenyar, però dius... Saps què? Aquestes coses petites ens fan sentir-nos vius.
6: Arriba una edat per això que dius...
4: Només clichés, només clichés.
6: No patiu,
4: eh?
6: Des del pleistoceno, que no veo yo un calzoncillo y un calcetín.
4: No passa res.
6: Agradeceria entrar i veure allí un gallumbo, saps?
4: Si en tenim... Llavors, si en teniu prou d'aquestes coses i voleu fer fora algú de veritat, també hi ha una cançó per això, que és Red Flags.
5: A veure, la tens o no? Quina has de cantar, tu?
6: És la que ens toques.
5: Ah, doncs toca'ns-la.
4: Sí o què?
5: Sí, toca'ns-la.
4: Vinga.
5: Toca'ns-la. Sí, sí, perquè a més és l'hora, no?, que es va tocar. Ja portem un minut retrasat. Mira, avisa la Núria Travessa que vagi venint. Mira, digueu-li que vingui, perquè avui ens passarem també d'hora i hauran de reajustar. És que aquí, claro, aquí el que passa és que, claro, si nosotros ara nos pasamos, nos vamos a pasar unas pasotas, els d'informatius han de reajustar tot el programa perquè van como muy ordenados amb les càpsules.
6: Pues venga, vamos a poner orden en esto.
5: No, si no hay manera.
6: Julen, estamos contigo.
5: A veure, Red Flags.
4: Per fer fora la gent que no toca de la vida.
6: Molt bé.
5: En directe, el piano en directe. No, perdona un moment, tu també fas cançons d'amor quan fas el teu espectacle, que per cert, el 14 de juny, al Golem Teatre de Barcelona, la música electrònica, pop, i ets un super showman, estaràs tu en directe allà?
4: Allà.
5: Agafes el públic i els hi fas unes cançons d'amor, segons com fas això?
4: Hi ha una persona al públic que serà l'afortunat o afortunada que pugui pujar a l'escenari i explicar-me la seva història d'amor i li faig una cançó en directe.
6: Madre del senyor, jo.
4: Ho intento, aviam com surt. Si voleu venir, jo us el faig i us puc colar a l'escenari, potser, va. Però a les quatre juntes, eh? La vostra història d'amor d'aquí.
5: Exacte. Escolta una cosa, en directe, el piano, a més es toca el piano, aquest senyor, que és increïble, clar, vosaltres. Red Flags, Julen.
4: Tens tanta Red Flags.
5: Mira, en directe.
4: Que no puc seguir, això s'ha acabat.

0: Flags, de Julen. Ens acomiadem fins dilluns, que vagi molt bé. No us perdeu, 14 de juny, Julen, al Golem, al Teatre Barcelona i a Netflix, La Desconocida, la nova pel·lícula de Candela Peña. Nosaltres, per vosaltres, no podem fer res més, perquè és que és increïble. O sigui, per favor, Julen, genial, eh? Com t'ha quedat?
1: Decideix per Marc.
0: Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
2: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC
1: 1. A la primera pedra som culturalment actius.
3: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
1: Econòmicament estables.
4: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
1: Psicològicament tranquils.
5: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
1: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
6: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
1: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
2: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La Primera Pedra, amb Noemí Polls. RAC 1. Tots som un milió.
7: Marc Serra, bona tarda.
8: Bona tarda.
7: Un aplaudiment pel gran
8: Què
7: Marc
8: tal?
7: Serra, que ens anima a les tardes.
8: Sí, home.
7: Les seves coses.
8: Sí. Bé.
7: Anem amb una de les reivindicacions importants dels mestres, que és millorar les condicions de les aules, perquè què és el que està passant? Doncs les temperatures han pujat i a moltes classes, a moltes aules, no s'hi pot fer classe per la calor. És a dir, les escoles demanen no només ventiladors, sinó climatització per acabar el curs, Marc. No. I això és el que està passant avui a diferents punts de Catalunya.
8: Bueno, ens han explicat amb l'Anabel Luna, que estàvem tractant aquest tema, l'hipotímies, marejos, alumnes que els hi surt sang del nas per la calor.
1: Pobrets.
8: La situació és realment límit. És una reivindicació tant de mínims, o sigui, demanar climatització i demanar ventiladors. Estem parlant d'aules de Catalunya obligades a fer classe amb 35 graus de temperatura.
1: Pobrets.
8: En alguns casos, en edificis antics on les finestres no es poden ni obrir i amb els ventiladors, no us ho perdeu, que els han hagut de comprar les famílies.
1: Què dius?
8: Segons explica avui El País, el Departament d'Educació encara no ha anunciat un pla de climatització, però de moment hi ha 20 milions destinats a comprar ventiladors de sostre i uns altres 100 per instal·lar aires acondicionats en un període de 2 anys... però no se'n saben més detalls. Davant d'aquesta situació límit s'ha creat un curiós projecte anomenat Aules que cremen, on a través de la web, que es diu de la mateixa manera, Aules que cremen, es poden veure les temperatures en temps real amb les que els docents i els alumnes els toca fer classe. En parlem per començar amb l'Aleix Vidal, que és mestre d'una escola de primària del Vallès Oriental i un dels impulsors de Aules que cremen. Aleix, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
8: Gràcies per atendre'ns. Estava ara mirant la vostra web, que la tinc aquí posada en directe. Hem d'explicar que és com si fos una miqueta com un 324, perquè sota la part inferior de la web van passant aquestes temperatures que tenen les aules, ho podeu veure ara mateix, aulesquecremen.cat, i me l'he estat mirant durant tot el dia i realment, o sigui, no dono crèdit. Per exemple, 39 graus ahir a les 12:58 minuts en una aula d'infantil de l'escola Jaume Vicens i Vives de Roses, a l'Empordà, o he vist a l'Institut Castellet de Sant Vicenç de Castellet al Bages amb 44 graus. Realment,
10: o sigui... 44, eh?
8: Ho he trobat increïble. Això és d'ara o ja fa temps que passa, Aleix?
9: Mira, això com a mínim passa des del 2022, que és un dels anys que hi va haver una gran onada de calor, i que al maig ja estàvem amb aquestes temperatures que tenim ara. És a dir, no és nou. La novetat és que el Pau, l'Octavi, jo, el Sergi i l'Albert, i algú més que segur que em deixo, se'ns va acudir d'aprofitar uns kits de robòtica que envia el Departament d'Educació, perquè a l'escola hem de fer moltes coses, moltes, amb unes condicions precàries absolutes, però se'ls acudeix que hem de fer de tot i també hem de fer robòtica. I resulta que hi ha unes plaques que ens serveixen per connectar-se a internet, i amb un sensor de temperatura hem configurat un programet que fa que aquestes plaques vagin enviant la temperatura en directe a la pàgina d'aulesquecremen.cat i aquí anem fent un recull estadístic en directe del que està passant. Llavors sí, tenim això. Un mapa...
8: No, anava a dir, trobo que té conya...
9: Sí,
8: anava a dir, disculpa, ara parlem del mapa, dic, trobo que té conya que ho feu amb el mateix material que us dona sí. Educació, no?
9: És justícia poètica, es diu.
8: Totalment. Amb aquest material de robòtica, amb aquest sensor, arriben les dades en aquesta web. I parlaves del mapa, disculpa.
9: Sí, no. Bàsicament, el mapa és una de les coses que ens feia més il·lusió fer, tot i que potser no és el que té més valor. El que té més valor és l'estadística, el poder consultar tu l'escola del teu fill a veure com està patint. Perquè una de les coses que ens estem trobant aquests dies, que som en focus mediàtic perquè la calor apreta, és que la gent se n'està adonant que el que viuen els nens a l'escola no és humà, diguéssim. Els nens i els professors, que aquí té el hàndicap de la qüestió, és que nosaltres, per defensar el benestar dels nostres alumnes, perquè tenim encarregada la custòdia dels alumnes mentre estem en horari escolar lectiu, per tant, hem de vigilar per la seva salut també, a part d'educar-los, per poder cuidar-los, ens hem d'acollir, o sigui, hem d'anar a buscar una legislació de defensa del treballador, dels riscos laborals, perquè els nens no els empara cap tipus de llei ni de normativa. No hi ha enlloc una temperatura màxima ni mínima ni unes condicions en les que puguin estar els nens en una escola. Llavors, nosaltres per això hem fet això com a docents, per queixar-nos de les nostres condicions laborals, com moltes altres coses, perquè això és una dels molts greuges que té l'educació pública en aquest país, perquè estem patint per mil bandes, per això sortim al carrer, per això fem talls, per això hem tallat per tres punts diferents la P7 aquest dimecres, i no se'ns escolta ni així. No sé exactament per què, suposo que perquè els mestres estem en un graó de la societat molt baix, perquè se'ns ha, repetidament, molts governs ens han volgut assenyalar com a privilegiats, com a escòria, fins i tot, diria jo, i llavors tenim aquest marge de bueno, ens podem queixar molt que la societat amb nosaltres no empatitzarà, no? Quan és en particular, diu, hòstia, aquest professor té molta vocació, que maco, aquesta mestra és genial i tal, però en col·lectiu no tenim aquesta percepció de la societat. No?
8: Mira, ara acaba de passar per aquí sota l'Institut Canigó, 35,6 graus, l'Escola Jacint Verdaguer, 35, i només n'he vist un en verd, ara explicarem això dels colors, que bueno, deu ser una escola privilegiada, perquè pensava que posava 24 graus, que déu-n'hi-do, però era en verd.
7: Potser tenen climatització.
8: Sí, segurament. La majoria d'aquestes escoles que van passant per aquí sota la web posa fora de rang legal. Què vol dir això?
9: Mira, això vol dir que aquesta llei que us comentava de riscos laborals marca que els treballadors amb un treball sedentari, diguéssim, no poden fer-ho en unes condicions superiors a 27. O sigui, a partir de 27 graus es considera les condicions no són aptes per realitzar una feina sedentària. Llavors nosaltres hem agafat aquesta mesura, que en molts casos hauríem de reflexionar si és sedentària la feina, perquè quan fan educació física o quan estem fent danses a l'hora de música o moltes coses, molt sedentari no és. No?
8: Sí, sí.
9: Però tot i així diem, val, doncs 27. I a partir d'aquí veiem que ens passem de calle, és a dir, de carrer. O sigui, a partir, el més habitual és que moltes escoles estiguem a més de 30. Però això no és d'ara, eh? Això estem parlant el 2022, 23, 24. Què és el que fa que això no acabi mai arribant a res? Doncs que en 3-4 setmanes ja els nens ja estan a casa. Per tant, al departament hi ha algú que diu, escolta, aguantem com puguem que els mestres aquests es queixin de tot el que sempre es queixen, que d'aquí 4 dies ningú se'n recordarà.
10: Mira,
9: per
10: ens
9: això
10: escriu...
9: nosaltres hem posat taules que cremen aquí.
10: Mira, per comparar una miqueta, no ens escriu un oient, el Ricard Agut, germà del Miquel Agut, que viu a Suïssa i diu que ahir deien a la ràdio que volen suspendre les classes a partir de 26 graus.
8: Doncs imagina't.
9: Exactament.
10: Igual que aquí.
8: L'Institut Josep Pla, 31 graus, acaba de passar per aquest marcador. Digues.
9: A més, em comentaven unes companyes que al Regne Unit també, no sé si a Londres exactament, també han aturat classes pel mateix. Nosaltres aquí hem aturat classes per vent, hem aturat classes per Covid, per nevades, però resulta que la calor, bueno, és igual. Tothom està amb aire condicionat a la farmàcia, al súper, a les oficines, al Departament d'Educació, al metro... Però és que ningú s'en... O sigui, m'agradaria... Avui comentava que potser la reunió dels sindicats amb la consellera l'haurien de fer en una escola. I potser, mira, encara més, una bona idea que hem tingut, que el debat dels pressupostos, que em sembla que és la setmana que ve, doncs convidem a tots els parlamentaris a venir a una sala d'actes d'un institut qualsevol de Catalunya a veure si aproven uns pressupostos allà dins.
8: Sí, pressupostos calents segur que serien, això està claríssim. T'anava a dir, les escoles, tu que també ets mestre i tens contacte amb els teus companys, com ho estan resolent això? És a dir, hem llegit situacions en què els pares van a comprar ventiladors?
9: Sí, mira, nosaltres aquest any ens han arribat uns ventiladors aquí a l'Escola Mugent, a la Roca del Vallès, que fa 3 anys que ens va dir que canviaria. Evidentment, els ventiladors l'únic que fan és remoure la calor, eh? Però les famílies deien, ostres, ja comprem ventiladors, o l'AFA també. Després ens trobàvem que el departament ens deia, no poden ser de peu, no poden penjar-se, el sostre no, tot és un problema. És a dir, no podem fer res, però tampoc ens fan res. Llavors, alguns llocs de l'Ajuntament ha intentat fer alguna cosa, és un campi qui pugui. Llavors, la situació és aquesta. El que ens trobem llavors és que diem, bueno, fem una queixa des de la pàgina web. De fet, quan registra un usuari, un docent, i vincula al seu centre i comença a enviar temperatures amb la placa informàtica aquesta, els permet a la que passa la temperatura legal enviar automàticament, amb 4 clics, una denúncia, diguéssim, als serveis territorials i també a Inspecció de Treball de Catalunya, diguéssim. Llavors, el que ens hem trobat és que els serveis territorials ja ens han començat a respondre, i la resposta és de manual, és per riure, eh? Perquè jo, no sé si tenim temps, però jo faria l'exercici de llegir la resposta que ens han donat com si estigués dirigida a un hospital a Catalunya, a qualsevol hospital, a veure si això s'aguantaria. No sé si voleu que ho intenti, almenys al principi.
8: Sí, home, a veure, per saber què diuen. Aquesta és la resposta que us donen quan hi ha massa temperatura, quan denuncieu que hi ha massa...
9: Aquesta és la resposta, l'acabem de rebre d'una escola que hem fet, aquest migdia hem fet la denúncia i ens han contestat els serveis territorials, crec que és de la Maresme, Vallès Oriental. Diu, benvolguts, en relació amb les temperatures al centre, us recordem que el Departament d'Educació, imaginem que diu el Departament de Salut, disposa de mesures i recomanacions específiques d'actuació davant d'episodis de calor i d'altres temperatures als centres educatius, imaginem els hospitals. En aquest sentit, es recomana revisar i aplicar les mesures organitzatives i preventives previstes als documents departamentals vigents, especialment pel que fa a ventilació i ús adequat dels espais. No sé si es pot fer servir malament un espai. Adaptació d'activitats i organització de tasques. Protecció davant l'exposició solar. Anem tots amb crema solar. Els pacients i la gent que l'han d'operar, que li posin crema solar. Hidratació. Bueno, sí, clar, hidratació. Ús dels espais més favorables tèrmicament. Que algú m'expliqui que és un espai més favorable tèrmicament.
8: El pati.
9: Resta de mesura, sí, clar, el pati, amb quants arbres tenim, hi ha patis que són de ciment, a Barcelona i al Vallès Oriental, a tot arreu, patis de ciment a tot arreu, eh? Perquè el futbol és el que és més important en aquest país. I resta de mesures contemplades als protocols i guies d'actuació. Unes guies d'actuació i uns protocols que resulta que no es poden activar si el Procicat no activa l'avís per a calor que fa. Això és un protocol que es va establir el 23, crec. Hi ha un canal de Telegram en el que les direccions haurien de rebre avisos i aquest canal de Telegram no ha funcionat mai. Vas a la pàgina web del portal de centre, que és com una intranet que tenen els equips directius, bueno, i els professors també, i allà hi ha una pàgina on hi ha un mapa amb els avisos. Des del gener de... no em recordo quan, no funciona. És a dir, quan han fet algun pla d'aquests, el Departament d'Educació és especialista en això, també ho va fer amb el nivell C2 de català, també ho fa amb la competència digital. Escolta, ara tots els mestres hauran de tenir això. Ara farem un pla, ara aprovem no sé què. I és paper mullat. Els mitjans us ho creieu, perquè és obvi, us foten una nota de premsa i l'heu de comunicar, però a darrere d'allò no hi ha res. Enviarem 3.000 ventiladors, n'envien 100 i encara gràcies. Farem un pla de no sé què i no passa res. Perdoneu, estic molt alterat, però és que fa molts anys que estic a l'educació pública i em fa vergonya i ara que tinc l'oportunitat...
8: No, escolta'm, t'estem escoltant atentament.
7: Aprofita, escolta.
11: Digui.
7: Un dia que tens opció...
8: T'estem escoltant amb molta atenció.
11: Digui.
9: És que és així, i em fa vergonya perquè estem parlant de menors, per tant, d'un grup social que és fràgil. O sigui, és que fa molta ràbia. A més, i ara que se'ns estigui dient que els mestres som uns privilegiats que ens queixem per tot, però si estem cuidant els fills i filles dels catalans, i els estem cuidant en contra de les mesures que pren la Generalitat de Catalunya, ja sigui el senyor Illa amb el PSC, Esquerra Republicana va fer més del mateix, o sigui, ja no ens posem ni amb els colors polítics. Necessitem que algú que governi pensi a 20 anys vista. No es pot pensar a 4 anys vista quan estàs parlant de l'educació. Un nano que entrarà i 3 o a l'escola Bressol amb 0 anys, fins que no en tingui 20 o molts més, o uns quants més, no entrarà al mercat laboral, no serà una persona formada, no veurem els resultats de les polítiques educatives. Aquí crec que mai a la vida s'ha pensat en aquest clas. I estem fent... Que no, és que no són ni pedaços. O sigui, les polítiques que porten a terme el Departament d'Educació és de reacció, mai és res proactiu. I tot és buit, diguéssim. I per tornar al tema de les temperatures, ja ho veieu, portem com a mínim 4 anys amb això, i sabem que tornarà a passar, sabem que cada vegada serà pitjor, i sabeu què és l'únic que han fet, Toni i, i companyia, i senyor Marcelí?
11: Digui, digui.
9: L'únic que han fet és decidir avançar el curs, perquè resulta que al setembre ja no fa calor, no?
11: No.
9: Doncs l'únic que han decidit és avançar el curs, per què? Bueno, perquè així torrem una mica més els nens, sembla. No, us prometo que no entenc res. O sigui, jo marxaria del país, no sé, no sé on aniria, però no s'entén res.
10: A Suïssa.
9: A nivell d'educació pública no s'entén res.
7: Però amb això que deies de tenir
11: una visió.
7: Una visió llarga de mires, passa amb pràcticament tot, amb les infraestructures, amb l'escola, amb la salut, sí, amb la sanitat, és a dir, passa amb tot. Malauradament és que és agent.
11: Anem justets de planificació d'aquest país.
9: El que passa és que aquí ho pateixen unes persones
7: clar.
9: No poden ni dir res perquè no van ni a votar, no? O sigui, és que és molt desesperant, de veritat.
11: Aleix, una fortíssima abraçada i també moltes transmetre gràcies. Als teus companys.
9: Vinga, moltes gràcies.
11: Gràcies.
7: I ànims a la canalla.
10: Sí, pobret.
7: I el professorat, i més ara que repetim, moltes aules no tenen, ho comproves, i pobre de tu que toqui una aula d'aquestes aulàries, que
12: papateja en el seu dia.
7: Mòduls aularis, gràcies senyor Virgil, Vicenç Martí, que papateja en el seu dia
12: Ernest Maragall,
7: que va dir que eren mòduls aularis.
12: Mòduls aularis.
7: Les barraques, tipus.
10: Sí, barracons.
7: Aquesta, els barracons, et toca la solana i quedes...
11: No, són nens a l'ast.
10: Us asseguro que els barracons, en el cas nostre, funcionen molt bé i s'hi està molt bé. En el cas nostre, vull dir que hi ha a l'hivern, si
7: nostre,
10: està. De la meva filla. De la meva filla.
7: Vius en un barracó? O...
10: Bueno, en el cas nostre vull dir, en el cas que ens toca a casa nostra, que és la...
7: De la teva la filla.
11: Ah, pensava que vivia a la presó, ta filla.
10: Que nosaltres... Sí, va a la presó.
7: Ah, pensava que vivíeu en un barracó. No,
10: tot podria ser,
11: Perquè no feu la classe dins de la presó?
10: Què vol dir? Sí, no, es fa a la presó. Els dos patis de la presó hi ha dues escoles, als costats.
7: A la Model,
10: presó, de la Model. Sí. Hi ha dues escoles, la Xirinacs i l'Entensa, i totes dues són de barracons.
7: Els han detectat, aquests alumnes, que en un futur delinquiran.
10: És probable, no m'estranyaria.
7: Ja estan fent, saps? Ja estan
11: fent pràctiques.
7: Ja estan comptant condemna.
10: I allí sí està bé, és a dir, tenen aires condicionats i bombes de calor. O sigui, en aquest cas, en aquests mòduls aularis sí està millor que en algunes escoles antigues.
11: Jo crec que amb l'Aleix, el que has explicat, ha quedat tot bastant clar.
7: Sí,
11: ell mateix, que estava bastant enfadat, crec que amb raó. Sí. Però tinc un cas molt concret per explicar-vos, que ens el comentarà el Sergi Matarín, que és director de l'Institut de Llançà. Sí. Sergi, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
11: Bona tarda. Gràcies per atendre'ns. Vosaltres avui sou notícia perquè alguns dels vostres alumnes s'han negat a entrar a les aules per calor. Què ha passat?
13: Doncs ha passat que ahir, com a tot Catalunya, va haver-hi una onada de calor forta. Entre ahir i avui diria que crec que són els pics de calor. Ahir va fer moltíssima calor al centre, i com a tots els centres de Catalunya, i va ser molt dur, va ser un dia dur. Nosaltres no tenim ventiladors, no tenim aires condicionats, no tenim persianes, tenim aules amb molts de vidres.
11: Disculpa, no teniu persianes?
13: No tenim persianes. Nosaltres hem instal·lat, diguéssim, unilateralment cortines, però són cortines que no rebaixen la temperatura. És a dir, quan dic persianes doncs, o porticons de fusta, que és el que potser faria falta per rebaixar una mica la temperatura interior, però tot això no ho tenim, i aleshores doncs, ahir ens vam trobar una situació crítica. I la mainada, avui s'han organitzat, això nosaltres no ho han fet ells, que també em sembla molt bé, una iniciativa pròpia, i aquest matí no han entrat molts d'ells, més de 100, un centenar de nens, doncs han dit no entrem a l'institut, han fet pancartes, han trucat als diaris, ells mateixos s'han preocupat fins i tot d'enviar un correu electrònic al Departament d'Educació, és a dir, han tingut una actitud de manifestació proactiva i bé, doncs, també ho trobo normal, perquè possiblement en el seu lloc jo hagués fet el mateix. Ahir penseu que vam tenir això que dèieu al principi, algun sagnat de nas... malestar, professorat també, no només mainada, és a dir, el professorat també ho està passant malament. I amb això també vull dir que no som pas l'institut que ha tingut la temperatura més alta de Catalunya, però sí que hem estat per sobre dels 30 graus tot el dia d'ahir, a totes les aules. Nosaltres tenim dos pisos i el pitjor és el pis de dalt. El pis de baix encara sí està prou bé. El pis de dalt, doncs, realment és molt complicat fer classe amb les temperatures actuals.
11: Com ho esteu intentant? És a dir, què teniu? Ventiladors? Què esteu intentant fer?
13: Bé, una mica això enllaça amb el que anàveu dient i també el que comentava l'Aleix. Nosaltres aquesta setmana passada vam rebre 15 ventiladors, però que no són teòricament per l'alumnat. Nosaltres ens vam comunicar que eren pel professorat perquè ens va arribar des de la secció de riscos laborals. Això ho heu dit abans.
11: Sí.
13: Però, esclar, evidentment nosaltres no els hem posat al professor. Els hem instal·lat avui perquè acaben d'arribar per la mainada. Però, esclar, un ventilador de peu que et fa 30 centímetres de diàmetre que pot servir per una sola persona o per dues o tres persones, imagineu en una aula de 60 metres quadrats i 26 o 27 nens o 28 o segons quines aules de Catalunya, doncs també hi ha algunes aules que tenim a 30, doncs és complicat, no arriba ni a tercera ni a segona fila. I bé, doncs estem així.
11: Us queda pràcticament un mes de classes? No sé si dilluns els alumnes tornaran a entrar o quin és el pla?
13: Doncs no ho sé. No ho sé si tornaran a entrar. Jo espero que, possiblement, si dilluns baixa una mica la temperatura, els alumnes tornin a entrar. I si no, doncs no ho sé què faran, perquè ja et dic, ha sigut iniciativa pròpia. Jo ara he rebut un mail avui del departament, que suposo que va lligat a aquesta protesta, que la setmana que ve m'enviaran 15 o 16 ventiladors més.
11: Bueno.
13: Però és que ja ho dèieu, també. El ventilador, ho deia l'Aleix, el ventilador remou finalment l'aire calent. Sí que poder... O millora la sensació, no? De, no tens tanta calor, però el que faria falta és climatització o posar algun tipus de fre a la calor que entra des de fora, que sigui més eficient. El ventilador jo crec que no ens rebaixarà substancialment les temperatures de les aules.
11: Doncs Sergi, ànims també per tots vosaltres i continua escoltant-nos perquè ara tenim previsió meteorològica, no? Crec que parlarem de les temperatures en algun moment o altre, però sí, em sembla... Home, no, dic, encara, crec sí, que encara farà calor, no?
7: Preguntem-li al Martí Oliveres. Martí, bona tarda.
11: En aquest cas estem parlant de Llançà.
12: Sí, de l'Alt Empordà. Sí, sí, a veure, ha de continuar fent molta calor també diumenge, dilluns, per començar la setmana que ve. Però és veritat que no en farà tanta com aquests dies. O sigui que, bueno, a priori, també arran de mar, el que augmentarà és la sensació de xafogor. Però si puja la humitat, com a mínim la temperatura també no és tan alta i entenc que hi haurà una mica de brisa de mar i, per tant, sí estarà més bé també en aquesta zona de l'Empordà.
11: Doncs vinga, bones notícies. Sergi, gràcies.
13: Molt bé, vosaltres.
11: Una abraçada, merci, adéu. RAC 1.
14: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
15: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1 ara...
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
17: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
15: Escolta'ns al cotxe...
17: Amb l'aplicació connectada a Android Auto...
15: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
17: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
18: Haig de dir una cosa, sí, abans de començar a donar les gràcies als taxistes. Ets el rei dels taxis, eh? A tot arreu. Que, per a més, ja em reconeix i diu, què, vas al Clapés, no? Cagant llets que et porto cap a l'emissora.
7: Ara, escolta, un aplaudiment pel taxi.
18: Però, escolta...
7: Jo sempre agafo taxi, eh?
18: Escolta'm, tu ets conscient de que sigui RAC1 o sigui el programa de la tarda, l'emissora dels taxistes és molt important, eh?
7: No. I tant.
18: És a dir, tu no és lo important que té. Hi va haver una època que era Luis del Olmo, que tothom escoltava
19: Luis
18: del
19: Olmo.
18: I posaven els rètols dels taxistes sí. del Onda Rambles, sí, sortien, sí, sí. Recordo, fa mil anys. Però clar, que cada setmana vinc de Sant Cugat i pujo un taxi. Tots sempre tenen la versió.
19: Has fet una estadística.
18: Algun cap de setmana, algun dia, un divendres t'ho dic, i altres no, però és que avui, diu, una altra vegada...
19: Quin tant per cent?
18: Doncs jo crec que és un 85. Carai. Una vegada vaig trobar un que escoltava aquí CFM. Dic, bueno, molt bé, perfecte. No li dic res.
19: El Toni Pérez està aquí.
18: Però la resta? Tenen posat, escolto la FA, escolto el Wiggles...
7: Doncs,
18: i això és un valor que hauries de tenir-lo en compte.
7: No, sí, escolta...
18: Una abraçada als taxistes.
7: Una abraçada i un fort aplaudiment amb ells. Repeteixo, jo client sempre de taxi, eh?
19: I el que no sé, de taxista...
7: Jo altres plataformes no les agafo mai,
19: eh? El Tito Álvarez, no sé si està aquí o on està, no, que estava i va conèixer aquella noia i s'havia de casar.
18: A veure, anem a... Ha sortit el rànquing dels programes, reproduccions més importants del 3CAT del mes de maig. Home, no, ja sabíem que Crim Temps, és un programa que funciona molt bé, té un molt bon rendiment.
20: És,
18: és el number one de reproduccions per capítol, 119.000, però atenció, la sorpresa, que és la gran cita, que és aquesta història del dating de la Dulceida, que ja renova una segona temporada, i que ja vaig explicar un dia que no hi eres, que estava al Mar Serra, que només en les gravacions allò va ser un despropòsit, perquè les habitacions passaven la gent d'un llit a l'altre, i allò va ser Sodoma i Gomorra. Sodoma i Gomorra, és a dir, que la gent...
20: Només
18: que vulgui...
20: fan porteries.
18: No,
7: però això no ho veies, eh?
21: No, no es veia res.
20: No es veu.
18: S'arriba a gravar.
20: Home, però quina gràcia té, doncs.
21: O sigui, vostè primer diu, només fan porqueries.
20: Només fan porqueries.
21: I quan li diem que això no es veu, aleshores...
20: Bueno, és que només per curiositat.
21: Ho troba a faltar, ja.
20: Per curiositat.
18: I després també reproduccions de ràdio, el suplement, per córrer per aquí, al matí de Catalunya Ràdio, 10.473.
20: Fixa't.
18: Però, clar, són dades. Jo et vaig dir una cosa. Un dia vaig tenir l'oportunitat, que jo no les dades de online no les tinc. Només m'arriben les audiències de televisió. Però un dia em van ensenyar unes audiències online del matí.
7: Del matí de què?
18: El matí de ràdio a Catalunya.
19: Ah, home,
18: Catalunya.
19: Les comparatives.
18: El matí. I es feia la comparativa. Vaig veure la comparativa del Basté.
22: Gràcies.
18: I la comparativa de l'altre costat de la Diagonal. Matí de Catalunya Ràdio. I veies 16.000, 17.000, 18.000, i veies el Basté 70.000, 65, 68...
7: Hòstia!
18: I dius, tinc costes, però...
22: No pot ser.
18: En hores punta, en prime time. Tinc costes, però és que hi ha molta diferència. I jo veia la corba i dic, no dono crèdit, això és una mina. Però quanta diferència. I jo la pregunta que faig aquí en aquesta casa és, això no podem potenciar? No podem ensenyar, que suposo que són polítiques que cada empresa té, però clar, són dades espectaculars.
20: Però en qui ho hem d'ensenyar?
18: La gent. Són dades, ells ho ensenyen. Són dades espectaculars, l'Albasté pel matí.
7: Jo, a mi, no sé,
18: jo em vaig quedar
7: parat. Ja ho preguntaré.
18: Ho dic perquè són les dades.
7: Però
23: no coincideixen amb l'EGM.
7: No, és una altra cosa.
18: No ho sé,
7: en tot cas...
18: A tu et passen online?
7: El què?
18: Les dades de versió, te les passen online, a tu, del rendiment online del programa?
7: No, jo només tinc la...
21: Les veiem en directe.
7: Jo tinc les dades del dia, d'ara.
21: Exacte.
18: No, però després faran la mitjana del mes...
7: Però no, tot això no, a mi no m'ho passen.
18: Doncs allà la corpó...
7: Bueno, perquè a mi sempre estan entre el fotem al carrer o ens el quedem.
20: Estic en aquesta...
7: No, és així. Sempre estan, bueno, què fem? Va, ens el quedem un any més.
18: Això és el que penses tu.
7: Per anar a buscar un altre.
20: I perquè si...
18: Escolta'm...
21: Això no és cert.
7: Fotem al carrer perquè...
21: Res, no us el creieu.
7: Home, ja t'ho dic jo. A mi no m'informen.
20: No, lo lògic. Els sortirem del foc per caure les brases.
18: Els dius que no i es moren. Els dones un disgust que no aixequen cap.
7: Bueno, escolta.
18: No, no.
7: Que no aixequen cap. Que el dilluns no aixequin el cap.
18: Bueno, escolta'm, no, res, que aquest cap de setmana hi ha el 3CAT en viu. Jo només aviso una cosa. Sí, és demà passat. Jo només aviso una cosa.
21: Però
18: i més, perdona, amb la calorada que fa,
7: però perdona,
18: allà demà morirà molta gent.
7: Aquest és el dia del forest...
18: Sí!
7: El cap de setmana,
21: aquest cap de setmana.
7: Però hi ha altres programes que he vist a TV3 que promocionen.
18: Sí. Per exemple,
7: el moment. Però és que hi ha el foraster.
20: Sí, el Titó.
18: El que no surti d'aquí farà un programa especial. El col·lapse.
7: Que no surti d'aquí, què és? Perdona.
18: És un programa de ràdio. També els programes del 3... Com és Paraigües 3CAT?
19: El de la Canet.
7: No sé qui són.
19: El de la Canet.
7: Ah, la Canet.
18: Continguts. Home, pobre, els pobres, la resta dels que estan al programa.
7: A veure, parem un moment. Ja us ho he dit mil cops que jo pels noms no em ve cap. Si tu em dius programa de la Canet, el programa del Bastel, però jo pels noms és com aquí a la casa. Tu em dius el nom del programa i jo no em ve el cap. No tinc retentiva de noms.
18: Després del Via Lliure, quin programa hi ha?
7: Jo que no tinc ni punyeter idea.
18: I a la tarda?
7: Se va fent un refregit.
19: A la tarda fan els dels esports.
7: Ah, doncs els esports.
18: I els dies que no hi ha lliga, a les 9 de la nit, què hi ha?
21: Superesports.
18: Dissabtes i diumenges?
7: Doncs música.
18: Música?
19: El reconcentrat.
20: Jo què sé.
18: Com t'escolti el Depol, veuràs.
22: T'escolti
18: el Depol.
22: Pavila.
7: Sincerament...
20: T'estranya que el vulguin fer fora.
18: Sincerament, no saps qui
7: l'ha de fer.
18: No ho sé.
19: Era diumenge...
7: Però jo el cap de setmana desconnecto. Desconnecto perquè ja...
21: Només faltaria que no pogués connectar.
18: Però no escoltes la ràdio el cap de setmana?
7: Molt poc.
18: No escoltes aquí el...
7: No escolto. Bueno, el Bundó o... Al matí per veure com està el panorama i quan veig que està igual que el dia anterior ja...
18: Home, fas bé desconnectar.
7: I ja... les seccions que m'interessen ja me les baixo...
19: Sí. El mossèn Nin.
7: En un altre moment.
19: El mossèn Nin, que fot alegria.
7: Sí, en un altre moment ja m'ho baixo i m'ho escolto i ja me'n vaig. Me'n vaig el dilluns.
18: Però no ara
7: t'ho estic dient de veritat.
18: Sí, no, ara t'entenc també quan acabes la temporada que acabes trinxat completament, que vols desconnectar i marxes a agafar l'avió.
7: El cap de setmana poso el bundó. A veure, hosti, com està el dia, pam, pam, pim, pum. Comença la tertúlia, com que hi ha les tertúlies, és el que dirà tothom.
18: Sí, perquè tots opinen de tot.
7: Ja me la sé, ja sé tot el que
18: dirà. Però parlo de totes les tertúlies.
7: Ja tanco, dic, suficient.
18: Suficient.
7: I llavors ja em descarrego després, faig la selecció de les seccions que m'agraden.
19: El mossèn Nin, collons, l'embalat.
7: I els aquests, els de les
19: pantalles. Els pantalleros.
7: Els exagrables. El del cine.
20: La meva també et baixes.
7: La seva tampoc, me la baixo. I ja em faig un... Ja me les vaig escoltant durant el cap de setmana.
18: Molt bé, fas molt bé.
7: Ara, tu em dius, quin programa va després o abans? No ho sé.
18: I quan tens temps de dedicar-li la romagosa?
7: Bueno, aquest és un tema.
19: Ai, frota,
18: perquè ella suposo que també es descarrega els seus.
20: L'últim que sabem és que van estar tots dos de mal humor.
7: No.
20: Un mal humor tremendo.
18: Ella suposo que...
7: No, de mal humor no. La discussió era qui estava dels dos de mal humor.
20: Exacte.
7: Aquesta va ser la discussió.
20: La discussió era...
18: Entenc que ella també es baixa els seus.
7: Jo no sé el que fa ella. Jo, a mi, escolta, si... Jo no em poso amb les seves coses i ella no em posa amb les seves.
18: Fas bé, mira, el secret del matrimoni.
20: Però al final s'ha aclarit que estava de mal humor.
7: No, no hem arribat a aclarir.
18: No hem aclarit.
7: Però encara esteu
20: de mal humor o no?
7: No, ara no.
20: Ara ja no.
7: Ara no.
18: Home, arriba el cap de setmana...
7: No, ara avui ens retrobem i...
19: Ui, serà com...
7: I ara hem de buscar la pel·lícula per demà. Aquest és el tema.
21: Escolta, que ens diuen que The Drama està molt bé, eh? Ens ha escrit un oient per dir-nos que val molt la pena aquesta pel·lícula. T'ho prometo.
18: Bueno, escolta'm, doncs, el del 3CAT és que, bueno, doncs, per exemple, el col·lapse, el Jordi entrevista algú, marxa, i llavors el que ha entrevistat, per exemple, Albert Tom, doncs l'Albert Tom entrevista, són entrevistes encadenades.
7: Però això, perdona, a veure un moment. Perdoneu, és que no entenc...
18: Hi haurà un grapat de sets per tota aquella zona d'allà que no hi ha ni un arbre. La qual cosa, que amb aquesta calorada que farà, demà les ambulàncies de Montjuïc pujaran i baixaran
19: amb combustió.
7: Però a quina hora es fa això?
18: A les 12 del migdia!
20: Començ
18: a les 12! Els nens allà amb el Super 3. En un set amb el Super 3.
20: La millor hora.
18: Allò, llavors... Clar, jo estic patint.
19: I es queixen que les aules fot calor i els porten allà a fregir els nens.
18: Llavors, jo, clar, quan feien les festes del Super 3 era la tardor, que ja havia baixat, que ja feia una mica de fresqueta.
7: Sí, demà a les 12 a l'esplanada de Montjuïc.
18: Recorda, de Palau Sant Jordi, aquella zona d'allà...
7: No hi ha un arbre, no hi ha res. No, només hi ha aquells...
19: Pirulos de llum.
7: Aquells pirulos que va fer el japonès del
18: Palau. On està el pirulo aquell, allà es farà tot el set allà.
7: Però allà què fan?
18: Llavors, per exemple, un set, el programes infantils. Un altre set... Trobarem la gent de La Turra. Un altre...
7: La
18: Turra és un programa de podcast del 3CAT. Tot això són programes dintre del món 3CAT. En un altre lloc estarà el Marc
7: Ribas. És com una fira.
18: Exacte, com una fira.
7: Com una fira del 3CAT.
18: Una fira, exacte. El Marc Ribas estarà un lloc que anem cuinant.
7: Hi ha com uns estants.
18: Exacte.
7: I tu vas passant pels estants.
18: Hi haurà un escenari molt gran... que allà doncs, aniran passant doncs,
7: actuacions
18: i tindrem el col·lapse amb una sèrie d'entrevistes, l'Agnès passarà per allà, el Toni Cruanyes...
7: Ara, anar a les 12 del migdia.
18: El suplement el faran des d'allà.
7: Digue-li al González, que últimament pensem... Digue-li, de part meva, que a les 12 del migdia anar a veure entrevistes allà a l'esplanada de Montjuïc i que el Jordi González li passi el testimoni a l'Everton. Jo, a les 12 del migdia... Home, prefereixo estar en banyador remullant-me els peus.
19: Serà 3CAT en flames.
7: Qui ha pensat això?
18: L'edat és una mica...
7: No és la data.
18: No, la gent no s'imaginava que... Aquesta gent no s'imaginava que el maig fes aquesta calada.
7: No, el maig, ui. Has d'anar amb bufanda al maig. És que clar...
20: Hi haurà combustions espontànies.
7: A més, allà dalt, fot una calor...
18: No, horrorós.
21: Horrorós.
18: Horrorós.
19: El Palau Sant Jordi té aire condicionat?
18: El Palau Sant Jordi, no, crec que sí. No.
7: Té ventiladors.
19: Calefacció, sí, però...
7: Aquelles turbines d'avió, però no és que no t'ho sé dir. No. Bueno, això no és dins del Palau Sant Jordi, això no, és fora.
19: Però dins del Palau Sant Jordi
18: hi ha el foraster, que m'he assabentat que han tingut un detall amb els treballadors de la Corpo i han regalat les entrades.
7: Molt bé. Doncs mira, un aplaudiment, perquè mira, això està fent... Aquest detall de...
18: Eufòria també, eh?
19: Ah, i l'Eufòria també.
7: Però és el mateix dia?
18: No, és demà. El diumenge.
7: Ah, diumenge.
18: Mira'm com està això per demà. A veure com estan les
7: encara
18: entrades.
7: Encara pots comprar entrades?
18: Encara crec.
19: Em sembla que estan esgotades a casa.
7: Però per Eufòria...
18: Per Eufòria, no, per ara ens ho mirarà pel foraster i per Eufòria. A veure com està, perquè si no, escolta, m'animem, ja que s'han anunciat aquí... Home, anunciat aquí. Hem cobrat, de la Corpo, és a dir, que allà els hi podem fer la promo. Això no, bueno,
7: si algú crema per combustió espontània, recordeu que esteu a Montjuïc i que és qüestió d'anar amb el pot,
21: queden
7: recollir
21: poques
7: les cendres
21: entrades,
7: i ja les tenen
18: allà. Ah, mira, veus?
21: Surt
18: mira.
21: Un avís, ja queden està, poques entrades ja pel foraster.
19: Bueno, és de 19 euros.
7: Bueno, és que n'han regalat moltes, eh?
18: M'ha explicat un company que havien cartells a Valls, penjats de... Voleu venir a veure el foraster?
7: Bueno, perquè, clar, han flatat autobusos per anar, per anar a veure el foraster.
20: Lògicament.
18: Clar, llocs. Bé, escolta'm, passem bueno, per altres coses. Jo crec que has de ser l'únic presentador que no s'ha enfadat i que ha estat amb tu.
0: Hola?
18: Oi que no?
7: Sí, algun dia.
21: Algun dia, eh? Algun dia, sí.
7: Algun dia l'he tallat, ja, perquè a la que arranca és com la mozzarella, eh?
0: Toma, castanya.
7: No hi ha manera de desenganxar.
18: Se les ha tornat a tenir amb el cintor, eh?
7: Comences a estirar, dius, bueno, tio, ja... I ni amb tisores ho talles, eh?
20: Però ahir el Serra estava en un estat de nerviosos.
7: Bueno, però el Serra, ahir vaig estar escoltant, i el Serra, bueno, em va estar ara...
18: T'està escoltant, eh? M'ha dit que escoltava...
7: No, però hauria d'haver agafat les tanalles i allò...
21: Però tallar-lo
7: al Kaiser
21: no és fàcil, eh?
7: Fàcil? No, és veritat. No és gens fàcil. Perquè passa el que quan li talles el rotllo que ell vol dir...
0: Hombre,
7: estàs...
3: Último elemento ya, Ernesto, por favor, que si no se va Enrique Santiago. Por favor.
0: Acabo de decir que es el último elemento, de modo que voy a cumplir.
3: Claro.
0: Lo dije yo.
3: Y te pido brevedad en el último elemento, por favor. Te pido brevedad en el último elemento.
0: Mira, si te interesa, te lo digo. Si me cortas, se acabó la historia. Y te quedas tú con tu programa.
3: ¿Perdón? ¿Te puedes calmar, Ernesto? ¿Te puedo pedir brevedad en el último elemento?
0: Es que tienes el don de interrumpir cuando yo digo que es el último elemento, voy a decirlo. Es que yo soy consciente de que tú tienes un problema de tiempo.
18: ¡Hombre! L'altre va començar a pensar, no va continuar. Va ser intel·ligent el cintor i va dir...
7: L'último elemento pot durar una hora.
19: Però és l'último.
21: Vols dir que el cintor no ho fa per...
18: No.
21: Punxar-lo.
18: No, és ell.
21: Perquè
18: és
21: això
18: el seu
21: acaba
18: caràcter.
21: Donant audiència. Això s'acaba fent viral.
18: No, ella diu...
7: Estoy terminando.
20: Però ja t'he dicho que era l'último elemento.
19: És l'último,
20: ja ho he dit ell.
18: És així.
7: Conec molts presentadors, com a la pel·lícula Teresa como puedas, que a mesura que s'han assegut al costat d'Ernesto i Kaiser, s'han pres foc. O sigui, hi ha una escena a Teresa como puedas, que hi ha un home que va fotent la turra, que és el comandant, que agafa l'avió quan allò va...
20: que l'ha deixat la dona...
7: Vas veient tots els que l'acompanyen, que hi ha un munt de periodistes que amb Ernesto i Kaiser...
20: Sí,
7: o sigui,
20: surt una senyora...
7: S'han penjat, s'han posat... Bueno, perquè clar...
21: Pobre Ernesto.
7: Perquè no trobes mai el moment de dir... Bueno, ja mos acabem.
18: Ara us explicaré un safareig que tinc de la Doscat, que acabo d'arribar per d'allà, però deixa'm passar per l'Hormiguero, perquè ahir es va viure un moment, jo crec que... moment de televisió que quedarà per
7: jo crec que
18: per la història.
7: Sí, senyor.
18: És de la història. Recordem que l'Hormiguero té, de tant en tant, allò de la targeta de l'Hormiguero, la qual cosa heu d'estar atents perquè aleatòriament
19: fan
18: uns números i truquen, i com no estiguis a la guai, doncs escolta'm, 6.000 euros, 7.000, que et pots emportar, que va, déu-n'hi-do. Doncs van trucar a una romana. I la romana no controlava res. De tal manera...
21: Romanesa.
18: Romanesa, perdona. Romanesa.
7: Sí, perquè això no seria un calamar.
18: Bueno, també ella semblava un calamar. Una romanesa. Gràcies, avi, gràcies. Anem a veure el moment, perquè realment va ser d'aquells d'antològics.
7: Aquest m'ha agradat.
18: Et toca trucant.
7: Un calamar.
4: Mira, estamos en el Hormiguero.
18: Lídia Bosch.
4: Y queremos hacerte una pregunta. Si estás...
23: Dime.
4: ¿Estás viendo la tele?
23: Bueno, tú dime la pregunta.
4: Vale. ¿Quieres que entremos a saco?
18: Venga, va.
3: Sí, a tope.
23: ¿Cómo?
4: ¿Crees que...? Nah, saco.
3: Dale, dale.
4: Hacemos la pregunta.
23: ¿Y creo en Dios?
4: No, te hago la pregunta. Si la contestas, ¿puedes ganar?
3: 6.000 euros.
4: Vale, 6.000 euros, vale.
23: A ver si puedo ganar.
3: Venga,
4: concéntrate.
23: Tengo que ser número 7, ¿eh?
7: Número 7.
3: ¿Cómo número 7?
23: A ver la caja de 7. La pregunta, por favor. Susplau.
4: Vale.
18: Susplau.
4: Susplau. ¿De dónde eres?
21: Catalana.
3: ¿De dónde eres?
23: Bueno, vamos. ¿De dónde eres? Vamos, la pregunta.
4: Vale. La pregunta es...
3: Bueno, a ver.
4: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
23: Dime.
3: Hay una contraseña, amiga.
24: Tiene que responder algo específico. Nosotros le vamos a preguntar una cosa y nos tiene que responder una cosa.
23: ¿Algo específico de qué? ¿Declaración? ¿De Dios?
18: La dona de Ernesto.
4: ¿Está con alguien que
24: está usted en casa? ¿Está en casa?
23: Bueno, tú diga la pregunta.
3: La pregunta ya te la han dicho. La pregunta es
23: ¿Sabe científica de qué? ¿De qué se trata? ¿De qué? ¿De qué sueños tenéis?
1: Esto es el programa El Hormiguero. Siempre.
23: Vale, El Hormiguero, vamos.
1: Siempre se hace una pregunta, si usted contesta, no podemos decir lo que tiene que contestar, pero si usted...
23: Pues bueno, una, pues estoy preguntando de qué tipo de científica, que hay varias.
1: No, no, solo hay una. Y la pregunta que nos tiene que contestar es, ¿sabe usted qué es lo que quiero?
2: ¿Y usted? Y usted tiene que contestar...
5: A ver, chicos, no sabe la respuesta.
2: Una contraseña.
5: No la sabe, pero...
6: ¿Estás con alguien más? ¿Estás con alguien más?
23: No, estoy sola.
6: Estás sola, vale. Vale.
1: ¿Tienes televisión?
23: ¿Cómo?
6: ¿Tienes televisión?
1: Si tienes televisión.
5: Esto no lo vamos a solucionar.
23: No, estoy hablando. Sí que tengo televisión, vamos.
1: Vale.
2: Vale. ¿Puedes poner Antena 3?
23: Vale, ponemos Antena 3.
6: Muy bien.
2: Vale.
23: Hacéis un... A ver... ¿Un experimento?
2: No, no, no es un experimento esta vez.
6: Es un concurso.
2: Esta vez es un concurso. ¿Nos estás viendo en la tele?
23: Un concurso, pues experimento es un concurso.
2: ¿Cómo te llamas?
23: Ah, Ondra.
5: ¿Cómo? Ondra. Ondra,
6: Ondra.
23: Ondra. Ondra, o Blessing, o Divine, o Purple.
5: Espera, espera.
1: ¿Eres rumana?
5: Sí, claro.
23: Sí, vamos, que sea su trono de Dios.
2: A ver,
23: la pregunta, otra vez la pregunta. Son tres cosas, que tres es el número siete. Tres por uno, vamos. Ver, la pregunta tres por uno, que es uno, el número uno es siete, vamos. Elijo la pregunta siete.
5: Elige la pregunta siete, oiga.
6: Elige la siete, porque no me la
2: vas a hacer. Hable la pregunta, sí, sí.
5: La siete.
2: Hable la pregunta siete.
7: Bueno, però com segueix?
8: Llavors pensen, fins aquí tot bé?
1: Sí. Sembla una trucada de les del senyor Buigas.
7: No,
1: eh?
7: Sí, m'hauria... Apuntem el telèfon d'aquesta senyora.
8: No estaria malament. Ten
7: tota la raó, sí, no? Marta.
8: És pregunta de... Hòstia, de veritat, te m'has clavat.
7: Jo és que quan ho he escoltat aquest matí...
1: És surrealista,
7: que...
1: total.
7: Perquè la cosa encara no s'ha acabat.
8: No, no s'ha acabat, Pere. No s'ha acabat. Jo crec que el Motos ja estava desquiciat. Ja,
7: jo crec que el Motos dient... va veure el filó,
8: sí,
7: i com a
8: però, clar,
7: bon tenen... comunicador va dir, hòstia, això ho hem d'estirar, perquè ho va allargar.
8: Ho va allargar.
7: Perquè en d'altres ocasions li penja el telèfon.
23: Bueno, hay varias. 7, 7, 7.
24: 7. A ver, voy a hacer la última vez. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
5: Vale.
23: Vale.
5: No lo sabe, ¿no?
23: ¿Qué quieres? Te doy.
5: Oye, Ondra,
2: no podemos darte el premio.
6: ¿Qué quieres? Te doy.
2: Un aplauso para nuestra amiga.
7: No donava per més.
8: El 777. Però
7: ho ha desallargat, eh?
8: 7 per 3.
7: Sí, sí. Jo crec que ella es pensava que el trucaven d'un altre concurs que havia de triar un número, no?
1: Segurament, que hi havia unes caixes, uns números, no?
8: La Llatú té el tema de les caixes.
7: Però potser
1: es pensava que era aquest. Pobre dona.
20: Com allò de l'ets pudent, faig els vídeos de tot.
7: Sí, havien de donar... Amb la frase que li diuen, ells han de seguir-la.
8: Què és el que quiero? Tu has de dir, la tarjeta de l'Hormiguero. I a partir d'aquí guanyes els 6.000 euros.
7: Clar,
8: ara ho sabeu, no? Per qui ho saben?
1: Si mai us truquen...
8: Que no veuen el programa, perquè mira que fa anys que estan amb aquesta història.
19: Sí, era tarjeta d'un
8: banc. No sabia. Escolta'm, de Sant Cugat, que acabo d'arribar tot just...
7: Què? Quina novetat que és?
8: Escolta, em diuen que el Buenafuente, la temporada que ve, torna, eh?
7: Sí.
8: Ja comença a estar actiu, eh? És a dir, que al setembre podríem tenir el retorn de la
1: bona notícia.
7: Sembla molt bona notícia.
8: I després hi ha una cosa que començaran a gravar ara, el juliol, que a vostè, avi, jo crec que li agradarà molt.
20: Què fan?
8: Perquè faran 10 capítols...
20: La caça de la pradera m'agradava.
7: Pues no, perdoni, però... em sembla que ara, no sé si digui, hi ha un remake que s'ha fet fa poc, que s'ha tornat a rodar...
20: De la caça de la pradera,
7: home,
20: eh?
7: Sense els actors, perquè no en queda...
8: Michael Landon va morir.
7: Sí, bueno, i els altres, si fa no fa, estan com mig morts.
8: La cançó
20: m'està... Aquella nena petita és morta.
7: Estan més per fer la caça, la caça del terror que no de la pradera.
8: A mi m'agrada
1: l'estrella
8: que
1: caia. La faran a Netflix, eh?
7: A veure...
1: Sí, el remake de la caça de la pradera sigue adelante i llegarà a Netflix en 2026.
19: Bravo!
7: Ara, aquest any?
1: Sí.
8: I amb quins actors? Mira, a la Caila li ha fet il·lusió.
1: Home, sí, perquè era una sèrie mítica de la nostra infància.
7: Sí. Sí. Sí. Bueno, de tot això, per què venia a la Casa de la Pradera?
8: Perquè ja estan preparant un programa a la 2CAT que la veurem al llarg del 2027, perquè comencen a gravar ara el juliol, que faran un recorregut per les terres catalanes on el Mediterrani toca constantment, que és tota la costa mediterrània de Catalunya, faran un recorregut que seria com una mena de Catalunya des de l'aire.
20: Oh, com la cadena, allò que van fer de la cadena.
8: Per les costes del Mediterrani.
20: La gent es va juntar amb la cadena.
8: El programa té títol provisional que es diu Mediterrani.
7: Hòstia, està meditat, eh?
8: Sí, no, home... Home...
7: Està treballat el nom.
8: És títol provisional.
20: No, jo li posaria Mare Nostrum, que és més bonic.
1: O
19: Navegant Mediterrani, ja, que era la cançó de Maria Josep Villarroel.
8: Hi ha endrets preciosos del Mediterrani i de la costa catalana que no coneixem. Preciós. Això, mira, una de les zones, aquelles dels túnels del Garraf, però ara aquella zona d'allà és molt
7: maca. I la nuclear és molt maca. Però jo, per exemple, jo faria un programa amb...
8: I la veu en off, que estaria bé, molt bé, la teva.
7: No, no, jo no estic per veu, jo no tinc veu per fer res.
8: Però el que volia dir és que jo faria aquest programa, aquest plantejament, però donant-li una nova... O sigui, fent lo bo i lo no tan bo. Per exemple, què res millor que amb aquests drons? Com ho faran això, amb drons?
19: Jo que
7: anant, per exemple, per les costes del Garraf, que facis i t'aturis allà a la Rocalla, sí, on hi ha la cimentera, que hi ha tota una platja...
19: Però allò encara funciona, allò.
7: Home, i tant que...
19: Allò han de fer una urbanització.
7: Que descarrega, o sigui, hi ha a darrere tota una cimentera, que em sembla que ara ja no funciona, no, i aleshores de mantenir un port, en aquella zona, és preciós.
20: Preciós.
7: Per exemple, tocant a Cases d'Alcanar, que també hi ha una altra cimentera, que sí, l'està tocant. Tota aquesta ruta del que és el dron, és que són llocs magnífics.
20: La nuclear.
8: Home, allà el Garraf...
7: L'Escó. Però no, tu vas amb el dron i es tira fas, saps?
20: És que la petroquímica.
7: També amb el dron.
20: I de nit, que és preciós.
7: Ensenyes una Catalunya diferent. Aquí, Sant Adrià del Besòs, sí, fots el dron per la xumanella aquesta, sí, que no hi ha manera de que la col·loquin algú perquè volen...
8: Jo crec que estan agafant idees, Estan apuntant ara mateix. Sí,
7: si no, l'altre ja ho hem vist,
21: La Catalunya més lletja.
20: No, lletja no.
7: No, diferent. No. Diferent. Diferent.
21: Home, no, bonica no és.
7: Diferent.
20: Tu veus la petroquímica de nit i diries...
7: Ara.
20: És Nova York. Una altra galàxia.
21: La Catalunya més desconeguda.
20: És Nova York.
7: És Nova York.
21: Amb una escolta.
7: Anar a Platja d'Aro, no? I agafar des del primer edifici fins l'últim. Tots els terrats de la primera línia de mar dels edificis.
19: És molt maco, hi ha un edifici verd que és altíssim.
7: Hi ha Palamós, que hi ha dos gratacels que són les Torres Bessones.
19: Allà on hi ha l'Hotel Plan.
7: Està molt
21: ben pensat. Un moment, la Casa de la Pradera, el remake, s'estrena el 9 de juliol d'aquest any. Ah. 9 de juliol d'aquest any.
8: Ah, doncs traurem tant.
21: Hem d'estar pendents d'això, sí.
7: Bueno, jo la veritat, ja vista, no m'interessa massa, però...
8: Bé, deixa'm acabar comentant-ho, que no sé és com va acabar aquesta sèrie.
19: Jo tampoc.
20: Com va acabar la
8: No sé com va acabar.
21: Ho busco.
8: No, perquè després el Michael Landon...
20: Me sembla que es mor algú,
8: El Michael Landon va fer...
7: El Landon es va morir, va fer...
8: Autopista per al cielo,
7: va ser un presagi,
8: Va ser preciós.
7: Va fer la sèrie Autopistes al cielo i mira,
8: sí, a més es va
7: cap
8: morir,
7: al cel.
8: Es va morir molt aviat, crec que per alguna
21: malaltia. Ah, la sèrie va acabar amb una pel·lícula titulada El último adiós.
8: Mira que maco.
7: Bueno, ja, però què passa?
21: El desenlace va ser ideat per Michael Landon.
7: Sí,
21: una
7: venjança.
8: Però el tema,
7: què?
9: Amenaça,
21: en aquesta pel·lícula, un magnat ferroviari reclama les terres de Walnut Grove. Per evitar que l'empresari s'apoderi de les seves llars, els veïns dinamiten i destrueixen el poble per...
8: Sí que va acabar malament, jo no recordo. Jo no recordo allò, això. Sí que va acabar fatal, això.
7: És el millor, és el millor que es pot fer.
21: Acaba molt malament. Ostres.
7: El poble pels aires, tu.
21: Això és molt gros, eh?
7: El millor que podria...
20: Quieres passar el ferrocarril?
21: Però
8: és la millor manera d'acabar amb la sèrie. Dinamitant tot. I la gent marxant a un altre lloc, suposo.
20: No.
21: S'acaba aquí, m'imagino que s'acaba en l'explosió.
7: Es van dinamitar ells mateixos.
8: Va, que són les 7.
7: Ja està?
8: No, ja està, que tinc els del temps afegit.
7: Bueno,
8: dilluns t'explicaré un convidat que té el Basté, que està gravat. Ja, que t'agrada, farà molta il·lusió, aquest convidat. Vols que te'l digui o l'espero per dilluns?
19: Diango.
7: En principi, dilluns, crec que encara viuré i m'ho explicaré dilluns.
8: Au, fins ara. Bon cap de setmana.
10: RAC 1.
11: Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidars de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
10: RAC 1. Tots som un milió.
12: 10:34, ho dèiem en començar, avui ha estat el dia Gordon, avui ha estat el dia que Anthony Gordon s'ha proclamat oficialment, s'ha convertit oficialment, millor dit, nou jugador del Barça.
13: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia
9: de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
12: Són les primeres paraules de Gordon, el primer fitxatge del Barça de la temporada 26-27 que arriba procedent del Newcastle i que ha signat fins al 2031. Contracte de 5 temporades, el que ha signat el davanter anglès, que s'ha expressat en castellà en alguns moments de les primeres paraules que ha adreçat als mitjans de comunicació, perquè ha dit literalment que de petit volia jugar al Barça, ens ho creguem o no, i que això és el que va fer que tingués interès en aprendre l'idioma. Àlex Pintanel, bona nit.
13: Què tal, Jove, bona nit.
12: El dia, Gordon, ha estat llarguíssim. De fet, esperàvem l'oficialitat del jugador al migdia, però s'han endarrerit la signatura i les primeres paraules del jugador també durant 8 hores per traves burocràtiques en el contracte, i fins fa doncs una hora escassament no ha estat oficial aquest fitxatge de Gordon, que ahir ho explicàvem, arriba per 70 milions d'euros fixos més 10 en variables.
13: Sí, i respecte al castellà també ha dit que amb el fisio del Newcastle ja el parlava, i abans de marxar de la sala comercial on està la maqueta del Camp Nou i on Gordon ha fet la roda de premsa, ja ha explicat que espera parlar-lo millor en els propers dies quan torni a Barcelona. El futbolista arriba amb ganes de convèncer ràpidament a Flick i amb l'objectiu de guanyar tots els títols possibles. Un d'ells, però, el fa especial il·lusió i no és altre que la Champions, la sisena, ha dit el futbolista del Barça.
9: Yeah, I think it's very special to win.
14: Penso que és molt especial guanyar qualsevol títol amb el Barça. És el club més gran del planeta per la quantitat de seguidors i pel sentiment que desperta la ciutat. Ja ho he pogut notar, guanyar aquí serà molt especial. Vull guanyar tots els trofeus, però per mi la Champions és un trofeu espectacular. I guanyar la sisena serà un moment icònic que mai oblidaré, sobretot si ho puc fer a la primera temporada.
9: One I would never forget, especially if it happened in my first season.
13: També ha dit Gordon que el fa especial il·lusió jugar amb Lamin, Pedri, Frenkie de Jong i companyia, i més endavant el sentim.
12: Doncs sí, després sentim tot el que ha dit Gordon. Insisteixo, fa escassament una hora, la nit en què s'ha convertit oficialment en jugador del Barça, però el dia ve molt carregat pel que fa al mercat blaugrana. Per començar, a RAC1 us podem explicar que Bernardo Silva també jugarà al Barça la propera temporada. És informació del Jordi Basté, no serà imminent, no es tancarà en les properes hores, de fet no es tancarà fins d'aquí uns dies per temes fiscals, però Bernardo Silva també arribarà al Barça aquest estiu. Ja us vam explicar fa uns dies que Flick tenia els seus dubtes amb el migcampista portuguès, bàsicament perquè considera que ja va prou servit en aquesta posició. Tot i així, des del club, Bernardo Silva es veu com una oportunitat de mercat perquè arribaria lliure, acaba contracte amb el City, i perquè també pot jugar a la banda dreta. Per tant, també valoren positivament aquesta polivalència. Aquesta és la informació. Bernardo Silva serà culer, i també us podem afegir que ho tenia fet amb l'Atlètic de Madrid. Un altre punt d'enfrontament, per tant, entre Barça i Atlètic de Madrid, el de Bernardo Silva en aquest mercat de fitxatges, a banda del de Julián Álvarez. Ahir dèiem que l'Atlético està fart del culebrot Julián, perquè Julián no està en venda i al club matalasser no li consta cap oferta del Barça per l'argentí. Doncs bé, aquesta tarda s'ha dedicat a riure's del Barça, el club matalasser, a través de les xarxes socials. Llegeixo textualment. Tuit amb fotografia de Lamine Yamal amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Què diu? Tuit oficial del compte de l'Atlètic de Madrid. Hem enviat un fax al Futbol Club Barcelona amb la nostra oferta de traspàs. 4 entrades pel concert de Bad Bunny de demà, una subscripció anual a l'ABC i una bossa de pipes. Esperem amb ànsies la resposta per preparar l'anunci. Després ha arribat un altre tuit, també del compte oficial de l'Atlètic de Madrid, en aquest cas amb una fotografia de Pedri, també vestit amb la samarreta del club madrileny, i amb el text: per aquesta segona oferta hem tingut un problema. Se'ns han acabat les entrades pel concert de demà, així que millorarem la proposta anterior amb 6 entrades pel de diumenge. I ho ha rematat l'Atlètic de Madrid amb un altre tuit amb Rafinha, també amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i el text: per completar el 3x1, ens hem encigalat i tirarem la casa per la finestra. El jugador arriba cedit per una temporada i, a canvi, nosaltres cedim a Tom Ford i a Smith sense opció de compra. Oferta irrefusable. També diu l'Atlètic de Madrid que volem aprofitar per desmentir rotundament que haguem fet una oferta al director esportiu del Barça perquè s'uneixi al nostre equip de scouting al mercat brasiler.

0: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: A sortir del Metropolitano, Julián podria haver dit perfectament quan ha tingut l'oportunitat: soc jugador de l'Atlètic de Madrid, vull seguir aquí, tinc contracte, i mai no ho ha fet. Per tant, com dic, segurament té motius per estar nerviós l'Atlètic de Madrid, perquè a 29 de maig ja ha vist com li ha marxat Griezmann, i si també perd Julián es quedarà de cop sense els seus dos jugadors insígnia. I després, i això ja va passar l'any passat amb Nico Williams i l'Athletic Club, és evident que si en comptes del Barça fos un altre club el que estigués interessat en Julián, no faria tanta ràbia ni faríem tantes gracietes. 10:41, comencem.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Com veieu, programa farcit avui en clau Barça, en clau mercat, i que compartirem a la tertúlia de seguida amb l'Àlex Pintanel, el Juan Irigoyen, el Pol Ballús i l'Albert Fernández. Ara mateix, però, s'està acabant de disputar l'última jornada de l'ACB, jornada unificada que ha deixat, està deixant definit, no del tot, però gairebé, dic no del tot, perquè encara quedarà un partit, un Barça-València ajornat per disputar-se diumenge, i perquè justament el Barça també està encara disputant aquest últim partit, aquest penúltim partit en el seu cas. Mira, s'ha acabat ara mateix, el Barça que ha guanyat el Morabanc Andorra 95-100, per tant, ara sí, s'ha acabat l'última jornada de l'ACB, que a expenses d'aquest últim partit de diumenge, aquest Barça-València ajornat, defineix el quadre pel play-off del títol de Lliga. Hola, Dani Aguilar, bona nit des de Fontajau.
2: Hola, Oriol Jové, com estàs? Molt bona nit.
1: El Dani, que el tenim a Girona perquè ha estat seguint el bàsquet Girona-Joventut, que com ha acabat?
2: Doncs amb victòria gironina, 82-77, de fet festa ara mateix a Fontajau, veiem els aficionats barrejant-se amb els jugadors, amb regal inclòs, perquè Martínez Gueven, el pivot lituà, acaba de deixar Fontajau un fins l'any que ve, de manera que ja podem donar per renovada i anunciar d'aquesta informació, renovat Martínez Gueven una temporada més, un dels puntals del bàsquet Girona, el Girona que acaba 12è classificat a l'ACB amb 14 victòries, el Joventut acabarà sí o sí 6è classificat amb 22 victòries, gran campanya per la penya, aquesta és una dels càlculs, diguem-ne, que ja són absolutament matemàtics.
1: Ha seguit el Dani el bàsquet Girona-Joventut, però de reull pendent dels altres 8 partits. Ara ho dèiem, el del Barça s'acaba d'acabar fa res, qüestió de segons, amb victòria, sí, a la pista de Morabanc-Andorra.
2: A la pròrroga, noi, contra una Andorra que ja se s'havia salvat, deixa'm dir-te que acabem de viure, Oriol, una de les últimes jornades unificades més bèsties que recordo, per una notícia que ara de seguida comentarem, la permanència in extremis del Saragossa amb un triple sobre la botzina després d'agafar un rebot ofensiu de tir lliure forçat. Ara ho intentarem explicar perquè la jugada jo crec que passa a la història a Lugo contra el Breogán. Anem a pams. S'ha acabat ja aquesta última jornada, com dius, queda la del diumenge per al Barça-València, al Madrid, que, malgrat perdre avui a Manresa, ara en parlem, acaba líder amb 26 victòries, tot i que ha acumulat 5 derrotes en els últims 5 partits, i això no havia passat mai, però en tot cas, se sap ja líder i per la segona posició hi haurà la lluita entre el Baskonia i el Múrcia. El Barça, tenint en compte la victòria del Múrcia avui, que ha guanyat el Lleida, en cas de guanyar amb aquesta victòria, en cas de guanyar el València, el diumenge serà tercer classificat. Aquest és el titular, per no embolicar-ho molt. Si el Barça guanya diumenge el València, serà tercer. Per tant, tindríem uns quarts de final catalans. Barça-Penya. Aquest és un dels primers titulars que ens deixa abans de no tancar.

0: Aquí aquesta última jornada. El València, que avui ha guanyat el Gran Canària i l'envia a la primera FEB, ara insisteixo, et parlo de la part de baix, per sota en aquesta part de play-off, setè serà el Bilbao, finalment, el Bilbao de Jaume Ponsarnau, que ha guanyat a domicili al Tenerife, i el Tenerife finalment és vuitè. Per tant, ja tenim una primera eliminatòria segura a quarts de final, Oriol, que és un Real Madrid-Tenerife. Aquesta ja la tenim segura, la resta s'han de definir a expenses del que passi el diumenge. Això també deixa l'Unicaja sense play-off, fet que, evidentment, és noticiable. El Manresa acaba de ser amb 16 victòries, el Lleida 14 amb 12, i com et deia, el drama, el descens. Gran Canària, Dreamland Gran Canària, un equip que fa dues temporades va guanyar l'Eurocup i es va guanyar l'accés a l'Eurolliga, ha descendit de categoria. Ha baixat el Gran Canària, un dels grans de l'ACB, i ho ha fet quan el Saragossa estava ja absolutament liquidat. El Saragossa estava perdent de 5-6 punts a res, 20 segons per al final a Lugo, però ha anat remuntant. S'ha situat a 2 punts amb tirs lliures per Bell Haynes amb 4 segons. Bell Haynes ha fallat expressament el tir lliure, el rebot ofensiu ha estat per Saragossa, la pilota li ha arribat a Espiso i ha notat un triple sobre la botzina amb una de les permanències més boges, més espectaculars que jo recordo. Per tant, aquest és el quadre que queda en aquesta última jornada. Gran Canària i Granada són els equips que descendeixen, se salva Saragossa i Andorra in extremis, i al play-off tindrem Madrid, Baskonia, Múrcia, València, Barça, Penya, Bilbao i Tenerife. Amb aquesta informació que heu de requadrar, si el Barça guanya el València el diumenge, tindrem un Barça-Penya quarts de final.
1: Doncs pendents diumenge a les 7 del vespre al Palau Blaugrana d'aquest Barça València, que ha d'acabar de decidir en quina posició entra l'equip de Xavi Pascual al play-off pel títol. A aquesta hora també estem pendents en futbol del play-off d'ascens a segona divisió, que ha començat aquesta nit amb el partit d'anada de les semifinals pel Sabadell, que ara mateix, Pau Bombardó, bona nit.
2: Bona nit.
1: Està perdent al camp del Madrid-Castilla.
2: Sí, sí, sí, ara minut 84 de partit, Real Madrid-Castilla 2, Sabadell 0. Ha estat en qüestió de menys de 10 minuts que el filial del Real Madrid ha marcat aquests dos gols. Han marcat César Palacios i Pol Fortuny al minut 71 i 79. Per tant, fins al minut 70 el Sabadell, que estava aguantant força bé, sí que és veritat que no havia generat tampoc massa ocasions de perill, ha anat força remolc durant tot el partit. Diego Fuoli n'ha tret unes quantes sota pals, però finalment el Madrid, que ha obert la llauna amb el primer i al cap de 8 minuts ha fet el segon. Ara minut gairebé 85 de partit, ho segueix intentant el filial del Real Madrid, i el Sabadell, que està doncs una mica sota mínims, no aconsegueix reaccionar d'aquest doble cop dur. És veritat que encara queda la tornada a la nova Creu Alta, però a falta de 5 minuts perquè es compleixin aquests primers 90 de partit, perd per 2-0 en aquesta anada a l'eliminatòria.
1: Doncs 5 minuts més l'afegit per intentar fer algun gol. Per ser optimistes, recordo que el Sabadell, en cas d'empat en el global de l'eliminatòria, al final d'una hipotètica pròrroga, després del partit de tornada, passaria a la final d'aquest play-off pel fet d'haver acabat la lliga regular en millor posició. Si passés a la final, recordo que allà l'esperaria o bé el Villarreal B o bé el Zamora, igualment sempre amb la tornada a Sabadell i amb el factor empat a favor. I l'últim punt de connexió a aquesta hora és amb el Palau Blaugrana, perquè el Barça de futbol sala jugava avui el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga contra el Valdepeñas. Ha guanyat el primer partit, però és un partit que sobretot era especial perquè ara mateix, a aquesta hora, 10:49 de la nit, li estan retirant la samarreta a una llegenda de la secció com Sergio Lozano, que es va retirar l'any passat. Albert Ferran, bona nit.
3: Hola, bona nit, Oriol.
1: Ara mateix de ple, en aquests actes de la retirada de la samarreta.
3: Just ara surt a pista, els seus excompanys i també integrants del cos tècnic li fan ara el passadís i apareix al centre de la pista, aplaudeix als més de 3.000 aficionats que no s'han volgut perdre el partit i, evidentment, l'homenatge a Sergio Lozano al mig de la pista, acompanyat dels 33 títols que va guanyar amb la samarreta blaugrana. Són 14 temporades, 334 gols i 33 títols. Sobretot destaquem les 4 Champions i les 6 lligues que va guanyar Sergio Lozano, que rep l'ovació del Palau, que ara assenyala la zona dels Dracs, de la penya Dracs, la penya més fidel del futbol sala, i vaja, ja pots escoltar que l'animació durant el partit ha estat constant i ara puja encara més de to amb la presència de Sergio Lozano, el gran protagonista. Com deies, el partit ha tingut poca història, el Barça ha fet dos gols els primers 5 minuts i ha encarrilat el partit, i després doncs sempre ha sabut controlar el joc, el resultat, i ha acabat guanyant per 4-1, el moment en què Sergio Lozano rep el micro, el micròfon, i vaja, podrà parlar o podrà enviar unes paraules al públic, aquests més de 3.000 aficionats, a més també molta família, molts amics que l'acompanyen. Ha de ser un moment molt emocionant. Serà la 17a samarreta que retira el Barça d'un dels seus jugadors de secció poliesportiva, la segona a la secció de futbol sala. Primer va ser Paco Sedano i avui Sergio Lozano.
1: Vinga, sentem-lo.
4: Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros, porque sin ningún...

0: porque como os decía, si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sintieseis orgullosos de un culé más. Así que gracias a todos.
1: Entonces, paraules de Sergio Lozano des del vell mig de la pista d'aquest Palau Blaugrana, amb un nou enorme damunt de l'escenari, amb tots els títols, com ens explicava l'Albert Ferran. El moment samarreta ja l'hem viscut?
2: No l'hem viscut. De fet, ara veiem a dalt la part superior del Palau, veiem les 16 samarretes que ja hi ha penjades, i hi ha un forat entre la samarreta de Paco Sedano i d'Òscar Grau, exjugador de la secció d'handbol, i allà hi ha un forat. Hi ha una lona, una cortina que tapa la samarreta, i per tant, d'aquí a pocs minuts, algú, no sabem exactament qui, doncs serà l'encarregat d'ensenyar aquesta samarreta, aquest dorsal nou amb la paraula Lozano, Sergio Lozano, que ja quedarà immortalitzada a la part superior del Palau. En qüestió de pocs minuts es farà aquest... continuarà aquest homenatge, però serà el punt final o el punt àlgid d'aquest homenatge quan veiem aquesta samarreta amb el nou de Sergio Lozano.
1: Doncs amb l'Albert Ferran, pendent d'aquesta retirada de la samarreta de Sergio Lozano des del Palau Blaugrana, tot això la nit abans de la final de la Champions. Demà a les 6 de la tarda a Budapest i en directe a RAC1 entre el PSG i l'Arsenal, entre el PSG de Luis Enrique i l'Arsenal de Mikel Arteta.
3: Muy tranquilo, muy ilusionado, porque ganar es lo que motiva a alguien que se dedica al deporte de alta competición, pero ya más que por mí, que a mí el fútbol ya me ha dado muchísimas cosas, por toda la gente que está alrededor, por mi familia, por toda la gente importante, pues dar más alegrías es una cosa que motiva y en eso estamos.
4: Cada partido suele tener un momento y un cim, y mañana tiene uno muy especial que viene dado con nuestra historia y la oportunidad que tenemos delante. A veces las cosas salen mejor de manera natural y cuando el partido está un poquito más cerca.
1: Luis Enrique y Arteta, demà cara a cara, PSG Arsenal en la final de la Champions. Després el sentirem, farem la prèvia d'aquesta final i repassarem com ha anat el dia. També a Madrid amb la campanya electoral, avui amb el vot per correu i amb José Mourinho com a protagonistes. El dia també en què Michel s'ha acomiadat del Girona.
5: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de...
1: Ahir el club va anunciar que Michel no seguiria i avui ha difós aquest vídeo en què el tècnic gironí les últimes 5 temporades diu adeu als aficionats i dona les gràcies a tothom, especialment, i ho ha personalitzat, en el director esportiu Quique Cárcel, que diu li ha permès viure la millor etapa de la seva carrera com a tècnic. Això al Girona. A l'Espanyol, Manolo González ha posat veu també a la seva continuïtat a la banqueta.
6: Bueno, content perquè ha acabat bé. L'equip ha consolidat la primera un altre any més. Important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant. I bueno, feliç per poder continuar un any més amb la renovació que era automàtica amb la permanència i també amb la confiança de tant del president com del director esportiu, de Monchi, per continuar un any més a l'Espanyol.
1: Manolo, que des d'ahir ja treballa colze a colze amb Monchi per confeccionar l'Espanyol de la temporada que ve. I parlant d'entrenadors, avui Íñigo Pérez ha anunciat que deixa la banqueta del Rayo, se n'anirà al Villarreal, que, per cert, avui ha renovat Carlos Romero, aquest cop ja per quedar-se'l després de dues temporades cedit precisament a l'Espanyol. Tenim el Madrid-Castilla-Sabadell al temps afegit. S'està revisant alguna cosa, Pau?
7: S'està revisant un penal, però jo crec que és d'aquelles revisions que es demanen a la desesperada. Jo entenc pel que estaven revisant que potser podria haver-hi algunes mans d'un jugador del Real Madrid-Castilla, però és que ni tan sols la pilota impacta els braços. Per tant,
1: no hi ha res, diu l'àrbitre.
7: No hi ha res, diu l'àrbitre ara. No, jo crec que és d'aquelles revisions que veiem a la Primera Federació on es demana per demanar, perquè ja que tens aquestes oportunitats, doncs ho fas, però evidentment no hi ha penal. Minut 92 de partit, ara en queden 6, en principi, per arribar a aquests 8 que s'han afegit, però amb aquesta revisió entenc que s'estendrà una mica més.
1: Doncs a veure si el Sabadell pot marcar ni que sigui un gol en aquest tram final del temps afegit per escurçar distàncies en l'eliminatòria i que la gesta doncs hagi de ser una mica menys heroica en el partit de tornada a la nova Creu Alta. Fora del futbol, avui Marc Márquez ha tornat a pujar a la moto. El gran dels Márquez estava fora des de l'accident Alemans de principis d'aquest mes de maig i la posterior operació, i torna aquest cap de setmana al Gran Premi d'Itàlia. Avui l'hem vist ja en la sessió de lliures. Quim Salvador, bona nit.
8: Bona bona nit,
1: Oriol. Com li ha anat?
9: Doncs força bé. Ha fet un dia, com era d'esperar, de menys a més. Ha començat amb una primera sessió lliure en què ha fet el 15è millor temps. Després havia de tornar a passar una nova revisió mèdica per obtenir el vistiplau per continuar disputant el Gran Premi. Li han donat l'okay, té el vistiplau, i després ja a la pràctica de la tarda sí que hem vist un Marc Márquez ja a prop del nivell que el va fer campió del món la temporada passada, rodant durant tota la sessió amb temps entre els pilots capdavanters i acabant amb una esperançadora sisena posició a només dues dècimes del més ràpid que ha estat Fabio Di Gianantonio. Sentim Marc Márquez, que ha parlat amb DAZN després del primer entrenament i d'obtenir el vistiplau mèdic i abans d'aquesta pràctica que t'estava explicant ara de la tarda.
10: Fit, tengo que ir valorando durante las sesiones a ver qué tal va evolucionando, pero de momento estamos encima de la moto, pues lógicamente con seguridad de que no se puede mover nada, ¿no? Que simplemente pues es lo que venía aquí, a entrenar, a acumular vueltas y a seguir creciendo esos músculos que han estado tanto tiempo parados.
9: Això just després d'obtenir el fit, l'apte per continuar corrent, i tot i que a la tarda, com t'explico, sí que ha tingut una bona velocitat, Márquez té un discurs molt prudent respecte a les seves expectatives de resultat en aquest cap de setmana a Mugello.
10: El médico ha dado ok porque clínicamente, por eso estoy aquí, porque clínicamente no hay ninguna contradicción de que pueda ser contraproducente, pero bueno, yo tengo que ir viendo durante el fin de semana, estamos en Mugello, uno de los circuitos más físicos del campeonato.
9: Ha estat un primer dia de domini de Ducati i de Festival Italià. Primer Di Gianantonio, segon Pecco Bagnaia, tercer Enea Bastianini, aquest va amb KTM, quart Franco Morbidelli, cinquè Fermín Aldeguer i sisè Marc Márquez, just davant de les Aprilia oficials del líder Marco Bezzecchi, que ha estat setè, i Jorge Martín vuitè. Completen el top 10 de pilots classificats per la Q2 el català de Yamaha Àlex Rins, que ha estat novè, i el debutant brasiler d'Honda Diogo Moreira, desè. Dels pilots que hauran de passar demà per la Q1 en destaquen els noms d'Ayo Gura, 11è, Raúl Fernández, 12è, Pedro Acosta, que havia de fer la pol al Gran Premi de Catalunya, ha estat 13è, Maverick Viñales, 14è, Joan Mir, 15è, i Fabio Quartararo, 17è. Demà, qualificacions entre 3 quarts i 5 d'11 i 2 quarts de 12 del matí, i l'esprint a les 3 de la tarda.
1: Això en motos. Al Giro hem tingut victòria de Sepp Kuss a l'etapa reina per les Dolomites. El nord-americà fincat al Berguedà ha arribat a la meta en solitari, i als 31 anys ja pot presumir d'haver guanyat una etapa a les 3 grans proves del ciclisme, al Tour, a la Vuelta i ara també al Giro d'Itàlia, un Giro que continua liderant el seu company d'equip al Visma, el danès Jonas Vingegaard, amb 4 minuts de marge sobre Félix Gall. A Roland Garros avui ja han començat els 700 de final, i atenció, perquè si ahir Jannik Sinner es va haver de retirar per la calor, avui ha quedat fora Novak Djokovic. Pau Espí, bona nit.
7: Bona nit. El Sèrbia ha caigut per 3-16-2 davant el brasiler João Fonseca, i amb l'eliminació de Sinner i Djokovic, guanyi qui guanyi, tindrem un nou campió d'un gran slam. El quadre masculí també ha passat a 8-10 el madrileny Rafa Hodor, després de superar Michaelsen per 3-16-2. L'asturià Pablo Carreño ha eliminat l'argentí Tirante, el neerlandès De Jong s'ha imposat al ruf Kachanov, l'australià Demi Ñaura ha caigut davant el txec Mensip, el rus Rublev ha superat el portuguès Borges, i tenim en joc dos partits més d'aquests 700 de final. El noruec Casper Ruud i l'estatunidenc Tommy Paul empaten a 2, ara a l'últim set, avantatge per Casper Ruud per 5 jocs a 4, i l'alemany Alexander Zverev guanya per un 7-0 el francès Halys, en joc ara el segon, també avantatge per l'alemany per 3 jocs a 4.
1: Doncs a Roland Garros, el quadre masculí, que això, tindrem un guanyador de gran slam inèdit en aquesta edició del torneig a París. A més, han arrencat les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina. Ho ha fet amb derrota pel Calafell en el primer partit contra el Liceo per 4-1. Les 11 en punt, una pausa, i arrenquem tertúlia amb el Juan Irigoyen, el Pol Ballús i l'Albert Fernández.
11: RAC1. Vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
12: Sí, i just ara he reformat un dels pisos principals, i tinc paletes.
11: Sí.
12: Bueno, principals, els baixos.
11: Una
12: part dels baixos, digues.
11: Una part dels baixos.
12: Bueno, la porteria.
11: La porteria.
12: La porteria, on vivia la portera.
11: Sí.
12: Preciosa, una porteria que està sota l'escala.
11: Però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
12: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben, si s'asseuen, hi caben.
11: Hi caben.
12: Pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
11: Han dividit la porteria?
12: Sí.
11: I què han fet?
12: Han fet 6 pisos. Sí. Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
13: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. dirà, amb Oriol Jové.
8: Yeah, I think it's very special to win anything with Barca. Like you said, it's the biggest club on the planet. The amount of fans and the feeling amongst the city, I can already feel it. To win here would be very special. I want to win every trophy, but I think, yeah, the Champions League for me is an amazing trophy.
1: Primeres paraules d'Anthony Gordon com a jugador del Barça fa una horeta i mitja, que s'ha fet oficial la seva arribada al Barça. Signa per 5 temporades el davanter anglès de 25 anys, que arriba procedent del Newcastle, ho hem explicat, per 70 milions d'euros fixos i 10 en variables. Hola, Àlex Pintanel, bona nit.
14: Què tal, Jué?
1: Albert Fernández, què tal, bona nit.
15: Hola, Uri.
1: Juan Irigoyen, bona nit.
16: Bona nit.
1: I Pol Ballús, bona nit.
17: Bona
1: per
17: nit.
1: Per completar la taula. Ara parlem de Gordon. Deixa'm passar un moment, però, per la ciutat esportiva Alfredo Di Stéfano, per Valdebebas, seu de les votacions diumenge de la setmana que ve en aquestes eleccions a la presidència del Madrid, i que ara mateix és l'escenari de la derrota, s'acaba d'acabar ara mateix, del Centre d'Esports Sabadell en l'anada de les semifinals del play-off per pujar a segona divisió. Pau.
7: Sí, ara mateix ha acabat el partit. Real Madrid-Castilla 2, Sabadell 0, un partit gris dels vallesans on han tingut molt poques ocasions a porteria, dominat gairebé de principi a fi pel filial del Real Madrid. La bona notícia, doncs, que encara queda la tornada a la nova Creu Alta, on es pot magnificar encara més aquesta gesta, empatant l'eliminatòria, inclús remuntant. Recordem, com has dit abans, que en cas d'empat al final de la pròrroga, doncs, per la posició en la Lliga regular, seria el Sabadell qui accediria a aquesta final del play-off. Per tant, encara queden 90 minuts a la nova Creu Alta per remuntar aquest resultat avui advers. Això serà el divendres que ve a les 9 del vespre a Sabadell.
1: Sí, no estan gaire contents a Sabadell amb el fet d'haver de jugar tant l'anada com la tornada en divendres, evidentment perquè dificulten en aquest cas el desplaçament, perquè... Vaja,
7: avui s'han desplaçat 300 persones, doncs, que ja en són força, però clar, de les que podrien haver estat en un cap de setmana normal, diguem.
1: Totalment, sí, sí. Thiago Pitarch, 90 minuts a vista.
7: Sí, sí, sí, sí, ha disputat el partit Thiago Pitarch. Sí que és veritat que no és que hagi estat excels, no ha marcat tampoc cap gol, però sí que se li nota aquella cosa de que ha tocat ja el futbol professional.
16: Que raro, això pensa que tira ja la selecció.
17: Sí, ni que el volien per l'Eurocopa, per el Mundial.
1: Doncs mira, de moment... jugant aquest play-off per pujar a segona divisió amb el Madrid-Castilla... dels filials n'hauríem de parlar algun dia. Avui potser és avantatgista fer-ho perquè el Sabadell ha perdut aquest partit d'anada, però vaja, que pugui jugar un futbolista que ha tingut minuts a primera divisió contra un Sabadell que a més doncs evidentment no té ni el pressupost ni un petit percentatge del pressupost que té el Real Madrid, vaja, és evidentment adulterar la competició.
9: Sí, sí, titular a la Champions aquesta temporada en partits importants.
17: Sí, contra el City, sense anar més lluny.
9: Contra el Bayern, a l'anada també.
17: Sí, sí.
9: Un futbolista del que un afamat periodista també de ràdio va dir que era la major aparició que havia vist ell en els últims 10 anys.
16: ¿El Madrid o el fútbol español?
1: En global.
9: Del fútbol español, va a decir. Es la mayor aparición que he visto.
1: Sí, más que Lamín, más que Pedri, más que...
9: Sí, sí, sí, ahora buscaré, pero si no recuerdo malamente van a ser estas las palabras.
1: Es que 10 años, vol dir 2016, ¿eh? Vull dir, qualsevol futbolista que hagi romput el món del futbol en els últims 10 anys, bé, en fi.
17: Per gustos colors.
1: Sí, sí, sí, totalment. Tot això és relatiu. És com el Juan Irigoyen amb Neymar, per exemple. Vull dir, cadascú té les seves...
16: ¿Qué me estás sacando?
1: No, home, fa 15 dies vas deixar Neymar, escolta'm.
16: Comparando a Thiago Pitarch este con Neymar.
1: No, no, Thiago Pitarch, mare de Déu, està molt per sobre.
17: Neymar que potser espera l'inici del Mundial.
1: És veritat, eh? Sí, no està gaire fi. Bé, en tot cas...
16: Se lo pierde el futbol, se lo pierde.
1: Sí, totalment. El Sabadell, que ha perdut aquest partit d'anada, té la tornada, ha de fer dos gols més que el Madrid-Castilla, com a mínim. Si fa dos gols més que el Castilla, forçaria la pròrroga, i al final de la pròrroga l'empat en el global de l'eliminatòria li serviria per passar a la final, per haver quedat doncs millor classificat a la fase regular, però evidentment no és un bon resultat el de l'equip de Ferran Costa avui a Valdebebas. Gràcies, Pau.
7: Gràcies, fins ara.
1: Avui ha estat el dia Anthony Gordon. S'ha fet llarga el dia. Pintanel, Pol Ballús, que crec que també hi eres per allà.
17: Jo des de la una.
9: Ostres.
17: No, ha estat una cosa, una experiència religiosa, no? Però que no recomano gaire gent.
14: quan ha entrat Pol Ballús a la redacció m'he fixat i fins i tot s'ha canviat l'outfit.
17: Sí, m'he canviat la samarreta perquè era indecent, és que clar.
1: Aviam, moltes hores. Amb la calor que fa a Barcelona
17: sí.
1: aquests dies, gairebé que ho agraïm, eh?
17: Sí. S'han vist escenes de, bueno, primer de repartiment d'hamburgueses a l'hora de dinar.
1: Per part del club?
17: Sí.
9: A veure, escolta'm.
17: Sí, no són les millors hamburgueses que et pugui imaginar, però tampoc em queixaré, evidentment. I llavors escenes de gent fent la migdiada fins i tot allà al mig. Sí.
1: De companys del gremi, eh?
17: Sí.
1: No volen dir noms, eh?
17: No. No seré jo aquí.
1: D'acord.
17: Sí.
16: Però hubo testimonio fotográfico.
17: Bueno.
16: Bueno, vi por redes alguien que sacaba una foto de alguien durmiendo.
17: Y yo eso no he visto.
16: Bueno, lo vi yo, no te
1: lo entendí. Ah, tú entens, Juan, de testimonio fotográfico.
16: Bueno, vi un hombre, creo que era de género masculino, ¿no? Arrojado en el suelo.
9: En
16: posición de siesta. Sí, bé, porque por la hora que era, me imagino que... una migdiada.
1: Espero que estigués a l'ombra, en tot cas, perquè si no...
16: No, estava dintre...
14: No era Damià López, no?, que ha anat pel matí.
1: No. A més, Damià López és un excel·lent professional.
16: No, i Damià és una persona... No haria això.
1: No, estic completament d'acord. Per què ha passat tot això? Per què s'han endarrerit 8 hores la signatura de Gordon Pinarello?
14: Doncs mira, per uns problemes burocràtics, estava previst a la 1 del migdia i finalment quan passaven pocs minuts de les 9 del vespre, Barça i Newcastle han fet oficial el fitxatge de l'extrem. En cap moment ha perillat el fitxatge. De fet, el futbolista, quan li hem preguntat, ell ha estat tot el dia a l'hotel i quan li han donat el vistiplau és quan ell s'ha desplaçat fins a les oficines per firmar aquest nou contracte amb el Barça. Va passar una cosa similar amb Cancelo, però és cert que en aquell cas la roda de premsa que estava prevista pel migdia va acabar sent cap als vols de les 5 de la tarda. Gordon ha explicat en un castellà més que correcte que està preparat per assumir aquest repte.
8: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
1: En castellà, és una de les coses que jo crec que ha sorprès amb més gent dins del gir de guió que ha estat en si tot el dia, no? Perquè, vull dir, a més, molt ben parlat.
14: Sí, ell ha explicat, i de fet hi ha hagut altres respostes que ha barrejat l'anglès amb el castellà. Ell ha explicat que amb el fisio del Newcastle parlava castellà, per tant entenc que el fisio del Newcastle deu ser espanyol, i després que ell, com que de petit volia jugar al Barça, doncs ja havia après una mica de castellà, i és cert que en les últimes hores, barra dies, perquè tot ha anat molt ràpid, s'ha interessat per l'idioma i parla, crec jo, prou bé.
17: Molt bé.
14: Dies, doncs...
16: sí. Mejor que Flick.
17: Sí.
9: Que
17: sí,
9: tampoc és lejos. Difícil,
16: no,
9: clar.
16: No.
1: De zero a qualsevol cosa, ja és...
9: No, el parla bastant bé.
14: Flick el parla també, el que passa és que...
16: En la intimida.
17: Com Aznar al català.
1: Bona carta de presentació, no? Vull dir...
17: Molt bona.
1: Ostres, ara acabarem de sentir la resta de coses que ha dit Gordon, però, ostres, jo l'he vist motivadíssim. Si ha dit això del castellà, justament, és perquè diu que de petit, no? Això que explicaves, ja tenia al cap el Barça...
9: I ha dit, ha afegit, que jo m'ho he cregut perquè he dit, tu creguis o no?
17: Sí, verbi tornat, ha dit, tu creguis o no?
9: M'és igual, correcte. Si tu creus o no, em fa pensar que segurament era veritat.
1: I perquè s'ha convertit en un tòpic de les presentacions, sí. Dir, no, jo de petit sempre havia volgut jugar al Barça, en aquest cas, mira, el que diu, tu pots creure o no, però... Jo parlo castellà, per tant...
9: Per algú serà.
16: Cuando sos extranjero es más fácil decir eso, ¿no?
17: Com vols dir?
16: Cuando sos extranjero, puedes decir eso. Es más fácil de creer que si sos del país donde... ¿No?
17: Sí.
16: Es más difícil para...
17: Sí, probablement.
9: Sí, ell era del Liverpool. Crec que aquesta història és...
17: Sí, va acabar a l'Everton.
9: Va acabar a l'Everton perquè el Liverpool perquè no el volien.
17: Sí, perquè el fan fora. Yeah. I llavors ell arriba a confessar que jugant amb l'Everton contra el Liverpool, quan juguen derbis, si perden no li importa tant. Que una mica que ell sentia encara els colors del Liverpool i que a cada sol deia, no, però tu has de jugar tu, ja, però jo sóc del Liverpool. És un tio també amb certes inquietuds, que li agrada molt jugar escacs.
1: Ah, sí?
17: Sí, té una fixació molt amb els escacs. Vull dir que no és un perfil de futbolista més ras, per dir-ho d'alguna manera, sinó que té certes inquietuds.
16: ¿Cuál sería el perfil de un futbolista más raso?
17: No, potser t'imagines...
9: I que no juega ajedrez.
17: No, però amb inquietuds potser més terrenals, una mica, o menys habituals.
16: Okay.
17: O que les CACs potser no els associes tant amb un jugador que el primer dia que posa un peu a Barcelona...
16: No, Carvajal també li gusta.
17: Sí.
1: El que passa és que no sé si Carvajal té tants idiomes presos.
16: Però just és un perfil de deportista un poc més...
1: Més ras.
16: Xanita, no? Sí. No huele muy alto.
1: Clar, tu, Pol,
16: com a... Almenys por sus inquietudes políticas, ¿no? Si hablamos de sus inquietudes políticas...
1: No sé si m'atreviria a un debat polític.
17: Sí, no sé si a lo baix, però cap a un cantó dret o esquerre sí que et sé dir cap aquí.
1: Clar, tu, Pol, com a gran coneixedor de la Premier i del futbol anglès...
16: Vamos, sí, con esta mentira, ¿no?
17: ¿Quina?
16: La de esta que sabe mucho de futuro inglés.
17: Bueno, una mica més que 12.
16: No, porque claro, estamos fomentando acá una mentira que está bien, ¿eh?
1: Defensa, Pol, defensa.
16: Sí,
17: la puc defensar bé. A mi és contra el que puguis veure el Juan Irigoyen, així que pots preguntar.
1: No, te l'he preguntat per Gordon. Vull dir, tu sí. Segurament de la taula ets qui l'ha vist més.
17: Sí, és un jugador que, diguéssim, des de sempre, jo crec que fa el salt aquest a la cantera de l'Everton i ha jugat a totes les inferiors angleses. De la seva generació era un dels noms, ell i Tommy Doyle, que estava al City, ara està al Wolverhampton, eren els dos que et deien, aquests dos poden arribar. I a l'Everton el promocionen molt perquè debuti jove, perquè el veuen com el jugador que està destinat a... I li costa una mica al principi a l'Everton, de fet té un temps que no acaba d'encaixar, i és sobretot en èpoques de penúria de l'Everton, ja l'època que tenen a Koeman d'entrenador que fan un dispendi de calés exagerat, acaben en una situació doncs, financera molt, molt complicada, pugen a gent de la casa i el gran beneficiat és Gordon, que explota amb aquest context i el fitxa al Newcastle pagant molts calés. L'Everton el ven perquè han de vendre també per temes econòmics.
1: Un Everton que, si no recordo malament, tenia els André Gómez, Lucas Digne i altres.
9: Va tenir Ancelotti entrenador?
17: Aquí ara et parlaria de memòria i no t'ho asseguraria, però... Ah,
9: podríeu trucar a Ancelotti per, no? Sí.
1: per parlar
9: a Gordon.
1: Li podríem fer uns talls de veu per...
17: És ben possible, que el tingués. Sí. Però això, el Gordon una mica que arriba amb un Everton que està, no en decadència, però sí de cap a caiguda, llavors se'n va cap al Newcastle, que és un projecte que va cap amunt, li costa a l'inici també adaptar-se a la vida allà, però jo crec que la sensació que m'ha donat avui també és de ser un tio conscient una mica del jugador que és, eh? Perquè hi ha hagut una pregunta que li diuen amb qui et veus més, Lamin, Rafinha, no sé què, i diu, no, jo em veig més vestit com Rafinha perquè corro, poso intensitat, em veig així... Llavors, com un jugador, això, que és conscient del que pot fer, el que no pot fer, també li recordo en una entrevista amb Sky dient, jo tinc la sensació que com més corro, més bé jugo. Així que d'alguna manera sap una mica el sacrifici que ha
7: de... De fet, a Flick li agrada especialment perquè té moltes coses de Rafinha, de la pressió, la intensitat, i aquesta setmana entrevistava amb Javier Manquillo, aquí el Tu Diràs, i quan li preguntàvem per quin tipus de futbolista era Gordon, ell el comparava amb Ferran.
17: Ferran,
7: també. Perquè deia que també podia jugar de nou i bueno, tenia similituds a les de Ferran, però especialment...
16: Aquesta comparació era para bien o para mal?
17: Depèn del gust, també.
7: Cap a bé, no?
17: Sí, cap a bé. Sí.
7: Cap a bé, sí, sí, cap a bé.
1: Entenc que volia destacar els trets positius de Ferran, tot i que és cert que en aquesta entrevista Manquillo va deixar anar alguna declaració força sorprenent també sobre el seu excompany.
7: De fet, donaven ganes de no pitjar-lo.
17: Perquè va coincidir l'any dolent.
1: No ho volia dir, però
7: sí. El primer.
1: Sí, sí, per cert, va coincidir amb Ancelotti. Sí, sí, la temporada 19-20 i la 20-21 que és la segona d'Ancelotti a l'Everton. No ho sé si aquí... Aviam... Sí, també, però gairebé no va jugar Anthony Gordon ja a la temporada 20-21 amb Ancelotti. No sé si hauria de tenir algun tipus de lesió perquè va jugar només 3 partits, però 18-19 anys tenia quan va coincidir amb Ancelotti a l'Everton. Ara arriba el Barça amb 25. Nivell d'il·lusió amb Anthony Gordon...
17: De l'1 al 10 jo et diria un 6 i mitjet.
16: Ah, nada.
17: No, jo el 9...
7: Li has comprat el discurs a Javier Manquillo, eh?
17: Sí, bueno, aviam, o sigui, pitjor seria un 4, no? A mi el... No,
16: sí, clar, però llavors seria un 0.
17: Bueno, però per mi el que seria un 9...
16: Acaben de pagar 70 más 10, 80 kilos, però un jugador va ser 6.
17: Bueno, 6 i mitjet, he dit. Per mi un 9 amb 10 seria Julián Álvarez. Gordon el veig un jugador que no me l'imagino sent titular demà al Barça. perquè jo m'imagino a Rafinha, a Lamine, i a un altre jugador a davant. Llavors, és totalment cert que amb el futbol tal com està muntat avui mateix, et fa falta tenir que el primer davanter suplent sigui un Gordon, que t'entri i que t'ho pugui fer bé.
16: No, però bueno, tu sí que demanes. De lo que vos sí reclamabas, o de lo que sí se reclamaba a este equipo, que es más competencia en ataque, sí. Un banquillo más amplio, una mayor posibilidad de rotaciones, soluciones... claro, es en ese sentido, y si sí, es un tipo que especialmente pide el entrenador.
17: Sí, no, evidentemente.
16: Entonces, bueno, me parece que puede dar un salto de calidad, que es a lo que aspira este equipo, básicamente. Si
17: sí,
16: este
17: pero
16: equipo,
17: no hizo al contrario tampoco.
16: Bueno, pero dijiste un 6.5 como muy lastimoso.
17: Bueno.
16: Muy lastimoso. Me parece que te hizo mal las 12 horas ahí esperando.
17: Ah, també pot ser, no? Sí.
16: Le bajó el precio.
1: Ja li cau malament al jugador, per això.
16: No, le bajó el precio.
1: Gordon allà esperant
16: entre,
1: que l'hotel...
16: Entre que lo comparó con Ferran i Paul Bayou lo están matando.
17: No, jo no l'he matat. Simplement he dit que no el veig en titular, ja està.
1: Tu puges més, del 6.5?
16: Sí, 7.5.
1: No gaire més, tampoc.
17: Ha pujat mig punt.
16: Suficient.
17: No.
9: Crec que donarà un salt de qualitat. El tema del preu és una mica, no?, el que ens sobta. És a dir... Amb 70 quilos no pots portar un futbolista, no?, que doni un salt més important a l'equip que Gordon. Igual no.
17: Sí, igual no,
9: perquè ara mateix, realment, el futbol està molt car, sí. I l'altre dia em deia, no, és que no és un jugador top, i això és cert, un jugador top val 100 cap amunt, i és cert. Vull dir, has de buscar un futbolista de bon nivell, encertar-lo, però sí que tinc la sensació que pel futbol que fa Flick i per la importància de millorar, no només en atac, sinó en defensa, per millorar en defensa... Està clar que no és només fitxar defenses, és portar futbolistes que apretin al passador de la pilota, que siguin molt agressius, que corrin 70-80 minuts, i si no, que surtin a la segona part a menjar-se el rival. Jo crec que Gordon té això, i a més té qualitat, per tant, jo pujaria fins i tot al nivell d'il·lusió a un 8, però penso que possiblement es podria haver fet una mica millor de preu. Si estava al Bayern i estava al Lyon darrere...
1: També et dic que el preu el farà bo o dolent.
17: Sempre es diu quan
1: hi ha traspassos, no? 70, depèn dels números que et faci Gordon o del que t'aporti Gordon. Si juga molts partits i acaba sent decisiu i tot el que tu vulguis, doncs et semblarà que, mira, que les
16: companyes... Hoy no solamente hay que tener en cuenta el precio del traspaso, sino lo que te termina quedando amortización.
17: Correcte. I el que
1: és més barat que Rashford, des d'aquest punt
16: clar,
1: de vista.
16: Entonces, en ese sentido, vos estás evaluando que pagás 70 millones en un contrato de 5 años, claro, que tiene un salario... ¿en qué escalería está? No, yo creo que está en tercera o cuarta escala,
17: no
16: me parece. Por lo que valgo por ahí, pero no lo tengo bien seguro. Entonces, claro, ahí te puede quedar una amortización interesante, mucho más interesante que por ahí un jugador como Rashford, como bien decís vos, que por ahí pagas 30 y con un salario muy alto, ¿no? Paul, esto sí lo sabes perfectamente.
17: Merda 3.000 a la semana.
16: No, eso,
1: Rashford,
16: me confunde cuando hablas.
17: Ya, pero es que no el sé al mes, que vols que et digui... No,
9: bueno, Rashford seria un futbolista de 12-14 quilos i Gordon de 8. No, que és una mica, no?, la tercera o quarta escala salarial.
7: I després el tema del preu, pensa que vas a buscar la Premier, que ja tenen pasta, i després que competies contra Liverpool i Bayern, que t'ho farien més, per tant, en aquest aspecte. I després jo sí que estic d'acord amb el Juan, al final el que ve a fer Gordon és augmentar el nivell de la plantilla. És a dir, això és una evidència, i al final, al ser titular o no, ho marcarà el rendiment del jugador. Rafinha aquesta temporada s'ha passat molts partits lesionat, i si no tens Rafinha, tu imagina't l'eliminatòria contra la Real de Madrid haver tingut un jugador com Gordon, no? I per tant, per mi, sobretot el que guanyes, sigui titular o no, és que augmentes el nivell especialment de la part de dalt, que és el que has de fer.
17: No, jo aquí el que anava a dir és que el que has dit tu abans, que m'hi ha quedat i que ho volia dir, Albert, que és... Hi ha el punt aquest a nivell defensiu del que et dona, que jo estic molt d'acord i tinc la sensació que dins del vestidor del Barça s'ha com entès que molts cops es critica a la defensa, a la línia alta, als gols que l'equip concedeix i que s'exposa molt amb els defenses, quan a vegades el propi cos tècnic i gent de dins de l'equip diu si ens fan gols és perquè no apretem bé dalt. I això, sensació que molts anàlisis que s'han fet des de fora apunten amb els defenses quan el problema probablement doncs no et ve d'allà.
16: Uno de los problemas.
17: És un dels problemes, correcte. I que probablement amb Lamine Yamal ja tens un jugador dels tres a dalt que no et diré que no corri, però que pot pressionar menys. I que tenir-ne dos potser és una llosa una mica gran. I que quan el Barça s'ha deixat més punts és quan Rafinha estava fora i Rashford i Lamine havien de jugar junts.
1: Mira, de fet, és que m'ho estava mirant aquesta tarda per justament tenir una dada que donés suport a aquest argument. els partits que el Barça ha perdut aquesta temporada són bàsicament els que Rafinha no ha jugat. O sigui, el Barça ha perdut 10 partits aquesta temporada, els enumero, en la primera meitat de la temporada perd contra el PSG a la fase Lliga de la Champions, Rafinha no hi és, perd contra el Sevilla a la Lliga, Rafinha no hi és, perd contra el Madrid, Rafinha no hi és, i en la derrota a Stamford Bridge és el dia que tornava i juga mitja hora al final.
17: Quan ja està decidit.
1: Tampoc hi eren l'empat a 3 a Bruges, i després, a partir del gener, perds a Noeta, Rafinha estava lesionat, perds 4-0 al Metropolitano en l'anada dels quarts de Copa, Rafinha estava lesionat, de moment portem ple, eh?
17: Sí, sí.
1: Partit perdut, partit en què Rafinha no hi era. Perds a Montilivi, aquí és potser l'únic asterisc perquè Rafinha va ser titular, però just tornava de lesió, era el seu retorn,
17: el canvien, sí, sí.
1: Després de perdre justament aquest 4-0 al Metropolitano. Perds contra l'Atlético a l'anada dels quarts de Champions, Rafinha estava lesionat. I ara ja amb la temporada decidida, el Barça ha perdut també contra l'Alavés i contra el València, són anecdòtics i no es poden agafar com a casos, diguéssim, d'exemple, però Rafinha tampoc hi era, ni en un ni en l'altre. I el balanç total amb Rafinha, quan el Barça ha tingut Rafinha sobre la gespa, ha marcat un gol cada 32 minuts, quan no l'ha tingut l'ha marcat cada 48 minuts, per tant, amb Rafinha sobre la gespa marca més gols, però la dada que diran era, per mi, ve amb els gols encaixats. Quan Rafinha està damunt del camp, el Barça encaixa un gol cada 120 minuts, quan Rafinha no hi és, un gol cada 77 minuts. És que baixem gairebé a la meitat.
16: Clar. Muy completito, ¿no?
17: No, molt bé, eh?
16: Muy bien.
17: Vull
9: dir, és molt interessant.
1: Vull dir, per d'alguna manera, dona la raó a Hansi Flick i al
16: Xio Maitán.
1: I tant. El que em demanis, Juan. No, vull dir, això li dona la raó a Hansi Flick i al cos tècnic quan veuen com a fonamental,
17: sí, sí,
1: ja no la figura de Rafinha, sinó algú que et faci aquesta funció.
17: Si vols jugar així, has de tenir...
1: I en aquest sentit, Gordon, en ell el dit.
9: És que, mira, tu pots ser Maldini o pots ser Van Dijk, però si estàs exposat a un 3 contra 2 o a un contra 1, és molt difícil d'aturar els rivals. I a vegades és millor, això, tal com juga el Barça, que va buscar el rival, doncs, pressionar bé, que no li donis l'oportunitat de pensar, que tinguis l'oportunitat de posar la passada, i el Barça aquest any ha perdut la Champions, per mi, la perd sobretot perquè no té la capacitat de tapar una passada, que acaba amb l'expulsió de Cubarsí i que ja es trenca tot, perquè és gol, és expulsió, és tot, i la Champions quasi se te'n va en l'aire, no? Vull dir, el fet de ser superagressiu, que Marcus Rashford no pot ser, perquè no li surt i no ho tindrà mai, crec que és un punt per sobre el Barça. Si és que Gordon és el nou Rashford, que no sé si Gordon és el nou Rashford o és el nou... vull dir, perquè hem de veure... No, és un salt de qualitat. Un salt de qualitat serà quan veiem qui ha marxat a l'atac i veiem qui ha arribat a l'atac. I quan vegis la configuració completa dels futbolistes, diràs, hem donat un salt o no respecte al que teníem la temporada passada.
1: Jo no sé si Gordon és millor o no que Rashford, però sí que sé que és menys anàrquic. I crec que això...
14: I que li dona coses a Flick que Rashford no li donava.
9: Però clar, igual ara començarà el Mundial i Gordon serà el suplent de Rashford. I això la gent ja sabe... Vull dir que no
17: està una mica
9: veure,
17: així, eh?
9: Sí, ja sé. Sí, dic que pot ser, Sí. Tu saps bastant millor que jo, però vull dir que ja saps com funciona aquest món, no? Que diran...
14: Però són estils diferents.
9: Són estils diferents.
14: I realment Gordon encaixa més en el que vol Flick. Que després veurem com surt, eh? Però... encaixa més.
1: Sí, sí. De fet, una de les coses que ha dit és que va parlar amb Hansi Flick, Gordon, i que si estava motivat abans de parlar-hi, va ser parlar amb Flick i, vaja, acaba de tornar-se boig per venir al Barça.
16: L'extrem derecho
1: de
16: Inglaterra, ¿quién es?
17: És Bukayo Saka.
16: O sea, que sí o sí pelean por... O sea,
17: Gordon Rashford. El late es Bukayo Saka.
16: No creo que Kane lo dejen afuera.
17: No.
16: Tengo esta mínima sospecha.
17: Sí, correcto. Sí.
1: Dilluns es concentra Gordon amb la selecció anglesa directament als Estats Units per fer aquest mini-estatge de preparació abans del Mundial. 11:25, Gordon ha dit que vol guanyar la sisena amb el Barça.
13: Tu ho diràs amb Oriol Jové.
8: To serve you well. We win. Espero que un todos podamos ganar muchos títulos. Y sí, visca el Barça, visca Catalunya.
1: Visca el Barça, visca Catalunya, diu Gordon en la seva primera aparició després d'haver firmat aquesta nit fa dues hores, no massa més, el seu contracte per 5 temporades amb el Barça. Hem de repassar la carpeta Julián Álvarez, que avui em sembla que algú a l'Atlètic de Madrid embogit. Tot el sainet que segur que haureu vist a les xarxes socials oficials de l'Atlètic de Madrid. Ara ho expliquem, però acabem de sentir què ha dit Gordon després de convertir-se oficialment en nou jugador del Barça. Pindarell.
14: Sí, Gordon, que per cert demà marxa a primeríssima hora, precisament com tu deies, jugué perquè dilluns es concentra ja amb Anglaterra. Gordon ha recordat els partits de Champions amb el Barça, que és curiós perquè el primer partit de la fase de Lliga surt a la segona meitat, a l'eliminatòria de vuitens, en el d'anada, no és titular perquè té problemes físics i sí que juga el partit, o sí que és titular en el del Camp Nou. Diu Gordon que en molts moments del partit no podien ni tocar la pilota.
8: I was excited to play for Barça when I was 3.
15: Ja volia jugar al Barça quan tenia 3 anys. Jugava en Lamine i la resta de jugadors és molt emocionant. Penso que tenir al voltant jugadors amb tanta qualitat em faran millor. I aquests jugadors són els millors del món. I ja ho vam veure a St. James Park. Gairebé no vam poder tocar la pilota. I fer això al camp del Newcastle és molt difícil perquè jugàvem amb molta pressió i molta intensitat. I l'afició hi crea un ambient increïble. Però en Frenkie i en Pedri van arruïnar el nostre pla.
14: Gordon arriba a Barcelona il·lusionat i amb l'objectiu de guanyar tots els títols possibles. Això sí, la Champions, la sisena, ha dit l'anglès, seria especial.
8: Yeah, I think it's very special to win.
15: Penso que és molt especial guanyar qualsevol títol amb el Barça. És el club més gran del planeta per la quantitat de seguidors i pel sentiment que desperta la ciutat. Ja ho he pogut notar, guanyar aquí serà molt especial. Vull guanyar tots els trofeus, però per mi la Champions és un trofeu espectacular. I guanyar la sisena serà un moment icònic que mai oblidaré, sobretot si ho puc fer a la primera temporada.
8: One I would never forget, especially if it happened in my first season.
14: I un últim document sonor, com deies abans, Jové, Gordon ha parlat amb Flick i ha aprofitat per elogiar tot el que ha fet el tècnic alemany en aquests 2 anys al Barça.
8: Sí, I spoke with Hansi Flick.
15: Sí, he parlat amb Hansi Flick. Ja estava molt il·lusionat, però després de parlar amb ell encara ho estic més. És una molt bona persona i un entrenador fantàstic. El que ha fet el Barça en tan poc temps és impressionant. Ha dut molt èxit al club.
8: He brought the club so much success and espero que juntos podamos ganar muchos títulos.
1: M'ha agradat aquesta resposta en anglès, amb
14: sí,
1: la cua...
14: Sí, s'ho ha fet diverses vegades,
1: amb castellà.
14: Una barreja d'idiomes.
1: Sí, em cau bé, em comença a caure bé aquest tal Anthony Gordon, que si a sobre...
16: Ah, viste, ahora rendeix... ya arrancamos, seguimos en 8:30. Sí. Termina el programa en 10. Sí.
1: Jo no he dit la meva
16: arrancamos
1: nota, però,
16: en 6:30.
1: A mi...
16: Termino en 8.
9: Jo estava a 8 ja.
1: Jo estava per damunt del 8 abans.
14: Sí,
1: Ja de... sí, 8. Sí.
14: Per sobre.
1: Per cert, ha demanat ell, no?, de parlar...
14: Sí, aquest és veritat. De fet...
1: Vull dir que és un altre detall que a mi personalment m'ha agradat.
14: La idea del club era simplement, o ahir, la idea del club era, amb declaracions als mitjans oficials del club, servir-les als mitjans de comunicació, i aquí deixar-ho córrer, i ha estat el propi futbolista el que ha volgut fer aquesta compareixença de premsa i parlar davant dels mitjans de comunicació. Per tant, ja estem en el 9 i mitja.
1: Sí.
14: No. És un bon detall, és un bon gest.
1: Sobretot en un context en què més aviat es tendeix al contrari. No? I també per voluntat dels futbolistes.
14: Sí.
1: Evitar, doncs, mira, si em puc estalviar una roda de premsa o preguntes dels periodistes,
17: doncs... Sí, sí. Si és veritat que avui era un dia per ell, no diré que còmode, però que era una bona notícia i que al final jo crec que es havia preparat aquest missatge i una mica es havia preparat per parlar en castellà, jo crec, i per enviar i per celebrar un moment que és un dia important per ell al final. Però sí que penso que parla bé d'ell. El Barça fins i tot ha dit que li volia mirar de muntar alguna cosa cap al setembre al Camp Nou, fins i tot, i que li va dir farem alguna cosa al Camp Nou, i ell ha dit no, anem a parlar-ho i com ve de gust.
1: Mm-hmm. No, parla bé del jugador i és un ingredient més d'un fitxatge que per com s'ha gestat a mi personalment m'ha agradat molt perquè estem acostumats a fitxatges que s'eternitzen i que acaben fent molta mandra i tenim l'exemple clar amb Julián Álvarez però l'hem tingut els últims estius amb Nico Williams i ostres, un fitxatge que a més ets capaç d'afrontar-lo econòmicament, de fer una gran operació econòmica però una mica sense que ningú se n'assabenti. El tanc és a 28 de maig i escolta'm
9: I si veus
1: i avançant-te a equips de la Premier, avançant-te
9: al
1: Bayern de Múnich, vull dir que aquí...
9: Clar, aquí és molt important...
1: Sempre diem que el Barça és mal comprador i mal venedor, però
14: aquí el desig del jugador i els viatges del Barça a Londres han estat claus.
18: Sí, jo crec que el desig del futbolista és clau, però per veure una mica, no, com es veu la pel·lícula diferent, si és un futbolista o un altre, amb tot el que ha passat avui amb Julián, que ara ho parlarem, però avui el tuit del Newcastle per despedir a Gordon, l'última frase diu ves i trenca-la, no? Sí, amb el Barça, no? O sigui, triomfa, ves i triomfa amb el Barça.
17: Sí.
18: Llavors, clar, és com... T'imagines a l'Atlético de Madrid dient...
17: No.
18: Hi ha moltes raons, òbviament.
17: Rompe
18: no?
17: Julián,
18: la situació no pot ser més diferent ara mateix, no? I això et demostra moltes coses. Una, que el Barça ha fet una negociació ràpida, que no ha malgastat el Newcastle una mica la paciència, o ha desgastat la paciència, i també demostra que no es veu igual quan intentes fitxar un futbolista de fora que quan el Barça intenta fitxar un futbolista d'aquí, perquè el modus operandi, tot i que s'ha parlat molt de Julián, però perquè estem en el dia a dia, ha sigut semblant, no? També hi ha hagut una oferta formal, que el Newcastle ha acceptat, i a partir d'aquí... Ja està, no? Però el modus operandi real per la part del Barça no és tan diferent.
1: No, mira, jo crec que podem donar per inaugurada...
18: Vale.
1: No sé què anaves a dir.
17: Em sembla bé. Sí, una cosa més de...
16: Què creus inaugurar?
1: La carpeta Julián Álvarez.
16: Et
1: sembla bé? O vols afegir alguna cosa més de Gordon?
17: Sí, no.
16: No.
1: Crec que l'assistència de l'Albert
16: Fernández...
1: No,
16: passe con el tengulito.
1: Perquè real...
18: En el barco.
1: Realment...
7: Passe de Gordon a Julián, no?
17: Sí.
1: Exacte, mira. Potser ho veiem.
7: Per això.
1: D'aquí no gaire, sí. No, perquè el que diu em sembla interessant, és a dir, segurament el modus operandi de l'operació Gordon i amb l'operació Julián no és tan diferent.
18: Pel que fa la part oficial.
1: Correcte.
18: Sí.
1: I em dóna la sensació, ara repassem el que ha dit l'Atlètic de Madrid a les xarxes socials, que n'hi ha per sucar-hi per una bona estona, però em dóna la sensació que només pel fet de ser un club de fora de la Lliga Espanyola, ostres, ja ens ho agafem diferent. Ho dic pel que està passant amb l'Atlètic de Madrid, que s'ho està prenent fatal, i per com s'ho va prendre l'Atlètic Club amb Nico Williams, que sembla que ostres, et ve a buscar un jugador al Barça i no pots amb tu de la ràbia. I si fos un club que no fos el Barça qui et vingués a buscar un jugador, doncs no reaccionaries de la mateixa manera. Vull dir, no? Vull dir,
16: Bueno, forma parte de la competencia del día a día. También te pasó con Joan García con el Español.
1: Però l'Espanyol, aviam, és el rival ciutadà, però vull dir...
16: Y el Atlético Madrid también siente que compite con vos por la Liga y el Atlético Club siente que hay un pasado ahí que los pone a un nivel similar, al menos en determinadas competiciones, y cada uno te puede buscar su argumento para que le dé rabia. Al final es fin de semana tras fin de semana, y el otro es al final, si quieres otra liga, de misma manera que puede pasarle a River cuando venda más tanto o no, andá y rompele, amigo, o sea, y lo entiendo, o sea, no puedo entender que a los aficionados del Atlético de Madrid o del Atlético Club o del Español o el Valencia les dé rabia venderle un jugador, tener que venderle, potenciar la plantilla a un rival.
7: Jo, de totes maneres, no acabo d'entendre la pipada que porten a sobre els de l'Atlètic de Madrid, perquè realment el que fa el Barça és parlar amb la gent, tanteja el jugador, escolta, el que ha fet amb Gordo, no? Com està la situació? Quines opcions tenim? I a partir d'aquí, un cop Barça-Julián, agents de Julián, tenen més o menys clar d'acord, vaig a fer l'oferta a l'Atlètic de Madrid.
16: Bueno, siempre es más fácil mirar para afuera y que la rabia les dé más con el Barça que con su propio jugador que se quiere ir. Porque de alguna manera no le supieron seducir o no le supieron caer al ambiente cómodo para que el jugador quiera hacer lo que pretendía hacer cuando llegó al Atlético de Madrid, que es el símbolo de un equipo que aspiraba a ganar algo y que pasaron dos temporadas y no ganó nada, y que el jugador dice, no gano, no me divierto, me tengo que ir, o me gustaría irme. Y a partir de ahí es más fácil agarrarse con el Barça que agarrarse con tu propio ecosistema que le creaste a un jugador.
1: Sí.
16: Y entonces mandan ese tuit ahí intentando hacerse los graciosos, que no sé qué...
1: Sí, no, ara ho expliquem. Deixa'm fer una pausa, Juan.
16: I
1: per qui no sàpigui què ha passat, explicarem què és el que ha publicat l'Atlètic de Madrid i de seguida us demano l'opinió. Ara tornem.

0: 11:38 de la nit, tu diràs a RAC1 el dia que el Barça ha fet oficial el fitxatge d'Anthony Gordon i el dia que l'Atlètic de Madrid s'ha tornat boig.
1: Sí.
0: No sé qualificar-ho d'una altra manera. Amb el tema Julián Álvarez, amb una sèrie de tuits, amb una sèrie de publicacions a X, també a Instagram, a les xarxes socials del club, vaja. D'alguna manera, primer rient-se del Barça i després llançant-li un missatge molt contundent.
1: Sí, i a més per espai potser que d'una hora, més o menys. Els, són,
0: ho han anat, sí.
1: Han estat
0: han avisat, de fet. Sí. Ara comunicarem una cosa, no?, de, molt rellevant i sobre la qual hi ha molt debat públic, alguna cosa així han dit, i al cap d'una estona doncs han anat tirant tuits espaiats.
1: Sí, 10-15 minuts, sí, més o menys. Mira, en total han estat 6 tuits, 3 d'ells, que són els 3 primers, s'agafen a ofertes iròniques de l'Atlètic de Madrid al Barça per Lamine, Pedri i Rafinha. Fins i tot hi ha una imatge amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid de Rafinha, de Lamine i de Pedri. I en les altres 3, especialment en un d'aquests tuits, jo diria que l'Eva ja puja el to i llança un dar a la directiva del Barça, fent referència fins i tot al cas Negreira. De fet, ho llegeixo textualment: a nosotros tampoco se nos ocurriría tener a sueldo al vicepresidente de los árbitros o recurrir a favores políticos para inscribir a jugadores. Respeto y valores. Se acaba el que és el cinquè tuit de
0: Respeto y valores
1: de l'Atlètic de Madrid. En fi, són uns tuits que a Can Barça han sentat d'aquella manera, però sí que és cert que el club té clar que de moment ni respondrà ni farà cap referència a aquests 6 tuits de l'Atlètic de Madrid.
0: A mi que ridícul, no?
2: Molt. A mi m'ha semblat un punt de... perquè a què estan responent? O sigui, a notícies, a memes, a tuits, a rumors que circulen. O sigui, fas això per respondre que Fabrizio Romano està ficant molts tuits de que Julián pugui venir. En què ens estem convertint? Jo crec que un club de futbol amb la història una mica de l'Atlètic de Madrid ha d'estar una mica com a part d'això, perquè si no és que ja som esclaus d'això, de memes, o de coses que circulen per les xarxes, perquè els directius estan mirant això i els ofèn que es digui això i que es digui allò.
0: És que
2: jo penso que hem d'estar per sobre d'això.
0: És que per molt que ho vesteixis d'una manera que potser l'afició de l'Atlètic de Madrid li haurà semblat graciosa,
2: bueno,
0: al final sí, és un posicionament oficial de club clar, ara deia el Pintanel la reacció del Barça que no el respondrà ni dirà res, però no està tan lluny l'últim tuit de l'Atlètic de Madrid del que va dir Florentino, salvant les distàncies, en referència al cas Negreira i en referència a tot plegat. Vull dir que realment és un posicionament de club oficial com a Atlètic de Madrid que déu-n'hi-do.
1: Jo crec que ho fan de manera barruera i a més crec que realment amb una falta de respecte i de manera molt ofensiva al Barça. I jo crec que el missatge que envia l'Atlètic de Madrid amb aquests 6 tuits és haureu de patir molt i ho tindreu molt complicat per poder fitxar Julián Álvarez. I aquí hi haurà l'estira i arronsa i veure fins a on acaba tot plegat. Però jo la sensació que tinc, el que interpreto d'aquests tuits, és que és un missatge al Barça a dir ho tindreu molt complicat. Ho tindreu molt complicat.
3: Saps què passa? Que al final és parlar molt, és fer molts tuits per no dir tant. I això és el que a mi... Perquè si tu fas un tuit i dius la clàusula del futbolista Julián Álvarez és de 500 milions i
4: no remetimos a la clàusula,
3: dius més, més del que has dit. Perquè tot això que ha dit l'Atlético de Madrid...
0: Però que tampoc... és a dir...
3: Bueno, però tu poses això i ja està. Vull dir, no hi ha cap mena de dubte. Aquí no hi ha cap mena de dubte. En canvi, aquí utilitzes una retòrica brutal, una ironia impressionant, uns acudits, després ets superagressiu, d'on està la bolita? Això ja ho feia molt els Gil, ara estan també, ja no estan tan, òbviament, manant, estava Pol i tal, però veig una mica la tònica habitual de l'Atlético de Madrid amb aquestes situacions. Jo no dic que això signifiqui que Julián fitxarà pel Barça. És molt probable que no fitxi pel Barça, vull dir, també és una possibilitat i ells volen mantenir el jugador i d'aquesta forma pensen que poden potser espantar una mica el Barça, que no es vulgui posar en aquest fregat, no? Vull dir, són moltes, moltes coses a la vegada. Però per una altra part, crec que la clau de tot això és que l'Atlético de Madrid vol donar un salt per ser gran, quan dic gran, gran nivell Barça, nivell Madrid. Això és el que aspira l'Atlético. Per això fa ampliacions de capital, per això està lluitant. I per ser un equip gran,

0: dels seus socis. L'Atlético Madrid és un fons d'inversió que té molta pasta, però que entenc que el romanticisme del futbol a Apollo Enterprises, no sé com es diuen, Apollo, els importa molt poc. I jo puc entendre això més com una figura de molt radical, molt, molt radical, però figura de negociació, que com un tancament total del mateix. Perquè, insisteixo, tot i que hi ha gent de l'Atlético de Madrid que encara està, no, manant una mica, al final aquí a Polo dirà, escolta'm, si aquest jugador només vol marxar aquest equip, però aquest equip ens dona 130 quilos que ens repercuteixen els números de tal, tot és possible. Jo estic convençut que tot és possible.
1: Sí, però ahí no sé si el negocio de... No lo sé, si el negocio de Apollo va a ser a partir de generar un resultado neto alto para repartir dividendos, que en el caso del fútbol eso ocurre bastante poco, ¿sí? Se vive poco, es una paradoja del fútbol moderno, que, bueno, del fútbol en general, que los resultados netos son muy pocos, sí, en relación a la cantidad de dinero que hay invertida. Sí. Si vos tenés el fútbol, el Barça, el año pasado, ¿qué tuvo? Voy a decir, no me acuerdo exactamente, pero 5 millones. Uh-huh. Claro, y tenés un club que está evaluado en 5.000 millones, sí, sí, un sí, estadio sí, que vale 1.500 millones, casi, sí, sí, es muy poco. Seguramente el negocio de Apollo sea, no sé cuánto vale Atlético Madrid ahora, creo que puede estar en 2.000 millones, sea revalorizar eso, sea de esos 2.000 millones pasarlo a 3.500 millones.
0: Pero quan vens un futbolista fora de mercat i després inverteixes bé, pots fer que l'equip creixi també com a competidor i efectivament com a equip en general.
1: Sí, si le puedes subir el valor, ahí es donde creo que va a estar su negocio. Pero es verdad, quizás dicen, no, vendámoslo y con eso podemos traer 2-3 jugadores y subir el nivel de la plantilla, hacerla competitiva, que por ahora no lo es porque también está siendo cuarto. Después de haber invertido 500 millones en los últimos 5 años, eso es una realidad. Sí, sí. Terminaste perdiendo la liga contra un equipo que invirtió bastante poquito el Barça, sí, en los últimos 5 sí, sí, años. Sí, sí. Entonces, claro, quizás el problema esté en otro lado y no esté...
2: ¿En quién?
1: Y en el banquillo, probablemente.
2: Sí.
1: No pasa nada por decirlo.
2: Probablemente sea el jugador más importante
1: de la historia del Atlético de Madrid. El personaje más importante de la historia del Atlético de Madrid. ¿Sí? Que le hizo el salto de calidad. Pero bueno, es como, no sé, decimos, bueno, Messi fue el jugador más importante de la historia del Barça, sí, ahora, ¿volvería Messi ahora? Bueno, quizás no, ya pasó, ya fue, como decimos en Argentina.
3: Pero Simeone tingui els jugadors que tingui i juga sempre de la mateixa manera. Tinc aquesta sensació, eh?
1: Quizás no que tenen jugadors tan buenos para jugar eso.
2: Totalment. Mm-hmm. Però llavors... t'aniria molt bé un traspàs, ostres, de les xifres que s'estan parlant per Julián Álvarez, i en canvi, ostres, t'estan prenyant molt que te'l vinguin a buscar.
1: Bueno, tan bueno sí, que quizás hay jugadores como de perfil Julián Álvarez.
0: Sí. És cert que si el vens a un competidor no és el mateix que vendre a un equip de fora, ja no només per un tema de sentiment, sinó per un tema que aquest competidor és el que et guanyarà la Lliga i et privarà tu de poder guanyar-la també. O sigui, s'ha d'entendre des d'aquest punt de vista. Però el meu feeling, i no és informació, és feeling, és que l'Atlético de Madrid està en un... Tot té un preu. Tot té un preu. Però el preu de Julián és fora de mercat. És molt més car del que crec que costa...
1: Bueno, entendés com a part de la negociació.
0: Jo sí, però d'una forma molt radical i portant-ho a l'extrem perquè volen un preu extrem.
3: Seran interessants, els Barça-Atlético de Madrid.
2: Sí,
3: Atlético de Madrid.
2: Sí, perquè volen dir que s'estan inflant moltes rivalitats.
3: I la final, ara que escoltàvem a Gordon parlar de la sisena, la final de la Champions és el Metropolitano.
0: Sí, sí, i les semifinals de la Supercopa d'Espanya és Barça-Atlético de
3: Madrid. Sí, sí.
2: Endavant. Doncs tornarem a tenir... Podem tenir...
1: ¿Dónde se está yendo la Supercopa d'Espanya?
0: No
4: sé si està confirmat.
2: Està
4: confirmat. Sí, es deia que Qatar poder perquè hi ha uns jocs, no... Ja no,
0: però clar, tal com està el tema a Orient Mitjà, no sé,
2: va saltar la finalíssima i vés a saber. Sí, estava pensant que, clar, si hi ha un partit de Supercopa també, Barça-Atlètic de Madrid, estarem parlant de la possibilitat que hi hagi 7 Barça-Atlètics de Madrid. Aquesta temporada hem tingut 6 i n'hem acabat fins a la sacietat del Barça-Atlètic de Madrid.
1: Los globos estos que tenemos acá, ¿por qué son?
2: Doncs, mira, no ho sé. Portem tot el dia aquí amb uns globos. L'Àlex Pintarell no ho sap perquè ha estat de guàrdia a la ciutat esportiva, però tenim uns globos aquí a l'estudi. Sí,
4: hablando de un patrocinador, sembla.
2: Algú els ha portat i aquí estan. No sé si
1: se puede nombrar la marca del patrocinador.
2: Sí, no? Són de Vueling. Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Como te pusiste así medio enigmático. Dice, bueno, quizás no...
2: No, no, és perquè tampoc sé ben bé... Ningú m'ha explicat què fan aquí aquests globus, però bé, fan companyia, no? Donen color a l'estudi, sempre està bé... Globus fan celebració.
3: Per als crios?
2: Sí, sí.
1: Sí, me puc llevar uno?
2: Ui, tant, ui, tant, ui, tant. A aquesta hora, si s'havia de fer alguna cosa amb aquests globus, ja està tot fet. Sí, sí. I més un divendres...
1: Més o dos,
2: entonces. De maig. I tres, si vols, creieu que el Barça l'acabarà traient de l'Atlètic de Madrid, Julián, que serà... que pesarà tant... la voluntat del jugador com la voluntat de l'Atlètic de Madrid de retenir-lo?
4: I és més intuïció que informació, també. Jo vull pensar que sí. Vull pensar que sí.
1: Yo creo que no va a poder hacerlo lo rápido que quería el Barcelona, quería traerlo antes de que...
4: Del Mundial.
0: Que estás, es muy interesante, això, que igual l'Atlético el que está fent és guanyar temps. Guanyar temps sabent que en un Mundial... Et pot sortir malament i se't lesiona. Sí,
4: però que et pugi encara més?
3: Clar, al final jo crec que és un preu ja més o menys.
0: Amb la selecció que té Argentina i amb el futbolista que és, si fa un Mundial...
1: No és un jugador de més de 150 milions d'euros.
3: I el Barça, si té clar que la xifra que vol pagar és aproximadament uns 120 milions d'euros, tampoc crec que perquè faci un Mundial...
2: Ahir dèiem que fixava el topall aquest dels 100 milions, com a mínim en aquesta primera oferta que...
1: Si el Barça ofreix 100, i això que hi ha 150, en lloc d'encuentro 120.
0: Sí,
1: clar. I quizás lo que estan intentando hacer con esto...
0: Igual és tan fàcil com això.
2: Sí,
0: igual,
1: sí, 90 más casado.
3: Jo en aquest cas... En aquest cas
2: no 90 más casado,
1: Bueno, es una posibilidad, Ferran Torres no quiere irse, que era la opción más fácil.
2: No m'imagino Casado a l'Atlètic de Madrid, ara. Ho he intentat visualitzar.
1: Bueno, lo puedes visualizar ahí, en el Mónaco.
2: Ara, el seu perfil...
4: El Mónaco, per què?
1: Es una posibilidad.
4: Ah, vale. Vale. No,
1: te voy a decir cosas porque... Yo no te voy a decir cosas porque...
4: Sí, no, però bueno, com que ho has deixat aquí...
3: El Juan la deixa caure, sí. Però...
2: El Juan jo... mai diu res, per casualitat.
4: Sí, exacte, sí, però...
1: No, digo muchas estupideces. No.
3: Vale, és casualitat, llavors,
2: Sembla que dissimules, però... Sí.
1: No, és una possibilitat, és uno de los jugadores que el Barcelona tiene que sacar, de lo que Flick tiene que sacar, no porque quiera sacarlo, sino porque ahora que se habla de la posibilidad de Bernardo Silva también.
2: Ahora en parlarem.
1: Estoy haciendo una...
2: Estás haciendo una asistencia, pero aguanta la pilota una mica.
1: Ah, la aguanto un poquito.
2: Sí, aguanta.
3: Tres asistencias. Gordon, a Julián...
1: Te hago el pelopín, te hago una de Xavi Hernández.
2: El trident, Albert Fernández...
1: No, te hago una de Xavi...
0: Gols y asistencias, que ahora son muy importantes.
2: Sí.
1: Yo estoy más en expected goals.
4: No.
1: ¿Cómo se llama el entrenador este argentino? Que hablaba de expected goals, de Loporto.
4: Argentí de Loporto.
1: Sí.
4: Ah, sí, el que estava... Sí, sí, que el van fer fora.
1: Un vídeo que s'hizo viral.
4: Sí, que el van
1: fer fora. Tenia que saber.
4: Estan al Mundial de Clubs.
0: Ara no...
2: Martín Anselmi.
1: Martín Anselmi.
2: Mèrit d'Oriol Montfort, el tècnic de so, que, escolta, sap més que tots nosaltres junts.
1: No, està reconegut. No,
2: ha sigut el Pau Espí, l'estudiant en pràctiques, d'acord. M'ha transmès el tècnic de so.
0: És que Luis Enrique també va tenir un dia amb els expected goals a les semifinals del Paris Saint-Germain contra el Dortmund. Va sortir amb un paper...
2: Xavi, no?
1: Què Xavi?
0: 5 expected goals en el mercat.
2: Xavi Hernández?
1: Crac.
2: No?
1: Un crac. Sí, no m'acordava.
0: Va dir els expected goals?
2: Jo crec que aquí vam, diguéssim, integrar el concepte a partir de... Crec que era Xavi, no em voldria equivocar.
3: Sí, jo no recordo.
1: És una gran falàcia del futbol modern, el expected goals.
4: No, pará.
2: Sortiu del jardí quan vulgueu.
1: No, tranquil.
2: Vull dir,
1: no sé. Vamos a darle los globos de vuelta.
2: Sí, amaga darrere els globos. On ho havíem deixat? Perquè amb els expected goals, jo no sé per on
3: Bernardo,
2: estava.
3: Bernardo.
2: Ah, no.
1: Me dijiste que dimos vuelta.
2: No. Ara serà culpa meva, no et fot. Amb tema Julián. És curiós perquè amb tota aquesta qüestió dels tuits, fins i tot ha sortit el Borussia Dortmund, que m'ha fet molta gràcia, m'ha fet un tuit citant el tuit de Lamine Yamal amb la fotografia, dient, ho tinc per aquí, what did I miss? Què m'he perdut? Sí, o sigui, com volem dir, ostres, què està passant entre...
0: Si fora de context, per un equip que no s'ha enterrat absolutament res, si tu veus una imatge de Lamine Yamal en la samarreta de l'Atlético i veus l'oferta que ha posat l'Atlético...
3: Imagina quan després devien veure la de Pedri i la de Rafinha.
0: Sí, no, clar.
2: No sé si volíem...
3: un apunt sobre el Julián. Ahir explicava la Marta que el Barça tenia preparada aquesta primera oferta de 100 milions d'euros. Hem preguntat al club i fons del Barça ni confirmen ni desmenteixen que s'hagi fet aquesta oferta. Dic, perquè hi ha molt debat al llarg del dia d'avui de si s'ha fet, si no...
1: Esa oferta petita no la mandat.
3: El Barça... La informació que ens facilitava...
2: Ahir estàvem en el punt que estava per sortir del forn aquesta oferta, però que no s'havia presentat.
1: S'oferta sí.
2: El forn segueix cuinant-se a foc lent.
1: I això és el que irrita també l'Atlético Madrid.
3: Sí. I jo crec que el Barça sap que aquests 100 milions d'euros l'Atlético Madrid no els acceptarà.
1: I depèn de què, 100 i què.
2: Tu estàs amb la moneda de canvi. Estàs amb la moneda de canvi.
1: A ver, si estamos entendiendo que el Barcelona plantea, o al menos planteó, o al menos la información que yo tengo, de Mentime Polete o Pintita, si saben otra, si es 200 kilos más o menos para fichar.
4: Sí, una mica menys, pues sí, 180 o 200.
1: Entonces, si te gastaste 70 y te gastas 100, te quedan 30 para un central.
4: Sí, que no sé si seran suficients per fitxar, segons què.
1: Para que crees algo que metas Araujo en la operación o que Koundé se revalúe mucho durante el Mundial.
4: I el venguis.
3: A veure què passa amb Koundé, eh?
1: Siendo sí. Un jugador que alguna vez escuché que no es ni bueno ni de lateral ni de central. Para que se revalúe tanto.
2: Sí, sí. No, la carpeta de sortides també és gruixuda. És gruixuda com la de les entrades.
0: El normal és que surti bé del Mundial, no? És titular en França i França, a priori, sí. Farà molt
4: bé.
0: I
4: hi ha una cosa a favor...
2: Hi ha més tendència a revaloritzar que no pas que perdi el valor en el Mundial als jugadors.
4: I que no hi ha massa lateral al món del futbol. És a dir, no hi ha molt lateral...
1: Él es lateral o juega de lateral?
4: Juega de lateral, vale. Però no hi ha molt lateral competent.
1: És un matís.
4: Els equips que han buscat lateral han tingut problemes. El City
2: està jugant amb Mateus Núñez. El Barça durant molts anys, fins que no vas trobar Koundé...
4: No, sí, sí.
2: Podem recordar, els inquilins de la banda dreta...
4: Sí, sí, però vull dir...
2: Si el que parli més és Sergi Roberto, que no era lateral, tampoc.
4: Si vas a la Premier, els equips més una mica més potents, el City va amb Mateus Núñez. El Liverpool està buscant un lateral dret perquè té a Conor Bradley que es lesiona. El Bayern, probablement un dels jugadors de perfil més baix, el té de lateral dret.
3: De fet, aquí el Barça, aquí ho hem explicat, el Barça des de la sortida de Dani Alves, la primera sortida d'Alves,
4: sí, li costa molt.
3: Fins l'arribada de Koundé,
2: sí,
3: de fet ho vam plasmar aquí amb dades.
2: És el que deia. Sí,
3: cap futbolista...
4: Sí, una posició que té...
0: Sí, senyor amb la samarreta que hi ha dels Bulls a la...
4: Sí, no? A l'Espèdia Messi.
0: A l'Espèdia Messi.
1: Que fenomen. Que imatge que ve. Me l'havia oblidado.
0: Que no era ni dels Bulls, perquè a més era una espècie de rèplica falsa que no tenia ni escut.
3: A més falsa, a més era falsa.
0: Ja no tenia ni escut, era una cosa que no s'aguantava per enlloc. Sí.
1: Però com te acordes? ¿Cómo trajiste esto?
2: Té una memòria privilegiada.
0: No, perquè Serginho Dest...
1: Eso es lo mejor.
0: És el que em va deixar.
4: Sí. No, va deixar. És memorable que ha
1: deixat, eh? No, en un dia... Alguien creo que está a Piqué, ¿no? Que creo que le dijo algo ahí.
0: Sí. ¿Dónde vas? Y tal.
2: A Dest.
1: Sí.
2: Doncs a veure què passa amb Koundé. A veure què passa amb Koundé i amb la carpeta de les sortides.
1: Hay varios jugadores que tienen...
2: Que té pinta...
1: Koundé, Ronald...
4: Casador, que l'has mencionat.
1: Casador...
2: Roni...
4: Valde, fins i tot.
1: Valde... ¿Quién más? Ter Stegen...
4: Passa que falta que vulguin marxar tots aquests, eh?
3: Aquest és el problema.
0: Olmo no, no?
2: No,
1: ojo, eh?
4: Epa.
2: Sí?
1: Oh.
2: Ai.
1: Ojo.
0: No sé.
1: Y me hace bien Bernardo Silva. Pues ya veremos Bernardo Silva, porque se dice acá dilatándola.
0: Aquí no acabé.
2: Mira, de Bernardo. De Bernardo, va, venga, rematem la.
1: No, si quieres,
2: si me mando
1: vuelta.
2: No, Bernardo Silva, ho venim dient de fa uns quants dies. El Barça Flick, concretament, li generava alguns dubtes perquè, diguéssim, que al mig del camp ja considera que el tenia suficientment cobert. Però és veritat que és un jugador que el Barça el considera com una oportunitat de mercat perquè acaba contracte amb el City, arribaria lliure i, a més, doncs té certa polivalència perquè també es pot fer jugar a la banda, un perfil potser més tancat d'extrem. I aquí a RAC1 avui us hem explicat que Bernardo Silva finalment jugarà al Barça la propera temporada. És una informació del Jordi Basté. No es tancaran les properes hores, no seran els propers dies tampoc, perquè doncs, per temes fiscals es dilatarà el tancament de l'operació, però Bernardo Silva serà jugador del Barça la propera temporada.
3: Dues temporades fins al 2028.
2: Bernardo sí, Bernardo no.
4: Jo Bernardo com a futbolista sempre sí, sempre.
1: Com persones.
4: Com persones. No.
0: Desgraciat.
1: Què aclaració és aquesta?
4: No, que vull dir que...
1: No, increïble.
4: No, avui... Era que anava com a seguir. Anava aquí, vull
2: dir... Avui, si l'Oriol Montfort es vol dedicar a fer talls de la tertúlia...
4: No, dic que el Bernardo futbolista me'l dono al meu equip sempre. El tema és que aquest Bernardo traurà minuts amb jugadors que ara, si tu diuen, dius, hòstia, potser no li vull treure minuts amb aquest tio.
1: No, una pregunta.
4: Però...
1: Pará, sí. Frenkie de Jong, Pedri, Bernardo Silva, ¿no te ilusiona ni un poco?
4: Molt, molt, molt, ah, okay, molt, okay. Molt, molt, molt. No,
0: però Bernardo, on creus que és la posició, tal com juga el Barça, on
4: el veig millor jo ara mateix?
1: Ja, pregunta.
4: És on juga Pedri.
3: Per vale. Pedri ha de descansar.
4: Sí, vale. Sí.
0: O sea, backup de Pedri.
4: I jo, no, al lado de Frenkie. Pot jugar on vulgui, eh?
3: Sí. A les tres,
4: no?
3: Sí, sí, sí, sí. Del mig del camp a les tres posicions.
4: Sí, no?
0: I a la banda.
4: Sí, sí, sí.
1: A la banda dretxa.
4: Sí.
0: A la dretxa, sí.
4: Banda dretxa.
3: Sí, però és que tindria la tendència d'anar cap a dins, no? I potser ja...
4: Bueno, la minja la té una mica. Sí, la minja la té. Pot jugar on vulgui, però amb aquest mig del camp que m'il·lusiona, aquí Gavi no juga, aquí Fermín, bueno, l'has de ficar d'extrem, però d'extrem tens dos tios també que t'han de jugar, que són Rafinha
1: bueno, Gordon. Està bé, veig 60 partits.
4: Sí, sí.
2: Recordo el debat de l'any passat, que dèiem, tenim molts migcampistes i després no has anat tan sobrat.
3: Totalment. No pots permetre el luxe d'arribar al mes d'abril en una eliminatòria de quart de final de la Champions amb dos, tres tios importants fora de combat. I si els tens fora de combat, que els reserves siguin Bernardo Silva, Gordon, o... Però no pots permetre aquest luxe.
1: A mi la sensación, y ustedes saben más, una sensación de que no tenés un jugador, por más que Olmo, Fermín, incluso Gavi, hasta Pedri pueden ser jugadores de media puntas, y un partido que lo puso a Frenkie de Jong, no me acuerdo si que lo terminó jugando Frenkie de media punta, ¿se acuerdan?
4: Sí.
1: Un jugador con esas características como Bernardo Silva, para mí no hay.
4: Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo.
1: O sea, a mí me parece un futbolista...
2: Sí, tu, amb els ulls tancats.
1: Bueno, a ver, és un tipo súper contrastat, és fitxatge a lo Xavi.
0: No, físicament és un... No.
4: És que s'ha perdut 3 partits en 9 anys.
2: No, clar, és que el tema és que és veritat que és gran, en certa manera, però que ve de jugar
0: no s'havia perdut cap.
4: Sí, és veritat, també, però sí, no, i a nivell de flic, de sistema, de compromís defensiu, d'intel·ligència tàctica, és un altre nivell.
3: I un tio de bastidor.
4: Sí,
3: diuen
4: sí.
3: Que té el bastidor del City, estan encantats amb Bernardo.
0: Si vols repetir la pregunta de la il·lusió de l'1 al 10...
2: Va, vinga. Què?
1: Ara dice 3.
4: No. 8
2: i mig. Jo ho espero tot, tio.
4: 8 i mig.
3: Ostres.
4: Però jo amb Bernardo ja he tingut molta debilitat sempre.
0: Clar.
4: Molta, sempre.
2: Són molts anys a Manchester.
0: Jo sí. També 8 i mig.
4: 8 i mig.
0: 8 i mig.
2: Caram.
0: Per no dir no.
2: Sí, i... Perdó, eh? O sigui, el veieu titular? Perquè vull dir, un 8 i mig, però un jugador que no és titular,
1: para
2: em sembla...
1: Para mí es el típico.
4: Va, li hem donat un 8 a Gordon i...
2: No, tu li has donat un 6 i mig.
1: Sí,
2: però
4: en aquesta taula se li ha donat un 8 i tothom aplaudint. Jo li dono un 8 i mig a Bernardo i ja sembla pida.
2: Jo he fet la pregunta de si, el veus com a titular i si no el veus com a titular, si un 8 i mig no és massa.
4: No, doncs jo crec que no, perquè pot jugar titular tranquil·líssimament al Barça i al Brasil del 70 quasi bé, no sé si tant, però que pot jugar titular a qualsevol equip. No, ho he dit per dir.
1: Ui, està diciendo...
4: Però...
1: Està increïble.
4: No, sí.
1: És millor comparar amb Maradona, també.
4: Sí, no, però que pot jugar titular a qualsevol equip i m'il·lusiona molt com a futbolista perquè és dels jugadors que vols...
1: I com a persona, com a futbolista i com a persona.
2: Molt important. Molt important.
1: Vuit i mig, també.
0: Vuit i mig, sí.
1: Pintita?
3: Jo tinc un dubte amb Bernardo Silva. A mi, jo futbolísticament, a mi és un jugador que em sembla espectacular. Jo tinc mal record, he de reconèixer que potser m'equivoco amb la comparació, però amb la temporada de Gundogan. Sí.
0: Però a mi em va agradar bastant al Barça.
3: Sí. A mi no em va convèncer. A mi van ser més números. A mi la sensació no em va agradar. I coses dintre el vestidor, no sé. No em va generar segon record. I després, a part de l'estripada d'Araujo, l'estripada del dia del Madrid.
2: Sí,
3: també, que després aquest
2: de perdre Montjuïc, sí.
3: I potser m'equivoco amb la comparació perquè, a més, són dos perfils diferents, sobretot en quant a vestidor, eh?
4: Bueno, érem perquè... íntims amics, ja són.
3: No, però a nivell de vestidor sí que...
4: Sí.
3: Un és més... explicat, sí. Bernardo Silva
4: és més...
3: Exacte,
4: sí.
3: I Gundogan va d'aquella manera. Sí. I, per tant, no tinc bon record d'aquella temporada i tinc el dubte de què passarà. Exacte, i tinc el dubte de què passarà.
2: Acabes contracte amb el City.
3: Futbolísticament, a mi és un jugador que m'encanta i fa molts anys que m'agrada.
2: Doncs...
0: Era el que ens reunia de Xavi. Xavi
2: sí, Hernández. Sí, em van parlar molts estius de Bernardo Silva. Que era, sí,
3: bueno,
2: sí.
3: Ecuador, no, recordeu, l'any que el Barça vol traspassar Frenkie de Jong al United,
4: sí,
3: aquell estiu, aquesta operació, l'operació Frenkie al United, era per portar Bernardo.
1: Esto fue 2023.
3: És el primer any de Xavi, va ser? El primer any de Xavi? El segon estiu, de les palanques, sí. El segon de les palanques.
2: Segon estiu de Xavi.
4: No, sí,
3: molt... jo crec que era el dia de les palanques, però...
4: Potser de les palanques.
3: Jo crec que era de les palanques, però la idea aquella és traspassar a Young al United i amb allò fer l'operació amb Bernardo.
1: Què?
2: Ara més a dir alguna cosa, Juan?
1: Quería decir algo, sí, pero se me fue.
2: Se t'ha oblidat.
1: No, no pasa nada. Sería una tontería.
2: No, això segur que no.
4: Com sempre, una mica.
2: Bernardo Silva, que serà culer. De seguida anem cap a Budapest, 12:10 de la nit. Hem de sentir Luis Enrique i Arteta en la prèvia de la final de la Champions de demà, però... Abans, avui Eric García ha donat la primera entrevista després de saber-se que anirà al Mundial amb Espanya. Ho ha fet el Món a RAC1, ha dit que no s'ho esperava d'entrar a la llista de Luis de la Fuente, que evidentment tenia la il·lusió d'anar-hi, però que no estava 100% segur que acabés formant-ne part. I ha dit també que seria un somni, en aquesta entrevista amb el Basté, ser capità del Barça algun dia.
5: Crec que tothom faria il·lusió, però sí, a les categories inferiors sempre ho he sigut. Crec que és algo que tampoc s'ha de buscar, crec que és algo que ve de forma molt natural, amb el caràcter d'un, la manera que, bueno, que s'integra dintre el vestuari, i crec que és algo que em surt natural, no? El fet d'ajudar l'equip, i òbviament que sent d'aquí doncs faria il·lusió.
2: Doncs, Eric...
0: Quasi entra.
2: No, ha entrat.
3: No tota la frase, no tot el contingut premium.
2: Estàvem parlant de si veieu Eric García com a capità d'aquí poc o molt. Està clar que el fet de ser de casa, no?, en la que acumuli també una trajectòria dins el primer equip i per ascendència i per vestuari, és evident que és qüestió de temps. I, òbviament, a un jugador de la casa li fa molta il·lusió també ser capità, portar el braçalet, no?
4: Sí, jo el veig un candidat, també hi ha un punt...
3: Tot per mi, per ser...
4: Hi ha un punt de l'Eric de molt de perfil d'extensió de l'entrenador del camp, jo crec, que és un jugador que els entrenadors busquen per donar-li ordres de ordena amb l'equip, fes-me això, fes-me allò, o com veus això, i el que dius una mica, ser de la casa, porta molts anys, ara ens sorprèn perquè ha fet dues temporades bones, les dues últimes sobretot amb el Barça i l'anterior amb el Girona, però porta molts anys al Barça, havia estat abans també, i és de la casa, llavors... Són molts condicionants, jo crec que es reuneixen, perquè si segueix amb aquesta tendència acabi sent dels capitans.
1: Representa un poco el modelo de, si se quiere etiquetar, a partir del capitán moderno, ¿no?
4: Sí.
1: No es ese capitán que grita, pero sí es un tipo que bastante da la sensación, ¿no? Por cómo se lo ve, que predica con el ejemplo, tranquilo, pero si se tiene que poner un pelín firme se pone. También teniendo en cuenta que la nómina de capitanes hoy del Barça... És estranya.
4: Sí, sí, sí, sí. Està una mica...
1: Està com...
4: erosionada, o sí.
1: I perquè el primer Ter Stegen... Està com barato.
4: Sí.
0: Està com més seleccionada pel temps que porta a la plantilla que pel caràcter.
2: L'únic criteri és la veterania. No? L'únic criteri és la veterania.
0: Exacte.
1: Tenés a Ter Stegen. Raro.
4: Sí, que hi és i no hi és.
1: Sí. Araujo. Raro.
4: Sí.
1: Frenkie, no?
4: Sí.
1: Frenkie, yo soy un ferviente defensor del fútbol de Frenkie de Jong, pero no puedo...
2: Potser no reuniría no todas las virtudes de un capità, sí, como l'entenem.
1: Es un tipo, bueno, es un tipo que se desconectó los últimos meses de temporada porque por unos argumentos que nunca se dieron.
4: Sí, sí.
1: Y eso, un capitán...
4: estrany.
1: I el otro quién es, Pedri?
4: Bueno, Pedri,
3: Rafinha.
4: Rafinha
0: és el més capità. Sí,
1: Rafinha me da la sensación de que sí. Es el típico tipo que quiere más ser capitán de las condiciones que tiene para ser capitán.
4: Però amb el vestidor que té el Barça, jo crec que compleix aquesta funció una mica.
2: Estic d'acord.
4: Amb el tipus de vestidor que té el Barça, amb les edats que té el Barça...
0: El que passa és que jo amb Rafinha em passo una mica com el Juan. Crec que és un gran capità, o sempre serà un gran capità, quan ell li vagin bé les coses.
4: A les bones.
0: Però si un dia tasta banqueta i un dia deixa de jugar, no sé si serà tan bon capità. Tinc aquest dubte, no dic que no ho sigui.
4: Tal com està el Barça ara, ha de ser capità, vaja. I pel rol que té dins l'equip...
1: Me parece que és un tipo que hace... que hace grupo, que la gente lo quiere, pero no sé si lo respetan tanto, no a nivel futbolístico, que por supuesto que sí, pero si viene Rafinha a hablarte, bueno...
4: Doncs aquí respecten, si no.
0: Jo crec que sí, eh? Jo crec que sí que el respecten en aquest sentit.
4: Aquí
3: fa tant un paper important
4: aquí amb Rafinha. Si no, Juan.
1: ¿Estos?
4: Sí, digue'm en un que respecten.
1: A Pedri futbolísticament lo respeten.
4: I a
1: Lamin també.
4: I al vestidor? Allò que pugui fer un crit i digui, hòstia, me l'ha fet aquest.
1: Eric.
4: Ah, sí, eh? Vale, vale.
1: No me vas a discutir, no?
4: No, no, que tens... Tu ets un tipus d'informació, per això t'ho demano.
1: Me da sensació de que algun jugador, quan Rafinha li va dir algo, dice, bueno.
4: Vale, vale.
1: Está bien, si querés hablar con el entrenador, anda. Y hacerle apretar al entrenador, sí, pero a mí no.
4: Ah, hacerle de pilota,
1: Bueno, esa información vale. Que tengo. ¿Tenés otra información, vos?
4: No, cap ni una.
1: Vale. Bueno, por ahí tienes una información para complementarlo.
2: A ver qué pasa con los capitans.
1: Ahí lo tiene, ¿eh? Y se la está ocultando a los oyentes.
2: Sí.
1: Y a los oyentes hoy, 12 y 13, y quizás quieren saber lo que él sabe.
2: Le haré un favor y no
1: las
2: tiraré de la
1: lengua. No lo quiere contar.
2: A ver qué pasa con los capitans, sobre todo si acaba marchando Ter Stegen, si acaba marchando Araujo...
1: Barato para ficharlo, Ter Stegen.
2: A ver,
1: un sueldito
4: accesible. Si marcha y con marcha también.
3: Perquè si
2: no marxa... és una carpeta de resolució fàcil.
4: No, i si marxa s'ha dit, el Barça ho tornarà a pagar tot un altre cop.
2: Sí, sí. En tot cas, segur que ho acaba sent, Eric García de capità del Barça. Eric, que demà viatja cap a les Roces, juntament amb la resta d'internacionals que jugaran el Mundial amb Espanya. Recordo que són Joan García, Cubarsí, Pedri, Gavi, Olmo, Ferran Torres i Lamine Yamal, a banda de Marc Bernal, que hi va aquests dies com a jugador de suport. Sabeu què és la col·lecció Wonder Goal?
4: No.
2: És la col·lecció mundial de Mr. Wonderful, que han tret una col·lecció amb els capibares, que estan molt de moda, jo no ho sabia.
4: No.
1: Se puso muy bailongo, ¿no?
2: Clar, perquè arriben els capibares. Arriben els capibares, escolta'm, deixen d'estar als estanys, als banys relaxants i salten al camp de futbol. I aquí el Tu Diràs regalem des d'avui i cada dia fins que s'acabi el Mundial una blind box amb 15 capibares de 15 seleccions en format bolígraf, esborrable, un clauer i un
1: crom. ¿Tenemos alguna para acá?
2: Se la van portar el Roger Saveres.
6: Amb quin dret?
2: No ho sé, això ja deixo que ho discutiu vosaltres. El primer que truqui ara mateix, el 902-477-100, s'emporta una blind box de Wonder Goal. El primer que truqui, que ens expliqui...
1: Però què l'ha passat, buscar per la casa de Saveres?
2: No, que en tenim un altre, però no el tenim aquí encara físicament. Però li farem arribar. El primer que truqui al 902-477-100 i que ens expliqui quin va ser el seu primer mundial, el primer mundial que recorda. S'emportarà aquesta blind box, és la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. Els capibares que, vaja, si t'apassiona l'emoció del futbol, doncs estigueu atents. Abans m'ho mirava, hi ha un capibara de 15 seleccions, val? I cada un té un nom diferent en funció de la selecció. La d'Argentina és Maragol.
4: Epa.
2: Què et sembla?
4: El Juan està molt de Mr. Wonderful sempre.
2: Brasil Wanderinho.
1: Bueno.
0: Els capibares són de Brasil, no?
2: No ho sé. Colòmbia per ser gol.
1: Sí.
2: Val?
1: Van der Gol
2: és la dels Països Baixos.
1: Sí, està bé.
2: Està ben trobat. França, Monsieur Gol. No, vull dir, està bé. Els capibares de Mr. Wonderful.
1: Me gusta la que me gustan son la de Países Bajos y la de Rui Gol.
2: La de Rui Gol, que és la de Portugal.
1: Sí.
2: Rui Gol. La de la selecció espanyola és Wonder Golef. Està ben trobat. Mira, li fots el F al final i ja ho tens. La de Corea del Sud és Wow, que gol.
4: No, sí.
2: Sabia que a Clara Rodergas li agradaria molt.
4: No, sembla un acudit d'aquest de... No?
2: Sí.
4: Com es diu en coreà?
1: I la d'Uruguai està mal.
2: La d'Uruguai... Quilombo gol. Per què està malament?
1: Perquè quilombo és una paraula més argentina.
3: Argentina.
2: Ah, mira... Mate, tenim una mica de rivalitat.
4: Mate,
1: no, no hay, no hay, no.
4: Perquè el mate és uruguai,
1: hay
4: no?
1: Cosas que son más botija, es una palabra más uruguaya.
2: Aviam, hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
2: Com et dius?
7: Gustau.
2: Gustau, des d'on ens truques?
7: Des de Rubí.
2: Des de Rubí. Tu sabies el que eren els capibares aquests que estan tan de moda?
7: Ni idea. Escolto que aneu regalant, però no...
2: Mira, doncs, fantàstic. No, segur que t'agraden. Escolta, per emportar-te'ls, has de respondre a la pregunta. Quin és el primer mundial que recordes?
7: El 82. El d'Espanya 86, a l'època del Naranjito, que va fer molt mal, aquell Mundial.
2: Doncs el Mundial del 82. Doncs, Gustau, t'emportes aquesta Blind Box de Mr. Wonderful amb Wonder Goal i aquesta col·lecció amb els capibares del Mundial, la primera que hem regalat aquí al Tu Diràs. Gràcies per trucar i per sentir-nos, pues, Gustau. Una abraçada.
7: Adéu, adéu,
2: que vagi bé. Uneix-te a la febre Wonder Goal. Wonder Goal, una col·lecció mundial.
4: És el Mundial de Paolo Rossi, eh? Aquest, el d'Espanya.
1: Com sabe, Bayús. Contra sí, tot. Història, present. No.
2: Tot el que vulguis. Alguna cosa més pel que fa al Barça, Pintanel?
3: Res, que estarem pendents també de la pretemporada del Barça. Avui alguns companys ja explicaven que un dels desplaçaments que havia de fer el Barça a Nairobi no el farà finalment, en un partit que havia de jugar davant del Liverpool, i per tant, acabant el Barça de perfilar aquesta pretemporada, començaran, ja ho explicàvem la setmana passada, a mitjans de juliol, els futbolistes del Barça, amb 3 setmanes que tindran de vacances tots els mundialistes, per tant, a mesura que els vagin eliminant o fins on arribin, tindran 3 setmanes per endavant.
2: Molt bé, doncs si l'Atlètic de Madrid no ha fet cap altre tuit, deixarem anar a descansar, que déu-n'hi-do avui també el dia amb la guàrdia que ha fet l'Àlex Pintanelli i el Damià López al matí.
3: Sí, hem fet el canvi.
2: Canvi de guàrdia a la ciutat esportiva. Gràcies.
3: Que vagi bé, adeu, bona nit a tothom.
2: Anem cap a Budapest, va.

0: Fa cosa, sentir aquest himne després de com ha anat els últims dos anys pel Barça. Clara Rodergas, bona nit.
1: Bona nit.
0: Demà a les 6 de la tarda, PSG Arsenal. Luis Enrique contra Arteta.
1: Sí, el vigent campió i el favorit, el PSG, perquè ha anat de menys a més segurament aquesta temporada contra un equip que, recordem, no ha perdut cap partit en aquesta Champions, 11 victòries i 3 empats, segona final per ells després de la gran perda contra el Barça ara fa 20 anys. La temporada passada es van enfrontar tots dos a les semifinals, 2-1 i 1-0 per 0-1 pels parisencs, que després van golejar l'Inter a la final. Escoltem protagonistes. Comencem pel defensor del títol, el PSG de Luis Enrique, que ve d'eliminar el Bayern en aquella eliminatòria tan espectacular. L'asturià vol repetir la gesta de la temporada passada i està convençut de fer-ho.
2: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones. Segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
1: Un Luis Enrique que ha reconegut que no esperava aconseguir aquests èxits amb el Paris Saint-Germain tan ràpidament.
2: Of course, that was my objective.
3: Ah, esclar, aquest era el meu objectiu, el del club i també el del director esportiu. Formava part del pla, però el que potser no hi estava inclòs és el fet d'aconseguir-ho tan ràpid. Vam mereixer guanyar la Champions l'any passat. Vam ser el millor equip. Quan tens les possibilitats que jo tinc com a entrenador, les facilitats que el club em dona i el nivell dels jugadors que tinc, és més fàcil aconseguir aquests objectius.
2: You have to achieve those goals.
1: L'Asturià que vol que els seus jugadors gaudeixin perquè no se sap quan es tornarà a jugar una final de la Champions. Recupera Hakimi, que ha estat un mes de baixa, i també comptarà amb Dembélé al 100% ara que ha estat dubte els últims dies. Un Dembélé que ha elogiat el tècnic per cert dient que és un dels millors que ha tingut. Pel que fa a l'Arsenal, Mikel Arteta només té la baixa de Ben White, la resta també Timber arriben a punt per aquesta gran cita. Un Arsenal que ha crescut aquests últims, que arriba crescut, vull dir, aquests últims dies després de guanyar la Premier 22 anys després. De fet, el capità Odegaard ha reconegut que ara senten menys pressió. A més, diumenge està prevista la celebració de la Lliga i veurem si de la Champions o la Lliga després de perdre la Champions, que és una cosa curiosa. A Londres veurem què és el que acaba passant. Arteta, l'arquitecte d'aquest equip, és conscient de l'oportunitat que tenen demà.
4: Gracias. Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
1: El basc que va dir que volia tornar al club on es mereixia, avui Saka ha recordat aquestes paraules del tècnic per mostrar l'orgull que senten després d'haver arribat fins aquí. Arteta vol que els seus agafin demà les regnes.
4: I'm present in the moment.
5: Estic present en el moment, estic vivint l'aquí i l'ara. Vull sortir i estar amb els jugadors fora, sentir el moment i començar a donar-nos d'on estem. Demà és el dia per agafar les regnes. Hem fet passos de gegant en aquesta competició els darrers anys per a guanyar-nos el dret a ser aquí. L'objectiu final és clar i demà hem de fer que passi.
4: The ultimate goal is clear and we have to make it happen tomorrow.
1: Xiularà l'alemany Daniel Siebert amb el suís Sandro Schaller al bar a les 6 de la tarda, aquest horari nou, que se'ns fa una mica estrany, a tots plegats, en directe a RAC1.
0: Com ho veieu? Com veieu aquesta final? PSG favorit?
6: Sí,
0: no?
6: Clar, sí. Jo crec que clar favorit. Veig l'Arsenal més perillós del que pot semblar, però... Estic d'acord una mica amb el que diu Odegaard, que s'han tret una llosa de sobre amb aquesta Premier, que realment és el que... No vull dir que no vulguin guanyar la Champions, però és el que volien guanyar la Premier després de 22 anys, ser els campions del seu país. I jo crec que els hi pot anar bé això de cara cap a la Champions. Veurem com va, eh? Jo segueixo pensant que el PSG és favorit. I jo crec que m'agradaria més que guanyés el PSG, perquè m'agrada una mica més la proposta de joc que té i perquè el veig el millor equip d'Europa, bàsicament, i sempre sol estar bastant a fort que guanyi el millor equip.
7: Es un poco más un duelo de estilos que lo que fue la semifinal entre el Bayern y el PSG, ¿no? Que podían hacerse más similares en cuanto a las propuestas. Y acá el Arsenal es un pelín más amarrategui, ¿no?
6: Sí, sí, sí.
0: No veurem un PSG-Bayern.
7: Me da la sensación de que no, quizás no, sí, quizás se abre el partido, no sé, hay una expulsión, hay un gol temprano del París, y el Arsenal se tiene que vender un poco y tenés un ida y vuelta y todo lo que acá estamos pronosticando se nos cae, pero así a priori me da la sensación de que el Arsenal es un equipo que se cuida más. Se protege más, y el Paris Saint-Germain, como demostró contra el Bayern, es un equipo que tiene muchas matices, que puede atacar mucho y que puede defender también, no mucho, pero sí muy bien, y eso, bueno, lo puede convertir en un, depende cómo se dé el partido también, Si el París marca pronto y se recule un poquito, quizás no se pone un partido tan divertido. Me parece que se necesita un pelín de espacios.
0: Però on t'imagines que anirà la cosa?
8: Crec que serà diferent de la final de la temporada passada. Crec que l'Arsenal és un equip molt més competitiu, té més, no?
0: Temporada passada 5-0, no?
8: 5-0 contra l'Inter, sí. Clar,
0: crec que és un equip... Jo crec que l'Arsenal té algun argument més.
8: Sí, dos gols ràpids i tal. O sigui, és que no va haver-hi final. Crec que el PSG és millor, que guanyarà, però que l'Arsenal és un equip que fins i tot quan ha estat malament competia i treia els partits 1-0, i vull dir, té una capacitat bastant important per sobreviure i crec que la tindrà també en aquest partit. I m'estranya una mica el que diu el Pol, ell ho sap molt millor que jo, ho entén molt millor que jo, que l'Arsenal, com a club i com a afició, realment fins i tot preferís guanyar aquesta Premier després de 22 anys i no una Champions... Sobretot tenint en compte que els grans equips d'Anglaterra han guanyat com a mínim una Champions.
6: Que no l'ha guanyat mai, sí.
8: I el que no l'ha guanyat mai és l'Arsenal, no?
6: Sí, sí.
8: Jo crec que sí que és una urgència històrica, jo crec que sí que és un pes històric, perquè no és només l'únic equip gran d'Anglaterra que no l'ha guanyat. És que et diria que junt amb l'Atlético de Madrid són els únics dos grans a Europa que no tenen una Champions. I jo crec que això sí que és un pes important.
7: Lo pones como grande.
8: A l'Arsenal, sí, clar.
7: Sí, sí. Pues sí, l'Atlético també.
0: Sí, sí.
8: Atlético también, sí.
0: Sí, sí. Y yo...
8: Equips que han jugat dos, tres finals de Champions.
7: No. Sí, sí. Es una duda que siempre tengo, sí.
8: Yo sí.
7: Que,
8: yo
7: son,
8: sí.
7: Que son grandes en sus países.
6: No, yo sí.
7: Pero no sé si son grandes... Però és duda, o sigui, no és cuestionamiento, eh?
8: Si no són...
7: Són grans en Europa.
8: Per una qüestió molt òbvia, no són els més grans, però jo sí que, vull dir, quan faig un nou mapa ràpid mental de boom, equips grans, Atlético Madrid sí, Arsenal també... Pero cap dels dos.
7: Además, el fútbol moderno te distorsiona un poco eso porque sí. El Ajax es un grande de Europa.
6: Sí.
7: Y hoy, claro, quizás es más grande el Atlético de Madrid que el Ajax.
6: Yo diría que el Arsenal es l'equip més gran de Londres. En quant a estatura de... En quant a
8: històrica, estatura
6: històrica de club. ¿Eh?
7: En quant a seguidores, seguro.
6: No, i en quant a història.
7: Y es un equipo más...
8: I més que el City.
6: Sí.
8: I molt més que el City.
0: Palmarès no, però.
7: El City
6: molt... No, Palmarès no. No, Palmarès no. Sí. Jo et dic que... Si
8: sí, és història molt curta.
7: El City és chiquito.
8: És chiquito, sí.
7: Dale, Pol.
6: Sí, seamos, bueno, no és el Manchester United, però està entre...
7: No, però quiero decirte, me da la sensación de que el Arsenal es un equipo, como lo son el Liverpool y el United, más de país. No tan, sí. No tan estrictamente locales.
6: Sí, sí, sí.
7: Vos te puedes encontrar con una afición del Arsenal en otro lado que no sea Londres.
6: Sí, sí, sí. Sí, sí, pots.
7: A eso me refiero. Manchester City...
6: Cargo més, però sí. Tampoc el vull defensar jo, però sí, sí.
7: Vale, vale.
6: Sí.
7: Eso es grande. Eso es el grande.
6: I respecte al que deia aquí a l'Albert, sí, puc entendre la urgència de la Champions, però si estic convençut, si a principi de temporada vas amb un aficionat de l'Arsenal
8: i
6: li dius trien un... la Premier o la Champions, 80% jo crec que et diu la Premier.
0: Sí, sí, té molt valor per les aficions angleses, sí. aquesta Premier League, també, perquè sempre hi ha molts més candidats a lluitar pel títol i, evidentment, doncs, costa molt més de guanyar que altres lligues, com per exemple la francesa, la que ha guanyat el PSG un any més. Budapest, 12:27, Dani Gil, bona nit.
9: Què tal, Uri? Bona nit, companys.
0: El nostre home a París, que ha seguit el PSG durant tot l'any i que ara és a Budapest. Hi ha ambient per aquí?
9: Sí, sí, sí. Ambient molt maco a Budapest, molt festiu. Les aficions del Paris Saint-Germain i de l'Arsenal completament barrejades. De moment, per sort, sense incidents. Tant de bo que això ho puguem continuar explicant demà a poques hores per la final de la Champions i que no hi hagi aldarulls. A més, el temps acompanya, fa caloreta, però s'està prou agradable.
0: No tanta com aquí, segurament.
9: No tanta com aquí, estem a 20 graus, vull dir que ara fins i tot a la nit refresca, cal posar-se una jaqueteta per sobre, i avui ha estat el dia en què han arribat gran part dels aficionats. El Puskas Arena té capacitat per 67.000 espectadors, vull dir, no és un estadi com Wembley o com el Camp Nou, que poden arribar als 90 i pico mil. La UEFA ha repartit 17.000 entrades per cada equip, i és evident que aquí molts han vingut o vindran demà sense entrada, amb la qual cosa doncs també s'està activant tot el que és la revenda d'entrades. Una curiositat, he vist bastantes samarretes del Barça, bastantes, alguna de l'Atlético, alguna del Bayern, perquè, clar, algun d'aquests aficionats van preveure en el seu dia que el seu equip tenia força possibilitats d'arribar a la final de la Champions, no ho va acabar fent, però han decidit igualment doncs, venir a passar el cap de setmana a Budapest i fer una mica de turisme i amb el context de la final de la Champions doncs, gaudir una mica de l'ambient, que de moment està sent de 10, molt bon rotllo i amb ganes de passar-ho bé.
0: Ara el sentíem a Luis Enrique, també a Arteta, com els has vist tu, que has seguit aquestes compareixences?
9: Doncs mira, a Luis Enrique l'he vist força concentrat. Avui no ha fet aquestes típiques bromes seves com fa altres vegades. Es nota que només pensa en el partit de demà, que té els cinc sentits posats en el partit contra l'Arsenal i en tornar a fer història. I m'ha semblat interessant aquesta reflexió que acabam d'escoltar quan ha dit que el pla era guanyar, però potser no tan ràpid, i aquesta és una mica la definició d'aquest Paris Saint-Germain, un equip que en només tres temporades ha batut rècords, no només el que ha guanyat, sinó com ho ha guanyat, i si demà firma la segona Champions consecutiva, doncs crec que haurem de parlar del Paris Saint-Germain no només com un equip referencial, sinó fins i tot obrir el debat de si és un dels millors equips de la història. Això Luis Enrique. I en canvi Arteta l'he vist més distès, més relaxat, somrient en tot moment, conscient, evidentment, que té una oportunitat única de firmar una temporada de matrícula d'honor, perquè, com dieu ara, té ja la Premier, i m'ha agradat que l'entrenament al Puskas Arena, més que un entrenament, ha estat una manera de treure's els nervis de sobre, de fer broma, de passar-ho bé a menys de 24 hores per la final i de descarregar una mica de pressió als seus jugadors.
0: Mm-hmm. Alguna opció per l'Arsenal? Algú que fins i tot s'atreveixi a dir que l'Arsenal té més opcions que el Paris Saint-Germain? O vaja, aquí parteix com a gran favorit el PSG?
9: Bé, això és una final de la Champions i qualsevol cosa pot passar, un penal, una expulsió, una jugada aturada en què marqui l'Arsenal i es tanqui al darrere i li sigui impossible marcar el Paris Saint-Germain. A l'Arsenal se l'ha criticat molt aquests últims mesos per la forma de jugar. Diuen que la seva proposta no és tan atractiva, que utilitza molt l'estratègia, que és més defensiu que abans. Fa uns anys era tot el contrari, jugava molt bé i ho perdia pràcticament tot. No ho sé, evidentment el Paris Saint-Germain és favorit. Ha sabut Luis Enrique fer una gestió molt interessant dels seus jugadors aquesta temporada. No ha fet una lliga brillant, però n'ha tingut suficient a França per guanyar-la. Va llançar la Copa de França, això sí, però precisament això a la llarga li ha servit perquè donar descans als jugadors. Han arribat més frescos a aquest tram final de temporada i, home, jo crec que tothom estem d'acord en que el Paris Saint-Germain és lleugerament o favorit davant de l'Arsenal.
0: Doncs ho veurem, no? Demà, Clara, aquí en directe a RAC1 explicarem aquesta final.
1: Sí, des de 2:45 ja estarem fent la previeta esclafant motors.
0: A veure. La Clara, que ja ha narrat la Champions del Barça fa una setmana a Oslo, i demà Champions masculina, en aquest cas des de la neutralitat.
1: Exacte, aquí, a passant-nos-ho bé.
0: Una mica diferent.
8: Sí, però el tema de l'hora...
1: Anem a
8: veure si li donem una volta a això, perquè no ho veig, això de les finals a les 6... S'entén que és per un tema també, no?, d'Àsia i dels mercats i els horaris, però...
9: I fins i tot perquè alguns aficionats que estan aquí a Budapest puguin tornar a la mateixa nit cap a les seves ciutats. Hi haurà algun despistat, eh? Segur que hi ha algun despistat que arriba a les 9 del vespre al Puskas Arena.
0: Sí, és que jo, per exemple, ara crec que ahir feia 15 anys de la segona Champions del Barça a Wembley, la del 2011, sí. Que crec que també va ser la tarda.
1: No, va ser...
0: Jo recordo aquella final que comencés de dia.
1: Perquè era Londres i era una hora menys.
0: Clar. Ah, d'acord.
8: Sí, era exacte,
0: 7:46. Doncs a les 6 de la tarda, que ningú es despisti. Aquest PSG-Arsenal, gran final de la Champions masculina que viurem aquí a RAC1 amb la Clara Rodergas. Gràcies, Clara.
1: Bona nit.
0: Gràcies, Dani. Aviam...
9: Una abraçada a tots.
0: Final. Aquesta hora, 12:33, d'aquí una setmana s'haurà acabat ja la campanya electoral al Real Madrid. Estou seguint gaire la campanya Riquelme, Florentino, nivell de...
10: Més o menys. Això poco.
0: Sí. Home, per ser les primeres en 20 anys, escolta'm, vull dir que no és un esdeveniment que passi, no?
8: Gaire, no, és com el cometa Halley.
0: Sí, pràcticament. Avui, el tema estrella, Quim Salvador, bona nit de nou.
11: Hola.
0: Ha estat el vot per correu.
11: Sí.
0: Ara ens explicaràs per què.
11: Sí, potser no ens ho esperàvem, però ha esclatat avui el tema del vot per correu. Els estatuts del Real Madrid estipulen que s'ha d'enviar aquest vot per correu acompanyat d'un acte notarial que acrediti oficialíssimament que qui emet el vot és el soci censat.
0: Que, perdona, això no t'ho demanen ni per votar el president del govern, ni el president de la Generalitat, ni ningú. Però el Madrid sí que et demana un acte notarial, acreditant que ets tu qui està votant.
11: Exacte, i aquest tràmit ha generat polèmica les darreres hores amb l'aparició de queixes per les dificultats que suposa. D'una banda econòmica, perquè el soci ha d'avançar els 100 eurets que costa la signatura del notari, és veritat que després el Real Madrid reimborsa aquest import, però d'entrada ja t'has hagut de rascar la butxaca, i sobretot per una qüestió temporal, que és que el termini vens el 3 de juny i...
0: El termini per votar per correu, sí. Les eleccions són el 7,
11: i però... esclar, a cal notari...
0: 3 de juny és dimecres que ve.
11: No és anar al supermercat que entres i compres. Anar a cal notari, has de demanar cita, has de tenir disponibilitat, etc etc. I molts socis estaven trobant amb més que dificultats impossibilitat per aconseguir aquesta cita.
10: No poso traves, Florentino.
0: Trobo que no.
11: El cas és que això ho ha aprofitat el candidat Enrique Riquelme per fer un bon moviment de cara a la galeria i segurament també de cara al soci, que és que avui ha anunciat que oferia servei de notari gratuït a la seva seu electoral. Per tant, el soci que volgués votar per correu, passar per la seu electoral amb la documentació requerida i allà mateix, i de franc, doncs el notari li feia l'acte notarial i es podia tramitar el vot per correu. Florentino Pérez ha hagut de reaccionar copiant-li la mesura i oferint
0: també... també ha posat notari,
11: Sí, exactament el mateix a la seva seu electoral, però està aquí el gol, el que ha marcat primer, aquí Enrique Riquelme. Per cert, ja hi va haver Sarau amb el vot per correu a les últimes eleccions, que com que fa tant, potser hi ha gent que no ho recorda, el 2006 la cosa va acabar amb acusacions de frau, el tema dels jutjats i tot el vot per correu inhabilitat. No es va comptar al final en aquelles eleccions que va acabar guanyant Ramon Calderón.
0: Imagina que
10: després... Que votaven els morts, es deia, no? Que votaven els morts.
0: Sí. De fet, ha sortit aquest tema els últims dies a la campanya de boca de Florentino Pérez. T'ho imagina't que, clar, després de tot el sarau, de buscar notari, d'aconseguir votar per correu, que m'agradarà veure... Ara suposo que pujarà la participació de vot per correu amb aquestes facilitats que han posat els candidats, però t'ho imagina't que després de tota l'odissea t'inhabiliten a sobre el vot. Però ha estat bé Riquelme aquí, aprofitant aquest petit buit.
8: Riquelme està fent un tour de guanyar una mica de fama, de que la gent el conegui i de pensar en el futur ser president del Real Madrid, perquè realment quan Florentino no hi sigui, amb aquestes condicions, si no canvien, que no canviaran, hi haurà 4 o 5 persones que poden ser presidents del Real Madrid. I ell ja partirà amb bastant per davant dels altres, i crec que per això s'està comportant sense entrar gaire en polèmiques, fent una mica, no?, aquestes maniobres per demostrar també intel·ligència. Jo crec que la campanya d'Enrique i Riquelme tenia en compte les circumstàncies, que són terribles. Vull dir, estem parlant d'una persona que ha d'entrar a unes eleccions perquè Florentino Pérez, que podia, no, hauria de posar-les el 2029, decideix fer-ho ara per posar-ho a prova, per veure si estava preparat, per agafar-ho una mica a contrapeu. Arriba a temps, tot i això, amics i gent del voltant de Florentino li comencen a treure notícies absurdes de que no era prou solvent, una mica buscant sota la catifa que tenia guardat, els bancs li posen molts problemes per donar-li avals, tota la banca espanyola sencera, vull dir, al final l'home s'ha trobat en un munt de problemes i tot i això ha tirat endavant, tenint en compte que jo penso que és això, una campanya de futur, i sincerament, si jo hagués d'apostar, apostaria que no ara, però que en algun moment segurament aquest bon home serà president del Madrid.
0: Alguna cosa a dir?
10: Bueno, si quedés igual, però...
0: No, vull dir...
10: Fa una explicació molt solvent.
0: Què t'està semblant el paper de... També de Florentino,
10: me
0: no?
10: Gusta, perquè... Me gusta el hecho de que aparezca un personaje nuevo en acción, de que sea un tipo joven, de 37 años, un poco refrescar lo que era... el aspecto de directivos del Madrid que olía un pelín o que huele un pelín a naftalina, ¿no? O sea,
11: la dinojunta que digan mola.
0: La dinojunta.
10: Entonces, cuando aparece un personaje nuevo en escena, me parece que es agradecido en general. Y yo creo que va a apretar, no mucho, pero...
11: Esta es una buena pregunta.
10: Pero...
6: Creus que serà un Laporta font per percentatge?
10: Però un Laporta font en el context que tens molt.
6: Sí,
7: si sigues a hacer eso, es mucho.
6: Es un gran èxit, si fa això.
7: Si tira un 20...
0: Però molt més, perquè vull dir, Víctor Font ja s'havia presentat als anteriors.
7: Un 20, un 25, i havia treballat mucho más la precandidatura, probablemente más la del 2021 que la del 2026.
6: Sí, sí.
0: Clar, aquí estem parlant de candidatura improvisada, mitjanament improvisada. Sí, sí. Clar, un tipo que le diste 10
7: dies de marge.
6: No, i té molt mèrit, això. Per mi el gran mèrit era això, que amb la roda de premsa Florentino li tira un repte i hi ha un punt com de menyspreu. Al mateix temps el posa al mapa.
7: De hecho, el punto que dijo que era sud-americano.
6: Sí, un futbol gran de menyspreu.
8: De menyspreu, ella.
6: El posa al mapa, però ell, jo crec que fa un pas endavant i en 4 dies aconsegueix agafar aquest repte, pum, se'n va a les entrevistes i jo crec que d'alguna manera, és el que deia aquí l'Albert, el veig una campanya intel·ligent pensant en el que ha de passar al futur.
7: Florentino todavía no dio entrevistas, ¿no?
6: Sí, el va donar ahir, i una cosa bona és que, bueno, una cosa bona, més que bona, ho dic en divertida, que a la roda de premsa Florentino el va com raptar a fer un debat, i crec que, si no m'equivoco, ahir l'any Florentino va dir no faré cap debat, al final.
8: Florentino va dir que no farà cap debat, que no té cap mena...
6: Però a la roda de premsa...
0: Per mi és una mostra clara de debilitat. És a dir, en una campanya electoral, per què no vols fer un debat?
7: El Florentino de la roda de premsa no està en condicions de fer un debat.
6: No. Jo no crec.
0: Però llavors, si no estàs en condicions de fer un debat, no estàs en condicions de presidir el Real Madrid.
8: Crec que és una mica el quid de la qüestió.
6: El que li han dit una mica.
8: El que es vol evitar.
0: No parlis.
6: Sí.
0: No parlis.
7: O no que no hable, però...
6: Amb un cara a cara així...
7: En unes entrevistes, en estas entrevistas que podemos sospechar de que muchas, o de las que algunas va a dar, que... Muchas de las preguntas están un pelín, ¿no? No te diría que amañadas, pero sí consensuadas. En un debate eso se te escapa.
0: I que tens un tio que
7: improvisar.
0: Que li dobles l'edat i que
7: potser no és molt més àgil. I no se vio un improvisando de manera excelsa en esa rueda de prensa, ¿no?
6: Totalmente.
7: Entonces, claro, seguramente algún sabio de los que lo está aconsejando le dijo, mejor debate no.
0: Per cert, avui llegia el David Ornstein, Ballús.
7: Sí, compañero de Ballús, ¿no?
0: Dient, corregeix-me si
7: m'equivoco. Compañero de amigo.
0: Que Florentino ja va signar Mourinho com a entrenador la setmana passada.
6: Sí, sí.
0: És a dir, que ja ha signat.
6: Sí, sí, signat està. Llavors...
0: T'has de creure molt poc les teves pròpies eleccions
6: per,
0: en plena campanya, signar l'entrenador de la temporada.
6: Sí, sí, i també una mica els mecanismes del Madrid, que aquí al Barça hauria hagut de dimitir el president, junta en funcions, ja com l'acord que no es faci cap operació, tot i que ens ho hem saltat amb l'Aleix Vidal, Art de Turan, en el seu
7: dia. No, però l'ha firmat la Junta.
6: Ah, el va firmar la Junta, vale.
8: La Junta, sí.
6: Sí, cert. I allà això no passa. I d'alguna manera, sí. Jo crec que forma part també d'aquesta ultraconfiança que té Florentino. Que
7: se
6: no,
7: saben hoy los refuerzos que de clase mundial de Riquelme, todavía no sé... No,
0: va deixar entreveu, se li va entendre que un podia ser Rodri.
6: Un era Rodri, deien, sí.
8: Rodri, sí.
7: Rodri Hernández.
6: Sí. I l'entrenador, ara potser parlo de memòria, però...
8: Va sortir el nom de Cesc.
6: Sí.
8: Va sortir el nom de Cesc.
6: Cesc, eh?
8: Com...
0: Ell va dir que era un entrenador que no havia estat al Madrid, per tant, s'ha escompensat.
6: I que no entra en Espanya i que té entrenador.
0: Que té club.
6: I que té club.
0: Sí. I que era experimentat, que aquí és una mica el que a mi em
8: feia ballar. Que era experimentat.
0: Sí, que tenia certa experiència, si no vaig entendre malament.
7: Fàbregas al Madrid és...
0: Seria dura, aquesta.
6: No.
0: Sí. Riquelme ha parlat a Europa Press, Quim?
11: Sí, i ha centrat bona part del seu discurs en la remodelació del Santiago Bernabéu, que ha costat un dineral i que no està donant els fruits que s'esperava Florentino Pérez.
12: Yo no sé cómo se puede invertir 1.700 millones de euros en una infraestructura sin licencia. Habría que ver, o sea, hasta qué punto, qué tipo de administración es eso, ¿no? Cuando uno piensa que está por encima del bien y del mal y que se puede hacer lo que uno quiera, ya, que estamos en el siglo XXI...
11: Encara més, segons Enrique Riquelme, el nou Bernabéu no és la meravella que pregona el president si surts de la zona VIP.
12: S'habla de grandes ingressos, però ja, que usted se ha gastado 1.700 millones de euros en un estadio, que sembla que és el mejor estadio del mundo, bueno, yo matizaría. Si no, yo creo que el señor va a varios estadios. Es el mejor palco VIP y mejor palco de honor del mundo, eso sí, eso puede ser. Pero le diría que algún partido se dé una vuelta por la parte donde están los abonados y donde están los socios.

0: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
1: Descobrir.
2: Compartir.
1: Donar suport.
2: Temps.
1: 130 milions.
2: Amics.
1: Rialles.
2: Llocs.
1: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: De la prensa, es de la Liga, es de la UEFA, es de la FIFA, es de los jugadores, es de los que se van, es de las leyendas que no se van bien, es de los bancos, es... Oiga, ¿no será que a lo mejor la culpa es de usted?
4: Doncs, a veure si respon la pregunta en la setmaneta que queda de campanya. Queda una setmana abans de la jornada de reflexió del dissabte dia 6 i de les votacions del dia 7 de juny, diumenge de la setmana que ve, a Valdebebas. Gràcies, Quim Salvador.
5: Bona nit.
4: Un quart d'hora per la una, tres quarts d'una. Ho deixarem aquí, perquè ara ens espera ja el Naveira amb la Volta al Món i, escolta'm, i hem d'anar ja plegant veles després d'aquest dia intensíssim d'Anthony Gordon, que ens ha tingut hores i hores esperant, però que ja el tenim signat i havent dedicat ja les seves primeres paraules a l'afició del Barça. Que vagi molt bé.
6: Moltes gràcies, bona nit.
4: Adéu, Juan Irigoyen, a Pol Ballús, a Albert Fernández, que tingueu bon cap de setmana. Una pausa i la Volta al Món. RAC
7: 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
8: Garulera. Garulera.
7: Así no, compañeros, venga.
8: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
7: Venga, que nos vamos.
9: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
7: Voz corporativa, compañeros.
9: RAC 1.
7: Tots som...
9: un milió.
7: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?

0: nosotros. Boca, boca.
1: La volta al món.
2: 12 minuts per la una, rematarem com cada divendres el Tu diràs explicant històries curioses que ens deixa el futbol internacional, com sempre, de la mà del Jaume Naveira. Hola, Naveira, bona nit.
3: Què tal? Bona nit, Oriol.
2: L'última vegada que vam fer secció ens vas explicar el cas de l'espionatge del Southampton, que al final li va acabar costant la final del playoff per pujar a la Premier. Tot i haver passat esportivament, doncs el van fer fora d'aquesta final en benefici del Middlesbrough. Al final va acabar pujant el Hull.
3: Sí, sí, sí. I fixa't que hi va haver més embolics després que fessin fora el Southampton, perquè el Hull City doncs deia que havia estat ja una setmana preparant la final contra el Southampton i que ara havien de preparar en els pocs dies que quedaven fins a aquesta final, entre la decisió, diguem, doncs administrativa de fer fora el Southampton i la final, doncs això, no? Que el Hull City doncs deia que tenia menys temps per poder preparar la final i per poder canviar, diguem, aquesta preparació, no? I bé, doncs al final va passar el que era necessari per les autoritats del futbol anglès, amb l'objectiu que no tinguessin ja més embolics, perquè imagina't que el Middlesbrough arriba a guanyar la final d'ascens i el Hull City doncs protesta perquè pensaven que tindria un altre rival a la final. Bé, jo crec que això hagués tingut menys recorregut que la queixa que sí que va elevar el Middlesbrough per poder eliminar el Southampton, però bé, l'embolic doncs hagués seguit, fins i tot passar a la final del playoff.
2: I tant, sí, sí. Per la Federació Anglesa molt millor que

0: que hagi pujat el Hull.
1: I per cert, al Hull City hi ha dos detalls que a mi m'agraden molt. Un és que vaig llegir que, segons els expected goals, haurien d'haver descendit a la League One i van entrar al playoff i després pujar. I després, que em va fer molta gràcia, una frase del seu entrenador, Sergei Jakirovic, exentrenador del Dinamo de Zagreb, que va dir a la celebració: em van contractar per aconseguir la permanència i he fracassat, estem a la Premier. O sigui que va estar molt bé aquell moment.
0: Molt bé, doncs el Hull, que el tindrem l'any que ve a la Premier. Avui on anem, va?
1: Doncs avui anem cap a l'Iran.

0: Doncs cap a l'Iran, selecció mundialista. No sé si va per aquí la cosa.
1: Sí, i tant, té relació amb la selecció iraniana que estarà disputant el Mundial. Estàvem escoltant la cançó que es diu Barai, de Shervin Hajipur, i és una cançó que té molt de simbolisme a l'Iran, perquè va ser un dels signes de les protestes socials que hi va haver l'any 2022 per l'assassinat per part de la policia de la moral i de les autoritats iranianes de Mahsa Amini, que és aquella noia que va ser, com dic, doncs, torturada pel fet de, segons deia les autoritats iranianes, no portar el hijab ben posat, cosa que feia que mostrés, doncs, una part del seu cabell en públic, que és quelcom que està prohibit a l'Iran, doncs, des de finals dels anys 70. Porto aquesta cançó perquè el jugador que parlarem, avui parlarem d'un jugador que és Sardar Azmoun, un Sardar Azmoun que alguns dels que ens escoltin, sobretot dels que els agradi més el futbol internacional, doncs els serà un nom molt familiar, perquè estem parlant d'un futbolista que va jugar, doncs, al Zenit de Sant Petersburg, que va jugar a la Roma, que va jugar al Bayer Leverkusen, sí, que sempre havia estat indiscutible amb la selecció i que ha fet 57 gols en 91 partits amb la selecció de l'Iran. És un dels màxims golejadors històrics de la selecció.
0: Li diuen el Messi d'Iran. Veig que un dels sobrenoms que té, que és conegut popularment, o com a mínim ho va ser durant una època, el Messi d'Iran.
1: Sí, crec que per estil de joc no tenen molt a veure, però bé, és veritat que a molts països, no, a certs jugadors se'ls ha posat l'apel·latiu del Messi de tal, no? Doncs sí, en aquest cas era el coneixem com el Messi iranià. Bé, doncs, Sardar Azmoun, com diem, no anirà al Mundial. Això ha estat, doncs, una decisió que s'ha pres a nivell federatiu, però sembla que amb pressions per part del govern iranià, perquè és un jugador que mai s'ha callat davant de les injustícies que succeïen al seu país. De fet, quan el 2022 hi va haver aquest cas de Mahsa Amini, doncs Sardar Azmoun a les seves xarxes socials va condemnar la mort d'aquesta noia. Ell mateix sabia que li podia portar problemes i ell, doncs, va arribar a dir en algun vídeo que va penjar a les seves xarxes que el pitjor que em pot passar és que em facin fora de la selecció. Ho sacrificaria perquè les dones iranianes poguessin mostrar el seu cabell. Aquesta història no serà esborrada i vergonya que mateu tan fàcilment. Visca les dones iranianes. Això va ser el que va dir Sardar Azmoun, futbolista que a dia d'avui, doncs, diguem que la seva relació amb el govern d'Iran o bé, fins i tot, doncs, amb certa gent que té poder i amb certs periodistes també que estan dins del sistema mediàtic d'Iran i que són grans partidaris del règim, doncs ha fet que la seva relació sigui molt dolenta, no? O directament inexistent, perquè el tema és que Azmoun juga als Emirats Àrabs actualment amb el Shabab Al Ahly i va publicar una foto seva reunint-se amb Mohammed bin Rashad Al Maktoum, que és el governant de Dubai i primer ministre dels Emirats Àrabs Units, un país considerat per Teheran com un enemic. És una publicació que no va ser ben rebuda. De fet, a Telegram, la Guàrdia Revolucionària Iraniana ho va descriure com una cooperació amb els enemics de l'Iran i va assenyalar que el jugador havia estat en silenci davant dels atacs dels americans i el règim sionista, així ho deia la Guàrdia Revolucionària Iraniana, amb aquestes paraules textuals, i va dir que els mitjans... bé, i el tema és que els mitjans de comunicació ens van informar que havia estat expulsat de l'equip de cara als amistosos d'aquest any, el mes de març, contra Nigèria i contra Costa Rica. I, per tant, doncs, Azmoun no li ha quedat cap altra cosa que desitjar sort a la selecció iraniana doncs a través de les seves xarxes, perquè al final deia que els jugadors que hi ha a la selecció són amics seus i que ell doncs té una bona relació amb ells i que, per tant, els hi desitja el millor, tot i que ell s'hagi quedat fora d'aquesta convocatòria. Cal dir que, clar, el motiu pel qual va ser tan polèmica aquesta foto de Sardar Azmoun amb el primer ministre d'Emirats, doncs va ser perquè, diguem que la relació entre els dos països ha empitjorat moltíssim després que que Emirats, per exemple, doncs, hagi començat a normalitzar les seves relacions amb Israel, i després també doncs, de que a Emirats se'ls acusi d'haver facilitat en certa manera que els Estats Units doncs, dugués a terme els seus atacs a l'Iran, doncs, perquè els Estats Units hi té bases allà, i perquè diguem que hi ha una certa proximitat entre els governs dels dos països. A més, diguem que hi ha una història també geopolítica important, i és que hi ha tres illes que estan situades al famosíssim, o a prop del famosíssim Estret d'Hormuz, doncs que se les disputen des dels anys 70, o que almenys les reclamen tant l'Iran com els Emirats Àrabs Units. O sigui que diguem que això doncs, ha estat la clau de que Asmund s'hagi acabat quedant fora de la convocatòria pel Mundial. Un Mundial que per l'Iran, Oriol, no serà gens fàcil.
0: No.
1: Doncs quan tu has de jugar els teus tres partits a Estats Units, que és el país que doncs, bàsicament s'ha carregat el teu líder polític, doncs mai és fàcil, no? I bé, la qüestió és que fa pocs dies s'ha conegut que finalment Iran estarà allotjada a
0: Mèxic,
1: Tijuana,
0: no? Tijuana,
1: molt a prop, molt a prop de la frontera amb Estats Units, i més concretament amb l'estat de Califòrnia, perquè la història és que Iran juga dos partits del Mundial a Los Angeles, jugarà al SoFi Stadium, un dels estadis doncs, més impressionants d'aquest Mundial. I clar, doncs Iran, almenys geogràficament, ha hagut de dur a terme aquest moviment, que a nivell de transport té el benefici per ells, que en menys d'una hora d'avió estan a Los Angeles, però clar, no han pogut estar situats doncs, al lloc on tenien planificat, perquè de fet, faltant menys d'un mes per començar el Mundial, segueixen tenint problemes de visats amb alguns dels seus jugadors i part del seu staff per poder entrar als Estats Units. I a més, clar, aquí hi ha una qüestió que a mi em sembla molt important, i és que Donald Trump va deixar una declaració al mes de març doncs que no convidava gaire a l'optimisme, no? Va dir aquella frase de que Iran és benvinguda a jugar els seus partits als Estats Units, però potser no és apropiat per a la seva vida i seguretat.
0: Sí, sí, com vulguem dir... Després... Sí. Exacte.
1: Després Trump va haver de fer un... Bé, el que sol passar amb ell, no? Perquè al final Trump és imprevisible i de vegades doncs, diu una cosa i després la contrària, no? Però ell a la seva xarxa social, a Truth Social, va dir que va intentar una mica apaivagar la situació, dient que al final doncs, seria el Mundial més segur de la història i que els jugadors iranians no tindrien cap problema, però bé, això ha provocat que hi hagi hagut una llarga fase de mediació entre la FIFA i diversos agents polítics tant d'Estats Units com de Mèxic per acabar trobant aquesta solució.
0: Doncs déu-n'hi-do, la història de Sardar Asmund i de la selecció iraniana, que evidentment és una de les seleccions a seguir per tot el component geopolític que arrosseguen els últims mesos en aquest Mundial de Nord-Amèrica. Per cert, he vist una publicació que m'ha fet pensar molt amb tu del company Irati Prat, sí? De Marca, del Bologna.
1: Crec que l'he donat like, sí, m'ha agradat molt.
0: La cosa és que fins ara tenia un entrenador alemany, el Bologna, que es deia Italiano, i ara ha fitxat a un entrenador italià que es diu Tedesco, que és alemany amb italià. Vull dir que, mira...
1: Sí. Vincenzo Italiano, diguem... O sigui, jo crec que ell és només nascut a Alemanya, però que ha viscut tota la vida a Itàlia, i després el tema de Tedesco sí que és cert que clar, ell doncs és... crec que és nascut a Itàlia, però té família i passaport alemany. Per tant, és un moviment veritablement curiós. I crec que és el primer cop que Tedesco entrena a Itàlia, tot i els seus orígens, perquè, si no recordo malament, ja havia estat selecció belga, Fenerbahce, havia estat al Schalke 04 també, però crec que a Itàlia no havia entrenat mai. Ara parlo de memòria, però diria que és així. O sigui que, bé, arriba al Bologna, que els últims anys ho ha fet molt bé, classificant-se sí, sí. Per la Champions,
0: guanyant una Copa d'Itàlia. Sí.
1: Amb Thiago Motta, amb el propi Vincenzo Italiano, o sigui que un club que vol seguir doncs, per aquesta línia de lluitar per posicions europees, almenys.
0: Doncs una curiositat també semàntica de del futbol internacional que volíem compartir també aquí a la Volta al Món. Fins la setmana que ve, Naveira!
1: Que vagi bé, Oriol, bona nit.
0: La 1 en punt. Vinga, per rematar el tu diràs, tornat del Palau Blaugrana l'Albert Ferran. Hola, Albert.
2: Hola.
0: De la retirada de samarreta de Sergio Lozano.
2: Sí, mitja horeta, però bé, molt interessant, molt emotiva. Vull dir que no s'ha fet ni curta ni llarga. Jo crec que ideal aquesta mitja horeta. Gairebé tot el Palau s'hi ha quedat per poder acomiadar Sergio Lozano. Més de 3.000 persones avui per veure aquest Barça-Valdepeñas. Victòria al Barça, recordem-ho, 4-1. Per tant, dilluns ho pot rematar si guanya a la pista del Valdepeñas. Passarà a semifinals. Del més destacable d'aquesta mitjoreta d'homenatge, doncs hem pogut veure alguns vídeos amb alguns dels seus 334 gols que va marcar una samarreta blaugrana. Han desfilat també per la pista alguns dels seus excompanys i millors amics que ell ha fet al món del futbol sala, com Sedano, Javi Rodríguez, Ferrau o Carlos Ortiz, evidentment també la seva família. I diria que un dels moments més emotius ha estat quan Sergio Lozano recordava la figura del seu pare, que va morir fa uns anys, però era segurament la persona que va fer que Sergio Lozano acabi jugant a futbol sala.
3: No he podido reprimir las lágrimas al ver, sobre todo el 9 colgado de arriba, porque hay una persona en el cielo

0: que me inculcó estos valores y sobre todo sí que está orgulloso porque ahí había un culé más. Así que muchas gracias por haberme apoyado durante tantos años. Él estará bien.
1: Doncs llàgrimes de Sergio Lozano, també llàgrimes quan ha vist la samarreta penjada del Palau amb el dorsal nou i vaja, que tinc constància que ara mateix continua al Palau, Sergio Lozano.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, gaudint de la nit. I bé, potser el veiem de cara al futur, perquè, i ja ens explicava el Tu diràs, que ell ha fet el curs d'entrenador professional, que està al cos tècnic del Barça Atlètic, per sí. Tant... Bé, no té molt clar, no té 100% segur que es vol dedicar a l'elit, però que de moment s'ha tret el carnet, està al Barça Atlètic i que ja veurem què passa. De moment, el Barça s'està jugant la temporada amb Javi Rodríguez, de moment 1-0 a l'eliminatòria i dilluns ho podria tancar l'accés a les semifinals. Si perd dilluns, dijous, caixa o faixa, tercer i definitiu partit al Palau contra el Valdemir.
2: Doncs dia i setmana de comiats, d'homenatges, per exemple, el Baxi Manresa avui també ha dit adeu Dani Pérez després de 7 temporades a l'equip del Bages. Ha estat en l'últim partit de la Lliga regular de l'equip Manresa, que ha guanyat, per cert, 94-87 al Madrid, ho explicàvem a l'inici del programa, i Dani Pérez s'expressava així després de l'últim partit amb la samarreta del Baxi Manresa.
3: Molt, molt content. Suposo que encara no sóc del tot conscient, no?, de que realment hem de marxar, però bueno, ja et dic, molt content, molt satisfet i amb la sensació de la feina feta. Molt agraït al club pel detall, per tot el que hem preparat i bueno, ja et dic, jo crec que ha sigut mutu en tot moment. Al final són 7 temporades, molts amics, molts coneguts, molta gent que trobarem a faltar i bueno, ja et dic, superagraït.
2: Doncs l'adeu de Dani Pérez en un dia que ha estat històric pel Manresa amb aquesta victòria contra el Madrid. Feia 28 anys que els manresans no guanyaven al Madrid. I abans de marxar, què ens deixem, Pau?
4: Doncs heu de saber que el Niça continuarà sent equip de la Lican després de guanyar el Sant Etienne per 4-1 al playoff per un lloc a primera divisió entre el Niça, precisament, que ha acabat tercer per la cua a la Lican, i el Sant Etienne, que ha quedat tercer a la segona divisió. Aquest dissabte s'obrirà l'última jornada de la segona divisió estatal amb 3 partits en què ja no hi haurà gaire cosa en joc. El Ceuta-Albacete, el filial de la Reial Societat, rebrà la Cultural Leonesa ja descendida, i el Granada Sporting, qui també partit d'anada del playoff d'ascens a segona divisió entre la Ponferradina i l'Atlètic Madrileño. En tenis actualitzem un parell de marcadors de tercera ronda del Roland Garros que han quedat oberts al principi del programa. El danès Casper Ruud s'ha acabat emportant la victòria per 3-16-2 davant l'estatunidenc Tommy Paul, i l'alemany Zverev s'ha desfet del francès Halis per 3-16-1.
2: Recordem que Novak Djokovic ha quedat fora. Ahir Sinner també va quedar fora. Per tant, això aboca el quadre masculí de Roland Garros a un guanyador inèdit pel que fa al palmarès de grans slams, no només de Roland Garros, sinó de qualsevol altre. Tindrem un guanyador que no ha guanyat mai un gran slam en el món del tennis. Gràcies, Pau, bona nit.
4: A tu.

0: La 1:07, fins aquí el Tu diràs. Un dia més ha estat possible gràcies a l'Oriol Montfort des del control tècnic i també a la redacció d'Esports de RAC1. Demà més esports i la final de la Champions a partir de les 6 de la tarda aquí en directe RAC1 PSG Arsenal. I a les 11 ens hi tornarem a posar com sempre els del Tu diràs. Bona nit.
1: Tu diràs.
2: RAC1.
3: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
4: Què tal? Jo el conec.
3: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
4: De RAC1.
3: Sí, som de RAC1.
4: Els taloners.
3: Sí, els taloners.
4: Què tal, maco?
3: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
5: Venim de Dublín.
3: Veniu de Dublín?
6: Què diu?
5: Què sembla?
3: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
5: Exacte, aquest sembla.
3: Hòstia, per tant, you speak English?
4: A little bit.
3: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
4: Jo us escolto cada dia.
6: Ai, que bé.
4: Ara sóc conductor d'autobús.
3: Condueix un autobús a Dublín?
6: A Dublín?
4: Els públics, autobús públic.
3: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
4: Us escolto.
3: A l'autobús. Perdona un moment. Això és boníssim.
6: No pot ser.
3: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublín,
4: vosaltres.
3: Escolta, RAC1.
4: Sí.
7: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
4: Ok, lads. See you soon.
2: RAC1. Tots som un milió.
8: Ràdio en directe.
2: Actualitzada al minut.
9: Alertes d'última hora.
2: RAC més 1.
8: Notícies.
9: Podcast.
2: Contingut exclusiu.
8: Escolta.
9: Navega.
8: Descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
8: Fàcil, còmoda.
9: Intuïtiva.
8: I renovada.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls. One day London City, a crew called C2C. They came to rock the
0: party. Say what? El cap de setmana, sovint el comencem parlant de bons hàbits nutricionals. Avui volem parlar i volem saber com està el cas de si estem malnutrits. Parlem amb l'Anabel Fernández, ella és directora de nutrició de Coa Center. Anabel, bon dia.
2: Bon dia.
0: És a dir, a vegades ens pensem que estem menjant bé, però no ens estem nutrint bé, que és diferent.
2: Sí, moltes vegades quan pensem en malnutrició pensem en la desnutrició, que és un tipus de malnutrició, que és aquesta que dels nens que potser estan molt prims o països que tenen molta gana.
0: I que tenen que mancances,
2: sí, també, que tenen mancances per dèficit de, tant d'energia com de nutrients. I això passa molt, també passa aquí, que a vegades anem a altres països, però aquí també, per desgràcia, està passant. Això és un tipus de desnutrició que aquí no és tan comuna, per sort, però hi ha altres tipus de malnutrició. Hi ha una malnutrició, per exemple, per excés de menjar de més, per exemple, més energia del que necessitem, i una altra que és per deficiència de nutrients, que és una de les que potser no en sabem que en tenim, inclús podem estar menjant en excés i, a més, tenir una malnutrició en deficiència. És el que es diu la fam oculta. Ho han dit així.
0: La fam oculta,
2: Exacte, perquè és una fam que no és per falta d'energia, sinó que és per falta de nutrients, que potser tenim molta energia amb la nostra alimentació, però nutricionalment no és adequada per nosaltres. Potser tenim carència de ferro, podem tenir carències de vitamines o de minerals, o certs nutrients que pel nostre cos que funcioni correctament són molt importants, però per certes raons no n'estem fent. Una d'elles és, per exemple, que la qualitat del menjar ara per ara ha empitjorat bastant. O sigui, fa 20 anys es menjava al voltant de l'11% de menjars ultraprocessats i ara estem al voltant del 32%. Amb la cosa ha augmentat bastant i jo crec que inclús són...
0: Són xifres que es queden curtes,
2: sí,
0: no?
2: Jo crec que sí, fins i tot. Llavors, què podem fer amb això? Que si estem menjant menjars molt ultraprocessats ens aporten potser sucres, ens aporten hidrats de carboni de mala qualitat, que són refinats, ens aporten greixos que moltes vegades no són els més interessants, però en canvi són molt baixets en certs nutrients com a vitamines o minerals. És el que es diu la densitat nutricional. Quins aliments són densos nutricionalment? Les fruites, les verdures, potser una llegum... Llavors tot això a la nostra societat s'està perdent una miqueta i potser és el que hauríem d'invertir una mica, i en canvi altres coses que són menjars processats, anar a menjar por ahí potser una pizza, una hamburguesa, que de tant en tant està molt bé, però si ens converteix en el meu menjar diari arriba un punt que m'estan mancant certes coses. I això, a certes etapes de la vida, és molt més important i més interessant.
0: Uh-huh. Com ho podem saber si estem malnutrits? És només amb una analítica o hi ha altres maneres de saber-ho?
2: Hi ha nutrients que amb analítica la podem veure, per exemple el ferro, podem tenir anèmia i es pot veure perfectament. Hi ha d'altres coses que no les veurem, es veuran de forma indirecta perquè hi ha parts del cos que no estan funcionant bé o hi ha malalties que es poden acabar d'arribar al cap d'anys. Llavors, com ho podem saber? Mirant la nostra alimentació, moltes vegades. O sigui, al final és tan fàcil com això. Moltes vegades si tenim un nen que no està menjant cap de fruita, res de verdura, pues, evidentment li estaran faltant certs nutrients que el nostre cos al final és molt savi i acaba tirant, i amb els anys el que està passant és que això no ho veuràs d'aquí una setmana, d'aquí un any, potser es veu a la llarga per aquest nen les deficiències que està tenint i les conseqüències. Però sobretot a l'etapa dels nens, que moltes vegades ens pensem, bueno, com un nen pot menjar més brioixeria, pot menjar més, perquè té més energia, necessita més energia, sí, necessita energia, però també necessita nutrients, amb la cosa és important que li parem cura. A l'adolescència també, perquè moltes vegades amb el tema de cultura de dieta, preocupació pel cos, molts nens i nenes, molts adolescents, abans es donava molt en noies, però ara es veu també molt amb nois, que moltes vegades també els està entrant això amb el tema de xarxes socials, que cada vegada més es veuen aquestes imatges que són molt impossibles als nostres cos, que són filtres, volen estar prims, una imatge que és irreal per les nenes i molt, molt musculats pels nois, no? Mm-hmm. I a vegades arriben a uns punts en els que acaben menjant, doncs, potser només arròs i pollastre els nois, i les noies fent una dieta molt pobra, amb la qual cosa poden acabar tenir carences. I una altra etapa que és molt important és l'etapa de la perimenopàusia, que jo veig moltes dones que com ens preocupem molt pel nostre cos, pel nostre pes, és una època que no paren de repetir-nos, s'agafa pes, és que t'engreixaràs, que comencen a fer moltes dones, comencen a menjar menys, i això els repercuteix en tenir carències de vitamines, de minerals, a fer que el seu cos funcioni pitjor i fins i tot els fa l'efecte contrari del que volen, perquè a l'estar reduint tant la seva alimentació, tant energèticament, el seu cos el que intenta fer és engreixar i agafar tot el que pugui, compensar amb això. Amb la qual cosa el que hem d'intentar és menjar aliments que ens aportin aquesta densitat nutricional. I sobretot també pues, a la part de la bellesa, no? Quan ja som grans, que a molta gent li costa una miqueta més menjar.
3: Llavors, que no els agrada cuinar-se, etcètera.
2: Sí, que moltes viuen sols, i això, llavors em fa mandra cuinar per mi sol, llavors a vegades pues, tenir també aquesta cura de que tinguin suficient proteïna, que tinguin suficient. Què podem fer? Pues, sobretot que ho tinguem a l'abast, que prioritzem, que planifiquem, i tenir en compte que no només és energia el que estem menjant, sinó també moltes vegades hem de veure els aliments en forma de nutrients. No nutrients aïllats, perquè moltes vegades sí que veig que això que es diu el nutricionisme de... això porta vitamina
3: sí.
2: C, això
3: pren
2: porta
3: omega 3. Sí. Que sembla que el magnesi ho ha de curar tot o sí. Segons què
2: llavors,
3: ho ha de curar tot.
2: Els aliments són un gran cúmul de nutrients conjunts, amb la qual cosa sí que hi ha alguns que es destaquen de cada aliment, però al final el que hem de fer és menjar variat, molta fruita, molta verdura, llegum, peixos, carn, o sigui, tenir una dieta variada. Si ets vegetarià, doncs no passa res, pots no tenir aliments d'origen vegetal, però que hi hagi varietat a la resta, que tinguis varietat de llegums, de preparacions, de vegetals, i també doncs, que tinguis, en el cas de ser vegetarià, pues, que et suplementes amb vitamina B12, i en el cas de ser omnívor, no cal suplementacions de forma recurrent, però sí, al final, que vigilis que amb la teva alimentació estàs fent una alimentació bastant curada i que els aliments ultraprocessats, si entren a la teva alimentació, pues, són de forma molt puntual i no com a la base per no cuinar o per anar de pressa.
3: Totalment. Per tant, revisem la nostra alimentació per tenir una bona nutrició, també. Estar ben nutrits. Moltíssimes gràcies, Anabel.
2: A tu, Noemi.
1: La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Oh, yeah.

0: Parlem de viatges i avui ens anem cap a Viena. Per què? Doncs, home, perquè el Jordi Ramos, com tots sabeu, va estar a Viena. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noemí.
0: I vas anar per Eurovisió, això és evident.
1: Home, i tant.
0: Però tu hi havies estat a Viena.
1: Sí, hi havia estat fa 10 anys, concretament, que hi havia anat de vacances.
0: Molt diferent, la Viena d'Eurovisió a la Viena que tu havies conegut?
1: Totes les ciutats canvien amb Eurovisió.
0: Clar, sí, sí.
1: Pensa que estem parlant d'un macroesdeveniment amb milers de persones reunides en un lloc que són fans del que està passant allà, més tota la gent de la ciutat, que també, doncs, evidentment, és fàcil encomanar-se de tota la il·lusió, tenint en compte més que hi ha un macroesdeveniment que porta gent de tot el món i, a sobre, clar, els últims anys, amb una càrrega polèmica i de seguretat considerable, que, evidentment, també condiciona la ciutat, no? S'omple de, doncs, bolardos d'aquests de ciment per evitar atemptats, controls policials, valles, carrers tallats, tot això, evidentment, doncs, també fa que modifiqui la vida de la ciutat, per no parlar, evidentment, doncs, jo què sé, doncs, a Viena hi havia l'Ajuntament de Viena, que és un edifici preciós i és un dels més coneguts, doncs allà és on van fer la cerimònia d'obertura, on hi havia una catifa vermella, turquesa, de fet, on desfilaven tots els participants d'aquest any, així en plan de gala, i precisament per tota la gent que hi havia i això, doncs, van tallar tots els carrers del voltant i això va bonificar, doncs, tots els trajectes de tramvia, autobusos, vull dir que t'estarota bastant la situació.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però des del bon punt de vista, evidentment.
0: Clar, clar.
1: Perquè tu estàs sentint música d'Eurovisió, les botigues es decoren d'Eurovisió...
0: Es van implicar, eh? Tota la gent es va implicar. Els comerços es van implicar i tal, o què?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí.
0: A veure, com es va volcar?
1: També t'he de dir que, comparant-ho amb altres seus eurovisives, el Festival d'Eurovisió, clar, per exemple, Liverpool, Basilea, Malmo, són ciutats que són petites. I, en canvi, Viena és una gran capital imperial i, evidentment, la presència que podies veure en altres ciutats, doncs, quedava una mica més difuminada, no?, a nivell de cartells, de pòsters, de vila, etc., perquè, clar, el no estar tan concentrat, doncs, queda una mica més difuminat. Però això no treu que, evidentment, és una cosa que es respira, no?
0: Una ciutat cara, per això.
1: Una ciutat cara, més cara que Barcelona...
0: Que Barcelona ja és molt cara.
1: Que Barcelona ja és prou cara. Però sí, sí, a veure, un cafè... 4 euros i mig, 5 euros un cafè. Yeah. Perquè et facis una mica la idea dels preus. És una mica més que aquí. Però també és veritat que els centroeuropeus no fan dos plats. Només en fan un, normalment, no?
0: Clar.
1: I, bueno, doncs... També, en el meu cas, clar, l'any passat havíem anat a Suïssa, i Suïssa és tan car que tu tot el que veies pensaves... Ah, mira, no...
0: Doncs no ho és tant, no?
1: No és tant com l'any passat.
0: Clar, clar, clar. I ara parles del menjar, de fer un plat o dos plats. Sí. Què tal el menjar a Viena?
1: A veure, el tema gastronòmic austríac no seria la bomba.
0: No és el seu, no?
1: No és el seu, no és el seu fort. El més tradicional d'allà és l'schnitzel, que és una milanesa.
0: Exacte.
1: I
0: gran, mira que em vaig... per això, prima però gran.
1: Sí, però tampoc pensis que
0: és... No, no t'atipes.
1: No pensis que és com les milaneses argentines que et porten allà tota una taula de surf, saps? Reposada. Jo vaig estar preguntant-me a veure què és el que diferencia l'schnitzel de la resta. Bueno, ells deien que és una mica, doncs, que la carn és de porc, que la xafen, la piquen
0: està
1: molt...
0: Està molt suau.
1: Sí. Jo, sincerament, l'única diferència que vaig notar així principal és que la ruixen amb llimona abans de menjar-la. Doncs i això sí que jo no estava acostumat. I, bueno, no està mal. I llavors sí que també tenen molt de tema de reposteria.
0: Això t'anava a dir, dolços, què? Vas atacar?
1: Bueno, hi ha l'Apfelstruder, que, clar, és molt calent. Aquí no estem acostumats a una cosa així. Jo em vaig menjar de formatge.
0: Ah, home, com no. Ho sé, ho sé. Allà on hi hagi un pastís de formatge... Sí.
1: I el pastís Sacher. Sacher Torte, s'ha de dir allà.
0: Sacher Torte.
1: Que, a veure, clar, és una institució al país i vas a l'hotel aquell i et costa 20 euros un tallet de pastís amb un cafè. Jo n'he provat a Sabadell millors. Però està bé, eh?
0: Sí, és xocolata, una experiència.
1: És una experiència, s'ha de viure.
0: Sí, senyor, clar, totalment. La xocolata, Viena, és veritat. Però què més vas veure que, no sé, que podria sorprendre fora d'Eurovisió? O no vas sortir del circuit?
1: No, sí, sí, sí, vaig sortir perquè, a veure, hi ha llocs que criden molt l'atenció. Tens tota la part de Sissi, Clar, el tema sí, sí, ells la venen a saco. No?
0: Museus, també.
1: Sí, hi ha...
0: Tota la zona de museus, que estan tot al mateix zona, eh?
1: Hi ha tota una zona concentrada, però després també hi ha un parell més que estan a part. Les entrades no són barates, tampoc, però teníem la sort, tots els acreditats d'Eurovisió,
0: que
1: podíem entrar gratuïtament als museus, i això estava molt bé. I també em va agradar, vaig aprofitar per anar a veure l'Auditori de Música, que és on fan el concert de cap d'any. De Viena, que és tan típic. I explicaven coses curioses, també, perquè bueno, és un lloc impressionant a nivell de recursos, es nota que tenen molts diners, perquè tenen una sala d'assaig increïble, moderna, que a més no l'han construït a sota de la sala principal, sinó que és en diagonal perquè les vibracions no molestin a l'edifici principal, i passen pel costat d'unes vies de metro, que perquè no es noti la vibració de les vies de metro afectin el so, han canviat el material de les vies de metro per aquell tros, perquè quan el metro passi no se senti ni un bri de so.
0: Caram, vas fer visita guiada, no?
1: Sí,
0: entenc.
1: És que va ser molt interessant. Tu sabies que el concert de cap d'any de Viena, no, és a dir, tu veus el del dia 1 de gener, però ells en fan 3. 30, 31 i 1.
0: Doncs mira, no sabia.
1: El 30 i el 31 el graven i llavors guarden els millors trossos de cada dia.
0: I el del dia 1 és només televisiu?
1: No, l'estan emetent en directe, però s'emet per la tele una mica més tard de la realitat. Així tenen marge de... Sona un mòbil al públic? Doncs tirem un tros del 30.
0: Caram.
1: Sona algú que es posa a tossir? Tirem un tros del 31, que ja ho tenen tot preparat.
0: Caram,
1: i ens van dir que sempre és un collage, eh? Mai el veus tot... perquè és una sala que ressona molt i és molt fàcil que si algú sona un mòbil o es posi a tossir, se senti. I que si t'hi fixes, veuràs que el públic de l'auditori va canviant al llarg del matí.
0: Si, vas, bo, allò, clar.
1: Si et concentres en una cara d'una persona, d'una dona i tal, vas mirant i veuràs que allò va canviant.
0: Ah, que de tant hi és i de tant no hi és.
1: Sí, vaig ser molt curiós. La sala és preciosa, eh?
0: Sí.
1: La restauren cada any.
0: Caram, clar, està impecable, perquè cada any surt per la tele.
1: Sembla que l'acabin de fer de nou. És molt xula.
0: Escolta, m'hi tornaries, no, a Viena?
1: A Viena, evidentment. Saps que també és molt curiós, de Viena?
0: Què?
1: Tenen el Prater, que és un parc d'atraccions, així com rústic, vintage. Com el Tibidabo, diguéssim.
0: Sí.
1: O com el Tivoli de
0: Copenhague.
1: Que
0: tenen molt d'encant, aquests, així de vintage.
1: Però hi ha una cosa que fa especialment gràcia als catalans, que és que tu te'n recordes de petita el parc d'atraccions de Montjuïc?
0: Sí.
1: Doncs el parc d'atraccions de Montjuïc, quan el van desmuntar, totes les atraccions no, però moltes d'aquelles atraccions se'n van anar cap a Viena.
0: Ah!
1: I pots tornar a muntar-te en aquelles atraccions allà al Prater.
0: Ho vas fer, tu?
1: No, això sí que... Els assajos d'Eurovisió i això no em deixaven. Però m'hagués agradat molt. Sí, m'hagués agradat molt. A més, hi ha una nòria que és mítica, que és un símbol de la ciutat, que és molt xula i que realment val molt la pena. I que si em deixes fer-te una recomanació, hi ha una pel·lícula que es diu Antes del amanecer, que no sé si l'has vista, d'un noi i una noia que es troben al tren i decideixen passar una nit a Viena junts, passejant.
0: Sí, que crec que ha fet... Hi ha tres pel·lícules, una més gran i una altra més gran.
1: Sí, aquesta és la primera de totes.
0: Preciosa.
1: No només és una passada, sinó que... Bueno, jo reconec que a mi em va frapar tant que el primer cop que vaig anar a Viena ja tenia ganes de repetir aquell mateix recorregut que fan ells. I és possible de trobar-lo per internet, saps? I poder-lo fer. I és un gustasso anar a les cafeteries, anar pels carrers, les places per on van ells, o la Nòria, que és on es fan el primer petó. És molt guai, és molt
0: doncs
1: guai.
0: Mira,
1: et ho recomano moltíssim abans d'anar-hi, posar-te-la i fer-ho.
0: Doncs mira, ja tenim ganes tots, ens has fet agafar ganes de tots d'anar a Viena, Jordi. O sigui que, i a més, no només per Eurovisió, que ja no hi podem anar per Eurovisió.
1: No, però escolta'm, l'any que ve, si tot va bé, és a Sofia. Per tant, ja podeu anar preparant-vos. No, no sé si queden gaires allotjaments ja, però bueno, encara no han concretat la data.
0: És mala època per anar a una ciutat, just com fan Eurovisió.
1: I el divertit que és?
0: No, per tu sí, per tu sí.
1: Saps les festasses que hi ha, no, Emi?
0: Ho vam notar que hi havia festa. Jordi Ramos, moltíssimes gràcies. Gràcies. I anem a veure cap on ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
2: Bon dia, Noé. Avui ens acostem a una fortalesa medieval de marbre rosa que, segons diuen, desafia el temps. M'agrada. Per veure-la, hem de creuar una línia fronterera de ficció. Som a la Catalunya Nord, aquella que ens vam prendre el Tractat dels Pirineus de 1659. Just...

Ens apropem al Conflent, una de les comarques administrades des d'aleshores per França. Concretament, estem astorats davant la fortalesa de Vilafranca. La total fortificació que l'envolta la van construir amb una impressionant xarxa de baluards i passadissos subterranis que es poden visitar i que fan de la vila una construcció inexpugnable. Els seus carrerons medievals de pedra rosa i el fet de poder-la recórrer a dos nivells diferents la fan d'una singularitat extrema. Esmentem l'església de Sant Jaume, un temple del segle XII amb una portalada de marbre rosa molt típica del Conflent. Mirant cap amunt, el fort Liberià amb el seu subterrani dels mil esglaons, un túnel excavat directament a la roca de la muntanya, perquè, clar, som a les portes del Canigó.

0: Ribes.
1: Vilafranca de Conflent manté un vincle emocional potent amb el Canigó, punt de referència de catalanes i catalans. Podem gaudir de sardanes a les festes, l'arribada de la flama del Canigó, gastronomia, llengua i senyera catalanes, presents a retolació i cultura local. I atenció a la relació amb la bruixeria. Segons diu la llegenda, a les espectaculars coves de Canaletes, a tocar del poble, hi vivien unes bruixes bones, les estrelles. Aquestes criatures sortien de nit per fer encanteris que protegien el poble i els seus habitants de les malalties i les guerres. Vilafranca de Conflent, amarada de Canigó, una joia que ens atrau per motius variats i que cal visitar.

0: Doncs sí que de vegades tenim més gossos a les nostres famílies i volem parlar-ne amb la Íngrid Ramon, volem parlar dels gossos de suport emocional, que tenen unes característiques molt concretes també a nivell legal. I bon dia, Íngrid.
1: Bon dia.
0: Ara deia, és ensinistradora professional de gossos. De fet, amb tu vam parlar del Blat,
1: sí,
0: que ens l'estimem molt, que és aquest gos que podia detectar amb l'olfacte nivells de càncer, no?
1: Sí, sí, sí, el Blat detecta càncer de pulmó amb un 98% d'encert.
0: Sí, sí.
1: I és el meu gos, ara està retirat, ja té 12 anyets, però sí, sí, ha fet tots els estudis que s'havien de fer i ha demostrat tot el que s'havia de demostrar.
0: Sí, sí. Doncs avui volem parlar d'això, dels gossos de suport emocional. Primer comencem explicant què són els gossos de suport emocional.
1: Bueno, és un temazo.
0: És un temazo,
1: és un temazo. Perquè ara mateix s'ha posat super de moda. I és com tot, no? La gent sent campanes i però no saben ben bé què està passant. Sí. Ja, llavors, dia sí dia també rebo un e-mail o una trucada o un WhatsApp dient-me, escolta, jo vull que el meu gos de suport, el meu gos em fa suport emocional si me'l pots certificar. I a més em diuen gos de servei, si me'l pots fer gos de servei, no? Primer de tot aclarir que hi ha una diferència entre els gossos d'assistència i els gossos de suport emocional. Els gossos d'assistència són els 5 que sempre anomenem, no? Que és el d'autisme, alerta mèdica, el gos senyal per persones sordes, el gos pigall per persones amb dificultats de visió i el de mobilitat reduïda per persones amb problemes de mobilitat, no? Com bé dir la paraula.
0: I ja està.
1: De fet, el gos de mobilitat reduïda se li diu gos de servei dins de la nomenclatura correcta. Uh-huh. Llavors, clar, la gent em truca i em diu, vull que em facis el meu gos un gos de servei. I els hi pregunto, ah, però que tens mobilitat reduïda? I em diuen, no, és que tinc ansietat, depressió, etcètera, no? El que sigui. Llavors, això s'ha barrejat molt un tipus de gos d'assistència, aquest 5 que t'acabo d'anomenar, que sí que tenen llei, amb el gos de suport emocional, que no té llei, que ara, si vols, entrem també d'on ve el cacau, això.
0: Exacte, a veure, explica'ns-ho, d'on ve.
1: Mira, això ve dels Estats Units, uh-huh, perquè allà es va aprovar el ESA, que era una llei ESA, que és Emotional Support Animal, ¿vale? Que vol dir això, animal de suport emocional, i quan dic animal, podia ser qualsevol animal.
0: Ah, sí?
1: Des d'un gall d'indi fins a un gos, un gat, un hàmster, una tortuga. I clar, aquesta llei, si tu et treies el certificat, que bàsicament era un certificat que tu pagaves i l'obtenies, equips dòlars, pues tu amb aquest animal tenies dret d'accés públic, el que tenen els gossos d'assistència. La gran diferència és que els gossos d'assistència passen un període molt llarg, molt ampli, molt excessiu, de selecció, d'ensinistrament, de vincle amb la família, d'ensenyar-los com s'han de comportar amb l'accés públic, i aquest altre tipus de gos no el passava aquest tipus d'ensinistrament. I clar, va haver un moment que van dir prou, se'ns ha anat de les mans i van retirar aquesta llei. De fet, allà tampoc és legal ara, tu no tens aquest dret
0: d'accés públic. Clar, si no podies volar amb qualsevol tipus d'animal, sempre que poguessis demostrar que emocionalment el necessitaves.
1: Sí, sí, sí, sí, amb un paper del psicòleg i després amb aquest paper et registraves. Inclús jo l'altre dia vaig fer la prova i vaig entrar i sense demostrar que tu tens cap problema, jo no tinc cap paper de cap psicòleg ni psiquiatre, i dius, bueno, t'autoresponsabilitzes dient que tens algun problema psicològic o psiquiàtric, o sigui, no et cal reu oficial, tu només dient que ho tens, ja et donen, ja bueno, pagant, et donen el paper que vulguis.
0: Però ara dius que s'ha regularitzat altra vegada, és a dir, que ara ja no ho podríem fer, o sí, encara?
1: Poden treure el paper, el qual els estan timant, perquè aquell paper a efectes legals no té cap validesa, però no després, si l'establiment diu, sí, a mi aquest paper és paper mullat, que és el que és, no tens el dret d'accés públic. En canvi, amb un gos d'assistència tu no li pots negar el dret. Bueno, li pots negar, però t'arrisques a una multa de mínim 3.000 euros, saps?
0: Clar. Doncs sí. Està molt bé saber la diferència, i sobretot en el cas dels gossos, perquè no tots tenen aquesta categoria, no? Mm.
1: El que passa és que és això, no? Aquí molta gent ha sentit això, i llavors em truquen dient que si els hi puc fer el paper.
0: Clar, aquí és on
1: diuen,
0: està el problema.
1: Clar, jo tinc l'ESA, no?, el paper aquest d'Estats Units, i tinc un paper del meu metge, i dic, sí, jo també et puc fer un paper, si vols, saps? Bueno, clar, que no li faria, òbviament, perquè sí. Dic, però cap d'aquests tres papers, ni de l'ESA, ni del psicòleg, ni del psiquiatre, ni el meu, té cap validesa legal. I això és el que jo sempre explico. Òbviament, tots els gossos freelance fan de suport emocional,
0: clar,
1: no? Perquè sempre ens ajuden, ens fan companyia, etcètera, etcètera. I el que jo li explico a la gent és, jo et puc ensinistrar un gos de suport emocional. Perquè, per exemple, jo els tinc fets de gent pues, que el gos li avisa abans d'un atac d'angoixa. El gos li avisa...
0: D'una diabetis,
1: quan...
0: no?
1: Sí, quan aquests ja són els d'assistència.
0: Clar,
1: però si parlo de gos de suport emocional només, jo et puc fer un gos que t'avisi a una tercera persona, que et premi el botó d'alarma, que t'avisi abans d'una crisi que t'avisi, que t'aturi les autolacions, etc, etc, etc. Tot això t'ho puc entrenar. Però el que jo deixo molt clar és que aquest gos només et serveix per tu, a casa teva, i als jocs on t'allà de forma normal i natural deixin entrar gossos. Clar. Però tu no pots exercir cap dret de vol, de pujar un autobús, d'entrar en un restaurant, d'entrar en un teatre, com si poden els gossos d'assistència. I això és el que vull que quedi molt clar, perquè hi ha molta gent per Instagram, per internet i anunciant-se lliurement dient que ells et fan aquests certificats i et fan aquests gossos que després no els fan ni ensinistrament, que això és molt heavy, això m'ho he trobat jo, i després la gent està pagant unes quantitats enormes de diners per un gos que ni està ensinistrat i un paper que no té cap validesa legal. I això és el que m'agradaria destacar, que aquests gossos òbviament es poden fer, però s'han de fer bé, ha d'haver-hi un ensinistrament darrere i tindrà els coneixements de que tu amb això no tens cap dret a nivell mobilitat.
0: Clar, clar. Sí, sí, ha de ser una persona que realment ho necessiti, és a dir, una persona que no vivegi i que tingui un gos amb tota regla.
1: Bueno, aquests serien els d'assistència.
0: Per això, han de ser d'assistència.
1: Si una persona, si una persona té un problema psicològic, psiquiàtric, etc, el gos el podem ensinistrar i el pot tindre i el pot gaudir, però no tindrà els mateixos drets que tenen els d'assistència.
0: Sí, senyor. Doncs, Ingrid, moltíssimes gràcies. Hem de recordar que la Ingrid, a més, has estat formada no només aquí, sinó també a Anglaterra i que, per tant...
1: I als Estats Units.
0: I als Estats Units, i que ja tens tota una titulació reconeguda a nivell internacional d'ensinistrament de gossos. Per tant, tot això requereix uns coneixements, també. No qualsevol pot acabar ensinistrant un gos com demana aquest gos amb aquestes característiques. Ingrid, moltíssimes gràcies, de veritat.
1: A tu, Noemi.

0: Avui parlem d'un tema que ens afecta molt més del que pensem. De fet, la majoria dels nostres oients segur que ens escolteu amb la tranquil·litat de tenir una casa, apartament, habitació, allà on aixoplugar-te, però aquesta no és la realitat de tota la gent que tenim a prop. De fet, de vegades hi ha realitats que, malgrat ser ben a prop, són invisibles. Per això és important que les puguem anomenar per tal de fer-les visibles. Així, avui parlem d'una iniciativa tan interessant com necessària, el Diccionari del Sensellarisme. I ens ajudarà a treure l'entrellat un dels lingüistes d'aquí de la ràdio, l'Abel Espinosa. Bon dia, Abel.
1: Bon dia, Noé.
0: Doncs dèiem això, no?, que és molt necessari posar paraules a segons quins fets, perquè si no sí que no existeixen.
1: Correcte, sí, sí, parlem, com sempre, abordem els temes des del vessant lingüístic i en aquest cas el sensellarisme és un tema que ens sembla molt interessant perquè és justament un exemple molt clar d'això que deies, no? El llenguatge és una eina fonamental a l'hora de visibilitzar certes realitats que ens envolten o de les quals fins i tot formem part. Però, com ja hem dit algunes vegades, la llengua també aplica en moltes ocasions certs biaixos en el significat dels termes o emmascara fenòmens sota una muntanya d'eufemismes, és a dir, per no parlar ras i curt d'una cosa, busquem estratègies, no?, per una mica per maquillar o per amagar. Avui, com deies, volem dedicar aquest Treu la Llengua a un projecte conjunt entre la Fundació Arrels i el Termcat, que en aquest cas han unit esforços per crear el Diccionari del Sensellarisme. Es tracta d'un compendi de 562 termes...
0: Que déu-n'hi-do!
1: Sí, sí, sí, 562 termes que tenen molt a veure amb aquest tema i que ens poden ajudar a entendre millor un fet tan quotidià en les nostres vides que en moltes ocasions, com deies, no el veiem i el tenim davant dels nassos.
0: Mm-hmm. El concepte clau aquí, pel que veig i entenc, és el sensellarisme i entenc que aquest és un dels termes centrals, suposo que aquest és el principal, no?
1: Sí, sí, sí. Com acostuma a passar amb aquests fenòmens contemporanis, aquest concepte prové del terme anglès homeless, que segur que l'hem sentit molts cops i que en català s'ha traduït com a sense llar. La paraula homelessness ha resultat un derivat molt útil, gairebé d'ús científic per a moltes institucions que treballen sobre el tema. De segur que els nostres oients ho saben, però cal recordar que el sensellarisme és la situació d'una persona que no disposa de les mínimes condicions d'habitatges que permeten viure amb dignitat.
0: I a vegades he vist que fem servir persones sense llar, però també i sense sostre, no? Com si fossin sinònims.
1: Sí, doncs mira, això és molt interessant perquè un dels conceptes que el Diccionari del sensellarisme ens aclareix és aquesta diferenciació. És a dir, el concepte sensellarisme engloba diferents situacions. I, per exemple, una persona sense sostre és una persona que viu i o dorm al carrer, no? I això podríem dir que és una modalitat que s'engloba dintre del sensellarisme. Però també n'hi ha d'altres. Per exemple, podem trobar persones sense habitatge. Són aquelles persones que viuen temporalment en albergs, en refugis per a dones, en presons. Bàsicament, viuen en espais amb un termini definit de sortida. També trobem persones en habitatge insegur, que són persones que viuen en habitatge sense títol legal, sota l'amenaça de desnonament, o, malauradament, sota l'amenaça de violència per part d'un membre de família. I també trobem persones en habitatge inadequat, és a dir, persones que viuen en una estructura temporal, en una barraca, o en un habitatge massificat, aquells pisos pastera que hem sentit de tant en tant. Doncs totes aquestes modalitats o aquestes vessants formen part del que seria el sensellarisme.
0: Sí, sí, déu-n'hi-do. En realitat fan referència a totes situacions de les quals hem sentit a parlar alguna vegada.
1: Sí.
0: Desgraciadament.
1: Malauradament, sí, és un tema que surt molt als diaris. El vivim molt al dia a dia, però després la interacció que tenim amb aquest tema és molt a través dels mitjans de comunicació, tot i que segurament, per desgràcia, al nostre barri, al nostre carrer, hi ha una persona vivint al carrer, però nosaltres sempre tenim aquesta concepció a través dels mitjans de comunicació, no? Ho veiem com una cosa molt llunyana, no? El Diccionari de Sensellarisme, a banda d'aquesta distinció que parlàvem ara mateix, també aplega altres conceptes i també les traduccions en anglès, francès i castellà de termes que crec que són molt interessants i potser no són gaire coneguts, que tenen relació amb el sensellarisme.
0: Sí, per exemple, aporofòbia.
1: Sí, correcte.
0: Aporofòbia.
1: L'aporofòbia és la fòbia que representa la por a la pobresa o als pobres. És a dir, és una sensació que tenim nosaltres com a gent de classe
0: benestant,
1: mitjana, benestant,
0: no?
1: O gent que...
0: Les necessitats cobertes com a mínim,
1: correcte,
0: les principals.
1: Doncs podem sentir o viure episodis d'aporofòbia, no? Quan veiem algú que arriba a una terrassa i ens demana uns cèntims...
0: Aquella
1: i...
0: incomoditat que no saps d'on et surt, no?
1: Sí, sí, correcte.
0: Aporofòbia, està molt bé. Indefensió presa.
1: La indefensió presa és, us llegiré la definició perquè crec que és molt interessant, és l'estat mental de manca de motivació i d'impossibilitat d'actuar produït a conseqüència de l'exposició a una sèrie d'estímuls aversius. En resum, s'usa per explicar el mecanisme de trastorns depressius, és a dir, quan hi ha alguna cosa que ens incapacita, ens immobilitza, ens impedeix sortir d'un cercle de pensament negatiu, doncs això podríem dir que és un fenomen d'indefensió apresa.
0: Espai de baixa exigència.
1: Sí, doncs és un recurs assistencial, bàsicament d'allotjament, adreçat a persones en situació d'extrema vulnerabilitat, com les que fèiem referència fa tot just, també persones amb addiccions, que no s'adapten als albergs tradicionals. Llavors s'ha de buscar una alternativa i això són els espais de baixa exigència.
0: I, per exemple, també arquitectura hostil.
1: L'arquitectura hostil és l'exemple paradigmàtic de viure una cosa, tenir-la davant dels nassos cada dia i no prendre consciència, perquè potser hi ha molta gent que ja sap de què parlem, però molta d'altra no ho sabrà i quan parlem d'arquitectura hostil fem referència a l'estratègia de disseny urbà que utilitza elements físics per limitar, controlar o dissuadir el comportament de les persones en espais públics. Això és la definició científica, podríem dir, però la definició clara és els bancs individuals que hi ha als parcs, sí, perquè la gent no es pugui tombar...
0: Que ja no són bancs, són cadiretes.
1: Correcte, perquè això no fomenta...
0: Ningú es pot estirar
1: que
0: a dormir.
1: Algú posi... Això mateix. Les superfícies inclinades perquè la gent no pugui seure, les boles de formigó, les punxes, els pivots de plàstic, que sempre es col·loquen en racons perquè la gent no pugui doncs deixar allà el sac de dormir i passar la nit, no? Llavors... Crec que aquest, el cas de l'arquitectura hostil és un exemple molt paradigmàtic de com intentem això, invisibilitzar una realitat que tenim a tocar i de la qual som partíceps també, en certa manera.
0: Fins al punt que has hagut de fer aquest diccionari del sensellarisme.
1: Correcte.
0: Que inclou més de 500 mots i expressions, no? És fort.
1: I que ens ajuda una mica també a prendre consciència i a entendre què és el que ens envolta i com vivim aquesta realitat, no?
0: Doncs sí, superinteressant avui, Abel, com sempre. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a tu.
2: La primera pedra @racu.cat

0: Parlem de psicologia, però parlem de psicologia enfocada molt en el món laboral, perquè tenim a la Laura Solana. Laura, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Noé.
0: Que ella és psicòloga, està especialitzada en burnout i avui volem parlar d'un tema que jo crec que ens afecta a tots els que estem en el món laboral, segur, i els que no també, que és aquest FOMO, aquest, ara ens explicaràs tu exactament què és el FOMO, però per la IA, vinculat a la IA, la intel·ligència artificial.
1: Ah, exacte. Mira, o sigui, el FOMO és la por de quedar-se fora, no? En anglès, fear of missing out. I la coneixem, pues, des de les xarxes socials, no? Quan és aquella sensació incòmoda quan veus que en una història, no?, que tothom ha anat a una festa i tu no, o quan vas a la feina i tothom està emocionadíssim amb una sèrie que tu no has vist, no? Se t'activa el FOMO, no? Mm-hmm. Doncs aquest FOMO ara ha mutat i ha entrat en el món laboral de la mà de la IA, de la intel·ligència artificial. Mm-hmm. No? Aquí ens referim a, bueno, al xat GPT, que ja el coneix tothom, però a totes les eines...
0: Cada
1: vegada més, que escriuen, analitzen, generen contingut en segons. No? Llavors, els investigadors de tot el món ja estudien específicament el que en anglès seria el AI, Artificial Intelligence, FOMO, no? Que és la por a quedar-se enrere en l'adopció de la intel·ligència artificial a la feina. I el que fa especialment interessant el tema és que aquest FOMO no el genera la tecnologia en si, sinó tot el soroll que envolta aquesta tecnologia.
0: Mm-hmm. Però, de fet, podem dir que la intel·ligència artificial, en principi, ens facilita la feina.
1: Clar, no. Ens la facilita totalment, i això ho vull deixar molt clar, perquè no estem aquí per demonitzar la IA, ni molt menys. O sigui, fa coses que fa relativament poquíssim, sí, eren... Sí. Impensables, no? Mm-hmm. Des de resumir, bueno, textos llarguíssims, fer presentacions en segons, bueno, donar-te idees, etc. Jo mateixa la faig servir i m'ha canviat la manera de treballar, no? Però va tan de pressa perquè cada dia, i és literal cada dia, surten eines noves que molts professionals intueixen que si no corren els hi acabarà guanyant tot el terreny, no? Mm-hmm. I aquí és on apareix i on neix aquest FOMO, aquesta por de quedar-se fora.
0: Mm-hmm. I d'on ve?

0: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
1: A les escales que temen els teus genolls i semblen més altes. Ui! Ni aigua.
2: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
3: I la paradoxa era que la seva feina en realitat mai havia anat millor, però tenia una por que la paralitzava, no?, d'alguna forma. Mm-hmm. Llavors, el que ens diu la recerca aquí és que la tecnologia en si no és el que ens eleva l'estrès, sinó que és l'allau d'informació sobre la tecnologia, no? Mm-hmm. I això realment, quan estem sotmesos a això, bueno, o sigui, ens desbordem d'informació que a vegades és contradictòria, ens esgotem cognitivament i prenem decisions com de menys qualitat, no? O sigui, tant missatge urgent fa que acabis per no fent res, no? I llavors la meva pacient ho deia molt clar, no? Deia, cada vegada que decideixo aprendre una eina, llegeixo que n'hi ha una altra de millor, llavors ja m'atabalo i no n'aprenc cap.
4: Clar, clar. Però hi ha qui sí que s'ho pren amb il·lusió.
3: Sí, no, totalment, perquè són les persones que d'alguna forma s'hi acosten des d'un lloc diferent, no? La recerca de Stanford ens mostra que la IA és superbona amb el coneixement codificat, que se'n diu, amb el que trobaries en els llibres, per entendre'ns, però és bastant més feble amb el coneixement tàcit, no? El judici, la intuïció, el context, que només dona la teva experiència. Llavors hi ha una metàfora, que és la del bisturí, que a mi em sembla molt gràfica, no? Que és com que la IA és un bisturí superprecís, supermodern, superperfecte, però el bisturí ja pot ser molt bo, que si no hi ha un bon cirurgià darrere, clar, amb criteri per com tallar i com operar, aquest bisturí
4: no serveix de res.
3: No serveix de res, no? Mm-hmm. Llavors, certament, la il·lusió o l'agòbio davant de la IA no és tant una qüestió d'actitud, sinó que és una qüestió de des d'on t'hi acostes, no? I els missatges que rebem no fan aquesta distinció. Són molt generalistes i sovint ens oblidem que el nostre input és brutalment important.
4: Clar, segur. Per tant, si ens identifiquem amb aquest FOMO, què podem fer?
3: Pues mira, jo et diria tres coses. Una és, o sigui, dieta de missatges.
4: Dieta de missatges, m'agrada.
3: Sí. Els missatges d'urgència sobre l'IA, o sigui, estan dissenyats no tant per informar-te, sinó per activar-te emocionalment, sí, i que compris i que facis alguna cosa i que t'apuntis i que facis el que sigui, no? Llavors et disparen, per entendre'ns, no? I llavors triar conscientment quines fonts consumeixes i amb quina freqüència ja és un acte de salut mental, mm-hmm, perquè a la que et vas engrescant, no? Jo, per exemple, obro Instagram i tot el que em surt en el feed és d'IA, i tots els missatges són de fes alguna cosa que et faci avançar més que el 90% de la gent, que, o sigui, és una cosa tremenda,
4: sí, sí,
3: no?
4: Sí, sí, sí, i al final l'algoritme ja et busca.
3: Claro, llavors el que has de fer és una mica pues, dieta de missatges, no seguir-ho tot ni voler estar el dia de tot perquè és absurd, no? I aquí és on vaig al segon punt, que voler-ho saber tot quan el que tenim és un oceà
4: immens,
3: titànic, sí, sí, d'informació, és irreal, no? Llavors, jo el que diria és agafa una cosa, una sola cosa, una tasca, una eina concreta que et resolgui un problema real que tens ara, mm-hmm, o que t'ajudi amb una vertent de la teva feina que fins ara era bastant farragosa, i centra't allà i apren-ho molt bé, no? Perquè jo diria que en aquest sentit l'amplitud, voler-ho abarcar tot, a no ser que siguis un supertequi i estiguis super al dia de tot, no? Crec que és més l'enemic, perquè atabala, i en canvi la concreció és l'antídot, perquè et fa sentir que domines, et pots arribar a divertir, i la sensació és molt xula, de dir, uala, m'ho ha fet en 2 minuts, no?
4: Però acabarem estant il·lusionats, com els que dèiem abans, que sí que hi havia algú que ho estava, no?
3: Exacte, no? I de fet, tornant a la meva pacient, ella pues, va fer això, es va focalitzar en una sola eina que li feia uns esborranys determinats, vale? I llavors, bueno, clar, va descobrir i es va adonar que amb la seva tutoria de l'eina, no? Amb el seu criteri,

0: bacteri acumulat amb els anys, doncs la màquina executava i em deia, ostres, per primera vegada sento que jo controlo la IA i clar, no la IA a mi, no?
1: Controla a mi, clar, que aquest seria el gran pas. Controlem nosaltres la IA i que no ens controli ella a nosaltres.
0: Correcte, sí, correcte. Sí, sí. I bàsicament això, o sigui, recordar que la nostra experiència és l'actiu que la IA no ens pot treure, no? I que pues és un camp que, òbviament, està disparat en quant a que jo crec que devem estar a l'1% de tot el que està per venir, sí, no? Sí. O al 0,1%, no? Però que, bueno, que ens ho hem d'anar aprenent pues, amb tota la calma possible, intentant-ho gaudir, perquè és algo que és inevitable, no?
1: Segur, sí, sí, la tenim aquí i està per quedar-s'hi.
0: Tal
1: doncs,
0: qual.
1: Laura, moltíssimes gràcies.
0: De res, gràcies a

0: Joan Maria Morros, bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a cinema i sèrie. Per on vols començar?
1: Et deixo triar tu.
0: Va,
1: hi ha una sèrie... No, anava a dir, pots triar entre una sèrie que és molt heavy,
0: molt heavy,
1: o una pel·lícula que és, diguem-ne, que per passar l'estona.
0: Però que té molts fans. Els fans són molt, molt,
1: sí,
0: molt fans.
1: Sí, però t'haig de dir que les notícies que sortien d'aquest primer cap de setmana de projecció
0: no
1: són allò extraordinàriament positives, no.
0: Va, doncs comencem per la pel·lícula.
1: Doncs comencem per la pel·lícula, Dani. És la... que es va estrenar la setmana passada, l'última història de Star Wars. Fins ara havíem seguit les aventures del Mandalorian a Disney+, que hi ha les tres temporades, i ara hi ha una pel·lícula, que és Mandalorian and Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: No et deixis portar, perquè això és una molta calma i molta tranquil·litat, perquè els primers 5 minuts ja hi ha una persecució i una batalla realment espectacular. Si no has vist les tres primeres temporades de Disney+, jo, de fet, em sembla que la primera sí que l'he vista i la segona crec que la meitat no passa absolutament res.
0: No cal,
1: res, no. No. I després continuo sent el dubte de si realment dins del Mandalorian hi ha el Pedro Pascal. Que al principi creiem que sí, no?
0: Se suposa, no?
1: Se suposa que per això, clar, surt el primer nom en els crèdits, però té dos dobles.
0: Ah.
1: Per les escenes, diguem-ne, que més complicades i tal. I després sí que hi ha un moment que li treuen el casc, i aleshores, clar, sí que és ell. Però
0: és
1: la resta de la pel·lícula...
0: Aquest és el tros del tràiler. El tràiler
1: podríem ser tu i jo,
0: ja.
1: No?
0: Clar, clar.
1: Que no ho som.
0: No.
1: Però diguem-ne que els hi donem aquesta bona voluntat. Doncs la història aquí continua, perquè el que fan és oferir, demanar els serveis del Mandalorian perquè vagi a rescatar... és a dir, que estem també en unes escenes realment espectaculars de batalles, una cosa que és realment increïble. I aquí el que han de fer és això. Li demanen que vagi a rescatar el fill de... Monstres, eh?
0: Ja, ja,
1: estem parlant?
0: Ja, sí, sí, ja m'ho penso.
1: El que passa que alguns fan una mica de fastiguet, aquest en aquest cas no, que és els seus oncles estan absolutament apartats, el tenen que el volen matar perquè no sigui el successor, i aleshores ell el que ha de fer és anar-lo a rescatar. Coses que són més o menys interessants.
0: A veure.
1: El Grogu, que està molt bé, que és el, tothom li dirà Baby Yoda, però diguem-ne que és un personatge que fa com molta, molta, molta...
0: Tendresa.
1: Gràcia quan el veus. Sí, de fet, si hi haguessin venda d'aquests ninotets a la sortida del cinema, jo crec que molta gent els compraria.
0: Segur.
1: I després hi ha també quatre petitons que són els encarregats de fer reparacions a la nau, i quan s'ajunten tots, diguem-ne que és la part més divertida i potser la més infantil que té aquesta pel·lícula. I després la presència de la Sigourney Weaver. Clar, amb 5 anys és que és igual. Vull dir, apareix allà i ella...
0: Ho omple.
1: Molt. Mm-hmm. És una gran, gran, gran actriu.
0: Sí, senyor.
1: I tenim la veu aquí del Jeremy Allen White. I a partir d'aquí, doncs, persecucions, el anem a
0: rescatar... Acció.
1: El tenim... Sí, està més o menys bé.
0: I ara
1: sí que... És més o menys cert el que diuen alguns crítics, que és com si haguessis agafat la temporada 4, perquè estem una miqueta més enllà de les dues hores i quart, més o menys dues hores i quart, però sí que dius, he fet quatre capítols de mitja hora i els tens aquí. Podria ser exactament això. Mm-hmm. I és la pel·li que menys ha recaptat en la seva estrena de les històries de Star Wars. Per tant, hem de veure què és el que passa a partir d'ara. Diguem-ne que de moment ha cobert despeses.
0: Va, no està mal.
1: No, però els senyors Disney...
0: Ho esperaven més,
1: bastant, segur. Bastant més.
0: Escolta'm,
1: però vaja, per divertir-se, està bé.
0: Està bé. I ara anem a dir-te una
1: és
0: sèrie dura.
1: És molt, sí. I a més...
0: De la BBC, no?
1: Molt, sí. I a més està basada en fets reals, està degudament dramatitzada, hi ha coses que estan degudament ambientades, i està basada en aquesta història d'una dona que tenia doble nacionalitat, iraniana i britànica, que se'n va veure els seus pares, està casada, ha tingut una nena petita, se'n va veure els seus pares de l'Iran, i just quan està a l'aeroport per agafar l'avió per tornar a Londres, la Guàrdia Revolucionària se l'emporta cap a una sala, li requisa el passaport d'ella i de la seva filla i la porten a la presó. És Prisoner 951.
3: Hello, my love.
4: Can't wait to see you, both of you.
5: Well, I was in this already, Steve.
1: que té barrejat el títol entre català i anglès. Prisoner 951 o presonera 951. Què és el número que li donen quan ella la posen a la presó? En principi sense motiu aparent. És una sèrie de 4 capítols, una hora. És un cas real que va tenir molta repercussió al Regne Unit, tot i que internacionalment no n'hi va gaire. I diguem-ne que el gran dubte està en què no s'aconsegueix saber, com a mínim en els capítols, en els dos primers capítols, per què la retenen. És a dir, l'única cosa és que ella està allà i diuen et portarem aquesta nit al calabós i demà podràs marxar ja cap a Londres. I aquest demà no arriba mai, fins al punt que va estar 7 anys en presons de l'Iran, quan la seva filla tenia 2 anys.
0: Déu-n'hi-do.
1: Molt bèstia.
0: Es va perdre tota la infantesa.
1: Es va perdre tota la infantesa de la seva filla. Només la podia veure en casos com molt puntuals. Ella va començar una vaga de fam a la presó, a més, i llavors anava veient la seva filla, diguem-ne, un cop de tant en tant. Explica la història des d'aquest punt de vista, des d'ella a la presó, i després també des del seu marit, que intenta que el govern britànic li solucioni la història. És a dir, la meva dona, tota la nacionalitat, però també és britànica, per tant, està retinguda, i el govern britànic no feia absolutament res. Li anava donant llargues. Hem parlat amb ells, hem parlat, esperem, no fem massa ressò de tota aquesta història, fins que ell, uns advocats i organitzacions de drets humans, li van dir això el que s'ha de fer és portar-ho als mitjans de comunicació. I a partir del moment en què ell fa aquesta denúncia als mitjans, aleshores és quan tot es comença, diguem-ne que, aclarir els motius pels quals la seva dona està a la presó, i a partir d'aquí comença tota una lluita fins que s'aconsegueix que amb ella l'alliberin. Després d'això, 5 anys a la presó. Però aquí es veu exactament, sobretot a les escenes en què estan ambientades a l'Iran, es veu el paper de la dona, de la guàrdia revolucionària, els judicis que no tenen absolutament res de just pel que estàs veient. Molt bèstia tota aquesta part. I després també de la inactivitat i de la ineptitud de les autoritats governamentals, en aquest cas.
0: Quants capítols són?
1: 4.
0: 4 capítols?
1: L'HBO.
0: Gaire sí. Llargs o què?
1: Una hora.
0: Una hora.
1: Sí.
0: Ja, però està bé.
1: No, però passa molt
0: però
1: bé.
0: Però està bé que siguin 4,
1: no,
0: perquè
1: sí, no es fa gens
0: no
1: pesada el que passa.
0: Tots els diumenges a la tarda.
1: No, i és allò que... No, això amb dues tardes, no?
0: Exacte, jo crec que sí.
1: Però...
0: O una tarda llarga.
1: O una tarda llarga, no sé. Tria sí, el que vulguis.
0: Mira, ja veurem. Depèn
1: Prisoner 951 a l'HBO.
0: Sí, senyor, doncs escolta'm...
1: Què et sembla?
0: Que sobretot la sèrie em ve de gust, sí. Doncs que vagi molt bé.
1: Gràcies, igualment.
0: Adéu.
1: Adéu.

0: Doncs sí, ens encanta, però ens acaba de deixar just aquesta setmana Sonny Rollins, un dels grans del jazz, i el Marc Bala li encanta la música, per tant, li encanta el jazz també.
1: Totalment, i he de dir que Sonny Rollins és dels meus saxofonistes preferits.
0: Ah, sí?
1: I de vegades, una cosa, perquè jo m'estic introduint, sí? Vagi per davant que m'estic introduint en el món del jazz, no parlaré com a expert, però com a persona que s'està iniciant, crec que Sonny Rollins és d'aquestes persones que té un llenguatge musical molt accessible. Molt accessible, i si avui fem aquest viatge sonor una mica en uns minuts per la història musical de Sonny Rollins, crec que us pot agafar el cuquet del jazz, sí, i que sigui una porteta per un món que és infinit. És un oceà de musical que jo encara he posat mig peu a l'aigua i se'm fa immens. Com tu deies...
0: Et donem la mà i sí, fem el viatge amb tu. Anem,
1: comencem aquest viatge.
0: Portar.
1: Mira, ens ha deixat amb 95 anys. Mm. Això vol dir que si tires enrere ha viscut, diguéssim, l'etapa daurada, podríem dir, del jazz. És un dels pares de la història. Podríem dir que està entre els 3 o els 4 saxofonistes rellevants de la història del jazz. Hi ha un adjectiu que em fa molta gràcia, que aquests dies se li està molt dient, no? És un gegant del jazz, és un colós, perquè hi ha The Saxophone Colossus, ja, diguéssim, vindria a ser aquest el seu mot, perquè, de fet, té un dels discos més reconeguts, que és aquest, The Saxophone Colossus, que crec que també defineix molt bé aquesta gran figura colossal, mai millor dit, que és el de Sonny Rollins. Aquest nano va néixer... perquè algun dia va ser un nano, i ara l'estem sentint i és molt jove.
0: Clar.
1: Vull dir que
0: sí,
1: la gràcia també de la música és que és...
0: ens immortalitza.
1: Exacte,
0: a l'edat que tu vulguis.
1: Va néixer al 1930 al barri de Harlem, a Nova York, i això que estem escoltant és una cançó que es diu Sant Thomas. Sant Tomàs.
0: Sí, sí.
1: Escoltem-la uns segons.

0: Sí,
1: ara només està tocant la bateria.
0: Clar,
1: eh?
0: Ara no és ell.
1: Però el que em fa gràcia, perquè, mira, precisament em fa gràcia que soni aquesta part perquè és una introducció també del jazz i ell sempre posava aquest granet de sobre de ritme de calipso caribeny també per les seves arrels, els seus antecedents que venien del Carib i també no, com que s'escola aquesta cultura musical dins del jazz. Saps allò que diu el Carles Porta? Fixeu-vos en aquest petit detall. Perquè a mi m'agradaria... Hi ha un episodi de la seva vida que és quan va deixar la música i va decidir que el seu escenari seria un pont, sota un pont, perquè si no molestava els veïns. Però això ho veurem més endavant. Seguim amb més cançons de Sonny Rollins.

Jo sempre he tingut el prejudici que de vegades el jazz és una música tan complexa que l'oient o ha de ser músic o ha de ser un entès en el jazz. I per això et deia que és un bon punt de partida, perquè el seu llenguatge, evidentment que és molt tècnic, és molt delicat, però sí que fa servir una cosa que, clar, quan no hi ha lletra, l'expressió màxima ve de la melodia, del ritme, no?, de l'harmonia. I Sonny Rollins tenia aquesta màgia de saber crear un relat amb un sol instrument, que era el seu saxo, no? I, evidentment, acompanyat de les diverses formacions que va fer durant els anys. Per això podríem dir que, més que fer moltes notes seguides, no?, de demostrar que és molt tècnic, és molt ràpid, que també, que aquesta és la gràcia, sinó que posava per davant el relat musical. És que pots construir una música que explica coses i que, per tant, ets tan bo que no cal ni el do de la paraula, que jo crec que també és un dels grans aprenentatges en aquest gran gènere que és el jazz. Això que estem escoltant és Without a Song, és una peça clau també de la seva carrera, i ara m'agradaria anar avançant cap a una altra composició que es diu Olio i que també el corona com un dels grans del bebop. De fet, va arribar a tocar amb els grans, com Miles Davis, Coltrane i les grans figures d'aquella època.

0: De vegades, al jazz hi ha gent que té com els seus recursos, els seus trucs. Sonny Rollins era aquelles persones que no li agradava repetir frasejos com molt, com ho diria, que fossin molt obvis, no? I sempre crec que una de les gràcies, i que per això també el posa a primera divisió, és que també s'entregava molt a la improvisació d'una forma molt, molt natural. Vull dir, que se la jugava, podríem dir, no? Però era tan bo que se la jugava, jo diria que el 100% de les vegades li sortia bé. Recordes que t'he dit que recordessis aquell detall del pont?
1: Sí.
0: Doncs mira, és que va aparèixer un àlbum i una cançó que es deia The Bridge, el pont. Diuen les males llengües que era un tio tan obsessiu per la perfecció que va haver-hi un moment que, això diuen les males llengües, que es comparava amb d'altres grans com el John Coltrane i deia, jo ara no estic a l'alçada per seguir fent àlbums, per seguir fent gires. Es va retirar perquè volia seguir practicant l'instrument, millorar-se a si mateix. Total, que com que molestava els veïns, va decidir anar sota d'un pont. Sí, sí, a Nova York. I aquesta va ser una etapa, ell ja consagrat del jazz, i després va tornar precisament amb aquest àlbum de The Bridge, i diu que, bueno, segurament ressonava millor, i que diu que el carrer és una bona escola per practicar, perquè així has de saber projectar molt més l'instrument, has de saber respirar millor, no? Perquè la reverberació del carrer no és la mateixa que la d'un escenari. I em fa molta gràcia això, que hi hagi un àlbum que sigui The Bridge i que també el consagrés com a músic. I acabem amb Terno Madness, que jo crec que aquí ja és quan s'ajunta amb John Coltrane, que és un dels seus mestres, i aquí podem seguir sentint, diguéssim, aquesta fusió de dos gegants, dos colossos, un gegant, l'altre colós, entre Giant Steps i el saxofon Colossus, entre Coltrane i Sonny Rollins.
1: Doncs, Marc, ha estat un plaer que tu ens hagis parlat d'aquest
0: Sonny Rollins. Ho he hagut de resumir molt ràpid,
1: sí, molt ràpid, molt ràpid. Ho has fet super, no ens faltava res.
0: Però això del pont fa gràcia.
1: Sí, sí, està molt bé. Doncs, escolta,
0: es veu que li volen posar el nom al pont, ara, eh?
1: Ah, seria
0: sí,
1: molt maco.
0: Que, perquè ja ho volien, i ara que s'ha mort, han dit, ja que va anar al pont i va fer lo del bridge, d'això, posem-li el nom de Sonny Rollins
1: doncs
0: al
1: sembla,
0: pont.
1: Sí, senyor, i més ara, que ens acaba de deixar.
0: I des d'aquí estem posant la primera pedra, que això et pugui passar.
1: Tu ho has quadrat perfecte, Marc. Moltíssimes gràcies.
0: Adéu, guapos.
1: Adéu a tothom. Adéu.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 30 de maig del 2026. Va caure ja fa 3/4 d'hora que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins les 9:20 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps, avui amb el Caral, d'una setmana que ens hem torrat de mala manera i la nit ha estat de nou de mal dormir en molts sectors de la costa, també del prelitoral, fins i tot en zones més interiors on hem tornat a tenir temperatures que no han baixat dels 20 graus, allò de la nit tòrrida. Avui, en principi, la bona notícia és que la calor afluixa una mica, especialment a Ponent i la Vall d'Ebre, que és on ahir les temperatures es van disparar fregant els 40 graus. Amb dada històrica, avui en continuarà fent moltes, veritat, sobretot a l'interior, però no serà tan alta com ahir. De seguida ens ho explica tot plegat l'Abel Caral. Va, obrim el cap de setmana amb la notícia esperançadora que es produïda de matinada d'un preacord entre el govern de Catalunya i la majoria de sindicats de mestres i professors per una millora substancial en les condicions dels docents. Això podria portar, finalment, si es confirma, la sortida d'un conflicte que ha mantingut en tensió el govern de Catalunya des de fa mesos i que ha comportat una de les situacions de més, en fi, conflictivitat laboral que recorda el sector educatiu. Veurem si finalment USTEC, el sindicat majoritari, reafirma en consulta avui mateix, avui dissabte, l'acord i, per tant, si això provoca que es desconvoquin les pròximes jornades de vaga previstes al llarg de la setmana que ve i que fins i tot s'intuïa que podien allargar-se la següent. De seguida us en donarem tots els detalls. En un dia que també tocarà parlar del cas Andic, el succés de què parla tothom. Ha passat a primera fila un vídeo esbombat per la defensa del fill del fundador de Mango, on es veu una caiguda fortuïta d'Isaac Andic uns mesos abans de la seva mort. És un vídeo que, segons la defensa, pretén demostrar que Andic tenia problemes als genolls i, per tant, mirar d'inferir que una caiguda accidental a la muntanya era viable. Ahir Paco Barco, investigador, per cert, molt conegut a Catalunya, va passar pel món a RAC1 per contraatacar des de la defensa de Jonathan Andic i va acusar directament els Mossos d'haver inventat proves per perjudicar el seu client. En parlarem de tot plegat aquest matí. En un dia que esportivament ve marcat per la final de la Champions entre Arsenal i Paris Saint-Germain i per la presentació, ahir tard, va ser tard a la nit, del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon. En parlarem de tot plegat. Ahir que va en roda de premsa un magnífic castellà, el nou jugador del Barça, sorprenentment, va dir que era d'un fisio que coneix a Newcastle, doncs veurem, en fi, ho escoltareu si no l'heu pogut sentir. En un dia que de seguida farem patates, execrables, pantalles i Judit Nederman i moltes coses més, des d'ara fins a les 2 en punt del migdia. Vinga, va, que passen 3 minuts de les 7. Això és el Via Lliure de RAC1, sou el territori del cap de setmana.
1: Via Lliure, cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
0: I a aquesta hora del matí, 7:03, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius, dels esports i del temps. Bernat González, Aurora Rodríguez, Josep Moragas, Rubén Pérez, Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Com dèiem, aquest cop sí, després de 8 intents i gairebé de matinada, el Departament d'Educació ha aconseguit tancar un pacte amb els sindicats majoritaris per posar punt final a les vagues del sector. L'acord encara no és definitiu, de fet hem de parlar de preacord perquè falta que el professorat l'avali en una consulta que han de fer els sindicats. A més, tampoc és unitari del tot perquè hi ha alguns d'aquests sindicats minoritaris, això sí, que seran despenjats i que mantenen les protestes previstes. En tot cas, sigui com sigui, a grans trets el pacte que s'ha segellat aquesta nit hauria de fer que els docents catalans cobressin 600 euros mensuals extres en els pròxims 4 anys, dels quals 400 correspondrien a la part catalana i també es contractarien 6.400 professionals més per l'escola inclusiva.
3: A més, el departament es compromet a pagar el deute que encara tenia pendent de les retallades. En total, la conselleria invertirà 700.000 euros més del que recollia l'acord del març. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admetia que els sindicats els han fet suar la cancel·lada.
4: Aquest ha estat un acord lent, ha costat, ha estat fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu.
3: Les negociacions van començar a les 11 del matí i no han acabat fins passades les 10 de la nit, quan s'ha fet oficial el preacord. El portaveu de professors de secundària, Ignasi Fernández, admetia que la qüestió retributiva ha estat clau.
5: Després de l'acord del 9 de març, els docents de Catalunya tenien 200 euros més a la nòmina, que era el 30% del complement específic. Avui estem a 389 euros. No hem arribat als 400, però, home, podem donar per satisfactori.
3: Ara, doncs, pendents de la consulta que el sindicat USTEC convocarà entre tot el professorat, està previst que comenci aquest cap de setmana mateix i que s'allargui fins dilluns o dimarts que ve. A tot això, la consellera Esther Niubó ha fet una piulada aquesta nit agraint l'esforç dels sindicats i defensant que han aconseguit fer un salt de gegant en la millora de les condicions laborals dels docents catalans.
0: Avui que la premsa es pregunta i ara què, tenint en compte la precària situació del sistema educatiu i com han quedat de tocades les relacions entre administració i mestres, Víctor Vives.
2: Segons l'editorial de La Vanguardia, aquesta entesa ha de ser un punt de partida per millorar les aules. La crisi no és únicament de professorat i de salaris, sinó de rendiment escolar i d'adaptació del sistema educatiu a una realitat nova. El mateix diari, Susana Cuadrado, acusa el sindicat USTEC d'haver convertit el conflicte en una finalitat en si mateixa i capitalitzar el descontentament dels mestres de cara a les eleccions sindicals de l'any que ve. L'Ara fa èmfasi que la mala maror perdura. Diu que el preacord es va celebrar amb crits ensordidors de Niubó dimissió davant de la conselleria. El País en remarca que aquests tres mesos d'enfrontament han desgastat tant el govern com els sindicats, i el periòdico que el pacte acaricia el final del conflicte, però deixa fora què passa amb les sortides i colònies, un dels temes que més preocupa les famílies.
0: 7 i 6 minuts, més coses. De nou hem tingut una nit tropical a la costa, ho haureu notat, hi ha indrets també de ponent, temperatures que no han baixat dels 20 graus, així és com definim les nits tòrrides. Avui tornarà a fer calor, però ja no s'arribarà... Avui tornarà a fer calor, però ja no s'arribarà a registres tan disparats com els 39,5 d'ahir a la Ribera d'Ebre, que són la temperatura, de fet, més alta registrada mai fins ara durant un mes de maig al país. Avui, Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia.
0: Farà calor, però en principi no tan forta, no?
6: Sí, tot i que encara... clarament més del que toca, però no tan desbocada com ahir, com dijous. Dijous ja vam tenir 31 rècords a les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Ahir vam tenir rècord a 19 estacions més, aquests pràcticament 40 de Vinebre, però també pràcticament 38 de Gimenells, del Segrià, es va passar a les 37 al Farràs o a Escó, a la Ribera d'Ebre, rècords per un mes de maig a Catalunya. I avui sí que es pot arribar a les 34, 35 a la Plana de Lleida, de la Vall de l'Ebre, però ja no són temperatures que, a veure, sí, són més altes del que tocaria, però no tan desbocades, com dèiem. De 29 a 32 a l'interior, de 24 a 28 a la costa, on ja l'ambient és xafogós, o ha sigut al llarg de la nit. Paciència, perquè de calor ho n'ha de fer, però ja no tanta com aquests últims dos dies.
0: I després d'aquests dies de temperatures disparades, ara hem d'estar pendents també de les tempestes, no? Sí. De tarda, que cauen Pirineu i Prepirineu, d'altres punts d'interior, on hem d'anar més en compte?
6: Doncs mira, bàsicament això, Pirineu i Prepirineu és on tindrem aquestes tempestes de manera irregular, que ja van aparèixer ahir, van deixar de 10 a 20 litres per metre quadrat alguns sectors, per exemple, com Puigcerdà o Gósol, al Berguedà, amb calamarsa inclosa. Això tornarà a passar avui, al llarg de la tarda, fins a les 8-9 del vespre, xàfecs i algunes tempestes, que també, més desgastats aquests xàfecs, poden arribar cap a la Noguera, a la Segarra, nord del Bages, o fins i tot l'Alta Noia o el Moianès.
0: Més coses sobre el cas Andic. La defensa del fill del fundador de Mango entra amb molta contundència a la guerra mediàtica i carrega contra tant la jutgessa com els Mossos d'Esquadra. En una entrevista ahir al Món a RAC1, l'investigador privat de Método 3, Francisco Marco, contractat per la defensa, acusava el responsable de la investigació dels Mossos d'haver falsificat proves i fins i tot inventar-se'n amb l'objectiu de perjudicar Jonathan Andic.
7: Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este es algo en crims.
0: L'acusada voler sortir a crims. Uns atacs molt durs que volen qüestionar el conjunt de la investigació.
8: Francisco Marco qüestiona algunes de les conclusions dels Mossos, com que pare i fill tenien mala relació. També va mostrar una factura de telèfon per demostrar que Andic fill el va fer servir a Quito abans que li robessin i rebatre els investigadors que sospiten que el va fer desaparèixer intencionadament. L'investigador privat també carrega contra els Mossos per no haver buscat el testimoni de l'excursionista que va parlar primer amb Andic després que el seu pare caigués pel precipici.
7: Pero a ver, pedazo de lo que sea... que si tienes a uno de 10, no puedes decir que se va mal. Di, uno de 10 dice que se va mal, los otros no.
8: I remarca que Isaac Andic va poder caure perquè tenia problemes de genoll, com diuen informes mèdics, i com demostra, diu, la caiguda d'uns mesos abans de les que ahir, d'uns mesos abans que ahir es van fer públiques les imatges.
0: Avui en parlarem, també, del cas Andic i de la visita i a RAC1 de Francisco Marco. Pel que fa a la política, el govern espanyol apuja el to contra el PP i la judicatura espanyola. El ministre Òscar Puente fins i tot hi posa tota la trama de pseudomitjans, diu, finançats per governs de PP i Vox.
9: Porque lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información, ninguno. ¿Por qué no hay rigor en la información? ¿Por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito ya se ve que son falsas? Porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un gobierno. Y para derribar el gobierno vale absolutamente todo.
0: I enmig de tota aquesta crisi, els CIS, que continuen situant el PSOE com a guanyador d'unes hipotètiques eleccions, tot i que l'enquesta es va fer previ a l'esclat del cas Zapatero. De l'enquesta, però, és interessant també veure la divisió que el concepte de prioritat nacional pactada entre PP i Vox, Extremadura i l'Aragó, segons el baròmetre, doncs només el 45, o vaja, el 45, hi ha una divisió pràcticament perfecta, el 45% dels espanyols ja està a favor, el 52,2% ja està en contra. Mentrestant, Donald Trump ha tornat a ajornar la seva decisió sobre un acord de pau a l'Iran. Si bé ahir al vespre semblava que el preacord era imminent, al final les negociacions no han arribat a bon port.
10: Trump confirmava ahir un preacord amb l'Iran i es va reunir durant dues hores a la sala de crisi de la Casa Blanca per acabar-lo de tancar. Però, finalment, el president nord-americà va optar per ajornar la decisió per acabar d'aclarir alguns punts, com ara el desbloqueig de fons iranians. Abans de la reunió, Trump detallava els punts d'aquest preacord en un comunicat a la seva xarxa social. El president autoritzava el desbloqueig naval nord-americà als ports iranians a l'estret d'Hormuz i detallava com seria la futura gestió de les reserves nuclears de l'Iran. Tot això, ara per ara, queda en paper mullat i, per la seva banda, el règim iranià insisteix que el seu equip negociador no ha donat el vistiplau a cap preacord amb la Casa Blanca, assenyalant que tot plegat és una estratègia dels Estats Units per presentar una falsa victòria.
0: I encara en l'àmbit internacional, l'OTAN no té previst actuar després del primer incident de la guerra de Rússia contra Ucraïna que acaba amb ferits dins de la Unió Europea. Ahir un dron rus va impactar contra un edifici residencial de la ciutat romanesa de Galati. De moment, Romania no té previst encara activar l'article 4 de l'OTAN, que implicaria consultes entre els aliats per preparar una resposta armada.
10: Malgrat no demanar cap resposta armada, com dèiem, Romania sí que ha tornat a demanar als seus socis que l'ajudin a reforçar el flanc est de l'aliança amb més defenses antiaèries. El govern romanès no invocarà cap mecanisme que impliqui una resposta encara que sigui defensiva. L'aliança atlàntica vol evitar un conflicte bèl·lic amb Rússia i, de retruc, no volen posar entre l'espai i la paret als Estats Units, que hauria de decidir passar a l'atac amb unes relacions que tampoc passen pel seu millor moment.
0: 2:20 ja serà un quart de vuit del matí. Pel que fa als esports, Anthony Gordon ja és a tots els efectes el primer fitxatge del Barça temporada 26-27.
11: La signatura es va endarrerir 8 hores per uns problemes burocràtics, però el fitxatge no va perillar en cap moment. L'extrem anglès ara blaugrana fins al 2031 i, després de signar, va assegurar en castellà que està preparat per assumir aquest repte.
12: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
11: També en clau blaugrana, RAC1 pot avançar que Bernardo Silva jugarà al Barça la propera temporada. És una informació de Jordi Basté. El fitxatge no serà imminent, però el migcampista portuguès arribarà al Barça aquest estiu i firmarà per dues temporades. D'altra banda, l'Atlètic de Madrid va disparar en bala contra el Barça per l'interès en Julián Álvarez. Ho va fer a través de 6 tuits a les xarxes socials. 3 d'ells agafen ofertes iròniques per la Minya, Mal, Pedri i Rafinha, i els altres llença darts contra la directiva. I encara en futbol, avui es disputa la final de la Champions entre Paris Saint-Germain i Arsenal. El partit arrencarà a Budapest a les 6 de la tarda i es podran seguir en directe a RAC1. I en bàsquet, el Barça serà tercer a l'ACB si guanya el València l'últim partit de la fase regular i s'enfrontaria contra el Joventut als quarts de final del play-off.
0: Un minut i arribarem a un quart de vuit.
13: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
14: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
13: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
14: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta les condicions del departament o al Corte Inglés Punès.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
16: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Novell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
17: Bon dia. El número premiat al sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
18: 37.118. 37118.
17: Sèrie
18: 101. 101.
17: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat. Dia lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
19: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure i, per tant, felicitem el sant del dia, però també aprofitem per felicitar persones que tenen noms, diguem-ne, singulars, però que no formen part del santoral. Avui és dissabte, dia 30 de maig. A qui toca felicitar?
19: Avui és Sant Ferran.
0: Ferran.
19: De qui sabem que va morir tal dia com avui de l'any 1252 i que va ser també qui va unir definitivament les corones de Castella i de Lleó. Ferran és la forma en català del nom Fernando i té un origen germànic que vol dir valent o audaç.
0: Va, i tenim gaires Ferrans a Catalunya, no? A veure, és un nom que teòricament és dels importants, dels populars, o no?
19: Sí, sí, és d'aquells que es continua posant força. Hi ha 10.200 homes que es diuen així a casa nostra. El nom, de fet, va tenir un pic d'èxit als anys 90, quan es va posar 2.000 nadons, i tot i que s'ha de dir que ha perdut pistonada, continua sent encara dels més posats, perquè ens en fem a la idea, el 2024 va ocupar el lloc 106 al rànquing de noms de nen.
0: Me'l feia més amunt, eh?
19: Però, 106. 106, sí, està prou bé. De Fernando, per cert, en la forma en castellà, n'hi ha 17.000 a Catalunya.
0: Uns quants més en castellà que no pas en català, però continua sent un nom molt, molt, molt popular.
19: Exacte.
0: Va, doncs felicitats als Ferrans. I a qui més felicitem avui, encara que no sigui el santoral?
19: Un dels noms propis d'aquesta setmana és el del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon,
0: sí,
19: que fins ara era davanter del Newcastle, i ens fixarem en aquest cas en el seu cognom, Gordon.
0: Gordon?
19: Que és un nom d'origen escocès. Gor vol dir espaiós i Don és turó, per tant, ho podríem traduir com gran turó, però també pot voler dir fortalesa espaiosa.
0: Bueno, en tot cas, una cosa àmplia.
19: Sí, una cosa així.
0: Amb moltes possibilitats.
19: Diàfana.
0: Va, hi ha algun home que es digui Gordon a Catalunya o no?
19: Sí, molt poquets, però a Catalunya hi ha homes que es diuen així de nom. Concretament són 13 i 5 d'ells nascuts entre el 1980 i el 1989. Pràcticament tots, a més, nascuts a l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: Doncs des d'aquí els felicitarem, si ens estan escoltant aquests pocs Gordons de Catalunya, però sobretot els més de 10.000 Ferrans que hi ha al país i que, evidentment, avui és el seu sant. Gràcies, Judit.
19: Fins ara.
0: Vinga, i ara, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen als pobles i a les ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
20: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
20: Al Vallès Oriental, amb la llegenda del monestir de Sant Miquel del Fai.
0: Doncs vinga, cap al Vallès, amb aquesta llegenda, la que amaga el monestir de Sant Miquel del Fai.
20: Diu que segles enrere, molt abans de la construcció del monestir actual, n'hi havia hagut un altre de monges, un reducte d'una bellesa i d'una pietat tan perfectes que el dimoni es moria de ràbia. Així que, després de molt donar-hi voltes, va maquinar un pla per enviar en orris tanta santedat. Vet aquí, doncs, que un dia va presentar-se al monestir tota una partida de cavallers gentils i ben plantats, i les monges, en lloc d'oferir-los allotjament en unes dependències de fora, com seria el costum, van cedir a la temptació d'obrir-los les portes del recinte. No només això, sinó que, en resposta a les galanteries d'ells, van convidar-los a menjar a la seva taula i, per si fos poc, van acceptar les viandes que portaven ells. Bones, variades, abundants i, sobretot, regades amb ingents quantitats de vi. De manera que, quan Déu va enviar a les monges un senyal d'advertència en forma de terratrèmol, elles hi anaven tant de tort que ni se'n van adonar. Aleshores, la fúria divina es va manifestar en forma de diluvi. Va esclatar un tro tan potent que semblava que s'hagués esqueixat al cel i tot seguit l'aigua va arrasar tot el que trobava al pas. Monges, cavallers i monestir van anar precipici avall. No va ser fins al cap de molt temps que es va construir el recinte actual, va ser quan ja no quedava ni rastre de pecat d'aquell antic monestir de monges.
0: Per tant, per una vegada, el dimoni que se'n surt.
20: Exacte.
0: I aquest nou monestir, diguem-ne, el monestir construït a posteriori de la llegenda, es visita?
20: Sí, mira, es va reobrir fa poc, fa 3 anys, i des d'aleshores pot veure tot el conjunt monumental que inclou una església romànica que hi ha dins d'una cova. També hi ha uns salts d'aigua espectaculars que, amb una mica d'imaginació, aboquen aquell aiguat que va esborrar el monestir de les monges.
0: Doncs aquesta és la llegenda del monestir de Sant Miquel del Fai. Si vosaltres, als vostres pobles, a les ciutats, als barris, fins i tot, teniu llegendes que s'expliquen habitualment i que fins i tot se celebren per festa major, per exemple, ens les podeu fer arribar, les explicarem aquí a la ràdio a través del correu electrònic, via lliure@rac1.net.

0: Vinga, anem amb l'homenatge de cada cap de setmana a l'Eugenio, un dels grans humoristes del país, que va morir ara fa 25 anys, aquest 2026 en commemorem l'aniversari. Hola, Blai Morell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Avui quin acudit te llancem?
1: Doncs vinga, comença amb un home que demana un got de whisky al bar i passa això.
2: Dice que es un tío que entra en un bar, pide un whisky, y resulta que en el bar había un mono, una especie de medio, que iba dando brincos de un costat a l'altre, y en un momento dado el mono da un brinco encima a la barra y pone los cataplines dentro del vaso de whisky. El tío se'l queda mirant, diu, oiga, camarero, ¿y por qué el mono me ha puesto los cataplines dentro del vaso de whisky? Y a mí que me cuenta lo que se los ha puesto, diga. A su izquierda había un tío que estaba tomando café. Digo, oiga, perdone. Digo, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines en un vaso de whisky? Digo, yo qué sé, oiga. Digo, pregúntale al pianista, que me parece que el mono es suyo. A la derecha había un tío que estaba tocando el piano. Digo, se le acosta. Digo, oiga, perdone. Digo, ¿usted sabe por qué el mono me ha puesto los cataplines en un vaso de whisky? Digo, hombre, digo, por el título no, pero si me la tararea, si me la tararea...
0: Grandiós, com sempre, l'Eugenio. Gràcies, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és dissabte, dia 30 de maig. Va, fem una reculada musical. Fins a quin 30 de maig?
3: Doncs anem fins al 30 de maig de 1966, ara fa 60 anys. Darling, don't you go and cut your
0: hair. Escolta, però aquesta gent, és impossible aquest so que faci 60 anys, no? Aquests són els Pavement.
3: Aquests són els Pavement. Fa 60 anys del naixement del seu líder, Stephen Malkmus, aquest grup de culte de música dels underground dels 90. La banda va arrencar l'any 89 a Califòrnia i crida l'atenció, però inicialment només volien gravar discos sense fer concerts, entrevistes ni tan sols vida pública. Amb el disc Crooked Rain de l'any 94 passen de ser una banda de referència dins l'escena independent a tenir projecció internacional. És un àlbum amb cançons tan populars com aquesta que sentim de fons, Cut Your Hair, però també Gold Sounds o Range Life.
4: RAC 1. Ei, tio, casa Uber i res, oficina Uber i no hi ha samarreta, el Born Uber i boom, samarreta de campions del Barça, i a sobre signada per Gavi.
5: Ja t'he dit que avui és el meu aniversari?
4: Quasi, però no cola, si en vols una agafa un Uber.
5: Vinga, tio, dóna-me-la, si ja tens 1000 samarretes del Barça.
4: Mai són massa quan un és culer, nen.
6: Uber, partner oficial del Futbol Club Barcelona.
7: Abona't a la nova temporada del Teatre Nacional de Catalunya. Gaudeix del millor preu i d'avantatges exclusius amb els abonaments del TNC. Fins a un 45% de descompte. Viu al Teatre Nacional.
8: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
9: Fàcil Mòbil obre dues noves botigues. Ara també ens pots trobar a Vilanova i la Geltrú, a la Rambla Principal, i a Barcelona, al carrer París, cantonada Casanovas. Cada vegada més famílies trien un Fàcil Mòbil. Per l'atenció, per la qualitat, per l'experiència. 45 anys ens avalen. Fàcil Mòbil, creixem amb tu.
10: Ludovico Einaudi arriba per primer cop al Palau Sant Jordi amb la seva aposta més ambiciosa. Amb un desplegament d'11 músics, el mestre Einaudi tocarà les seves últimes peces i els grans himnes de la seva carrera. El 16 de juny, viu la seva música en la immensitat del Palau. Entrades disponibles a theproject.es.
11: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la torre més alta del temple. Un instant únic que simbolitza el llegat d'Antoni Gaudí, la dedicació de generacions senceres i l'emoció d'aquest projecte. Des de la Basílica de la Sagrada Família, volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu la inauguració en streaming a través de les xarxes socials oficials de la Sagrada Família, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
12: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
13: RAC 1. Yeah! Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga i, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
14: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
15: Alertes d'última hora.
14: Tot el que sona a RAC1.
15: Contingut exclusiu.
14: RAC més 1.
15: Fàcil.
14: Ràpid.
15: Còmode.
14: RAC1.cat.
15: RACU.CAT.
14: RAC1.cat. Dia lliure. Amb Xavi Bundó.
16: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.

0: La tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Toni Muñoz. Què tal, Toni? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Al costat de l'Eva Jou, com estàs, Eva? Bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
0: També de Joan Lluís García, bon dia.
3: Bon dia.
0: I Clara Molins, què tal estàs?
4: Molt bon dia.
0: Última tertúlia de patates del mes de maig.
3: Sí.
0: I a partir d'això vol dir que la setmana que ve estarem al mes de juny, senyors!
5: Sí, senyor!
0: Bravo,
4: sí,
0: sí, bravo.
1: Segons ha pogut saber RAC1, la setmana que ve serà més de juny.
0: Juny. Sí. Ja, sí, això jo...
4: Farà més calor encara.
0: Bueno, més calor que... Sí, sí, en algun moment o altre fa més calor.
3: Tant de bo.
0: Prou ja.
1: Prou ja.
0: Joan Lluís, prou ja.
3: I ho dic sincerament. Bueno, és que la
0: prou
3: gent...
0: Ja.
3: No, bueno, perquè la gent no ha de viure a menys 10 graus en aquesta redacció.
0: No.
3: És que a esports passem molt fred.
1: No, a tot arreu passa
0: calor,
1: el mateix.
3: Jo de tant en tant vaig veure Martí Oliveres,
0: a la vegada.
3: Només per l'escalfor que noto al seu voltant.
0: L'altre dia he de dir que l'Abel Caral va entrar a l'estudi amb un aparell per calcular la...
3: Per connectar...
0: Metre a metre...
3: Parlar amb els extraterrestres.
0: També, també. Metre a metre calcula la temperatura ambiental, i minut a minut. I llavors era per detectar, fer un estudi de camp sobre què passava a l'estudi, perquè hi ha gent que em critica que fa fred a l'estudi.
1: Ets el Cuní de RAC1.
4: No, estic crítiques fonamentals per altra banda.
0: Se'm critica que fa fred.
4: Hi ha consens en la crítica.
0: Llavors, vam arrencar el programa a 25 graus.
3: Sí. Ah, però quin punt... No.
0: Va baixar... a 22 sí. i 21, em sembla,
3: sí.
0: i llavors va pujar a 26 o 27. Sense tocar pràcticament ni un grau al càlcul de temperatura de l'estudi.
3: Però
0: què va passar? Doncs que entra gent i surt, i llavors els que entren, de cop apaguen l'aire condicionat perquè sí, no t'avisen, pugen les temperatures... Bueno...
1: Però en aquest edifici, que és el mateix que compartim amb el diari...
3: I aquest edifici que ens hem donat...
1: Tot el grup...
3: Sí, que ens hem donat entre tots...
1: Sí. No us han dit aquella frase de no, però és que el control... Ja podeu tocar els botons, que el control és centralitzat. Però no sé d'on, no?
4: Ah,
1: és a dir, hi ha un senyor de manteniment que jo crec que és el que està jugant tot el dia amb les temperatures.
3: O no de manteniment, eh?
4: Ah, sí, ara s'entén tot.
0: Ens hem d'imaginar aquells malvats de pel·lícula que tenen
3: sí.
0: moltes pantalles, no?
3: Sí.
0: I que estan decidint el futur...
3: Jaume Molló.
4: I en funció de què posa més fred o més calor, si
1: pues
4: no
1: ho sé,
4: present.
1: Però jo sempre tinc fred i quan apareix el senyor de manteniment, que crec que es diu Alfonso, i li vaig dir, Alfonso, sí. tengo frío,
4: això...
1: i em va dir...
0: Si passeu aquí tot
1: bueno,
0: el matí...
1: Ja pots tocar els botonets aquí, que això no fa res.
4: Perquè això és l'eterna excusa per no resoldre-ho mai.
0: No, és veritat.
3: Bueno. Sí. No, però sí que hi ha zones fredes i zones calentes.
0: Ara,
3: és així.
0: Ara.
3: És així.
0: Com les boles.
3: Correcte.
0: De les... Però saps que és igual, si fa fred o fa calor, que ho gaudeixes igual? La xocolata, jo! Jolong. Un lot de xocolata Jolong dedicat per a algun dels nostres oients. Aquest lot que arribi l'estiu, arribi l'hivern, arribi la calor o les baixes temperatures, es gaudeix amb la mateixa intensitat. Un lot que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida de trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes d'altres que podeu gaudir si us toca aquest lot de xocolata Jolong. Què heu de fer per endur-vos-el?
1: Jo encara no m'ha quedat clar.
0: Fer retuit al missatge que acabem de publicar a Twitter i a partir d'aquí...
1: Costa
0: entrareu...
1: de trobar aquest missatge, eh?
0: No és veritat, ara, això. Sí.
4: Perquè costa... l'algoritme no ajuda, no?
1: Clar,
4: no.
1: A mi no, no em surt,
0: anar,
1: eh?
0: Has de... Busques via lliure, vas al perfil...
1: RAC1 o no?
0: Perfil...
1: Via lliure.
0: Via lliure.
1: Val.
4: Sí, de moment,
1: com es diu aquest programa?
4: No.
1: Via lliure.
0: Busques a dins del perfil i l'últim missatge que ja ha publicat és aquest. Fer retuit i avall.
4: Clar, si busques a les 12 del migdia, malament.
0: Sí.
1: Ara.
0: Antes, els sortejos...
1: Ja està publicat?
0: Antes els sortejos requerien que enviessis una carta o correu postal.
1: Això és veritat.
0: Que truquessis per responent a preguntes.
1: Que ho revisés el notari.
0: Ara, revisió del notari. I aquí
4: això
0: no.
4: Això s'hauria de recuperar,
0: molt més fàcil.
4: La revisió del notari.
0: Bueno, depèn.
3: El senyor encarregat, per exemple, s'hagués acabat la feina de Filip Prim.
0: Ja, això sí.
1: Però escolta'm, no, però crec que és massa fàcil obtenir un lot de xocolata.
0: No, perquè per quantitat estadísticament és difícil.
1: Abans havies de fer una carta, havies de comprar un segell,
0: el que hi havia antes,
1: bústia, enviar-lo, que arribés aquí i després et responien amb tota aquesta il·lusió de dir, hòstia, m'ha tocat.
0: A mi l'única cosa...
1: Fas un retuit i ja està.
0: A mi l'única cosa que em sap greu, realment, és que no es produeixi allò que als anys 80 i 90 es produïa, que es gravava en vídeo i es mostrava a posteriori, que era agafar tot aquell tou de 150.000 cartes,
1: sí.
0: llançar-les
1: sí.
0: amunt...
1: Sí.
0: Agafar-ne una.
3: El senyor encarregat, el Filip Prim...
1: Això era fantàstic.
0: Però, ara amb els tuits no ho podem fer.
3: No, i que penso, els apartats de correus...
0: Encara hi són.
3: I qui, o sigui, estan buits?
0: No ho sé.
3: No, perquè això era com un...
0: No, no aneu a les oficines de correu, sí, que
1: tenen... Era com una, era... una bústia pròpia.
3: Clar, sí, però per tots els programes de tele tenien un apartado de correu, clar, i fer 8 no sé quantos. Clar, tots aquests han quedat punts.
0: RAC1 no té apartat de correus.
1: De cara a la temporada que ve...
0: Volem un apartat de correus.
1: Sí, ah, i que la gent... I no, i que les xocolates Jolong enviïn la carta.
0: Va, bravo!
1: Vinga, va.
0: Xocolata Jolong!
2: Jolong, Jolong!
0: Acabarem el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
5: Doncs l'efecte de la marca al front un cop et treus el casc.
3: Home, i tant.
5: És a dir, sí, tu vens de, no sé, vens a casa...
0: Casc de moto,
5: la feina, sí, sí, el, sí, el casc, sí, de la moto, no? I portes una estona amb el casc i arribes, et treus el casc i sempre queda la marca vermella al front. Ho he intentat tot, he intentat comprar-me cascos més grans, cascos, tots els cascos vagin, em vagin bé o no em vagin bé, sempre em queda la marca al front. Llavors vinc a traslladar-vos això de, us passa, no us passa, sí, com es resol?
3: No resol.
0: Pentinant, això, pentinant-te diferent.
3: No, però el tema, bueno, el pentinat.
5: Depèn de quin pentinat, home, tinguis, però, perquè si tens serrell, perfecte, però si tens molt de front.
0: Doncs posa't...
1: Has d'obrir.
5: Jo no tinc
0: no,
5: manera
0: no
5: de posar...
0: No el front, posa't, no, el serrell davant.
5: No, no, jo sí tinc un remolí.
0: Gas, sí que tens.
3: Gastes un bon...
0: Sí, tens serrell.
3: No, no he fixat.
5: No, no,
3: eh?
5: No,
0: ah, tens front i serrell, les dues coses.
5: Tinc front i serrell. Tinc un, tinc un remolí, tinc un remolí.
1: T'has de llimar una mica el front, una mica...
5: No, però tinc un remolí que m'impossibilita totalment tapar-me la marca vermella. Doncs a un cantó. No, és igual.
4: Quan et dura més o menys aquesta marca?
5: D'un cantó a l'altre. Clar, és el que vinc a preguntar. És a dir, què feu per resoldre aquest problema a banda del tema del
1: serrell? T'has de fer un petit massatge.
5: Us espereu una bona estona?
3: No. Estoicisme, sí, i dignitat. És a dir, treus el cas, vas a la feina, la gent pot ser que et digui coses, però tu aguantes allà i com si no anés amb tu.
5: I ja està, encara que tinguis una reunió seriosa, has, bueno, de ser una persona amb credibilitat...
4: Per trencar el gel és estupendo.
5: Ah, però, sí, sempre, sí, és un tema de conversa.
4: Sí, bueno, i així no parles del temps.
3: Que i ets una persona que té moto, i també pots ostentar, saps, la teva, sí, la teva qualitat.
1: Clar, hi ha gent a vegades que et confon amb la marca del coixí. No?
0: No,
1: la,
0: no,
1: la marca del coixí costa també
5: bastant. Molt tard, no?
1: No, perquè no, però hi ha gent que té molta facilitat, sí, perquè li quedi...
3: Jo sóc d'aquest, ja que arribo a la feina amb una ratlla aquí.
1: Amb una ratlla aquí, que dius, hòstia, sí, això no se'n va, no? Vaig veure un post d'Instagram de consells molt pràctics i molt útils que explicava això, precisament, que,
5: ah, sí?
1: T'has de fer un massatge al lloc on et queda la marca en petits
0: cercles...
1: Perquè
0: es faci la marca gran, no?
1: Per
0: perquè
1: petits
5: circuli,
1: cercles,
5: no, circuli, sí,
1: la sang. Per aconseguir que la marca s'esvaeixi.
5: Jo alguna vegada m'he pessigat les galtes, ara, i altres, ara, punts a la cara
0: per
5: envermellir homogèniament el
0: rostre.
5: Així, d'aquesta manera, sí, no crida... Ja, és estrany.
3: Això a l'adolescència també s'havia fet amb, saps, amb els...
5: Amb
0: els petons al coll.
1: Xupetons.
3: Xupetons.
0: En deien xupetons.
3: Xuclets.
5: En català normatiu,
3: xuclets. Xuclets, els mals xuclets.
0: Encara se'n fan?
3: Xuclets, sí, sí. Bueno, no sé si se'n fan.
4: Jo crec que són una xercada històrica.
0: Què és xercada?
4: Xercada és típica cosa que fa la massa. És a dir, que si tu et vols distingir una mica i ser una mica snob i anar una mica a la moda, has d'intentar fer coses que no siguin xarca.
0: Ah, val.
3: No, no, no, no, no, no, però
5: són xuclets,
1: són xuclets o no?
4: No, un xuclet és xarca, és xarca. És a dir, pot ser que se'n facin...
3: Pot ser que l'altre un dia per això de la xarca també.
4: És a dir,
5: no queda bé, no?
3: És xarca.
0: Massa mainstream, massa nova.
4: És una cosa molt ordinària. És ordinari, mira, jo crec que un bon sinònim és ordinari. Jo crec que un xuclet any 2026 és xarca.
3: Doncs l'any 96 es portava molt.
1: Es portava molt.
4: Precisament.
1: I te'n feies uns quants per dissimular.
4: Però com que tot torna, hi ha esperança.
0: Bueno,
5: el xuclet no es pot compensar amb el to del vermell, perquè és massa intens.
3: Com?
0: Però vull dir que compararies la marca del casc al front, seria la comparativa no adolescent de portar un xuclet al coll, eh? Perquè és una marca que costa de marxar.
5: Jo crec que té unes connotacions oposades i totalment, sí, diferents.
4: Les converses que també genera són molt diferents.
5: I no estigmatitza, perquè, pobre de tu, mira, tens una marca al front i tira.
1: Estem parlant com si els xuclets només es poguessin fer amb l'adolescència, i jo crec que ara, amb 40 anys, arribar amb un xuclet a la feina també... És
0: bastant ridícul.
3: No, perdona, pitjor, no?
5: Vol dir que tens,
3: perdona,
5: una vida més...
3: Si la, perdona, plena, si la teva vida sexual funciona...
1: Exacte.
3: La resta de la cosa...
4: Exhibeixo-ho.
3: Clar.
5: Per què no?
3: Van fàcil.
0: No és una demostració, jo diria, més aviat al contrari, de que la teva vida sexual funcioni.
3: Perdona, implica una passió. Que una passió?
0: Quina passió?
5: S'ha de buscar. No,
0: cony. Quina passió?
3: Ja, un, dos.
0: Aparta! Mira, em facin un xuclet. Saps què vull dir?
3: Vale, ja, tu, perquè és...
5: És una mica com pixar la cantonada, no? Com marcar territori.
0: Ah, bueno, prou. Escolta.
1: Antoni Bolinches, bon dia.
0: Fins aquí tots. Llavors, o... La meva solució és...
5: Passegades?
0: pessigades per intentar compensar-ho amb tota la cara vermella, o
5: serrell,
0: o bé un maquillatge express.
5: Sempre tenir allò, el corrector de les ulleres, no?
4: Una mica de repàs.
5: Una mica de repàs de maquillatge.
3: Perquè si hi ha maquilles de casa, igual, saps? Maquilles de casa
0: també pot ser. No, perquè està
5: calcat. Ah, no, i ho fas al revés, et treus el maquillatge.
0: Està calcat el casco. I si el casco té incorporat un maquillatge, com una mera de...
5: Ah, bona.
0: Ja està. Parlem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Toni Muñoz.
1: Doncs mira, aquesta setmana he anat a una cocteleria, perquè ja tinc una edat, ja no vaig a bars.
3: No, home, no.
0: Ja no toquen els xuclets.
1: Vaig a una cocteleria.
3: Amb cambrers, amb vestits de blanc?
1: Vestits de blanc. Amb tovalló sota la copa. Parlant de vostè. Però bueno, jo crec que això a tot el bar també parlaven de vostè. I vaig tenir un problema, no? Perquè, clar, jo no pertanyo a... No soc d'eixe món, no?
3: I
1: aleshores... Que
0: no ets habitual, vols dir,
1: No soc un habitual de les cocteleries,
0: Com es diu això? Un...
5: Assidu.
1: Foodies.
0: No.
5: Borratxos?
3: No, borratxos no.
0: És igual.
1: Cocktail fans.
0: No.
1: Bueno, és igual. Vaig anar a una cocteleria.
0: Vas anar a la cocteleria.
1: I aleshores vas amb un grup, no?, de gent i tal, i tots saben exactament què és el que els agrada.
0: Ah, clar.
3: Sí.
1: I aleshores tens allà i tens un... Mira, tens...
0: I no queda bé dubtar, no?
1: Ipanema, Gavina, Spring Julep, Scented Negroni, Dry Martini, Gimlet Foxtrot, Tommy's Margarita, Wild Cosmopolitan, Moscow Mule...
3: O sigui, una... Moscow Mule, sí.
1: Una llista llarguíssima, no? I aleshores, clar, tu no pots estar tota l'estona... Això què és?
5: I els noms no solen ser intuïtius.
1: No, és veritat. Que a la carta estan separats més o menys pel tipus d'alcohol que porten, no? Si porten martini, si porten gin tònic, si porten whisky... I aquí ja et pots fer més o menys, no? Si tu t'agrada una cosa, dius, bueno, molt diferent no serà. El problema és que vas una mica a cegues, no? En el meu cas vaig una mica a cegues, vaig dir... Bueno, doncs... Per no semblar que jo no sóc d'eixe món.
0: Clar. Has de mostrar com una mena de certitud que no tens, no?
1: I un cert aplom, no?
0: Aguantar. Bueno, aguantes la decisió fins al final.
3: Però, llavors...

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
1: El dissabte 6 de juny, el cel de l'Hospitalet de l'Infant s'omple de colors amb la Festa del Vent. Gaudeix amb tota la família d'exhibicions d'estels gegants, acrobàtics i fets a mà. Deixa't captivar pel jardí eòlic i viu la màgia del vent com mai abans. Hospitalet-valldellors.cat.
2: Lleig, no?
3: Què, un xupito?
2: No, no, però potser algun dels que ho ha demanat... Com els deixes tastats?
3: Ostres, lleig,
4: no? La pena. No va amb l'estatus de la beguda, clar, no? Potser això.
3: Ja, no. Llapar del got dels altres, clar, crec clar. Que no, ni de la canyeta, no? O què?
5: No.
6: Jo és veritat que...
4: No queda bé amb el còctel.
5: Jo quan vaig incorporar-me al món...
3: Fa xarca o no fa xarca?
4: És una xarcada històrica.
5: A més, és xarcada, amb la R molt pronunciada. Quan vaig incorporar-me al món dels còctels, és a dir, que sé, tenia... No, no em vaig incorporar, però el primer còctel que tenia... Em vaig incorporar. Tenia, amb els 20 anys, que sé, no sé quants anys tenia. Jo vaig tirar milles i havia vist el gran Lebowski, que es fotia sempre el protagonista un russo blanco. I tota la vida em vaig demanar un russo blanco.
3: I sense... està bo, no?
5: No, però, però era l'únic que podia dir com que colava, com que sabia de què anava. No?
2: Que sembla, carai, sí que ha demanat un russo blanco.
5: Amb un amic, ara acabo de recordar, que ens vam inventar un combinat, el nom d'un combinat, un Manhattan Bridge. Boníssim.
2: Per veure com reaccionaven, no?
5: Correcte. Que era... ho demanàvem a les discoteques i a tot arreu demanàvem... Hola, perdona, què quieres? Un Manhattan Bridge, per favor.
2: Manhattan
5: i llavors,
2: Bridge?
5: Com un Manhattan Bridge? I llavors era qualsevol, que sé, ginebra, vodka, una cosa així blanca, i ginger ale.
3: Sí.
5: Perquè ens feia molta gràcia... És molt xorra, això ho explicaré. Ens feia molta gràcia perquè el ginger ale és una beguda que la tenen, sí, però no la demana mai ningú. Sí. Llavors implicava un grau d'esforç al pobre cambrer.
3: Sí, sí.
5: Ara he d'anar a fotre'm a dintre de la nevera, baix de tot, per trobar-me la ingerir per aquests dos.
2: Per els del Manhattan Bridge.
5: I ens fotíem al Manhattan Bridge, per això, bàsicament.
2: Tu creus que pot haver provocat un efecte contagi?
5: És que era el que volíem fer.
2: Que es produís, a base de demanar-lo, que es produís un nou objectiu, no. un nou nom a la carta, Manhattan Bridge.
5: Un Manhattan Bridge.
3: Tu imagina't que vas, com jo, la setmana passada, a una coctura, i diu, no, jo sóc del Manhattan Bridge.
5: No,
2: com que no teniu Manhattan Bridge? No,
3: que t'ho diu un altre. No, jo m'agrada molt el Manhattan Bridge.
5: Em passa això i ploro d'emoció.
2: Del nom que t'has inventat.
5: Ho he aconseguit. Check. Ja està. Au.
2: Això seria molt maco, la veritat. Sí. Però de totes maneres, trobo molt trist aquest punt en què t'hagis de... perquè pots estar atrapat durant anys...
5: Amb el russo blanc.
2: En el còctel que vas veure en un...
4: Sí.
2: En una sèrie.
5: Perquè
2: no pots sortir d'allà. No,
4: jo ara em trobo aquí, Un dia vaig tastar un còctel que es diu Whisky Sour.
2: Sí, Whisky
4: Sour.
2: Pisco
4: Sour.
2: Pisco. No es diu Whisky, es diu Pisco.
4: No, depèn.
2: Pisco Sour. Whisky Sour, també?
4: Whisky Sour.
5: Ara semblaré jo que sóc aquí com...
4: Whisky Sour, sempre faig que m'ho demani la meva amiga perquè mai ho pronuncio bé.
7: Ah, clar, important també la pronunciació.
4: Sí. Doncs sí, perquè si no es veu el llautó. I també no surto...
2: I estàs atrapada allà.
4: Totalment atrapada.
5: I quan és més jovenet, el Sex on the Beach, que també és com el Facilón de dir...
4: Ah, mira, que no té el cor, no?
7: Aquest l'he demanat.
5: Veus?
7: És l'únic que et sabria dir.
5: És que ja ho sabia jo, ja.
2: Bueno, ja ho sabeu, senyores i senyors, demaneu Manhattan Bridge a tot arreu. Vale, què és el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Eva Jou?
7: Últimament m'agrada molt preguntar a la gent
5: aviam. Ens ho preguntaràs?
7: Us ho preguntaré. Què és en el que pensen quan se'n van a dormir? És a dir, no en l'últim que penses, perquè això no te'n recordes, òbviament. Però en què penses quan vas a dormir? I m'he trobat que hi ha molt d'adult en món imaginari. Que van a dormir pensant en el seu món imaginari.
4: És a dir, no en coses reals.
7: No que van a dormir pensant, mira, avui repasso el dia i de cop m'encallo amb aquesta preocupació. No, sinó que tenen el seu món imaginari creat, que és una cosa presumptament infantil, però resulta que no, que encara persisteix
2: no
7: a l'edat adulta.
3: Quin és el món imaginari? Sí. Pensar que tens una casa amb piscina...
7: Per exemple.
3: I davant de la platja.
2: Cada nit. Sí.
4: Però com una realitat paral·lela,
7: no com un refugi. Com un refugi.
4: Que tu t'has inventat i sempre pots acudir i visitar-ho. I
7: el pots anar renovant, el pots anar actualitzant, pots anar canviant. Sí,
4: com uns Sims de la teva vida.
7: Pot semblar que tu quan te'n vas a dormir crec que la reflexió més estesa és que pensem en les nostres preocupacions, no? Vull dir, jo crec que és el que més sol passar.
3: No, jo no, sempre penso en la platja.
5: Sí?
3: Sempre. Tanco els ulls i penso en el mar, la platja...
2: Veritat, tot això.
3: Sí.
2: Però tots penseu en alguna cosa, quan ho he dit. Sempre
5: el
2: mateix.
5: Jo un tema molt recurrent que em servia... És que m'agrada molt aquest tema, perquè justament ahir...
7: Què vas pensar?
5: Exacte, vaig pensar... Ostres, sóc al llit, vull dormir... Què és el que puc fer? O sigui, el meu mecanisme quin és?
7: No és fàcil.
5: Sí, no pensar en res.

0: però ho aconsegueixes.
1: No,
0: però
1: no pots. Sí, això com que no.
2: Sí, fundido a negro.
3: Fosa pensant negra. La respiració.
4: Però no, no pots dir... No. Jo crec que pots
5: no pensar res, però no pots dir vaig a pensar res.
4: Sí, vaig dir, ara em vaig a... T'ho juro, vaig dir, no facis res. Sobretot no fa... I amb dos segons em vaig quedar dormint. Sí? Perquè justament és quin va passar. I em fa gràcia que treguis aquest tema. Sí, sí, sí.
0: A mi m'agrada pensar...
4: Soc capaç de fer un Homer Simpson. Allà,
0: clar, no... o sigui, però llavors vas pensar com en... O sigui, rotllo.
4: Perquè anava a pensar i hi ha preocupacions, saps? I vaig dir, era coses de feina. Dic, ara com m'emmerdi en coses de feina, em costarà dormir-me. Ben en blanc.
0: Jo una cosa que em funciona molt és pensar en mi dormint. O sigui, imaginar-me a mi dormint.
3: Sortir del teu propi cos.
5: Metasomni,
0: Imaginar-me a mi dormint, això em fa venir son.
4: Ja, però penseu molt.
2: No, jo el que faig a vegades és incentivar o promoure el meu propi somni. Per exemple, jo estic despert i penso que sóc jugador del Barça.
4: Mira!
2: I que estic... No, és veritat. I que sóc jugador del Barça i que estic jugant amb Lamine Yamal i tal, però jo sóc igual de bo que Lamine Yamal i tal, no sé
3: però
2: què.
3: Però això abans de dormir-te.
2: Clar, i aleshores, quan tanques els ulls, ja t'estàs creient que jugues al Barça, que jugues amb Lamine Yamal.
5: T'estàs condicionant el somni que vindrà.
2: Totalment.
0: Mare I llavors meva. Obtens
5: s'aconsegueix?
0: Una recompensa.
2: Sí, i tant.
5: Ah, caram.
2: I tant.
4: Jo també us ho recomano. Per adormir-me que tenia era pensar en les alineacions del Barça. I amb fitxatges i coses així. Fins que m'he dedicat més al tema esportiu i llavors ja quan començo a veure aquesta feina, llavors intento el pla B, que és amb pensar en blanc. Però abans, sempre amb alineacions del Barça, com jugarem, què farem...
5: Mira,
4: que
5: no sé.
0: Ara que has dit pas...
5: No, jo no tinc uns...
0: No penses res?
5: Depèn del dia. O sigui, aquell dia que penses en una cosa que t'ha passat...
3: Però una cosa recurrent.
5: Cosa recurrent mai.
0: Però llavors repasses el teu dia.
5: No ho sé, depèn. Ah, si no, que estàs prou cansat.
4: Ets bastant ment en blanc, tu, també.
5: Sí, jo crec que sí.
4: Fosa negra.
5: Fosa negra.
2: Però tu ets un tio relaxat, que treballa dos dies a la setmana.
4: Amb la consciència tranquil·la.
5: Ara, totalment.
3: Ara que es deies fosa negra, també és una mica obsessiu quan penses en la negró del negre que veus quan tanques les parpelles. Us ha passat mai?
4: Evidentment que no,
3: clara. No et pots concentrar en la negró.
5: En la negró, concentrar-se en la negró, de veritat. Va, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a...
4: Joan Lluís García. Gràcies per al·lusions. No, doncs... Sí, he entès que ja anava jo perquè no queda ningú més.
5: Sí,
4: no,
5: sí, sí.
4: He estat mirant molt un programa de televisió, bueno, televisió, de plataforma, que, vaja, que tothom em va ple, bueno, almenys les meves xarxes socials em van plenar, que és de La Gran Cita.
5: Ah, La Gran Cita.
4: No sé si l'heu vist.
0: Jo per reels de xarxes.
4: Jo he d'admetre que...
5: No s'ha gastat.
4: He caigut, el vaig consumir molt ràpid.
3: Però hi ha molta gent enganxada, això sí.
4: Perquè és molt divertit. És divertit. I t'obre un món, en el món de les relacions, amb una generació que és com una o dues, ja no sé quantes em porto, per sota la meva, que és divertit, perquè veus que estàs absolutament fora d'allò. O sigui, estàs fora. I he vist moltes expressions...
2: Ja has de veure un programa per acreditar i certificar...
4: Bueno, allà he vist clarament que potser estic fora... Ho considero un positiu, estar fora d'una generació que segur que la Jo ho entendrà perquè és la seva.
0: Entenc. Sí, ha funcionat moltíssim, La Gran Cita.
4: No, ha funcionat molt, i ja et dic, és divertit, com a programa de televisió està molt ben fet.
3: Però què els hi passa?
4: No, la manera de parlar sobre les relacions que tenen. És a dir, nosaltres jo crec que no teníem, a la meva generació, una riquesa lèxica per definir diversos aspectes d'una relació. No?
2: El ghosting, el love bombing...
4: Estem construint un projecte.
3: Love bombing.
4: És que a l'hora de fer vincle... És que jo...
0: De l'ús a l'abús.
4: És un noi amb una responsabilitat afectiva molt important.
3: Això és un clàssic.
2: És un clàssic.
3: Responsabilitat afectiva.
0: És molt important tenir responsabilitat afectiva.
3: Sí, això se'ls exigeix molt a les parelles masculines, en aquest cas.
4: M'agrada... Estic abraçant aquests sentiments. Estem en la mateixa energia, estem en el mateix punt. M'agrada la meva versió quan estic amb tu.
3: Xavi.
4: No, o sigui, em té frapat la mà de riquesa lèxica i eufemismes i per dir el que sempre
3: abans hi havia la mitja taronja i ara hi ha tot aquest reguitzell d'expressions.
4: I tot veus que és una mena de donar excuses per dir, bueno, escolta, que no vull estar amb aquesta persona i punt, però per què t'he dit, no vull estar amb aquesta persona és que no estem en el mateix punt, les meves nostres línies van una vaquilla, doncs que no m'he aconseguit de fer un vincle.
0: És que acaba allargant molt coses que s'haurien d'acabar amb una primera cita.
4: És que,
0: sí, però i acabes brutal, donant una de voltes que tampoc...
4: Brutal el gap que he trobat generacional entre els concursants, que van dels 20 als 30, i un servidor.
5: Cantes no sé llegir, no?
0: A veure, per una banda he de dir que està molt bé.
4: Em falta el Beltran perquè em doni tota la raó del món, no? Però... No.
2: Les farà servir?
0: Va néixer amb vocació positiva.
4: Sí, ja les faig servir. Jo estic cultivant el meu vincle amb vosaltres, per exemple, cada dissabte quan és aquí.
3: Molt bé. A veure, quan et crees una paraula i un concepte, t'hi fixes i això pot fer millorar certes coses.
5: L'assertivitat, molt important.
4: És molt important.
5: Molt important l'assertivitat.
4: És molt important, sí. L'empatia també, evidentment. Vull dir que són conceptes...
2: Jo soc més d'assertivitat que l'empatia.
5: I sobretot que les coses no siguin performàtiques. També.
4: No!
5: Molt important. I
4: és important que fluïm. Perquè jo és que veig les relacions que jo no em puc estar...
0: Està molt mal vist fluir, eh?
5: Està molt mal vist fluir.
0: Sí, perquè fluir acaba sent una excusa per anar-ho deixant passar, sense acabar de posar una etiqueta...
5: Veus, ja, no has entès res.
4: Des del principi, jo, que tots són excuses.
5: No has entès
0: res. Fluir estava bé fa 3 anys. Ara ja no està bé fluir.
5: El 2023... Correcte, fluir. Ara ja no es pot fluir.
2: Però què vol dir que no?
5: Ara només val l'assertivitat, el performativisme...
2: Però què vol dir que fluir no està bé? Ara no està bé.
5: No, no es pot fluir.
2: Per què?
5: No, perquè
2: si flueix, és que la cosa va bé.
5: Perquè és una red flag, ara.
0: Perquè un de la parella sempre està mentint. Ja té el mapa final de com acabarà allò, mentre li va dient a la persona que vaig fluint. Però en realitat ja sap on acabarà.
3: És liberalisme emocional.
2: Però fluir no és remar en la mateixa direcció.
5: No!
3: És no toquem res i Dios provera.
5: De veritat, ja
4: necessites millorar la teva responsabilitat afectiva.
5: Ja us ho trobareu, tot de veritat. Us foreu un embolic que no hi haurà qui us trobi. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Jou.
0: La cançó de la ressaca per excel·lència d'aquesta setmana.

0: VIP.
1: M'agrada molt que treguis aquesta cançó. Que
2: per
1: és,
2: què? Per què?
1: Que
3: avui.
1: És, que és d'aquesta generació. Bueno, perdó, explica tu el teu i després...
3: No, jo bàsicament el que volia explicar és que no vaig anar al concert de Bad Bunny. Ja sé que la notícia com a tal era la setmana passada, però ara el que
2: no,
3: passa és
2: però avui,
3: que...
2: avui són els de Madrid, ja no?
3: Sí, però ja no. Madrid queda lluny.
0: Madrid
4: en roba, més.
3: Però el que em refereixo és que ara aquesta nova tendència és, pels que no anem al concert, és consumir-ho a través de les xarxes socials. Llavors, clar, a mi aquest concert m'està arribant ara. M'està arribant a una setmana vista, perquè ara la gent està fent el contingut a xarxes en els dies
0: però
3: posteriors.
0: Però en el moment també, no?
3: En el moment també, però sobretot es va com cultivant a posteriori. Llavors, jo ara sóc aquí. Potser havia de ser la setmana passada,
5: però
3: sóc
5: no
3: ara.
5: Llavors,
1: jo, a mi m'agrada, ja, però, realment? Aquesta cançó, que lliga molt amb la generació que jo parlava ara, de tots aquests que, no?, del fluid i tot això, la responsabilitat efectiva d'aquesta cançó...
3: No, és nula.
2: Ah, no hi ha.
1: Sí. O sigui, és una contradicció absoluta.
3: Jo crec que és perquè ja ho tenim tan integrat.
1: El fenomen Bad Bunny...
0: Bad Bunny és grandet. És a dir, no és de la generació del vocabulari esquimal sentimental.
5: Quants anys té? 30,
0: el vocabulari que distingeixen.
2: Esquimal sentimental? David, m'esteu a tomar.
1: No, esquimal sentimental.
0: Exacte, els esquimals tenen moltes paraules per dir blanc. Que sí, que els joves tenen moltes paraules per parlar
2: escolta,
0: de les relacions.
2: Deixeu de sobreinterpretar el personal. O sigui, esquimal... deixeu de sobreinterpretar el personal. Bad Bunny és un tio que ha fotut una cançó que diu si me pregunto si tenia muchas novias i vamos al VIP. I ja està.
1: Per tant, la responsabilitat
2: efectiva. Va, anem amb les cançons
1: però moment,
2: que han ressonat.
1: Esquimal,
2: prou!
0: Esquimal sentimental, esquimal amorós, esquimal de les relacions.
1: Un disc d'Antònia Font, això,
0: exacte,
1: clarament, no?
0: Exacte,
2: anem amb la cançó que ha ressonat al cap de la Molins.
0: Vinga. Res a veure amb Antònia Font, Father John Misty.
2: Bad Bunny.
1: Home, sí o no?
3: T'agrada?
1: Home, m'encanta.

0: Com es diu, et dius?
1: El Father John Misty.
0: Ara pensaré en Father John Misty per anar a dormir.
1: Ah, home, doncs mira, és una bona cançó per anar a dormir. Comences tios... a relaxar-te i al final penses en coses imaginàries.
2: Jo seguiré pensant en que jugo al Barça, eh?
3: Un dels tios amb més aura que he vist.
1: És guapíssim, és en Joshua Tillman. Havia sigut bateria dels Fleet Foxes.
3: Sí, pelazo, increïble, tio, no una barba que li queda.
1: Elegantíssim, bé, i una veu brutal. Tornen al Primavera Sound després de gairebé 10 anys. I em sembla que actuaran la setmana que ve. O sigui que em fa deixar el misti.
0: Va, anem amb la cançó de Joan Lluís.
3: Mira, jo és que m'ha tornat a passar un fenomen d'aquells que us vaig portar ja fa unes setmanes d'escoltar una cançó que he sentit tota la meva vida, tota. L'he sentit 300.000 vegades i descobrir que hi ha una frase en castellà. I que jo portava cantant-la en anglès des de l'any 96. Beck, loser.

0: I'm a loser, baby.
1: Sí, sí.
2: Ah, porto tota la vida cantant.
1: Soy un perdedor.
2: Oh, let it go. I diu, oh, soy un perdedor.
1: Clar, I'm a loser, baby.
2: Ja, sí. Bueno, sí, bueno, sí, sí. Ah, perdona.
1: Mira, mira, mira. Torna-ho a posar.
3: Posa, posa.
1: Perdedor.
2: Vale, mundo, ara no em vagis de llestet.
1: De veritat?
2: No, ja, bueno, cony, ho he portat jo, ja sé que diu soy un perdedor, però porto des de l'any 96 cantant
4: ets un perdedor.
1: Let it go.
2: Tu cantaves soy un perdedor?
4: Jo no la coneixia,
2: no
4: la cantava.
2: Vale, vale.
4: No, sí que la coneixia, home, que
2: vols dir. Vale. Però soy un perdedor.
4: Què és, Beck o Beck. Neck?
2: No, no, Neck no.
1: Neck? Laura no està.
4: Neck? Hi havia un que es deia Neck.
2: Tu sí que no et vol de Neck. Que et veig. Doncs res, escolta, que doncs, em sap greu. Bundó, tu sabies haver-m'ho dit, un pòstit, una alguna cosa, de dir-me allà a la taula, dir, mira, escolta...
1: Però ja està, la cançó diu res.
2: Exacte.
1: Més, no?
2: I'm a loser, baby.
1: Però ja no, i no hi ha més en castellà.
2: No, diu això només. Però és que, tio, me'n vaig entrar...
1: Soy un pet,
2: que els meus amics els he de comunicar, però ells segur que no ho saben.
1: No?
2: I això ho hem cantat de festa 10.000 vegades
3: i no ho sabien, eh?
2: No,
3: que és que és perfecte no. Per cantar-ho de festa. Sí, heu estat desaprofitant els anys de festa de la vostra vida. Sense cantar que... això.
2: Petetor. No diu ni una R, diu petetor.
1: Home, clar.
4: Home, ara amb la intel·ligència artificial ho modificaria una mica.
1: Va, anem amb la cançó del Toni, vinga.
4: Bé, jo avui porto una cançó ja una altra vegada de territori de cap de setmana. Però és un territori invers. Jo crec que és més cançó per acomiadar el programa. She said,
2: oh, hi, nice to meet you. Home, ha vingut el foraster. Epa!
1: Passaré 48 hores a Gurb.

0: Doncs fins aquí el Via Lliure d'avui amb la Clara Molins, la Eva Jou, la Sandra Sotillo, la Judit Vila, el Blai Morell, el Víctor Vives i, com sempre, el control tècnic amb el Marc Selva. Ara,
1: però qui són, qui són?
0: No ho sé.
1: No ho saps, eh?
0: Aquí, la Clara Molins.
1: No, la cançó.
0: Ah, sí, es diu Miles Smith.
1: Miles Smith.
0: Nice to meet you.
2: Nice to meet you, Clara Molins.
1: Sí, és veritat que és una mica de tancament de programa, eh?
3: Doncs
1: nice, to doncs, nice to meet you, nois. Ja ens trobarem la setmana que ve. Això és la tertúlia patates amb el Toni Muñoz, amb el Joan Lluís García, amb la Clara Molins i amb la Eva Jou. Apa, adéu-siau!
3: Un xupet al front!
4: A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolates Jolong. La xocolata, xocolata.
5: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
6: Quina raó mou el teu món?
7: Lo futur del Pere.
8: Algun dia tenir el meu propi piset.
9: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
10: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
13: Viu a la Roca Village, l'emoció de descobrir les millors marques per menys. Explora nous looks i noves tendències de firmes com Levi's, New Balance i Sandro. Vine a la Roca Village i fes-te amb les peces més desitjades abans que desapareguin. Obrim de dilluns a diumenge.
14: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
15: 3, 20, 21... 42, 49, i els sols, el 5 i el 6.
14: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
16: RAC 1.
17: Sempre escolto RAC 1.
18: Grande.
19: Ole, vosaltres!
17: El dissabte, aquella noia que fa allò dels viatges.
15: L'Ester Muñoz.
17: Que fa molt bé i que m'agrada molt.
19: Ole!
8: Ella ja ho sap. Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
3: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Ester Muñoz.
8: Si voleu un bon pla, Recomanat.
3: RAC 1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC 1, ara actualitzada.
10: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
3: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
10: I escolta el que vols,
3: quan vols. Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC 1.
10: Escolta, navega, descarrega, informa't.
3: Una finestra a l'univers RAC 1 i RAC més 1.
1: Bon dia a tothom, són les 8.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 30 de maig del 2026. Va, que ja fa gairebé una hora i tres quarts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins passats un quart de deu de la nit al Canal, altra punta de Catalunya. De seguida l'Abel Caral amb el temps, que és el tema de conversa bàsicament generalitzat per aquesta calor insuportable que hem viscut al llarg d'aquesta setmana. Doncs bé, sembla que aquest cap de setmana fluixa una mica el ganyot després d'uns dies certament insuportables per ser mes de maig. Ahir mateix es va batre el rècord de temperatura a Catalunya d'aquesta època de l'any, 39 graus i mig, fregant els 40 a la Ribera d'Ebre. Avui, sortosament, no hi arribarem, tot i que no us penseu que farà fresca, eh? Avui és dia de nou de calor intensa, acompanyada, això sí, de tempestes que han de descarregar, després ens ho explica l'Abel, previsiblement al Pirineu i al Prepirineu. Va, obrim aquest cap de setmana, per fi, amb una notícia esperançadora, que és el preacord a què van arribar ahir, després de... aquesta nit passada, després de llargues reunions maratonianes, Generalitat i sindicats de mestres, per aturar un dels períodes més convulsos que es recorden en el sector educatiu català. És un preacord, s'ha de dir així, encara s'ha de ratificar amb els docents, cada sindicat, però si finalment tira endavant, tindria l'aval molt significatiu d'USTEC, que és el sindicat majoritari, i que faria que l'acord representés ja el 80% del sector. Per tant, seria un acord, a diferència del que s'havia presentat fa unes setmanes, absolutament majoritari. Una entesa que servirà per fer que els docents catalans siguin dels millor pagats de tot Espanya, amb un augment de sou a 4 anys vista de 400 euros mensuals, que sumats als 200 que milloraran de la part estatal, farà que cobrin gairebé 600 euros més en total. És una inversió altíssima de centenars de milions d'euros que treu del calaix el govern després d'aprovar els pressupostos, i que s'afegeix també a d'altres despeses per millorar sobretot l'escola inclusiva, i que sembla que ara sí podria aplacar els ànims després de mesos d'altíssima tensió del sector. Ara falta, després d'això, si és que finalment s'arriba a un acord, que les conseqüències de tota aquesta tensió i d'aquesta inversió finalment extraordinària es notin també en els resultats i en la qualitat educativa, que al final és, evidentment, el centre del debat. La mala situació que hem anat veient i hem anat analitzant del sistema educatiu a Catalunya, els mals resultats dels alumnes, una certa desconfiança en el sistema i, en general, una situació delicada en la reputació de l'escola catalana en el debat públic que no hi havia dècades enrere. En parlarem de seguida, com també del que ara mateix és el cas que en l'àmbit dels successos en parla tothom. És el cas Andic, la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Com sabeu, un jutjat està investigant el seu fill Jonathan per un possible homicidi. Fins i tot el barri va empresonar a l'espera del judici. Va sortir-ne de la garjola pagant la fiança. Doncs ahir vam veure l'inici del que serà el contraatac de la defensa de Jonathan Andic en aquest mateix estudi. L'investigador privat, ben conegut per tothom, Francisco Marco, contractat per la família, va mostrar d'alguna manera les cartes de l'estratègia defensiva de Cristóbal Martell, en part, que passen per una banda per l'àmbit purament tècnic, amb els recursos davant dels jutjats, i per l'altra en l'àmbit mediàtic, que és la que va defensar ahir Francisco Marco. Les cartes, bàsicament, passen pel que ja sabíem fa una setmana, que és desacreditar un per un els indicis de la investigació. Ahir Marco definia tot plegat aquesta investigació dels Mossos com una broma i, sobretot, va mostrar una desacreditació absoluta cap a la policia, cap als Mossos d'Esquadra i, en especialment, al sergent que se n'ha encarregat. En aquest punt, molt contundent, Marco va dir que la policia ha inventat i falsejat proves i va justificar-ho dient que potser el que volia la gent és acabar sortint al programa Crims. Consultat sobre el fet que no només és aquest sergent qui s'encarrega de recollir totes les proves i qui ha defensat aquesta posició, sinó que també això ha provocat que la jutgessa del cas detingui en presó Jonathan Andic, doncs Marco no es va estar de dir que era una jutgessa substituta amb poca experiència i va aduir que portava mesos escoltant una sola versió. En tot cas, el principal contraargument de Marco i la defensa de Jonathan Andic va ser, sobre el que va passar a la muntanya, va ser un vídeo que ahir van esbombar a diversos mitjans que s'havien registrat mesos abans, on es veia el propietari de Mango caient fortuitament. Va dir que Andic tenia artrosi als genolls i va deixar intuir que aquesta caiguda i el seu estat físic podrien donar més força a la hipòtesi que la caiguda a la muntanya va ser accidental. Com vam explicar ja la setmana passada, com dèiem, el cas Andic és delicadíssim, primer perquè la presumpció d'innocència per Jonathan Andic és sagrada, perquè no hi ha, que sapiguem, una prova decisiva de que demostri l'homicidi, però sí que hi ha molts indicis que la policia ha anat argumentant i que ha comprat la jutgessa. L'estratègia de la defensa, també explicàvem fa una setmana, serà anar-los desacreditant un per un. Només el temps dirà si l'estratègia també de desacreditar, ja no les proves, sinó els Mossos i la jutgessa del cas, serveix per beneficiar el client de Marco o empitjora encara una mica més la situació. Vinga, va, que passen 6 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí, 8 i 6 minuts, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, el pacte permetrà que els docents catalans cobrin 600 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. També es contractaran 6.400 professionals més per l'escola inclusiva. En les properes hores, els professors afiliats hauran de validar o no l'acord que posaria fi al cicle de vagues.
0: Mentrestant, sobre el cas Andic, la defensa del fill fundador de Mango, del fill del fundador de Mango, ha desacreditat la jutgessa i la policia. I el Monarracú, l'investigador privat de Método 3, Francisco Marco, que treballa per la defensa, va acusar els Mossos de falsificar les proves i va demanar la intervenció fins i tot de la unitat d'afers interns de la policia.
1: Mentrestant, al Pròxim Orient, les negociacions per un acord de pau amb l'Iran continuen encallades. Aquesta matinada, Donald Trump ha ajornat de nou un pacte amb Teheran quan semblava imminent. Després de dues hores de reunions a la sala de crisi de la Casa Blanca, l'escull principal és com gestionar les reserves nuclears.
0: I mentrestant, l'OTAN manté la prudència després de l'impacte d'un dron rus a Romania, que fa frontera amb Ucraïna, és membre de la Unió Europea i també de l'Aliança Atlàntica. L'atac va provocar dos ferits lleus en un bloc de pisos. Malgrat ser un incident sense precedents, Brussel·les es va limitar a donar una resposta diplomàtica sense anar més enllà.
1: I el Doraemon tornarà a parlar català després de 30 anys d'aterrar el Super 3 i marcar la infantesa de molts infants dels 90. A partir de dilluns 15 de juny, el 3CAT recuperarà 300 capítols del Gat Còsmic. També es posarà en marxa un canal temàtic de 24 hores d'emissió.
2: Els esports. Anthony Gordon ja és el primer fitxatge del Barça 2026-2027. L'extrem anglès serà blaugrana fins al 2031. Paris Saint-Germain i Arsenal disputen a les 6 de la tarda la final de la Champions a Budapest i el Barça de bàsquet s'enfrontarà al Joventut als quarts de final del play-off de l'ACB si guanya contra el València.
3: I pel que fa al temps, el dia ha començat amb domini del sol pràcticament a tot arreu. Temperatures ara de 16 a 19 graus a l'interior del país, en alguns casos una mica més baixes, de 20 a 22 a la costa després d'una nit de mal dormir en molts sectors del litoral i també del prelitoral. I de dia reculen 2-3 graus les temperatures. Continua fent molta calor, aquest descens sobretot es notarà cap a les comarques de la Plana, a Lleida, Vall de l'Ebre, on encara podrem arribar als 35, però no costar-nos els 40 com ahir. A la costa, en general, entorn dels 25, tarda, fins al vespre, amb ruixats i tempestes, bàsicament al Pirineu.
0: Ara són les 8 i 8 minuts, com us dèiem, acord entre els docents i el govern per posar fi a una de les èpoques més convulses del sector educatiu a Catalunya.

0: Aquest cop sí sembla que a la vuitena ha anat la vençuda i gairebé de matinada el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris del sector educatiu sembla que tancaven un pacte que hauria de posar fi a un dels cicles de més enfrontament que recorda el sector educatiu a Catalunya. Ho han fet aquesta nit després d'una jornada maratoniana de negociacions. És cert que el pacte no és encara definitiu perquè cal que el professorat l'avali en una consulta. Tampoc no és unitari del tot perquè hi ha alguns sindicats que se n'han despenjat, però ara ja sí, el preacord s'ha tancat també amb la USTEC i el sindicat de professors de secundària. Per tant, ara té l'aval dels sindicats que representen un 80% dels docents de l'escola pública. Tot plegat després de 16 vagues en els últims 4 mesos, 10 de les quals en només 2 setmanes. I també després de tota la polèmica pel pacte del govern amb dos dels sindicats minoritaris entre el professorat, Comissions Obreres i UGT. El pacte que en principi s'hauria segellat aquesta nit és un pas molt important per acabar aquest cicle de protestes. És un acord que a grans trets farà que els docents catalans passin a ser dels més ben pagats de l'Estat, cobrin uns 600 euros bruts mensuals més que no pas ara d'aquí a 4 anys, dels quals 400 són de la part catalana, 200 de la part espanyola, i a més en aquest termini de 4 anys també es contractaran més de 6.000 persones per atendre l'alumnat més vulnerable en el que es coneix com l'escola inclusiva. D'altra banda, el departament s'ha compromès també a pagar el deute que encara tenia pendent de les retallades. És un paquet de mesures que farà que la conselleria hagi d'invertir 2.700 milions d'euros en els pròxims 4 anys. Són 700 milions d'euros nous més que s'han tret d'un calaix, perquè recordeu que el primer pacte amb Comissions Obreres i UGT era d'una inversió de 2.000 milions, ara són 2.700. Han rascat els sindicats 700 milions d'euros més del que recollia l'acord del març. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, admet que els sindicats els hi han fet suar la cansalada.
1: Aquest ha estat un acord lent, ha costat, ha estat fruit de moltes hores de negociació, però de ben segur que és un pas endavant que necessitem tots fer per tal de poder resoldre aquesta situació de malestar que es porta arrossegant en el conjunt del sistema educatiu.
0: I és que l'última sessió, com dèiem, va ser del tot maratoniana, pràcticament 12 hores de negociacions i de converses fins a segellar aquest acord. Ho va seguir tot plegat, in situ, l'Eudald Martínez.
2: Gairebé 12 hores perquè les negociacions van començar a les 11 del matí i no van acabar fins a 2:15 de la nit, quan es feia oficial el preacord. Entre mig hi van haver reunions oficials de la mesa, però sobretot moltes converses informals entre el departament i cadascun dels sindicats per aclarir on podia cedir cadascú i on no. El portaveu de professors de secundària, Ignasi Fernández, admetia que la qüestió retributiva havia estat clau.
3: Després de l'acord del 9 de març, els docents de Catalunya tenien 200 euros més a la nòmina, que era el 30% del complement específic. Avui estem a 389 euros. No hem arribat als 400, però, home, podem donar per satisfactori.
2: I la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, reconeixia que en algun moment les converses havien trontollat pel relat, és a dir, com es plasmava el pacte sobre paper, negre sobre blanc.
4: Bé, el principal entrebanc doncs, ha sigut un tema de redactat que semblava que encallava una mica la qüestió, però al final, per sort, amb la voluntat de totes les parts, doncs, hem reconduït aquesta qüestió.
2: Finalment es va establir que el preacord s'inclourà com un annex a l'acord del març, per reconèixer també que no es partia de zero.
0: La consellera Esther Niubó, per cert, que ha fet una piulada aquesta nit agraint l'esforç dels sindicats, defensa que han aconseguit fer un salt de gegant en la millora de les condicions laborals dels docents, que els situarà, com dèiem, entre els més ben pagats de tot l'Estat, i admet que s'ha arribat al pacte després de moltes hores de diàleg, de negociació i també de generositat. Ara bé, però què diu aquest acord, o aquest preacord exactament? Quines són les diferències amb el del març que va acordar el govern amb Comissions Obreres i UGT? En repassem la lletra petita en aquest informe de l'Eudald Martínez.
5: Més salari.
2: Es passa d'un increment de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390. Això, sumat a l'augment pactat a nivell estatal per tots els funcionaris, farà que el 2029 els docents catalans cobrin 600 euros més cara.
5: Pagament del deute pendent.
2: El departament pagarà en un termini de 5 anys els complements d'antiguitat que van deixar de pagar durant les retallades. També es compromet a convocar 5.000 places de catedràtics de secundària, un recurs que també permet millorar el sou als professors.
5: Més recursos per l'escola inclusiva.
2: L'acord del març parlava d'una inversió de 300 milions, però no entrava a concretar en què es destinarien. Ara s'ha acordat la contractació de 6.400 professionals en 4 anys, dels quals un miler ja s'incorporaran als centres el curs que ve.
5: I què queda fora?
2: Es manté la rebaixa de ràtios que preveia l'acord del març. Tampoc hi ha novetat sobre el pagament per les colònies, que es fixava en 50 euros per nit, i també queda fora del pacte la clàusula de garantia salarial, que havien reclamat als sindicats per vincular per llei l'evolució del sou a l'increment de l'IPC.
0: Gràcies, Eudald. USTEC, que és el sindicat més representatiu del sector, convocarà una consulta entre tot el professorat aquest mateix cap de setmana per saber si avalen l'acord. És una consulta que s'hauria de resoldre, en principi, abans de dilluns o dimarts, perquè, o fins i tot allargar-se aquests primers dies, perquè recordem que les vagues encara estan convocades la setmana que ve. Cal tenir en compte, de fet, al voltant de les vagues, que no està clar que el pacte garanteixi el 100% que el cicle de mobilitzacions està esgotat, perquè un dels sindicats que forma part de la mesa sectorial, que és la CGT, que és el quart més representatiu del sector, es va negar ahir a signar el preacord i diu que farà campanya pel no en la consulta. El sindicat, de fet, ni tan sols es va quedar fins al final de les reunions. Es va aixecar de la taula quan va veure que el departament no recollia les seves demandes, com ara el compromís de no tancar línies, un pla per internalitzar les vetlladores o avançar en la reducció de les ràtios a primària. La portaveu de la CGT, Laura Gené, denunciava, a més, que a part de les traves, les havien posat els dos sindicats que van signar l'acord del març.
6: Pensem que tenim una consellera segrestada, doncs ens sembla inacceptable, i per tant, ara mateix, ja no es tracta d'un lema. Demanem formalment la dimissió de la consellera Esther Niubó.
0: Acusacions que Comissions Obreres i UGT neguen del tot. Les portaveus d'aquestes organitzacions, Esther Vila i Lorena Martínez, defensaven que sempre remen a favor de l'escola.
7: No hem parat de lluitar des que vam signar el 9 de març. Estem en les comissions de desplegament i seguiment de forma intensa perquè arribin les millores el més aviat possible als centres educatius.
8: Si es pensen que nosaltres tenim la capacitat de segrestar una consellera, crec que no viuen en el món que hem de viure, eh? UGT s'ha mantingut al marge perquè els protagonistes eren ells.
0: En tot cas, haurem de veure què és el que passa en aquesta consulta entre els docents catalans per veure si accepten l'acord o el preacord que es van arribar ahir amb el 80% dels sindicats. Si finalment el pacte atura les vagues o no, perquè cal dir que la CGT de moment manté les convocatòries de la setmana que ve, que hi ha 5 vagues, una cada dia, 4 són territorials i la de divendres, l'últim dia, és a tot Catalunya. Qui va fer vaga ahir, mentre hi havia aquestes negociacions, són els docents del Penedès i del Baix Llobregat, que van voler fer un pas més i van bloquejar el cremallera i l'entrada de la Basílica de Montserrat en una de les mobilitzacions més sonades. Recordem que falten 10 dies perquè el Papa Lleó XIV visiti el monestir. Els mestres volien fer un toc d'atenció per redoblar la pressió cap al departament amb aquesta mobilització, que és un dels llocs més sagrats i més concorreguts del país. Ho va seguir, in situ, Jordi Claret.
9: Centenars de professors ahir es posaven la motxilla per sortir d'excursió a Montserrat en una de les protestes més simbòliques fins al moment. Van pujar-hi a peu, amb cotxe, bicicleta i fins i tot alguns escalant. Els turistes no van veure-les a venir i molts es van quedar tirats, sense cremallera ni aeri, que bloquejaven els mestres, i durant gairebé una hora, sense poder tampoc entrar a la basílica, a posar el lliri o a beneir la moreneta. Un dels portaveus d'USTEC, l'Oriol Francesc, deixava clar que això era un avís per navegants.
10: No se'ns escapa que en uns dies vindrà el Papa. I aquest és un avís pel govern, el sistema, el conjunt de treballadores del món educatiu. Estem mobilitzats i no ens aturarem. No ens aturarem fins a aconseguir un acord que respongui a les demandes dels col·lectius.
9: I tot i que la indignació era evident, va predominar l'ambient festiu, fins i tot amb alguna picada d'ullet irònica, amb alguns mestres cantant el Virolai o demanant a la Verge un acord amb el departament.
0: Era aquest apunt que sentíem d'aquest representant d'USTEC, que és significatiu. Efectivament, queden 10 dies per la visita del Papa i havia mobilització als carrers, talls de carreteres, en aquest cas el bloqueig dels passos cap a Montserrat. En principi, si l'acord tira endavant, això allunyarà la possibilitat d'aquestes protestes. El Papa Lleó XIV, insistim, arriba el dia 9 de juny i havia d'anar, doncs, efectivament, a Montserrat i després a la Sagrada Família. Avui, que per cert, en parlarem d'això. Parlarem de com es prepara tot el dispositiu de seguretat que fa mesos que està en marxa per rebre la visita del Papa, perquè al final no deixa de ser no només un cap d'estat, sinó des d'un punt de vista polític i religiós molt significatiu. Ens preguntarem com es prepara un dispositiu de seguretat d'aquestes dimensions amb el cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos d'Esquadra, David Boneta. El que sí que considerem la visita del Papa és la selectivitat, perquè efectivament els dies que el Papa està a Catalunya són els dies de la selectivitat, dies 9 i 10 de juny. De fet, el govern ja ha anat advertint als estudiants que planifiquin molt bé els desplaçaments i que prioritzin anar amb tren o metro, perquè el trànsit es pot complicar i molt els dies 9 i 10, que són precisament els dos primers en què es fan les pau. S'hi presentaran en aquestes proves un total de 46.000 estudiants, són més que mai, i faran els exàmens amb una novetat important que mirarà de parar els peus a qui li passi pel cap sap fer trampes, que és que cadascun dels 223 tribunals tindran un detector d'aparells electrònics que podran posar a les aules de manera aleatòria, Joel Penya.
11: Els aparells que detecten dispositius com telèfons mòbils o rellotges intel·ligents són la gran novetat d'aquesta selectivitat. Tots i cadascun dels tribunals en tindran un que el podran instal·lar on vulguin i també el provaran a la resta de comunitats autònomes. En cas que enxampin algun alumne copiant o fent anar algun aparell electrònic, els correctors poden directament posar-li un zero i fins i tot anul·lar-li tota la selectivitat. La consellera d'Universitats, Núria Montserrat, explica que aquests detectors serviran perquè els alumnes facin les proves en igualtat de condicions.
12: I el que volem simplement és fer un testeig, una prova pilot, que s'està realitzant, com deia, amb altres comunitats autònomes, i creiem que és una molt bona mesura perquè els estudiants puguin realitzar la prova amb tranquil·litat i sobretot amb totes les garanties de que no hi ha alumnes que tinguin cap avantatge a l'hora de realitzar les proves.
11: Pel que fa als inscrits, l'àmplia majoria, 35.000, són alumnes que acaben batxillerat. Tot i això, també n'hi ha vora 6.000 que venen de grau superior i vora 5.000 més de matrícula lliure. Els resultats els sabran el dia de la revetlla de Sant Joan.
0: 8 i 20 minuts, més coses encara sobre educació. Ara que les temperatures de maig toquen sostre, amb el rècord d'ahir dels 39 i mig a Vinebre, moltes escoles s'han estat convertint aquesta setmana en un forn, amb edificis envellits, sense bona ventilació ni aire condicionat. Fins i tot hi ha famílies que han pagat ventiladors de la seva butxaca per fer la situació una mica més suportable. Una dada d'ahir a la tarda mateix que donava el 9C, que és en una aula de l'Institut Pius Font Iker de Manresa, ahir es va arribar a 39,4 graus a l'interior d'una aula. És una xifra que prové d'una web que monitoritza la temperatura de les classes a temps real. Darrere del projecte, que es diu Aules que cremen, hi ha un grup de professors que volen denunciar la situació, que diuen que és insostenible i persistent. Ho explicava el seu impulsor, Aleix Vidal.
13: Que té més valor és l'estadística, el poder consultar l'escola del teu fill a veure com està patint. Una de les coses que ens estem trobant aquests dies és que la gent se n'està adonant que el que diuen els nens a l'escola no és humà. Els nens i els professors, que aquí té el hàndicap de la qüestió, és que nosaltres, per defensar el benestar dels nostres alumnes, hem d'anar a buscar una legislació de defensa del treballador, perquè els nens no els empara cap tipus de llei.
0: La iniciativa està oberta a tots els centres del país. De moment se n'hi han adherit 150, Bernat González.
14: La plataforma registra les temperatures que fa cada classe amb uns sensors i dibuixa un mapa de Catalunya amb els termòmetres de cada aula. En parlava ahir el Versió RAC1, el director d'un institut de Llançà, Sergi Martín, que assegura que els alumnes amb la calor ho poden arribar a passar molt malament.
15: Ahir vam tenir algun sagnat de nas, malestars, professorat també, no només mainada, és a dir, el professorat també ho està passant malament.
14: La pàgina Aules que cremen està pensada perquè l'escola, amb les dades a la mà, pugui denunciar les altes temperatures a l'administració. La presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes, Lidón Gasull, lamenta que sempre es deixa davant dels infants.
16: Les úniques infraestructures públiques que no estan adaptades són les escoles, els centres de salut, ho estan els hospitals, tot ho està. No entenem per què tenim aquest debat de no, és que és lent, no, és que costa. No, tots ho estan. Nosaltres pensem que també hi ha un component una mica adultcentrista, no? Com els principals usuaris són nens i nenes que no tenen veu, no tenen vot, doncs és més fàcil.
14: Gasull també recorda que no hi ha cap llei que reguli la temperatura a què poden estar exposats els alumnes.
0: Per cert, hem de dir que durant aquest cap de setmana continua la vaga també a les biblioteques i sales d'estudi de Barcelona, que a banda de la seva funció principal, són també refugis climàtics en aquests dies d'altíssima calor. La protesta, encara sense data de finalització, afecta ara mateix també els estudiants de selectivitat que d'aquí 10 dies s'examinen. Abel Caral, bon dia de nou.
17: Bon dia.
0: Sobre el temps, avui hem tingut una altra nit de mal dormir, no sé si es pot dir tropical o no, en alguns punts del país, no?
17: Sí, nit tropical, és a dir, temperatures que no han baixat dels 20 graus, que ja és normal que a finals de maig les comencem a tenir, el que no és normal són les altíssimes temperatures de dia que hem tingut o de nit les matinades passades, en alguns llocs temperatures mínimes per sobre dels 25 graus, no s'han quedat tan altes, però sí que han tingut mínimes de 20, 21, 22 graus a la costa, al prelitoral, aquesta matinada passada, i també en alguns sectors de l'interior, fins i tot cap a Ponent, altres zones de l'interior del país, temperatures que no han baixat dels 20 graus. A la resta, doncs, ambient més fresc i nit una mica freda de nou al Pirineu, al Prepirineu, també és el que toca, també passa a ple estiu, o a la comarca d'Osona, mínimes de 13, 14 graus.
0: El rècord que dius ahir, 39 i mig a Vinebre, és un rècord per l'època de l'any, pel mes de maig. Avui no hi arribarem, no?
17: Avui no es disparen tant les temperatures, però continua fent molta calor. Recordem aquests 39 i mig de rècord d'ahir de Vinebre, supera el rècord anterior, que era de dijous. És a dir, dijous ja vam tenir rècord a Vinebre, superant un rècord del 2012. Doncs bé, ahir el vam superar, però és que ahir vam tenir rècord en 19 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya. Dijous també va haver rècord a molts sectors del país, sobretot de Ponent i del Sud, però en tot cas ahir també 37,9 de màxima a Gimenells, també rècord al Segrià, 37,7 a Escó, a la Ribera d'Ebre, o 37,5 al Ferràs, com altres rècords que vam tenir ahir. Avui, com dèiem, no tanta calor, però continuarà fent molta a l'interior, i sobretot cap a la zona de la Plana de Lleida, Priorat, interior, zona més interior de la Vall de l'Ebre, on podrem tornar a acostar-nos als 35 graus, que és molta calor per les dates, però ja no parem d'aquestes temperatures tan desbocades. Entre els 29 i els 31, 32 a la resta de comarques interiors i a la costa, on vam tocar sostre dijous, avui rondarem els 24-28 graus.
0: I a tot això, tempestes avui.
17: Sí, ahir, mira, dijous ja vam tenir algun ruixat aïllat entorn del Cadí, Puigpedrós, algun sector de l'Alt Urgell. Ahir vam tenir ruixats i tempestes que van deixar que la Marsa a Puigcerdà o també a Gósol, al Berguedà, on van caure doncs, una vintena de litres per metre quadrat, irregulars, però algunes tempestes van ser fortes i això es repetirà avui. Al llarg de la tarda, fins als 8-9 del vespre, ruixats, tempestes, sobretot al Pirineu i Prepirineu, algunes fortes amb una mica de calamar-se, com va passar, com dèiem ahir, i alguns xàfecs més cap al tard, avançar la tarda i al vespre, poden arribar més desgastats doncs, cap a la Noguera, més al sud del Montsec, cap a la Segarra, l'Alta Noia, al nord del Bages, al Moianès, també Osona, Lluçanès, però també hi ha algunes tempestes, en caure el dia, en fer-se fosc, aniran desapareixent.
0: Gràcies, Abel.
17: De res.
0: 5 minuts i 2 quarts. Més coses. La guerra mediàtica pel cas Andic ja ha començat oficialment. La defensa de Jonathan Andic, el seu fill, desacredita els indicis que, segons la jutgessa, el fan sospitós de la mort de son pare. Però no només això. Acusava ahir, des del món RQ, sobretot als Mossos, però especialment al responsable de tota la investigació. L'acusava de falsificar proves, inventar-se'n d'altres amb l'objectiu únic de perjudicar Jonathan Andic. Són acusacions molt greus que l'investigador de Método 3, contractat per la família Andic, Francisco Marco, llançava ahir des del món RQ.
18: Han falseado documentación judicial, afirmaciones judiciales que no son ciertas y han obviado información judicial. Y esta causa policial merece que la Dirección General de la Policía cojan y hagan un segundo examen, hagan el test de estrés y se den cuenta de todos esos fallos de una persona. Y entonces se pregunten ellos el por qué.
0: De fet, fins i tot demanava que la Unitat d'Afers Interns de la Policia intercedeixi, això perquè, segons Marco, hi ha hagut una campanya per intentar condemnar Jonathan Andic abans d'hora.
18: Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este salgo en crims.
0: Uns atacs furibuns per qüestionar el conjunt d'una investigació que també volen rebatre indici per indici, Benet Iñigo.
19: La defensa via Francisco Marco qüestiona algunes conclusions dels Mossos, com ara que pare i fill tenien mala relació, sempre amb darts el sergent responsable del cas.
18: Pero a ver, pedazo de lo que sea, que si tienes a uno de 10, no puedes decir que se llevaba mal, di. Uno de 10 dice que se llevaba mal, los otros no.
19: També va mostrar una factura del telèfon per demostrar que Jonathan va fer-lo servir a Quito abans que li robessin, segons la jutgessa, en estranyes circumstàncies, sospitant que el va fer desaparèixer. Marco també critica que no s'hagi buscat el testimoni del primer excursionista que va arribar a aquell punt de Montserrat.
18: Está. Este testigo la causa. No está en la causa. ¿Por qué no lo llamó? Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre y hijo se llevaban bien, porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre.
19: I també exposa la seva versió alternativa. Isaac Andic va poder caure perquè tenia problemes als genolls, com diuen informes mèdics, i demostra, diu, una caiguda d'uns mesos abans i ho aprofita per lloar el seu client.
18: Te están haciendo culpable. Hay que sacar estas imágenes. No, muestra la debilidad de mi padre. Yo no quiero.
19: I tot, l'entrevista, la difusió de fotogrames de la caiguda i del vídeo sencer, el mateix Marco reconeix que forma part d'una estratègia mediàtica per desmuntar l'imaginari que Jonathan Andic és culpable.
0: Doncs és aquest vídeo que ahir treia primer el Diari del País, també La Vanguardia, tot i que l'entrevista Paco Marco va dir que seria una exclusiva de col·lapse, doncs TV3 va sortir abans. I aquest fragment de vídeo que citava el Benet s'hi pot observar, efectivament, com Isaac Andic s'entrebanca uns mesos abans i cau a terra. Hi ha dues persones a la porta d'un edifici que aturen la caiguda, que l'ajuden a aixecar-se. La defensa de Jonathan Andic s'agafa aquestes imatges per demostrar que el pare patia artrosi i que el dia de la caminada a Montserrat és plausible que pogués caure ell sol. O sigui, la gran prova és efectivament aquesta, que en el vídeo va caure Isaac Andic uns mesos abans per justificar que podia haver caigut. Tot i que hem de dir que, malgrat parlar de l'artrosi de son pare, i malgrat parlar que fins i tot s'havia posat gel aquell mateix matí abans d'anar a Montserrat als genolls, Marco ahir mateix va dir que era un home que no estava feble i que feia esport cada dia. Deixeu-me dir també que va entrar en alguna altra contradicció, Marco, per exemple, sobre la relació que tenien pare i fill. El detectiu va criticar molt obertament que Isaac Andic i els, que tothom ha dit que Isaac Andic i el seu fill tenien bona relació, o que pràcticament tothom amb qui parlava la policia deien que tenien bona relació, però i que només havien agafat l'única persona que havia dit que no la tenien. Doncs bé, a la mateixa entrevista al Món, Marco també va arribar a dir que Jonathan va parlar d'una mala relació entre ells dos, o sigui, el propi fill.
20: Todos esos declaran y todo el mundo dice: se van bien padre e hijo, se van bien padre e hijo, se van bien padre e hijo. El único que pone un adverbio temporal es Jonathan Andy, que le pregunta y le dice: ahora nos llevamos bien. O ahora sí que nos llevamos bien.
0: Doncs si Jonathan Andy va dir que ahora nos llevamos bien, inferint que abans no, té tot el sentit, no? Per cert, ara també ho explicava en Benet, ahir Francisco Marco va ensenyar unes factures durant l'entrevista amb el Jordi Basté que confirmava que Andic, malgrat el que explicàvem la setmana passada, que explicava Mike Navarro a La Vanguardia, sí que va activar el seu mòbil des de Quito, l'Equador, que és el lloc on suposadament el van robar. Recordeu que fa una setmana Mike Navarro explicava a La Vanguardia que els Mossos descartaven que el dispositiu s'hagués fet servir des d'allà. Avui Mike Navarro explica que els Mossos no van aconseguir les tarificacions telefòniques que va mostrar el detectiu, per tant que aquesta informació és un error. 2:49. Pel que fa a l'actualitat esportiva, el nom propi és Anthony Gordon. Oficialment, malgrat les hores en què es va presentar, ja el primer fitxatge del Barça, temporada 26-27. Rubén Pérez, bon dia.
21: Bon dia. La signatura es va endarrerir 8 hores per uns problemes burocràtics. En cap cas va perillar el fitxatge, tot i el suspens. L'extrem anglès ha firmat per 5 temporades fins al 2031. Gordon, en un castellà més que correcte, va assegurar que està preparat per assumir aquest repte.
22: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Va sorprendre moltíssim Anthony Gordon parlant així el castellà, perquè és un senyor que ha estat tota la vida a Anglaterra, un senyor de Liverpool, i que ha jugat a la Lliga anglesa sempre. Li van preguntar i efectivament va dir que és que sempre havia somiat ser del Barça, que va aprendre castellà precisament per això, i que tenia un fisio al Newcastle, que era espanyol, i que li va ensenyar a parlar castellà.
22: I wanted to speak Spanish because as a kid I believed I would play for Barça, believe it or not. I have a physio in Newcastle and we spoke every day and I told him one day I'll play for Barça, so I want to learn Spanish.
0: Així ho deia Anthony Gordon, diu, encara que ho creieu o no ho creieu, jo des de petit volia ser del Barça i parlava en castellà amb el fisio del Newcastle i li vaig dir que m'agradaria acabar jugant al Barça. És un desig des que tenia 3 anys. Gordon, per cert, que a banda de parlar en castellà molt més que correcte a la roda de premsa, sorprenent a tothom, fins i tot es va atrevir, em sembla, Rubén, a parlar català en algun moment.
21: Sí, va, al sortir de l'acte de presentació es va atrevir a parlar i dir les seves primeres paraules en català.
23: Are you excited? How do you feel?
22: Muy feliz, estic molt feliç. Sí, visca el Barça, visca Catalunya.
21: Gordon arriba a Barcelona il·lusionat i amb l'objectiu de guanyar tots els títols possibles. Això sí, la Champions, la sisena, va dir al davanter que seria especial.
0: Anthony Gordon, que és el nou fitxatge del Barça, no serà l'únic, perquè RAC1 ja us ha avançat que Bernardo Silva fitxarà també pel Barça aquest mateix estiu.
21: És una informació del Jordi Basté. El fitxatge no serà imminent i no es tancarà en les hores vinents per uns temes fiscals, però Bernardo Silva arribarà al Barça aquest estiu i firmarà per 2 temporades. Flick tenia els seus dubtes amb el migcampista portuguès perquè considera que ja va prou servit en aquesta posició. Tot i això, des del club, Bernardo Silva es veia com una oportunitat de mercat perquè arriba lliure i perquè també pot jugar a la banda dreta.
0: I l'altre nom propi del mercat blaugrana és Julián Álvarez, que s'ha dit des del principi del mercat que és el principal objectiu del Barça per renovar i ampliar la davantera blaugrana. El jugador de l'Atlètic de Madrid, ahir la notícia va ser la reacció furibunda, una mica ridícula, de l'Atlètic de Madrid a través de tuits a les xarxes socials.
21: Sí, van ser en total 6, 3 d'ells agafen ofertes iròniques per Lamine Yamal, Pedri i Rafinha, i en els altres, especialment un d'ells, llança un dart a la directiva blaugrana fent referència al cas Negreira. El club ha decidit no respondre al club matalasser. Fonts properes del club blaugrana ni confirmen ni desmenteixen que la primera oferta a l'Atlètic de Madrid per Julián s'hagi produït.
0: Doncs aquesta és la situació ara mateix en el mercat del Barça, recordant que, per cert, avui esportivament i futbolísticament és un dia marcat al calendari perquè és la final de la Champions en un horari estranyíssim, les 6 de la tarda, però juguen París Saint-Germain i Arsenal, que es disputen el tron europeu.
21: El vigent campió i favorit contra un equip que no ha perdut cap partit en aquesta Champions, els Gunners. 11 victòries i 3 empats, segona final per ells, 20 anys després de la que van perdre a París contra el Barça. El PSG, Luis Enrique, ha recuperat Hakimi després d'un mes de baixa per lesió, i també Dembélé, que era dubte, el tècnic convençut de les seves opcions.
1: Bueno, pues en primer lugar porque somos los actuales campeones, segundo lugar porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
21: Un Luis Enrique que ha reconegut que no esperava aconseguir aquests èxits tan ràpidament i que vol que els seus jugadors gaudeixin perquè no sap quan tornaran a jugar una final. Per la seva banda, l'Arsenal arriba crescut després de guanyar la Premier. Arteta sap que és una gran oportunitat.
3: Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara, y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
21: El tècnic basc té la baixa de Ben White, la resta, també Timber, arriben a punt per aquesta gran cita. Els dos equips ja es van enfrontar la temporada passada a les semifinals amb victòria pels parisencs per 2-1 i 0-1, que després van golejar l'Inter a la final per 5-0. Xiularà l'alemany Daniel Siebert amb el suís Sandro Schaller al VAR. El partit començarà a les 6 de la tarda, s'estrena aquest nou horari i es podrà seguir en directe a RAC1.
0: Gràcies, Rubén. Fins ara.
21: Fins ara.
0: 8 i 35 minuts, més coses. Mentrestant, les negociacions de pau entre Estats Units i l'Iran continuen encallades, tot i que hi ha el missatge cap a una direcció i la contrària de Donald Trump, és habitual. Un dia sembla que l'acord és imminent i l'endemà que tot queda a l'aire. Doncs bé, aquesta matinada ha tornat a passar, perquè ahir al vespre el president nord-americà es va reunir durant 2 hores amb els seus principals assessors a la sala de crisi de la Casa Blanca, va fer missatges a través de la seva xarxa social, i tot apuntava que, en certa manera, Washington estava a punt de tancar el preacord per allargar, com a mínim, 2 mesos més l'alto del foc i reobrir també l'estret d'Hormuz. Però al final Trump va tornar a marejar la perdiu, la reunió es va acabar sense anunci i la Casa Blanca continua sense aclarir els pròxims passos. Abans de la reunió, però, Trump també havia deixat clar què exigia perquè les converses avancessin. Ho va fer, com és habitual, a Truth Social, entre les seves condicions, que l'Iran renunciï definitivament a les armes nuclears, que l'estret d'Hormuz torni a funcionar amb normalitat i que quedi obert el trànsit marítim en tots sentits, i que retirin o es destrueixin les mines que hi pugui haver desplegades a la zona. Per la seva banda, el règim iranià insisteix que el seu equip negociador no li ha donat el vistiplau a un preacord amb la Casa Blanca, que tot plegat és una estratègia, diuen, dels Estats Units per vendre una falsa victòria, i denuncien que l'equip negociador nord-americà canvia les demandes constantment, que així és pràcticament impossible acostar posicions. A tot això cal recordar que aquest ambient de la possibilitat de tancar el conflicte amb l'Iran coincideix amb quan falten 12 dies pel Mundial. El Mundial de Futbol, que se celebra als Estats Units, on hi participa la selecció de l'Iran. De fet, està previst que la selecció iraniana arribi a Mèxic la setmana que ve. S'instal·laran a Tijuana, tocada la frontera amb Califòrnia, perquè les autoritats nord-americanes no li permeten tenir la base als Estats Units. A més, ara mateix l'equip encara no té el visat garantit per entrar al país, tampoc la certesa que podrà volar fins a les ciutats on ha de jugar, que són Los Angeles, partit contra Nova Zelanda, i també contra Bèlgica, i Seattle, a la ciutat on jugaran contra Egipte. Per això, mentre continuen les negociacions per la guerra amb l'Iran i no es resol aquest conflicte diplomàtic, que també esquitxa el Mundial, 300 agents federals arribaran els pròxims dies a la frontera per reforçar el dispositiu de seguretat d'aquesta expedició de la selecció iraniana pel Mundial. Més coses en l'àmbit internacional. L'OTAN opta per la prudència i decideix no actuar després de l'impacte d'un dron rus a Romania, que és membre de la Unió Europea i també de l'OTAN. És un incident sense precedents que ha deixat 2 ferits lleus. Un d'ells és una criatura en un bloc de pisos a la ciutat de Galati. De moment, Bucarest descarta activar l'article 4 de l'OTAN, que és aquell que implica consultes entre els aliats per buscar una resposta militar, encara que sigui defensiva. Tant l'Aliança Atlàntica com les institucions europees van ensenyar una mica les dents, però es van quedar en el terreny diplomàtic. Ara bé, Romania sí que ha tornat a demanar als seus socis que es posin les piles i l'ajudin a reforçar la defensa al flanc est de la aliança amb més defenses antiaèries. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
2: Bon dia. El govern romanès, de la mà de l'OTAN, va optar ahir per no posar més llenya al foc i no invocar cap article ni de defensa col·lectiva ni de consultes entre aliats per armar una resposta, encara que sigui defensiva. Una prudència que cal llegir com un gest per evitar un enfrontament bèl·lic amb Rússia i que l'aliança vol evitar de totes totes, però també perquè la seu de l'OTAN són conscients que la unitat i la relació amb el principal aliat, els Estats Units, no passa pel seu millor moment. Ahir, almenys, això sí, en el terreny diplomàtic, l'ambaixador americà a l'aliança es va sumar a l'advertència del secretari general Mark Rutte

0: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs, tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
1: Aquest 30 i 31 de maig, aprofita la promoció especial de l'Aquàrium de Barcelona. Els nens i nenes fins a 10 anys entren gratis acompanyats d'un adult de pagament. Vine a descobrir el nou Aquàrium i deixa't sorprendre per la nova projecció de benvinguda, la ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Compra les teves entrades a aquariumbcn.com.
2: Estimats dels dibuixos animats a casa nostra, ara la sèrie, ja, després de molts anys sense sèrie en català, ara la sèrie tornarà a estar disponible, això sí, a la plataforma 3CAT. A partir de dilluns, dia 15 de juny, d'aquí dues setmanes, es podran recuperar 200 capítols de la sèrie. I a més, a partir del 20 de juny, s'emetran també per la televisió 6 especials exclusius i 5 pel·lícules. I es tornaran a emetre els caps de setmana de l'estiu. Doraemon, que és una sèrie que va marcar la infantesa de molts catalans a mitjans dels 90 i ara busca treure les noves generacions. Sembla casualitat, però és que fa poc més d'un mes vam parlar aquí al Via Lliure amb l'Òscar Andreu de recuperar les sèries per nens doblades al català com Doraemon. En aquella conversa pel llibre manual de defensa del català, l'Òscar Andreu va reconèixer que ha hagut de fer mans i mànigues, fins i tot il·legalitats, per portar a les seves criatures al Doraemon en català.
3: Me n'adono també que els catalans, al final, estem movent 300 capítols de Doraemon doblats al català com si fossin 300 quilos d'heroïna al port de Tarragona.
2: És així, exacte.
3: L'altre dia em ve la Noelia Caranezzi, que és guionista del programa de la competència, una mica ruboritzada, dilluns, i em diu, Òscar, pot ser que aquest cap de setmana et veies entrar en un grup de Telegram d'anime? I és un grup d'anime on hi ha uns links on accedeixes a determinat material. És que no sé si això és il·legal, crec que és il·legal.
2: No, segur que és il·legal. Absolutament, ja podem confirmar que era il·legal i a partir d'aquí 15 dies ja Òscar Andreu no haurà d'entrar en grups de Telegram ni enllaços il·legals perquè els seus fills puguin veure una sèrie en català, que sembla una broma, però és així. Tot apunta que el Gat Còsmic no seria, però, l'únic, perdoneu, a tornar al Super 3, perquè també avança la plataforma CatSèries. Les Espies de Veritat seguiran també les seves passes a l'estiu. El canal infantil recuperarà aquesta sèrie i també remetrà nous capítols a partir del dia 22 de juny. Més coses en plana política. A Madrid puja la temperatura política arran dels nous casos de presumpta corrupció dins el PSOE. El ministre Òscar Puente acusa ara els mitjans que alimenten la polèmica, diu, de beneficiar-se de fons públics que controlen PP i Vox. Ho deia ahir en un vídeo a les xarxes.
4: Porque lo que vemos es invenciones, exageraciones, tergiversaciones, en el mejor de los casos, sensacionalismo. Rigor en la información, ninguno. ¿Por qué no hay rigor en la información? ¿Por qué se cuentan cosas que simplemente con escarbar un poquito ya se ve que son falsas? Porque no hay un interés en que el ciudadano esté informado. Lo que hay es un interés por derribar a un gobierno. Y para derribar al gobierno vale absolutamente todo.
2: Això és el que deia Òscar Puente, mentre els ministres exigeixen explicacions al PP per difondre informació privilegiada de jutjats i cossos policials, el PP acusa el PSOE de soscavar els fonaments de la democràcia. Anem cap a Madrid. Jordi Armenteres, bon dia.
5: Bon dia. Petició concreta del ministre Arcadi Espanya per tal que el PP digui què sap i d'on treu la informació d'operacions policials abans fins i tot que es facin.
6: No, yo lo que veo es al señor Feijóo adelantándose, haciendo anuncios de procedimientos. Yo creo que hay que preguntarle al señor Feijóo la utilización que hacen de determinada información.
5: La respuesta del PP ve de la veu d'Isabel Díaz Ayuso.
7: No es de recibo ese ataque constante, los golpes directos que cada día está soportando el Poder Judicial y que no admite además que lo que se están juzgando son posibles casos de corrupción. No se está juzgando la democracia ni poniendo en tela de juicio valores progresistas y todo lo que están utilizando como pretexto.
5: El PP també diu que el govern espanyol està rebentant la institucionalitat i alerten que això s'ha de combatre perquè el PSOE s'ha convertit, diuen, en un partit conspiranoic.
2: Gràcies, Armenteres. Junts, mentrestant, tira d'ironia, troba curiós que el PSOE es queixi ara dels tribunals quan va pactar amb el PP la composició del Consell General del Poder Judicial, que és l'òrgan de govern dels jutges. Míriam Nogueras també es burla que Pedro Sánchez s'esperi a Sant Joan per donar explicacions sobre la presumpta corrupció al partit. En parlava a Televisió Espanyola.
8: Nosotros solemos per Sant Joan quemar aquello que no es útil. En todo caso, vendremos y escucharemos las explicaciones. Nosotros no estamos aquí para poner y sacar gobiernos. Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie. No esperamos nada. Nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque eleccions.
2: Mentrestant, continuen avançant els

0: Tràmits judicials de les causes a l'entorn del PSOE. A les últimes hores, el jutge del cas Zapatero, José Luis Calama, ha atorgat la direcció de l'acusació popular al PP, tot i que va ser Vox qui s'hi va personar en primer lloc. Argumenta que l'acusació ultra no va portar la documentació que calia. I pel que fa al cas d'un altre dels que afecten a l'entorn de Pedro Sánchez, la seva dona, el seu cas, l'advocat de Begoña Gómez, ha demanat ajornar la situació prevista pel dia 9 de juny perquè volen evitar que augmenti la pressió mediàtica al voltant del president espanyol, tenint en compte que està ja en marxa el judici contra el seu germà i que el 17 i 18 de juny ha de declarar el mateix Zapatero. Coincidiríem, per tant, judici del germà, citació judicial a la seva dona i també Zapatero, i han demanat ajornar-lo. 3:15 de 9 del matí, un parell de punts més en l'àmbit polític. Per una banda, que ahir es va publicar el CIS, les dades del baròmetre espanyol, i hi ha una divisió important entre la població espanyola per un concepte que ha posat de moda Vox i que ha comprat el Partit Popular, que és el de la prioritat nacional. Sabeu que ho estan pactant, entre altres, a Extremadura o a l'Aragó, que és donar prioritat als espanyols per davant de les persones que visquen a Espanya però no tinguin la nacionalitat, de rebre ajudes. Doncs bé, segons el CIS, hi ha una divisió gairebé exacte, 44,6% dels espanyols està a favor, veu bé o molt bé que les polítiques socials prioritzin els espanyols davant dels migrants, però no són la majoria. El 52,2% ja està força o del tot en contra. L'enquesta, que és prèvia, per cert, a l'esclat del cas Zapatero, continua situant el PSOE en primera posició si es fessin eleccions, però també apunta que la dreta i l'extrema dreta són els únics partits que milloren resultats. I abans de passar tota la informació cultural i la resta dels esports, atenció a aquesta polèmica decisió a un municipi de Madrid governat pel PP, el Jete. L'Ajuntament ha decidit retirar el nom de Joan Manuel Serrat d'un edifici municipal, un centre esportiu que es deia així els últims 20 anys, des del 2007. La decisió es va prendre dijous en un ple extraordinari a porta tancada. L'argument va ser que Serrat no té prou arrelament a la localitat com per batejar un edifici. L'Ajuntament ha substituït finalment el seu nom pel d'un veí, diuen, il·lustre, Cruz Epifanio Fernández, que serà distingit fill predilecte del Jete, de la vila de Madrid. La mesura ha provocat una gran polèmica al municipi i l'oposició ha defensat que tots dos noms podrien conviure sense haver d'eliminar el nom de Joan Manuel Serrat. Passen ara 2 minuts de 3:15 del matí. Mentrestant, Barcelona ha aprovat un nou pla d'usos a Ciutat Vella que posa bastons a les rodes a l'obertura de salons d'ungles, botigues de carcasses de mòbil o la venda de productes cannàbics. La mesura, que regula el tipus de comerços, va tirar endavant ahir al ple gràcies al suport de Junts i l'abstenció del PP. En canvi, Esquerra i Comuns van girar-hi l'esquena. Troben que la mesura no és prou contundent i exigeixen mà dura també amb les botigues de souvenirs o les consignes per turistes a Giró.
1: El govern de Jaume Collboni defensa que el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça restriccions per frenar de forma quirúrgica, diuen, aquest tipus de negocis que no porten valor afegit a la ciutat. El regidor Albert Batlle i Damià Calvet de Junts defensen que és un pas important per posar ordre al districte. En canvi, Jordi Rabassa, dels Comuns, i la republicana Elisenda Alemany creuen que és del tot insuficient.
2: Senyors de Comuns i senyors d'Esquerra Republicana, no enreguin. És un bon pla i, per descomptat, és molt millor que el que vostès van aprovar.
3: Evitar les activitats que no volem, com fundes de mòbils i manicures, establiments sense valor afegit.
4: Els veïns de Ciutat Vella convivim cada setmana amb la notícia de la darrera botiga que tanca.
5: Aquest pla és veritat que ordena les activitats, però no qüestiona el model. Necessitem més consignes de maletes? Vostès saben la resposta. Aquest pla és un xurro.
1: Tot plegat en un ple marcat també per protestes laborals de treballadors municipals, és el personal de biblioteca, serveis socials, atenció a la ciutadania o escoles bressol, que estan en vaga i amenacen també en mobilitzar-se, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona.
0: I parlant de protestes ciutadanes i de mesures vinculades al sector turístic, déu-n'hi-do la polèmica que continua entre Aena i el govern balear per l'anunci gegant que hi ha a les portes de l'aeroport de Palma. És una lona de més de 20 metres que diu, en alemany, el que passa a Mallorca es paga o se salda a Mallorca. A mica allò de lo que passa en Las Vegas se queda en Las Vegas, no? És una campanya de dues empreses alemanyes del sector bancari que promocionen un sistema de pagament com és el Bizum. Aena diu que no hi veu cap problema, però el govern balear ho interpreta com una incitació al turisme de borratxera amb aquesta similitud del lema de Las Vegas, Aurora Rodríguez.
6: Per això el govern de les Illes, en mans del PP, demana una rectificació d'Aena i també una disculpa pública. En parla el conseller portaveu de les Balears, Antoni Costa.
7: Aena ha acabat en sa paciència d'aquest govern. Ja no és només que Aena encara defensi aquest cartell que caricaturitza Mallorca, sinó que Aena encara té sa poca vergonya de dir que ells no promocionen el turisme d'accessos.
6: El conseller balear denuncia que Aena només busca fer negoci i critica que a l'interior de l'aeroport de Son Sant Joan, a l'arribada d'equipatges, no hi ha ni una sola columna que no estigui folrada de publicitat.
0: 10 minuts i les 9 del matí.
8: El Club Capravo fa 30 anys i ho celebrem aquest dissabte 30 de maig amb un 100% de descompte en begudes retornat amb vals de descompte amb una compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
10: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
11: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
12: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
13: Un moment. Si no hi ha la espanyola, no hi ha aperitiu.
14: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
16: Només pel fet de comprar el cupó diari?
15: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Mira que bé!
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 8 minuts i seran les 9 del matí. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han desplegat un nou pla a l'Hospitalet de Llobregat per reduir la xifra de robatoris, que sembla que s'ha disparat els últims anys. L'estratègia, que desplegarà més recursos, busca interceptar els lladres al moment i tallar-los la fugida, que normalment fan en patinet. Benet Iñigo.
18: L'augment de delictes a l'Hospitalet, sobretot robatoris amb violència, ha fet créixer la percepció d'inseguretat perquè les víctimes i també molts autors són veïns de la ciutat. Per això, el Pla Bastió, després d'analitzar on i quan n'hi ha més i veure que dos de cada tres els fan joves que roben telèfons i la meitat fugen en patinet, l'intendent Miquel Hueso explica que no només hi ha més agents, sinó que treballen diferent.
19: Simplement fer una estrabada i sortir ràpidament amb un corredor de sortida. I, per tant, la neutralització o la detenció de la persona és molt dificultosa. Què fem aquí? Incorporar recursos que es donin molta mobilitat als guies de Barcelona, equips de paisà que permetin la detecció i la interceptació d'aquest tipus de persones.
18: La cap de l'Hospitalet, també intendent Sònia Rius, explica que tenen pocs antecedents. De fet, un de cada cinc són menors i això complica també l'actuació policial.
20: Són autors joves i tenim alguns casos puntuals que són menors inimputables, que necessiten un acompanyament especial per intentar, diguéssim, desescalar o neutralitzar aquesta activitat delictiva.
18: En el primer mes de Pla Bastió han baixat un 10% els robatoris i ha augmentat un 7% els detinguts, però encara és aviat. De moment, aquest desplegament intensiu s'estendrà fins a finals d'agost.
0: 7 minuts i seran les 9 del matí. Més coses en l'àmbit de successos. Els Mossos han detingut dos camioners de 38 i 49 anys acusats de robar gasoil del dipòsit d'altres camions a l'AP7, Josep Moragas.
21: Ha passat a les àrees de descans a Figueres i Aigua Viva, al Gironès. Mentre els conductors dormien, en tots dos casos, els lladres foradaven el dipòsit amb una broca per extreure'n el combustible. Els dos detinguts tenien antecedents i estan acusats de furt i danys.
0: I a Lloret de Mar, a la Selva, els Mossos han detingut un home de 29 anys que tenia més de 120 quilos de cabdells de marihuana amagats a casa seva.
21: La pudor de la droga i un consum elèctric anòmal al pis van fer saltar les alarmes. Els Mossos van començar la investigació al març i finalment van escorcollar l'habitatge i van trobar marihuana valorada en gairebé 220.000 euros i també van comprovar que l'arrestat tenia la llum punxada.
0: I encara, atenció a l'alerta per l'arribada a Espanya d'una droga sintètica, diuen, tan potent com el fentanil. Ho llegim avui a la portada del periòdico, es diu Flaca, amb K, amb doble K, de fet, Flaca, i pot provocar paranoia, autolesions i un deteriorament físic i mental gravíssim.
6: La Guàrdia Civil n'ha interceptat 4 quilos al País Valencià, la quantitat més gran que s'ha trobat fins ara i hauria servit per fer més de 300.000 dosis. També és una droga molt cara, es compra per uns 13 euros al gram i es pot revendre per més de 100. Segons la investigació, es mou sobretot en cercles molt tancats, vinculats a festes sexuals privades i alguns entorns de prostitució.
0: Més coses. Renfe i Adif reforçaran la vigilància a les estacions de tren amb càmeres, amb drons i amb gossos per evitar els actes que en diuen vandàlics i les pintades als trens. Fonts de les dues companyies diuen que cada dia s'immobilitzen de mitjana dos convois per culpa dels grafitis. Hi han detectat 5 punts negres. Un és l'estació de Montcada Bifurcació, l'altre l'estació de França, també la de Sant Vicenç de Calders, la de Granollers i també la de Cornellà. Des que van començar l'any, cadascuna ha registrat una vintena d'aquest tipus d'actes vandàlics, Montse Martí.
2: L'estació on s'han registrat més casos de grups de grafiters que han assaltat un tren estacionat per pintar-lo és a Montcada Bifurcació. S'han registrat 31 actes vandàlics des de principi d'any. Coincideix amb que és una de les estacions on n'hi ha més d'aturats. Fonts de Renfe i Adif asseguren que aquest principi d'any ha estat complicat perquè amb l'accident de Gelida i el caos a Rodalies hi ha hagut més trens aturats i els grafiters ho han tingut més fàcil per actuar. Ja va passar també durant la pandèmia. Tot i això, s'ha notat un canvi de tendència les últimes setmanes i ara el Parlament també ha endurit les multes per als que pintin trens. Les més greus són de 900.000 euros, que és quan el tren no pot circular, per exemple, perquè s'ha pintat la cabina, llums o retrovisors. Fonts de les dues companyies asseguren que els que pinten els trens actuen en grups, molts venen de fora i asseguren que no saben per què, però Catalunya s'ha convertit en una destinació per a aquest tipus d'actes vandàlics. Els bategen com a grups organitzats davant dels ferroviaris que actuen molt ràpid. De fet, en l'estona que fa que dura aquesta crònica ja s'hauria pintat un tren.
0: 4 minuts i arribarem a les 9 del matí en l'àmbit cultural. A Barcelona aquest cap de setmana torna el Festival de Literatura per a Infants i Joves Montllibre. El CCCB i el MACBA són l'escenari d'aquesta programació centrada en el llibre com a espai de ficció. És un festival que reuneix alguns dels noms de més prestigi de la literatura infantil i juvenil com Olivier Duzú, Bernardo Carballo, Pere Ginard, Marina Sáez o Anna Font.
6: El festival ha programat desenes d'espectacles, tallers i activitats adreçades a fomentar la creativitat i la lectura en els més petits. El tema d'aquesta segona edició és la capacitat dels infants de crear mons i pensar espais imaginaris. Per això, una de les joies de la corona, l'exposició central, serà un recorregut immersiu per 6 espais que permetrà viure dins dels clàssics de la literatura infantil. A banda de les activitats pels més menuts, també s'han programat xerrades, com una jornada professional on participaran docents i professionals del món de la cultura i una col·laboració amb un cicle de cinema del CCCB. Totes les activitats són gratuïtes.
0: 3 minuts i a les 9, en plana musical. Si fa una setmana parlàvem dels concerts de Bad Bunny a l'Estadi Olímpic de Barcelona, avui el cantant de Puerto Rico, Terra Madrid, amb 10 concerts consecutius amb la gira internacional Debí Tirar Más Fotos.
3: Debí tirar más fotos de cuando te tuve.
0: Són 10 concerts, 10 seguits a l'Estadi Metropolitano, una fita històrica. De moment només supera Shakira amb 12 actuacions al setembre. La residència, se'n diu així, de Bad Bunny a Madrid comença amb un doble concert aquest cap de setmana, el primer avui dissabte, demà diumenge. Per tant, en fi, prepareu-vos per veure quins famosos hi ha a la casita, quin músic participa, i els 8 restants dels altres concerts es faran entre el dia 2 i el 15 de juny. Per cert, que efectivament l'estada de Bad Bunny a Madrid coincidirà també amb un altre esdeveniment massiu allà, que és la visita del Papa Lleó XIV, del 6 al 9 de juny a Madrid. De fet, en algun cas, el cantant i el pontífex fins i tot es contraprogramen. Una de les especulacions era si coincidirien, si es trobarien. Fa uns dies, des de l'Arcabisbat de Madrid, deien al País que si el cantant ho sol·licita, segur que el Papa el rebria. En qualsevol cas, a partir del 9 de juny, el Papa continuarà a Barcelona i Bad Bunny seguirà la seva gira mundial passant per Alemanya, Països Baixos o Suècia. Pel que fa a l'agenda de concerts, aquí sí, de casa nostra, avui segona i última jornada del Festival Maig amb els britànics Temples. la banda de Kettering, és un dels noms destacats de l'últim dia de concerts entre Camps de Blat a Santa Coloma de Queralt. No hi faltarà tampoc un dels directes més potents ara mateix a casa nostra, el de la Ludwig Band, i obriran jornada els lleidatans Selva Nua. Un altre grup internacional del cap de setmana és, encara que no ho sembli pel nom, Maruja. Són britànics, es diuen Marujos, però són britànics amb un segell totalment propi, post-punk. Avui toquen a la sala Apolo. I també allà mateix hi arriba Nacho Vegas. Comienzo el día. L'asturià és des de fa més de 25 anys un dels cantautors més admirats del panorama espanyol. Avui presenta el nou disc on hi col·laboren músics com Albert Pla o Rodrigo Cuevas. Mentrestant, a Tarragona, el festival Teta tanca amb Vanessa Martín. És un festival a Tarragona íntegrament femení que porta a l'Auditori del Camp de Mart una de les veus del pop espanyol més apreciades. A més de Vanessa Martín, avui també hi actuen Alosa i Marisa Valle Rosso. I tanquem amb un altre festival, Lo Riu Sona, en Posta. A tocar del riu Ebre, l'escenari instal·lat a l'Espai Firal 1 d'octubre. Avui passaran una bona selecció dels grups catalans de més èxit del moment, amb els Catarres, els Amics de les Arts i amb Búhos com a caps de cartell. Pràcticament, mira, senyals horaris de les 9 en punt del matí, la resta dels esports. Per una banda, després d'haver-vos explicat el Mercato del Barça, el fitxatge d'Anthony Gordon, aquest castellà sorprenent que va mostrar en roda de premsa, tota la resta del Mercato i la final de la Champions, a la resta dels esports, deixant de banda el futbol, el Barça de bàsquet s'enfronta al Joventut, als play-offs de la Lliga ACB, s'enfrontarà, volíem dir, si els culers guanyen demà el València al Palau.
4: És l'únic partit que queda de la fase regular i si el guanya l'equip de Xavi Pascual acabarà tercer i tindrà factor pista als play-offs. Si fos així, jugaria la primera ronda contra la penya, que és sisena. En cas de derrota, baixaran fins la cinquena posició i disputaria els quarts amb factor pista en contra contra l'UCAM Múrcia. D'altra banda, el Baxi Manresa va tancar ahir la temporada amb una victòria contra el Real Madrid 94-87 al Nou Congost. El Girona va guanyar el Joventut a Fontajau al duel català de l'última jornada per 82-77 i el Hajo Post-Lleida va perdre a Burgos contra el San Pablo 110-105.
0: Més coses en tenis. Novak Djokovic eliminat de Roland Garros.
4: Va perdre ahir a tercera ronda contra el brasiler João Fonseca en 5 sets. El serbi es queda sense poder guanyar de moment el seu 25è Gran Slam i l'edició actual es queda sense cap campió d'un torneig dels grans en competició.
0: I finalment, pel que fa al motor, Marc Márquez reapareix a bon nivell al Gran Premi d'Itàlia.
4: El campió cerverí va tornar a pilotar i a Mugello 19 dies després de l'operació del peu i l'espatlla drets. Va acabar 6è, a dues dècimes del millor temps del Fabio Di Gian Antonio. Avui es disputa la classificació entre 1 i 2 quarts de 12 i a les 3 de la tarda l'esprint.
0: Gràcies, fins ara. Les 9 i 1 minut.

0: aquest ha estat un acord lent, ha costat, ha estat fruit de moltes hores de negociació.
1: Bé, el principal entrebanc doncs, ha sigut un tema de redactat que semblava que encallava una mica la qüestió.
2: Jonathan Andic no solamente es inocente, sino que además está sufriendo el escarnio de un señor que un día se levantó y dijo, hostia, que de este es algo en crims.
3: Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, no esperamos nada, nada más que no sea que el presidente Sánchez convoque elecciones.
4: Estoy muy feliz. Sí, visca el Barça, visca el Catalunya. Andarai monopatè de recursos en temors, a la butxaca màgica
5: trobarai més per tot. Voldria poder... Deixeu-vos estar de fitxatges, que Sara González t'ha arribat feliç. Hola, Sara, bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Perquè torna Doraemon,
6: en català.
5: Sí, senyor.
6: Perquè la Sara li podrà, li podrà ensenyar sí. a... La criatura que
5: bueno, té a casa. És que tenen, no perdona, Sònia Andols, bon dia.
6: Bon dia,
5: perdó. Ara de seguida el Carles Fernández, també l'Alejandro López Fonte.
7: Bon dia a tots.
5: És que hi ha famílies, és que han posat el tall de veu de l'Òscar Andreu de la conversa que mantenien fa cosa d'un mes. Hola, Bel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
5: Fa cosa d'un mes per al llibre que ha tret, del Manual de Defensa
6: sí,
5: del Català,
6: cert.
5: I que deia que que tenia la sensació de ser un narcotraficant perquè estava buscant els episodis de Doraemon en català, que és una sèrie que ja existia a Catalunya.
6: I ho havia de buscar a la molt... web.
5: Sí, totalment, a Telegram. I és una sèrie que ara torna a triomfar molt perquè s'emet en molts canals en castellà i els nens, escolta, no coneixen d'aquestes circumstàncies. Al final, si veuen Gorrocóptero, diran Gorrocóptero, no...
6: Exacte.
5: No casquet volador.
8: Però és que els que generacionalment hem crescut amb Doraemon en català, quan l'escoltem en castellà, és com si no ens el sentíssim nostre. Sí, sí,
5: sí. Clar, normal.
8: I per tant, ara torna el Doraemon per nosaltres, l'autèntic, l'original. Sí, sí, sí, sí.
6: Espera que ja arriba Mirinda.
5: Mirinda?
6: Sí.
5: Qui no te'n recordes? Què vols dir, Mirinda?
6: Home, aquí en directe, la samarreta
5: del
6: Carles.
5: Carles Fernández, que venia amb la samarreta. Ah, i la portada.
6: Clar.
5: Home, per reivindicar també la seva infantesa i joventut, eh?
6: Home,
5: ara
6: un programa
5: sencer
6: gairebé.
5: Sí, calla, que és veritat, no tornem a començar, però... No. Hola, Carles Fernández, bon dia.
9: Com esteu?
5: No cal que tornem a començar amb el debat que vam tenir fa un any o dos i que hi va haver una pila d'oients dient que, clar, Mirinda.
9: Ah, Mirinda.
5: Mirinda era l'antiga fan... Bueno, és igual, refresc.
8: Constatem que Carles Fernández fa la mateixa talla que l'any passat i que en fa dos.
5: Sí, sí, és veritat, li queda perfecte. Escolta, Carles, tu, Doraemon, ja no et va arribar, no.
9: Oh, ets molt amable, però no.
5: La Sara i jo sí, et sembla.
6: Sí, sí,
5: bueno, escolteu, de seguida parlem de...
9: Tinc una camisa, de Doraemon.
5: Digui?
9: Que tinc una camisa. Digui.
5: També,
6: Ai, porta-la.
5: La podries haver portat avui.
6: Clar, era el dia.
5: Torna a Doraemon.
9: Justet, que vinc...
5: Fixa't.
9: Demanem més.
5: Catalunya s'ha passat de demanar certes coses a demanar el Doraemon en català, imagina't.
10: Que està molt bé, ha tornat molt a la drac, ha tornat el doctor Slum.
5: És molt dels 90, tot aquest
6: element. Sí, però almenys això s'aconsegueix.
5: No, sí, sí.
10: I que les criatures tinguin oferta en català de dibuixos,
5: sí,
10: que
5: això sí.
9: No es conformes perquè no
5: vols. Exacte. Va, de seguida parlarem del sembla preacord del sector educatiu amb el govern, parlarem del cas Andic i sorprenent, contundent aparició ahir en aquest estudi de Paco Marco com a membre de la defensa de Jonathan Andic, i després parlarem també de la seguretat del Papa. Hem convidat els Mossos d'Esquadra encarregats d'això, perquè, home, el sidral per qualsevol servei de seguretat i policial és de dimensions importants. I falten només 10 dies. Però abans, Abel Caral, a veure, venim d'un dia terrible ahir, eh? Sí, aquells 39,5 de Vinebre. Avui tornarà a fer calor, això és així.
10: Sí.
5: Però afluixa el ganyot una mica.
10: Sí, una mica perquè ens entenguem. Hem passat dos dies realment de calor desbocada, però fins dimecres ja en feia molta de calor. El que passa que el que ahir o divendres van ser màximes de 37, 38 o 39 graus, doncs fins dimecres passat eren màximes que arribaven als 34-35, i també molts dies de la setmana passada. Això és el que tindrem una mica avui i demà, és a dir, calor molta, però baixem un esglaó, un graó. Mm-hmm. Màximes per sota les 30 en general a la costa. La costa va ser dijous, el dia que amb aquella mica de vent de Garbí van tocar sostre. Avui baixen, farà calor, 24, 28, 29 graus a la costa, a la que saltem al prelitoral, anem terra endins, 29, 30, 32, i cap a la plana de Lleida, cap a la Vall de l'Ebre, zona més interior de la Vall de l'Ebre, el Priorat, doncs aquestes màximes que poden arribar als 34, 35, puntualment 36, però clar, ahir vam arribar als 39,5 a Vinebre. Hem de pensar que... és el rècord, ahir vam batre el rècord d'una temperatura màxima a Catalunya, en un mes de maig, però és que el rècord anterior era dijous.
5: Sí, sí.
10: Dijous vam fer rècord, a Vinebre, 39,2, ahir 39,5, pràcticament els 40. Oficialment no, però podem donar per fet que algun punt de Catalunya es va arribar ahir als 40. Per tant, nits que ja són de mal dormir molts sectors de la costa, aquestes temperatures disparades, tot i que fluixen una mica la calor... I tot això, vull recordar una cosa, que és que venim d'una primera quinzena del mes de maig, que més aviat feia fred, temperatures per sota el que toca fins al 16-17, fa dos...
5: No, ens hem carregat l'estació de primavera 100%,
10: totalment.
5: O sigui, fred d'hivern i calor d'estiu.
10: Fa dues setmanes, dos dissabtes, estàvem parlant de glaçades a les valls del Pirineu, que havia nevat al Pirineu en cotes relativament baixes, hem passat d'un extrem a l'altre. Mirant de cara a la setmana que ve, les temperatures sembla que es normalitzen, cap de setmana o setmana baixa de Corpus. Per tant, patumaires, patint ja per si dijous hi haurà tempestes, perquè estem amb aquesta dinàmica, que ara sí que han tornat les tempestes de tarda al Pirineu i al Prepirineu. Setmana també tinc gent, moltes consultes pel Primavera Sound, que és, ai, que si ens plou...
5: I pel Papa ja t'han consultat
10: que el
5: o no?
10: Que el mòbil em diu que plourà, dic paciència. I pel Papa...
5: 9:10.
10: Clar, queda molt lluny.
5: Bueno, 10 dies, tampoc no estan.
10: No, ja, però estem anant, no la setmana entrant, la següent.
5: Ja.
10: No podem mirar, perquè seria tot just orientatiu, el que pugui passar això dijous de Corpus o els dies aquests de la Patum o del Primavera Sound, doncs ja és tot just orientatiu. Si ens anem al 9:10, doncs és molt, seria molt això, per agafar molt, molt amb pinces. El que sí que tenim són aquests mapes estacionals que ens diuen que el mes de juny serà més càlid del que toca, quina novetat, i que el juliol també, encara més, fins i tot. Per tant, això sí que ho tenim. I una última coseta, compta amb el risc d'incendi, perquè ja n'hem tingut alguns aquests últims dies, i avui és, sí que amb aquestes tempestes que hem tingut, per exemple, ahir, el Pirineu i el Prepirineu, doncs risc baix en aquests sectors del país, però en moltes comarques tenim perill moderat o alt. Hi ha alguns sectors de la Noguera, de l'extrem nord del Segrià, alguns sectors també de la Segarra, que el risc és molt alt. Per tant, molta precaució, fer molta calor, i això sí, a la tarda remullarem alguns sectors d'això, sobretot Pirineu, Prepirineu, algunes tempestes que poden tornar a deixar calamar-se com ahir, bona pluja que refresca i carrega boscos després d'aquestes calorades.
5: Gràcies, Abel.
10: A disposar.
5: 9:08, un momentet. De seguida, Udal Martínez ens explica què s'ha pactat aquesta nit després d'una jornada maratoniana entre el govern i el sector educatiu.
7: RAC 1.
11: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
12: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pidetubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
13: Ara a Fiman, samarretes interiors per home, 2x6,50 i pantalons curts per home, 2x20 €. Fiman, tan senzill com això.
14: Torna la setmana de les terrasses dels hotels de Barcelona.
15: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
14: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
15: La setmana de les terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
14: Més info a mescotels.cat.
16: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
17: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
16: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
17: Truca al 900-102-103 o entra a murprotec.es.
18: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
19: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
18: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.
20: Tots els marroquins roben,
21: ens treuen treballs.
22: Com a trans, et veuen com un monstre.
23: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
24: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
25: Una soledat, la gent gran.
26: Són gent que roben.
27: Paràsit, marimatxo.
28: Però si estic solo.
29: Com un
30: terroristes.
31: Ve a menjar plata.
32: Monstre. Tot això és odi.
33: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
34: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa't a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
7: RAC 1. Yeah!
0: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs, fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
1: RAC1. Tots som un milió. Actualitzada al minut.
2: Alertes d'última hora.
1: Tot el que sona a RAC1.
2: Contingut exclusiu.
1: RAC1.
2: Fàcil.
1: Ràpid.
2: Còmode.
1: RAC1.cat.
2: RACU.CAT.
1: RAC1.cat. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5: 3 minuts i un quart de 10 del matí, avui acompanyats del Carles Fernández, de l'Alejandro López Fonta, de la Sara González i de la Sònia Andolf, i també, em sembla que tinc en línia, l'Eudald Martínez. Pobre, és que l'Eudald no ha dormit res. Bueno, en fi. Eudald!
3: Hola, bon dia. Però, bueno, res no, però poquet, poquet.
5: L'Alejandro em diu, jo tampoc. Bueno, serà per als teus temes.
4: No.
5: Serà per estar corrent.
6: Que estaves tancat, també, a la conselleria.
5: De calor, de calor. Vale, vale.
4: No té aire condicionat, pobre Alejandro, clar.
7: Soy austero, soy austero.
5: Escolta, Eudald, estem davant del principi, sembla el principi del final d'un dels períodes més convulsos de les relacions entre la Generalitat i el sector educatiu que recordem, eh?
3: Sí, perquè clar, ahir ho comptàvem, han estat 16 vagues des del febrer i 10 en les dues últimes setmanes. És veritat que no totes a nivell nacional, és a dir, de tot el professorat, perquè els sindicats han fet aquest format que jo crec que els ha funcionat bastant bé, de vagues territorialitzades, que feien que hi hagués activitat cada dia, però sense que tot el professorat s'hagués de cremar, diguem-ne, en fer aquestes vagues. Ahir mateix, per exemple, i hem vist que aquestes territorials també tenien una afectació important. Ahir veiem aquest bloqueig a Montserrat, per tant, han estat un format de vagues que els ha funcionat bastant bé, ni bé en el seu objectiu, doncs, de provocar una mica d'incidències al país. I, com dius, hauria de ser el principi del final, perquè es llançarà aquesta consulta, però bé, hem de veure, perquè tot i ser un acord que de moment avalen a l'espera de saber què diu el professorat en aquesta consulta, un 80% dels representants sindicals que representen aquests sindicats que subscriuen aquest preacord, és veritat que és un acord, un punt encara fràgil, perquè no sabem si servirà del tot per desconvocar les vagues. De fet, un dels dubtes que teníem era què passava amb la vaga de dilluns mentre es fes aquesta consulta, i USTEC aquest matí fa uns o més uns minuts i ens ha confirmat que de moment la mantenen a l'espera de saber el resultat de la consulta. Per tant, dilluns, ara parlo de memòria, crec que hi ha vaga a la Catalunya Central i a Girona, en principi es manté, i veurem què passa amb les següents, perquè com que alguns sindicats s'han despenjat del preacord, doncs pot ser que continuï a haver vagues, encara que siguin d'una menor intensitat. Vull dir que hi ha uns quants dubtes encara per plantejar.
5: Mira, segons el calendari, crec que és Girona i Catalunya Central el dilluns.
3: Sí.
5: Dimarts, Consorci...
3: Dimarts segur que és Barcelona.
5: Barcelona.
3: I el divendres és
5: a tot Catalunya.
3: La Nacional.
5: Exacte.
3: Les territorials, la resta, no les tinc al cap.
5: El que passa és que no és el mateix que la vaga la convoqués CGT i la Intersindical, que sí, a més hi ha l'USTEC i els professors de secundària, que tenen un pes específic molt gros, especialment USTEC, dins del sector, no? Perquè l'acord, si finalment s'aprovés, i entenc que aquí el paper fonamental serà què demana la USTEC que votin els seus afiliats, és l'acord, si es tirés endavant, ocupa 80%, no?, dels representants sindicals del sector educatiu, no?
3: Sí, perquè és que l'USTEC només ella sola ja et són un 40%, va tenir un 40% dels representants sindicals i professors de secundària, pràcticament un 20, és a dir, només entre ells dos ja són un 60, i si sumem Comissions Obreres i l'UGT, que també signen aquest preacord, això era una de les peces clau pel govern, que els dos sindicats que van signar l'acord del març també acabessin acceptant i se sentissin còmodes en aquesta ampliació. I, per tant, en aquest cas, són dos sindicats que també tenen un 20%, per tant, per això estaríem parlant del 80%.
5: D'acord.
3: Falta veure si això, professorat, potser no tan afiliat a un sindicat concret, que voldria seguir fent vaga. Això és el que hem d'anar veient.
5: Resumidament, l'acord, perquè és un acord o un preacord que significa una inversió econòmica molt important del govern. No sé si està xifrada o d'alt, m'ho diràs, entre 600 i 700 milions d'euros extres que s'han de sumar als 2.000 que ja van dir que invertirien, però bàsicament és una quantitat molt gran que s'ha tret d'un calaix, que no hi era, aparentment, i que serveix per augmentar, sobretot, no sé si serà aquesta la qüestió fonamental, però augmentar el sou dels mestres, no? És passar dels 200 euros d'augment que es va pactar fa uns mesos, a gairebé 400, que s'han de sumar els 200 que pujaran amb la part espanyola del sou dels mestres, no? I dels funcionaris. Per tant, bàsicament, un gruix molt important de l'acord i de la inversió econòmica és a pujar el sou als mestres, no? I els professors.
3: Sí, exacte, que el tema també salarial és una mica un ball de xifres, perquè segons qui ho compta d'una manera o ho compta d'una altra. El que és segur és que amb aquest acord el professorat d'aquí a 4 anys cobrarà, a la nòmina, cobrarà entre 600 i 630 euros més, si finalment, evidentment, es valida aquest acord. Què passa? Que aquí hi ha una part de pujada estatal que es va pactar a nivell estatal per tot el funcionariat, que són uns 200 euros, que això ho cobra, doncs, ja dic, tot el funcionariat de l'Estat. Llavors, clar, els professors aquí el que reclamaven era compensar la pèrdua del poder adquisitiu que havien tingut els darrers anys, el fet de que el professorat català era un dels més mal pagats de tot l'Estat, i per tant deien, la part estatal aquesta, que és unitària per tothom, ha de quedar al marge de la negociació. Aquí hem d'aconseguir que els professors catalans pugin en aquesta escala per arribar a tenir un sou més que lideri, diguem-ne, l'estatal, tenint en compte també que la vida a Catalunya és més cara i tot plegat. Mm-hmm. I el que s'ha aconseguit en aquesta part de diferenciar l'estat català són aquests 400 euros, efectivament, que farien que en total fossin aquests 600 euros. Recordem que l'acord del març es parlava d'uns 200 euros en aquesta part catalana. Per tant, s'hauria pràcticament duplicat.
5: Sobre aquesta qüestió, de totes maneres, hi havia una pila de coses que es van plantejar al damunt de la taula, des del currículum, les ràtios de les aules, no? També l'escola inclusiva, que crec que aquí sí que se recull que hi hagi més recursos, més professionals dedicats a això, que és una de les pedres fonamentals, però la resta potser no tant, no? Les ràtios no sé si s'ha acordat res, la ràtio, la quantitat d'alumnes que hi ha per aula, i el currículum no s'hi ha arribat a entrar en l'acord, o sí?
3: No, perquè, és a dir, es manté el que recollia l'acord del març, que sí que hi havia avenços en alguns d'aquests aspectes. Per exemple, a ràtios sí que concretava que el curs que ve ja no hi pot haver cap sobre ràtio, és a dir, no es parlava d'una rebaixa de ràtios, però com que ara passa que es diu a batxillerat, perdona, a l'ESO hi ha d'haver 30 alumnes per aula, però en alguns casos se n'hi posen 32, 33, o a primària hi ha d'haver 25 alumnes màxim per aula i se n'hi posen més, s'havia acordat, el departament s'havia compromès que el curs que ve no hi haurà cap sobre ràtio i que llavors sí, a partir del setembre del 27 es començarà a fer una rebaixa progressiva de les ràtios a alguns llocs, però els sindicats, per exemple, la CGT que s'ha despenjat d'aquest pacte, o alguns sindicats que finalment han signat aquest preacord, tot i que no incorpori millores de ràtios, havien criticat que aquesta rebaixa de ràtios era poc ambiciosa. És evident que en aquestes negociacions no es poden assumir totes les demandes, segurament, per això potser han cedit en aquesta part, tenint en compte que l'acord del març ja recollia una millora, doncs, però és evident que queden coses fora. Del que deies del currículum, es fa una d'aquelles, en aquest nou preacord, es fa una d'aquelles coses una mica per poder dir que s'inclou, tot i que sense grans concrecions. Es diu que hi haurà una mena d'espai estable de consulta i treball amb les organitzacions per valorar futures modificacions curriculars. Clar, això què vol dir, com es traslladarà, si tindrà impacte, són aquestes coses que a vegades intenten encaixar una mica les demandes de tothom sense concrecions.
5: Dues preguntes per acabar, Udal, i així et deixem que descansis una mica, perquè déu-n'hi-do la setmaneta. Una, quan sabrem si hi ha vaga o no la setmana que ve? Perquè, com deies, home, sembla que si USTEC i el sindicat d'estudiants de secundària, no, perdona, el sindicat de professors de secundària han acordat, sí. Tot i que ho han de passar per la validació dels professors, fa pensar que això tirarà endavant. Però com serà aquesta votació? És a dir, quan es produirà? Perquè la vaga, com deies tu, comença dilluns ja.
3: Sí, deixem un matís que professors de secundària no se suma a la consulta, sinó que ells faran una consulta interna entre la seva cúpula. Són, em sembla que en deien, 75 persones de la cúpula, que sí que ho han d'avalar, però ells sempre han dit que no tenen aquest, diguem-ne, caràcter assembleari, per tant, ells, si subscriuen l'acord, serà a través de la cúpula. Qui sí que fa la consulta i ens han concretat que serà unitària a la consulta és USTEC CGT intersindical. És a dir, encara que la CGT demani el no i USTEC, per exemple, demani el sí, la consulta serà una única, perquè el que tampoc volen les organitzacions és, de cop, enviar tres correus al professorat diferents i fer tres consultes diferents. No, volen que la consulta sigui unitària i, per tant, vàlida i que sigui, doncs, a la més representativa possible. Això encara no tenim tots els detalls, el que sí que sabem és això, és que és una mena de correu a través de la XTEC que reben tot el professorat i que el sistema garanteix que només puguin votar una vegada cada persona, i ens comentaven ahir, la portaveu del sindicat USTEC, de fet, deia que podia ser aquesta tarda, llavors ens van matisar. No està del tot clar, també podria ser que comencés diumenge, aquest matí hem demanat a veure com estava la cosa, i el que ens deien és això, que encara no està clar, que la idea seria tenir-ho punt aquesta tarda, però que estan acabant de polir els detalls a nivell tècnic, i veuran doncs, si és avui mateix, demà al matí, i si s'allarga fins dilluns al vespre o fins i tot dimarts. Per tant, tampoc queda clar el resultat, si sabrien dilluns mateix al vespre o dimarts. I tampoc està clar del tot quina és la pregunta. És a dir, el que ens havien apuntat alguns sindicats és que la pregunta podia ser directament: acceptes aquest preacord o, en cas contrari, et compromets a seguir fent vagues. Per tant, hi hauria una mica una situació bipolar, diguem-ne, de per exemple, USTEC, de que podria signar aquest acord si així ho avala el professorat, o, en cas contrari, seguir fent mobilitzacions, perquè, de fet, ho apuntàvem, hi ha aquesta visita del Papa en dues setmanes, i el que sabem és que USTEC ja, abans de signar el preacord, com que aquestes vagues s'han de convocar amb 10 dies d'antelació, per si de cas ja va convocar formalment la vaga pels dies de la visita del Papa. És a dir, ara mateix hi ha una vaga convocada al sector educatiu per als dies de visita al Papa a Catalunya. El que passa és que hem de veure si efectivament, doncs, si acaba en aquest preacord, s'acaba desconvocant tot aquest cicle de mobilitzacions.
5: Déu-n'hi-do. Eudald, moltes gràcies.
3: A vosaltres.
5: Una abraçada forta. 7 minuts i seran 9:45 del matí. Breument, perquè hem de canviar de tema, però si voleu fer algun apunt, vaja, d'alguna manera el resum.
4: Al final, aquell acord dels Mossos de 4.000 l'any ha quedat petit, ha quedat curt.
6: Home.
4: Perdona, va sortir aquella xifra en un moment molt inoportú, això aquí. Vaja, jo ho he dit moltes vegades, perquè en plena negociació...
6: Sí, però
4: negociació...
6: no és comparable...
4: No, ho dic perquè a l'hora de negociar, quan tu tens un col·lectiu com el col·lectiu i les portaveus sindicals van fer servir aquesta xifra dels Mossos.
6: Sí, però igual que en aquell moment jo vaig dir que era trampós, perquè, com sabem els dos, la negociació dels sous dels Mossos va per una altra banda.
4: Totalment.
6: I a part...
4: El moment...
6: Sí, el moment va ser totalment incorrecte, però ara tampoc... fer aquest joc em sembla també trampós, igual que en aquell moment, diguéssim.
4: No, no és trampa, és que...
6: Perquè el sou base dels Mossos ja no és el mateix que el dels mestres, per tant...
4: Sí, però ells, els mestres també venen finançats de l'Estat amb 200 euros.
6: Sí, sí.
4: Vull dir que al final tot...
6: Però
4: que també ha quedat bastant reduïda la cosa a la part pecuniària.
8: Sí. Jo, com a resum, diria que és veritat que aquí el govern s'ha acabat autoesmenant, no? Perquè ha acabat fent allò que diria... allò que inicialment va dir que no faria, no? Que era reobrir l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que jo crec que va ser temerari tancar un acord i parlar fins i tot d'acord de país quan havies deixat fora els sindicats majoritaris, que a més aquest conflicte encara es va enverinar més després per la polèmica amb els Mossos, infiltracions en assemblees, el pla pilot perquè els Mossos intervinguin en la gestió de conflictes, és a dir, que el conflicte no ha fet més que escalar per alguns errors que s'havien comès greus en la negociació per part del govern. D'altra banda, jo celebro que hi hagi aquesta millora salarial als mestres. Jo crec que si un país exigeix una excel·lència educativa ha de pagar dignament el seu professorat. Aquí també jo crec que s'han de tenir en compte algunes coses que han quedat fora del debat i que crec que tant una part com l'altra, tant la part dels mestres com la part del govern, haurien d'afrontar. Hi ha grans deures pendents a l'escola catalana, començant per la sisena hora, de la qual no en volen parlar ni una part ni l'altra. Però en aquest país continua sent un greuge comparatiu molt gran que l'escola pública cada dia tingui una hora menys lectiva que l'escola concertada. Després, altres qüestions que no ens ha quedat molt clar què passarà a partir d'ara. Què passa amb els 1.200 centres que han declarat que l'any que ve no volen fer colònies? Aquesta qüestió no va quedar resolta i en les negociacions. Té un impacte directe sobre l'alumnat d'aquest país. I no s'ha vinculat l'acord a la desconvocatòria d'aquesta protesta. Per tant, són qüestions que hauran de resoldre en els propers dies. I també hi ha una qüestió crucial, que és el tancament de línies a la pública. Tampoc hi ha un compromís sobre això, també és una preocupació de les famílies i haurem de veure quina resposta hi ha per part de les dues parts.
5: Molt breu, demano brevetat, sisplau.
9: Jo, a veure, si això comporta millora de l'educació a Catalunya, em sembla perfecte que pugui, la gent que pugui guanyar més diners, aquí nos apuntamos todos. La pregunta que em faig és d'on s'ordinaran els diners, com es finançarà això, si està dintre dels pressupostos i si aquesta conseqüència és una pujada d'impostos per a la resta dels ciutadans.
8: De moment,
9: que m'ho expliquin.
8: De moment, aquest any, que hi haurà nous pressupostos si res es torça, sí que està contemplada un calaix, hi havia un calaix reservat per aquest eventual acord. De cara als propers anys, doncs haurem de veure si hi ha nous pressupostos o si s'ha d'anar a pedaços amb suplements de crèdit
9: 2700,
8: en el cas
9: no?
8: que els ingressos
9: no són 700,
8: continuïn
9: són 2700, augmentant.
5: Són 700 els nous.
8: Sí.
5: I l'acord no.
8: Els 2.000 ja estaven
9: contemplats. No hi havia pressupostos. Sí, s'han d'incloure en els pressupostos. 2.700 són havien... molts diners.
5: Són molts diners, sí senyor.
8: Sí, sí.
10: Parlem
8: sí.
10: de milions.
4: No, hi havia un...
5: 700 milions d'euros.
10: Això dic que la gent ens entengui, perquè estem dient...
8: És la segona partida més important del pressupost de la Generalitat.
4: Una part dels docents, que són els que s'encarreguen de les direccions dels centres, que estaven tremendament queixosos, fins i tot 1.000 i escaig, no sé si va ser l'ara o algun, van amenaçar amb dimitir i deixar-ho córrer, perquè amb ells no... O sigui, a l'hora d'organitzar els seus equips, els acords posen més traves que... O sigui, els lliguen més curt, que no els hi donen més manega ampla. A veure, ser director de centre no és una sort que tens, és un mal de cap gegant. Mm. O sigui, que si la gent, diguem, renuncia a això, podem tenir un problema gros, també.
5: 2:45 del matí, doncs. Haurem d'esperar aquesta votació quan es produeixi, sobretot, de l'USTEC, i a partir d'aquí veure si es desconvoca la vaga. Pinta bé, perquè no havíem arribat mai a una situació de preacord com aquest. Per tant, si és així, s'acabarà un dels períodes més convulsos, diguem-ne, de les relacions laborals entre el govern de la Generalitat i el sector educatiu. Un minut i mig, i arribem a 9:45. De seguida, el cas Andic, al Via Lliure.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
12: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu. Perquè puc.
13: Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: En cada partit hi juguem tots amb el 20% en tots els refrescos de cola, que t'endús en un cupó, que et rendeix un piló, fins al 31 de maig.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
21: Bon dia, sóc l'Alina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetlló Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres hummus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastaràs?
25: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
26: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
27: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
28: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
27: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
28: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al corteinglés.es.
11: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5: 9:45 del matí. A veure, recordeu que fa una setmana estàvem parlant de... Bueno, una setmana i molt de temps portem parlant del cas Andic, de la mort del fundador de Mango, que evidentment ha anat fent girs tota aquesta història al llarg de les últimes setmanes i mesos, fins al punt d'acabar amb la detenció del fill d'Isaac Andic, de Jonathan Andic, l'empresonament i la posada en llibertat després de pagar un milió d'euros.
4: No, perquè va arribar, continua... No va arribar a estar empresonat, sí, sí. I en molt pocs minuts va dipositar.
5: Correcte, el milió d'euros, i per tant no va arribar a tocar, diguem-ne, la garjola, no? Però va ser una decisió de la jutgessa, tenint en compte que tenia indicis suficients per la investigació policial per decretar-ne l'empresonament. Fa una setmana dèiem, home, ara falta, tenint en compte que coneixem perfectament que un dels millors advocats del país és Cristóbal Martell, que se li porta la defensa, que ara vindrà la segona part. Fins ara hem sentit, bàsicament, diguem-ne, l'argument que ha aparegut als mitjans de comunicació de la investigació, i, per tant, ara falta la segona part. Hi ha un factor fonamental aquí, que és que no hi ha una prova definitiva del cas. No hi ha una prova documental que demostri fefaentment que hi hagi un homicidi. Per tant, com que no hi és això, són indicis. I com vam parlar amb en Joan Canyada fa una setmana, en Joan Canyada va dir, doncs, clar, jo si fos advocat, el que aniria és indici per indici, dient, aquest no val, aquest no està bé, aquest altre...
0: Hi ha molts dubtes.
5: Un per un, no? Teníem clar que ara vindria aquesta fase. Jo crec que ahir es va demostrar amb la visita de Paco Marco, de Francisco Marco, investigador de Método 3, ben conegut a Catalunya, contractat per la família Andic, o en tot cas per la defensa de Jonathan Andic, que hi ha dos estratègies que eren molt lògiques. Una, que és la purament tècnica, Cristóbal Martell presentant recursos amb tota la càrrega que pugui tenir, i per altra banda la mediàtica, que és Francisco Marco mirant de convèncer l'opinió pública contrarrestant el que creu que ha estat passant durant mesos, que és el contrari. Dins d'aquesta estratègia, em sembla que és bastant evident, hi ha la publicació d'un vídeo. D'un vídeo en què es veu Isaac Andic, uns mesos abans de la seva mort, caient. Jo vaig estar veient ahir el vídeo, perquè, clar, en vam parlar tant. Va dir que, per cert, Paco Marco va dir que seria exclusiva de Col·lapse, que és aquesta nit. Vaja, no. Ja ha sortit publicat al País, a La Vanguardia, etcètera, etcètera. Ja l'hem vist tots. És una caiguda. Però va dir Francisco Marco que no posa les mans, que és una de les justificacions per dir que si s'hagués produït exactament de la mateixa manera que es va produir a la muntanya com 10 mesos abans, justificaria el tipus de ferides. No ho sé, jo he vist el vídeo i posa les mans.
4: Sí, hi ha una persona allà al costat d'ell que l'ajuda.
5: I no arriba, potser el gest no és el que podria haver estat, no ho sé, però les mans les posa a terra. Després, la segona cosa és que crec que el més significatiu del que va passar ahir és que dins d'aquesta estratègia de convèncer l'opinió pública va ser molt contundent atacant els Mossos d'Esquadra, especialment el sergent que ha estat encarregat d'aquesta qüestió, i a la jutgessa, de la qual va dir que era una substituta pràcticament novata, va venir a dir, amb molt poca experiència, i que s'havia deixat convèncer per mesos i mesos i mesos i mesos de una visió.
4: Menjar-li al cap.
5: Sí, la frase va ser al final que no els interessa una merda el que va passar a la muntanya, referint-se a l'investigador.
4: Sí, a l'instructor.
5: A l'instructor.
4: Li va faltar dir-li niña a la jutgessa.
6: Sí.
4: Li va faltar, diguem, això. Jo diria que ell en tota l'estona parlava de l'equipo de defensa, per tant, a mi el que he de dir que em va sorprendre no és tant el senyor Marco, que qui el coneix doncs ja coneix, i les seves formes són les que són, sinó que Cristóbal Martell i la família Andic avalin que algú d'aquest perfil i amb aquestes maneres, tan com a mínim poc respectuoses, per no dir alguna cosa grossa i barrueres, sigui qui estigui fent el relat del seu fill. Jo vaig quedar... O sigui, m'ha perdut.
5: Et va sorprendre?
6: Sí.
4: Home, em va sorprendre perquè les maneres i les afirmacions que es fan... O sigui, dir que un instructor d'una causa que... Posem també context, això... Un any, una jutgessa que està instruint durant un any, la policia és policia judicial, o sigui, no decideix fer el que li ve de gust i tal. Val. Tot això, la feina de la defensa, òbviament, és sembrar el dubte.
5: Evidentment.
4: Ja està.
5: I és el que ha de fer.
4: Ja està, i és la seva feina. I això no té. Ara, d'aquí a una jutgessa que vaja, un instructor que... Le importava una mierda lo que havia passat en la muntanya perquè era una caza al hombre. Que, o sigui, tot, tota aquesta manera de desmuntar, una caiguda de fa no sé quan, bueno, no sé, el senyor Marcos, si l'haguessin llogat, hagués dit que el rei emèrit queia perquè tenia una cosa al genoll quan va caure per les escales. Vull dir, ja està. Ja és feina de l'equip de defensa buscar indicis, però és, crec, un error greu que una família com la família Andic i un despatx d'advocats com el senyor Martell deixin que el relat públic se suporti sobre algú amb aquest to i amb aquesta poc respecte per al sistema, perquè li va faltar dir que això era una conxorxa,
10: sí,
4: muntada expressament per culpabilitzar el fill d'Isaac Andic. I això jo crec que és greu, i fins i tot crec que en algun cas podria arribar als tribunals. Jo ho vaig trobar escandalós.
10: Jo comparteixo en aquest cas completament l'anàlisi del Carles. A mi em va semblar una entrevista... Sí, perdó, no l'entrevista, sinó la seva intervenció. Molt barroer, però sobretot perquè fa unes acusacions greus. Totalment contradictòries en si mateixes, perquè no sé si la vas poder escoltar, sí, senyora Carles. Els Mossos són la millor policia, sí, d'Espanya i gairebé d'Europa, sí, sí, però aleshores està fent ell la caça a l'home que es queixa.
4: No és l'única feina que té, segur que té, clar, altres feines i està en altres parts.
10: Clar, i aleshores li interessa mantenir una bona relació amb els Mossos, però critico a un mosso en concret del qual em vull carregar pràcticament la carrera, perquè l'estic deixant de persona que està fent un mal ús complet de les seves tasques.
5: Però, de totes maneres, deixa'm dir que aquest apunt, perdona, Sonia, que a mi també em va cridar l'atenció perquè, i crec que després se li repregunta sobre aquesta qüestió, perquè un mosso no decideix tota una causa.
10: No, exacte.
5: És a dir, hi ha algú que lidera, sí, òbviament, però això passa per 200.000 filtres i hi ha molts agents implicats.
10: I més en un cas
5: com
10: aquest.
5: No és un sol...
10: I més en un cas com aquest.
5: Sí, sí, sí.
10: Perquè ho va deixar com si fos un policia que està destinat a un lloc que no té res més a fer i és l'únic que fa tot el procés d'investigació de principi i final. Això és que no és cert, no és cert. I va donar a entendre com que les jerarquies superiors de Mossos d'Esquadra ho fan tot molt bé, perquè, què va dir d'en Trapero, viu d'acord a la llei, i només fa allò que és la llei, però que, en canvi, aquest senyor el que vol és un protagonisme de sortir a crims i no sé què més. Això d'una banda.
5: Jo crec que és raonable, de totes maneres, l'estratègia de desacreditar-ho, sí, sí, tot, però la pregunta que va sortir més a l'entrevista és, i llavors, quin és el motiu que pot tenir aquest mosso?
10: Exacte.
5: No? I va dir això, no?
10: Que volia sortir a crims.
5: Que segurament
10: segur
5: devia
10: que vol...
5: voler sortir a crims, sí, perquè si no entenc aquesta obsessió.
10: Primer, aquesta investigació, pel que hem pogut anar veient des del principi, s'ha sigut extremadament curós, precisament per la persona que és. Extremadament curós. Si no, aquest senyor l'haurien detingut al principi, i no es va fer, tot i que tothom anava amb els rumors, i pel que hem pogut anar veient per la resta de periodistes que han anat explicant tot el que han pogut d'aquest cas, precisament tant la jutge com els investigadors de Mossos intentaven anar amb tota la cura perquè sabien que era un cas que té un impacte, que tu no pots acusar algú alegrement quan és una persona amb aquesta exposició pública perquè té unes implicacions molt grans. Per tant, s'ha anat fent molt a poc, com deia en Carles, ha durat un any. Qui ets tu, com a investigador, per posar en dubte una jutge la seva feina només perquè consideres que és massa novella i que s'ha deixat enganyar?

0: Ei, que la castanyada del Cabró Rock acaba d'anunciar el seu cartell.
1: El 31 d'octubre torna la Gran Diada de la Cultura Catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores de música en directe.
0: Els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, The Tyets i un moment històric, els Pets i l'Axambusto, junts per primera vegada en 20 anys. Tota la informació a cabrorock.cat.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada, fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
3: El vídeo, he de dir que a mi em sorprèn una mica el vídeo, però perquè entenc que és el que està justificant, diguem-ne, no, si tenia problemes de genolls, doncs és més probable
4: també
3: que caigui.
4: També és lícit, és, clar.
3: És lògic. Clar. Deia això, a veure si podem sentir a Francisco Marco parlant d'aquest, dels problemes d'artrosi als genolls d'Isaac Andic.
5: Tenía 71 años, tenía un principio de artrosis, estaba, había tenido dolores de... hay todo un cuadro clínico, ¿sabes? Es decir, están todos los informes médicos, ¿eh? No, no es que nos los hayamos sacado ahora nosotros aquí de la manga.
6: O si hay informes médicos también que
5: sí, acreditan. Claro, o sea, es un señor que había tenido dolores, que había tenido infiltraciones, que había tenido un montón de cosas.
3: Val. S'entén que aquesta posició és per demostrar davant de l'opinió pública que era un home que podia caure, no? Perquè ja havia caigut, no? Estem d'acord amb això. El que a mi em va sorprendre, perquè, clar, lògicament, la pregunta que surt immediatament d'això és si sabíem que Isaac Andic tenia problemes als genolls i havia caigut, per què se l'enduen a fer senderisme a la muntanya, no? I la rèplica va ser aquesta.
4: Ja, però si és una persona fràgil, no sé fins a quin punt te l'emportes a la muntanya.
5: No, però és que no era una persona fràgil. Estamos hablando de un tío que hacía deporte todos los días, 2 horas de deporte todos los días. Otra cosa es que tenga las rodillas con artrosis.
3: Llavors el meu dubte és, o és fràgil o no ho és.
4: Mira.
3: No? O tenia els genolls malament com per caure, o feia esport cada dia i no era fràgil i per tant no hi havia un risc real de que caigués.
4: I de nou, i acabo, és que fins i tot és lícit que aquest senyor, si és investigador de part, intenti defensar
3: no,
4: però
3: això. Si és el
4: sí,
3: més
4: sí,
3: normal.
4: Sí, ja ho sé, però pel que conec el col·lectiu d'investigadors privats, senzillament aquest senyor tot ho està embolcallant amb unes formes i amb unes acusacions i amb una narrativa que no són correctes.
3: Alejandro.
7: Bueno, acabo de veure una altra vegada el vídeo i cau, o sigui, cau sol.
3: Que sí,
7: està caminant.
4: Com la gent que té problemes de genolls.
7: Cau sol.
4: Clar.
7: I sí que és veritat que dona 3 o 4 passes abans de procurar posar les mans, que és quan l'agafen.
3: Mm.
7: Però bueno, aquí no és qüestió de com està caient, que cadascú cau com pot, sinó és que pots caure sol. I aquest senyor no era la primera vegada que caia sol.
4: Però en
7: podia,
4: aquell lloc...
7: Podia caure sol.
4: Si o sigui,
7: al final que ha de fer l'advocat defensor?
3: Clar.
7: Posant entredit coses que s'han dit.
4: Sí.
7: Jo entenc, a mi, o sigui, estic d'acord amb vosaltres, eh? Però una cosa són els fets i una cosa la forma que aquest senyor ahir va fer aquesta entrevista en contra dels Mossos, bueno, d'un mosso en concret, en contra de la jutgessa. Sí que és veritat que si tu agafes els fets i a la primera persona que es troba el Jonathan Andic no l'han agafat testimoni,
3: sí.
7: Sobta.
3: Sí, sí.
4: Sí.
3: Home. Totalment. No, no, totalment, totalment.
7: Sobta.
3: Ara, de fet, avui crec que és la Maica que publica sobre això després de la declaració de... Tens raó, mira, això no ho havia dit. Després de la declaració de Marco ahir, quan diu això, diu, home, és que no se li va prendre la declaració als primers que veuen a Jonathan Andic. I crec que la Maica explica que els Mossos no l'han localitzat. Ho van intentar, però no sé quantes persones van buscar.
7: Pues mira que és fàcil, perquè mira que és públic, eh? Sí, mira que és públic aquest cas. Com escolti'm, el senyor que estava caminant...
3: De fet, expliquen que en el mòbil de Jonathan Andic hi ha el telèfon, perquè es passen el telèfon.
4: Jo crec que...
3: Vaja, i des del meu punt de vista, aquestes persones han de ser interrogades, no, cap dubte.
7: Jo ahir vaig escoltar l'entrevista. Jo el vaig veure, independentment de lo que dieu, que estic d'acord, eh? Escolta, no pots... Si s'hagués quedat amb relat de fets i de contraposició de fets que es diuen a l'auto, no sé com es
4: diu... Hauríem estat d'acord,
7: perquè és la seva feina. I com ho va dir, i amb la contundència que ho va dir, deies, ostres, hi ha molts dubtes de tot.

0: molts dubtes de tot. Que va afegir la seva, el seu... que si el mosso volia sortir a Crims, no, que se la jutgessa...
1: Però és que és greu, no, Alejandro. Sí.
0: Que per això, per això... No,
2: un moment, que no s'entén.
0: No, que això, que això... Que, no és, que el que estic dient, que això... Que això es va equivocar. Es va equivocar.
1: Però l'estratègia de defensa, les formes, són molt importants.
3: Molt.
1: I en aquests moments, jo crec que l'entrevista d'ahir serà un termòmetre per veure a partir d'ara quin és el paper de Paco Marco a l'hora d'intervenir als mitjans de comunicació en nom de la defensa de Jonathan Andic. I en funció de quin sigui aquest paper, doncs veurem si és que la defensa d'Andic doncs, ha valorat que l'entrevista d'ahir doncs, va ser contraproduent en aquests termes. Jo... Clar, s'està lliurant aquí una batalla en dos sentits. Per una banda, hi ha la defensa judicial, que òbviament és lògic que entrin en els contraindicis que apunta la policia i la jutgessa, però per l'altra s'està lliurant la batalla de l'opinió pública. Mm. I en aquesta, les formes són importantíssimes. I coneixem pocs casos on hagin sortit defenses a mal parlar dels jutges i de la investigació i que els hagin sortit bé.
2: Però
1: I
2: una
1: això,
2: cosa, però deixa'm
1: apuntar. Cristóbal Martell ho sap perfectament.
2: Crec que ho acabes de dir perfectament. Cristóbal Martell, que és la persona que haurà d'anar a un jutjat a presentar papers i fer la defensa tècnica, em sorprendria molt que passés en aquesta, amb aquest verb, diguem-ne, que va fer servir Marco. En canvi, Marco, que bàsicament s'està dirigint als oients, no? L'opinió pública, pot fer servir el verb que vulgui o consideri, i com més, fins i tot, com més contundent sigui, més creïble, no? Estratègicament parlant, vull dir, comunicativament parlant, com més contundent siguis, més creïble pot ser. Potser d'aquí, lo de la contundència aquesta. Per cert, em recorden que sí, que els Mossos diu que la Maica escriu a La Vanguardia que van arribar a preguntar-li a 400 persones que van estar aquell matí a la zona i no van aconseguir localitzar aquestes persones. Però vaja, sí, efectivament, aquestes persones que són els primers que arriben al lloc dels fets estan en el telèfon de Jonathan Andic.
3: Doncs que la defensa li doni
2: doncs immediatament se'ls ha de consultar perquè és una informació absolutament rellevant del que va passar aquell matí. Tinc el Jesús García, periodista del diari El País, que és una de les persones que més coneix també aquest cas. Com estàs, Jesús? Bon dia.
4: Què tal? Bon dia, com esteu?
2: Ahir que publicàveu precisament aquest vídeo, que és, d'alguna manera, Jesús, diries que és el principi del que veurem aviat, no? O sigui, el que veurem els pròxims dies, que és ara apareix la defensa, no? I en el seu relat, des d'un punt de vista tècnic, davant dels jutjats, però també a l'opinió pública.
4: Sí, jo crec que ho heu explicat molt bé, no? És a dir, després, un cop que han ensenyat les cartes, l'acusació, doncs ara és una mica el torn de la defensa i, fixeu-vos, heu dit, han d'anar contestant un per un als indicis. Doncs tot aquest vídeo, ells el que fan és, d'alguna manera, dir que aquesta caiguda, si la traslladem a l'escenari de Montserrat, sí, hagués tingut les conseqüències que es mostren doncs, als informes d'autòpsia. Clar, això parteix d'una premissa, i és que el que va passar a Montserrat va ser una caiguda d'aquest tipus. Això
2: exactament
4: no,
2: igual.
4: En tot cas, no ho sabem. Però això va combatre doncs, un d'aquests 7 indicis de l'auto, que és que el cos de l'Isaac Andic no presentava lesions a les palmes de les mans. No? Per tant, un a un, efectivament, doncs, és aquesta lluita més tècnica combinada, com deia, amb aquest combat més per l'opinió pública. Sí que és important dir que aquest procediment per homicidi, com sabeu, doncs acabarà sent jutjat per un jurat popular. I parlant aquests dies amb advocats experts, que a més és una especialitat molt, molt, molt, molt tècnica, no?, i molt pròpia d'alguns panelistes, em deien, mira, el ciutadà d'avui, el ciutadà que avui llegeix o escolta una notícia, és el jurat de demà. No? Mm. I per tant... El judici comença molt abans que tothom s'assegui a la banqueta.
2: Mm-hmm. Des del punt de vista del relat d'opinió pública, la contundència amb què es mostra Marco, tu creus que pot tenir... A veure, ara el que passarà, evidentment, és que els Mossos no parlen, perquè els Mossos no parlaran mai, no? Públicament no surten a parlar d'un... i menys d'un cas així, no? Però ara el Carles abans apuntava, ostres, són unes declaracions tan dures que poden significar fins i tot una possibilitat que algú es querelli. Tu creus que això es fa però és difícil, això.
4: No crec que passi. És cert que va ser molt sorprenent aquestes declaracions, aquesta entrevista, per aquest to que dèieu, molt, molt agressiu, molt centrat, no?, en la figura de... molt personalitzat, en aquest cas, en el cap de la investigació, la qual cosa té un cert sentit, si se m'entén, doncs, des d'un punt de vista de la pròpia instrucció, perquè doncs, aquest mosso serà el que firmi la majoria d'informes. Llavors, desacreditar-lo amb ell, doncs, des del punt de vista de la defensa és desacreditar també la investigació, però és veritat que va ser com molt, molt contundent. No crec que fos d'alguna manera una cosa improvisada, sinó que, com també deies, Xavi, doncs és, amb aquesta contundència envia un missatge de dir: ei, a partir d'aquí frenem ja tota aquesta, en fi, abrumadora, no?, successió d'indicis que hem vist la setmana anterior, frenem i intentem construir un relat de cara també a l'opinió pública.
2: Mm-hmm. També sobre la ruta, no? Recordo que hi va haver-hi un moment al principi que va ser molt contundent Paco Marco quan parlava de la ruta, perquè és una de les coses que s'ha dit aquests mesos, que jo no sé si és veritat o no, és que Isaac Antic va caure per l'únic lloc on podia caure, diguem-ne, no? Que és una ruta molt segura, molt tranquil·la. Paco Marco va dir això.
5: Vamos, yo no dejaría a un hijo pequeño mío ir de excursión a ese tramo de Montserrat, porque han habido accidentes, han habido muertos. Es que hemos tenido un muerto en Montserrat hace nada.
2: Llavors, la repregunta d'això torna a ser com abans. Ja, doncs llavors, si era perillós, perquè hi van amb, bueno, una persona de 71 anys, no?
4: Això no és el que a mi em consta, al revés. Nosaltres vam publicar també en el seu fa uns dies que el camí era absolutament segur, i van nens d'excursió, es fa la cursa de l'Alba de Collbató, i no és un camí perillós en absolut, segons constants informes que havíem publicat. El que és cert és que aquell punt, que aquesta és justament la circumstància que crida molt l'atenció, no? Aquell punt del camí, en cas d'una caiguda, és pràcticament l'únic d'aquell recorregut que et porta a precipitar-te, no? Finalment, per un... clar, no hi ha llocs on poder-te agafar, és realment el lloc complicat. Ojo, en cas que surtis del camí, efectivament hi ha un terraplè, doncs, que et porta fins al penya-segat.
2: I l'altra cosa també que va parlar Paco Marco va ser de la relació que tenien pare i fill, no? Que va criticar, una de les coses que va criticar amb més contundència, és que l'investigador, suposadament, conversa amb molta gent de l'entorn d'Andic per buscar l'única persona que diu que tenien mala relació pare i fill, i diu això.
5: Y ha llamado hasta el último fontanero de Mango preguntándole si padre y hijo se llevaban bien, porque le importaba una mierda lo que ocurrió en la montaña. Él está convencido de que Jonathan Andic debe ser culpable y ha hecho todo para cazar al hombre.
2: I llavors acaba reconeixent que la persona que diu que potser es portava malament és el propi Jonathan Andic.
5: Todos esos declaran y todo el mundo dice: se van bien padre e hijo, se van bien padre e hijo, se van bien padre e hijo. El único que pone un adverbio temporal es Jonathan Andic, que le preguntan y dice: ahora nos llevamos bien. O ahora sí que nos llevamos bien.
2: Clar, jo no en sé d'això de la qüestió tècnica, però si l'implicat és el que diu que no es portaven bé, llavors ja és igual la resta, una mica, no? O sigui, la resta de fontaneros de Mango, si el fill diu: ara ens portem bé, és a dir, abans no, ja està, no?
4: Sí, bueno, i més que això, és a dir, el Paco Marco té raó quan explica aquestes declaracions, efectivament és el que manifesten, però què ens passa en aquesta causa? Que estem veient, i jo crec que això és important, fragments, no?, o coses parcials, no només a través de la defensa, sinó també del propi auto. No coneixem la causa en la seva integritat i, per tant, ens falta a vegades posar el context o tenir tot el mapa sobre la taula. Les declaracions d'aquestes persones han estat dient que la relació era bona, d'acord, però és que també hi ha missatges que haurem de veure, no?, de WhatsApp, que indiquen justament el contrari, que és el que diu l'auto. Coneixem la concreció d'aquests missatges? Per ara no, jo com a mínim no els conec, no? Però estem parlant sempre d'un procés, doncs, evidentment conflictiu, amb dues posicions enfrontades, l'acusació i la defensa, i a mi el que em falta de moment és tenir, doncs, tot el panorama, no?, el mapa complet. El que anem coneixent són parts, i així és també difícil doncs, fer arribar alguna conclusió sòlida sobre moltes coses.
2: Cada vegada que he parlat amb el Jesús García hem arribat a la mateixa voluntat, que és que això no és ràpid. No fa pinta, no? O sigui, ara vindrà un període llarg encara.
4: Bueno, veurem. En principi, el que s'hauria de produir properament, doncs, són, pica, tota aquesta gent que ha passat a declarar per Mossos, i d'altra, perquè ara és el moment que la Fiscalia proposi proves, que la defensa també, doncs, proposi proves, passin pel jutjat, declarin, i, doncs, comenci pròpiament la instrucció, no?, confrontada amb totes les parts, perquè fins ara, doncs, ha estat una investigació sota secret. I en algun moment, en el futur, doncs, la jutgessa haurà de passar el procediment al jurat, i llavors que hi ha un procediment lleugerament diferent, i aquí ja ens encaminaríem, doncs, cap al judici. Però això jo crec que encara estem parlant de mesos llargs, i veurem com acaba. Clar, l'objectiu, evidentment, de la defensa ha de ser parar això abans de que arribi al jurat. El que passa és que partim d'una posició de la jutgessa tan alta amb aquest auto de presó eludible sota fiança, que és complicat, no? I per cert, sobre la jutgessa que dèieu, sí. Aquesta crítica de si és novell o no, una distinció, no? Ser jutgessa o jutge substitut no implica ser novell. Aquesta persona, pel que em consta, porta molts anys diguéssim, voltant pels tribunals i, per tant, novell no ho és pas, no? Això és... No és una persona que acaba de caure allà i que no té ni idea, no? És una persona que porta anys de trajectòria al davant de jutjats.
2: 5 minuts i seran les 10 del matí.
6: Abans, Jesús, em deixen...
2: Molt breu, perquè
6: abans s'ha de pronunciar respecte al recurs de l'ordre de presó i la fiança, no?
4: Perdó, no t'he entès, disculpa.
6: Que la jutgessa s'haurà de manifestar del recurs que ha presentat la defensa de...
4: No, perquè han optat, la defensa ha optat per elevar, és a dir, passar en aquest cap de la jutgessa i elevar directament un recurs d'apel·lació davant d'un òrgan superior, que és l'Audiència de Barcelona, que sí que s'haurà de pronunciar sobre les mesures cautelars i sobre l'auto de presó.
2: Haurem d'anar-ho seguint, perquè cada setmana hi ha algun episodi nou de tota aquesta història. Jesús, sempre un plaer saludar-te, de veritat.
4: Gràcies, Xavi, una abraçada.
2: Jesús García, periodista del diari El País, una de les persones que més en sap de tot aquest cas. 4 minuts i les 10 del matí. Queden 10 dies perquè el papa visiti Catalunya. Com es munta un operatiu de seguretat per un cap d'estat d'aquestes característiques de seguida amb els Mossos d'Esquadra?
7: Dia lliure amb Xavi Bundó.
8: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... Hi havia de viure més?
10: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any. Inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
11: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
12: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
13: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
14: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
15: Històries de rentar la roba amb Detersolin.
16: Nena, quin és el teu secret perquè la roba et faci tan bona olor?
17: Detersolin Pearls.
16: Què?
17: Unes perles perfumadores que afegeixo a cada rentada i allarguen la bona olor de la roba.
16: Ah, doncs que sàpigues que et copiaré.
15: Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
7: Via Lliure amb Xavi Bundó.
2: 2 minuts i seran les 10 del matí. Re, queden 10 dies, eh? 10 dies textuals perquè el papa aterri a Catalunya. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí el comissari David Boneta, cap de la Comissaria Superior Territorial del Cos dels Mossos d'Esquadra. Senyor Boneta, molt bon dia.
18: Hola, molt bon dia.
2: Miri que fins ahir a la nit estàvem pensant a veure si hi haurà coincidència de les vagues dels mestres amb la visita del papa, que veient el que havia passat a Montserrat, ahir que van complicar els accessos de mala manera, evidentment això podia comportar més dificultats, no? No sé si us complicaria molt més la vida que hi hagués una mobilització d'aquestes característiques per gestionar la seguretat del papa.
18: Clar, és evident. Qualsevol esdeveniment o qualsevol mobilització o reivindicació doncs que es faci en l'entorn d'un dispositiu que per si és un dispositiu força complex, doncs atenent a la magnitud del mateix, doncs ens obliga a mobilitzar recursos i a disposar d'efectius en llocs on en principi no està bé previst fer-ho. és evident que per nosaltres és una molt bona notícia que s'ha arribat a un acord.
2: És el dispositiu policial més complex dels últims anys, diria, a Catalunya, la visita del Papa?
18: Sí, la visita del Sant Pare al mes de juny pel cos de Mossos, a ningú se li escapa, doncs, que és un esdeveniment d'una dimensió mundial i amb una gran projecció a nivell internacional, i per tant, doncs, pertoca doncs, un alt nivell d'exigència organitzativa i de seguretat. Pel cos de Mossos d'Esquadra, és veritat que estem acostumats a fer dispositius molt importants i hem tingut doncs, com el Mobile World Congress, com dispositius que es fan doncs, per grans premis com per ser la Fórmula 1, estem acostumats a treballar amb grans dispositius, però sí que és veritat que aquest, per la transcendència que té a nivell mundial i els recursos doncs, que es mobilitzen i la coordinació que s'ha de fer amb tots els altres actors implicats en matèria de seguretat i la resta d'institucions, doncs és un dispositiu molt important per nosaltres.
2: Clar, des del punt de vista de la quantitat d'agents, quanta gent, quants agents i quant personal estarà treballant per la seguretat del Papa aquests dies?
18: Doncs parlaríem de que des de l'inici, perquè és veritat que aquí hi ha diferents fases, no? La fase d'alerta i la fase de màxima alerta, doncs parlaríem que de la setmana que comença tots els preparatius del dispositiu fins doncs, que el Sant Pare marxarà de Catalunya, parlaríem de 5.600 efectius per part únicament del cos de Mossos d'Esquadra que treballen implicats en diferents serveis, amb un dispositiu que és molt transversal, no únicament de Mossos, sinó també de la Guàrdia Urbana, de Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, però jo els parlaria en aquest cas que únicament dels Mossos i treballaran aproximadament uns 5.600 efectius.
2: Déu-n'hi-do, és una dimensió molt important, no? 5.600 sí. efectius, sí. Perquè a més som diversos dies en llocs molt complexos, no? Molt a l'aire lliure, això és Montserrat, és la Sagrada Família, és el propi estadi Lluís Companys, desplaçaments en vehicles, suposo, descoberts, que això, tot això ho complica encara més, no?
18: Clar, són diferents escenaris, molt diferents tots. Tots coneixem Montserrat i les característiques i l'orografia de la zona, el fet d'accedir-hi, el desplaçament que s'han de fer de les càpsules per poder fer arribar les autoritats. Després l'estadi Lluís Companys, un lloc on hi haurà 40.000 persones doncs, que aniran a veure el Sant Pare. I després doncs, tota la mobilitat d'una ciutat de Barcelona, una ciutat doncs, que per si ja té una densitat important de circulació de vehicles. Després entorns com l'església Sant Agustí, un entorn més petit on també hi haurà moltes persones que voldran anar a veure i que estaran convidades per tornar a veure el Sant Pare.
2: I carrers molt estrets en aquest cas, no, senyor Boneta?
18: Sí,
2: perquè això és el barri del Raval de Barcelona, vaja, o la Ciutat Vella, en tot cas.
18: I això ens obliga doncs, a fer una sèrie de dispositius de limitacions de mobilitat doncs, que tindrà la seva afectació en els veïns, que ja intentarem que sigui el menys temps possible perquè no s'afecti als veïns doncs, de la zona no? que viuen per aquells llocs. Però la veritat és que, clar, de restriccions, perquè si no moure les càpsules i moure tot el que representa el dispositiu seria força complicat.
2: Detalls de trànsit, com està dient ara, el més significatiu o els més significatius serien en aquest passeig que fa el Papa pel centre de Barcelona, no? Perquè crec que ha d'anar des del punt de partida, que no recordo, si era Rosselló
18: sí,
2: em sembla, no?
18: Sí, des de Passeig de Gràcia, Rosselló i Sardenya...
2: Fins a Sagrada Família.
18: A Sagrada Família, sí.
2: Aquest és el moment que suposo que, diguem-ne, que afectarà més el trànsit, la mobilitat de Barcelona, allò i les hores prèvies, imagino.
18: Sí, clar. El fet de que el Papa doncs, es desplaci amb aquest vehicle panoràmic conegut com el Papa Mòbil, ens obliga a fer uns tancaments amb una sèrie de carrers per tenir-los, doncs, que les persones puguin accedir al lloc on el puguin visualitzar, on puguin veure el Sant Pare passant el vehicle. Això farà que hi hagi restriccions que ja s'han coordinat i s'han treballat des de fa molts dies amb la Guàrdia Urbana de Barcelona, i aquell moment serà un dels moments on tindrà més impacte, especialment en la mobilitat en aquella zona a Barcelona. Després, és obvi...
2: Que a més, perdoni, però vull recordar que crec que és hora punta, perquè és el moment de tarda vespre, si no vaig errat, no? De la mobilitat de sortida de Barcelona, pot ser?
18: L'horari? Sí, serà a la tarda, clar. És un moment, diguéssim, que és quan més mobilitat hi haurà en aquest moment a Barcelona.
2: Suposo que s'hauran hagut de coordinar també amb d'altres cossos de seguretat més enllà de la Guàrdia Urbana. No sé si participa l'exèrcit i si pot ser que acabem veient aquestes imatges que no són gens habituals de persones al capdamunt d'edificis, agents o de policia o de Mossos d'Esquadra o fins i tot de l'exèrcit amb armes llargues. Ho dic per preparar també la gent, que és el que es pot trobar els dies 9 i 10 de juny.
18: A veure, tot el que és el dispositiu en si es correspon al cos de Mossos d'Esquadra. Per tant, és lògic que com es fan molts dispositius, no serà una excepció en aquest únicament, doncs hi ha punts de vigilància on els serveis especialitzats per part dels cossos de Mossos d'Esquadra estan presents per donar una seguretat integral a tot el dispositiu. Mm-hmm. I a la vegada és un dispositiu transversal. No obviem que la visita del Sant Pare no és únicament a la ciutat de Barcelona, sinó que és a altres espais com Barcelona, Gran Canària, i això fa doncs, que també Fossi Cos Seguretat i també l'exèrcit en una parcel·la en bar de les seves competències doncs, estiguin presents dins d'aquest dispositiu transversal. Però la seguretat, el que correspon aquí i qui farà les alçades en aquest cas i la vigilància d'aquests punts més estratègics del dispositiu serà el cos de Mossos d'Esquadra. Però com s'ha fet amb molts altres dispositius, no serà una cosa excepcional d'aquest dispositiu, sinó que és les accions normals que es donen a terme en dispositius de seguretat i complexos com són en aquest cas.
2: No sé si han arribat a calcular quanta gent pot ser que hi hagi en aquest moment en què el papamòbil es mou per la ciutat i si hi ha un límit, és a dir, de frenar i dir, mira, fins aquí, no hi cap més gent, no podeu entrar, els que han vingut una hora abans o dues hores abans, d'acord, però la resta no poden entrar.
18: No tenim un càlcul fet. El que sí que és veritat, doncs, que detendrem els paràmetres d'altres vegades, doncs, no, normalment acostumen a ser una o dues persones per metre quadrat. Uh-huh. Això, doncs, es veurà en la dinàmica del mateix dispositiu. En funció que la gent de les persones, si arribarà un moment, doncs, que si hi ha moltes persones que volen visualitzar el Papa des d'aquells punts, doncs, haurem de millor de desviar-los cap a altres llocs perquè s'ubiquin en altres punts del pas, no?, de la comitiva. Uh-huh. Perquè, evidentment, que hi ha molt interès per poder-ho veure, però per damunt de tot està la seguretat de les persones que hi vagin i intentar evitar doncs, punts que puguin ser crítics per l'aglomeració de persones.
2: Uh-huh. Ara estava pensant també en Montserrat, perquè no sé si es va arribar a contemplar, per exemple, que el desplaçament fins a... Clar, la visita a Montserrat també té la seva delicadesa, diguem-ne, de desplaçament, i si s'havia plantejat que el Papa hi arribés amb helicòpter o en un mitjà aeri i no tant amb transport convencional.
18: Sí, en algun moment se'ns va plantejar, se'ns va dir que el desplaçament que faria el Sant Pare fins a Montserrat seria amb helicòpter. Uh-huh. Després aquesta possibilitat no va tirar endavant i ens van dir doncs, que es desplaçaria amb vehicle, uh-huh, amb la càpsula no habitual.
2: D'acord.
18: Bueno, és veritat que té la complicitat que de Montserrat, però el desplaçament amb helicòpter doncs, es va descartar des d'un bon principi i nosaltres, uh-huh, ja vam començar a treballar en tot el que seria el dispositiu de la mobilitat, de la visita a tota la comitiva. No?
2: A ningú se li escapa que Catalunya, com en moltes altres zones de l'Estat, des de fa molts anys està en risc de 4 sobre 5, diria, de risc d'atemptats, diguem-ne. No? En aquest període que el Papa estigui a Barcelona, aquest risc augmentarà? És a dir, el risc, bueno, no el risc en general, sinó les condicions amb les que vostès treballen com a nivells de risc, passar de 4 a 5, o d'un 4 i mig, per entendre's, una condició una mica més alta que la convencional.
18: A veure, és veritat que tot el dispositiu s'ha treballat en el marc de que estem en un context d'un nivell 4 sobre 5 d'amenaça terrorista. Uh-huh. I això implica doncs, que s'hagi fet un reforç general de totes les mesures de protecció i prevenció que es fa, no? I ser capaços de poder donar una resposta operativa. No? Està clar que en el cas del dispositiu doncs, tots aquests punts que nosaltres diem d'interès de protecció especial doncs, els reforçarem al màxim doncs, per poder garantir doncs aquest risc que malauradament des de fa molt de temps està latent doncs, sobre tots els països, no?
2: Uh-huh. La Sònia Dos m'aixecava el dit, que no sé si li volia fer una pregunta.
19: Sí, bon dia, comissari.
18: Bon dia.
19: No sé si amb les noves tecnologies i totes les noves mecanismes han d'ara també preveure la possibilitat de tenir inhibidors de senyals o de tancar l'espai aeri, que suposo que per grans vehicles aeris sí, però no sé si els hi fa més por ara la utilització de drons o com han previst tot això.
18: Sí. A veure, nosaltres per dur a terme aquest dispositiu, des de fa molt de temps s'ha treballat amb un pla director de seguretat. I dins d'aquest pla de seguretat hi ha hagut diferents programes als quals s'han assignat responsables per poder doncs desenvolupar aquell pla concret. Dins d'aquests programes que dic, n'hi ha dos de concrets, jo crec que són molt importants. Un és el relacionat amb la seguretat aèria, uh-huh, que és l'encarregat de tot el control i la protecció de l'espai aeri, i no únicament doncs, per les tripulades, per les aeronaus tripulades, sinó també les no tripulades, que serien els drons. Per tant, no podran operar ni podran volar drons en aquesta zona. I un altre dels relacionat també amb aquest tema és tot el tema de les tecnologies i la ciberseguretat. O sigui, no únicament doncs, hem de garantir amb un dispositiu així, que és molt important, doncs, que les infraestructures tecnològiques doncs, garantir la seva fiabilitat, la integritat i la seguretat de les comunicacions, sinó que també doncs, protegir-nos contra aquelles amenaces cibernètiques que poguessin doncs, produir-se i poguessin doncs, posar en algun moment o donar criticitat al dispositiu.
2: Les heu dit, Alejandro López Fonto vol fer una última pregunta?
20: Sí, bon dia, comissari. A veure,
18: bon dia.
20: Jo suposo que a comparació amb altres caps d'estat que venen de visita, aquesta és una visita que és tan pública, en el sentit que està tan avant del públic, no? El Lluís Companys, els carrers. Això fa molt més complicat la seva seguretat en comparació de que vingués un altre cap d'estat que no tingui aquesta exposició tan pública.
18: Aquí hi ha dos factors que són rellevants i són claus, no? El primer és que l'autoritat en si, la persona que ve, el Sant Pare, vull dir, el que representa que vingui el Sant Pare i la transcendència que deia abans, doncs que té a nivell mundial. Aquesta ja és un element doncs, que ens obliga a treballar amb aquesta perspectiva. I després, el segon, és que la gent és molt pública des de fa molt de temps i cada vegada es van conèixer més detalls. I, per tant, ens obliga doncs, a tenir molt presents que molta gent sap, o tothom sap, no?, quin és el dispositiu i s'agrançaran les hores de pas, per on passarà, per no sé què. Bueno, estem també acostumats a treballar en aquests escenaris, eh? Per tant, és dimensionar el dispositiu amb els recursos que fan falta i preveure, no?, intentar preveure doncs, totes aquelles possibilitats o incidents que es puguin produir. Però esperem i confiem doncs, que fa molt temps que es treballa en aquest dispositiu, és un dispositiu robust, molt integral, i estic plenament convençut que, doncs, que la visita es desenvoluparà amb un èxit total.
2: Doncs aquest dispositiu important, i amb l'advertència també dels Mossos d'Esquadra que hi haurà problemes de mobilitat, com és lògic i obvi, sobretot en aquest pas del Papa amb el seu Papa mòbil, amb el vehicle descobert per al centre de la ciutat de Barcelona fins a la Sagrada Família. Comissari, moltíssimes gràcies. Deixi'm que li faci una darrera pregunta perquè no me'n puc escapar d'aquesta qüestió. Em sembla que és fonamental tenir en compte la conversa que manteníem abans del cas Andic i, evidentment, de la compareixença ahir en aquesta ràdio de Francisco Marco. No sé si s'està plantejant des dels Mossos d'Esquadra respondre a algun tipus de les acusacions greus que es van llançar ahir.
18: Bueno, això és un tema que no em pertoca a mi decidir-ho. Jo li diré que això són declaracions de part que com a Mossos no entraré a valorar. Tot el que s'hagi de dir per part nostra, doncs, i com en altres investigacions similars, doncs, s'aporta a la causa, als evidents policials, a l'atestat, i que és, a cap i a la fi, on es pertoca a nosaltres de fer-ho arribar.
2: Comissari, moltíssimes gràcies.
18: Moltes gràcies i molt bon dia.
2: Un minut i mig arribem a un quart d'11 del matí. Pausa i de seguida continuem, va.
21: RAC 1.
22: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
23: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24/7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
25: Ara a Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
0: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
0: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
1: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
3: Torna la Setmana de les Terrasses dels Hotels de Barcelona.
5: Del 29 de maig al 7 de juny, més de 120 activitats gratuïtes omplen les terrasses més espectaculars de la ciutat.
3: Amb show cookings, tallers creatius, sessions de ioga...
5: La Setmana de les Terrasses, una iniciativa del Gremi d'Hotels de Barcelona, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona i el patrocini del celler El Perro Verde.
3: Més info a mescotels.cat.
6: El Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
21: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
6: El Llac dels Cignes, dues úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
26: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
27: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyola Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
28: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
29: Tot allò que t'agrada,
28: molt més fàcil de trobar.
30: El que encara no has escoltat
31: i segur que t'agradarà.
32: Un nou aparador d'àudios i podcast.
33: Endreçats i a un sol clic.
34: Per triar i remenar.
35: Amb tot el contingut dels programes.
36: I també els podcasts originals de RAC1.
37: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
38: I som tots.
39: Més fàcil.
40: Més directe.
41: Més intuïtiu.
42: Més RAC1. Tots som un milió.
43: Fàcil, intuïtiva i renovada.
44: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
45: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
46: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
47: A cada partit juguem tots amb el 3x2 en tots els cafès L'Or. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
46: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
48: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
49: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca els a Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. A la botiga web i app.
7: Via Lliure amb Xavi Bundó.
2: 10 i 18 minuts, com dèiem avui, amb el Carles Fernández, amb la Sara González, la Sònia Andoz, l'Alejandro López Fonta. Algun comentari? Home, a veure, la visita papal és... suposo que si estiguéssim a l'interior del cos dels Mossos d'Esquadra seria dels dies que dius... Nois,
50: Déu-n'hi-do.
2: Nois, a fer-ho bé, això, perquè clar...
50: Sí, bé, tras... i també...
4: Jo ho veig complicadíssim.
50: I també entra en joc la Guàrdia Suïssa.
2: Oh, i tant.
50: Que també sí, entra en joc. I també...
4: Servicios secretos.
50: També la primera corona i la Guàrdia Civil, la Guàrdia Real, perquè els reis d'Espanya doncs acompanyaran durant molta estona i el president del govern, etc. Vull dir que també aquí hi ha... Ara, una cosa és doncs blindar a prop i l'altre és això que es comentava, no? Que clar, és una visita molt i molt pública, però per això, per exemple, es va només de Rosselló, del Passeig de Gràcia fins a Sardenya, perquè la seguretat del papa, la Guàrdia Suïssa, ha dit que això i punt, i que no es fa més Vull dir que està molt, molt, molt marcat, perquè, evidentment, a banda de que estiguem amb 4 sobre 5 de terrorisme, és una persona molt simbòlica. I que...
2: Per molts cantons. Carles, t'anava a dir, hi ha per una banda que és un cap d'estat, que això ja no ho treu ningú, dos, és el líder d'una religió que efectivament quan parlem de risc d'atemptats estem parlant molt sovint de risc d'atemptats d'una altra religió que respecte a aquesta, o d'integristes que responen a un determinat patró, i per altra banda... políticament...
50: Sí, home, s'ha posicionat molt.
2: S'ha posicionat moltíssim en temes molt delicats des d'un punt de vista d'opinió pública.
50: I compleix l'objectiu de qualsevol que vol generar terror, que és que seria...
2: No, clar.
50: La dimensió...
0: I que, a diferència d'un altre cap d'estat, jo no m'imagino gent venint d'altres països d'Europa per veure, m'invento,
2: totalment.
0: El cap d'estat de... És igual, el país que sigui, Suècia, Noruega, el que sigui, però pel papa... Sí que potser es desplaça gent de Portugal, de molts altres llocs, que venen a veure'l.
1: Sí, és que fa quatre dies teníem aquí a Lula, Sheinbaum, Petro, tots junts,
0: i ningú va
1: veure. I la seguretat, evidentment, hi era, però en aquest cas hi ha unes particularitats, perquè motiva que milers de persones vulguin seguir tot el recorregut del papa.
0: I que, com deia l'Alejandro...
2: Això no passa amb cap altre cap d'estat. És una cosa molt, també, d'altres èpoques. No en el cas del papa, que passa sempre tot arreu, però abans alguns caps d'estat arribaven a determinats països i feien una desfilada en el seu nom.
50: Ara ho fan a la Índia, no? Que l'enfilen allà i saluda a les masses.
0: Però que, com deia l'Alejandro, exacte, no? Que hi haurà tota una part que és a l'aire lliure, que potser per veure Lula sí que es van desplaçar brasilers que estan per tota Europa, però ja està. Però amb el cas del papa és diferent. I que s'ha volgut, perdoneu, com li preguntaves tu al comissari Boneta, que el papa ha decidit anar a visitar llocs que són especialment complicats.
2: Tu sí. El convent dels Agustins, que està allà al mig dels carrers petits.
0: No només perquè tanquis el barri, però hi ha una densitat de població que viu allà, que passa per allà, que no necessàriament entenen o escolten massa la premsa i els mitjans de comunicació locals i autòctons, que afectarà, està clar.
1: S'ha de dir que no només hi ha una organització mil·limetrada des del punt de vista de la seguretat, sinó que a mi m'ha sorprès molt l'organització també comunicativa. Perquè estem rebent els periodistes que ens hem acreditat a diferents actes a correus electrònics amb instruccions de forma diària, han posat en marxa un canal de comunicació dividits en grups, grup 1, grup 2, grup 3... Wow. Vull dir que realment hi ha una organització cartesiana darrere impressionant i des del punt de vista polític també hi ha una obsessió, en el cas del govern de la Generalitat, que tot surti absolutament impecable i això explica també les presses per tancar el conflicte amb els sindicats educatius.
2: Home, si ho ha dit el senyor Boneta, diu, home, per nosaltres és un alleujament que no hi hagi conflicte al carrer. Oi tant. No, però des d'aquest punt de vista, també deixa'm recordar que aquesta visita del papa, que va a Madrid també i també va a les Canàries, comentàvem en el seu dia amb l'Arnau Mañé, va a Madrid i va a les Canàries i passa dies i tot això, però l'objectiu era la Sagrada Família dia 10 de juny. O sigui, el centre de la cosa era Barcelona.
0: Sí.
2: La decisió d'anar-hi...
50: Per decisió també
2: política
50: d'ell i d'un fet que no va poder materialitzar el papa antic.
2: Sí, sí. Sí, sí. Però que són les rutes de migració.
50: La conferència episcopal espanyola llavors va imposar que s'havia de passar per Madrid.
2: Sí, sí. Que té la seva lògica, diguem-ne, però vaja, que no ens confonguem. Que d'alguna manera... El centre del viatge del papa a l'Estat és la Sagrada Família. I a partir d'aquí, la resta. I com van dir en el seu dia quan vam parlar del nou papa fa un any, me'n recordo perfectament que vam treure la gent del barri de Sant Roc de Badalona i dèiem, t'imagines una visita del papa? Perquè, escolta, és perfecte, eh? Hi ha la Sagrada Família, el mil·lenari de Montserrat i cap a Sant Roc. Al final em sembla que Sant Roc no hi va, a no ser que faci una escapada d'amagat.
1: Al final, Salvador Illa va ser el primer dirigent de l'Estat espanyol que es va reunir amb aquest papa quan feia just 5 mesos que havia estat nomenat. I, de fet, han posat molts ous en aquesta cistella des del govern de la Generalitat. De fet, és veritat que l'objectiu inicial era, o l'objectiu primordial, era doncs, aquesta benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, però està convençut el govern que la seva visita transcendeix molt més, més enllà de la, de la, de la vessant religiosa, sinó que des del punt de vista del que està representant aquest papa, no?, amb uns missatges que van en la línia antagònica Donald Trump, no?, missatges per la pau, del no a la guerra, ara amb l'encíclica de la intel·ligència artificial, ells creuen, i així ho defensen, que connecta amb molts dels missatges que volen projectar no només des del govern d'aquí, sinó des del govern de Pedro Sánchez. I, de fet, per Pedro Sánchez, aquesta visita del papa serà un intent, no?, de, en un moment d'hores baixes, probablement el pitjor dels moments d'unes hores baixes que s'han convertit en estructurals, doncs que sigui una bombolla d'oxigen. Veurem, si ho aconsegueix, perquè realment la hiperactivitat dels tribunals li posa molt difícil, però ell intenta compensar amb aquesta agenda i amb aquesta projecció internacional aquesta debilitat interna que té.
50: En la compareixença que va fer després de reunir-se amb el papa i abans d'haver de respondre a tots els temes jurídics, o sigui, va recolzar molt el relat en què compartia moltes, no?, que hi havia, es compartia diguem, moltes de les idees de la solidaritat, sí, sí, de la tal, de la dignitat,
1: de multilateralisme,
50: que al final és agafar i posar Vox allà davant, no?, i dir-li, mira, doncs aquests diuen això, ara quan anem a les Canàries tu faràs un relat sobre els migrants que segurament doncs estaràs més a prop de mi, Pedro Sánchez, que d'altres.
0: Sí, sí, Vox ja s'ha encarregat també de separar-se de deixar aquest papa com de més d'esquerres o més, no?
3: Sí, sí. Bueno, a mi ja m'agrada que parleu del papa, però és que només ho feu amb vessant política. També hi ha una transcendència religiosa, de cristianisme...
50: Íntima de cadascú.
3: Però a mi sí que em fa gràcia que els partits d'esquerres ara s'agafin a aquest papa quan... La història no dice eso.
0: Sobre el que han fet els
3: partits d'esquerra
0: a
3: Espanya vers els catòlics i el catolicisme.
0: Alejandro,
3: si revisem la història.
0: Però quins partits d'esquerra? Bueno. El PSOE, PSC, no. Vols dir? Perquè la resta...
3: No, parlo d'ara, eh? Parlo de fa 100 anys.
2: Dos anys 30.
1: Bueno, tot i que tenim una particularitat a Catalunya, i és que Esquerra Republicana està liderat per Oriol Junqueras, no?, que és un expert justament en el Vaticà i que és cristià públicament explicat, no?
3: Dues coses. I sobre la intel·ligència artificial i la tecnologia, el futur o és xino o és americano, en aquest sentit, de tecnologia. Hay que elegir. Jo prefereixo els americans que els xinesos. Sempre.
1: O no, o potser no.
3: Jo, no, sí. O sigui, no hi ha un altre. Els xinesos...
1: Realment Europa creu en una autonomia estratègica, doncs ha d'invertir en aquesta qüestió, no? En no haver de dependre en un futur ni dels uns ni dels altres.
3: Però no estem amb això. O sigui, avui en dia és Xina o la tecnologia americana. Llavors tu has d'escollir on vols estar. La diferència entre els xinesos i els americans és que els americans canvien de president ells i els xinesos no.
2: Mm-hmm. 3 minuts i seran 11:15. Haurem d'anar acabant la tertúlia, però abans vull fer també un comentari del que ha dit David Boneta, però abans deixeu-me dir una cosa, que és que em vaig quedar molt parat ahir. Tema futbol, Alejandro. Ahir el Barça va tancar el seu primer fitxatge, sí? De la temporada.
3: Que parla...
2: Antoni Gordon.
3: ¿De dónde ha salido este?
2: Bueno, a veure... Em perdó, és un senyor que té cara de guiri, no? O sigui, vam veure les fotografies i les imatges, un senyor que podria estar per Barcelona venint d'Anglaterra i quedar-se color gamba a la cara, llavors, no era probable que tingués un castellà, jo crec que el va agafar tothom per sorpresa, va a la roda de premsa.
0: Totalment.
2: I que tenim el document, li pregunten i surt així.
5: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
2: Hi ha una pila de gent que s'està anys jugant a futbol venint de qualsevol lloc que no es comunica ni mitja paraula. I, en canvi, aquest senyor, primer dia, ja està parlant ben castellà. Clar, la gent li va preguntar. Crec que tenim el document, perquè li van fer arribar la pregunta en anglès i va respondre en anglès. I diu que és que ell ja volia ser jugador del Barça quan era petit i que li ensenya castellà i el manté un fisio del Newcastle.
5: I wanted to speak Spanish because as a kid I believed I would play for Barça, believe it or not. I have a physio in Newcastle and we spoke every day and I told him one day I'll play for Barça, so I want to learn Spanish. So that's why
2: Diu, creieu-vos o no, jo des dels 3 anys que vull ser jugador del Barça i, per tant, volia parlar castellà, hi ha un fisio que amb qui parlava cada dia i li vaig dir, doncs mira, ja, algun dia jugaré al Barça.
3: No, però això és un exemple de quan un té un objectiu.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: I el
0: en 4 dies perquè te l'anarà demanarà els fisios d'aquí que li parlin en català, no? Sí.
2: T'he de dir que he demanat des d'ahir a la nit a l'equip a veure si em poden trobar el fisio del Newcastle.
3: Ja.
2: Perquè, clar...
3: No, és al·lucinant. No, però que ell vulgui jugar al Barça i tot això. També hi ha molta... que compten pel·lícules, no? Però que en aquest cas... que en aquest cas ell digui jo vull ser jugador del Barça. I començo a parlar per aprendre l'idioma, la llengua que pot parlar a Barcelona. Ja sé que altres direu, hagués de parlar català, però bueno, no està malament. No està malament. És al·lucinant. Mm. És al·lucinant, però és, de veritat, a mi m'agrada, eh?
2: I després et diré una altra cosa. Jo vaig fer la conya... És que ja ha arribat el Santi Jiménez, el podríem fer entrar, el Santi Jiménez, segons com, no? I ja fa cara de maca, és un nen, sí. ja m'han tocat la pera. Ara,
0: Santi!
2: Que vingui. Però l'altra cosa és que jo vaig fer la conya i dic, hòstia, a veure si ara l'Anthony Gordon acabarà parlant català. I mira, signa el contracte i quan surt a saludar a la gent i a firmar, mira.
6: Are you excited? How do you feel?
5: Muy feliz, estic molt feliç.
2: Estic molt feliç. Bravo! Hola, Santi. Oh. Espera't, que t'has de seure. Un moment, eh? Ja els estem fent la turra, el pobre Anthony Gordon, no? Amb el tema de... A veure, va agafar per sorpresa, sí o no, que parles castellà?
8: No.
2: No? A tu ja ho sabies? Ah, bueno, perquè tu ho saps tot. Bueno.
8: No, tot no, però les coses que treballo... Si haguessis llegit avui el diari A, ho sabries. on va aprendre, i no és el fisio del Newcastle.
2: Ah, no?
8: No. Ell abans va estar jugant a l'Everton, després d'una sessió al Preston North End.
2: Sí.
8: I a l'Everton, a l'entrenador era Rafa Benítez.
2: Ah, també, eh?
8: El segon entrenador també era espanyol, i ell tenia un preparador físic que és el que li va fer una mena de coaching, que és el... Perquè a ell li faltaven coses quan va arribar a l'Everton. Ell, de la sessió del Preston North End, torna sense fer grans números per res, o sigui, va jugar a gairebé només 6 partits, i el Benítez decideix endur-se-la a la pretemporada dels Estats Units. A la pretemporada dels Estats Units veu que és una bèstia física. És un tio que té puntes de velocitat de 37 km per hora.
2: Això és de velocista...
8: Això deixa a Vinícius...
2: Sí o no?
8: Sí. És el jugador més ràpid de la Champions.
2: Què dius?
8: És el... Sí... Com no hi hagi res...
2: No. Per això et tenim aquí?
8: No.
2: A veure, un moment, però és que m'estan dient una cosa, Santi, disculpa, perquè els he dit aquest matí, podríeu buscar el fisio, ja sé que m'has dit això ara, però és que m'han dit que tenim el fisio.
8: A veure.
2: Tenim ara mateix el fisio del Newcastle, que és Daniel Martí, i amb qui cita Anthony Gordon, tenim en línia ara mateix, sí?
8: Ell arriba ja parlant una mica castellà, parlant l'Everton.
2: Daniel Martí, bon dia, buenos días.
9: Hola, buenos días.
2: Nos dejó, vamos, el castellano de Gordon nos dejó tumbados. Y claro, sale en rueda de prensa y dice, no, es que tengo un fisio en el Newcastle. ¿Eres tú ese fisio?
9: Sí, soy yo. La verdad es que a mí también me sorprendió, lo hizo fenomenal. Lo hizo muy bien.
2: ¿No hablaba tan bien contigo o qué?
9: No, la verdad que no. A mí me sorprendió, lo hizo mucho mejor de lo que esperaba, la verdad. Pero bueno, ya llevamos mucho tiempo con la broma. Cuando me presente, tenemos que practicar el discurso, pero eran más bromas que otra cosa. Y cuando
8: que tú ya sabías que esto estaba hecho, vamos.
9: No, yo no sé.
2: No le pones en problemas, pobre. Pero una cosa, ¿cuánto tiempo hace que os conocéis vosotros dos?
9: Pues 3 años y poco, sí. Unas 3 temporadas que he estado con él, sí.
2: Vale, y entonces esa cosa del castellano siempre la ha tenido, de querer hablar, ¿eh?
9: Como decía tu compañero, es una historia totalmente real. Él cuando estaba en Everton con Rafa Benítez, pues practicaba con Antonio y con Cristian, que eran los españoles que estaban ahí, su español. Y la verdad que cuando llegó al Newcastle me sorprendió porque lo hablaba fenomenal. Conmigo solamente practicó. Me encantaría decir que le enseñé yo, pero no, me mentiría. Él, la verdad es que simplemente lo practicaba pues a diario ahí yendo a la sala de fisios y con muchas bromas y muchas cosas.
8: Sí, porque cuando,
9: es un chaval muy inteligente.
8: Porque cuando habla en inglés es scouser total. Es...
2: No se entiende
9: verdad,
2: nada.
9: Verdad. Sí. La verdad que me cuesta más entender
8: el cuesta más entenderlo cuando habla en inglés que cuando habla en castellano, ¿no?
9: Sí, la verdad que sí.
2: Y eso que dijo que contigo le había dicho, hostia, yo quiero jugar al Barça algún día, ¿eso es verdad que veías esa obsesión? Pues dijo, yo desde los 3 años.
9: Pues te voy a decir que sí, que es sí, verdad. ¿Eh? Que es un chico que tiene sus objetivos muy claros y... Y desde el primer día decía, yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça.
2: Qué fuerte.
9: Me encantaba. Pero bueno, también te voy a decir, no te voy a mentir, que ahí en Inglaterra, pues la Liga Española se sigue mucho y todos los jugadores de sus sueños terminan jugando en España, claro, en un equipo grande. Claro. Pero vamos, él sí, siempre ha estado obsesionado con esto, sí.
2: El tipo es majo, simpático, ¿no? Parece.
9: Pues un súper buen chaval, la verdad que os lleváis una joya, la vamos a echar un montón de menos en el vestuario, en la sala de fisios, en todos lados.
2: ¿Cómo es?
9: Es una joya.
2: ¿De personalidad, cómo dirías que es?
9: Pues yo, a ver, es súper simple, es el típico chaval que no está pegado al teléfono todo el día, que le gusta conversar y tener pues, relaciones sociales. Es muy diferente a todos los demás, yo diría. Es de verdad que...
2: Ahora me vas a decir que hasta lee. ¿Hasta lee libros o qué?
9: Eso no lo sé.
2: Me dices diferentes verdad, de
9: nuestras
2: todo.
9: Nuestras conversaciones en español no eran literarias, ¿no?
2: No, hombre, me encanta Cervantes, ¿no? Imagínate, ¿no?
9: Exacto.
2: Y la otra cosa que te quería preguntar, siendo el fisio, porque Santi decía, ostras, es un tipo físicamente, es un animal. ¿Tú lo confirmas que es un animal?
9: Sí. Desde luego, a ver, en la sala de fisio solo está para hablar en español, poco más. No hay que mantenerle mucho. Físicamente es una bestia, la verdad que sí.
2: Porque es muy rápido, ¿no?
9: Sí. Es de estos jugadores que lo tiene, la rapidez es genética y es algo que pues que no le hace falta entrenar.
8: Y ha llegado una parte, o sea, él era muy rápido. Y luego lo que consiguieron era conseguir que tuviera la resistencia para repetir el esfuerzo continuado.
2: Claro.
8: Que esto es lo que ha llegado a estas alturas empezó en el Everton y ahora en el Newcastle, que es el... Porque claro, la velocidad punta la tenía, la cuestión está en hacer tantos esfuerzos seguidos repitiéndolos.
9: Exactamente, bueno, eso es una exigencia de la Premier League, pero que él ya tenía, que traía del Everton, que lo vio Rafa cuando él eligió para su equipo y probablemente por lo que se le fichó en el Newcastle, porque se necesita esa intensidad. Y él la tiene, desde luego.
2: Por lo que estás diciendo, tú le ves éxito en el Barça, ¿eh? ¿Les vais a echar mucho
9: de menos? Sí. Muchísimo. Yo creo que es un juego en todas las facetas, en lo personal y en lo profesional, bueno, en lo futbolístico, pues lo vamos a echar mucho de menos. Sí, la verdad que sí.
2: Daniel, última pregunta, pero eso ya es personal. ¿Qué haces en Inglaterra, Daniel, tú?
9: Yo tampoco lo sé. Me lo pregunto todas las mañanas. Digo, ¿qué hago aquí?
2: Cuando llueve, ¿no?
9: Pero bueno, exactamente.
2: ¿Cuánto tiempo llevas ya?
9: Pues en Inglaterra llevo 20 años. Y en mi casa 10.
2: Madre.
9: Sí, he trabajado en otros clubs.
2: ¿De dónde eres tú?
9: Yo soy de Madrid.
2: ¿De Madrid? Ah, vale.
9: Sí.
2: Vale. No, pues entonces el tiempo cambia como vamos, no se parece en nada, claro.
9: No, claro que no. Pero bueno, una vez que te acostumbras, Inglaterra se
8: está bien. Newcastle está bien.
2: Es buena ciudad, Newcastle, sí.
8: A mí me gusta.
9: Sí, que lo es.
8: Sí,
9: es una ciudad muy familiar, tiene pues eso, mucha naturaleza, hace mucho frío, los inviernos son duros, pero los veranos son fantásticos.
8: Y es el estadio de fútbol de la Premier que tiene más pubs a una milla a la redonda.
2: Lo más importante.
10: La información que volem.
2: Termino ya, Daniel. Dime, ¿qué ibas a decir? Perdona.
9: No, que no sabía ese dato, pero...
8: Sí.
2: Mira que tiene datos,
8: te lo puedo corroborar, Daniel.
2: Ya ves por dónde van los tiros aquí, ¿eh? Es tremendo.
11: ¿La mejor cerveza dónde está?
8: Solo hay una cerveza en Newcastle, que es la Newcastle Brown Ale.
2: ¿Ah, sí?
8: Sí,
2: es una específica.
8: La Newcastle Brown Ale.
2: No, perdona, ¿eh? De otras cosas, no, pero de fútbol y de cerveza, Santi sabe un montón, ¿eh? Eso es así.
9: Bueno, pues nada, estáis invitados a ver fútbol y a beber buena cerveza.
8: Y que a la cerveza hay una tradición que espérate. Cuando vas a pedir una Newcastle Brunelius, give me a dog.
2: A dog.
8: Un perro.
2: Un perro.
8: Porque antes cuando la gente, el marido se iba al pub, le decía a la mujer, voy a sacar al perro.
2: ¡Anda! ¡Qué fuerte! Pues he ido con el perro, he ido con el perro en el pub.
8: Y sí, habían todo de perros atados en la puerta del pub y todos los dueños.
2: Pero Santi, todas esas cosas yo no entiendo. Bueno,
8: están todas las pagadas. Sí, sí.
2: Bueno, termino, Daniel. Última ya, ya termino. Hacíamos la broma. Este va a hablar catalán en dos días y ayer ya suelta un estic molt feliç. Perfecto.
8: Martí Pol ya.
2: Sí, sí, Martí Pol. Este ya es poeta ya. Este. ¿Tú crees? En catalán no le has enseñado nada. Tú que eres de Madrid, no, solo faltaría ya.
9: No, bueno, así con la tontería también lo hemos practicado, pero...
2: ¿Qué dices?
9: Sí, es que mi familia es de... por parte de mi padre son de Gerona. Entonces me he criado con mis abuelos.
2: Ah, perdona, llavors et puc parlar en català,
9: pero
2: Daniel.
9: No lo hablo nada, me da vergüenza, soy muy vergonzoso y lo entiendo. Ostres. Bien, pero no lo hablo.
2: I llavors heu parlat en català, tu i Anthony Gordon?
8: El visca el Barça
9: no,
8: i visca
9: no, simplemente...
2: Visca el Barça i visca diario. Catalunya, sí que ho veu parlar, això?
9: Te eso ha dicho mucho, sí.
2: Daniel, ha sido un placer, bueno, de verdad. Un abrazo fuertísimo.
9: Igualmente. Un abrazo.
2: Son 5 minutos los que faltan para tres cuartos de 11, increíble. Daniel Martí, claro, es diu Martí, claro, ho hauria d'haver entès. El primer fisioterapeuta del Newcastle i l'home que, un dels homes que millor coneix, em sembla que és molt amic d'Anthony Gordon, i ja ho ha dit, que ens en portem una bona peça. Diu que es cuida sol, Santi? Ja ho ha dit.
8: Sí,
2: sol
8: sí, sí.
2: Ja va fent.
8: Sí.
2: Tu t'agrada, no?
8: A mí me encanta.

0: Això que li interessa tant al Carles.
1: El Carles fa cara de mi, no em pregunteu.
0: Està a punt de dormir.
1: Que diu, Anthony, com... què?
2: No?
0: És un tio que diu que el seu objectiu quan acaba un partit és que el lateral somiï amb ell.
1: Ja. Com ens agrada aquesta gent, de veritat. A sobre és bon tio. Que ja es veu.
3: I està content.
1: I està content de venir a...
0: Això sí. I va tenir la santa paciència de saber que quan va arribar ahir va estar 8 hores de retard per la presentació.
1: Oi. Va, acabo ja només una pregunteta més, Santi. El mercat, evidentment, no està tancat. Lo de Bernardo Silva, què?
0: Sí, jo crec que va pelante, sí.
1: Va pelante. Aviat o trigarem una miqueta?
0: Bueno, vostè diu que va més tard. Jo, per la informació que tinc, crec que ho vol fer abans del Mundial. Per tant, abans de 15 dies.
1: Hosti.
0: I a mi m'han dit, corren rumors de que els serveis mèdics del Barça els han dit que retardin una mica les seves vacances, que hi haurà alguna revisió mèdica més abans d'una setmana.
1: Julián?
0: No, jo crec que va més per... No, jo crec que va per
1: I Julián què?
0: Julián costarà.
1: Costarà. Et va sorprendre el dels tuits d'ahir? No hi ha clàusula, no?
0: Bueno, que sí, 500.
1: És igual, la clàusula.
2: Com 500?
1: Bueno, és una clàusula que no, perquè no pagui ningú. Però et va sorprendre els tuits ahir de l'Atlètic?
0: No, és el món aquest estúpid del futbol. O sigui, són idiotes tots.
1: No, però hem convertit això els community managers en forocotxes ara ja, no?
0: Una mica.
1: No? Ui, que bé que ha trolejat. Bueno, vale.
0: Pues ja està, pues és això.
1: Pues d'acord. Perquè, a més a més, Santi, pot ser que acabi marxant al Barça, o al Paris Saint-Germain, o a qui sigui. I llavors què fas amb aquests tuits?
0: No, però ja els tens.
1: Ja els has fet, no?
0: Crees comunitat a les xarxes socials, crees aquestes coses que fan i ets molt graciós. I aleshores el community manager se n'anirà, pues, jo què sé, a la Policia Nacional.
1: Aquell era bo.
0: Que aquell era molt... He dit aquell perquè...
3: Carlos, aquell era bo, eh?
0: Tenien un community manager que era bastant graciós a la Policia Nacional. I li va canviar la percepció que hi havia de la policia.
4: Sí, i després hi va acabar estar en una multinacional.
0: Per això.
4: Va acabar ben col·locat, sí.
1: Bueno, doncs, escolta, ja el tenim aquí, Anthony Gordon. T'agrada o no, Carles, Anthony Gordon?
4: He descobert noms de ciutats,
1: coses. Cerveses,
4: el toc.
1: Ell que va amb la mirinda amunt i avall. Doncs ja el tenim aquí, Anthony Gordon, i si ens descuidem, el físio també. Perquè ja estava canviant el
0: saló. Necessitem un preparador físic, eh?
1: Oi que sí?
0: Ojo que no vingui el...
1: Doncs vinga, que el truquin.
0: El Dani.
1: Que el truquin, també. Alejandro López Fonta, Carles Fernández, Sònia Andors, també la Sara González, que ha hagut de marxar. Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
1: Va, fem pausa i de seguida els Exagrables.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
6: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
7: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wailed, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
9: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
10: Si vols ser la compra bé a
11: cada partit, juguem tots amb el 3x2 en tots els productes Pantene. Si en compres 3, un et surt gratis i no hi ha cap preu millor que gratis. Fins al 10 de juny.
10: Si vols ser la compra bé, estan a
5: Carrefour. Dia lliure amb Xavi Bundó.
1: 3:15 del matí. De seguida arrenquem els Exagrables, però abans actualitzem tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Hola, Sandra Sotillo, bon dia.
12: Bon dia.
1: Josep Moragas, bon dia.
13: Bon dia.
1: El professorat comença a votar entre avui i demà el preacord amb el Departament d'Educació. Segons fonts sindicals, la consulta

0: la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que puguin començar aquest mateix dissabte o diumenge al matí, s'allargui fins dilluns al vespre. Mentre aquest acord no es validi, la vaga de dilluns es manté convocada.
1: El preacord es va tancar ahir a la nit després de gairebé 12 hores de negociacions. Entre altres mesures, preveu una pujada salarial que pot arribar als 600 euros mensuals d'aquí al 2029 i més recursos per l'escola inclusiva. Els sindicats insisteixen, però, que no desconvocaran cap vaga fins que tinguin l'aval de les bases. Per tant, ara mateix es manté l'aturada d'aquest dilluns a les comarques de Girona i a la Catalunya Central. La consulta es farà conjuntament amb la intersindical, USTEC i també CGT, que va ser, de fet, l'únic sindicat que es va aixecar de la taula de negociacions i que ja ha dit que farà campanya per votar que no a l'acord. Els sindicats favorables, però, ja sumarien aproximadament el 80% dels afiliats. Per tant, ara per ara tot apunta que el pacte tirarà endavant.
0: Si els professors avalessin l'acord, per tant, també caurien les protestes que també semblava que podien estar previstes durant la visita del Papa Lleó XIV i per als Mossos, això han confirmat a RAC1 que seria una bona notícia.
2: Quan més, fa uns minuts aquí al Via Lliure, el cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos d'Esquadra, David Boneta, que ha explicat que el dispositiu ja és prou complex.
3: És evident que per nosaltres és una molt bona notícia que s'ha arribat a un acord. Qualsevol esdeveniment o qualsevol mobilització o reivindicació, doncs, que es faci en l'entorn d'un dispositiu que per si és un dispositiu força complex, doncs, atenent a la magnitud del mateix, doncs, ens obliga a mobilitzar recursos i a disposar, doncs, d'efectius en llocs on en principi no està bé, no està bé previst fer-ho.
2: I treballaran uns 5.600 agents. Els Mossos hauran de cobrir escenaris molt diferents, com Montserrat, l'església de Sant Agustí del Raval a Barcelona i carrers estrets del centre de la ciutat. Boneta també ha explicat que reforçaran tots els punts d'interès pel nivell 4 d'alerta terrorista i que no es podran fer volar drons a la zona.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra també han confirmat que no pensen entrar en la guerra mediàtica pel cas Andic. El comissari David Boneta també ha respost a les acusacions que va fer ahir al món a RAC1 Francisco Marco, el detectiu de la defensa de Jonathan Andic.
1: Marco acusa els Mossos i sobretot el responsable de la investigació de falsificar proves i inventar-se'n d'altres amb l'únic objectiu de perjudicar el seu client. Boneta ha defensat que els Mossos fan la seva feina i que si han de respondre res ho faran per les vies judicials i dins l'atestat i no públicament.
3: Jo li diré que això són declaracions de part que com a Mossos no, jo no entraré a valorar. Tot el que s'hagi de dir per part nostra, doncs, i com en altres investigacions similars, doncs s'aporta a la causa, als evidents policials, a l'atestat, i que és a cap i a la fi on es pertoca a nosaltres de fer hora.
1: Ahir al món a RAC1, Marco fins i tot va demanar que intervingui la unitat d'afers interns de la policia.
0: Va, i tancarem amb el temps. Abel Caral, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui que els termòmetres tornen a enfilar-se molt, però sense arribar als rècords d'ahir, no?
4: Sí, exactament. Arribarem als 34-35 en sectors de la Plana de Lleida, Priorat, interior de la Vall de l'Ebre, però en tot cas calor intensa. Ara mateix ja tenim entre 26 i 28, 29 graus en molts sectors de l'interior del país. Ja arriben els 20-22 al Pirineu, 24-26 a la costa, aquí la costa més frenades, però també al Pirineu es poden acostar als 30, no arribar-hi, creiem, i de fet al Pirineu ja comencem a veure nuvolades que creixen amb una mica de ganes i que tindrem durant la tarda fins al vespre xàfecs i algunes tempestes, com va passar ahir això, a l'àrea del Pirineu, al Prepirineu, i més desgastats de xàfecs poden arribar també cap al nord de l'altiplà central, Osona, Moianès, nord del Bages i també el Lluçanès. Cap al vespre, en fer-se fosc, aniran desapareixent.
0: Gràcies, Abel Caral, gràcies, Andra Sotillo, gràcies, Josep Moragas. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ara sí, 10 minuts i les 11, execrables.
5: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi.
0: Ja l'he saludat fa 20 minuts. Hola, Santi Quiberes, bon dia.
6: Hola, què tal?
0: Però et saludo a l'altre 50%. Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Com esteu?
6: Molt bé.
0: Bé. Sí,
6: estàs controlat. Estàs tranquil amb el Gordon, ja?
0: Home, jo, quan tu em dius coses, jo em tranquil·litzo.
6: Ja.
0: Si a tu t'agrada, a mi també, ja està.
6: Bueno, i el retrat que t'ha fet el Dani Malcom.
0: Molt bé.
6: Molt bé, no?
0: Molt bé. Molt bé. Bon nano, treballador, culer des del naixement, català, quasi.
6: És que no. No ens flipem, no ens flipem, però sí, sí.
7: Però no va ser aquest, el que li van fer una targeta vermella i es va perdre dues finals, la cara al cap i l'altra perquè no hi era? No era un tio que havia estat una mica...
6: No sé.
0: L'havien expulsat?
7: Sí, just abans de dues finals importants i eren tres partits.
6: Perquè ho dona tot al camp.
7: Ara.
6: Van expulsar, també s'ha de perdre Guillermo Amor per la de Wembley.
0: Certament.
6: Bueno, veig que et veig molt centrat en el bienvenido de Mr. Papa, eh?
7: Però
6: és una...
7: No m'havia entrat.
0: Ja esperes.
7: Què tenim, l'hipotó del Papa?
6: Tocarà molt la pera, aquest senyor, eh?
0: Molt. No, ja t'ho ha dit el Boneta, eh?
6: Sí.
0: Tallat tot,
6: eh? Ara que ja acabava...
0: Tu, les curses et compliquen.
6: Demà tinc la bicicletada.
0: Sí.
6: la Yamaha de bicicletada que talla tota Barcelona. I quan sembla que ja ha acabat això, ve el senyor aquest...
0: El papa.
6: No.
0: S'ha santedat.
7: Però no tenen al Vaticà ja una plaça fantàstica, pot anar la gent, surt allà al balcó, no sé, un... ja està pensat, no cal anar allà pels
0: balcons. Sou uns haters.
6: I tinc un dubte, que això, quan tornés a fer un bienvenido, Mr. Papa, com ve el papa mòbil a Barcelona?
0: Com el porten? És bona pregunta, aquesta.
6: Ja, és que... Vols dir que a l'AP7 no et pots trobar...
0: Hosti, seria boníssim.
6: O sigui, perquè aquest o bé amb un avió d'aquests de càrrega gegant...
0: O i dalt d'un camió o alguna o cosa, camió, no?
6: Però si ve fent carretera i manta...
0: És veritat, boníssim.
6: Ens trobem el papa mòbil parat a l'Ametlla del Vallès, aturat allò amb un camió
0: l'altre dia, no sé si ho vas veure, que va estar provant un Ferrari blanc, el sí, papa també.
7: Però jo dic... Jo entenc que ha de venir el papa, que és un dignatari d'un estat petit, però ha de fer una rua?
0: Però si la gent li demana.
7: Ja, bueno, però ja està, però ja no, una rua i aquí ha d'aturar tota la ciutat.
0: Bueno, ja veurem, veurem, Malcolm, quanta gent hi hagi al carrer per veure el papa. Bueno, què, avui què hem de fer?
6: Bueno, avui parlarem també una part d'aquestes de... Ara que parlàveu de Donald Trump,
0: sí,
6: parlarem d'una persona molt influent en Donald Trump, li donarem una clatellada a un personatge que ha resultat ser fascinant, perquè... S'ha fet famós en els últims anys perquè li han fet diversos documentals. És molt protagonista a la pel·lícula que, no sé, farà un any o dos anys que van estrenar The Apprentice. També té una obra de teatre. És un personatge, d'entrada, contradictori i poderós, cosa que el recorda bastant a Donald Trump. Un negociador molt astut, un aconseguidor, el que es diu un superfixer. Superfixer seria el tio que et pot aconseguir...
0: Qualsevol cosa
6: a l'administració, un lloc de jutge, entrades per anar a veure Bad Bunny... a l'Alejandro Echevarría dels Estats Units, ¿vale? Un paio que va ser demòcrata i després republicà, que va ser la mà dreta de McCarthy, que de fet va precipitar la seva caiguda, que va treballar amb Ronald Reagan, va ser el mentor de Donald Trump, i a més ell era... per veure les contradiccions que tenia, jueu i antisemita.
0: Les dues?
6: Sí.
7: Però pitjor encara.
6: Era homosexual i homòfob.
0: Hòstia, increïble.
6: Sí, ell va adoptar un sistema de funcionament per la seva vida que sortirà bastant durant aquest programa, que es diu el banc dels favors.
0: Ah.
6: És a dir, tu me das quemita, jo te
7: tinc aquí tres favors que et dec, tu em deus dos, així.
6: Jo et faig això, però tu recorda que em deus una, no? No sé si recorda una mica la màfia, això, però bueno, una mica sí. Tenia moltes connexions amb la màfia, precisament. Una cosa que també va tenir molt a favor és que mai va pagar impostos. No és que no pagués impostos, és que no pagava res. O sigui, era l'home simpa. O sigui, anaves a dinar amb ell i ja sabies que pagaves tu. Pagaves tu i ja està. Parlem de Roy Marcus Kohn, més conegut com Ray Kong. I am
0: King Kong. No. I'm King Kong. No es diu Kong, es diu Kon. Sense la G final.
7: És com Cohen, Kong, Kon.
0: Bueno, clar, és el cognom...
6: És Cohen i s'ha tret la E.
0: S'ha tret la E.
7: No, la E la tenia, però s'ha de dir que l'ambaixador d'Espanya en aquelles èpoques, vaig sentir unes declaracions i de dir Kong. Diria Kong.
0: Roy Kong. A Kong.
7: El nostre King Kong va néixer a Nova York a una família jueva important. No era era d'una família del Bronx, però molt important. El seu pare, Albert Kohn, era jutge del Tribunal Suprem de Nova York. I una persona molt important i molt influent al Partit Demòcrata. Els seus pares, el pare i la mare de Kohn, mai es van estimar. Va ser més o menys una... es va casar quan ell tenia 40 i la mare... 32, i ell era per aquella època, diguem-ne, una solterona que ja s'havia de casar, i l'altre un senyor que no era un senyor molt antipàtic i no trobava dona, i va ser una mena de matrimoni de conveniència. Kohn era un paio fred i distant. El centre de la vida aleshores de la mare, com que no podia estar amb el seu marit perquè era un imbècil, era Roy. El tractava com si fos un geni. En una de les seves biografies expliquen que quan un mestre d'escola va trucar a la mare per dir-li que s'enduria Roy i alguns altres estudiants a un partit de beisbol, ella va dir, que bé, els nois poden aprendre molt del meu roi. O sigui, l'única cosa que penses quan el teu nen se'n va a unes colins o el que sigui és que els altres aprendran molt. Això és amor de mare. A més, va forçar, l'única cosa que va fer ella va forçar el jutge Cohn que abandonar el Bronx i anar a parar a Park Avenue, perquè pensava que si el fill tindria més oportunitats socials.
6: No, i de fet, ell va aterrar a Park Avenue, però les habilitats socials les portava de marca, perquè realment...
0: Sí, era un crac amb això, eh?
6: Un crac, però que no se'n podia imaginar. La història és impressionant. Era un nen prodigi. O sigui,
0: vull recordar que per qui no ho hagi vist, surt a la pel·lícula d'Aprentis,
6: sí.
0: No? Que és un dels personatges importants, Jeremy Strong, que Jeremy fa un Strong paper fa... increïble de Roy Cohn.
6: Però escolteu que això és impressionant, perquè ell era... O sigui, riu-te tu del Pequeño Nicolás. Ell mateix explica que als 12 anys ja va discutir amb el seu pare, que era jutge del Tribunal Suprem de Nova York, sobre com gestionava els favors. Havia passat la següent cosa. El jutge Cohn, el pare de Roy, havia ascendit en l'escalafó gràcies a l'ajuda d'un altre jutge que es deia Francis Martin. 2 anys més tard de que aquest Martin li fes el favor a Cohn, el jutge Martin es va apropar al Cohn i li va demanar que votés a favor seu en un cas que es veia a la divisió d'apel·lacions. I li va dir, tio, jo t'he ajudat i ara tu ajuda'm a mi i vota'm. El Cohn es va negar dient que la seva consciència no li permetia, perquè veia que el cas tenia la raó els que apel·laven, ¿vale? I el seu fill de 12 anys, Roy, es va enfadar i li va dir, no és així com funcionen els favors, papa. Ahir inventa el banc dels favors.
0: Ah, carai, amb 12 anys ja ho ha inventat.
7: No, és que... És que Cohn entenia com funcionaven aquestes cadenes de favors. Fent servir els contractes del seu oncle Bernie Marcus, que per cert va acabar a la presó, va ser un cas molt famós, va actuar com a intermediari en la compra, molt jove, en la compra de l'estació de ràdio WOM.
0: WOM? Sí, la típica
7: WHOM. I, o sigui, aquesta ràdio la volia comprar un senyor que es deia Generoso Pope.
0: Generoso Pope?
6: Generoso Pope.
0: Quin nom és meravellós.
7: Generoso Pope.
6: És meravellós.
0: Pope, que és papa.
6: El papa Generoso.
0: El papa Generoso.
6: I aquest home, Generoso Pope, devia ser... No, igual no era de la màfia.
7: No. Però era el pare d'un dels companys de l'escola de Cohn. Aleshores, això, Cohn té 15 anys,
6: I... Això, amb 15 anys intermedia amb una compra d'una emissora de ràdio.
7: Sí, increïble. Sí, fent servir el seu tiet, que era un senyor bastant important. Segons Cohn, a la seva autobiografia, Pop li va donar una comissió de $10,000 amb 15 anys.
0: D'aquella època.
7: D'aquella època. Ser. I Cohn, què va fer? Li va donar una part a l'advocat de la Comissió Federal de Comunicacions.
0: Oh, va subornar-lo, ja.
7: Va subornar un tio amb 15 anys! Un geni del mal!
6: Espera, que segueix.
0: És increïble.
6: Amb 15 anys ja suborna un tio per aconseguir una concessió d'una emissora de ràdio. Amb 16 o 17 anys, segons la biografia que va escriure Von Hoffman, a Cohn, que està aleshores fent a l'institut abans d'entrar a la universitat, no li costava gens trucar a una comissaria de policia per arreglar les multes d'accés de velocitat dels seus profes de secundària.
7: Oh, quin geni! Puto quin geni! Puto geni!
0: Els profes, no?
7: El profe jo...
0: Senyor Davis, que li han posat una multa, no?
6: Déjamelo a mi, que jo se lo arreglo. Als 18 anys, quan tenia... Espera, que això encara és més gros. Oh. Quan tenia 18 anys, a l'últim any de la Segona Guerra Mundial, Cohn volia evitar el servei militar perquè l'enviessin al front, clar, òbviament. Fent, i aleshores va contactar amb un congressista que era amic del seu pare per tal que el nominés per entrar a l'Acadèmia Militar de West Point. Què dius? Home, si no vols anar a la guerra, per què
0: no,
6: vas
0: no
6: a la...
0: No vagis a West Point. Quin clar. Sentit té, no?
6: Tres vegades consecutives, Álvaro Mira. Tres vegades consecutives va suspendre l'examen d'ingrés, per tant, no va quedar apte...
7: Va guanyar temps, perquè...
6: I aleshores es va acabar la guerra i ja no va haver d'anar. I ja no va tornar a trepitjar West Point en sa vida.
0: Otra vez, usted.
6: La guerra pels pobres.
7: Fent servir programes accelerats, que ja, o sigui, després de la guerra hi havia als Estats Units uns programes d'universitat accelerats que estaven pensats per veterans.
6: Mm-hmm. Per veterans de la guerra.
7: Perquè durant la guerra han tornat a passar 6 anys o 5 anys.
6: Recordem que aquest tio no va sortir de West Point.
0: Ah, va fer servir els programes
7: de
0: veterans.
7: El programa accelerat.
0: Però si no hi havia anat.
7: Però va trucar, va fer unes trucades.
6: No, estem parlant del jeta màxim de la història.
7: Sí, i ell va fer, va obtenir el títol universitari d'advocat en 3 anys.
0: Però perquè era un geni o perquè...
7: No, no, perquè va fer tac accelerat pim, pam, pim, pam, i estava pensant...
6: Els veterans de la guerra s'hi posaven
0: més
6: fàcil.
0: Ràpid, no?
7: Vale. Encara no tenia 20 anys. El dia que va rebre la notícia de que havia aprovat el bar aquest, l'examen aquest del Col·legi d'Advocats, aquell mateix dia, el dia que aprovava l'examen, mira si era tot natural, va prestar jurament com a fiscal federal adjunt.
0: El mateix dia,
7: eh? El mateix dia, el títol ja estava jurant.
6: Un tio que als 12 anys ja cobrava comissions...
0: Espectacular.
6: Els 20 ja era un jefe.
0: Espectacular. Però tenia, o sigui, clar, és un nano que des dels 12 anys ja sabia que s'ha de teixir una teranyina
6: sí. I vinga, pa aquí, pa allà. La teranyina la tenia en els despatxos. Què li faltava?
7: Lo gran d'aquesta sí, sintonia de sí, lo gran. Sí,
6: sí. La premsa.
0: Ah,
6: fer-se...
0: Amigos de la premsa.
6: Amigos de la premsa. Aquest de seguida va entendre el poder de la premsa. Ell estava de jutge de guàrdia un dissabte quan un gànster de poca munta, o sigui, un xitxarelo, un assalta carter, va ser arrestat. La policia l'arresta i descobreixen que portava $10,000 en bitllets falsificats. Con és el que li cau al cas amb ell, i aleshores el Con diu, espera, que en aquest cas em faig famós. Li va dir a un periodista que el cas involucrava una gran xarxa de falsificació internacional i aquella tarda la història i el fiscal general adjunt Con van ocupar la primera plana en els diaris més sensacionalistes de la ciutat de Nova York. L'únic problema era que Con no tenia ni idea que hi hagués una gran xarxa, petita, gran o el que fos, i tant era. Però ell s'havia convertit en una estrella mediàtica.
0: Clar, ja estava
6: el fiscal
0: a la
6: Con descobre una red de falsificació.
0: Increïble.
7: Clar, en aquesta cosa, amb aquesta importància mediàtica que va agafar, es va involucrar molt ràpidament en casos importants. Va tenir un paper menor en el processament d'Alger Hiss, que era un espia. Era el moment que tothom estava buscant espies...
6: Guerra freda, eh?
7: I guerra freda i
0: macartisme,
7: gent...
0: eh?
7: Exacte, sí. Activitats antiamericanes.
0: Cacera de bruixes.
7: I va néixer la seva preocupació pel tema de la infiltració comunista al govern dels Estats Units. A l'edat de 20...
0: Però si era un nen, ell també, no?
7: 23 anys.
0: A 23 anys. 23 anys.
6: Això ho ha fet amb 23. Què no faria als 60? Aquest 23... tio amb 23 ja era això, eh?
7: El 23 es va fer el protagonista...
6: Que és la minya mal dels corruptes.
7: Exacte. Sí, sí, sí. Es va fer... Això sí que és tràfico d'influències. Als 23 anys es va fer protagonista del judici del segle, que era el processament de Julius i Ethel Rosenberg per lliurar secrets atòmics de la bomba atòmica a la Unió Soviètica. Però, clar, la pregunta és com un tio de 23 anys es fa amb el cas més important d'Estats Units que es feia per televisió i tot.
6: A veure, que diguem que és el judici del segle, no estem exagerats. En aquell moment, el judici de Julius i Ethel Rosenberg, que ara us l'explicarem perquè suposo que tots els de l'informe PISA sabeu qui eren Julius i Ethel Rosenberg, us ho hauran explicat al col·le mentre estàveu fent les vagues i aquestes coses, sabreu això.
0: Però és el de la història d'Oppenheimer, també? Estaven ficats amb tot el tema, eh? Vale, vale.
6: A veure, ell arriba... Com pot un nano de 23 anys acabat de sortir de la facultat per la via ràpida d'haver sigut voluntari de l'exèrcit sense haver estat a l'exèrcit en sa vida, arriba a aquest judici? Pel banc de favors. Un any abans, per una sèrie de caramboles de favors... A veure, la cosa va ser... Ell ajuda a Irving Seipel a aconseguir el lloc de fiscal general. I Seipel, aleshores, com aquest l'havia ajudat... el fa com el seu ajudat, el primer tinent, que es diu. A més, ell explica que va fer alguns favors a un vell amic de la família, que es deia Irving Kaufman. El jutge Alcon, el pare, havia ajudat a aconseguir al jutge Kaufman el càrrec de jutge federal. El nostre Con va explicar que va anar directament al secretari encarregat d'assignar jutges als casos penals, va moure quatre fils concrets, i el jutge Kaufman, l'amic del seu pare, va ser el jutge d'aquest judici del segle. I aleshores ell va ser el fiscal. Rieu-vos dels judicis del jutge Peinado.
0: Hi ha cançó clar d'Bob Dylan sobre el judici de Julius i Ethel Rosenberg.
7: Sí, perquè aquesta és la cançó de Bob Dylan. I sobre aquest, el matrimoni Rosenberg. Julius i Ethel van ser acusats de ser espies soviètics i de passar informació sobre la bomba atòmica.
6: La bomba atòmica, eh? Clar, no, en un moment que la gent estava paranoica.
0: Clar.
7: Aleshores, és una informació que pels americans sabien que podia costar centenars de milers de vides. I Con va ser el gran protagonista i els va fer executar la cadira elèctrica. Fins i tot anys després, quan ja se sabien moltes més coses que el Brodem, ell va dir que no se'n penedia. Ell mai no es penedia de res com a regla vital. És una cosa que també fa Trump. Jo mai m'equivoco. Vull dir, jo...
0: Perquè, ja... perquè aquests dos els van executar i tampoc no n'hi havia per tant, o sigui...
7: No,
6: n'hi havia.
7: Ell...
6: Especialment a ella.
7: Ell era un espia, però un espia menor, ni bomba atòmica ni res. Era com tants que en van descobrir...
6: Era comunista.
7: Era un comunista que havia passat informació perquè després es van desclassificar i també es va desclassificar la KGB. I van veure que a la URSS no en tenien res. Per què mataven aquest que no havia passat res? I,
0: clar.
7: O sigui, era un don nadie. I aleshores, però el que era molt injust, era la... era ella, perquè ella no tenia res a veure. Com a única prova, tenien unes converses gravades amb una ambaixada. Això no es pot gravar una ambaixada, òbviament. Mm. I no les podien fer servir, aquestes proves. Les proves on van descobrir que ell va dir que li havia passat informació a un senyor que tenia alguna cosa a veure amb la URSS. I això que... Això, tot va ser una gravació, i ell té unes declaracions al seu llibre que és increïble, que diu sempre m'ha preocupat profundament la violació de la intimitat.
6: Sí.
7: Que suposen les escoltes telefòniques,
0: això
7: els registres... Con,
0: sí. I les confiscacions.
7: Això no es pot fer.
6: La intromissió de la intimitat dels Rosenberg no demostraven res respecte a la bomba atòmica, però ell volia condemnar-los perquè sabia que era el cas que el portaria a la fama.
0: Quan abans he dit lo de Oppenheimer és perquè arran de la... Oppenheimer és el senyor, l'inventor de la bomba atòmica, d'alguna manera, allà a Los Alamos, que explica també la pel·lícula, i la pel·lícula explica molt bé que hi ha una persecució que l'acusen de comunista, també, amb ell, finalment, i és molt poc després d'aquest judici amb el Rosenberg, que és allà el caldo de cultiu al voltant d'aquesta qüestió.
6: En el judici, quan... inventa proves, falsifica documents, manipula el germà d'Ethel perquè digués sense saber-ho coses incriminatòries respecte a la seva germana, va construir el cas. Ethel no tenia res a veure amb la Unió Soviètica, però la van acusar perquè pensaven que si l'acusaven amb ell pressionarien el Julius perquè parlés. No ho va fer, no va parlar i va acabar fregida a la cadira elèctrica.
0: Mare.
6: Sabent tothom que era innocent i que només era... un argument perquè Julius cantés. Ell va exagerar, el Cohn va exagerar els càrrecs amb l'ajuda del jutge Kaufman, amb què parlava cada dia en secret des de cabines telefòniques, es trucaven des de cabines telefòniques, i ell el que volia era acabar amb ells, matar-los i portar-los a la cadira elèctrica. A ella la van executar només per escarmentar futurs comunistes i animar a la delació de, si tu coneixies un comunista... Escolta, et podem matar igual, eh?
7: I sobretot si tu sospitaves que el teu marit... Van començar moltíssimes trucades de gent que deia, jo no sé si el meu marit per què fa per les nits, per què truca... I potser era una amant, el que sigui, perquè les dones van començar preocupada que si el teu marit era un espia, tu també acabaries fregida, no? Aleshores, Cohn va entrar, per desesperació de Bobby Kennedy, com ja van explicar un altre, el dia de Bobby Kennedy, va entrar com a mà dreta del senador McCarthy. Clar, era una estrella, i McCarthy va veure que aquest noi li convenia. Cohn va tractar Kennedy com...
0: Continuava sent molt jove, eh?
7: Sí, clar, perquè
6: hi ha 25 anys, sí.
7: Cohn va tractar Kennedy com un sirvent, fent-ho sortir per dolces, cafè, i guanyant-se el seu odi etern. I Cohn va convèncer McCarthy de que no volien Kennedy, però que inclogués el seu equip com a investigador especial no remunerat, que això ja és raro, a David Shine, que era un ric jove, guapo, Ross era fill del propietari d'una cadena d'hotels que es deia Hotels Shine. L'única qualificació de Shine per aquesta feina era que havia escrit un pamflet amateur titulat Definició del comunisme, que l'havia publicat i que s'havia pagat ell mateix. Ni McCarthy sabia per què ell era aquell noi aquí. Només volia tenir content i feliç a Cohn.
6: Igual a Cohn li agradava una mica Shine.
0: Pot ser.
6: Bueno, perquè Cohn i Shine es van dedicar a viatjar per Europa per censurar llibres a les Americas House i altres institucions americanes que estaven fetes a Europa i que tenien llibres. Van passar ja per Europa amb l'excusa de tancar biblioteques que tinguessin, per exemple, un llibre clarament comunista com el Falcó Maltès de Dashiell Hammel.
0: Déu meu.
6: Per exemple, absoluts disbarats. Cohn i Shine, a part de tancar biblioteques, tancaven discoteques.
0: Ah, amigo.
6: Es passaven el dia de festa organitzant gresques que s'estenien des de l'Stork Club de Nova York a diversos antres d'alta i baixa categoria de París, a Berlín, a Londres, on fos. La premsa europea, que estava al tanto d'això, es va enfotre sense pietat retratant-los com un parell de nens ximples. Qui diu ximples que eren molt amics, diguem-ne, eh?
7: Ja. Sí. Quan van tornar als Estats Units, resulta que van reclutar Shine com a soldat ras. I Cohen va dir, això no pot ser. Aleshores, en McCarthy intenta que li donessin a Shine un tracte de favor. Segons McCarthy, diu, Cohen volia que Shine fos general...
6: D'entrada.
7: I que no hi hagués, i que no anés al front. Si podia ser que estava en un hotel, un lloc així, tranquil, a prop d'un club, tal. No ho va aconseguir. I aleshores, Cohen, que era molt venjatiu, va començar un atac furibund a l'exèrcit. Va començar un atac, que no, una guerra que no podia guanyar.
6: Li havien tret el seu amiguet.
7: I aleshores, i això va arrossegar McCarthy. Va acabar amb la carrera de McCarthy, això? O sigui, es va acabar McCarthy perquè com volia que un amic seu no fos general, i semblava que també havia acabat amb la carrera d'aquest jove Cohen, perquè només tenia 26 anys. Però... Roadside, the death and resurrection
6: show. You smile, resurrection. The next thing you know we die. Si havia fet tot això als 26, què no podia fer a la següent part de la seva vida?
0: Però, o sigui, s'havia carregat McCarthy perquè l'havia seguit fins al final, però ell segueix.
6: Ell segueix. Semblava que el tio està acabat.
0: Però no.
6: Clar, i ell, amb 26, al llindar de la trentena, es fa el gran aconseguidor de la ciutat de Nova York. Guanyava els judicis a la negociació. Mai arribava als judicis. I no era per qüestions jurídiques. Els guanyava en un pacte o perquè el jutge deia... Pensa que el jutge aquest em deu molts favors a mi.
0: Home. Però vull recordar, és que si recordeu la pel·lícula, vau veure la pel·lícula sí, de Apprentice, no? Que Roy Cohn li ensenya a Donald Trump les normes...
6: No diguis mai...
0: Que diu, a veure com eren allò de... No.
6: Ataca,
0: no et defensis mai, ataca. Nega-ho tot, no et metis mai res, aquesta era la segona norma. I la tercera, reclama la victòria.
6: Sempre
0: has guanyat tu. Mai admets una derrota i tal.
7: Avui hem guanyat a Iran.
0: És que tot el rato és el mateix.
6: Això explica moltes coses.
0: Ataca, nega-ho tot i mai acceptis una derrota.
6: Ja sense el seu amic Shine es dedicava a ser la gran aconseguidor. Era el fiscal, l'advocat més temut de Nova York, perquè era el que aconseguia tot. Això va en el dia. I a la nit... era l'amo de les grans sales discoteques de Morocco i, sobretot, Estudio 54.
0: Hombre!
6: Tenia la clau d'Estudio 54. Podia entrar quan volgués. O sigui, ell tenia la clau d'Estudio 54. Els amos l'adoraven. Per què? Perquè ell, com a aconseguidor, va pactar amb la màfia perquè la màfia mai molestés a Estudio 54. Era un dels socis. I ell organitzava, com tenia la clau, festes quan li donava la gana. O sigui, les festes anaven des de Andy Warhol a l'alcalde de Nova York. Era el tio més popular de la ciutat. I, a més, seguia manipulant a la premsa. Tenia una amiga que es diu Cindy Adams. Cindy Adams era la columnista més famosa, més àcida, del New York Post, o sigui, amarillisme total. Només dir-vos una cosa, és la biògrafa de Sukarno. Li va fer dos llibres a Sukarno. Que aquesta senyora, per encàrrecs de Cohen, destrossava o exalçava qui ell li digués. Ai, que s'ha d'anar per aquest o hem de protegir en aquest. Vale. I la premsa també li feia favors, com quan Rupert Murdoch li va demanar que aconseguís una entrevista amb un capo de la màfia. La màfia era una extensió dels seus contactes i havia aconseguit que no entressin a Estudio 54. I a més li va dir, mira, vols un telèfon d'un mafiós? Te lo pongo al telèfon.
7: Ja està. També organitzava festes a casa seva. Hi ha en un documental diu que sempre posava un sucrer ple de cocaïna per cada comensal.
0: Per cadascú?
7: Sí, vull dir, no sé què serien.
6: Però tenia un detall, eh?
7: Però al costat et posava un petit sedant per si veies que et passaves en la cocaïna.
0: Mare.
7: Hi havia una medicina per baixar, un baixatiu, que es diu. Bueno, ell gastava 500.000 d'aquella època a l'any de despeses mínimes. I no pagava ni un duro d'impostos. Res. No tenia res al seu nom. No tenia compte corrent. No tenia... Tenia testaferros que rebien els crèdits. No tenia compte corrent. Vull dir, era increïble. No tenia tarja de crèdit, òbviament. Però la realitat és que, per no pagar, no pagava res. Era un tio que tenia una malaltia. Es comprava un cotxe i no el pagava. No, hi ha el documental aquest diu que una noia li diu, vull unes peces d'art Ming, de l'època Ming. Li porten, i la seva amiga, que era la Cindy aquesta, ja sap que no les pagarà. I, clar, al cap de 6 mesos, l'amic que té l'empresa que li ha portat diu, escolta, el teu amic Cohen no em paga. Aleshores, la Cindy va a casa seva, agafa aquestes peces d'art i li torna al propietari perquè no ha pagat. I Cohen la convida a sopar aquell dia. No, òbviament, no li diu res, perquè com si això ja va de suar. I quan estan marxant, li diu al cambrer, ja t'enviaré un xec. O sigui, no va pagar ni aquella peça d'art, ni pagava el sopar, no pagava res. A les seves notes el seu secretari ja factures enormes de coses que, immenses que posa a mà. Intenta no pagar.
0: Com a objectiu, no?
7: Sí, sí, sí. Mai no pagar res, però generava molts diners. Controlava part dels aparcaments de la ciutat de Nova York.
6: Com a Susana. Tenir pàrquings és molt important.
0: Molt important, els
7: pàrquings. Sí, no, però tenia els pàrquings que estaven millor ubicats a la ciutat. I, per cert, aquests pàrquings, no sabem res, però aquests pàrquings abans era d'un mafiós que va aparèixer mort en un maleter.
0: Que fort.
7: Perquè, clar, també era l'advocat de la mare.
6: Sí, també, com hem dit, era absolutament contradictori. Va votar contra els drets dels homosexuals. També contra els de les dones, òbviament, això no és contradictori. Però era, en públic, era un homòfob. En la seva autobiografia va expressar opinions més dures, molt dures, cap als homosexuals. Li va dir al demòcrata Andrew Stein: t'has de deixar ficar en aquestes assumptes de mariques, i va dir dels activistes gais: putos mariques.
0: Hòstia, noi.
7: Mantenia més que els homosexuals eren més fàcils, era més fàcil que fossin comunistes.
6: Si ets maricón, ets comunista.
7: Què? Sí, perquè era més feble. També els jueus, eh? Dius, els comunistes que
6: s'hi van bé... Però és que ell era homosexual.
0: Ah, això és el que t'anava a dir, ell és gay, no?
7: Sí, sí, sí. No, però ell follava amb homes, a ser gay.
6: No, no era homosexual, ell era ambiciós.
0: Ja.
7: Ell era gay, però es ficava al llit només amb homes i sense parar. Era una orgia permanent i s'envoltava sempre d'aquests efebos guapos, però ell deia que no era gay, eh? Li va demanar a la seva amiga periodista, Cindy Adams, que escrivís que s'havia compromès amb Barbara Walters.
0: Amb una dona.
7: Sí,
6: bueno, Barbara Walters és la presentadora estrella de la televisió americana.
7: Era mentida. La seva gran afició eren els xapers que es portava a Estudio 54. Perquè Estudio 54, a la part de dalt, era una mena on la gent feia coses més ajuntament carnal. No tenia parella, mai tenia parella. Només tenia amants, però molts amants, centenars d'amants.
6: Sí, l'altra contradicció que havíem apuntat abans és que, tot i ser jueu i molt defensor de l'estat d'Israel, era profundament antisemita.
0: És increïble, eh?
6: Sí.
0: Tota la vegada.
6: Als Estats Units tenen una paraula en anglès que és un self-hating Jew.
0: D'autodi, no?
6: Sí, i a més ella, la seva manera de parlar, utilitzava sempre acudits i paraules així ofensives contra els jueus. Per exemple, ell quan parlava dels altres jueus els deia kick, que és un dels pitjors insults que pots utilitzar. Ostres, com dir-li níger a...
0: D'acord.
6: Vale? Una cosa així. I sempre criticava els jueus, sobretot quan l'arxidiòcesi de Nova York i el seu cardenal es van convertir en els seus clients. Aleshores es va convertir molt catòlic. Per cert, es va insinuar també que el cardenal de Nova York també se'l va
0: acrucir. No, home, no.
7: No, sí, però no. Era veritat, perquè hi havia fins i tot cròniques, gossip, que deien que el cardenal era també homosexual i que se l'havien vist alguna vegada amb algun noi.
6: A l'Estudio 54 fotent-se unes clenxes d'aquí.
0: Però,
7: No, però s'ha de dir que hi havia un perfil a Nova York en aquella època que era el jueu homosexual de Nova York. I per ell això, i que eren molt comunistes, és veritat, que
6: eren
7: una transició d'esquerres, i per ell això representava el mal. No?
0: Clar, com un cliché ja.
7: Un cliché, sí. La veritat és que va molt en demòcrates, i anava a convencions demòcrates a fer contactes, com en republicans. Però la realitat és que va ajudar molt, molt a la campanya de Ronald Reagan. Només guanyar, li va demanar a un congressista una carta de recomanació perquè anomenessin Marianne Trump, germana gran de Donald Trump,
0: la Marianne Trump, la
7: com a jutge federal. Con tenia molta influència en Reagan, molta. Reagan sempre feia el que ell deia. Però el seu gran projecte, de veritat, va ser Donald Trump. Aquí, al principi, va ajudar perquè l'acusaven de discriminar la comunitat afroamericana als seus edificis, als seus 14.000 apartaments que tenia a Nova York. Con va recolzar a Trump en tot. I Trump era, diguem-ne, el seu projecte.
0: El modelava, no?
6: Ell veia que Trump era ell de jove.
0: Clar.
6: I que, xaval, amb el meu mestratge arribarem molt lluny perquè tu arribaràs a president i tot això. Però...
0: Però què?
6: Va resultar que Raycon va agafar l'UVIH i se li va diagnosticar la sida. I Trump va dir, ui, no! Con un sidós o no,
0: hòstia,
6: i el va deixar tirar.
0: El va deixar tirar.
6: Aleshores, Con només va poder anar... La seva popularitat i el seu prestigi va caure. Eren els anys 80 en els quals ja estava realment estigmatitzada la malaltia. Con va començar en els late shows, a les ràdios. Va negar sempre que tenia el sida, però s'estava morint de sida. Va morir el 1986 i amb ell va acabar un dels pitjors elements de la política nord-americana. L'única cosa bona i involuntària és que va acabar amb la carrera de McCarthy. Una altra fill de puta. Hòstia.
0: Increïble, Roy Cohn. Sí, de veritat, si no l'heu vist, aneu a veure la pel·lícula The Apprentice, perquè coneixereu ja no només el personatge de Donald Trump, que el protagonista, no me recordo el nom, és extraordinari com el fa, però Roy Cohn és un personatge que allà apareix d'una manera extraordinària i que defineix perfectament el món en què vivim ara.
7: Un mes abans de morir li van treure el carnet o el permís per fer d'advocat i ja, potser massa tard.
0: Fins aquí, no? Fins aquí. Doncs Roy Cohn, avui als Il·lustres Exagrables, Santi Jiménez, Malcolm Motero, que vagi bé.
6: Moltes gràcies.
0: Apa.
7: Ciao, ciao, ciao.
6: Adéu.
8: Tout le monde viendra me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
9: RAC 1. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ara a Fimen, samarretes interiors per home, 2x6,50. I pantalons curts per home, 2x20 €. Fimen, tan senzill com això.
11: Supermercat Plus Fresc, el gust de casa nostra cada dia a prop teu.
12: A Plus Fresc sabem que menjar bé comença fent una bona compra, amb aliments de proximitat, qualitat i confiança. Fruita i verdura dels pagesos d'aquí, la carn 100% criada a Lleida i el peix més fresc de la Llotja. Quan consumeixes el que és nostre, guanyes sabor i ajudes els productors locals.
11: Plus Fresc, nova apertura a Barcelona, al carrer Indústria 92, cantonada amb Marina.
13: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
14: Mira, és encara més bonic que a la botiga.
15: I cap tot com ens deien.
14: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
16: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge.
17: Ara,
16: diumenge.
17: L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
18: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
19: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
9: RAC 1. Yeah!
20: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs, fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
9: RAC1.
21: Tots som un milió. Actualitzada al minut.
22: Alertes d'última hora.
21: Tot el que sona a RAC1.
22: Contingut exclusiu.
21: RAC+1.
22: Fàcil.
21: Ràpid.
22: Còmode.
21: RAC1.cat.
22: RACU.CAT.
21: RAC1.cat. El cap de setmana, quan passen coses...
23: Felicitats, Xavi.
0: Bueno, felicitats. Gràcies, gràcies.
2: Aquí volia anar.
23: Està veient el seu discurs i agraïment...
0: Està veient el seu discurs.
23: Escoltant, agraïments a l'equip, als guionistes, sí. I en cap moment
1: ni un...
3: Pantalleros.
1: Ni petit.
3: No, la paraula pantalleros...
0: La paraula no, col·laboradors es diu...
3: No, però pantalleros. Pantalleros.
0: Bueno, però és que si hagués de dir...
3: Pantalleros. Pantalleros. No costa dir-ho, Xavi. No costa res dir-ho.
1: Digue-ho. Un premi que no donaran mai més, o sigui, l'únic premi guanyat a la teva carrera, que és el millor comunicador català del segle XXI.
3: Gràcies, pantalleros. Res més.
1: No, i no ho digui, perquè no hi haurà una altra oportunitat. Mai més donen un premi. Mai més. És l'únic, el primer i l'únic, l'últim.
3: I ara fes una secció, saps?
1: Que no, aquí no. No, jo estava a casa dolgut, dolgut. Estava retransmitint en streaming al Blai, sí. I jo deia, Blai, digue-li alguna cosa. Diu, no, és que ara no puc dir, que li diguis alguna cosa, home!
3: Gràcies, Blai, també. Per
1: home, pantalleros, tio, hòstia!
21: Via Lliure, territori cap de setmana.
0: Ja se us ha passat, o no?
4: Gràcies, Blai, per l'ajuda. Gràcies per l'ajuda.
5: Aquest grup que no s'acaba mai.
0: Quin grup?
4: Problemes greus.
5: Aquest quart.
4: Problemes greus i de tota mena, eh? Sí. Físics, mentals, sí. De diners, de consum, de substàncies... No entrarem aquí en els nostres problemes personals, no?
5: No cal.
4: Molt bé. Bon dia a tothom.
5: Bon dia.
4: Com esteu tots? Us veig una mica...
0: Mira,
4: fotuts.
0: Us he de dir una cosa. Sí. L'altre dia...
4: Sí.
0: Vaig veure ja el primer nen tirant petardos.
5: No, tan aviat.
24: No puc,
0: de veritat. Primer nen tirant petardos. No. Mira que altres anys he pensat, però si no el sento enlloc. I no n'he sentit més, però vaig sentir els primers nens bombetes. Això sí,
4: Li vas dir alguna cosa? No. Algun improperi? No. No vas dir. No vas cridar.
0: Nens de 3 anys. Que
5: et poses a cridar un nen de 3 anys. Imagina.
25: Agafant el Broxi.
1: Bundó, millor comunicador català del segle XXI, agafant un nen de 3 anys pel coll i aixecant-lo.
4: No, no, el dia següent el Nacional Xavi Bundó agradeix un nen.
1: Un vídeo de Xavi Bundó pixelat, com els de Rebalear.
4: És un monstre.
0: Escolta,
1: parlem de Rebalear.
0: No, sí.
1: Com és, diuen
0: les Espanyes. És que avui he llegit el Pàmies, i no és el primer que sento que ho diu, i és un fenomen estrany, que diu que no troba la versió en català. I jo l'he pogut veure en català HBO
1: sense problemes. Entrant des de Movistar,
0: No ho sé, no ho diu. Si
4: jo HBO l'he vist en català.
0: A veure, un moment. Tots heu vist des d'aquí...
1: Jo hi vaig veure el segon en català.
0: I des d'on? HBO.
1: Des d'HBO.
25: Jo els he vist
0: tots. Ho heu vist des d'HBO?
4: Sí, directament a la plataforma HBO, no accedint a Movistar.
0: Recordo que la setmana passada hi ha algú ens deia per Twitter que no trobava la versió en català. I ara he llegit el Pàmies i dic, hòstia, a veure si està passant alguna cosa.
1: Jo no sé si entrant des de... Saps que Movistar,
25: mira,
1: que el diuen...
25: Jo tinc ara obert aquí Movistar.
0: I,
1: sí?
0: Val?
1: Sí.
25: Però vaig posar...
1: Posa-ho en català.
25: Posa volum.
1: Posa-ho en català.
25: Aviam,
5: per
25: la versió.
5: Per defecte et surt en castellà,
1: sí,
5: a Movistar.
1: Sí, HBO.
25: Vinga, la versió... Àudio en català.
0: Això és HBO.
4: Tecnoblai, Tecnoblai.
1: Sí, atenció,
25: No, però és a través de Movistar,
1: Que
25: estic veient.
0: A veure.
1: Per quan li dius en
0: l'alfabet... Està posant el mòbil,
1: per quan li dius en l'alfabet digital,
0: mira. Sí.
25: Això
0: està en català.
4: Està en català, amb subtítols.
0: Movistar, això,
25: Això és Movistar.
0: Escolta, si algú li passa, digueu-nos-ho sí, també, perquè no és el primer que ho sento.
1: Des de Movistar no tinc ni idea. Des d'HBO segur que sou en català, perquè jo hi vaig anar el segon en català.
25: Jo també. I a Movistar acabem de comprovar que també...
1: El que sí puc assegurar... perquè m'ho han confirmat, és que no hi ha cap tipus de cartelleria ni imatge creada en català.
0: Del rebalejar.
1: Perquè rebalejar és un verb que té sentit aquí a Barcelona i en català. A Madrid, rebalear, què collons vol dir?
5: No significa absolutament.
1: És una cosa, a mi em sembla estranyíssim, perquè a més no estem parlant de que facis una lona gegant. D'acord, entenc que no facis una lona gegant. D'acord, t'ho perdono. Però, home, un cartell digital, o sigui... quan t'envien a tu la publi d'HBO o fan anunci de premsa, que ho posin en català. És estranyíssim i em sap greu perquè la setmana passada vam dir que acabé que la sèrie sigui íntegrament en català
0: sí.
1: I ara em vull queixar de dues coses. La setmana passada ja vaig dir una d'elles.
5: Deixa les pixelades.
1: Que és... No, anava a dir res de pixelades, no anava a dir res de la sèrie en si. Anava a dir, que surti la sèrie per defecte en espanyol perquè li estàs... Hi ha molta gent que no s'enterarà.
0: Ni ho intentarà.
1: No, perquè no s'enterarà, que és en català. Jo no estic parlant de Catalunya, estic parlant de si un senyor mira la sèrie a Madrid. Si li surt per defecte en espanyol, la mirarà en espanyol i creurà que és en espanyol, perquè això és així, o almenys passarà en una gran part dels casos, i l'altre és que no hagin fet ni un simple esforç de fer la cartelleria en català. No té sentit que una sèrie en català no tingui ni una mica de publicitat en català. Per mi no té sentit.
0: No, és el que ens passa amb el tema lingüístic sempre és quan hi ha una cosa a celebrar, després n'hi ha dos...
1: No, és veritat. No, a mi
0: molt pesat.
1: Em toca els collons perquè quan vaig arribar a casa algú em va dir, escolta, no heu comentat res de que no hi ha absolutament res de cartelleria en català
0: sí.
1: I que a més hi ha una lona gegant penjada per aquí a prop i posa Rebalear.
0: Dins d'això, crec que, o sigui, va per damunt que es pugui fer una sèrie íntegrament en català en versió original.
3: Home, sense
0: va per damunt de totes aquestes qüestions. Ara, un cop ja has fet això, el que no entenc és que no acabis de rematar la jugada.
1: Algú em va dir que és una teoria una mica estranya, però jo la deixo anar aquí, com que no és meva la teoria. Doncs endavant.
4: Teories.
1: Que és que com que la sèrie s'estrenarà a TV3, no? Quan l'estrenarà a TV3, TV3 ja farà tota la campanya en català.
5: Ah.
1: I que hi ha una espècie de pacte tàcit perquè HBO ho hagi fet en castellà i
0: entre
1: ho hagi fet en
0: les dues, perquè no trepitgem manguis.
1: Correcte.
5: Però no seria més senzill fer tota la cartelleria de cop.
1: Com he dit, Noé, aquesta teoria
5: és
1: d'un amic meu imaginari.
0: Ah, d'acord.
4: Com es diu aquest amic?
0: No ho sé.
4: Pep. Així de fàcil,
1: Pep. Moner, es diu.
4: Pep Moner?
0: Moner no, que va venir la setmana passada, pobre home.
4: Existeix, Pep Moner, no és cap amic imaginari.
0: Exacte, home. Que a més li vam treure el que ens havia dit Pep Anton Muñoz, que és culpa de Pep Moner, que li va canviar el nom.
1: Mira, és veritat.
0: Perquè
4: és una cosa
0: es,
4: llamat,
0: es feia dir Pep Muñoz i diu que els confonien i Pep Muñoz va venir i li va dir: nen, vine, ara et diràs Pep Anton.
1: És una de les coses més ridícules que he vist en la meva vida, que algú li facin canviar el nom. Però també dic que és molt de Madrid que no puguin distingir dos Peps. Sí, sí.
0: No, però això era Barcelona.
4: Encara pitjor.
0: Que confonien les obres de teatre, Pep Muner i Pep Muñoz. De veritat. De veritat.
5: Home,
0: bueno, 2:15, un moment.
1: Jo deixo a Madrid.
0: Jo no us confonc. Si algú li passa això de rebelejar,
1: sí, que
0: no pot veure-ho en català, pel que sí, que ens ho digui, per veure si descobrim...
1: De totes formes, jo...
0: Mira, la Núria, el capítol 2 de rebelejar... Això ho podries comprovar, Blai. El capítol 2 de rebelejar, a través de Movistar, no està disponible en català, només el primer.
1: Mira, no?
5: Apareixerà el Jai a casa seva.
1: Jo em comprometo aquesta setmana a preguntar a HBO...
0: Rebelejar...
1: Exactament. Si hi ha hagut algun problema tècnic.
4: Però si el primer està en català i el segon no, jo crec que és més atribuïble a un error tècnic, sí, que no a una intencionalitat de dir...
0: No,
5: traiem... Evidentment, no t'hauria sentit.
1: Un moment, hi ha nervis, eh?
4: No, Blai, Tecnoblai.
1: Què?
0: Què?
25: Només està en castellà.
4: Veus? Ja ho tenim.
0: Ara, ja ho sabem, això.
4: Misteri resolt.
0: Però quants episodis hi ha ara?
4: Dos.
1: Pensen una a la setmana.
0: I HBO sí que l'heu vist en català.
1: Jo sí.
0: Val, llavors ja el tenim identificat, perdoneu.
1: El vaig veure ahir en català.
0: Gràcies, Núria. I li diem al Pàmies des d'aquí. Episodi 1 l'ha de poder veure en català.
5: El 2 no.
0: Episodi 2 no hi és a través de Movistar.
25: Movistar, eh?
1: M'ho apunto aquí.
0: Alguna cosa falla.
1: M'ho apunto aquí.
0: És una cosa tècnica.
4: És una rada.
0: Però amb HBO sí que la podeu veure en català, els dos episodis que hi ha fins ara, a Movistar només el primer.
1: Mira, vaig apuntar-me. Odi etern a HBO. M'ho apunto per preguntar.
0: Un minut per damunt de 2:15.
1: Escolta,
0: un
1: moment.
0: Un moment. Què?
1: No, que volia...
0: Molt ràpid.
1: No, això de Quinótico.
0: Ara m'ho dius.
1: No, fora.
0: Un moment.
6: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
7: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
12: I tu, què vas disfressat?
24: Aquest pista boníssim.
26: Avius? Cirera?
27: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
12: No té un punt estrany, al final?
10: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
12: No us he drogat. Us he enverinat.
28: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
29: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final... no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
30: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
31: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
6: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
0: 11:34.
32: Patata Sant Tomàs.
0: Ara.
4: Això és el que volem. Amunt tothom. Vinga, Catalunya. Genoll tocant, orella esquerra. Genoll esquerra tocant, orella dreta. Amunt, som-hi.
25: Esquerra, dreta.
5: Pitjor que les cançons ja, que escolta morta. La meva filla.
1: És que la gent em demana que faci... La gent em demana que faci bon dia.
25: Blai Morell, bon dia.
1: És que la gent
25: bon
1: no m'està veient, Xavi. Però Broc ara s'està tocant. Estic intentant.
4: Genoll esquerre amb orella dreta. I ho he aconseguit, eh?
5: Que ningú intenti a casa.
0: Jo ja, professor, no proveu, professor de ioga.
5: No
0: Òscar Broc.
25: Jogui Broc.
0: Òscar Broc, bon dia, eh?
4: Bon dia.
0: No he vist Cribano, bon dia. Toni García, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
5: És que és impossible, això.
1: És que és impossible.
0: A veure...
1: Hi havia una litúrgia que s'ha trencat, perquè aquest desgraciat es deixa amb l'aeròbic aquest que fa des d'acabar la bugaderia.
0: És tremendo.
1: Jo només us demano... Broc Fonda. Amics, us demano, amics oients del Dia Lliure i amigues oients del Dia Lliure, que si algun dia, per casualitat, us creueu amb Òscar Broc a la bugaderia, el foteu a dins d'una rentadora.
0: Ei, ei, l'altre dia...
1: Jo em faré càrrec de les vostres despeses legals. D'acord? El que calgui, de veritat. Si s'ha de robar un banc, es roba un banc perquè no aneu a la presó.
4: Que tampoc vull entrar a la meva via personal, però l'altre dia a la bugaderia... vaig mig lligar.
0: Bueno, va, però... Fins aquí podíem arribar, tu. Fins aquí podíem arribar.
5: Un mitjó em va mirar més el compte. Saps?
1: T'explico una cosa, Xavi.
4: Així de gran és la bugaderia.
1: El pitjor de tot saps què és? Que ens fa com... No, no.
5: Tota la setmana així, eh?
1: No, perdona, saps què fa? Escriu un missatge que diu... He conegut algú a la bugaderia.
5: Sí, una samarreta.
1: Piquem, tots piquem, li diem aquí. I diu, algú.
4: No, no, molt bé.
0: Escolta, va, tu, que hem d'anar per feina, bugaders i bugaderes. A veure, abans de les estrenes, que n'hi ha moltes i hem de comentar-les.
5: Vinga.
0: Doncs volies fer un apunt per ubicar la gent. Què ha passat aquesta setmana? Venim de Canes. Venim de Canes, que hi va haver una pel·lícula dels Javis que va guanyar la millor direcció, Ex Aequo, per la bola negra, val? I hem vist que hi ha un grup de crítics, no?, que es diuen Quinótico,
1: sí,
0: que he vist que han fet com un missatge queixant-se que si de les crítiques d'altres.
1: Si no t'agrada, és que ets vell. Aquest és el missatge cristal·lino. Recorda que la setmana passada vaig dir que a mi em molestava molt aquesta unanimitat que existia entre certa premsa, no que són tots amics, la mente colmena, no? Surt algú, l'abeja reina surt al cine, l'abeja reina es pronuncia i tots els altres zánganos, que no sé com es diu en català...
0: No em sortirà el nom.
1: És igual, busca-ho mentretant, doncs de sobte opinen tots el mateix. I aquesta setmana, ahir, em sembla, un d'ells...
0: Tàbacs, pot ser?
4: Tàbacs.
0: Abans d'ahir.
1: Doncs la vella reina i els tàbacs es posen tots d'acord, òbviament, perquè la vella reina diu que aquesta pel·lícula està bé i està bé. I un d'ells, un indocumentat, va sortir dient que si no els havia agradat la pel·lícula dels Javis a certes persones és perquè eren, obro cometes, la crítica vieja, tanco cometes. Simplement aquest pseudomitjà de comunicació, el Quinótico aquest, que és un model de negoci que no acabo d'entendre, sabran ells com fan els diners, ha tingut un cant desastrós, no?, perquè no els hi ha fet cas ningú. Normalment funcionen perquè hi ha una de les seves treballadores que fa preguntes a les rodes de premsa una mica picantones.
4: Provocadores.
1: No? Oh. Perquè el tema es faci viral i així pugui monetitzar els likes. Aquest any, la seva pregunta, que ha sigut una pregunta picantona, no ha sortit al lloc perquè ja no li importa a ningú. I llavors s'han enfadat i han fet aquest missatge. Jo volia insistir en el meu missatge inicial. En aquest programa mateix, cada setmana arribem a les mans, vosaltres no ho sabeu, però quan sortim d'aquí...
0: Ja, hòsties.
1: No, l'altre dia vaig parlar amb tu un moment, vaig sortir, com vaig sortir, el Blai em va trencar un tabulet al cap.
0: Sí.
4: Patades de karate, no, no.
1: No, explica com va venir.
4: No, el tio fotent cops de peu en l'aire com si fos Bruce Lee.
1: No, explica que la setmana passada estaves a casa, 5 de la tarda de dissabte,
5: van picar
1: i era Blai.
4: Obro la porta, el primer que veig és el puny del Blai estrellant-se contra el meu nas. És el primer que... Ni hola, eh?
1: Però vull dir que ara, sense conya, el que vull és que en aquesta taula ens costa molt posar-nos d'acord i crec que aquí està la puta gràcia.
5: Hi ha vegades que estem d'acord i hi ha vegades que no.
1: Aquí està la puta gràcia de la crítica, que no tots hem d'estar d'acord. La història de l'art és referencial i l'art és completament subjectiu. A mi em pot agradar i a tu no.
0: Ja
1: està. Xavi, un presentador? Jo crec que no. Però li han donat un premi. Saps què vull dir?
5: Parlava d'una cosa molt estranya que deia que la crítica periodística no havia de ser subjectiva i no havia de basar-se en l'opinió personal, quan precisament parlem d'opinions personals.
1: Però si és que la paraula crític ja ho diu.
0: Vull dir una cosa sobre això. Crec que s'ha posat de moda, i és veritat, i podria dir que no em sembla malament, que els crítics critiquin els crítics, vale? Això és una cosa que ja fa temps que passa.
1: Sí, ja passa.
0: No passa res. Crec que si algú no li agrada la crítica de l'altre, té tot el dret a criticar la crítica.
1: I tant,
0: no? El problema és que l'argument del que vaig veure de Quinótico era no és que no t'agradi la crítica des d'un punt de vista argumental, és que et sembla que qualsevol que no li agrada la pel·lícula és un viejo. No? Però jo ho veig cada dos per tres, que hi ha aquesta mena de cosa que que si tu ets un crític que no t'ha agradat una pel·lícula i, en canvi, veus majoritàriament que sí que agrada...
5: Ja se't cataloga d'una manera.
0: No, i has de defensar, a vegades, que la resta estan equivocats. Bueno, és que
1: però tu és que,
0: digues
1: jo,
0: la teva. Si és
1: jo
0: que,
1: només,
0: clar, si
1: no,
0: és igual.
1: Jo només... És que em semblen faves comptades.
0: La policia, diguem-ne, la moral. No?
1: És una professió completament subjectiva, completament. Saps? Que la Gestapo del cine et digui un dia que a tu t'agrada aquesta pel·lícula perquè si no t'agrada és que ets un vell...
0: Però i això, home, això val també pels oients que ens estiguin escoltant. És a dir, el que dieu vosaltres...
1: Perdó,
0: els que dieu vosaltres, no va a missa, tampoc.
5: No, no, home,
0: de fet, no, és probable que, com que sou quatre, hi hagi gent que estigui molt més a favor del que diu majoritàriament la Noé, perquè li agrada més com opines, el que digui el Broc, el Toni, no ho sé. Literalment, no. Que cadascú és més d'una tortuga ninja, m'explico? Jo soc més de Rafaelo i més de Leonardo, doncs aquí hi haurà gent que els agrada.
1: L'altre dia vaig estar a un sopar i hi havia una fotògrafa en aquest sopar i com vam acabar el sopar la fotògrafa va dir, sense dir-me res abans, sense jo saber que era oient del programa ni res, una noia jove em va dir, a tu mai t'agrada res i al Vall Morell li agrada tot. No, escolta, i endavant, i què passa, quin problema hi ha? Blai li va posar 4 estrelles a Mandalorian, no 4 estrelles. Mandalorian s'ha estrellat a la taquilla i ara tothom està venint al meu cantó. No passa res perquè el Blai...
0: Però si t'ho va agradar, Mandalorian. No?
1: Sí, però no m'agrada tant com aquests. No passa res perquè el Blai que vull aquí cada setmana. Aquí està la gràcia.
0: Per cert, Zanga, no en recorden Borinot o Avallot?
1: Borinot.
0: No?
1: Sí. Borinot és un moscardó.

0: Ready and turn. Nice.
1: Perdona, jo aquí veig que el Blai 3 i mig.
2: I jo, sí. jo li fotria 4.
1: Bona pel·lícula, eh?
3: No,
2: per mi?
3: 4 per mi.
2: Pel·lículot.
1: Bona pel·lícula, també.
2: Pel·lículot.
1: Endavant, Blai.
4: Explica la història d'una parella que té una relació idíl·lica. Que la pel·lícula comença com una pel·li romàntica.
1: Ells dos, eh?
4: De tota la vida, d'ells dos.
1: Pattinson.
4: Exacte.
5: I comença com Barbarian.
4: Dies abans de casar-se, doncs estan en un sopar i van explicant coses i una d'aquestes persones explica alguna cosa.
5: Compte,
3: compte, compte.
4: Explica una cosa relacionada amb el seu passat.
3: Juguen a un joc que és explicar el pitjor que cadascun ha fet a la seva vida.
1: Hòstia,
3: i a partir d'aquí,
4: ella
3: explica una cosa molt
5: potent. Aquí ho vam explicar, perquè vam explicar una polèmica que va haver-hi gegantesca als Estats Units i vam haver d'explicar com s'originava.
3: Però
5: tenim la sort de que la gent té pitjor memòria que nosaltres.
2: Però sí, a mi el que m'agrada d'això és que tens una pel·lícula abans d'aquest fet que està bé, que és una comèdia romàntica que funciona, moderna, contemporània. Dius, ostres, està bé.
3: Però,
2: i quan es produeix aquest fet, aquesta confessió, la pel·li s'enverina i es converteix en una comèdia romàntica de terror, pràcticament, no? I m'agrada molt com el director fa aquest canvi i com el director va creant un estat de malestar en l'espectador i en els protagonistes de la pel·lícula de forma escalonada fins que al final arriba a uns 10 minuts finals que a mi em semblen meravellosos, en els quals estàs flipant amb tot el que està passant. I m'agrada molt com busca sempre la cara fosca d'una cosa que en teoria és tan lluminosa i tan alegre com una boda de dues persones que s'estimen profundament, joves, en el seu millor moment, amb diners, etc etc. I com amb petits detalls, amb el DJ de la boda, per exemple. Amb petits detalls d'aquests de la boda, amb la senyora que els ensenya a ballar. Són detalls foscos que fan que una cosa tan lluminosa i tan guai s'acabi convertint en una pel·li d'horror. A mi em sembla un pel·lículot, de veritat, m'ha encantat.
3: Jo potser no sóc tan entusiasta del tros final, perquè crec que aquí ja cau de l'aspecte més... anem a portar-ho a...
5: Groguenc.
3: Sí. Jo crec
5: cau
3: que
5: en tots els
3: ja
5: tòpics.
2: Hi ha alguna sortida de to, això sí.
3: Exacte, ja no és tan subtil, sinó que m'agrada molt tot aquest tros a partir de la confessió d'ella, tot aquest tros de... Ostres, de com afecta això a la relació de parella.
2: Tot, no?
3: Tots els pensaments intrusius que comencen a aparèixer, com funcionen els dos a partir d'aquí. Tot el tros final m'agrada perquè ja estàs dins la història i està bé, però jo crec que aquí cau una mica ja de la part més òbvia. Però tot i així jo crec que és una pel·li que la gaudeixes molt. Crec que et planteja una qüestió que tu pots preguntar-te a tu mateix. Què passaria si la teva parella t'expliqués això? Què faries?
2: Clar, és que jo crec que és el dilema que et planteges durant tota la segona part
3: exactament
2: de la pel·li, que estàs et poses en el paper d'ell sempre, i també en el d'ella.
3: I s'ha de dir, dels dos, pots centrar perfectament en les dues situacions, i s'ha de dir que ells dos són uns trossos d'actors espectaculars. M'encanta que per fi, perquè això ja porta molts anys, però perquè jo crec que Zendaya ja porta molts anys que fa un tipus de cinema que és més comercial, però que se li ha donat el crèdit com molt bona actriu, però Robert Pattinson sempre ha portat com... ha fet pel·lis molt d'autor des de fa molts anys, des que va fer Crepúsculo i tot això, i com que no se li dona el crèdit que mereix, i és molt bon actor.
2: Totalment d'acord.
3: I aquí els dos brillen moltíssim.
2: No, els dos, jo crec que estan de premi els dos. I és que et creus la parella, química... et creus els seus dubtes, el veus com van canviant, com els hi canvia l'actitud fins i tot, ella està increïble, bueno, no sé, jo em sembla que és una pel·lícula que he gaudit moltíssim.
4: I un altre dels punts a favor per mi és la posada d'escena. I sobretot el treball de muntatge
3: i
4: de la
3: pel·li. Aquesta música,
2: la música també.
4: Això ajuda molt a crear aquest clima.
2: Et posa nerviós, tu.
3: Sí, estàs incòmode.
4: Aquest això que s'enverina, no? Aquell clima que tot està enverinat.
3: És una pel·li molt incòmoda.
5: Jo,
4: sí, sí. A mi sembla molt bona.
5: Jo, sense fer spoiler, afegiré un factor. A mi no m'agrada. A mi al final em sembla... La pel·lícula em sembla molt polanskiana.
3: Sí.
5: En tots els sentits, és una pel·li molt incòmoda, que treballa molt bé el silenci, l'atmosfera, no? El desconcert, no?, que et provoca la confessió que fa el personatge de la Zendaya, no?, etcètera, etcètera. També, és a dir, la pel·lícula no ha funcionat als Estats Units.
3: Uh-huh. No.
5: Jo crec que no ha funcionat perquè...
3: toca un tema...
5: Clar, tenim que pensar quina és la visió que té un americà del que passa a la pel·lícula.
3: Déu-n'hi-do, sí.
5: No, sense fer un spoiler, només diré que hi ha 358 tirotejos a escoles cada any als Estats Units i que segurament, si tu o la teva família o la teva ciutat o el teu estat haguessis patit alguna d'aquestes coses, quan vegessis la pel·lícula, la teva visió seria diferent. Amb això no he fet un spoiler, només he advertit, no?, que hi ha una part molt xunga no? Que és gairebé terrorisme, que tu...
2: Però jo crec que està buscada ja voluntàriament perquè sí, sigui un tema sí, que faci mal. Tant, és a dir.
5: Però entenc, entenc la polèmica que hi ha hagut als Estats Units amb aquesta pel·li
2: i tant,
5: que l'ha perjudicat moltíssim, és si s'ha frivolitat

0: amb una cosa molt xunga. Jo no crec que es frivolitzi, no crec que passi a la peli, però entenc que des del punt de vista d'un espectador de l'altre costat de l'Atlàntic...
1: Cal d'una altra manera.
0: El que veus tu és molt diferent, no? És com quan el debat etern de les armes de foc, no? Clar, nosaltres, les armes de foc... Bueno, pues, però clar, per un espectador en un país on hi ha 300 o 450 milions d'armes, probablement la seva visió sigui diferent. Per això agraden tant determinades pel·lícules d'acció als Estats Units que a nosaltres ens ni fu ni fa.
2: Molt recomanable.
0: Però a mi em sembla una pel·li de 4 estrelles. Veritat, ho dic, la pel·li està molt ben feta, ho dic, per mi és molt Polanski, no, si m'haguessin dit que l'assigna ell. Però entenc que el visionat d'un europeu o d'un català pot ser molt diferent que el visionat d'algú que viu a un país on hi ha una permissivitat amb certes coses que a nosaltres ens semblen, no sé,
1: una cosa aliena, total.
0: Terrorífiques, no?
2: Exòtiques.
0: No, sí, diferent.
3: El drama, si la voleu anar a veure, amb Zendaya i amb Robert Pattinson.
0: Sort que la següent és super animosa.
2: Això sí que és un drama, això sí que és un drama.
0: La següent també, ho haig de dir ja, per mi és 4 estrelles.
2: Peliculot.
0: Ara
3: peliculot,
0: bé.
3: Uf.
0: Feia temps que no veia una pel·li tan dura.
3: Okay. La pel·lícula és catalana, d'aquí una estona parlarem, per cert, amb la seva directora.
0: Hòstia, menys mal que no he dit que era una merda. Sí.
2: No, imagina't,
0: quina merda.
2: Per un moment
0: gràcies, per advertir-ho. Gràcies per dir-m'ho abans.
2: He sentit l'angina de pit del Xavi Bundó, sí, des d'aquí. Sí. Li ha fet un no, crac al cos.
3: Ara no ragis, tampoc, d'aquesta manera, que només saps fer tu. Producció catalana, molts festivals i, a més, amb molt bona rebuda. La pel·lícula es diu Corredora.
4: Guanyaré. Faré història.
3: Sí, sí.
4: Seguim.
3: Corredora, home, aquesta sí que l'he pogut veure.
2: Ah, clar,
3: conversarem amb la protagonista. M'agrada molt la pel·lícula.
0: A mi em
3: Corredora.
0: Va. A mi em va.
3: Resumeixo ràpid.
1: Sí.
3: És una corredora,
1: sí,
3: una noia que...
0: Cobrarem el mateix,
3: que està estudiant al CAR per ser una atleta d'elit, no? I que en un moment determinat, jo crec que això es pot explicar, no?
0: Té un brot,
3: i a partir d'aquí la narració, que és tremenda. Respecte a la família, les seves expectatives, qui és, qui deixa de ser...
2: Com afecta això la gent del seu voltant, no?
3: I és un tema que no se'n parla massa.
0: Jo crec que en aquesta taula, no vull parlar amb els companys, tots hem viscut...
1: Jo anava a dir, si ets una persona que algun cop has patit angoixa...
0: Episodis d'angoixa, no?
1: Aquesta pel·li... Sí.
0: Aquesta pel·li em va generar una angoixa molt gran. Bueno, jo sóc una persona que convisc amb l'angoixa i amb els atacs d'angoixa. I, hòstia, m'hi vaig veure moltes vegades, no? I sobretot aquí ja ha portat a un extrem...
2: El brot psicòtic, no?
0: Molt bèstia, no? Que és el d'una persona que té que posar el seu cos fins a uns límits, no? Mm. Que són molt difícils d'assolir. Si no és professional i et dediques a això d'una forma constant, i, hòstia, em va semblar que estava molt ben executat la manera en la que t'explica què passa quan arribes al punt final, no? O sigui, que el teu cos et diu prou i el teu cervell fot un pet,
1: un crac, no? És un exemple de que hi ha molt bona comunicació entre l'apartat de direcció i l'actriu principal a l'hora de mostrar...
3: Alba Sáez, que per cert no la teníem vista.
1: Ostres, tu, doncs...
5: És el primer treball al cinema.
0: Jo la poso ja com a nominada al Goya Actriu Revelació.
1: És una bogeria.
0: Jo la poso.
1: Com mostren un aspecte tan complicat de mostrar en pantalla com és la sensació de la pèrdua de control. Mm-hmm. Aquesta por de que veus els ulls de... No puc, estic perdent el control, això. La noia ho fa de manera estupenda. És espectacular.
2: Jo he conegut dues persones que han tingut brots psicòtics. Mm-hmm. Sé el que és això, sobretot per part de la gent que els envolta, perquè és una situació desconcertant. Mm-hmm. A la pel·lícula això ho retrata magníficament, perquè la gent que l'envolta no sap què li està passant. Té idees de paranoiques, que l'estan perseguint. És realment...
3: I com ajudar, tampoc.
2: I com ajudar, pateixes molt. M'agrada com la pel·li mostra això sense cap mena de filtre de ball, d'una forma, jo diria, quasi documental, despullada, utilitzant el so també d'una manera molt intel·ligent i creant una sensació d'angoixa, de malestar, però crec que és absolutament necessària per entendre l'infern pel que passen aquestes persones. No només elles, sinó la gent que les envolta. L'actriu principal és una passada i és una pel·li que fins i tot la pots traslladar més enllà del que és la malaltia que ella pateix, perquè és una pel·li que et parla de la gent que avantposa el treball i les seves ambicions a la salut mental. Jo ho he fet moltes vegades, això, i jo m'he sentit davant d'un mirall veient aquesta noia, perquè sí que de vegades avantposes el curro a la salut mental. I de vegades hem fotut tots, qui més qui menys, hem fotut un pet. No tan gran com el que veiem a la peli, però l'hem patit. No?
0: Jo crec que aquí la... anava a dir la gràcia, no seria la gràcia. El què de tot és com tots els elements de la pel·lícula estan alineats perquè puguis entendre el que passa. Perquè ella podia estar magnífica i que la direcció fos una merda.
2: No, no, la direcció és brutal.
0: No,
2: eh?
0: No. Però és que està, és una pel·li que està molt ben feta i crec que reflexa molt bé.
1: Està molt ben pensada, sí.
0: Perquè jo crec que, o sigui, és molt difícil que inconscientment a vegades no forcis, no? Pensant que no hi haurà cap conseqüència. Però hi ha alguna cosa en el teu cos, no? Hi ha una petita brúixola que quan es desvia del nord et rebenta.
3: Sí, sí, una altra cosa diré, que també té a veure amb això, que és quan la teva vida és això.
5: Clar. Si no hi ha res més enllà.
1: Has de parar i llavors què et queda?
3: Però no et queda res més. Qui ets quan no pots fer allò que t'agrada
0: no,
3: més?
0: Això que deia
3: allò que et defineix.
0: Això que deia l'Òscar sense o sigui, sense comparar-nos, eh?
2: No,
0: quan, quan ets autònom, ja et dediques a fer fotos o a escriure o a sortir a la tele o què, i tota la teva vida és això. I hi ha un moment en què el teu cos et diu mira, prou, hòsties.
2: Toni, quants cops he anat a treballar amb ansietat, amb febre, malalts, això ho hem fet moltes vegades, amb un estat mental realment dubtós, ho hem fet, i aquesta pel·lícula realment, ostres, et posa una mica davant del mirall i dius, ostres, t'afecta perquè t'hi veus una mica reflectiu.
5: Però a més, jo crec que la mirada que porta és una mirada molt respectuosa amb el que passa. No crec que espectacularitzi res, sinó que ho fa, t'ho posa davant, i a més, ja no només el so, sinó els primers plans, com està tot treballat. I heu parlat de l'actriu d'Alba Sáez, que està espectacular, però la Marina Salas fent de germana, sí, i l'Àlex Brendemühl, que és el pare, que té una escena amb ella.
0: Àlex Brendemühl, que és l'altre Miqui Esparvé. Els dos ídols d'aquesta secció són Àlex Brendemühl i Miqui Esparvé.
5: Té una escena amb ella que, està absolutament...
3: Sí. Fa del pare. Vull dir, clar, és l'home que està més descol·locat.
0: De fet, només li falla una cosa, que no surt Miqui Esparvé.
1: Podria ser un corredor, no?
0: Però a quina hora la tens, a la directora?
3: A la una vindran.
2: Crec que sí que sortia Miqui Esparvé, però el l'àmpic salat, com a rebaixar.
3: Molt bona pel·lícula, eh? Sortia
1: corrents de fons.
3: No, és una producció catalana i, per tant, per anar a veure.
1: Molt bona pel·li.
0: És una gran pel·li i segurament és una pel·li que podíem passar a moltes empreses. A moltes empreses on posen els seus currantes a uns nivells d'estrès bestials. Sí, sí.
3: Corredora. És la pel·lícula catalana i amb una debutant que, vaja, que
0: espectacular.
3: La carrera és molt prometedora.
0: Ho pronostico, eh? Jo crec que ella...
3: Jo convenci.
0: L'Alba Sáez estarà a l'eterna de Goyes al millor actriu de relació.
3: La pel·lícula és corredora. La podeu anar a veure als cines. Va, i l'última a Sales ens porta a Mallorca i amb Lolita Flores de protagonista.
0: ¡Vamos!
3: Mallorca Confidencial.
0: Obra mestra absoluta.
6: Que farlo para cada semana no
7: fácil. ¿Qué dice? ¿Qué dice tú de farlo?
6: Todos sabían que si querías provisionar.
7: Sí, chica, tápate.
6: Había que hablar con una mujer.
3: El Blai l'ha aprovat.
0: El què? La farlopa?
3: Justet. No, ha aprovat.
0: Ah!
3: Aprovat.
0: No, entes? El Blai
3: ha aprovat.
0: Diu la farlopa i diu el Blai l'ha aprovat.
3: Va, home, per favor.
8: No me'n vaig, tio. Centreu-vos.
5: No, jo crec que la pel·lícula...
0: Ai, no passa res.
5: Jo crec que l'impuls... La pel·lícula no comença malament, el que passa que jo crec que va perdent intensitat i a mesura que va...
3: Pel·lícula, per això?
5: És la història d'una... La Lolita Flores s'interpreta a una matriarca que viu en un poblat on es dediquen bàsicament al narcotràfic, allà a Mallorca, i llavors hi ha un projecte immobiliari que amenaça acabar amb aquell poblat. Llavors hi ha implicacions polítiques,
3: poblat? Dius poblat o dius poblet?
5: Bueno,
1: és una barriada.
2: El típic poble on es ven droga, dels afores de la ciutat.
0: M'ha semblat una pel·li trufada de bones intencions i absolutament fallida.
2: Sí, absolutament. És una pel·li que tens la sensació que podia haver estat molt més tota l'estona.
0: Vull aclarir, és una crítica periodística.
2: D'acord? Destaca Lolita en el paper de la gran matriarca traficant.
5: Té un mallorquí que dius, ostres,
1: Lolita,
5: et quedes? Ui, té un idó. Home, sabien que ella...
0: Ella, a veure, és una pel·lícula feta pel seu lluit.
5: Sí, clar, evidentment. I què és
0: però
5: una pena,
0: ella no
5: Toni?
0: Però ella no està gens malament. No.
5: És que és una pena, Toni, jo crec que la Lolita avui ha pogut tenir una carrera millor en cinema.
0: Perdona, la Lolita aquí, amb una direcció més acurada, un guió més fort, més treballat i tal, hòsties, et dona per nominació als putos Goya.
1: Sí.
0: Perquè ella fa un treball, jo crec, hòstia, molt digne, tenint en compte que potser no han saludat les millors circumstàncies.
1: No, és el que estan dient. Jo aprovo la peli justeta perquè crec que és això. El guió és un tòpic rere tòpic, està molt...
5: Que a més, té una veu en off que dius que cansa.
1: Sí, hi ha moltes vegades que rufes una mica la cella. Ah. Bueno, ok, però és veritat que la Lolita fa un treball molt bo d'actuació i per això dius, mira, aprovo la peli, ella està molt bé.
3: 4 minuts i les 12. La pel·lícula es diu Mallorca Confidencial i el podreu veure als cinemes. Un momentet, de seguida plataformes i sèries.
9: Dia lliure amb Xavi Bundó.
10: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
11: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
12: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
13: Molt bé.
12: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
13: Perfecte.
12: Arribarem a tot?
13: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
14: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
3: Dos minuts i seran les 12 del matí. Anem amb les estrenes de plataformes.
0: Sí, això...
3: Una d'altra volta que he vist que m'ha dit aquesta hem de dir alguna cosa.
0: Jo vull dir una cosa abans de que en parlem i expliquem, de què va. No, és molt curt. I és que aquesta pel·li es va passar a Cannes i va tenir 8 minuts d'aplaudiments.
1: Això no, és no, un relleu.
0: I ara quan en parlem entendràs perquè em sembla una paradoxa.
3: Estava altra volta a la sala i li van donar el premi, la Palma d'Or honorífica.
1: S'ha de dir, home,
2: s'ha d'apuntar alguna cosa també, que això és una pel·li d'altra volta que porta boina, que és aquest Travolta que va de director de cinema, que ara es posa una boina de director, no ho he vist o no?
3: Sí,
2: que diu que en té diverses per diferents...
3: Quantes, sí.
2: És a dir, és aquest Travolta, eh?
3: Vale?
2: Poseu-vos en aquest marc.
3: Travolta boina. Va, la pel·lícula es diu Ven a volar conmigo, en castellà, Apple TV, en anglès, Propeller One Way Night Coach.
16: Imagina't. Surprise! We are going on a jet.
3: O sigui, és la primera pel·li...
5: Com a director.
3: Sí, sí. Director de Travolta, eh?
5: A més, ella està basada en una novel·la que va escriure fa 30 anys gairebé.
0: Ell mateix.
5: Que ell mateix va...
0: Que va ser quan tenia 3 anys.
1: I s'ha quedat.
5: I l'ha adaptat al cinema. És una pel·lícula que dura 61 minuts...
0: Jo diria que sense crèdits dura 56 minuts.
5: I es fa llarga.
3: Una hora de pel·li es fa llarga, eh?
0: Portes 10 minuts, t'ho juro, i sembla que estiguis bien Cuo Vadis.
2: I de fet...
3: Llavors representa que és ell mateix o què és?
5: Sí, ell mateix quan era petit.
3: Sí. I què li passa?
0: Que li agrada molt els avions.
5: I se'n va amb la seva mare a volar des de... No sé si és Nova York fins a Los Angeles. Llavors ha de fer... com diverses escales.
0: Va canviant d'avions, va coneixent gent... I tot és... Hi ha una veu... Hi ha una veu en off...
5: Que és el mateix Travolta.
1: Que és el John Travolta. Amb una veueta així,
0: amb una veueta d'un nen que s'ha donat un cop molt fort al cap.
1: No, és com la veu que posava Hairspray.
0: Sí, diu... Llavors vaig pujar a l'avió... És una mica Francella.
2: Però és tot tan naïf i tan ingenu. Sembla la pel·lícula d'un director debutant de fa 20 anys.
0: Veu el nen pujant a l'avió i diu... És que estic jo pujant a l'avió.
1: El nivell és aquest, repetir... La veu en off repeteix fil per randa...
0: No, és així. Sí.
2: El que passa que la veu en off tens la sensació de que t'està parlant com si tu fossis un nen petit. Xavi, imagina't que et parlo així i t'explico les coses.
0: Sí, perquè imagina't, imagina't que tot,
2: així, així,
0: imagina't
2: Xavi,
0: que tota la secció fos... Hola, Xavi, avui parlarem d'unes pel·lícules. Acosta la boca al micròfon.
2: Deixa de dibuixar en un pòstit i escolta'ns, Xavi.
0: Si no dibuixis pel·lis en els papers.
1: Si et dones un cop al cap, és la pel·li que pots veure després d'això. Perquè et diran les coses molt, molt tranquil·lament.
2: Però és que, a part, és la pel·li més insubstancial que jo recordo amb molt de temps. No porta a cap lloc. Explica una història que no té ni cap ni peus. L'únic salvable és l'estètica aquesta, anys 60, anys 50...
5: Sí, el disseny
0: de la tua, de la TWA, la tua, no?, que era aquesta espècie d'estètica art déco, no?
2: Art déco, sí.
0: Art déco del Barça.
3: Val, en la pel·lícula, si voleu intentar-ho...
1: Jo no aniria a volar amb ella.
3: Ven a volar com
0: jo, no aniria, jo no aniria. Et dic de veritat, el més, per mi el més sorprenent és que passin aquesta pel·li a Can. Que et fa, entenc perquè està Travolta allà i tal, però és, de veritat que és una pel·li que et fa... L'estàs veient i estàs passant...
1: Vergonya
0: molta
1: aliena.
0: Vergonya.
2: És que jo crec que si aquesta pel·li no tingués la Travolta com a director, no hauria passat ningú filtre de cap de qualitat.
0: Perdona, i a més, ningú et compraria una pel·lícula de 57 minuts perquè no la vols posar a sales.
3: Molt curt, això.
5: No, clar.
3: Va, i l'altra de plataformes, que aquesta una mica millor, em sembla, documental a Netflix, ara que ve el tema del futbol.
0: Molt divertit.
3: Sobre un dels jugadors de futbol més violents de la història a Anglaterra,
0: el
3: i potser mundial.
0: Amb més targetes vermelles de la història...
3: Es deia Vini, eh? El Vini Jones.
2: Vincent.
0: Que els seus entrenadors volien dir Vincent.
3: Secretos... Tot era acceptable. Secretos del deporte, Vini Jones. Aquesta us ha agradat, és divertida.
0: No entenc, no entenc per què no va jugar al Real Madrid. Dona unes hòsties...
2: Molt Madrid, eh? Molt
0: és
2: perfil
0: Carvajal,
2: Madrid.
0: És Carvajal, però aquest no, és llest.
2: Això és un documental que has de veure amb una cervesa, eh? Dir, amb una Guinness, si
0: sí,
2: pot ser.
0: Una Guinness d'allà una gran, de litre i mig.
2: És la història d'aquest, del Vini Jones, que, bueno, un jugador ultraviolent que podia haver acabat jugant a camps de futbol com a la presó, perfectament, perquè era un tio realment
0: que
2: problemàtic.
0: Que va començar a Wimbledon, no? Sí. Cobrant merdetes.
5: Sí, era cobrava 150 i pico lliures a la setmana.
0: Era un senyor... que era famós perquè era molt contundent, entre cometes.
3: Perdona.
1: És una bona manera de dir-ho.
0: Donava unes hòsties.
5: Toni, Pepe, al seu costat, Pepe, era un voluntari de la Creu Roja.
0: Un dia, amb una baralla o un pub, li va arrencar un tros de nas a un senyor.
2: Sí, sí. Se'l va menjar, o sigui, li va treure amb la boca, o sigui, li va fotre una mossegada al nas, estil Mike Tyson.
0: Sí, sí, no. Llavors, és bàsicament la història d'aquest senyor, al Wimbledon, i després fins que acaba el Chelsea, no? I com ell... que em sembla un tio bastant intel·ligent, veu que allò no, que ell mai podrà renunciar a la seva naturalesa, que és fotre
2: garrotades,
0: fotre uns viatges bestials, li donen una oportunitat al Guy Ritchie per actuar a la seva primera pel·lícula, que
5: Lock
0: és
5: Lock
0: and Stock.
5: Lock and Stock, sí, sí.
0: I allà descobreixen que el tio dona molt bé en càmera, el tornen a cridar per Snatch... I a partir ja el tio deixa el futbol i comença, se'n va a Hollywood i comença una carrera...
5: sempre fent el mateix paper, per això.
0: Cinematogràfica, sí, bueno, sempre fent el mateix. Però clar, és un tio que projecta una imatge a càmera d'aquest tio em mataria. O sigui, que tu mires la tele i donen ganes d'amagar-te darrere el sofà, sí, sí, perquè penses que aquest tio surti de la tele. És com la nena de The Ring, hòstia, saps?
1: No.
0: Que surt de la tele i et mata. Però hòstia, em sembla un documental ben fet... És dintre d'aquesta sèrie de Secretos del Deporte, que és veritat que està molt ben fet aquests
2: documentals.
1: Molt bé. Jo diria que el principal valor d'aquesta pel·li és veure el Vinnie Jones parlant a càmera i rient de totes les anècdotes que van sortint, que són
2: les porrades. Les bajanades que ha de fer.
1: Sí, sí, són unes autèntiques.
5: Però no espero cap explicació de per què ho va fer ell. O sigui,
1: no,
5: ell és així.
1: Ell riu.
5: Ja està. El tio, doncs
1: li vaig menjar el nas, li vaig arrencar.
5: Pues venga.
0: Tenia una columna a un diari britànic. I el pitjor moment...
1: Aquesta història no l'expliquis perquè és molt bona.
0: Vale, no.
5: Que la vegi, la
0: guarda. No, ja està, és el pitjor moment de la seva carrera, diu ell.
3: Guardeu-ho. Vinnie Jones a Netflix, Secretos del Deporte, un autèntic sonat. Va, anem per sèries, algunes coses així d'on ha agradat.
0: Aquesta és la que realment li ha agradat a la Broc.
3: HBO Max, Spider Noir.
0: Va, Broc.
17: Have you seen
0: that? No. Jo esta. Com si estiguessis a la bugaderia, nen.
3: HBO, eh?
0: Imagina't que és una pretendent a la bugaderia.
2: Spider Noir, això és un univers alternatiu que ens porta als anys 50, més o menys, als anys 30.
5: A la depressió. Sí, sí, sí.
2: I en aquesta època doncs, tenim els mateixos personatges de l'univers Spider-Man, però traslladats en aquest context temporal i amb altres línies de vida diferents, altres històries diferents.
5: És com un univers alternatiu.
2: Sí, és la idea de...
3: I Spider-Man és Spider-Man?
2: És un Spider-Man diferent, va amb una gabardina, és com un detectiu privat Spider-Man, vale?
0: Nicolas Cage.
1: És com si fos el Humphrey Bogart, però...
3: Nicolas Cage és Spider-Man.
0: Nicolas Cage, que s'acaba d'aixecar d'una migdia de 36 dies i no pot ni parlar.
2: Estic totalment d'acord amb el Toni aquí. És a dir, jo crec que una de les principals cagades d'aquesta sèrie és Nicolas Cage. I mira que jo sóc fan, però Nicolas Cage no dona com a heroi d'aquesta sèrie. I és que a part el veus passant per allà com si estigués interpretant a un altre d'aquests personatges que fan pel·lícules de terror.
0: Podria ser el seu personatge random.
3: Perdona, no les salves, la sèrie?
2: Salvo de la sèrie l'estètica, és aquesta estètica hard-boiled, estètica noir, molt ben feta, i a més la possibilitat de veure-la en color i en blanc i negre. El blanc i negre és una passada.
1: S'apropa una miqueta a Sin City, no? L'estètica. No arriba a ser tan exagerada.
17: A mi hi ha una cosa...
1: Era molt més extrema.
17: A mi hi ha una cosa que... Veure Nicolas Cage i després veus The Spider Noir penjant-se i llançant d'això i barallant-se amb la gent, dius, no, és impossible no que Nicolas Cage faci això.
3: No cola.
17: O sigui, clar, és que és impossible, no, ja, és que no cola.
0: Hi ha una cosa.
17: No cola.
1: Bueno, jo diria, això que heu dit, per mi és cert, per mi és una cagada de càsting ficar el Nicolas Cage, però també penso que és l'encert principal. Perquè jo crec que la gràcia és veure el Nicolas Cage amb aquest posat i amb aquesta de manera de dir les frases que dius, és que no estic veient a l'Spider-Man aquest, estic veient a Nicolas Cage.
2: Fent de Nicolas Cage.
1: Fent de Nicolas Cage. Sí, sí, sí, i com és un personatge en si mateix que ara ja ha traspassat el meme, doncs crec que la gràcia és aquesta.
17: I després hi ha una cosa, perdona, Toni, i després hi ha una cosa, que és que la història no dona per 8 capítols. Mira, o sigui, dona per molt, com a molt, 3 o 4. I si molt m'apures, coi, fes una peli, fes una pel·lícula.
3: Has posat 3 estrelles.
17: Sí, però estic d'acord amb el Broc, que a mi una de les coses que m'agrada de la sèrie és l'estètica de la sèrie.
0: Perquè et deia que el veia subjectiu, crítica vieja.
17: No, ara bé, hi ha coses que no me les empasso.
2: Spider-Mal.
3: I l'altre.
17: Spider-Mal.
0: No, jo crec que Nicolas Cage hi ha un moment en el tercer episodi, que no sap quina sèrie està fent. Sí que para i li diu al director, escolta, com es deia aquesta sèrie?
2: Això és Batman, Superman, què era? No me'n recordo.
0: Batman, Superman, Spider-Man...
3: I ara sé l'última, i em sembla que aquesta us ha agradat molt.
1: Oh,
3: bona. Disney Plus...
0: Perdona, droga de la bona, com la de la Lolita. Blai?
3: És una història que el primer cop que se'n parla és a RAC1, perquè es ve de l'Islàndia de l'Albert Om, i acaba estivant-se del fil per la productora del Carles Porta fins a fer-ne una sèrie documental que es diu Abandonados i que el Porta parlava també al món.
18: El dia 22 de abril de 1984...
3: Són aquests dos nens, aquests tres nens que apareixen abandonats a l'estació de França el 22 d'abril de l'any 84. I això, clar, és matèria que si l'expliques bé...
2: Et diuen als restaurants que els millors restaurants són els que tenen bon producte, ho saben, i el toquen lo just perquè el producte brilli. Aquí tens un producte magnífic, que és una història increïble, i l'equip que ha fet aquests documentals ha tocat el producte lo mínim perquè brilli en tot el seu esplendor. I els ha sortit una sèrie documental, si no la millor de l'any, de les millors que s'han fet aquest any, sense dubte, plataforma, si no parlo a nivell estatal, sinó parlo a nivell global. És una passada la història, com la desenvolupen, com van tirant del fil i van investigant. M'encanten les figures d'aquests investigadors anònims que apareixen, que són gent que està a casa seva investigant i descobreixen coses i s'impliquen en un cas que no és de les... No és de la seva família, no coneixen a ningú. Ostres, és una història tan rica. És que dona fins i tot per una pel·lícula, mira el que et dic. M'ha encantat com està fet.
0: Pots explicar?
2: Tot el crèdit parlant a Puncí, ara acabo, perquè, ostres, l'escriptura del documental és meravellosa.
1: Sí.
2: S'ha d'aplaudir com lo bé que s'ha fet aquest documental i com han desenvolupat la història.
0: Anna, t'estimem.
3: Anna Puncí és una de les millors periodistes de succés de tribunals que hi ha
0: hagut. Anna, Bizum al 678. Sí, sí.
3: Però a part, si està ben executat, clar.
2: Està ben executat.
0: L'Anna és una animada, absoluta.
17: Mm-hmm. I això que deia el Broc...
1: addictiva, mare meva.
17: Sí, això que deia el Broc, que l'han tocat un mínim, sí, l'han tocat un mínim, però el poc que l'han tocat, ho han tocat tan bé.
2: Aquesta és la clau, no?
17: Tan bé.
1: Sí.
17: I ells, hosti, a mi, hosti, quan els veig a càmera, quan confessen i parlen de la seva història...
1: Funcionen molt bé.
17: Que els veus trencant-se.
3: No, perquè hi surten, no?
17: Clar,
3: hi ha 40 anys...
17: No? Hi ha un personatge parlant, que és el de l'Elvira, que és la germana, que és la petita, però que és la que engega tot d'alguna manera, que és la que porta una mica la veu cantant, però després hi ha els dos germans, que eren més grans, i que són els únics que tenien records així aïllats del que havia... dels seus pares, d'alguna manera.
0: I és que ves la història, perdona, la història no te la pots inventar.
17: No, clar, és impossible.
1: No.
0: Sí, tu poses això en una sèrie i al cap de 30 minuts dius, aquesta merda no se la creu.
1: On aneu? Això és molt exagerat.
0: Correcte.
1: I ja està, la manera com està dosificada la informació, que jo és que no sabia gairebé res d'això, és que estava enganxadíssima, volent saber com es desenvolupava la història. És brutal.
3: Bueno, torno a dir, tres nens abandonats a l'estació de França de Barcelona, un dia d'abril del 84...
2: Sense documentació, eh?
3: Que no saben d'on surten, d'on van,
0: t'imagina't començar...
3: I 40 anys després diuen, bueno, vull saber d'on he sortit.
0: A mi em sembla que intentar averiguar 40 anys després d'on collons ha sortit aquesta gent i què collons ha passat, té un mèrit tan espectacular, perquè jo no... O sigui, a mi em costa, a vegades, recordar els teus noms.
2: Ja, però és increïble el procés d'investigació de com, a partir d'un petit record, una petita imatge...
0: Sí, res.
2: comencen a tirar el fil i troben a gent. O sigui, la veritat, és brutal, increïble.
3: Gran, gran sèrie, gran i sèrie. Gran Anna Ponsió, evidentment, i Carles Porta. 12 i 10 minuts, ho deixarem aquí.
0: El Porta, el Porta...
2: El Porta, el no, Porta que pagui.
0: És un tio aconseguit crear un segell propi.
1: Home, clar, tu veus...
0: I té un mèrit bestial. I Carles, que si algun dia vols portar esmorzar aquí i venir a veure'ns... Estem, les portes per tu estan obertes.
2: I Carles, si algun dia necessites un parell de periodistes per algun reportatge, el Toni i jo estem aquí.
0: No, clar, estem
2: aquí.
1: Ah, mira, diuen...
0: A veure, no averiguarem res. No
1: averiguarem
17: res. Clar, clar,
0: no averiguarem res. Passarem una mà de tíquets...
3: Si no sou periodistes, si sou viejos...
0: Et passarem una mà...
17: La crítica vieja.
0: Et passarem una mà de tíquets, Carles, d'anar a puestos. Escolta, vos 30.000 euros de tíquets de restaurant.
3: 12 i 11 minuts. Ho deixem aquí, va. Toni García, Noemí Escribano, Òscar Brocla i Morella. Apa, adéu-siau.
0: Adéu.
19: Uau, avui estàs de pel·lícula.
20: Gràcies. Ho dius pel meu pentinat?
19: No.
20: Per les meves ulleres noves?
19: No.
20: Per què m'he posat un piercing?
19: No.
20: Ah, per les pel·lis que ens acaben de recomanar?
19: No, ho deia pel que portes a la mà.
20: El què?
19: Això que amagues.
20: I no te'n donaré cap.
21: Patates Sant Tomàs, irresistiblement bones, gustoses i amb compromís social. Elaborades amb oli d'oliva, arbequina de les Garrigues i sal del Delta de l'Ebre. Però el millor ingredient són les persones que hi ha al darrere.
3: 3 minuts i un quart. De la informació, Josep Moragas, bon dia.
22: Bon dia.
3: Rubén Pérez, bon dia.
22: Bon dia.
3: El president de la Generalitat celebra el preacord amb els sindicats d'educació.
22: Salvador Illa ho ha qualificat d'històric i ha agraït la feina i l'actitud de diàleg tant de sindicats com del departament.
23: És un preacord històric. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assumir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
22: El president ho ha dit fa ben poca estona en una inauguració d'una residència a Calaf. El professorat, per la seva banda, encara ha de validar l'acord que començarà a votar entre avui i demà. Segons fonts sindicals, la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o diumenge al matí, s'allargui fins dilluns al vespre. Mentre no es validi l'acord, la vaga de dilluns a Girona i la Catalunya Central es mantindrà convocada. I la població de Barcelona baixa per primera vegada en 3 anys. En total són 1,2 milions de persones amb una disminució molt lleu del 0,1% menys respecte a fa un any. Són dades de l'estudi del Padró que mostren aquesta tendència negativa i que s'explica per l'elevada mobilitat ciutadana. Ho ha dit a la CNN la responsable del Departament d'Estadística, Maria Jesús Calvo.
24: Aquests fluxos dels anys anteriors tan elevats d'immigració i d'emigració, el que estem vist és que s'estan estabilitzant i que d'alguna manera hi ha molta baixa aquest any, les baixes han augmentat i és perquè s'està regularitzant situacions de padró de persones que realment no vivien a Barcelona però havien arribat a Barcelona.
22: Malgrat l'estancament, és la segona dada més alta de població a la història de la ciutat. La població barcelonina autòctona ha seguit baixant i s'ha situat en el 44%, mentre que l'estrangera ha crescut fins a representar un de cada quatre. I un macrodispositiu del Pla Campai contra la multireincidència ha deixat un centenar de detinguts i 19 investigats a Barcelona i també diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu es va dur a terme ahir la tarda nit i va identificar més de 2.000 persones i va acabar amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van inspeccionar una trentena d'establiments i es va fer controls d'antifrau al transport públic.
25: Als esports, l'italià Marco Bezzecchi sortirà des de la pole position al Gran Premi d'Itàlia de MotoGP per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Marc Márquez sortirà quart en el seu retorn a la competició 19 dies després de l'operació del peu i l'espatlla drets. A les 3 de la tarda començarà l'esprint al circuit de Mugello. En futbol, Anthony Gordon és oficialment el primer fitxatge del Barça 2026-2027. A l'acte de presentació, l'extrem anglès va sorprendre parlant en castellà i va explicar que practicava amb el fisioterapeuta espanyol del Newcastle, Daniel Martí, que ha confirmat el Via Lliure de RAC1, que durant les seves converses amb Gordon, el jugador li va confessar el seu desig de jugar al Barça.
26: Te voy a decir que sí, que es sí, verdad, que es un chico que tiene sus objetivos muy claros y desde el primer día decía, yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça.
25: Això el dia que PSG i Arsenal es disputen el tron europeu a les 6 de la tarda en la gran final de la Champions a Budapest, el vigent campió i favorit contra un equip que no ha perdut cap partit, els Gunners. 11 victòries i 3 empats. El tècnic dels parisencs, Luis Enrique, ha recuperat Hakimi després d'un mes de baixa per lesió i també Dembélé, que era dubte. Per la seva banda, l'Arsenal arriba crescut després de guanyar la Premier League. Mikel Arteta només té una baixa, el defensa anglès Ben White, la resta tots disponibles.
4: Talent Topic. Talent Topic. Ets una pime i necessites ajuda per la gestió de la teva plantilla? A Adecco et podem ajudar perquè marquem tendència en el món laboral.
6: Tenim solucions de recursos humans per pimes. I a més, amb l'atenció personalitzada que el teu negoci necessita. Entra a adecopimes.es i descobreix com et podem ajudar.
22: I el temps, les properes hores estaran marcades per la calor intensa, però ni de bon tros, tant com els dos últims dies. Les temperatures més altes les tindrem a l'interior del país, sobretot a la plana de Lleida i a l'interior de la Vall de l'Ebre, on podrem arribar als 35 graus, però no pas als 38 o 39 com ahir. Al llarg de la tarda i fins al vespre descarregaran ruixats i tempestes al Pirineu i Prepirineu, que poden ser una mica intensos i deixar fins i tot calamar-se. A més, més desgastats, això sí, també arribaran xàfecs al nord de la Catalunya central.
3: Josep Moraga, Rubén Pérez, fins ara.
22: Fins ara. Fins ara.
3: Va, que de seguida, molta il·lusió d'això, eh? De seguida, un dels sorprenents humoristes del país, el veieu a vegades, l'està passant segur, Marc Buixaderas, un noi amb cadira de rodes, amb paràlisi cerebral, que ha obert camí d'una manera increïble a la televisió. Marc Buixaderas, de seguida, al Via Lliure.
7: RAC 1.
8: La pressió està bé? L'aigua no s'escalfa. Aquesta icona?
7: No cal que et preocupis. De la instal·lació de gas ens n'encarreguem nosaltres. Sol·liciten la revisió amb Repsol al 900-321-900 o a pilletubombona.repsol.es i beneficia't d'instal·ladors autoritzats, un servei 24-7 i 5 anys d'assegurança gratuïts. Repsol, amb tota l'energia.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: Ara, Fiman, samarretes de tirants per dona, 3 per 7 euros. I samarretes interiors infantils, 3 per 6 euros. Fiman, tan senzill com això.
11: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
27: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
28: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
29: Arriba al Teatre Goya l'Ultimàtum, un espectacle d'indigest escrit i dirigit per Jordi Oriol.
30: Maleïda incertesa.
31: No podem preveure res.
32: A ver si entendí bien, profesor. Toda esta incertidumbre es debida a ese principio cuántico suyo.
33: No es meu. El va postular Heisenberg.
32: Heine, ¿quién?
34: Joan Carreras, Mia Esteve, Carme Milán, Carles Pedregosa i Lara Segú.
35: RAC 1. Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, La primera pedra, amb Noemí Polls.
36: Els gats estan guanyant territori, els gossos. I, de fet, Europa es considera gatòlica, per dir-ho així.
37: Que bo, gatòlica.
36: Hi ha molts més gats que gossos a Europa, en quant a les famílies. Ho superen. A Espanya encara no. Tenen cognició social, que això vol dir que són capaços d'imitar conductes, que són capaços d'adonar-se que tu estàs malament, que tens por i, per tant, que ells han d'actuar en conseqüència, i que tot això se'ls havia tret i se'ls havia negat.
37: Per tant, ells s'empapen de les teves emocions. Són capaços de desxifrar el teu codi emocional.
36: Totalment. I ja no només s'empapen i ho detecten, si tu estàs bé o estàs malament, sinó que això actuen en conseqüència i els pot afectar.
38: Aquests i tots els continguts de La primera pedra els trobareu a l'aplicació i al web de RAC 1.
39: RAC 1. Tots som 1.
40: Via Lliure amb Xavi Bundó.
3: 10 minuts i seran 1:45 del migdia. Va, que de seguida fem Marc Buixaderas, però abans...
0: És l'Espanyola una aceituna como ninguna.
3: Ara que arriba el Mundial, hi ha tanta gent que s'asseurà a veure la televisió, doncs què millor que acompanyar-se d'unes bones olives, ara que n'hi ha per tots els gustos. Tenen les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de saitó, les noves de Gilda, les noves farcides d'anxoves de l'Escala, i efectivament, compartint els partits del Mundial també amb les olives a l'Espanyola. Sense l'Espanyola no hi ha aperitiu.
0: Sempre farcida del millor.
3: 10 minuts i 2:15.

0: Va, que els pròxims minuts ens ho passarem bé. Em fa molta, molta, molta il·lusió conversar amb una persona que ara tinc al davant, que és un actor, que és còmic, que és monologuista, que molts us sonarà perquè des de fa uns mesos s'ha convertit, jo diria, en un dels humoristes més singulars de casa nostra a través d'una secció, l'Està passant de TV3, una secció que m'agrada moltíssim, que es diu El Mediador.
1: Bona nit, Marc, com estàs?
2: Millor que en Jordi Pujol.
3: No, no. Ja. Que no et sentin els jutges de Madrid, perquè a veure si et porten a declarar, eh?
2: Tranquil, jo no he anat mai a Andorra. Fa massa pujada per mi.
0: Ja et dic que és una de les persones que ha sorprès més els últims mesos a Catalunya, Marc Buixaderas, còmic, actor, monologuista, que a més ha convertit una condició que té, una paràlisi cerebral, el fet d'anar en cadira de rodes en part del propi personatge i de la comèdia, no? I d'això, evidentment, en fa humor. Des de fa gairebé 10 anys, de fet, ho porta fent als escenaris amb monòlegs com Spasticity, i també l'hem vist en dues obres extraordinàries de la Clàudia Sedó, com és Mar de Sucre al TNC o Fantàstic Ramon al Teatre Lliure. I aquesta setmana, a més, ha presentat Tres Mans, un curt sobre la sexualitat amb persones amb discapacitat que protagonitza i que s'ha estrenat al MECAL, que és el Festival Internacional de Curts de Barcelona. I, a més, enganxar-lo és gairebé un miracle, perquè, en fi, no para quiet enlloc. Hola, Marc Buixaderas, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: No, és que, a veure, ha arribat un punt, Buixaderas, que és que controlar-te, o sigui, vas d'aquí cap allà com una baldufa.
2: Sí, sí, gairebé veig més el meu assistent personal que la meva família.
0: És tremendo. És molt heavy. Sí, però t'ha agafat per sorpresa aquest moment, diguem-ne, que tothom et demana, tens una popularitat molt important?
2: Sí, m'ha agafat bastant per sorpresa, perquè pensa que... És a dir, jo fins que no em va trucar Minoria per fer el que feia, jo era... Bueno, i segueixo sent un abuf, un creador petit, una bèstia petita. Llavors, clar, et truca en Minoria i exponencialment quan surts de la primera secció veus que allò petarà per totes bandes i dius, no sé si és positiu o és negatiu o tal, però bueno, anem tirant-ho.
0: Com t'ha canviat la vida? El fet de sortir TV3, Marc?
2: Bueno, m'ha canviat la vida en el sentit que alguna vegada jo no acostumo a veure massa bé la gent, no a enfocar massa bé perquè tinc un problema visual. Llavors, moltes vegades em diuen «Ei, Marc!», com si em coneguessin de tota la vida, no? Que ja està bé. Però clar,
0: llavors... I tu no saps si aquella persona que t'està cridant és un conegut de veritat teu o no.
2: Aquí vaig. Llavors arriba aquell moment tan incòmode per mi, en el que he acabat de desxifrar si em coneixen de la tele. Moltes vegades els dic que ens coneixem d'algú i m'estic perdent, o ens coneixem del sofà. Llavors...
0: I la majoria de vegades ara és coneguts de sofà o són coneguts teus de tota la vida?
2: Aviam, tampoc m'han parat tant, però la majoria, quan em paren, són coneguts de sofà.
0: Són coneguts de sofà. Sí. Clar, és que t'has convertit en una figura molt trencadora, Marc. No sé si fins a quin punt ets conscient tu, això. Hi ha vegades que fins i tot jo, quan em miro el programa, penso... Que malparits, li han donat l'acudit més cabron en el Marc, sí o no?
2: Sí, però jo també ho busco.
0: També, eh? Tu t'agrada el mambo.
2: Sí, no. Hi ha una frase del Toni Soler, que suposo que no li sabrà greu que desvetlli, que em va dir, diu, és que normalment tots els col·laboradors tenen un límit, i si ens passem a l'hora de... Jo què sé, a l'hora de fer un acudit o tal, ens diuen, ei, fins aquí tu, no, tu, fins al que et donguin, l'hòstia que et donguin. I a més, jo crec que el personatge ja es presta també a això, o sigui, és un personatge absolutament... O sigui, és meravellós posar-se en la pell d'aquest mediador que ho destrossa tot, no? Mm-hmm.
0: Clar, però tu creus que t'ha donat un... curiosament, la teva cadira t'ha donat un superpoder televisiu, diries?
2: Sí, televisiu i no televisiu. És a dir, a mi la meva cadira i la meva discapacitat m'han donat un forat que ningú ocupava.
0: Clar.
2: I que jo m'he colat allà com una sanguijuela i he anat...
0: Com una sanguijuela, eh?
2: clar, de cop et trobes amb un TNF, com veies abans,
4: clar,
2: o un lliure, que potser no estàs preparat. Llavors, quan se't posen els kinders, et posen aquí dalt.
4: Els kinders.
2: Perquè...
4: Et pugen a la gola els kinders.
2: Sí,
4: eh?
2: Sí, sí, dius...
4: S'ha anat la broma una mica de mare, no?
2: Sí,
4: diguem-ne.
2: Sí.
4: Quan et trobes allà al TNC, penses, hosti, però què hem
2: però
4: fet, no?
2: Què faig aquí?
4: Sí, sí, t'ha passat gaire sovint, això, no?
2: Sí, el síndrome de l'impostor passa sovint, sí, sí. És una cosa que fins que no hi ha algú que et diu, ei, estàs aquí per mèrits propis, diguéssim que et costa una mica per... d'assumir tot plegant, no?
4: Però aquest humor, diguem-ne, d'enfant terrible, d'alguna manera, que has anat trobant aquest espai, és un espai que ja t'agradava? T'ha incomodat en algun moment? Perquè, d'alguna manera, segurament per la teva condició, o sigui, tu et guanyes el dret a poder incomodar els altres, ja que molt sovint, suposo, t'han incomodat a tu, no?
2: Sí, no, en certa manera, aquest humor d'infant terrible és el meu humor, també.
4: Ja, ho ha estat sempre,
2: sí,
4: eh?
2: Sí, sí.
4: No és que t'hagin trobat aquest espai els del Minoria?
2: No,
4: o...
2: no, no. Aquest espai és el meu espai i és on em sento còmode. De fet, el dia de la prova vaig anar, el dia que vam fer la prova per veure si d'allò, vaig anar bastant relaxadet perquè vaig pensar, millor que et vegin relaxadet que et vegin massa pujat de to perquè igual s'espantaran, no? Però és aquest el meu humor i en el monòleg intento ser el màxim punyent possible perquè... incomodi també a la gent, en certa manera.
4: Sí, t'agrada aquest punt en què aquest joc entre l'humor i la incomoditat cap al públic?
2: És un joc on jo m'ho passo teta, perquè de vegades penso, ara no sé si no riuen perquè no saben si riure's d'aquest desgraciat o no, o si és que no ho estic fent bé, però bueno, jo tiro. I normalment quan passen 15 minuts que ja ho tinc mesurat, llavors és quan entren, però entren perquè veuen que jo em foto amb mi mateix, que em foto unes hòsties de cuidar, i llavors diuen, va, si ells s'hi tiren, nosaltres també, no?
4: Clar, o sigui, ells no saben si riure amb tu,
2: sí,
4: en aquell
2: exacte.
4: Moment. I en 10 minuts, dius, calcules 10-15?
2: 10-15.
4: Que estan expectant, si no et coneixen, sobretot.
2: De fet, ara ja els hi dic... d'entrada, escolta'm, podeu riure. O sigui, ja els hi dic d'entrada, perquè...
4: Apagueu el mòbil i sapigueu que podeu riure.
2: Apagueu el mòbil, guardeu els carmeus, sobretot, perquè hi ha la típica iaia o tal, que es fa el carmeu i t'està allà 15 minuts fent el carmeu i allò és tremendo. Saps que ho vas sentint i us... Vols que te'l desfaci jo, que acabarem abans?
4: Marc, quan vas descobrir que tenies aquest humor, perquè, clar, jo m'imagino que una persona com tu, que té aquesta condició, una paràlisi cerebral, una vida segur molt delicada els primers anys, sobretot, o durant l'adolescència, no? Deu haver construït l'humor com una forma de viure, diguem-ne, no? Quan descobreixes que ets bo fent humor?
2: Mira, doncs, ho descobreixo en certa manera perquè... ja des de petit, des dels 3 anys, tenia com una certa forma d'expressar-me que ja els professors em deien aquest noi tindrà paràlisi cerebral però xerra pels descosits. Llavors, a partir d'aquí, és quan jo vaig començar a fer monòlegs allò a peu dret, o, bueno, a peu dret no assegut, evidentment, la nit de Reis, vaig descojeringar tota la família, d'acord? I després va ser quan mon pare em va dir, home, està bé el que fas, però si ens pots deixar algú de la família d'en peu, estarà bé, també. Llavors ell em va donar la idea de, o sigui, per què no ho enfoques cap a la discapacitat? I clar, realment va ser com... sí, perquè és el meu objectiu de vida, no? I trobar un objectiu de vida en aquests moments que costa tant trobar objectius de vida, sobretot el jovent, a mi és el que m'ha impulsat i m'impulsarà sempre.
4: Marc, hi ha una part del monòleg, de l'espasticity, no? Que a més ja fa molts anys que ho fas. Ja.
2: Des de que jo tenia 17 anys, ara en tinc 26, o sigui, farà 10.
4: Farà 10 anys que estàs fent el monòleg. Hi ha una part molt divertida, que és una mena de jo mai amb el públic, ara que parlem d'aquestes incomoditats.
2: Exacte.
4: No? Que els preguntes coses com, per exemple, si alguna vegada han aparcat en una plaça reservada amb persones de discapacitat o si han fet servir mai un lavabo adaptat, no?
2: Sí.
4: I clar, la gent riu, però aquesta rialla de lata que sovint ho han fet,
2: que,
4: no?
2: Sí, no. El que passa que em fa molta gràcia i que a vegades no sé fins on aguantar-ho és el silenci incòmode de dir, perquè els dic aixequeu el braç o que algú us confessi o tal, i a vegades, excepte qüestions molt contades, ningú m'aixeca hores, perquè ningú vol reconèixer que ha comès aquest pecat, no? Però jo sé que tothom ha comès aquest pecat perquè em trobo totes les places ocupades sempre. Per tant...
4: Estadísticament...
2: Mentre no condueixi la intel·ligència artificial als cotxes... estadísticament hi ha d'haver-hi algú en aquella sala que ho hagi fet.
4: Però estratègicament, deixa'm dir-te que és molt bo, perquè tu podries anar a un monòleg i, em perdó, cagar-te en el públic per dir, escolta, tots vosaltres sou culpables de que jo vagi amb el cotxe i no pugui aparcar en els llocs on em toca i on estic reservat, no? Tots sou culpables de que jo vagi al lavabo i no pugui anar al lavabo perquè jo no puc anar als vostres lavabos. Sí. I en comptes d'alliçonar-los i renyar-los, els hi fas per l'altra banda.
2: Bueno, és que crec que humor és una manera, i també he escoltat molta xerrada de gent amb discapacitat que està enfadada amb el món. Entenc, tens dret a la pataleta, evidentment, només faltaria, però fins un punt jo penso que és millor atacar per l'altra banda, que tu deies ara, perquè els hi entres un pare millor, no? I et permet que ells marxin i reflexionin una miqueta sobre el tema. En canvi, si els allisones i els aixafes com tal, diran, per favor, no m'interessa aquest... Generes el rebuig, saps? Llavors a mi m'interessa millor entrar per l'altre costat.
4: Però tu ara deies, jo entenc la gent que està enfadada perquè tenen el dret d'estar enfadats. Tu has estat? Has tingut la fase d'estar enfadat?
2: Sí, clar.
4: Sí, eh?
2: Durant part de l'adolescència vaig estar enfadat, perquè vulguis o no, doncs són moltes... En aquest cas, eren moltes hores de fisioteràpia, moltes hores de tal, i va ser com... Per favor, deixeu-me en pau, ja. O sigui, ja no milloraré més del que... Vull dir, és un dany cerebral. Però un cop superada aquesta fase va ser, vale, fes algú perquè la gent t'entengui, no? Però que no ho sabies que costaria tant. Mm-hmm. Però bueno, a poc a poc.
4: Perquè tu vas néixer, dius, amb paràlisi cerebral, eh?
2: Correcte, sí.
4: Què va passar?
2: És una paràlisi cerebral de naixement provocada perquè això fa poc que ho sé, eh? Es veu que jo tenia, o sigui, érem dos embrions... i un embrió va morir pel camí.
4: El teu germà, diguem-ne.
2: Sí.
4: Teus germans bessons.
2: Sí. Llavors, suposo que al fer la transfusió de sang algú va patar allà, o si no, durant l'embaràs, perquè aquell embaràs va ser molt complex, molt complicat, i bueno, clar, 28 setmanes, em sembla que eren.
4: Vas néixer amb 28 setmanes?
2: Sí.
4: Molt prematur, increïblement prematur.
2: Tan prematur que havia de néixer abans, però van intentar aguantar el que van poder, perquè sabien que si naixia en un moment que d'allò era probable no en sortir-me, llavors...
4: De fet, qualsevol que hagi tingut fills és el límit, gairebé, no?
2: Sí,
4: 26, sí. 27, 28 setmanes, néixer abans d'això, és gairebé garantia de que no ho superaràs. No?
2: Sí, per una qüestió madurativa dels pulmons, clar. Em sembla que és...
4: Però llavors devies néixer, que eres re, no?
2: Ah, sí, sí, jo sempre dic que pesava menys que un iPhone 10, perquè...
4: Fotis.
2: S'ha exagerat, però... Però sí que era un quilo 200, em sembla.
4: Un quilo 200,
2: bé, que, vas a la carnisseria i quasi bé te'l posen en perniu, no?
4: I clar, moltes deficiències, aquell embrió, diguem-ne, no? Molta necessitat de créixer, no?
2: Sí, molts mesos a la incubadora, 3 mesos, em sembla. Per tant, vulguis o no, al final, doncs, tot i que al principi semblava que anava tot bé, llavors és quan els meus pares es comencen a abonar que hi ha coses que no van, i tot i que el pediatre els deia sí, perquè ha estat prematur, va arribar un moment que vam dir què ens està passant. I també llavors hi ha una cosa que és la comunicació de la notícia, que es podria haver fet d'una altra manera, perquè curiosament la meva mare estava embarassada ja del meu germà. I van dir directe i sense vaselina. Van entrar i van dir el teu fill té paràlisi cerebral, tetraplègica espàstica. Clar, ma mare es va quedar com... Què és això? Viurà, no viurà, parlarà, no parlarà? I van dir, mira, el que sabem és que està viu.
4: Clar, però llavors entenc una mare que estava embarassada del teu germà, sí, perquè us porteu molt, relativament poc, no, amb el teu,
2: sí,
4: germà?
2: Sí, un any
4: i escaig. Ella devia pensar, ostres, i el fill que porto a la panxa,
2: exacte,
4: està en una situació similar o no?
2: Sí.
4: És cosa meva?
2: Sí.
4: Clar, això és la por d'una mare, però a la vegada, com tu apuntaves ara fa uns instants, tu has viscut emprenyat durant una part de la teva vida, perquè suposo que tothom forçava a veure on era el teu límit, a veure què milloraves, fins a on podies arribar.
2: Sí.
4: No? I això fins a una edat, ostres, d'adolescència, suposo, gairebé.
2: Fins, sí, realment jo sempre he estat acompanyat de físios, de metges, de tal. Passa que, clar, arriba un moment que dius una cosa és acompanyar i l'altra és forçar una cosa que ja saps que no.
4: O sigui, però què volien, què pensaven, o què et deien, que caminaries, per exemple? O què?
2: Exacte, no, el premi gros, diguem, era caminar.
4: Caminar.
2: Quan jo sabia que, perquè ho sabíeu, notes, ho sents, que si no tens equilibri, no caminaràs. Per molt que tu hi posis moltes hores i molt... que amb això el que estic dient és que hi ha teràpies que sí que funcionen, eh? Que hi ha... però que cada persona et marca... cada nen, cada d'allò et marcarà el seu camí, i segons si has perdut més neurones o menys neurones pel camí, arribaràs a un punt que no hi haurà més allà.
4: I a més a més suposo que una situació que tu mateix has d'entendre qui ets, has de fixar tu els teus propis límits, de dir, mira, això no ho podré fer, convèncer-te tu mateix de fins a qui arribaré, i viure i crear-te una identitat en un entorn que sempre és difícil, que és una edat, l'adolescència, amb nanos de la teva edat que sí que poden fer determinades coses que tu no pots fer, clar.
2: Clar, aquí és on va patar tot, entre cometes, perquè, és a dir, jo fins a l'adolescència havia estat convivint amb un grup de nens que em tenien supernormalitzat, perquè el Marc era el Marc amb tot el que significava,
4: clar,
2: el Marc. No?
4: Des dels 3 anys, potser,
2: sí,
4: des de P3.
2: Exacte. Doncs. Ah, exacte. Què passa? Que al final d'aquesta etapa i tota la següent, institut, que arribes allà i caus com una mena d'extraterrestre venido de l'espacio exterior. Fas un hola, què tal? I no només alumnes, és que també profes. No, ara que els professors estan de vaga, ells ho diuen. És que no saben com apropar-se a la diversitat, i cada vegada hi ha més diversitat a l'aula, no? Llavors em vaig convertir com en els professors dels meus propis professors, en el sentit de que jo els deia, home, fem això de forma que no hagi jo d'escriure aquí la Bíblia, per exemple, perquè em costarà molt fer un examen d'història on t'hagi d'explicar, doncs, totes les etapes, tal, perquè tardaré molt i em desgastaré molt, i en canvi, si t'ho faig oralment, doncs tardaré la meitat de temps, podràs saber exactament si he adquirit aquells coneixements, i bueno, va ser lluitar contra aquestes resistències i contra aquestes incongruències.
4: Perquè tu eres bon estudiant, o no?
2: Jo em considero de la meitat en amunt, sí. És a dir, no era dels que treia notes excel·lents, però sí que me'n podien sortir relativament fàcil. Escoltant una classe, pràcticament et puc dir que era el millor, perquè tinc una oïda i una capacitat de retenir el que m'expliquen bastant bastant desenvolupada.
4: Clar, perquè a tu et costa més escriure a mà, diguem-ne, no?
2: Exacte.
4: Però llavors ho supleixes amb una capacitat de comprensió
2: sí.
4: Del que et diuen extraordinària, clar.
2: Saps què passa? Que això sempre ho diu tothom, no? Però quan perds una...

0: Guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
1: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
2: no hi ha aperitiu.
3: És l'espanyola, una aceituna como ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
4: No, de qualsevol altra cosa de la política. És alliberador, que tu t'has dedicat durant 10 anys a fer bromes sobre tu mateix, sobre la discapacitat, i ara de cop et trobes fent broma de qualsevol, literalment de qualsevol cosa. No?
5: Clar, no, és que per mi va ser molt alliberador que en una reunió a mi em diguessin volem que vinguis, però no cal que facis humor de la discapacitat. I volem que vinguis a fer humor d'altres coses.
4: Com qualsevol humorista.
5: I és exacte, com qualsevol humorista. I és això el que a mi em motiva i d'allò. Que evidentment després podem agafar la paroma d'Andorra, per exemple, que posaves tu ara, la posava, no? Pues és una broma que va bé per context i com que les he fet tota la vida, doncs em surten pràcticament soles. Però sí que és veritat que em va bé també sortir del meu univers per poder-me col·locar amb altres d'allò. A més, soc super seguidor de l'actualitat.
4: T'agraden les notícies, la informació, sí?
5: Sí, de fet, vaig començar a estudiar periodisme.
4: Ah, tu vas fer periodisme?
5: Abans que el tema del teatre se m'enduqués per davant, diguem-ne. Sí, jo estava estudiant periodisme. Jo el primer curs i mig el vaig fer abans que vingués la pandèmia i haguéssim de fer les classes online, que allò era... Allò era dificilíssim per mi, no? Llavors va ser quan vaig decidir aparcar-ho o deixar-ho d'alguna manera.
4: Què volies ser quan estudiaves periodisme?
5: A mi, jo sempre he dit o política o esports, però perquè jo sóc dels pesats que igual s'està escoltant un debat de política general. Sóc d'aquests.
4: En quedeu pocs, eh?
5: Sóc friqui, ho accepto.
4: Abans m'has explicat una cosa, que és que la teva mare estava embarassada del teu germà quan els hi comuniquen que tens paràlisi cerebral, tetraplègica espàstica.
5: Bé, Mundo, bé. Aquí t'he vist bé. Hi ha gent que es fotoguiu que...
4: Però, clar, ara m'he quedat amb la idea del teu germà. El teu germà, clar, neix un any després que tu.
5: Sí.
4: I no té la discapacitat que tens tu, no?
5: Exacte. Ell és una persona normativa, o sigui, com qualsevol altra, però és veritat que s'ha hagut d'adaptar una mica a les meves condicions, no? Per això nosaltres, com a família, sempre veiem que som una família discapacitada, perquè encara que el meu germà tingui la seva identitat pròpia, sempre, com a família, no hem fet allò típic d'anar a caminar i a fer a cims, per dir-ho d'alguna manera, perquè era una cosa que jo no podia fer. Llavors, clar, mon germà s'ha hagut d'adaptar des del primer moment i realment ho ha fet molt bé perquè tenim molt bona relació, que això entre els germans que tenen germans amb discapacitat no s'estima massa.
4: Clar, Marc, perquè és que aquí hi havia dos riscos. Un, que ell se sentís de menys perquè el centre de l'esforç familiar eres tu, i a la vegada tu et sentissis de menys perquè el teu germà podia fer coses que tu no.
5: Clar.
4: Aquí és de doble direcció, això, que aquí has estat un problema.
5: Sí, aquí és l'equilibri que els meus pares han sabut trobar. Tenien tots els geus de germans i totes les... Però
4: I baralles,
5: sí, clar, que m'hauries de veure a mi barallant-me amb el meu germà. Clar, jo no podia barallar-me a patades, diguéssim.
4: No,
5: m'havia d'anar directament a mossegades, no? Sí que és veritat que... aquest equilibri l'hem sabut trobar.
4: De fet, m'han dit que a casa teniu el lema "tot ho farem", no?
5: Sí, és sempre aquest lema, i és un lema que jo he agafat i he encunyat a la meva vida, però sí, és el lema que tenim, perquè realment és... ara hi ha això. Tranquils, tot ho farem.
4: Tot ho farem. És un lema de vida, això,
5: sí,
4: això és estupendo.
5: Sí.
4: Hem parlat amb el Marc Boixadera, si el reconeixeu, efectivament, de la televisió...

0: o heu tingut la sort de veure'l en algun monòleg, no només fa humor, ja ho hem dit, també s'ha actuat al TNC del Teatre Lliure, aquesta setmana s'ha estrenat a casa nostra també un curtmetratge que es diu Tres Mans, on tu ets el protagonista i que parla de sexualitat en persones amb discapacitat, no? I aquesta, tinc la impressió que és una de les últimes barreres al voltant de la discapacitat, no? Un dels últims tabús. Com es gestiona, com es veu i si se'n pot parlar, no?
1: Evidentment que se'n pot parlar i se n'ha de parlar. Mira, jo ara et diré una cosa que és amb el Christian, que és el director, ho vam parlar i vam construir junts aquest personatge, el Daniel, i de la boca ho parlàvem i era com, hòstia, això la gent ho ha d'entendre d'alguna manera i ho hem de fer arribar que no arribi el rebuig, no? Perquè moltes vegades la diferència entre assistència sexual, prostitució i tal, es poden barrejar les dues coses. Clar, jo tinc la sort de poder accedir al meu propi cos, no? I poder donar-me el plaer de forma X, però clar, jo m'imagino algú que no se'l pugui donar. I de fet hi ha casos, i he vist casos, i si a més o menys no té recursos, com s'ho fa?
0: És un dret, Marc?
1: És un dret. Sí i no. Alguns entendran que és un dret perquè has de tenir dret a l'accés al propi cos, i d'altres entendran que no és un dret, que has de trobar tu la manera de gestionar-t'ho, no? Però clar, també arriba un punt que tota la vida sense descobrir aquesta part de tu que t'agrada i que no t'agrada, és també una repressió, no? Per dir-ho d'una manera. I és també angelificar les persones amb discapacitat. No?
0: Angelificar-les, que bona aquesta.
1: Sí.
0: Clar, les persones que tenen discapacitat, un, pobrets, i dos, són santets, no?
1: Sí.
0: No poden ser, un, no poden ser males persones, sí. I dos, no poden tenir sexualitat, perquè això és cosa dels humans mortals,
1: sí.
0: Diguem-ne, no? Ells, vosaltres sí, sou una altra cosa.
1: Sí, sí. Llavors, crec que aquest curtmetratge ho tracta superbé, vam trobar aquest equilibri, que és fotut trobar-ho, perquè vas entre cotons, però el que vull dir és que al final tots tenim accés al propi cos, o les persones mortals caminants que no tenen certificat de discapacitat, aquesta o l'altra. Jo arribo a un punt que ja penso que el certificat de discapacitat l'hauríem de tenir tots, perquè per atxa o per bé.
0: Alguna cosa.
1: Tots tenim alguna cosa, però més enllà d'això, m'agradaria que s'imaginéssiu la seva vida sense sexe. És que clar, igual tindríem un caràcter que ens posaríem per les parets, eh? No ho sé, perquè hi ha gent que pot viure sense sexe perfectament, però...
0: Però sí, però és una part important de la vida de qualsevol, això és així.
1: Sí.
0: Escolta, anirem acabant, Marc. Ha estat un gust immens saludar-te, conèixer-te. T'admiro moltíssim. Fa molt temps que et segueixo. Recordo una entrevista de fa molts anys a l'Albert Om, que a mi em va deixar enganxat a la ràdio.
1: Sí.
0: Sí. Que devia ser de les primeres persones, potser, que t'entrevistava així en un mitjà gran.
1: De fet, vaig fer un mailing a tot de ràdios i això, i Albert Om va ser el primer que em va posar el micròfon a les mans. Vull dir que quan ens trobem per pagar-nos el saludo sempre, que és el primer que em dona una oportunitat.
0: Deus sentir orgull, tu, potser, d'aquesta trajectòria d'aquests 10 anys, Marc?
1: La veritat és que no m'acabo de creure, però sento un orgull immens. I és més, cada vegada que estreno alguna cosa o que faig alguna cosa que té una certa notorietat, que no té per què ser pública, però privada i tal, penso, hòstia, la gent que ja no hi és, les persones que m'han ajudat a arribar fins aquí, des del primer ballador que vaig tenir a l'escola fins últim, fins als assistents personals, fins tots els professors, fins els pares, fins tots, avui estarien orgullosos de mi, no? I en el moment que és curiós perquè a mi em passa en el moment que et dutxes, no? En el moment que et dutxes et derrumbes i dius, hòstia, la que estàs oient, no? La que estàs
0: quan
1: oient.
0: Quan et dutxes, eh?
1: Sí, perquè és el moment de relaxació. Vale. A mi això em va passar al Nacional i tenia una certa lògica, no? Estàs tensionat durant tota la setmana preparant el votant sense donar-li gaire importància a les emocions, diguéssim, i recordo que vaig sortir tremolant d'allà perquè no sabia si aguantaria tal, al final aguantes i em vaig posar a la butxa i va ser com uf, vale, ara ja he trobat l'espai de tranquil·litat on pots caure, no? I això a vegades m'ha costat trobar aquests espais, però bueno, a poc a poc els hem anat trobant.
0: La que estàs liant, és la frase que has dit ara. Mentre et dutxaves i ploraves, sí. Per la que estàs liant. Doncs efectivament, és que l'està liant molt fort. El Marc Boixaderas està obrint un camí que no existia, i això és el més difícil que hi ha en aquesta vida, perquè transitar el camí dels altres, mira, pots fer-ho millor o pitjor, però quan no hi ha camí, construir-lo tu amb les pròpies mans és una bestiesa, i és el que està fent el Marc, vaja, des de fa molts anys amb aquest monòleg que es diu ara no ho diré, veus? Abans això ja ho deia José María García, el elogio debilita. Doncs mira, m'has elogiat i ja l'hem cagat. Spasticity, no? Amb aquest monòleg des de fa una dècada i amb la seva col·laboració... ara t'ha rigut amb això del José María, que l'havies escoltat, el José María García.
1: Alguna cosa sempre d'allò.
0: Ets molt jove, per escoltar el García.
1: Alguna cosa, alguna TikTok, alguna història, sempre et surt, no? I abans de l'entrevista, abans de l'antena, ho hem comentat...
0: Un dels millors insultadors que hi ha hagut a la ràdio.
1: Sí, certament.
0: Quin és el teu insult preferit, del García?
1: La Metracerillos, em sembla meravellós.
0: Abrazafaroles, la Metracerillos...
1: Exacte.
0: I a partir d'aquí seguim. Marc, ha estat un plaer, de veritat, moltíssimes, moltíssimes gràcies, molta sort en el futur i endavant. Tot ho farem.
1: Exacte. Moltíssimes gràcies i de debò que quan es veu la sensibilitat en una entrevista, sí que merci.
0: Gràcies.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
3: Mira, mama, un estel fugat.
4: Demana un desig, corre.
5: Vull viure unes colònies així tots els estius.
6: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Matriarcado, tradición y poder.
8: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
7: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Onda Ponés i a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
11: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a Ingut Ponés. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
12: La compra diària sense sorpreses? Sí. Arriben els preus fixos de Supercor, Hipercor i Supermercats El Corte Inglés. Més de 300 productes de la cistella diària sense canvi de preu. Fruites, verdures, carns, peixos i amb la qualitat garantida a preu fix. Busca'ls a Supercor, Hipercor i Supermercats El Corte Inglés. A la botiga, web i app.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: Ens acostem a la una del migdia, després de la una tindrem cançoner d'Herman i també conversa sobre aquesta pel·lícula que els pantalleros han deixat tan bé, que es diu Corredora, que és fantàstica, amb la seva directora i l'actriu protagonista. Però abans... sabíeu que ja s'ha presentat una nova edició del Festival Sons del Món que se celebra aquest estiu a la Ciutadella de Roses i a diversos cellers de l'Empordà. Podeu viure els concerts que normalment es fan al Palau Sant Jordi, però en petit comitè. Per exemple, aquest Pablo Alborán... però també Fangoria, que presenten nou disc i gaudirem també el retorn dels escenaris de Rosana celebrant 30 anys de carrera. I també hi serà el Sons del Món, Joan Dausà. Entre molts altres, a més a quatre cellers de l'Empordà podreu veure Carlos Núñez, Quim Masferrer, Marina Rossell o Manu Guix. Teniu tota la informació a sonsdelmón.cat.
4: RAC 1.
13: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
14: Una ciutat designada Capital Europea del Comerç Local 2026, Barcelona. Més de 200 activitats i fires programades durant tot l'any? Som-hi! El comerç local de Barcelona és un referent a Europa i ho volem celebrar amb vosaltres. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Arriba Balloon Story a Barcelona. Més de 600.000 globus transformant-se en art en aquest fenomen immersiu únic. Milers de visitants ja l'han gaudit a Nova York o Austràlia. I ara arriba per primera vegada a Espanya. Des del 21 de maig a Espai Immersa, descobreix aquest univers fascinant. Entrades a Fiber.
16: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
17: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any, també en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts, sempre.
18: A partir d'ara, a l'Illa, obrim el diumenge. Diumenge, diumenge, diumenge, diumenge, diumenge. Ara, diumenge. L'Illa també obre els diumenges i festius per comprar, passejar, quedar o improvisar un pla. Fins al 13 de setembre, de 12 del migdia a 8 del vespre, amb una hora de pàrquing gratis. Gaudeix dels diumenges a l'Illa.
19: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
4: RAC 1.
20: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga i, per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
4: RAC1.
21: Tots som un milió.
22: Amb l'aplicació de RAC1 tens tot a cop de clic.
23: Descarrega.
22: Podcasts exclusius.
23: Streaming.
22: Doble reproductor RAC1 i RAC+1.
23: Contingut a la carta.
22: I escolta el que vols quan vols.
23: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: La 1 i un minut. Vinga, hora d'actualitzar la informació que surt del matí amb en Josep Moragas. Què tal, Josep? Bon dia.
24: Bon dia.
0: I també amb en Rubén Pérez. Bon dia, Rubén.
24: Bon dia.
0: Més del que estàvem explicant fa una estona, els sindicats d'educació creuen que la votació pel preacord amb el departament serà clau per veure si els professors volen continuar amb les mobilitzacions o no.
24: Els sindicats creuen que la consulta serà un termòmetre per veure el grau de satisfacció amb les condicions aconseguides. Ho ha dit a RAC1, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
25: L'acord es pot trencar si el col·lectiu vota que no. Per tant, la consulta és clau. Aquesta consulta també a nosaltres ens permet saber fins a quin punt la gent es vol comprometre a continuar aquest cicle de mobilització, fins i tot anar més enllà en aquest cicle de mobilització, no? Si realment se surt un no, vol dir que la gent aquesta majoria de gent està disposada en les futures vagues, fins i tot en una vaga indefinida, si s'escau.
24: El professorat encara ha de validar l'acord entre avui i dilluns. Mentre no es doni el vistiplau, la vaga de dilluns a Girona i la Catalunya Central continua convocada. I Junts ha carregat contra Salvador Illa, qui acusen d'estar més preocupat perquè Pedro Sánchez es mantingui a la Moncloa que no pas dels assumptes que afecten Catalunya. El secretari general del partit, Jordi Turull, ho ha dit en un acte a Vilafranca del Penedès. Des d'allà, Laia Colomer.
1: Sí, Jordi Turull acusa el president de la Generalitat de deixar tirats els alcaldes i no ocupar-se dels problemes del país per tapar les vergonyes al PSOE i a Pedro Sánchez, el secretari general de Junts, ho ha dit des de Vilafranca.
3: Tenim un govern de la Generalitat més pendent de com pot ajudar a Pedro Sánchez que segueixi, inclús tinguent una majoria parlamentària en contra a la Moncloa, és la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
1: Ha estat a la convenció municipalista del partit que està fent avui quan falta un any per les eleccions municipals.
24: I a aquesta hora les carreteres comencen a generar-se cues, per exemple hi ha 11 quilòmetres de lentitud a l'AP7. Des del Servei Català de Trànsit, Roger Collell.
5: Repassem algunes vies que estan un pèl carregades, sobretot l'autopista AP7, bàsicament al tram nord de l'autopista AP7. Encara parlem de lentitud, retencions entre Parets i la Roca del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Això, aquest tronc central de l'AP7, com us dèiem, carregada entre Parets i la Roca del Vallès en sentit nord. I més endavant, aturades molt puntuals a Maçanet de la Selva. De la resta de vies, destaca l'autopista del Maresme, C32, lenta amb aturades encara ara entre Cabrera i Mataró, en sentit nord, en sentit Girona. D'entrada a Barcelona hi ha aturades a la C58, encara ara entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. Acabem parlant d'un accident en una carretera local, TP7401, tallada entre Porrera i Pradell de la Teixeta.
24: I els bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a Barberà de la Conca. De fet, fa molt poca estona han anunciat que està controlat aquest incendi que afecta una zona boscosa envoltada de camps, segons informen els bombers. Preocupa especialment el flanc dret, per on el foc tindria més potencial. Són 500 metres quadrats i també hi ha focus secundaris fora del perímetre.
6: Els esports Paris Saint-Germain i Arsenal disputen a les 6 de la tarda la final de la Champions a Budapest. Els parisencs parteixen com a favorits després de guanyar la competició la temporada passada, mentre que els ganers arriben van crescuts després d'aconseguir la Premier League. Per la final, Luis Enrique ha recuperat a Raf Hakimi després d'un mes de baixa per lesió i també Dembélé, que era dubte. Per la seva banda, l'Arsenal, Mikel Arteta només té una baixa, la del defensa anglès Ben White. La resta de jugadors estan disponibles. Xularà l'alemany Daniel Sieber amb el suís Sandro Schaller al bar. El partit començarà a les 6 i es podrà seguir en directe a RAC1. I a les 3 començarà l'esprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Marco Bezzecchi sortirà des de la pole position per davant de Raúl Fernández i Jorge Martín. Per la seva banda, Marc Márquez sortirà quart en el seu retorna a la competició 19 dies després d'operar-se al peu i espatlla drets.
7: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
24: I al temps apareixen els primers ruixats a la Cerdanya i les properes hores aniran a més i descarregaran també tempestes en molts sectors del Pirineu i el Prepirineu, algunes amb intensitat forta i calamar-se. Més avançada a la tarda i al vespre arribaran xàfecs també a la Noguera, la Segarra, al nord del Bages, al Lluçanès, al Moianès i Osona, tot plegat amb calor intensa, però menys que els últims dos dies, amb les temperatures més altes a la Plana de Lleida i l'interior de la Vall de l'Ebre, on podríem arribar fins als 35 graus.
0: Gràcies, Josep. Gràcies, Rubén. Fins ara.
24: Fins ara. Fins ara.
0: Va, que encarem a l'última hora del Via Lliure, però abans us he de recordar que el mes de juliol, encara falta una mica, del 8 al 12, podeu viure també la 6a edició del Festival Vallviva al cor de la Garrotxa. Estem parlant de natura, de gastronomia, de música, d'art i de cultura en un entorn idíl·lic, a més, solidari, amb les actuacions d'Antonio Orozco.
8: Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu voz.
0: També d'Anna Torroja. I no hi faltaran els Teràpia de Xoc.
8: Sense tu, jo no puc.
0: El Festival Vallviva, el cor de la Garrotxa, l'humor de Pep Plaza també hi serà molt més. Acompanyats de gastronomia d'estrella Michelin, cuina d'autor i menjar quilòmetre zero. Viviu 5 dies de solidaritat. Els beneficis, cal dir que d'aquest festival, es destinen a la investigació contra el càncer. Entrades a vallviva.cat.
2: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
9: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
11: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
12: Ara al Corte Inglés descobreix un sofàs on t'hi poses la mar de bé.
13: Perquè tens fins a un 20% de descompte en una selecció de sofàs i butaques i finança'ls fins a 12 mesos.
12: Del 28 de maig al 7 de juny, tan sols al Corte Inglés.
13: Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés EFCSA és subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
2: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: Una i nou minuts.

0: Abans hem estat parlant d'aquesta pel·lícula, que és una petita joia. Després d'haver passat pel Festival de Màlaga i també el BCN Film Fest, ahir va aterrar també la cartellera, per tant la podeu anar a veure aquest cap de setmana. Una de les... ja ens hem anticipat, com solem fer, perquè a vegades els pantalleros ja sabeu que tenen la llengua llarga. I han decidit que Mes de Maig és una de les grans pel·lícules catalanes d'aquest 2026. Fins i tot hi han començat a parlar de Goyas amunt i avall, però vaja, no ho direm nosaltres, i no incomodarem les seves responsables. És una pel·lícula fantàstica que es diu Corredora. És el debut d'una directora que es diu Laura García Alonso, i és una història, com dèiem, íntima, física, emocional, que tracta bàsicament d'una jove atleta que aspira a ser una gran campiona i que després de patir un brot psicòtic ha d'aprendre a redefinir-se, a redefinir la seva vida, qui és, la relació amb el seu cos, la relació amb la família, el seu entorn, no? I és una pel·lícula que toca, evidentment, un tema molt delicat, com és la salut mental, dins l'esport d'elit, que això no és tan habitual, però ho fa segurament fugint de tots els tòpics habituals, i és una mateixa història que si s'hagués tractat d'una altra manera, molt més espectacularitzant, doncs no tindria el mateix impacte. I avui és un gust saludar-les, perquè entre que de cop hem descobert una actriu de cinema extraordinària i una directora de cinema igualment extraordinària, és un gaudi saludar-les a les dues. Laura García Alonso, directora, guionista ànima del projecte d'aquest Corredora. Com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també l'Alba Sáez, que és actriu, protagonista, interpreta la Cristina, que és la protagonista d'aquesta història. Com estàs?
2: Molt bé.
0: Benvinguda. És la primera pel·lícula, diguem-ne, de protagonista que
2: sí,
0: fas?
2: Sí, sí, és el meu primer protagonista, sí.
0: Bueno. Doncs endavant, eh? Perquè, clar...
2: Que bueno, vinguin molts més.
0: Tu devies tenir clar, però sempre apostar per algú a posar-se... No era potser el primer cop que et posaves davant de la pantalla, no?
2: No.
0: Devies haver fet papers més petits, però allò, clar, amb plans tan curts, amb una cosa tan intensa, molt difícil aquest paper, per altra banda.
1: Molt difícil, i era un repte majúscul. Jo vaig veure el càsting que va fer l'Alba, va ser un càsting espectacular. Si algun dia faig alguna d'aquestes masterclasses o anàlisi de la pel·lícula, posaria aquest càsting perquè era impressionant. Però...
0: Què et va crear l'atenció? Els ulls, la mirada?
1: Els ulls, la mirada. Bueno, ella té una intuïció molt, molt, molt màgica, perquè no hi ha una altra manera d'escriure-ho, perquè és una cosa tan emocional que és difícil d'intel·lectualitzar, però bueno, té una intuïció molt alta. Tenia una intuïció molt alta a l'hora d'interpretar el personatge, i jo no li havia explicat res.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, ella podia connectar amb una por i una angoixa de tot el que li estava passant. A part, jo li demanava una cosa molt difícil, que era improvisar a partir d'un text.
0: També, eh?
1: Clar.
0: Hosti, nois, de veritat, els hi poseu difícils a la gent, eh?
1: Ja has vist, eh? Jo havia escrit un text, però clar, el cinema és massa lògic, és massa racional, ja. És causa-efecte, no és tan lliure com la literatura en certs aspectes, no? Llavors jo necessitava que destripés el text i que el fes il·lògic, perquè al final estàvem retratant una cosa que no... que molts cops sona incoherent i que no és molt racional. I llavors ella va fer exactament això, el va destripar i el va omplir de frases il·lògiques, de frases trencades, tot allò que no escrivim mai al diàleg al cine, que ha de ser sempre causa-efecte i que ha de sonar ordenat.
0: Clar.
1: Llavors va fer un càsting, això, espectacular. Recordo anar-me'n a casa pensant, la tenim.
0: Sí, eh?
1: Sí, sí. El que passa que...
0: Però no li havíeu dit.
1: Jo no li havia dit i em vaig prendre molt de temps per dir-li, perquè és que jo volia... em va entrar vertigen a mi, perquè li estava demanant tal repte...
0: Clar.
1: Ella havia d'entrenar durant molt de temps, perquè a més jo li vaig demanar un any per arribar a un nivell de versemblança alt i perquè no es lesionés.
0: De versemblança com a esportista.
1: Exacte.
0: Clar, clar, perquè tu, no, Alba, tu no feies o no havies fet atletisme mai a la teva vida.
2: No.
0: Però tu ets, a part d'actriu, ballarina. Això sí que el cos el tens...
2: Sí, el cos el domino, però mai m'havia posat una pista d'atletisme a córrer.
0: Mm-hmm. Clar, havia de ser versemblant com a atleta, però clar... versemblant també...
1: El problema mental que té.
0: Clar.
1: Llavors havíem d'estar també preparant molt el personatge perquè ella se sentís segura i jo em sentís segura i tinguéssim la prou confiança al rodatge com per, bueno, per confiar en una a l'altra i que l'Alba pogués arriscar, perquè el que fa és molt arriscat
0: molt.
1: I és molt vulnerable i es despulla moltíssim.
0: Crec que la paraula clau és aquesta que acabes de dir, és la confiança.
1: Mm.
0: Molt difícil, Alba, jo no sé com ho vas viure aquest càsting i aquestes sensacions del principi, però és una pel·lícula que si l'agafes diferent o l'encara és diferent, pot ser un autèntic desastre.
2: O sigui, sí, sí, sí.
0: Pots no encertar una tecla, eh?
2: Sí, sí, era tot jugar-ho a una i jugar a l'alça. O sigui, era heavy.
0: Recordes sí. el càsting?
2: Sí, tant i tant que el recordo. Jo crec que no m'oblidaré d'aquest càsting a la meva vida, perquè és que, a més, estàvem a l'estudi de la Irene Roquer i va passar alguna cosa molt màgic. O sigui, no m'havia passat en cap càsting de que donessin l'acció d'allò de cop connectar-me amb una cosa que era quasi ancestral, no sé, de cop era un canal.
1: El duende.
2: Quan... Sí, vino el duende, totalment. I quan van dir tallem, de cop vaig tornar un altre cop a la realitat i t'ho juro que jo no m'imaginava el que vaig veure, perquè de cop hi havia com la directora de càsting, la Laura, l'ajudant de càsting també, tothom molt emocionat, plorant, com amb una angoixa. Hi havia una tensió allà a la sala que es podia tallar amb un ganivet.
0: I tu és com si no sabessis què havia passat.
2: No me'n recordo el que vaig fer.
0: Ah, de veritat, eh?
2: Sí, o sigui, va ser màgic, o sigui, no sé, vaig connectar amb algo que de cop, clar, jo vaig sortir d'allà i jo me'n recordo com de dir, mare meva, de trucar a la meva repre i dir-li, Laura, el que acaba de passar és algo que no m'havia passat mai. O sigui, em vaig posar a plorar de la intensitat que havia viscut, de jo necessito fer això. O sigui, va connectar amb algo meu, jo crec.
0: Mira, hi ha una cosa que és que quan deia, parlava de la versemblança, és molt important la versemblança d'un personatge que és un atleta d'elit, no? Però algú que té un brot psicòtic, clar, això, vull dir, pots equivocar-te molt fort si no coneixes alguna cosa d'això, no? I això us volia preguntar, teníeu coneixement del tema? Havíeu estat a prop, o havíeu estat familiars, o vosaltres mateixos havíeu passat per un episodi d'angoixa o d'ansietat que us permetés tenir el material perquè allò no semblés una mala broma, diguem-ne?
1: Jo al meu entorn sí que tinc una persona que estimo molt que va passar per una cosa semblant.
0: Ah.
1: Però bueno, també ha sigut un procés de desenvolupament molt llarg, on he investigat molt i on he llegit molt i on m'he informat molt. I també he visionat molt del que no volia, saps?
0: Què vols dir?
1: He visionat moltes pel·lícules del que no volia fer.
0: Que era, per exemple, espectacularització.
1: Espectacularització, morbo, ridiculització, estigma, al cap i a la fi, no? Associar aquesta malaltia amb certs adjectius, com bueno, la violència, o això, o el patetisme, en fi. Però és que lo fort de l'Alba és que no li va caldre ni molta investigació, la veritat, perquè jo crec que ella va connectar des d'un lloc molt, molt humà i molt emocional, perquè al final tots sentim por a la nostra vida, tots quan hem sigut petits ens ha fet molta por la nit, d'una manera irracional, a vegades quan estem molt cansats, a vegades potser creiem que algú ens crida pel carrer, bueno, no sé, vull dir, no? O... Tots hem sentit, per exemple, o almenys jo, l'ansietat per la pressió i, no? I aquesta falta de respiració quan ens sentim que la vida ens passa pel davant. No sé, al final són coses que, malgrat és cert que, bueno, que estan lluny de la realitat de les persones que no patim psicosi, però, ostres, podem connectar amb tot el que els hi passa des d'un pla emocional. Perquè el que sí que sentia és que les pel·lícules que retrataven aquest tema doncs ens col·locaven a les espectadors en un lloc molt còmode de tu tranquil, això no et passarà a tu, saps?
0: Ja. Yeah.
1: I no ho sé, tots podem estar molt a prop de l'abisme a les nostres vides.
0: Sí. Alba, estàs d'acord amb això?
2: Sí, estic totalment d'acord. Jo sí que he tingut alguna persona propera que ha pogut passar per alguna cosa així, però no necessàriament he preguntat coses per a fer com la construcció del personatge. I en el meu cas personal, pues sí, he lidiat amb l'ansietat durant molts anys. Però és que no és el mateix l'ansietat o el burnout que el que li passa al personatge. Potser m'he pogut connectar amb pensaments o llocs foscos, però tampoc... No és una cosa que hagi fet servir. Potser sí que ha ajudat a la profunditat del personatge o a aquesta gestió de saber discernir entre una cosa i l'altra, no? Però no, o sigui...
1: Ens vam llegir un llibre que ens va ser molt revelador, que era el de l'Àngel Martín,
0: Ah, sí, i tant.
2: Por si las voces vuelven.
0: Sí, sí, sí. Vam conversar amb ell aquí i va ser increïble.
2: Doncs
0: sí,
2: mira, increïble. Ens encantaria que mirés aquesta pel·lícula. No ens hem posat en contacte amb ell, però personalment, jo quan vaig llegir aquest llibre vaig dir, vale, això és un tòtem, perquè explica des de dins totes les connexions que feia, no?,
0: i que li semblaven perfectament lògiques i racionals.
2: Totalment. El tipus de construcció de brot bueno, ens va ajudar moltíssim per fer la construcció del deliri de la Cris.
1: Sí, l'Albau portava tot subratllat.
2: Sí, sí, el tinc tatxadíssim. M'encantaria poder parlar amb l'Àngel algun dia, sí, sí.
0: Bueno, però ja has fet la feina.
2: Ja.
0: Si hagués volgut fer el treball previ, igual no t'hagués servit tant, si t'acostes tant potser a una història així.
2: Potser sí.
0: Clar, també hi ha una... Abans t'he de preguntar una cosa, Laura. M'han dit que tu ets de Madrid.
1: Jo vaig néixer a Madrid, però als 4 anys ja em vaig venir aquí.
0: Ah.
1: Resulta que la part...
0: Dic, no li he notat ni una neutra mal col·locada, ni una S sonora, una S sorda, ni res.
1: Em fa molta gràcia perquè em posen la madrilenya.
0: Ah, vale. Jo, però vas venir amb 4 anys, home, però llavors...
1: Sí, resulta que tota la família de la meva mare és de Madrid i tota la del meu pare és de Barcelona i de Berga, de fet. I...
0: Has dit me mare?
1: Sí, la meva mare.
0: No, però un moment, això... Els de Sabadell ho identifiquem com a propi.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Jo a vegades ho faig servir per no sé, per contraure una mica, perquè
0: va,
1: la meva mare...
0: Va, però no tens
1: mare...
0: res a veure amb el Vallès, eh?
1: No.
0: Vale.
1: No.
0: Jo a mi havien il·luminat els ulls, dic, l'he pillat, és de Sabadell, no. Val, però ara ja se'm queda una miqueta més tranquil la situació, perquè he pensat, hosti, de Madrid? Tu estàs sentint això?
1: Sí.
0: Val. No, evidentment, tota la teva vida l'has viscut aquí. Mm. Deixeu-me posar una miqueta més del tràiler.
3: Guanyaré. Faré història.
4: Sí, sí.
0: Ara acabem de sentir una veu, que és la del Brendemühl. Que evidentment hem parlat de l'Alba i de la feina que fa, és la protagonista d'aquesta pel·lícula. El Brendemühl és el pare i després hi ha la Marina Sales, que és la germana. Increïbles els dos. Brendemühl jo crec que no l'havia vist mai així. I hi ha particularment una escena que és demolidora. D'una conversa a la cuina de casa. Absolutament demolidora. Jo no sé si ja en el càsting ja veieu que això, aquests tres poden funcionar, diguem-ne, junts, o és que ja els proveu allà, però trobar aquesta química allà és una cosa dificilíssima, eh?
1: Totalment. O passa o no passa. Sí, no la pots provocar. Sí, sí. I jo vaig tenir molta sort que passés. Mm. Sí que és cert que jo, per exemple, la Marina es va unir al projecte una mica abans que l'Àlex... Jo, la Marina em sembla una actriu talentosíssima que no li demanaria mai un càsting, però sí que volia tastar la química amb l'Alba. Això sí que volia tastar. Llavors, ella va accedir a fer el càsting, va fer una prova amb l'Alba i la química era... vull dir, existia. Es van entendre, es miraven, s'escoltaven, estava. I la relació hi era. I l'Àlex va entrar més tard, no va entrar pel procés de càsting, però només amb la conversa que vaig tenir amb ell per convèncer-lo, perquè al final, bueno, també...
0: Sí, sí, has d'explicar, mira, tinc un projecte...
1: Tinc un projecte, és un paper petit, perquè és que sembla que estigui la meitat de la pel·lícula, però té 4 escenes, però quan hi és, les omple.
0: Totalment. I quan no hi és, a vegades hi és, també.
1: Exacte.
0: Perquè forma part de la conversa, el papa farà, el papa no... Vull dir que tens la sensació que està per allà tota l'estona.
1: Doncs jo en aquella conversa ja em vaig adonar que era una persona generosíssima. És que al final, sí, són bones persones, són gent que escolta, que està, que ajuda i que són generoses. És que els actors, per mi, els més brillants són els que són generosos. I a mi em venia molt de gust que l'Alba, que la Cris estigués recolzada per una família amorosa, però és que l'Alba també estigués recolzada per actors.
0: Amorosos.
1: Experimentats i amorosos, efectivament.
0: Bueno, que se sentís prou còmode.
1: Clar.
0: Com per poder explorar els límits també d'això.
1: I que la poguessin ajudar quan ella necessités o que sapigués que quan havia de fer el seu pla, o sigui que confiés en la rèplica dels actors encara que estiguessin fora de camp, que és una cosa doncs que hi ha gent que ajuda i hi ha gent que no.
2: Totalment, sí, sí.
1: I ells ajudaven.
0: Què vol dir ajudar fora de camp?
2: Doncs
0: quan del personatge...
2: quan de cop tu estàs dins del plano i has de repetir la seqüència perquè va al teu plano, el company a vegades pues, pot ajudar o no pot ajudar tirant-te la rèplica fora de camp, o sigui, fora del plano. darrere la càmera per tu tenir uns ulls on mirar i d'aquesta manera pues, poder connectar.
1: És a dir,
2: hi ha alguns que ajuden i hi ha alguns que no.
0: I
1: en aquest cas sí. Te la poden tirar, diguéssim, per exemple, avorrits.
0: Clar, mentre estan bevent una mica d'aigua, bueno, què tal?
1: Com que no estan al quadre, la que està al quadre és l'Alba, per exemple, perquè ella està fora de quadre, doncs res, en comptes de... És una escena superdramàtica i a lo millor les està tirant des de la rutina.
0: Clar.
1: I això... I...
2: T'has de fer un doble esforç per arribar a l'emoció sabent que els ulls que estàs mirant no estan en la mateixa onda que tu. No?
0: Parlant d'ulls, hi ha molt d'ulls.
1: Els de l'Alba.
0: Planos molt curts. Sí, i plans molt curts, que això suposo que també és aquesta cosa que dieu del risc, un tir curt de càmera, un pla curt, molt difícil d'enganyar, diguem-ne, no? Si veus moviment, micromoviment d'ulls o un gest, s'aixeca una mica una cella o el que sigui, això tu eres conscient, no?, que et feien plans d'així de curs o no?
2: Sí, era conscient. Però confiava molt en el que es veia des de fora i des del combo tothom deia més, menys, com... Llavors anàvem com afinant per arribar exactament al tipus de mirada que la Laura volia.
1: Sí, el que té l'Alba és una mirada superprofunda i realment molt misteriosa. Jo quan la veia al càsting sempre estava pensant, és d'aquestes actrius que penses, què està pensant?
0: Mm-hmm. Saps? De caràcter, també. Eh?
1: Sí, i de fet, quan està dins del paper, no, ni parpadeja. Llavors ja una mica més i t'absorbeixen els seus ulls.
0: Et vas lesionar gaire practicant o no?
2: No,
0: el tema de l'entrenament.
2: La veritat és que no. Sí que és veritat que a meitat de rodatge vaig tenir una periostitis, que és que... Una periostitis és molt comú en els atletes, que és que la tíbia se t'inflama molt i llavors a cada petjada pues, la veritat és que fa un mal terrible. I vaig rodar la meitat de la peli coixa. Però...
0: Què dius?
2: Sí. No, sí.
0: I t'anava a dir, les ballarines igual esteu acostumades a aquests sobreesforços,
2: sí,
0: a treballar amb dolor.
2: Sí, la gestió del dolor la tenim present. Però igualment no és el mateix dolor, eh? Vull dir que la fatiga que passa un esportista d'elit i en concret l'atleta, clar, ser el mateix moviment tota l'estona d'una manera repetitiva, estàs tota l'estona posant allà encara més pressió, no? Mm-hmm. Sí, però ens vam sortir i va anar tot molt bé.
0: Com és l'esforç d'entrar i sortir d'aquest personatge? Perquè, clar, una escena com tan crua com el brot en si, no? Què nassos fas després, no? Quan es talla, és fàcil entrar i sortir?
2: No és fàcil. Sí que és veritat que entre planos intentàvem tota l'estona com mantenir una concentració molt forta, també al set, vull dir que he tingut moltíssima sort perquè he estat molt ben acompanyada i hi havia molt de respecte també entre els companys de l'equip tècnic, artístic. Hi havia un silenci quan venia de cop una seqüència que era dura. Hi ha unes quantes. Em sentia molt recolzada. I bueno, i per entrar i sortir, pues, intentar tota l'estona no, que hi hagués com un pozo, com una base... per jo no desconnectar, perquè llavors si desconnectava sí que és veritat que tornar a entrar per mi era com un salt mortal... intentar tenir com aquesta concentració per que hi hagués aquest pozo i després com quan donaven l'acció entrar directament. I per sortir, bueno, teníem tècniques, com venia la Clara Maños i la Laura, m'abraçaven i em feien tornar al meu cos, com, vale, ara anem a respirar, i em repetien, això no és teu, això no és teu, això no és teu, això no és teu.
0: És que emocionalment això és una patada allà on fa més mal, això, eh?
2: Sí.
0: Per sortir d'allà dintre.
2: Sí, era un lloc fosc.
0: Clar, és que és el risc de jugar-te-la tota, eh?
2: Sí.
0: De no saber on està la porta de sortida. T'anem a preguntar per què és una atleta.
2: Doncs...
0: Perquè podria haver estat un brot psicòtic amb altres persones, no? O altres personalitats.
1: Jo crec que va néixer de la voluntat de parlar d'una lesió invisible. En un context com l'esport, que les lesions físiques poden acabar amb la carrera de... amb una carrera professional i després tot l'afegit de la pressió i tot l'afegit d'una carrera professional molt curta, o sigui, que cada dia importa la vida d'un atleta.
0: Que la idea de que et diguis has de parar un temps, que no, clar, si jo paro no, un temps ja no arribo.
1: No, molt gens. I imagina't si la lesió... Si, més encara si la lesió és d'aquest tipus, no? Que no saps quin desenvolupament tindrà, com t'afectarà, si et permetrà o no tornar a córrer. Clar, no és el mateix que trencar-se un genoll, mm-hmm. que tens allà un equip de fisios que et pot anar, jo què sé, o que poden adaptar-te a l'entrenament, o, bueno, en fi, o que tens una clara progressió, que saps que et poden operar... Bueno, em donava una sèrie d'ingredients que em semblaven molt, molt interessants. I després també el gest de córrer, com un gest poètic, com una espècie de metàfora de la societat d'avui en dia, no? Que ens obliga a córrer perseguint un objectiu que no sabem ni ben bé quin és, però sempre ens estem demanant més i volem anar més lluny i forçar-nos més i forçar encara més la màquina i bueno, aquesta noia que no deixa de córrer i en el fons la por màxima de la crisi és segurament el silenci, és el parar de córrer.
0: Fins i tot el so, és que el so és importantíssim també, no? Mm. Les passes són un batec, la música que s'hi afegeix, no? Si no bategues, et mors.
1: Exacte.
0: No? Per la crisi és una mica així, no?
1: Tal qual.
0: Si paro de córrer, me'n vaig a fer punyetes.
2: Sí, sí.
0: Que aquesta és una altra de les històries de la pel·lícula, no? Quan un... què passa si ets molt bo fent una cosa i arriba un moment que et diuen que ja està, que sí. No pots fer-ho.
1: Saps? Sí, sí.
0: En això. Qui et converteixes, no? T'has de reconstruir des del buit.
2: Clar, és una crisi identitària, bueno, total, no?
1: I que difícil és reconduir-se. O sigui, a mi em diuen, o deixes de fer cine o tindràs un atac de cor un dia, que és que això li passa a molts directors. Bueno, molts no. Això ho he sentit de directors.
0: Aquesta tensió et matarà.
1: Clar, o sigui, la gestió d'un rodatge és molt tensa, la gestió d'un pressupost sobre els teus ombros, o sigui, hi ha molts actors que han tingut problemes cardíacs o de salut varis, no? I llavors, bueno, hi ha un punt que jo, arribat a aquest punt, si a mi em diuen, no, és que ja no pots fer una pel·lícula més, però si fas una pel·lícula més, a lo millor tens un atac de cor. Uau, saps?
0: Et plantejaries si penses que vols morir fent allò que més t'estimes.
1: Exacte.
0: No? I aquesta, el risc.
1: Just. I aquesta pel·lícula és una mica en contra de morir fent allò que... O sigui, intentant explicar la complexitat, però sí que és veritat que també hi ha una cosa molt americana de les pel·lícules de superació i d'èpiques esportives i de pel·lícules, doncs això, com Black Swan o The Wrestler, que són pel·lícules que adoro, que són d'un director espectacular, el Darren Aronofsky, però sempre al final la ballarina i l'atleta acaben triant la professió per sobre de tot, no? Acaben anhelant l'èxit, la glòria i morint-se allà al ring. I és una mica,
0: vols dir, no?
1: Sí.
0: Acabo només amb una cosa. Esteu preparades ara perquè tots comencem amb el rotllo de... i els premis i tal, i que si arriben Goyas i la pel·lícula de l'any i tot això.
2: Bueno, sí.
0: La tabarra que vindrà.
2: Si ha de venir, que vingui. Però nosaltres és que el primordial és que la gent vagi al cinema i que tothom vegi la peli perquè pugui estar el més temps possible a les sales, que és l'important. I que hi hagi debat i que la gent connecti amb la història, amb el personatge i que s'emporti dubtes i com preguntes cap a casa.
1: Sí, sí. No, no li direm que no als premis, perquè...
2: No, clar que no. Si ha de venir, nosaltres encantades.
1: Però sí, jo crec que la victòria és haver aconseguit fer la pel·lícula que volíem fer. Mm-hmm. La victòria és aconseguir que hi hagi gent que se sent apel·lada. I la victòria serà aconseguir-ne fer una altra.
0: Ja la tens al cap?
1: Sí. La veritat és que sí. Va venir una idea molt ràpida, tinc moltes ganes de fer-la i estic molt, molt entusiasmada, la veritat. I mira, i així em salto el buit postolímpic de fer una pel·lícula que també és un... A lo millor estic una mica a la roda aquesta hiperproductiva que estic criticant, però...
2: Mm-hmm. Ojo, Laura, ojo.
0: Vigila, eh? Ho estarem vigilant nosaltres també. Laura García Alonso, ha estat un gust. Felicitats per la pel·lícula i, evidentment, Alba Sáez. Hem vist néixer també una estrella del cinema. Ha estat un plaer, de veritat.
2: Moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies. 1:33, fem pausa i rematem amb Nedra. Vinga.
4: Dia lliure amb Xavi Bundó. Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
5: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
6: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
7: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Pernil serrà reserva sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%, el doble. I pizza 4 formatges sense Lidl Plus t'estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%, el doble. Lidl, val la pena.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
9: En cada partit hi juguem tots amb els nostres preus imbatibles, com a la costella de porc Carrefour Origen Espanya a 4,89 € al quilo, fins al 31 de maig.
8: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
11: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
12: El teu cotxe ara més a prop que mai. El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amat. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
13: Viu la desena nit de comerç i nit de tapes a Molins de Rei. Aquest dissabte 30 de maig, vine i gaudeix fins a la mitjanit de descomptes a botigues, actuacions, DJs, activitats per tota la família i nit de tapes al Mercat Municipal. 30 de maig, desena nit de comerç i nit de tapes de Molins de Rei, a prop de Barcelona. Informa-te'n a les xarxes socials Molins de Rei Centre de Comerç i Molins Comerç.
14: A RAC 1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
0: 1:36.
15: El cançoner d'Herman.
14: El cançoner d'Herman a la carta, amb Judit Nederman. Si

0: digues que qui té si pugui.
1: Com estàs, Neiderman?
2: Doncs molt bé.
1: 30 de maig, eh? Últim dissabte de mes ja, eh?
2: Ja, això
1: ja tocava.
2: Això
1: ja
2: passa
1: tocava.
2: Rapidíssim.
1: Home, sempre. Això va ser el mes passat, aquest nudo de dia de
2: Antonio Flores.
1: Antonio Flores. I ara sabreu quina és la cançó que heu triat els oients. Però abans he de dir diverses coses. Com va anar el Festival Floral?
2: Va anar increïblement bé. Moltes gràcies a tota la gent que va venir.
1: Vilassar no falla mai?
2: No falla mai. Estem molt feliços i ja tenim dates per l'any que ve.
1: Què dius ara? Sí. Quan? Bueno, pel maig, ja ho sé.
2: Sí, però coincideix amb les eleccions, molt fort.
1: I les eleccions municipals? Aquell cap de setmana?
2: Sí. I llavors sí. Ho hem traslladat al cap de setmana següent. Serà del 28 al 30 de maig de 2027.
1: O sigui, ara, just aquí un any.
2: Exacte.
1: 30 de maig avui, doncs...
2: D'aquí un any. Ja us ho podeu guardar.
1: Parai, noi. Però es venen les entrades o encara no?
2: No, bueno. Hem de decidir la programació.
1: Bueno, és igual, que la gent compri anticipadament, que alguna cosa estarà bé.
2: Això què? Estaria molt bé.
1: Posa-les a venda, a veure què passa.
2: Comprar cegues.
1: Ja, cegues, ja està. I, a més, ahir la Judit, la gent que veu tenir la sort, va passar per Sabadell amb la Gio Sinfonia.
2: Sí.
1: I estupendos ells.
2: Estupendo.
1: Teatre
2: estava
1: principal.
2: Ple, estava
1: un mini liceu.
2: Un mini-liceu preciós, i bueno, és que em posaré a plorar si t'explico com va anar, perquè crec que és dels millors concerts que he fet a la meva vida.
1: De veritat?
2: Sí, sí, sí, o sigui...
1: Ben triat l'escenari.
2: Una emoció de principi a final, sí, sí, i no sé, vam tocar tots molt inspirats i no sé, vaig sentir que tot tenia sentit.
1: Que bé, carai.
2: Sí, sí.
1: Ja ho sé que estàs en aquest moment vital.
2: Mira, jo què sé, estic florint amb la primavera.
1: Florint i fluint. I a més, també ha passat per la nominació d'un guardó per el disc que vau fer amb el Pau Figueres, millor disc de cantautor, ha passat pels Premis de l'Acadèmia de la Música d'Espanya, i per tant, escolta, esteu on fire, tu.
2: Sí, sí, sí.
1: Nominats.
2: Mira, aprofito per felicitar la Sílvia Pérez Cruz i el Salvador, que se'l van endur ells per aquest disc tan meravellós que van fer duet.
1: Ja els trucarem, doncs.
2: Però vaig estar... Sí, vaig
1: estar... Deixeu algun premi.
2: No, vaig estar molt contenta d'estar nominada, perquè sí, és com a nivell estatal i sí, sí, ha sigut una notícia boníssima.
1: Va, anem amb el cançó Neiderman de maig després del Prolegomen, va. Camins vora les estrelles. Sí, noi, els oients van triar Sopa de Cabra, Camins, 40,8% dels vots. No gaire lluny, es va quedar The Cure, el Friday I'm in Love, 33,5, i la teva barca xica, 25,7.
2: Sí, no ho puc entendre.
1: Bueno, a veure, mira, clar, és que...
2: A mi m'agradaria cantar
1: un trosset.
2: Ja no
1: sap com dir-t'ho la gent.
2: No puc cantar un trosset de la barca xica, a veure si algun dia la voten.
1: L'últim dia de la temporada.
2: Vale.
1: Cantes el que vulguis.
2: Clar, quan la proposi, us sí. Cantaré un trosset perquè me la deixeu gravar.
1: Ah, perquè veieu el tema, no?
2: Sí, perquè...
1: Deixa't estar la gent.
2: És que és molt maca, no entenc per què té tants pocs vots. No, no, o sigui, m'ofèn.
1: Té bons rivals, què vols que et digui? Escolta, aprofitant el Camins del Sopa de Cabra, crec que has volgut parlar de Camins al món de la música.
2: He fet una llista de reproducció de cançons que giren al voltant del concepte de camí, com a camí de vida, de què passa si caminem, sí. Què passa amb la infància, tot plegat.
1: Per exemple, amb aquesta cançó. Country Road, oh! Take me home. També podria ser un cançó Neiderman, això, eh?
2: Sí. Estic molt d'acord. Ara qui la proposarà, tu o jo?
1: Ah, no se sap. John Denver, gran cançó.
2: Exacte. Va ser publicada el 1971, la van escriure Bill Danoff, Taffy Bird, que eren matrimoni, i el propi John Denver. I fa molta gràcia perquè la cançó parla dels paisatges de West Virginia, però no la van compondre a West Virginia.
1: Home,
2: estaven amb el cotxe tristíssim. A l'estat de Maryland, que està al costat.
1: I què, quedava millor dir West Virginia? Els hi quadrava sí. Més amb la lletra.
2: No, crec que
1: això és lletjíssim,
2: West...
1: és com si haguessis estat a Arenys i haguessis fet la cançó de Vilassar. Home, no. No estàs a puesto, pues no.
2: Bueno, és que sempre ho romantitzem, no? Vull dir que jo m'imaginava realment algú molt inspirat enmig del paisatge en si. I estaven
1: passant
2: al
1: amb cotxe, i vinga, i au, sí, o caminant i tot.
2: En tot cas, és una cançó increïble, o sigui, rodoníssima, es va convertir en un èxit immediatament, i és una forma de demanar els camins, com les carreteres aquestes de country roads, no? Sembla que és com algú que ha estat avalat a la ciutat i com aquestes carreteres rurals que el tornen a la infància,
1: a
2: doncs,
1: casa.
2: Sí, com sentir-se a casa una altra vegada, a través sí. Dels camins.
1: Tots tenim aquest camí físic, diria, eh?
2: Sí.
1: Vull dir que a vegades te'n vas a voltar món i llavors tornes a casa amb un caminet que coneixes i és el country road,
2: sí.
1: És així.
2: Sí, jo és quan baixo de la Renfe a l'estació de Vilassar, que fa aquella olor, i aquell soroll al tren, aquell doncs moment és molt casa.
1: Va, més cançons de camins. Voy caminando por la hombre. Vida. Hi ha molt caminante, també, efectivament. Melendi.
2: Aquesta t'he de reconèixer que me l'havia deixat. i sí. estava dinant amb l'Àlex Badia, un pianista excepcional, i li dic, bueno, he fet una llista de producció de cançons que parlen de caminar i de camins, i em diu, home, hauràs posat la del Melendi, no? I dic, oh, me l'he deixat!
1: Me l'he deixat.
2: O sigui, que aquí està, home, és un... que poc a dir d'aquesta cançó.
1: I home, alegria total, no?
2: Sí, absolutament.
1: I celebrar-lo de

0: Descobrir.
1: Compartir.
0: Donar suport.
1: Temps.
0: 130 milions.
1: Amics.
0: Rialles.
1: Llocs.
2: Moments.
0: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.

0: Això és una cançó entremig de Mediterrània i country, eh? Si t'hi fixes, té un aire.
1: Pues està molt bé que diguis això, perquè estem escoltant la Mireia Vives i la Gemma Humet cantant, i l'autor sí. i el guitarrista de la cançó és el Borja Penalba,
0: sí.
1: que és un grandíssim músic valencià, que precisament toca l'acústica i té com una sonoritat i la manera que té d'acompanyar i crec que de, sí, de construir com les cançons, les produccions.
0: Country,
1: a
0: no?
1: mi sempre m'han recordat a, sí, a aquesta cosa country americana.
0: Però és una cosa molt interessant, això, que a vegades sí. quan les músiques de llocs diferents connecten per un lloc on no t'esperaves.
1: Sí.
0: I pot ser mediterrani country, que sembla que universos i textualment continents diferents,
1: sí.
0: i algun lloc connecten, això.
1: Sí, i la manera de cantar, sí, funciona. O sigui, funciona la base country, però amb la manera de cantar mediterrània, no? I llavors, aquesta cançó em sembla preciosa. És un poema de Maria Mercè Marçal.
0: Home...
1: que es diu Cançó de fer camí, com la pròpia cançó, i és un poema que ha estat musicat per diferent gent, i llavors us he portat dues versions, aquesta de la Mireia Vives amb el Borja Penalba i la Gemma Humet, que sí. és preciosa, us la recomano molt que l'escolteu de dalt a baix, i després tenim la Magalí Datzira, que ja l'hem escoltat aquí al Cançó Nederman diverses vegades, que també l'ha versionat.
2: Vols venir la meva barca? Violetes a desdir anirem lluny sense recança d'allò que haurem deixat
0: aquí. Veus, de cop no té res a veure.
1: Exacte.
2: Serem dues, serem tres, veniu, veniu la nostra barca, les veles altes del cel obert, llaurar-nos per tots els braços.

0: Aquest és l'Iscle, que si us en recordeu, l'Iscle sí. d'Anzira, el germà de la Magalí d'Anzira, sí. que va gravar un saxo a la versió que vam fer fa poc de Creep, de Creep, Radiohead, de aquí al Cançó Nederman.
1: Boníssim.
0: Doncs,
1: boníssim.
0: Sí, els estem retrobant, que sempre és una alegria sentir-los fer música, aquest parell. I la cançó de Fer camí, que no ho he dit, és en aquest poema de Maria Mercè Marçal, sí. doncs s'ha convertit en un himne feminista perquè fa com l'analogia d'una barca que es va omplint de dones, no? Comença dient que són molt poques, però que a poc, doncs això, es va sumant tothom i que podem canviar el que sigui que s'ha de canviar, perquè al final diu que serem 500, serem 1.000, perdrem el compte a la tombada, juntes farem nostra la nit. És absolutament de pell de gallina, aquest poema.
1: Cançó de Fer camí, basada en Maria Mercè Marçal i amb diverses versions. Va, uns altres que en saben d'això de caminar, Charango.
2: Nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis que mai...
1: Mira que ho van petar fort, eh?
0: Sí,
1: i de cop
0: sí.
1: un dia van dir, mira, saps què?
0: S'ha acabat.
1: Ja. Fer punyetes, no passa res.
0: Sí, sí. Bueno, clar, és important saber quan vols acabar les coses.
1: 100%. 100%.
0: I, bueno, des d'aquí un petó a tots els Charango, que els estimem. I tenen moltes, moltes cançons, crec que apel·len al fet de caminar el camí, sí. d'anar endavant, i en aquest cas doncs crec que és molt esperançador, perquè doncs diuen això, nous camins vindran i amb ells vindran nous somnis, que mai s'adormi la llum del nostre far.
1: Més camins.

0: Argentina, Mercedes Sosa.
1: Exacte. És aquest poema, cançó... bueno, jo us recomano que agafeu, poseu una espalmeta, una copeta de vi, i us la poseu tranquil·lament. Estem escoltant Piedra y Camino, de Mercedes Sosa, i és una cançó d'Atahualpa Yupanqui, que és considerat el músic, poeta i compositor

0: més important del folclore argentí, i el poema és molt, molt, molt colpidor. Parla d'un caminant que ha de marxar, o sigui, que té com una... no sé com explicar-ho, té com una tristesa profunda que el fa marxar, no es pot quedar als llocs, i una mica aquesta soledat, no?, que al final tots sentim en algun moment o altre, i no sé, és molt, molt, molt colpidor. Vull dir, us ho recomano. Crec que no ho sé expressar, s'ha d'escoltar.
1: Mercedes Sosa, Piedra i Camino. Va, les últimes, una de clàssica.

0: Ray Charles, i amb aquest Hit the Road, Jack, que, vaja, que va fer popularíssima. Eh?
1: Exacte, es va fer molt popular.
0: Tot i que no és seva.
1: El 61. Exacte, no és seva, és del Percy Mayfield, i l'he posat perquè Hit the Road és com... posa't a la carretera, o sigui, sí, vés-te'n i no tornis mai més. Tota la lletra és un retret entre un matrimoni que no s'entén.
0: Ves passant, si de cas.
1: Ves passant. O sigui, estan en el pitjor moment. Estan en el moment més àlgid de la discussió, però escoltant la música no ho diries.
0: No. Vull dir, és com alegre.
1: Sí, sembla que estiguin passant-s'ho molt bé, doncs no, al revés.
0: Hit the Road Jack, Ray Charles, any 61. Va, anem acabant. Hi ha una que jo pensava que no la posarà, la Judit, que no la posarà de caminar.
2: Hace algún tiempo.

0: camino al andar.
1: Apa, que no l'has cantat, aquesta, eh?
2: Ostres, és
1: el
2: que...
1: Cantares, eh?
2: És increïble i és... d'admirar, perquè un poema tan potent, o sigui, sí, quan es musiquen poemes és una responsabilitat.
1: Molt gran. I... Sí, perquè hi haurà una pila de gent que aquella poesia passa a ser bàsicament musicada, no? Que probablement li hagi arribat primer i que no podrà desenganxar-la. Que arribarà un dia que potser té l'ocasió de llegir-la en un llibre i sense voler se li va la música que ha escoltat, no?
2: Sí, sí, sí. És impressionant. Jo tinc molt el record de tot el Palau Sant Jordi cantant això a ple pulmó. I és un dels moments més impactants que he viscut, no? Com 15.000 persones cantant un poema de Machado i amb el Joan Manuel Serrat superinspirat, com sempre. O sigui, era un obligat posar aquest himne. És que és un himne.
1: Escolta, haurem d'anar centrant-nos, perquè no tindrem temps de sentir-te tu.
2: Vale.
1: Què vols que posem? Una més?
2: A veure, una més que em fa molta il·lusió és la de la Clara Peya, que el seu últim disc es diu Nuca, que és un discasso que acaba de sortir, té una col·laboració amb l'Anna Andreu, que és preciosa, i és una cançó que es diu La pedra i el camí.

0: Quina veu té l'Anna Andreu, eh? Les composicions de la Clara Peia sempre requereixen d'algú que s'hi posi al costat, no? I aquí estan esplèndides les dues, eh?
1: Toca molt la fibra, també us ho recomano molt. És aquest moment de l'espalmeta, podeu posar la que he dit abans.
0: Tu hi ets, no?
1: I aquesta. Sí, en el aquest disc. Sí, va ser molt emocionant perquè em va proposar de cantar una cançó també increïble.
0: La tens o no? Mira.
1: Llum blanca.
2: Aquesta llum blanca ha quedat mal encesa. A tocar de la boca els ocells fan nius d'incertesa. Se'ns moren les flors a tocar el somriure.
0: És estupenda, és així.
1: Vaig trobar algo, si veus que canto com molt xiu-xiuejat.
0: Sí.
1: Vam trobar com una altra manera. No faig quasi res en aquell... O sigui, és com... El mínim. És molt inspiradora, la Clara.
0: Escolta, a veure, hem d'anar amb la versió de Sopa de Cabra. A veure si em pots posar la cançó. Aquesta. Què li has fet?
1: Aviam, he gravat unes acústiques.
0: Sí.
1: I he fet alguns gorgoritos, que m'ho he passat molt bé.
0: No,
1: i després he posat els cors d'ells, perquè és que, o sigui, d'ells, els que ells fan en el disc, perquè són espectaculars. O sigui, realment, el Josep Tió, o sigui, tot el que fa...
0: Mestre.
1: És or. I sí, m'ho he passat molt bé. Espero que us agradi.
0: Judit Nederman, reconvertida en tot Sopa de Cabra per fer aquest Camins.

0: Bravo, bravo. El Camins de Sopa de Cabra, revisat per la Judit Nederman. Com sempre, un plaer. Ho trobareu a l'Instagram del Via Lliure, el vídeo corresponent.
1: Moltes gràcies.
0: Ja podeu fer les propostes per al mes de juny, que serà la penúltima secció ja, i per tant ja podeu llançar-nos en ara a través del Twitter, de l'Instagram, del correu electrònic vialliure@raco.net.
1: La meva serà la barca així.
0: Un altre cop. Apa, Nederman, que vagi bé, descansa.
1: Igualment. Gràcies. Adéu, adéu.

0: RAC 1.
1: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
2: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
3: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
4: Els diumenges són a Diagonal Mar. Aquest estiu, el teu pla de diumenge té nom. Diagonal Mar. Obrim diumenges i festius de 12 a 20 hores del 15 de maig al 15 de setembre perquè gaudeixis de botigues, restauració i oci vora el mar. A més, 3 hores d'aparcament gratuït i una d'extra amb l'app. Diumenges amb ganes de tornar-vos a veure. Diagonal Mar.
5: El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
6: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
7: Viu les finestres d'una nova manera. Vine a Finestral Studio Finestres Vidal i descobreix les qualitats d'una finestra perfecta. Vols veure i provar tots els productes personalment? T'esperem a Finestres Vidal, al carrer Comte d'Urgell 264 de Barcelona. Tota la informació a finestresvidal.com.
8: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movie Gran Sarrià Club. El cine més exclusiu per tots els públics.
9: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
10: Més immediat que mai.
9: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
11: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
12: Tot allò que t'agrada,
13: molt més fàcil de trobar.
14: El que encara no has escoltat
15: i segur que t'agradarà.
16: Un nou aparador d'àudios i podcast.
17: Endreçats i a un sol clic.
18: Per triar i remenar.
19: Amb tot el contingut dels programes.
20: I també els podcasts originals de RAC1.
21: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
22: I som tots.
23: Més fàcil.
24: Més directe.
25: Més intuïtiu.
26: Més RAC1.
27: Tots som un milió.
28: L'aplicació de RAC1 ara...
29: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
30: Escolta'ns al cotxe.
31: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
32: I a Apple CarPlay.
33: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
34: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Vinga, 30 segons i seran les dues en punt del migdia. Us deixem ara amb tota la informació i nosaltres, com sempre, hi tornarem puntuals demà a les 7 del matí. Que acabeu de passar un bon dissabte. Adéu-siau.
35: Ya llevamos mucho tiempo con la broma. Cuando me presente, tenemos que practicar el discurso. Es un chico que tiene sus objetivos muy claros y desde el primer día decía, yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça.
4: Bon dia, són les dues. L'acord entre el govern i els sindicats educatius no garanteix encara la fi de les mobilitzacions.
36: Si fem un alto el foc a l'espera de, doncs, de que la gent doncs, pugui primer informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord, poder-la debatre en el si dels seus claustres, per tant, doncs, és important donar aquest espai perquè la gent, quan voti, pugui fer un vot conscient.
4: És Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC, el principal sindicat del sector. De moment es mantenen les convocatòries de vaga per la setmana que ve, però aquesta tarda els sindicats podrien decidir suspendre-les per donar marge per fer la votació que s'ha de fer amb el professorat per validar l'acord tancat ahir a la nit.
0: amb Aurora Rodríguez i Albert Ferran.
1: Acord que hauria de servir per posar fi al cicle més convuls a l'educació del país dels últims anys. El pacte es va desencallar després d'una reunió maratoniana amb un increment del sou dels docents, que finalment serà d'uns 600 euros mensuals d'aquí a 4 anys, dels quals 400 els posa la Generalitat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, destaca que serà un gran avenç.
3: És un acord que realment ens permet fer un pas endavant de gegant, no?, en la millora i reconeixement de les condicions laborals dels docents i també per la millora de la qualitat educativa. Per una banda, doncs, hi ha l'increment de dotacions de suport a l'escola inclusiva. També doncs, la incorporació d'un nou complement que, sumat a l'increment del complement específic autonòmic, farà que els docents catalans estiguin en les millors posicions retributives de tot l'Estat.
1: De seguida repassem tots els detalls de com ha quedat finalment aquest acord entre els docents i el Departament d'Educació. Mentrestant, pel que fa a la política espanyola, el PSOE reconeix que hi ha persones del partit que han comès errors, però insisteix que darrere d'algunes de les causes judicials que setgen el govern espanyol hi ha motivacions polítiques. Tot plegat mentre els socis de la investidura de Pedro Sánchez miren de prendre distància. Albert Ferran, bon dia.
5: Bon dia.
1: El PSG i l'Arsenal disputen aquesta tarda la final de la Lliga de Campions.
5: A partir de les 6, en directe a RAC1. Els francesos busquen revalidar el títol mentre que els anglesos volen aixecar la seva primera Champions. Tot plegat el dia que el Liverpool ha destituït el tècnic Arne Slot. El favorit per substituir-lo és el basc Andoni Iraola. A Can Barça, mentrestant, amb Gordon presentat, Bernardo Silva serà el següent. Més enllà del futbol, a les 3 es disputa l'esprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb Marc Márquez sortint des de la quarta posició. I fa uns minuts l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Lliga Masculina de Waterpolo, 21a Lliga consecutiva pel conjunt marine.
1: I l'últim titular pel temps, tarda de calor intensa i algunes tempestes. Abel Caral, bon dia.
6: Bon dia, sí, de fet ja ens acostem als 35 graus en alguns sectors de la plana de Lleida, de les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, que és on farà més calor i es pot arribar a aquests 35 graus puntualment una mica més, però no els 38-39 dels últims dos dies. Calor més moderada a la resta del país, però fàcilment 30-32-33 graus en comarques interiors i per sota dels 30 a la costa. Tenim ja els primers ruixats en alguns sectors del Pirineu i aniran a més. Les properes hores també afectant el prepirineu i més tard també zones una mica més cap al sud.
1: Són les 2:03.
0: 14:15.
1: L'acord d'ahir a la nit entre docents i govern no assegura encara la fi de les mobilitzacions de mestres i professors. Els sindicats educatius es reuniran aquesta tarda per decidir si mantenen les vagues previstes per la setmana que ve. Hi ha convocades vagues territorials cada dia i, començant dilluns a Girona i a la Catalunya Central, i divendres està convocada una aturada a nivell nacional. Ahir, després de mesos de mobilitzacions i d'unes últimes setmanes molt intenses, amb vagues a escoles i instituts gairebé cada dia, el govern va aconseguir tancar un acord amb USTEC i el sindicat de professors de secundària. D'aquesta manera, el pacte té l'aval dels sindicats que representen un 80% dels docents de l'escola pública. Això no vol dir, però, que estigui garantit completament que la setmana que ve ja no hi haurà vagues. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha explicat a RAC1 que aquesta tarda decidiran si donen una treva mentre es fa la consulta al professorat per aconseguir el vistiplau definitiu a l'acord. El sindicat USTEC, CGT i la Intersindical han d'acabar de definir com i a partir de quan es farà aquesta votació. La portaveu d'USTEC es mostra confiada que aconseguiran tenir el suport majoritari dels docents.
10: Evidentment, hi ha aquesta possibilitat, però bé, som optimistes, pensem que pot haver un bon resultat, però malgrat això, nosaltres, evidentment, estem compromesos a respectar el que surti en aquesta consulta.
1: Veurem aquesta consulta. D'altra banda, un altre dels sindicats principals implicats en aquestes últimes negociacions, el de professors de secundària, ha fet públic fa poca estona que sotmetran l'acord a una consulta interna que s'obrirà a partir de demà a les 8 del matí amb els seus 4.500 afiliats. Pendents, doncs, de si el conjunt del professorat dona el vistiplau a aquest acord, des del govern ja ho celebren. La consellera Esther Niubó assegura que s'ha fet un pas de gegant, mentre que el president Salvador Illa parla d'acord històric per recuperar l'excel·lència en l'educació.
12: És un preacord històric. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric, és un primer pas, i ara anem a centrar-nos tots en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu.
1: I per arribar a aquest acord històric que diu Illa, l'element clau ha estat el del salari dels docents, que cobraran uns 600 euros bruts mensuals més d'aquí a 4 anys, dels quals 400 els aporta la Generalitat i la resta l'Estat. Amb això, mestres i professors catalans seran dels millors remunerats de tot l'Estat. A més, en aquest termini de 4 anys es contractaran 6.400 professionals més per atendre l'alumnat més vulnerable, el que es coneix com l'escola inclusiva. En total, la conselleria invertirà 2.700 milions d'euros en 4 anys, uns 700 milions més del que es recollia l'acord que el govern va tancar al març amb altres dos sindicats, Comissions Obreres i la UGT. Repassem el detall de com queda aquest acord al sector educatiu amb aquest informe de l'Eudald Martínez.
7: Més salari.
8: Es passa d'un increment de poc més de 200 euros mensuals en 4 anys a gairebé 390. Això, sumat a l'augment pactat a nivell estatal per tots els funcionaris, farà que el 2029 els docents catalans cobrin 600 euros més cara.
7: Pagament del deute pendent.
8: El departament pagarà en un termini de 5 anys els complements d'antiguitat que van deixar de pagar durant les retallades. També es compromet a convocar 5.000 places de catedràtics de secundària, un recurs que també permet millorar el sou als professors.
7: Més recursos per l'escola inclusiva.
8: L'acord del març parlava d'una inversió de 300 milions, però no entrava a concretar en què es destinarien. Ara s'ha acordat la contractació de 6.400 professionals en 4 anys, dels quals un miler ja s'incorporaran als centres el curs que ve.
7: I què queda fora?
8: Es manté la rebaixa de ràtios que preveia l'acord del març. Tampoc hi ha novetat sobre el pagament per les colònies, que es fixava en 50 euros per nit, i també queda fora del pacte la clàusula de garantia salarial, que havien reclamat els sindicats per vincular per llei l'evolució del sou a l'increment de l'IPC.
1: Doncs després de l'acord d'aquesta nit també respiren més tranquil·les les famílies, celebren el pas endavant en les negociacions, tot i mantenir-se a l'expectativa per veure com s'acabarà aplicant tot plegat i quin efecte tindrà en els alumnes. Lluc Ferrés.
9: Diuen que encara no se'ls ha comunicat massa detalls del preacord i que van rebent les informacions a comptagotes a través dels mitjans. De fet, en aquesta línia denuncien que no se'ls hagi inclòs en les negociacions, tot i ser, diuen, un dels actors principals. Ho ha dit a RAC1 la directora de la FAC, Lidón Gasun.
11: Creiem que s'haurien de buscar molts més consensos dels que s'han buscat, perquè al final això ha estat una negociació a dues parts, però els altres agents de la comunitat educativa no hi han estat. I sobretot els més importants, perquè jo crec que són els, és l'alumnat, no? I per tant, aquí les famílies en representació de l'alumnat o el propi alumnat són, jo crec que una peça clau.
9: Tot i fer una primera valoració positiva, els molesta que per ara no hi hagi sobre la taula aspectes que els afecten directament, com les sortides i les colònies o la gratuïtat de l'educació.
27: 14-15.
1: L'acord entre sindicats d'educació i el govern ha passat per alt la manca de climatització que hi ha a molts centres que pateixen especialment en el final de curs per les temperatures disparades. És el que ha passat els últims dies, amb termòmetres pels núvols i amb infants que han de fer classe a 38 i 39 graus de temperatura ambient. Moltes escoles tenen edificis vells i sense aire condicionat. De fet, hi ha casos en què les mateixes famílies han hagut de comprar ventiladors perquè els alumnes puguin estudiar en condicions. Per denunciar aquesta situació, un grup de professors ha creat una pàgina web que es diu Aules que cremen. L'objectiu és recollir en temps real la temperatura que hi ha a l'interior de les classes. En parla RAC1, el mestre impulsor d'aquesta iniciativa, Aleix Vidal.
13: Que té més valor és l'estadística, el poder consultar l'escola del teu fill a veure com està patint. Una de les coses que ens estem trobant aquests dies és que la gent se n'està adonant que el que diuen els nens a l'escola no és humà. Els nens i els professors, que aquí té el hàndicap de la qüestió, és que nosaltres, per defensar el benestar dels nostres alumnes, hem d'anar a buscar una legislació de defensa del treballador, perquè els nens no els empara cap tipus de llei.
1: Tots els centres que ho vulguin es poden afegir a la iniciativa i de moment ja n'hi ha més de 150, Bernat González.
14: A la web d'Aules que cremen hi ha dibuixat un mapa amb les temperatures de cada classe que registren a través d'uns sensors que envien informació en directe. Aquesta iniciativa està pensada perquè l'escola, amb les dades de la mà, pugui denunciar les altes temperatures que pateixen a l'administració. La presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes, Lidón Gasull, lamenta que sempre es deixa de banda els infants.
11: Les úniques infraestructures públiques que no estan adaptades són les escoles. Els centres de salut ho estan, els hospitals, tot ho està. No en tenim per què, tenim aquest debat de no, és que és lent, no, és que costa... No, tots ho estan. Nosaltres pensem que també hi ha un component una mica adultcentrista, no? Com els principals usuaris són nens i nenes que no tenen veu, no tenen vot, doncs és més fàcil.
14: Gasull també recorda que no hi ha cap llei que reguli la temperatura a què poden estar exposats els alumnes.
1: I després dels rècords de temperatura dels últims dies, avui continua la calor. Això també fa que hi hagi punts del territori amb risc d'incendi, sobretot a l'oest del país. Els agents rurals han activat el pla Alfa, amb risc molt alt, a 24 municipis de les comarques de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. De fet, aquest migdia hi ha hagut dos incendis a Barberà de la Conca i a Tremp, tots dos causats per cremes de restes vegetals escapades. Els bombers els han hagut de controlar ràpidament.
15: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: I el que dèiem, Abel Caral, les temperatures continuaran pujant, però amb menys ganes que ahir.
6: Sí, de calor en fa més de la que tocaria. Ens acostem i acabarem arribant als 35 graus en àrees de la Plana de Lleida i de l'interior de la Vall de l'Ebre, però en tot cas no són els 38-39 que van sovintejar ahir, pràcticament 40 ahir i dijous. Temperatures més frenades a la resta de comarques interiors, però màximes entorn dels 30, 32, 33 graus amb facilitat i entorn dels 25 a la costa. Parlem també de ruixats i tempestes. Tenim ja els primers xàfecs que han aparegut cap al nord de la Cerdanya i n'hi ha a més. Aquests xàfecs i les tempestes, algunes poden ser una mica fortes i acompanyades de calamarsa, tal com va passar ahir al Pirineu, al Prepirineu en un primer moment, però més avançada la tarda cap al vespre acabaran apareixent també xàfecs més desgastats a la Noguera, al nord de la Segarra, nord de l'Anoia i del Bages, al Moianès, al Lluçanès, a Osona. Això sí, en caure el dia aniran a la baixa.
16: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
17: 14-15.
1: Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra es mantenen al marge de la guerra mediàtica iniciada per la defensa de Jonathan Andic. Després de les dures acusacions contra l'actuació de la policia en la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, que va fer ahir al Món a RAC1, Francisco Marco, el detectiu contractat per la família, que va arribar a acusar la policia de falsificar proves i inventar-se'n d'altres. Avui el cap de la Comissaria Superior Territorial dels Mossos d'Esquadra, David Boneta, ha defensat al Via Lliure de RAC1 que la policia es dedica a fer la seva feina sense entrar en debats públics.
18: Això són declaracions de part que, com a Mossos, no entraré a valorar. Tot el que s'hagi de dir per part nostra, doncs, com en altres investigacions similars, doncs, s'aporta la causa, els evidents policials, a l'atestat, i que és, a cap i a la fi, on es pertoca a nosaltres de fer hora.
1: L'estratègia de defensa de Jonathan Andic s'ha enfocat intensament a desmuntar un per un els indicis que la policia posa sobre la taula per acusar el fill de l'empresari d'haver-lo empès precipici avall quan tots dos feien una caminada per Montserrat.
17: 14-15.
1: Pel que fa a la política, el Partit Socialista admet d'una banda que hi ha una minoria de persones que no representen el partit i que han comès errors, i de l'altra continua mantenint l'argument que al darrere de certes actuacions judicials hi ha motivacions polítiques. La portaveu dels socialistes, Emma López, ha recordat avui que el PSOE col·labora amb la justícia i no destrueix proves, en clara referència al PP. Mentrestant, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, ha insistit a reclamar eleccions i pressionar els socis de Sánchez, en especial el Partit Nacionalista Basc, que avui reitera que cal anar a eleccions perquè, diu, la legislatura està acabada. Madrid, Roger Perciba, bon dia.
19: Bon dia. La portaveu del Partit Socialista, Emma López, parla de tracte diferencial, avalant així la tesi de la conspiració contra els socialistes.
20: No nos resignemos al trato diferenciado, a que nos traten de otra manera por tener unas ideas distintas.
19: Intenta fer un tallafoc, no tot i no tothom, diu el PSOE, ho ha fet bé.
20: Són una minoria muy minoritària que no nos representa.
19: Mentre el popular Miguel Tellado recupera les comparacions de Pedro Sánchez amb el cap de la màfia.
21: Su carta a la ciudadanía no fue más que un toque de corneta a la mafia socialista. El Juan ordenaba, la cloaca ejecutaba.
19: Diu que no cal que comparegui al Congrés.
21: Señor Sánchez, no comparezca en las Cortes Generales. Disuélvalas y convoque elecciones.
19: I fan més pressió al PNV perquè, diu, reclamen eleccions però no fan res.
21: El PNV, al final, mucho ruido y muy pocas nueces.
19: Mentre la portaveu del PNV al Congrés, Maribel Vaquero, a Ràdio Nacional, insisteix...
22: Esto está agotado, esto no, esta legislatura no da más de sí.
19: I reitera que no negocien cap moció de censura.
1: I les pressions també arriben des del soci de coalició, Sumar, que demana actuacions contundents al PSOE per fer front a la suposada corrupció. En un acte a Barcelona, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha picat la cresta als socialistes.
23: Hay que dar la cara, hay que tomar decisiones valientes. Y hoy le queremos decir al Partido Socialista que este espacio político le exige que su sede en la calle Ferrat no siga siendo un lastre para la mayoría progresista de este país.
1: Els comuns, doncs, que exigeixen menys contundència als socialistes si volen plantar cara a la corrupció i també a l'extrema dreta. Mentrestant, Junts per Catalunya aprofita els escàndols judicials del PSOE per carregar contra Salvador Illa. Des de Vilafranca del Penedès a la convenció municipalista del partit, el secretari general Jordi Turull ha acusat el president d'abandonar el país i només preocupar-se de salvar Pedro Sánchez. Anem cap a Vilafranca, Laia Colomer, bon dia.
0: Bon dia, sí. Jordi Turull no ha deixat passar per alt el reguitzell d'escàndols dels socialistes dels últims dies. El secretari general de Junts ha recordat que Pedro Sánchez no té cap majoria al Congrés que el sostingui i ha acusat Salvador Illa de deixar tirats els alcaldes i els veïns per fer de vot salvavides al PSOE i al president espanyol.
2: Tenim un govern de la Generalitat més pendent de com pot ajudar a Pedro Sánchez que segueixi, inclús tinguent una majoria parlamentària en contra a la Moncloa, és la seva obsessió, el govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP.
0: Com dèiem, Turull ho ha dit a la convenció municipalista que Junts està fent avui a Vilafranca del Penedès, just quan falta un any per les eleccions municipals. Junts engega el compte enrere disparant contra Aliança Catalana, a qui ha acusat de sectarisme i d'atiar l'odi i la crispació per esgarrapar 4 vots.
1: I en plana internacional, aquest cap de setmana continuen les converses entre els Estats Units i l'Iran per mirar d'arribar a un acord. Ahir el president nord-americà Donald Trump va estar reunit durant hores a la sala de crisi, però en va sortir sense res lligat. Els Estats Units, però, continuen assegurant que les converses arribaran a bon port. L'últim en parlar-ne ha estat el secretari de Defensa, Pete Hegseth, que ha acabat dient que donaran per bo qualsevol pacte que tingui el vistiplau de Trump. Any deal will be
3: a good deal. Qualsevol acord serà un bon acord. He parlat amb el president Trump aquest matí i volia que jo reiterés la seva paciència per garantir un bon pacte. Els Estats Units estan fent un esforç històric i, per tant, qualsevol acord a què arribem serà bo. Serà un gran acord. Ell és pacient en la seva recerca de solucions.
1: Segons Hegseth, que està de viatge a Singapur, les negociacions han avançat en les últimes hores.
27: 14-15.
1: Renfe i Adif reforçaran la vigilància a les estacions de tren amb més càmeres, drons i gossos per combatre els actes vandàlics i les pintades als trens. Fonts de totes dues companyies i del govern asseguren que actualment s'hi mobilitzen de mitjana 2 combois al dia per pintades. Adif i Renfe tenen localitzats 5 punts negres a la xarxa de Rodalies, on els grafiters acostumen a actuar-hi més sovint. Montse Martí.
4: Són l'estació de Montcada Bifurcació, l'estació de França de Barcelona, Sant Vicenç de Calders, Granollers Centre i Cornellà. Des de principi d'any, en cadascuna d'aquestes estacions hi ha hagut més d'una vintena d'actes vandàlics. L'estació on se n'han registrat més és a Montcada Bifurcació, amb una 30. Coincideix amb que és una de les estacions on hi ha més trens aturats durant la nit. Fonts de Renfe i Adif asseguren que aquest principi d'any ha estat complicat perquè amb l'accident de Gelida i el caos a Rodalies hi ha hagut més trens aturats i els grafiters ho han tingut més fàcil per actuar. Ja va passar durant la pandèmia. Tot i això, ja s'ha notat un canvi de tendència i ara el Parlament també ha endurit les multes pels que pinten els trens. Les més greus són de 900.000 euros. Els trens no es netegen a qualsevol lloc. Hi ha 5 punts a Catalunya habilitats per fer-ho. Adif i Renfe ja han provat vigilar les estacions amb unitats canines i ho volen implantar i també tenen previst fer servir drons que s'activin amb el moviment.
1: La policia ha detingut 100 persones en un altre operatiu contra la multireincidència. Aquesta nit passada a l'àrea metropolitana de Barcelona és un altre macrooperatiu del Pla Campai en què els Mossos, la policia espanyola i la policia local han identificat a més de 2.000 persones, Josep Moragues.
5: Entre la meitat dels identificats sumaven més de 4.600 antecedents. Pel que fa a denúncies, s'han posat més d'un centenar relacionades amb delictes de possessió de substàncies estupefaents, tinença d'armes blanques o delictes de trànsit. El dispositiu desplegat també ha interposat 44 denúncies a trànsit i han intervingut una 15 de vehicles de mobilitat personal. El macrooperatiu també ha inspeccionat una 30 d'establiments i han aixecat més de 250 denúncies administratives per fraus en el transport públic.
1: També hi ha hagut dispositiu Campai aquesta nit a Reus, això sí, amb uns xifres molt més petites, acabat amb 4 detinguts i més de 150 identificats que acumulaven més de 300 antecedents. Pel que fa a Barcelona, la població ha baixat per primera vegada en 3 anys. El 2019 2025 va estabilitzar-se amb una baixada molt lleu del 0,1% i trenca així una dinàmica que arrossegava des del 2022.
5: Això sí, continua sent el segon valor poblacional més elevat dels últims 40 anys. Són dades de l'estudi del Padró, fet per l'Ajuntament de Barcelona, que també destaca que la població autòctona continua en descens i ja ha arribat al 44%. La responsable del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona, Maria Jesús Calvo, ha assegurat que la migració i la immigració són encara fluxos molt importants.
7: Aquests fluxos dels anys anteriors tan elevats d'immigració i d'emigració, el que estem vist és que s'estan estabilitzant i que, d'alguna manera, hi ha molta baixa aquest any, les baixes han augmentat, i és perquè s'està regularitzant situacions de padró de persones que realment no vivien a Barcelona però havien arribat a Barcelona.
5: Calvo també ha apuntat que la demografia de Barcelona, a banda del flux migratori, també s'entén per la baixa natalitat i l'envelliment.
1: I ha mort als 89 anys la directora de cinema Josefina Molina, una pionera que va obrir camí per les dones al cinema espanyol, Violeta Martos.
8: Sí, el seu primer projecte va ser adaptar la transformació de Kafka per Televisió Espanyola al 1968. El cinema va debutar uns anys després amb Era un cuento cruel, encara que la seva producció més coneguda és Función de noche. Va ser la primera en guanyar un Premi Nacional de Cinematografia l'any 2019, la primera també en aconseguir el títol de directora a l'Escola Oficial de Cinema i la primera en rebre un Goya d'honor. En total va estar nominada 10 vegades als Goya i va acabar-ne guanyant 2. La seva trajectòria va estar marcada per la defensa de la igualtat, una lluita que ella lamentava haver de fer. Deia que vivia amb tristesa ser pionera perquè això volia dir que les dones havien viscut oblidades massa anys.
1: I ha mort als 104 anys el filòsof i sociòleg Edgar Morin. El pensador francès és considerat un dels intel·lectuals més importants d'aquest segle i del passat. Morin defensava que no hi ha res ni ningú que sigui completament blanc o negre i assegurava que els problemes i també les persones eren un gran grup de matisos.
8: Per això deia que l'ésser humà no és ni bo ni dolent, sinó complex i versàtil. Al llarg de la seva carrera va rebre 38 doctorats honoris causa, un d'ells a la Universitat de Barcelona. La seva última aparició va ser fa unes setmanes en una entrevista al diari Le Monde, on va declarar-se preocupat per la regressió neoautoritària que vivim. També va sentenciar que estem vivint un procés catastròfic per culpa de líders nefastos com Trump o Netanyahu. Morin es va mostrar pessimista, però va assegurar que cal resistir.
1: I pel que fa a l'agenda de concerts avui, última jornada del festival Maig amb els britànics Temples. La banda és un dels noms més destacats de l'últim dia de concerts entre Camps de Blat, a Santa Coloma de Caral, a la Baixa Segarra. També hi actuen, però, la Ludwig Bang, Selva Nua i el cantautor Gavina.mp3 i els barcelonins La Publicitat. I a la Sala Polo a Barcelona hi arriba Nacho Vegas.
9: Comienzo el día.
1: L'asturià és des de fa més de 25 anys un dels cantautors més admirats del panorama espanyol. Ara presenta el seu novè disc, Vides semiprecioses, en què hi han col·laborat músics com Albert Pla i Rodrigo Cuevas.
10: RAC 1.
12: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
24: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
25: RAC 1. Yeah!
26: Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs, fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
28: RAC1. Tots som un milió. RAC1.
29: Sempre escolto RAC1.
30: Grande.
31: Ole, vosaltres!
29: El dissabte, aquella noia que fa l'1 dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
31: Ole!
32: Ella ja ho sap.
6: Al Recomanar, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
28: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
6: Si voleu un bon pla, Recomanat.
28: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 migdia.
1: I Budapest coronarà aquesta tarda el campió de la Champions 25-26.
9: El Paris Saint-Germain vol reeditar el títol amb Luis Enrique a la banqueta, mentre que l'Arsenal busca la primera Champions de la seva història. La final arrencarà a les 6 al Puskás Arena de Budapest, en directe a la sintonia de RAC1. De seguida fem la prèvia del partit amb el Rubén Pérez i el Jaume Naveira. Abans, però, actualitzarem alguns marcadors d'aquest migdia, començant pel Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, perquè ja sabem, Quim Salvador, qui sortirà des de la pole position.
10: Doncs sí, serà el líder del Mundial, Marco Bezzeghi, que ha establert un nou rècord del circuit de Mugello amb un registre d'un minut, 43 segons i 9 dècimes. Al seu costat, dues Aprilias més, les del madrileny Raúl Fernández, que ha estat segon venint des de la Q1, i la de Jorge Martín, que ha establert un nou rècord de velocitat amb, atenció, 368,6 km per hora a la recta principal de Mugello. Déu-n'hi-do per anar amb moto. Segona fila per Marc Márquez, quart, millor pilot de Ducati, cinquè Fermín Aldeguer, sisè Pecco Bagnaia, a la tercera Fabio Di Gianantonio, setè Diego Moreira, vuitè i Franco Morbidelli, novè. Han tancat la Q2 Pedro Acosta venint de Q1, desè Enea Bastianini, 11è, i el català de Yamaha Àlex Rins, 12è. Maverick Viñales no ha superat la Q1 i arrencarà 19è.
9: Doncs aquesta és la grella de sortida de la cursa sprint de les 3 de la tarda, d'aquí a poc més de mitja horeta, i demà, recordem, la cursa a les 2 de la tarda en horari 14:15. Fa uns minuts, l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Lliga Masculina de Waterpolo. Ha guanyat també el segon partit de la final contra el Sabadell i ha aixecat la 21a Lliga consecutiva. Anem cap a la piscina de Can Llonga, Sabadell. David Gallofré, bon dia.
11: Bon dia, Albert. Victòria plàcida de l'Atlètic Barceloneta, 11-16 i 21a Lliga consecutiva pels mariners. El Barceloneta ha anat tot el partit al davant del marcador i al final del segon període ja guanyava per 10-4. Tot i el resultat envers, el Sabadell ho ha seguit intentant, però el porter visitant, Unai Aguirre, ha estat clau per mantenir en tot moment l'avantatge 5 gols de diferència. El màxim anotador del partit ha estat Sergi Cabanes amb 5 dianes. A Barceloneta, després d'aconseguir aquest títol nacional, intentaran guanyar la seva segona Champions. Per fer-ho primer, hauran de superar el Ferencváros hongarès a les semifinals del pròxim 11 de juny a la Final Four de Malta. Finalment, també ha estat un dia d'acomiad. El tècnic del Sabadell, Quim Colet, s'acomiada després de 8 temporades al capdavant de l'equip i els últims 4 subcampionats de Lliga.
9: Doncs diu adeu Quim Colet al Sabadell, i com deia el David Gallofré, l'Atlètic Barceloneta afrontarà d'aquí a 12 dies el gran objectiu de la temporada, la Final Four de la Champions a Malta. Del waterpolo a l'hoquei patins, semifinals de la Lliga Femenina, just ara Jaume Molló s'acaba el segon duel entre el Vilassana i el Palau.
13: Sí, al Palau de Solita i Plegamans, i amb victòria del Vilassana 1-2. Per tant, primer finalista el Vilassana, que ja havia guanyat el primer partit, aconsegueix superar l'eliminatòria per 2-0 contra el Palau.
9: Doncs el Vilassana, que buscarà el títol de Lliga. I s'està disputant una nova jornada de Roland Garros, ja sense Sinner, ja sense Djokovic. Per tant, Molló, tindrem un campió inèdit a França i també de Gran Slam.
13: Exacte, i pel que fa al quadre masculí, ara mateix pendents del partit que juga el tenista estatal Martín Landaluce contra Juan Manuel Cherúndolo, que, recordo, és el tenista que va deixar fora de combat Jannik Sinner al primer set, un joc iguals. Dels partits que ja s'han jugat, ha passat ronda l'italià Coboli i, en canvi, ha quedat eliminat Francisco Cherúndolo, el germà de Juan Manuel, que està jugant ara. Ha passat ronda en 5 sets, en un partit disputadíssim, el nord-americà Zachary Svajda. Per aquesta tarda, destacar el partit que jugarà el cap de sèrie número 4, Ogier Aliassim, contra l'estatunidenc Nakashima. I en el quadre femení ha passat ronda a Naomi Osaka i també ho ha fet Diana Schneider, la russa, i per aquesta tarda destaquen dos partits, el de la número 1 del quadre femení, Irina Sabalenka, que jugarà contra l'australiana Kazakina, veurem si aquí també hi ha sorpresa o no, i la número 4 del rànquing femení, d'aquest Roland Garros, Coco Gauff, la nord-americana, que jugarà contra l'austríaca Potapova.
9: Realment es farà estrany veure un jugador que no sigui ni Sinner, ni Djokovic, ni Alcaraz guanyant el Gran Slam a París. I també tenim un ull posat al Giro d'Itàlia. En marxa la penúltima etapa amb dos ports de primera categoria. Ara mateix a uns 65 quilòmetres pel final, una escapada de 7 ciclistes, cap important per la general. Tenen més de 4 minuts de marge sobre el gran grup. Ja sabeu que Jonas Vingegaard té la victòria final a la butxaca, un avantatge de més de 4 minuts respecte a l'austríac Felix Gall. Arribem just ara a 2:45.

el Puskás Arena per viure d'aquí a unes 3 hores i mitja la final de la Lliga de Campions, un estadi amb capacitat per a 67.000 espectadors. Avui estarà ple d'aficionats anglesos i francesos que des de primera hora del matí circulen pel centre de Budapest i per les fan zones.

0: Els aficionats, doncs, gaudint de la prèvia. És cert que amb alguns incidents aquesta matinada, alguns enfrontaments entre seguidors, aquest matí, com a mínim, més tranquil·litat. Avui també, amb actuació musical a la prèvia, els nord-americans de Killers, que seran protagonistes també abans que comenci el partit. A les 6 començarà a rodar la pilota amb el duel Luis Enrique, Mikel Arteta a les banquetes, Rubén Pérez.
1: Sí, serà la quarta vegada que s'enfronten els dos tècnics. Els dos equips ja es van enfrontar la temporada passada, primer a la fase de grups, amb victòria de l'Arsenal per 2-0 a l'Emirates Stadium, i després a les semifinals, amb victòries pel PSG per 2-1 i 0-1, amb les quals es va classificar per la final, on, recordem, va golejar l'Inter de Milà per 5-0. En aquest cas, el PSG arriba com a favorit per ser el vigent campió, però tindrà davant uns Gunners que no han perdut un partit en aquesta Champions. 11 victòries i 3 empats. Segona final per ells, 20 anys després, just de la que van perdre a París contra el Barça. El PSG, Luis Enrique, ha recuperat a Raf Hakimi, després d'un mes de baixa per lesió, i també Dembélé, la pilota d'or, que era dubte. El tècnic convençut de les seves opcions.
2: Bueno, pues en primer lugar, porque somos los actuales campeones. Segundo lugar, porque no ha habido ningún equipo en estos dos últimos años que haya tenido peor calendario, es decir, calendario más difícil. Eso nos ha expuesto muchísimo, nos ha hecho perder partidos, pero nos ha hecho crecer. Y porque mañana lo que yo espero y deseo es que se vea una gran final de fútbol, que sea una fiesta para el fútbol y que pueda ganar el equipo que juega mejor a fútbol. Y en eso no tengo ninguna duda.
1: El tècnic asturià també ha reconegut que no esperava aconseguir aquests èxits tan ràpidament.
2: Of course, that was my objective.
3: És clar, aquest era el meu objectiu, el del club i també el del director esportiu. Formava part del pla, però el que potser no hi estava inclòs és el fet d'aconseguir-ho tan ràpid. Vam mereixer guanyar la Champions l'any passat. Vam ser el millor equip. Quan tens les possibilitats que jo tinc com a entrenador, les facilitats que el club em dona i el nivell dels jugadors que tinc, és més fàcil aconseguir aquests objectius.
2: Have to achieve those goals.
1: Luis Enrique vol que els seus jugadors gaudeixin perquè no sap quan tornarà a jugar una final de la Champions.
0: De la seva banda, l'Arsenal arriba crescut després de guanyar la Premier 22 anys després.
1: Sí, Mikel Arteta és l'arquitecte d'aquest equip i és conscient de l'oportunitat que tenen.
4: Gracias. Está claro que tenemos mucho crecimiento y nuestra historia lo explica de una manera muy clara y por eso mañana tengo la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho en este club y que nos ayudará para siempre si lo conseguimos.
1: Respecto al partit, el tècnic basc té clar que les individualitats seran allò que decideixi la final.
4: Y en cuanto a lo que pasará y el ajedrez, es que la Champions es muy así, es muy táctica, pero hay una cosa que está el nivel individual de los futbolistas y al final son los que deciden los partidos y estoy seguro que mañana será algo parecido.
1: Arteta només té una baixa, la del defensa anglès Ben White. La resta, també Timber, que era dubte, arriben a punt per la gran cita. Xiularà l'alemany Daniel Sieber amb el suís Sandro Scharrer al bar.
0: Serà la primera final masculina de la Champions, que es disputi a les 6 de la tarda, un horari que, segons la UEFA, és per afavorir les audiències.
1: Sí, argumenten també que amb aquest canvi s'aconseguirà tenir un públic més familiar amb una major presència de nens. A més, també es podran organitzar millor la sortida de l'estadi un cop hagi acabat el partit i les posteriors celebracions a la ciutat de Budapest. I un últim apunt, perquè aquesta serà la primera final des de l'any 1992 que no es podrà veure en una televisió pública a Anglaterra, un fet que ha generat molta polèmica. Fins i tot el primer ministre Keir Starmer s'ha pronunciat per intentar buscar una solució, però no ha estat possible.
0: Doncs hi ha debat a Anglaterra sobre aquesta transmissió de la final de la Champions, que, com diu el Rubén, des de 1992 es veien obert i que avui els qui vulguin veure la final s'hauran de rascar la butxaca. Analitzem aquest partit, aquesta final, amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bon dia.
5: Què tal, Albert? Bon dia.
0: Final entre el campió de la Lliga francesa i el campió de la Lliga anglesa. El futbol, ens podem esperar qualsevol cosa, però no fa la sensació, Jaume, que avui tornem a veure una maneta del PSG com fa un any a la final de Múnich.
5: No, crec que no. Crec que no, bàsicament pel xoc d'estils que es produirà i també per una qüestió important pel que fa a l'evolució dels esdeveniments durant la temporada del rival del Paris Saint-Germain. L'any passat l'Inter, recordem, que va perdre la Lliga a les últimes jornades, que el conjunt Nerazzurro doncs, segurament no va arribar mentalment en el millor estat per afrontar aquella final. I, en canvi, l'Arsenal doncs, arriba en una situació contrària. L'equip ha guanyat la Premier després de 22 anys. Fins i tot doncs, ha tingut temps de poder celebrar aquest títol. Ha tingut dies de descans també, doncs, des de l'últim partit de Lliga que va disputar, que va ser aquest duel contra el Crystal Palace, on van aixecar la Premier a Selhurst Park. I jo crec que aquest estat mental de l'Arsenal, doncs, crec que li ajudarà, com a mínim, a poder fer el seu partit, a confiar en les seves possibilitats i a que la final d'avui sigui molt diferent a la de l'any passat.
0: A nivell de percentatge, això que tant li agrada preguntar al Molló a les nits de Champions, com veus la final?
5: Per mi és un 60-40 a favor del Paris Saint-Germain. Jo crec que el Paris Saint-Germain s'ha guanyat doncs, ser el favorit a qualsevol eliminatòria de Champions després de les seves últimes dues temporades a Europa. Com va dir Luis Enrique a la roda de premsa prèvia a la final, doncs és cert que el Paris Saint-Germain s'ha trobat amb fases de Lliga molt exigents, amb rivals molt difícils. La temporada passada li va costar més passar-la. Aquest any, en canvi, va tenir opcions de top 8 fins a l'últim dia i per un empat amb el Newcastle no ho va aconseguir. Després, en eliminatòries, també li han tocat creuaments d'altíssim nivell i el Paris Saint-Germain els ha anat passant. I, a més, doncs, les dues temporades han coincidit en que són anys on han anat clarament de menys a més. O sigui que, per mi, el Paris Saint-Germain, amb tot això sumat a l'equip que té i l'entrenador que té, doncs per mi sempre està en un moment on sempre serà favorit a la Champions a qualsevol duel.
0: En aquest sentit, l'Arsenal, per on passen les opcions de guanyar?
5: Vaja, jo crec que la gran arma de l'Arsenal és la pilota aturada, no? Tots ho sabem, ho saben tots els equips que s'enfronten a ells, però bé, tot i saber-ho, doncs l'Arsenal marca molts gols d'aquesta manera, no? Jo crec que al final al Paris Saint-Germain el que li interessa és un ritme molt alt de partit, que hi hagi doncs, una situació de duel on l'equip doncs, pugui pressionar, pugui robar, pugui córrer molt, i en canvi jo crec que a l'Arsenal li interessa un altre tipus de partit. No? Crec que en el joc convencional doncs, l'Arsenal genera menys que en altres èpoques d'aquest Arsenal d'Arteta, però sí que és veritat que és una fase del joc que ells els ajuda doncs, a implantar els partits doncs, una mica al ritme al que ells volen que jugui. No? I jo crec que l'Arsenal doncs, buscarà aquestes típiques possessions on veus que l'equip doncs, té la pilota a un ritme no gaire alt però segur, té jugadors al mig del camp doncs, per també ser capaços de mantenir la possessió de la pilota. Crec que tenen certes jugades que són marca de la casa, no? Com portar la pilota cap als extrems, que allà un dels seus jugadors atregui la pressió d'algun jugador rival i després buscar moltes vegades una passada entre central i lateral per sorprendre. Però crec que sobretot la gran arma de l'Arsenal, com diem, és la pilota aturada i ja dic, sobretot, crec que els ritmes de partit que li interessen als dos equips són diferents.
0: Doncs veurem qui aixeca el títol i també si es resol als 90 minuts o hi ha pròrroga i o penals. Avui a la redacció aquest matí hi havia algun integrant d'Esport RAC1 que estava convençut que avui veuríem com a mínim una pròrroga. Seria més espectacle. No estaria malament que una final de la Champions es resolgués a la pròrroga o als penals, sempre i quan el partit es sigui atractiu.
5: Sabent com t'agraden a tu.
0: Sí, home, els penals, allò... A més, que sense pressió, vull dir que guanyi un, guanyi l'altre...
5: Sí, en fi.
0: Naveira, t'esperem d'aquí unes horetes aquí a l'estudi de RAC1. Fins ara.
5: Vinga, que vagi molt bé. Gràcies.
0: Doncs amb el Jaume Naveira i una gentada de por, avui tanquem la Champions juga a RAC1, com sempre amb el Molló al capdavant. Insistim, que ningú es despisti, que a les 6 de la tarda
1: sí,
0: comença el partit.
1: Sobretot.
0: Ahir el Dani Gilde i el tu diràs, estic convençut que algun aficionat d'Arsenal o PSG es presentarà a l'estadi a les 9.
1: Sí, doncs segurament algú posarà la ràdio a les 9, algú posarà la tele a les 9 per veure el partit o escoltar-lo. I, vaja, si hi ha penals... Uf, justet, Jo crec que també hauran acabat els penals fins i tot, encara que hi hagués, perquè serà una hora més tard de l'hora prevista pel final del partit. Doncs sí, amb la narració de la Clara Rodergues, amb en Naveira, com comentaves ara, amb en Dani Solsona, amb en David Broc, amb els supers, doncs
6: la final de la Champions, com tota la Champions, que l'hem seguit des del mes de setembre a RAC1, en prèvia de mitja horeta aproximadament, per viure amb el nostre estil la final de la Champions.
0: A més, fa bona pinta aquesta final sí. PSG-Arsenal, que juguen aquesta tarda a la Champions, mentre la resta d'equips ja han tancat la paradeta. És el moment de les direccions esportives, és el moment del mercato, i el Barça s'ha proposat tancar el màxim d'operacions possibles abans que arrenqui el Mundial.
7: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso de estar aquí. Es un sueño hecho realidad. Forma parte del mejor equipo del mundo, Barça.
0: Anthony Gordon és la primera cara nova per a la temporada 26-27. L'extrem va viure ahir el seu primer dia com a blaugrana, però avui ja és a Londres, a l'espera de concentrar-se amb Anglaterra per jugar al Mundial. Un Gordon feliç, content, després d'un divendres, Àlex Pintanel, llarg i intens.
8: Sí, va ser una jornada especial, però també llarga. Les signatures van endarrerir fins a 8 hores per uns problemes burocràtics. Estava previst que comencés a la 1 del migdia i finalment ho va fer pocs minuts després de les 9 del vespre, però en cap cas va perillar el fitxatge i tot el suspens va acabar quan Gordon va firmar per aquestes 5 temporades fins al 2031. De fet, el futbolista esperava notícies a l'hotel i ell explicava en el dia d'ahir que estava força tranquil. El Barça que pagarà 70 milions d'euros

0: Gordon també va fer referència al Newcastle-Barça de St. James Park i va recordar que en molts moments el seu equip no podia ni tocar la pilota.
1: Ja volia jugar al Barça quan tenia 3 anys. Jugàvem en Lamine i la resta de jugadors és molt emocionant. Penso que tenir al voltant jugadors amb tanta qualitat em faran millor. I aquests jugadors són els millors del món. I ja ho vam veure a St. James Park. Gairebé no vam poder tocar la pilota. I fer això al camp del Newcastle és molt difícil perquè jugàvem amb molta pressió i molta intensitat. I l'afició hi crea un ambient increïble. Però en Frenkie i en Pedri van arruïnar el nostre pla.
0: El futbolista també va explicar que té moltes ganes de jugar amb la mini companyia, que està preparat per assumir el repte, per cert, en un bon castellà, perquè va dir que des de petit volia jugar al Barça i que per això doncs, ha anat aprenent castellà. Per cert, també explicava que amb el seu ofici al Newcastle també el parlava i finalment ha explicat que també ha parlat ja amb Hansi Flick de quin ha destacat els èxits assolits al Barça en aquestes dues temporades.
2: El fisio del Newcastle, Daniel Martí, aquest fisio amb què practicava el castellà, ha passat avui, aquest matí, pel Via Lliure de RAC1 i ha destacat el desig del futbolista de jugar al Barça.
3: Te voy a decir que sí, que es sí, verdad, que es un chico que tiene sus objetivos muy claros y desde el primer día decía, yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça.
2: Martí ha explicat que el castellà de Gordon ve de fa uns quants anys.
3: Él cuando estaba en Everton con Rafa Benítez, pues practicaba con Antonio y con Cristian, que eran los españoles que estaban ahí, su español. Y la verdad que cuando llegó al Newcastle me sorprendió porque lo hablaba fenomenal. Conmigo solamente practicó. Me encantaría decir que le enseñé yo, pero no, me mentiría. Él, la verdad es que simplemente lo practicaba pues a diario ahí yendo a la sala de fisios y con muchas bromas y es un chaval muy inteligente.
2: Doncs Gordon, que és la primera incorporació pel curs 26-27, Àlex, i Bernardo Silva serà la segona incorporació, com us hem explicat a les últimes hores a RAC1.
0: Sí, és una informació del Jordi Basté. El fitxatge no serà imminent i no es tancarà en les pròximes hores per uns temes fiscals, però Bernardo Silva arribarà al Barça aquest estiu i firmarà per dues temporades. Podríem considerar a Bernardo Silva, per tant, el segon fitxatge del Barça, després que es faci oficial de la temporada 26-27. Flick tenia els seus dubtes amb el migcampista portuguès perquè considerava que ja va prou servit en aquesta posició. Tot i això, des del club, Bernardo Silva es veia com una oportunitat de mercat perquè arriba lliure i també perquè pot jugar a la banda dreta.
2: El Barça, doncs, que va per feina i ara li agradaria tancar l'arribada de Julián Álvarez, però aquí sí que haurà de picar molta pedra perquè l'Atlético no ho posarà fàcil i, de fet, ahir el club mata la seva disparant bala contra el Barça.
0: Doncs ho va fer a través de Twitter, amb 6 piulades. 3 d'elles s'agafen a ofertes iròniques per Lamine, Pedri i Rafinha. De fet, amb fotografies de Lamine, Pedri i Rafinha amb la samarreta de l'Atlètic de Madrid, i en les altres, especialment en una d'elles, eleva i apuja el to i fins i tot llança un dart a la directiva del Barça fent referència, per exemple, al cas Negreira i també a favors polítics per poder inscriure a determinats jugadors. Uns tuits que, bé, a Can Barça no han acabat d'agradar del tot i, a més, han sorprès, tot i que és cert que el Barça ha decidit no respondre.
2: Preparem-nos, perquè pot ser un dels serials d'aquest estiu, aquest frec a frec entre Barça i Atlético per Julián Álvarez, mentre l'argentí juga al Mundial amb la seva selecció. Avui, per cert, es concentra la selecció espanyola a Las Rozas amb els 8 jugadors del Barça. De fet, aquesta tarda estan citats 22 dels 26 convocats. Els altres 4 que falten disputen la final de la Lliga de Campions. Més futbol. Ahir van arrencar els play-offs d'ascens a segona divisió, el futbol professional, i no van arrencar gens bé pel Sabadell, que va caure 2-0 a Valdebebas, Pau Bombardó.
4: El Sabadell ja pensa en remuntar l'eliminatòria després de veure's superat per un Madrid-Castilla que va generar moltes ocasions a la porteria de Diego Foli. Els arlequinats van plantejar un partit molt defensiu i van aconseguir mantenir l'empat a 0 al marcador fins al minut 70, quan el català Pol Fortuny va aprofitar un rebot per marcar el primer. En menys de 10 minuts, el Sabadell va encaixar el segon gol, obra de Palacios. Amb aquest resultat, els vallesans hauran de remuntar la nova Creu Alta en un partit on l'entrenador, Ferran Costa, té molt clar el que han de fer.
5: Generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana,

0: empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindre a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut.
1: Una mentalitat que té motius per l'optimisme, perquè en cas d'empat, en acabar una hipotètica pròrroga, el Sabadell accediria a la final del play-off. La tornada també serà en divendres, el de la setmana vinent, a les 9 del vespre.
2: I demà serà el torn de l'Europa, que rebrà a Can Dragó a 4:15 al filial del Celta. Evidentment, l'objectiu és aconseguir un bon resultat de cara a la tornada a terres gallegues. I encara en futbol, el Liverpool ha fet oficial fa uns minuts que Arne Slot deixa de ser el tècnic del primer equip. Dues temporades a la banqueta, la primera va guanyar la Lliga, la Premier, però en aquesta segona ha finalitzat cinquè i fins a les darreres jornades no ha pogut assegurar el bitllet per a la Champions vinent. El favorit per substituir-lo és Andoni Iraola, que enguany ha classificat el Bournemouth per l'Europa League.
3: This is Moscow. This is Moscow Gorn. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship.
2: Temps pel bàsquet, després d'una apassionant divendres en què es va disputar l'última jornada de l'ACB, tot i que, paradoxalment, la fase regular encara no s'ha completat. Hola, Dani Aguilar, bon dia.
4: Hola, Albert, bon dia.
2: Demà Barça i València acabaran disputant el partit que queda pendent, ajornat de la penúltima jornada, i es completarà ja el quadre de play-off amb un possible duel català a quarts a l'horitzó.
4: Sí, demà a les 7 el Palau Blaugrana posa a punt final la fase regular amb aquesta circumstància excepcional de tenir un partit pendent després de l'última jornada, gran part de la qual va ser ahir unificada. I com dius, els números són fàcils. Si el Barça guanya, acabarà tercer i jugarà els quarts de final contra el Joventut. Si no, l'equip blaugrana serà cinquè i disputarà els quarts contra el Camp Múrcia amb el factor pista en contra, mentre que la penya jugaria també amb un hipotètic tercer partit a domicili contra el Baskonia.
2: Tot això després que ahir haguessin els següents resultats per als equips catalans, Dani.
4: Andorra 95, Barça 100, victòria a la pròrroga. Girona 82, Joventut 77. En el duel català que va acabar amb festa final a Fontejau i anunci de renovació de Martínez Gueben un any més. Múrcia 116, Hajo Pozlleida 95. I el torn de les 6, Baxi Manresa 94, Reial Madrid 87. Molt a comentar d'aquest darrer partit, ja sense res en joc, però que va suposar el primer triomf dels manresans contra els blancs. Atenció, amb 28 anys, el nou Congost, que va significar per primera vegada que el Madrid perdi 5 partits seguits a la CB. Ja feia jornades que era líder matemàtic i sobretot en què es va viure l'últim partit de Dani Pérez amb el Manresa.
5: Molt, molt content. Suposo que encara no sóc del tot conscient, no, de que realment hem de marxar, però bueno, ja et dic, molt content, molt satisfet i amb la sensació de la feina feta. Molt agraït al club pel detall, per tot el que hem preparat i bueno, ja et dic, jo crec que ha sigut mutu en tot moment. Al final són 7 temporades, molts amics, molts coneguts, molta gent que trobarem a faltar i bueno, ja et dic, superagraït.
4: Una de les icones de la història recent del Baxi, 7 temporades, capità, fins al punt que ahir es va anunciar que es retirarà el dorsal 55 en el seu reconeixement per posar punt final a una gran festa d'homenatge.
2: Per tant, ara mateix, encara pendents del partit de demà, què tenim definit, Dani?
4: Doncs els 8 equips que aniran a play-off, tot i que només hi ha una eliminatòria definida, serà el Madrid-Tenerife, primer contra 8è. Demà coneixerem la resta amb les possibilitats que ja hem explicat, amb el Joventut, que serà segur 6è, i el Bilbao Bàsquet de Jaume Ponsarnau, que finalment serà 7è, un fet que més deixa l'Unicaja, un dels majors pressupostos de tota la competició fora de la posttemporada. Els catalans, el Manresa acaba desè, 16 victòries, el Girona 12è, 14, i el Lleida 14è, 12 triomfs. Això a la part alta mitja, però a la baixa...
6: Tiene que ser nuestro. Bergeins lo falla. Rebote para Trey. Espíritu sí. De tres.
7: Sí.
6: Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Es increíble.
4: Així vivia en Aragón Ràdio una de les salvacions més espaterrants que recorden tota la història de l'ACB. El Saragossa perdia de 5 punts contra el Breogán quan faltaven 9 segons. Però a partir de llavors, una seqüència per la posteritat de triple contra tauler, error als tirs lliures del Breo, un tir lliure fallat expressament per Bel Haynes a 2 segons, que va suposar un rebot ofensiu i que Espíritu anotés un triple, van acabar donant la victòria i la permanència in extremis al Saragossa. El triple d'Espíritu, de fet, passa directament a la història de la competició. I l'altra cara de la moneda, el descens que això va provocar, el del Gran Canària, un dels equips destinats a molestar els grans de la Lliga, habitual en play-off i Copa, campió de l'Eurocup fa tan sols 3 anys, que baixa a primera FEB després de 31 anys ininterromputs a l'ACB.
2: Doncs sí, realment increïble la permanència del Saragossa i el descens del Gran Canària. Tot això a l'ACB, mentrestant a l'NBA aquesta matinada, 7è partit de la final de l'Oest, Oklahoma-San Antonio. Qui guanyi disputarà la gran final contra els Knicks. La setmana vinent arrencaran els play-offs de la Lliga ACB. En canvi, ja han començat les eliminatòries pel títol a la Lliga de Futbol Sala i ho han fet amb victòria del Barça 4-1 contra el Valdepeñas, que deixen els blaugrana a un triomf de les semifinals. Ahir, però, el gran protagonista va ser Sergio Lozano, que després del partit va veure com la seva samarreta amb el dorsal 9 quedava penjada a la part superior del Palau.
7: Desde que llegué hace 15 años he sentido Barcelona y el Barça como mi casa. Me gustaría dar las gracias a todos los compañeros, staff, directivos, al presi, a toda la gente que ha estado en el Palau, que desde el primer momento me ha tratado como uno más, y por supuesto a todos vosotros, porque si algo me ha hecho feliz es jugar en esta pista para que vosotros os sintieseis orgullosos de un culé más. Así que gracias a todos.
2: Un acte emotiu amb la participació d'excompanys, amics i familiars amb un record especial pel seu pare mort el 2019. És la 17a samarreta que el club penja al Palau, la segona d'un jugador de futbol sala després de la de Paco Sedano. Esportivament, com dèiem, victòria del Barça. Dilluns, segon partit a Valdepeñas. Si els blaugrana guanyen, accedeixen a semifinals per la via ràpida. Si perden, hi hauria tercer i definitiu partit dijous de la setmana vinent al Palau Blaugrana. I a punt de començar l'esprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, podem sentir, Quim, protagonistes de la qualificació que s'ha fet aquest matí.
8: Sí, falten 5 minuts per les 3 de la tarda, hora marcada perquè arrenqui l'esprint. Graella formada ja a la recta del magnífic circuit de Mugello, amb sol i calor a la Toscana, i Marco Bezzecchi a la pol després d'establir un nou rècord de la pista amb un registre d'1 minut 43 segons i 921 mil·lèsimes, acompanyat del líder a la primera fila per dos pilots d'Aprilia més, el madrileny Raúl Fernández, segon, venint des de la Q1. El sentim en declaracions a DAZN.
9: Muy contento, pero también contento por Aprilia. Se ha trabajado mucho para llegar a la carrera de casa y hacerlo bien. Creo que también para ellos es importante tener tres motos en la primera fila. Veremos qué podemos hacer. Estoy muy contento. Creo que tenemos una buena oportunidad todos y todos queremos intentar luchar por esa sprint.
8: I a la tercera posició, tancant la primera fila, el també madrileny Jorge Martín, que aquest matí ha establert un nou rècord de velocitat al Mundial de MotoGP, 368,6 kilómetros hora a la recta de Mugello. El sentim també a DAZN.
10: Las sensaciones de ayer hoy han mejorado mucho. Estoy contento por eso. Hemos hecho el récord de velocidad punta histórico, que esto la verdad, cuando he parado en box me ha dado alegría, porque hasta ahora he sido el piloto más rápido de la historia. Y nada, preparados, yo creo. Tengo un gran ritmo en todas condiciones y me encuentro fuerte.
8: Marc Márquez, que reapareix aquest cap de setmana després de l'accident d'Alemans i la posterior operació, encapçala la segona fila, quart, és el millor pilot de Ducati a la graella, al costat de Fermín Aldeguer, cinquè, i Pecco Bagnaia, sisè, tercera fila per Dijan Antonio, setè, Moreira, vuitè, Morbidelli, novè, Àlex Rins és dotzè, tancant la quarta fila, on també hi és Pedro Acosta, desè, Maverick Viñales no ha superat la Q1, sortirà dinovè.
2: I també han quedat definides aquest migdia les graelles de Moto3 i Moto2.
8: A la categoria petita, la pole és de David Almansa, acompanyat a la primera fila per Hakim Dani, segon, i Brian Uriarte, tercer, els catalans, sisè, Joel Esteban, vuitè, Marco Morelli, tots dos, Esteban a la segona fila, Morelli a la tercera, i Valentín Perrone, setzè, al costat del líder Máximo Quiles, que ha signat una discreta 15a posició per un error d'estratègia del seu equip. A Moto2, la pole és del líder Manu González, que estarà acompanyat al capdavant de la graella per Philip Salah, segon, i Àlex Escrig, tercer.
2: I tanquem en waterpolo. L'Atlètic Barcelonet ha guanyat aquest migdia la 21a Lliga consecutiva. És el dominador absolut del segle XXI en categoria masculina. Avui ha derrotat el Sabadell en el segon partit de la final per 11-16. I el David Gallofré és en protagonista amb el porter del Barceloneta. David, tot teu.
11: Ens trobem amb Unai aquí, un dels grans protagonistes de la victòria d'avui de la Lliga. Com ha estat el partit, Unai?
12: Bueno, al final nosaltres sabíem que si avui començàvem forts, ells ho tindrien molt complicat. Crec que si ha sigut, hem guanyat amb un 3-0 i després amb un 2-7. I crec que això a ells ja els ha passat una mica de moral. I després hem començat a jugar una mica més tranquils i fins i tot ens hem relaxat una miqueta al final del tercer quart i al principi del quart. I bueno, res, ja pensant en la Final Four, sabem que tenim un repte molt important, sabem que juguem contra un equip molt complicat, i si no és el millor equip del món, és el segon millor equip del món, i res, ja des de demà passat a preparar el partit.
11: I em preguntar-te per això, aquestes dues setmanes que teniu de preparació, com afronteu una nova Final Four de la Champions?
12: A veure, al final la realitat és que nosaltres, la nostra feina com a equip, els nostres objectius estan fets. Al final hi ha guanyat totes les competicions nacionals, i arribar a una Final Four amb un bon joc i amb possibilitats de donar la sorpresa, però al final és el que dic, és donar una sorpresa, perquè sabem que som molt millor equip i nosaltres ho intentarem donar tot, i si juguem com estem jugant, ens ficarem les coses complicades.
11: I em volia preguntar també pel teu partit, no? Que en tot moment no has deixat que el Sabadell s'apropés al marcador amb molt bones aturades. Com valores el teu partit?
12: Sí, bueno, potser no ha sigut el meu millor partit a nivell de parades, però és veritat que amb la maduresa que estic agafant sé gestionar molt bé les meves emocions i saber que és un partit on tinc que donar molta seguretat a la defensa, que això que ha sigut un partit en què he donat seguretat a la defensa, he fet parades importants i ja està.
11: Quin era el missatge del míster abans de començar el partit?
12: Bueno, al final nosaltres des del principi de temporada ens vam reunir amb la junta directiva i l'entrenador i ens vam plantejar la temporada partit a partit, no? I la setmana passada vam jugar a Olympiacos, després al Sabadell a la casa, el primer partit de la final de la Lliga, i aquest partit, no, i ens ho plantegem partit a partit. I el fans diu això sempre, no? Portem una base molt bona de joc i sobretot no perdre aquesta base i anar ficant cosetes, no, per perfeccionar el nostre waterpolo.
2: Doncs Unai Aguirre, campió de Lliga amb el Barceloneta, aquesta tarda, segon partit de la final femenina, Mataró-Sant Andreu a 8:15. Les andreuenques van guanyar el primer duel, per tant, avui poden proclamar-se campiones. Les mataronines volen forçar el tercer i definitiu partit. I pendents també de l'hoquei patins, primer partit de les semifinals masculines entre el Barça i l'Igualada, a 5:15. Ahir, Liceo 4, Calafell 1, per tant, els gallecs s'apunten al primer punt.
13: Les 3 i un minut, continuem pendents de la reunió d'aquesta tarda entre els sindicats educatius per decidir si mantenen les vagues previstes per la setmana que ve, després de l'acord que van tancar ahir amb la Conselleria d'Educació. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, explica que una possibilitat és donar una treva en les protestes mentre es fa la votació entre el professorat per aprovar definitivament l'acord.
14: La consulta és clau. Aquesta consulta també a nosaltres ens permet saber fins a quin punt la gent es vol comprometre a continuar aquest cicle de mobilització, fins i tot anar més enllà en aquest cicle de mobilització, no? Si realment se surt un no, vol dir que la gent, aquesta majoria de gent, està disposada en les futures vagues, fins i tot en una vaga indefinida, si s'escau.
13: Des del govern celebren haver aconseguit tancar un preacord després de mesos de vagues a escoles i instituts. La consellera Esther Niubó espera que a partir d'ara ja es pugui normalitzar el funcionament dels centres.
15: Ha estat intens. Realment, doncs, aquesta tensió no només l'hem viscut nosaltres, s'ha viscut en el conjunt de centres educatius i, per tant, encara posem més en valor, doncs, aquest acord, perquè permetrà, doncs, estabilitzar necessàriament el sistema educatiu i començar, com deia, a posar les bases de la millora educativa dels propers anys.
13: L'acord final que han tancat sindicats i departament inclou un augment salarial de 600 euros al mes d'aquí a 4 anys i 6.400 professionals nous per l'escola inclusiva. I ara mateix hi ha 24 municipis a la demarcació de Lleida en perill molt alt d'incendi, concretament a les comarques de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. Els agents rurals han activat el Pla Alfa a l'oest del país i demanen màxima prudència a l'espai natural pel risc que s'hi puguin fer focs. De fet, durant aquest matí hi ha hagut 4 petits incendis a la zona de Ponent. Els més destacats han sigut a la Conca i a Tremp, tots dos causats per cremes de restes vegetals que els bombers han controlat ràpidament. Pel que fa a la previsió del temps, tindrem una tarda amb calor intensa, però també tempestes, una situació que repetirà demà. Abel Caral.
16: Calor no desbocada com els últims dos dies, però bé, arribarem als 35 graus, fins i tot una mica més a la plana de Lleida, les zones més interiors de la Vall de l'Ebre, màximes de 30-33 graus amb facilitat a l'interior del país, 29-30 en alguns casos, i això sí, entorn dels 25, poden ser 27, puntualment 28 a la costa. A més, tempestes al Pirineu al llarg de les properes hores fins al vespre, ruixats, tempestes que algunes fins i tot poden descarregar amb una certa intensitat i amb calamar-se, i més avançar la tarda i cap al vespre també arribaran alguns ruixats més desgastats en sectors del nord de la Catalunya central, nord de l'altiplà central. En caure el dia aniran desapareixent, i de cara a demà, després d'un matí tranquil, nous ruixats i noves tempestes, una mica més tard que avui, al Prepirineu, al Pirineu Oriental i cap al tard arribaran també més desgastats cap a la Catalunya central, amb temperatures, si fa no fa, com les d'avui.
13: I el PSG i l'Arsenal disputen aquesta tarda la final de la Champions.
2: A partir de les 6, en directe a RAC1, els francesos busquen revalidar el títol, mentre que els anglesos volen aixecar la seva primera Champions. El dia que el Liverpool ha destituït el tècnic Arne Slot, el favorit per substituir-lo és el basc Andoni Iraola. Més enllà del futbol, ja ha arrencat l'esprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP. Quim Salvador.
8: En marxa aquesta hora la primera de les 11 voltes que han de fer els pilots de la categoria reina. Lidera el madrileny Raúl Fernández, seguit per Jorge Martín, Diogo Moreira, Fabio Di Gian Antonio i Marc Márquez, és cinquè. S'havia posat primer a la primera frenada, però després ha perdut 4 posicions. El líder Marco Bezzecchi és sisè, just darrere del campió Cerverí.
2: I l'Atlètic Barceloneta s'ha proclamat campió de la Lliga Masculina de Waterpolo. És la 21a lliga consecutiva pel conjunt mariner.
13: Doncs tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, els avanços informatius.
2: A les 4 al Superesports i a les 11 al Tu Diràs.
13: Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el recomanat. Bona tarda.
17: Agafeu paper i bolígraf, el mòbil o la tauleta, perquè tenim les millors recomanacions per vosaltres.
18: A RAC 1, recomanat. Amb Esther Muñoz.
17: Bona tarda i benvinguts. Aquest darrer dissabte del maig us portem de viatge a la Xina. A més, el director de la revista Sostenible.cat, Marc Solanés, ens explicarà com ser més sostenibles si vivim a la ciutat gràcies al projecte Ciutat 15 Minuts. I després us recomanarem restaurants que acaben d'obrir a Catalunya. Ho farem a la nova secció Llocs, que avui estrenem i que conduirà la periodista especialitzada en gastronomia Lourdes López. Preparats? Doncs comencem.
18: Recomanat. De tot, per tothom. A RAC 1.

0: Avui marxem lluny, molt lluny, cap a un país immens, ple de contrastos, que canvia a una velocitat difícil d'imaginar. Parlem de la Xina, una destinació que durant anys ha estat visitada i ha estat vista com a complicada, però que cada cop desperta més curiositat, especialment entre els viatgers més aventurers. Avui, a més, ens acompanya una persona a qui tots coneixeu, perquè ens ha visitat ja en diverses ocasions aquí a RAC1. Ella ha estat 3 cops a la Xina i ha vist de primera mà doncs, com és aquest país que s'ha anat transformant. Estem parlant de l'Alicia Escribano, periodista especialitzada en viatges, que podeu veure, entre d'altres mitjans, a la cadena 4, al programa Barcelona Autàs. Alicia, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Ben tornada.
1: Gràcies. He vingut vestida d'emperadriu,
0: d'emperadriu de la Xina. Sí. Sempre que la convidem, sempre ella porta un outfit que va concordant amb el tema que toquem. I a més, avui, els nous estudis de la planta 3.
1: Bueno, això és fantàstic, eh? Això és com quan vas a... quan renoves casa, no? Que canvies la cuina, que tot deslluent i la gaudeixes. I ho fas més a gust, no? Cuines més a gust, descanses més a gust amb una nova habitació, no? Us passa igual, no?
0: Sí, i a més, avui tenim un cuiner de primera, un xef de primera, d'estrella Michelin, que és el Dani Simón.
1: Un ratatouille.
0: Que també us coneixeu amb ell, oi que sí?
1: I tant. Sí, perquè fa molts anys que voltem per aquests mons, de la comunicació. La veritat és que fa molt de goig veure quan ja portes uns anys fent comunicació i trobes companys amb els que has crescut, amb els que tenies aquell somni de joventut de poder dedicar-t'hi a això, i que és una realitat avui dia, no?
0: Un home també molt viatger, eh?
1: I tant.
0: Doncs avui estem en aquest estudi de ràdio, que també és una mica familiar per tu, perquè és un estudi plató de televisió, també.
1: Sí, és veritat, no? I això és una qüestió que cada vegada està més en boga, el dir, vull veure la ràdio, no? Jo crec que també ens agrada que la ràdio ens permet aquest joc de la imaginació. Però poder veure les cares també d'aquelles persones, no? No sé si a l'Helena Francis li hagués agradat que li posessin una càmera, un telèfon, no?
0: Diria que no.
1: Aquestes grans veus
0: perquè
1: de la
0: s'hagués descobert, no? El personatge,
1: cosa
0: que no interessava.
1: O el senyor Casamajor, per exemple, no?
0: Totalment, sí. Alicia, avui, a més, anem a la Xina, que ha estat una destinació noticiable durant les darreres setmanes, perquè el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet un viatge oficial i ens han arribat moltíssimes imatges, moltíssimes anècdotes. Hem parlat de moltes tradicions que tenen en aquest país, del qual tu et declares completament fan.
1: M'agrada molt, he estat 3 vegades, i a més, penso que l'interessant dels 3 cops que jo ho he fet és que el primer va ser l'any 2005. És a dir, l'any 2005...
0: Fa 21 anys.
1: Fa 21 anys, Xina era una altra cosa. Jo vaig anar a Pattaya, a parar, amb una agència de viatges, perquè en aquell moment, clar, pensar en anar a la Xina, quan no hi havia internet, quan no teníem totes les comoditats i facilitats que tenim avui dia per viatjar, I va ser una primera sortida al món, no? Com un bateig del que vindria després de tots aquests anys que he viatjat, i va ser com un xoc cultural tremendo, perquè em vaig trobar una Xina que encara tenia un gust, recordava una mica aquella pel·lícula de l'últim emperador, és a dir, les restes del que havia estat un gran segle, el segle XX. Xina doncs ha viscut una història, tots la coneixem, no?, molt marcada per la política i per les circumstàncies socioeconòmiques que venen d'aquella Xina mil·lenària de l'últim emperador fins a l'actualitat, no?, i en qüestió darrere d'un segle, aquell canvi, no?, que ha fet tan brutal. L'any 2005 encara hi havia aquells semàfors on hi havia milers de bicicletes, no elèctriques, com ara veuràs, que hi ha moltíssima gent amb totes les modernitats, no, sinó aquelles bicicletes
0: pedalejant,
1: de les de tota la vida, no?, d'aquelles bicicletes com podria ser l'Espanya dels anys 50, als anys 40 aquí, no? És a dir, jo vaig fer un viatge, però en el temps també.
0: Sí, vas anar cap enrere.
1: La segona vegada va ser el 2010 i l'última el 2024. Per tant, són 3 èpoques diferents en les que he vist canviar, turísticament parlant també, un país.
0: I del 2005 al 2024...
1: Mare meva!
0: Quin és aquest canvi que vas veure? Com el definiries?
1: El definiria com una transformació absoluta, social, econòmica, cultural, d'un país que és enorme i que, evidentment, els turistes, quan anem, fem una pinzellada.
0: Un tastet
1: petit, perquè vas, evidentment, als llocs més turístics, no?, que potser també són els llocs doncs, més moderns, no? Però és veritat que hi ha tota una Xina rural, desconeguda, altres destinacions que ara sí que molta gent doncs, els està descobrint, no? Hi ha molta gent jove, motxilera, amb aquest perfil tiktokero, instagramero, motxilero, que ja potser ha fet Tailàndia, potser ja ha anat al Japó, i diu, busco més coses, vull veure més destinacions d'aquestes exòtiques, no?, amb cultures totalment diferents, i ara s'està posant molt de moda anar a Xina, no? Potser el que ja ha fet Japó vol anar cap allà. Que alguna vegada m'han preguntat, tu què faries, Xina o Japó? Jo diria, buah, això és com preguntar-me si què faria Espanya o Finlàndia, no? Que és que no tenen res a veure. Són dos països amb dues cultures, dues maneres de ser, i dues situacions i històries totalment diferents, no? Per tant, Àsia és enorme, jo soc una gran enamorada d'Àsia, trobo que cada país és una gran història.
0: Tot l'Orient et crida molt l'Atenció,
1: sí,
0: eh?
1: Tot l'Orient, perquè és veritat que cada país té moltíssimes particularitats i que nosaltres potser des d'aquí ho veiem de manera com més homogènia, no? I no és veritat. No?
0: Si haguessis de resumir, o sigui, la principal diferència entre el Japó, que també el coneixes molt bé tu, i la Xina, quina seria aquesta diferència?
1: Doncs mira, el Japó és un país culturalment i socialment molt evolucionat, tecnològicament també, han crescut en molt poc temps, recordem, no?, l'època d'Hiroshima i de tot el que va suposar, doncs, el seu capítol crucial de la Segona Guerra Mundial, i l'evolució que han fet és brutal, però no té res a veure amb Xina, que Xina també ha fet la seva evolució, però d'una altra manera, perquè també és veritat que la seva realitat política i social és diferent. I també ve d'un segle molt dur, molt difícil, és a dir, jo li demano a la gent que quan viatja a aquests països entengui i s'informi una mica de quin ha estat el passat. Ens passa igual, els xinos que tenen negocis aquí a Barcelona, de vegades ens sobta certes maneres de ser, és que estan allà, no et diuen res, tal. Són una gent que venen d'una història molt dura, molt difícil, i d'una realitat política
0: complicada
1: i molt diferent, que no té res a veure amb el que li ha passat a Japó, no? Per tant, ens hem de ficar també, i hem de jo que veig tanta gent jove que ara publica vídeos.
0: A les xarxes.
1: A les xarxes, sí. Estic aquí, estic allà, i potser parlen de les anècdotes més curioses, no?, d'un gatet que amb una porta. És a dir, coses molt superficials, quan en realitat penso que, com a joves, haurien d'aprofitar aquesta oportunitat de viatjar a aquests mons per estudiar una mica més les seves realitats i entendre, no?, per què les persones són com són, per què les cultures, o per què Catalunya és com és, o per què els andalusos són com són. És a dir, tots tenim darrere inputs de pares, d'avis i de la mateixa cultura. No?
0: La història que ens marca, no?,
1: del que ha passat al país.
0: A nivell antropològic, també.
1: I això es nota molt a Xina,
0: Alicia, ara que ja no queda res per l'estiu, que moltíssimes persones estan preparant les vacances i que segurament tenim oients que tenen a la seva ment fer un viatge a la Xina, tenint en compte el que dèiem, no?, que és un país tan extens que no el podem assumir tot en un primer viatge, tu quines rutes o quins punts bàsics creus que no ens podem perdre en aquest primer viatge de descobriment a la Xina?
1: Mira, igual que quan parli, sempre recomano a Japó fer aquests estrès al Tokyo, Kyoto, Osaka, per exemple, que seria per una primera vegada.
0: Ho recordo, que ens ho vas dir, sí.
1: Doncs jo a Xina et diria que Pequín ha de ser-hi, Xi'an també ha de ser-hi, i Shanghai, no? Jo trobo que aquestes tres grans destinacions ens donen un tastet del que és Xina en diferents destinacions d'interior que són també molt diferents entre elles, perquè Shanghai és un petit Tòquio, és una ciutat moderna que la gent jove li encantarà, disfrutarà, gaudirà, perquè és aquesta Xina que intenta també lluir, igual que amb aquests neons i amb aquestes ciutats, que brilli, vinga, que brilli molt, no? Com aquesta sensació de futur que tenen ells a través de la llum, no? Jo no sé per què, però és veritat que a través de la llum ells creuen o imaginen com que estan en el futur, no? I Shanghai és una ciutat apassionant i un parc de atraccions per la gent jove que vulgui veure aquesta Xina moderna. No?
0: Els faries per aquest ordre que ens deies? Primer Pequín, Kyoto...
1: I Kyoto. Pequín, Xi'an.
0: Sí.
1: Pequín perquè, evidentment, és la capital i perquè tenim la ciutat prohibida, que això és una visita que s'ha de fer, perquè ha estat decorat a moltes pel·lícules, perquè t'explica la història mateixa d'un capítol. Clar, la Xina té molts capítols, no? I no totes les èpoques la capital ha estat a Xina, però també va estar a Xi'an. I també allà trobaràs una altra Xina totalment diferent, no? Per tant, són dues destinacions, no?, tant Pequín com Xi'an, que trobo també perquè tenen patrimoni UNESCO, no?, la Gran Muralla, com no aniràs a veure la Gran Muralla, no? I després Xi'an amb els guerrers, que això és són uns grans ambaixadors del país, no? I és també una d'aquelles particularitats úniques al món que dius, no tornaré a veure mai més una cosa com els guerrers de Xi'an,
0: clar,
1: no?
0: Perquè són únics.
1: Una cosa bestial, no?, que impacta, no?, la vista.
0: El fet de moure's pel país, com és aquesta mobilitat?
1: A veure, la mobilitat, et dic que és un país modern en quant a moure's de ciutat en ciutat, el transport funciona molt bé. Pensa que són països que nosaltres, si no has anat mai a països de l'Àsia, no? Com això, com pot ser Japó, com pot ser Xina, amb moltíssima població, sorprèn la quantitat de les estacions de tren de 4, de 7 plantes, no? Que dius, ostres, això què és? I això és el Corte Inglés que nosaltres tenim aquí, no? Per entendre'ns, no? I això és una estació de tren només. Per tant, moure'ns és més fàcil a Japó perquè estan més acostumats a fer servir l'anglès, els xinesos s'estan obrint el món, estan començant a sortir, estan començant a fer turisme, els veiem per Barcelona tímidament que comencen a venir. És a dir, volen créixer i volen sortir al món i ser com Occident, no? Ells somien, tenen aquesta, no? Aquest ideal de tenir les mateixes comoditats que potser ells, no tenint les mateixes comoditats i conservant certes particularitats del seu país, això també està molt bé, no?
0: I tant.
1: Aquest equilibri entre la modernitat i la tradició, no? Que Japó porta un equilibri molt bo, però també tenen una altra història darrere i la seva realitat econòmica també és diferent, no? Ja saps que a Xina doncs hi ha certes restriccions, no? Per tema no podem fer les nostres xarxes socials, no les podrem fer servir, si no és a través d'una VPN, que ara ja s'estan preparant, inclús el país ha preparat ja tot un sistema perquè el telèfon, a través del telèfon tu puguis comprar, puguis pagar, puguis moure't.
0: Això fas quan arribes allà directament?
1: T'ho posen fàcil. No, és millor fer-ho des d'aquí, portar-ho tot preparat i quan arribes allà començar a fer servir-ho. I està molt bé que el país, que Xina, intenti atreure més turisme a través d'aquestes facilitats. Per exemple, ara els espanyols no tenim visat. Jo la primera vegada que vaig anar vaig haver-me fer un visat i ara això ens ho ha posat més fàcil. Per tant, i econòmicament és un país que surt...
0: Assequible,
1: que l'euro, ens queixem molt de l'euro moltes vegades per moltes qüestions, del que és l'economia interna, però és veritat que quan surts al món, l'euro, escolta, llueix, no? I dius, porto una moneda forta. Té més valor i amb un euro puc fer coses, no? I llavors, aquest equilibri entre que és un país que econòmicament surt bé de preu, a tothom ens agrada anar de vacances i poder tirar la targeta i comprar coses i records i, ai, que barato i això que bo, i més un país com Xina, que tot, viene, sí. Tot és made in Xina.
0: Que no vagi restringit, que vagi una no? mica...
1: A altres països potser tu penses més als gastos, no?
0: Has de controlar.
1: Has de controlar, sí, sí.
0: Parlem una miqueta de la gastronomia, tu que també domines el tema de la restauració. Ens hem d'oblidar del típic restaurant xinès que podem trobar, per exemple, aquí a Catalunya, no?
1: Absolutament.
0: Què ens podem trobar a l'hora d'anar allà, a un establiment.
1: Absolutament. Jo recordo aquell any 2005 que va ser dur, va ser difícil, perquè ens van portar a llocs que eren pensats per turistes. Per què? Perquè tu anaves a qualsevol lloc normal i no era com ara, que tu ara a través de les xarxes socials més o menys has vist el món. Si vols ficar-te a Google, entres i no cal ni que viatgis, perquè ja em fas un tastet de les gastronomies. Però clar, en aquella època, el 2005, que no, tot això no existia, tu arribaves a un restaurant on ningú parlava anglès, ningú t'entenia. I a més no feien l'esforç d'entendre't, cosa que a Japó si passa, a Japó tothom t'ajudarà, la gent és molt amable, t'entén, entén que tu no tens les mateixes la mateixa cultura i tenen aquesta amabilitat, deferència i educació, i això a la Xina no passa, la gent va molt a la seva bola.
0: Tampoc el 2024 passava, no?
1: No, tampoc no passa moltes vegades perquè ells ja saben que no t'entendran, que no parlen anglès i que tenen moltes coses a fer i que moure's d'una punta a l'altra de la ciutat doncs triga molt de temps, i si està amb tu 10 minuts doncs són 10 minuts de la seva vida que està perdent. I això és una societat molt més agressiva en aquest sentit.
0: Més tancada,
1: i sempre li dic que la gent et posaràs més nerviós, vindràs més content d'haver estat a Japó perquè la gent és molt més amable que no passa a Xina, que la gent pues, et diu que sí, però per treure-se't de sobre, no? Perquè ells han de fer les seves coses, no? Llavors, anar als restaurants, ara ha canviat. Ara els restaurants tenen fotografies, tenen les cartes en anglès, és a dir, han fet un canvi en pocs anys que facilita que tu arribis allà i puguis anar pel teu compte a fer turisme. Evidentment, si vas amb una agència de viatges tot preparat, aniràs a llocs de confiança, ho tens tot mastegat, i si t'agrada aquest format, aquesta manera de viatjar, doncs les agències de viatges sempre són un referent, no? Però si vas pel teu compte, és més fàcil ara, clar, molt més.
0: I amb l'idioma, com t'ho feies, clar?
1: Doncs mira, jo portava, perquè els nostres telèfons mòbils ja tenen aquests traductors simultanis, però si no, jo portava també un petit aparellet que tu pots tenir converses amb la gent. És més, a mi em sorprenia que tu arribaves a l'hotel perquè dius, bueno, entre gent del carrer potser és més normal, però un recepcionista, tu entens que una persona que està en una recepció d'un hotel un anglès l'ha de dominar. Doncs allà no, no, això no serveix. Hi ha molta gent que treballa a les recepcions dels hotels que tampoc tenen ni papa d'anglès. Potser parla anglès el director o el gerent, que potser està allà o potser no està allà. Saps? O
0: és excepcional.
1: Això mateix. O dels quatre treballadors que hi ha a la recepció, n'en parla un, saps? I amb aquella... Però és molt, molt habitual també que a les recepcions... I t'estic parlant de bons hotels, ja no m'imagino. Saps? Jo ara ja sóc més gran i ja no vaig a hotelets. Intento anar a hotels on es descansa.
0: Amb una certa categoria,
1: categoria, no? I llavors, a més que surt també de preu, vull dir que tampoc cal, saps, estalviar en hotel. I és molt habitual que a la recepció doncs, et donen directament, tu arribes allà, hello, good afternoon, i ja directament et posen el
0: l'aparell.
1: Te'l posen, parli, parli, i tu dius, hola, tinc una reserva.
0: Increïble, eh?
1: I passa, tens la conversa amb el recepcionista d'aquesta manera,
0: sí,
1: no?
0: Sí, per tant.
1: I es queden tan amples, i no parlen anglès, no passa res, no? Cosa que aquí vés a buscar feina en un hotel de Barcelona si no parles anglès,
0: sí, sí, però
1: no?
0: Al final s'entenen, eh? I al final sí, sí. Tiren endavant.
1: La vida és fàcil.
0: Alicia, jo crec que hem mostrat un panorama genèric de la Xina, però si ens hem de quedar, doncs això, en trepitjar terreny, en visitar llocs, en fer rutes, algun consell que ens puguis donar en aquest sentit, que ha sigut important, alguna cosa que tu pensis, a banda del que hem dit, no?, que és important de conèixer?
1: Doncs mira, jo el que faria primer és estudiar molt bé el país, una miqueta la seva història, després, quin tipus de viatge vols fer? Això ja a qualsevol destinació, però és veritat que hi ha llocs o països o ciutats que, bueno, vas a veure els punts. Però clar, Xina és un país que tu pots fer molts viatges. Pots fer viatges de natura, pots fer viatges de cultura, de la cultura del país. Pots fer viatge en un context doncs, més juvenil, si tu vols, de veure anècdotes, com igual que a Japó, no? Que tu pots passar-te una setmana a Tòquio fent tonteries i després no saps ni quina és la història de la ciutat, ni si hi ha temples o no hi ha temples, perquè cadascú escull, no? Són països amb tantes possibilitats que tu has de confeccionar molt bé. Per tant, consell, què vols veure? A tu que et crida l'atenció, segurament voldràs veure la Gran Muralla, la Ciutat Prohibida, potser els guerrers de Xi'an, i potser fer alguna de natura, no? Xi'an, Wuling és una zona que també és aquestes semblants, aquests escenaris avatares, no? Semblant a Tailàndia, també, amb aquestes roques immenses. Hi ha tantes possibilitats a Xina de fer visites, però penso que en una primera visita, Pequín ha de ser-hi, Xi'an també, i segurament faran Shanghai molta gent, perquè és un bon contrast, i si aprofites bé els dies, les comunicacions són bones per poder muntar-te una ruteta molt xula. Jo he estat 3 vegades i reconec que encara no conec bé Xina. He estat 4 vegades a Japó i reconec que encara no el conec.
0: Imagina't.
1: Bé. Jo penso que s'ha d'anar una mica amb humilitat pel món i dir, escolta, faig un testeig, està molt bé, però són països que donen molt de sí.
0: I tant, sí, sí.
1: Tu pots viatjar 4 vegades per Espanya i encara no te
0: la
1: coneixes,
0: sí, sí.
1: Oi?
0: I per Catalunya, que tampoc
1: doncs
0: la coneixem.
1: Doncs imagina't un país com Xina que el mapa mundi ocupa tant de puesto, no?
0: Ara que parlàvem de dies, no? 2 setmanes per fer aquest viatge d'estiu,
1: mínim
0: de vacances...
1: Mínim 10 dies, penso que sí, ja que anem cap allà, penso que és molt interessant. Tenim molt bones connexions des de Barcelona. És ara, evidentment, amb tot aquest context que tenim del conflicte bèl·lic, hem de tenir en compte que Barcelona estava molt ben comunicada amb Àsia, però que la majoria de companyies feien parada a Oriente Medio, és a dir, los Qatars, Etihad, Cathay Pacific, la Turkish, Emirates, totes aquestes grans companyies que han escollit Barcelona com a punt de referència per arribar a Europa i pensen que Barcelona és important en la seva, no, el seu planning de rutes, però clar, totes feien parada en aquests països que ara, dic jo, que abans o després hauran de trobar alternatives per fer l'escala i des d'allà sí que aquest estiu jo desitjo que tots puguem fer Tailàndies, puguem fer Índies, Japons, Xines, Vietnams, amb escales diferents, no? Perquè jo penso, i Xina ho està demostrant, el turisme importa, el turisme aporta diners, i els països es preocupen de que aquest negoci continuï, no?
0: Totalment. Uh-huh. Alicia Escribano, gràcies per ser-hi avui a RAC1, amb aquestes recomanacions per un primer viatge a la Xina, que com dèiem, hem donat unes pinzellades. Ara cadascú doncs, s'ha de fer el seu viatge i que tenim doncs, moltes opcions i moltes varietats de viatge. Aquí cadascú es pot fer el viatge a mida.
1: A mida. Direm per acabar això d'així, així, eh?
0: Home.
1: És l'única cosa que sé dir en xinès, però amb això ja m'he mogut.
0: Què vol dir? Què vol dir?
1: Gràcies. Dient gràcies i un somriure.
0: Vas a tot arreu. Xie-xie, Alicia.
1: Gràcies.
2: Recomanat, amb Esther Muñoz.
0: Aquesta temporada, al Recomanat, ens hem fet un propòsit, que és ser més sostenibles. Tenim un tutor aquí, un col·laborador, que es diu Marc Solanes, ja el coneixeu, és l'editor de la revista Sostenible.cat, i cada mes ens visita amb l'objectiu d'orientar-nos i de dir-nos com podem fer això de ser més sostenibles. Marc, bona tarda, benvingut.
3: Hola, què tal? Bona tarda, Esther.
0: Avui el tema va de ciutats. De com podem ser més sostenibles al lloc on vivim?
3: Doncs sí, avui parlem de sostenibilitat, però mirem directament a les ciutats.
0: La ciutat dels 15 minuts. Què vol dir això exactament?
3: Mira, la ciutat dels 15 minuts és un model urbà que proposa que qualsevol persona pugui accedir a tot allò essencial per viure, feina, escola, comerç, sanitat, cultura, espai verd, a un màxim de 15 minuts a peu o en bicicleta des de casa seva. El concepte el va popularitzar l'urbanista franco-colombià Carlos Moreno, professor de la Sorbona, i s'ha aplicat en ciutats com París. La idea és molt senzilla, però revolucionària.
0: A veure, això m'ho has d'explicar bé, perquè ara m'he quedat impactada. Això què vol dir? Que hem de treballar a 15 minuts de casa, hem de tenir les botigues màxim a 15 minuts, hem de tenir un metge, una biblioteca, un parc, uns 15 minuts de casa, a peu, per exemple?
3: Sí, hauríem de tenir tots aquests serveis bàsics a prop de casa. És a dir, ell proposa aquest temps de 15 minuts, però poden ser 15, 20, 25, hi ha moltes teories al voltant d'això, el que passa que la que s'ha fet més popular és la del Carlos, que parla dels 15 minuts, no? Al final també és una mica concepte de màrqueting per poder fer que hagi traspassat fronteres i s'hagi conegut a tot arreu, no? Ens ha arribat amb aquest nom. Avui en dia a les ciutats a vegades passem una hora o més per desplaçar-nos a algun d'aquests serveis bàsics per motius com els cotxes, trànsit, contaminació, l'estrès. La ciutat dels 15 minuts ens diu per què no organitzem els barris i per què no fem que tant nosaltres com els nostres fills com tota la nostra comunitat pugui anar a peu o en bicicleta a fer les gestions de cada dia, que sembla alguna cosa que hauria de ser molt normal, però avui en dia no ho és.
0: A veure, jo acabo de fer un exercici. Realment jo crec que la majoria de la gent, una botiga per anar a comprar, el metge, una biblioteca, un espai verd, fins i tot l'escola, estan relativament a prop. 15, 20 minuts, el que tu deies, 25, segur. La feina és més difícil. Mm-hmm. Aquí jo hi veig un repte, eh? L'habitatge a distància de la feina, això no s'acaba de complir en la majoria dels casos, perquè, com tu deies, doncs, hi ha gent que triga una hora a la feina. I em quedo curta, eh? Perquè si has d'agafar la Renfe, hi ha un accident, hi ha un problema tècnic, o agafes la P7, hi ha un embús... Clar, aquí es donen moltes situacions.
3: Clar, la feina, al final, és el primer factor de desplaçament de totes aquelles persones, en el cas de Barcelona, on estem, que entren i surten cada dia. La feina és el motiu pel qual la gran majoria de la gent agafa el cotxe o s'està moltíssima estona en el transport públic per poder accedir i per poder tornar a casa. El que proposa aquest model, no? Dels 15 minuts és tenir un impacte directe en la sostenibilitat. És a dir, reduir l'ús del vehicle privat, disminuir les emissions de CO2, reduir la contaminació acústica, recuperar l'espai públic per les persones, i per això tot això no és només una qüestió ambiental, sinó que també té efectes socials en tots els ciutadans i ciutadanes.
0: Vosaltres a Sostenible.cat, Marc, heu parlat amb experts en la matèria. En concret, fa un temps vas entrevistar el Carlos Moreno en diverses ocasions. Ell és un expert en la matèria, oi?
3: Sí, el Carlos Moreno, que com he dit abans, va ser el que va inventar, no?, el concepte de la ciutat dels 15 minuts. Nosaltres l'hem entrevistat diverses vegades des de Sostenible. Li hem fet diverses entrevistes, de fet estem molt, molt en contacte amb ell, i ell doncs va pronunciar i va escriure per primera vegada oficialment el concepte el 2016, es compleixen 10 anys, i va proposar el que escoltem a continuació.
4: Esa regeneración urbana de recuperación del espacio público es clave, porque cuando se baja la intensidad del tráfico, que se abre para las bicis, que se combina con peatones, que se crea vegetalización, resiliencia climática, la gente viene, los comercios de proximidad prosperan, la economía local florece, los bares, los restaurantes, los sectores culturales, y se regenera la vida.
0: Per tant, al final, Marc, també és una qüestió de salut.
3: Evidentment, és una qüestió també de salut i caminar, doncs com ens deia el Carlos, caminar 15 o 20 minuts cada dia per anar a comprar, per anar a treballar, doncs què fa? Reduir el sedentarisme, millora la salut cardiovascular, millora la salut mental... És a dir, la ciutat dels 15 minuts no és només urbanisme, sinó que és salut pública, no? Quan tenim la feina a l'escola o al comerç, a un quart d'hora caminant, incorporem aquesta activitat física sense adonar-nos-en, no? Això redueix el sedentarisme, ens millora la salut, disminueix l'estrès, que és el que hem dit abans, i a més, amb menys trànsit, també es millora la qualitat de l'aire i, com també recordàvem, es redueix la contaminació acústica. Tot plegat es tradueix en menys malalties cròniques i en una millor salut mental i comunitària.
0: Totalment, sí, sí. La veritat és que jo moltes vegades faig l'exercici i em sento afortunada, no?, de poder complir aquests timings que tu acabes de donar, fins i tot a la feina, no? Jo no trigo més de 30 minuts a desplaçar-me al treball i, clar, tot això a nivell de salut mental és un benefici.
3: És un benefici, sí, sí. I no només a nivell de salut mental, sinó també a nivell de la vida comunitària, no? Tenir tots aquests serveis a prop, i especialment la feina, com bé tu deies, facilita una vida més pausada i amb menys pressa, i a més fomenta més la vida de barri i les relacions socials amb els nostres veïns, que és un factor clau per combatre la soledat no desitjada, sobretot quan arribem a determinada edat. Més espais verds i més temps a l'aire lliure també milloren l'estat d'ànim, redueixen l'ansietat. En definitiva, el que es proposa és un model urbà que posa la salut mental al centre de la planificació de la ciutat. I d'això mateix ens parlava també el Xavier Matillas, a qui l'hem entrevistat també des de Sostenible.cat, que va ser l'arquitecte en cap de l'Ajuntament de Barcelona del 2019 al 2023.
5: Quan parlem de salut no només parlem d'aire net, parlem de viure en comunitat. La soledat en aquests moments és una epidèmia global que afecta greument a condicions de salut, i per tant recuperar aquesta idea de ciutat en la que associem relacions, ens recolzem, hi ha cures compartides entre una determinada comunitat, em sembla fonamental. Aquestes són unes relacions que desgraciadament s'han perdut amb el temps a la ciutat, fonamentalment per l'aparició d'un model de mobilitat que no només, diguéssim, ha empitjorat la qualitat de l'espai públic, sinó que ha fomentat una vida individual. Reconvertint aquest model de mobilitat, hem de recuperar també aquesta voluntat de viure en comunitat.
0: Clar, Marc, aquí hi ha molta gent que pot pensar això és sinònim de ciutat petita, de ciutats petites. Seria això?
3: Això és sinònim de fer ciutats petites dintre d'una ciutat gran, en aquest cas. És a dir, de fer petites ciutats en una gran ciutat, com podria ser, per exemple, en el cas de Barcelona, en el cas de París, que ho han implementat i està funcionant molt bé. I també això implica repensar l'ús del cotxe, és a dir, és un dels eixos principals, no? Per poder tenir una mobilitat activa segura, és a dir, caminar o anar en bicicleta, necessitem carrils bici segurs, necessitem aceres suficientment grans. No ens ha passat moltes vegades que quan volem anar d'un lloc a l'altre de la ciutat, o l'acera és molt estreta, o no es pot caminar bé, o no estan adaptades, agafem la bici i ens sentim insegurs perquè no hi ha proteccions pel carril bici. És a dir, això implica replantejar l'espai que avui el cotxe ocupa, que és molt important i que no hauria de ser.
0: Clar, clar, sí, sí. I aquí hem de fer un replantejament a nivell de polítiques municipals, clar.
3: Sí, sí, evidentment s'ha de fer un replantejament, com comentàvem, no? L'Ajuntament de París ho va fer, i el Carlos Moreno, el que ens explica moltes vegades, és que quan tu treus l'espai al cotxe, ja no només l'espai de circulació, sinó l'espai d'aparcament, ell els diu cotxes ventosa, és a dir, treure el cotxe d'on està aparcat perquè en aquest espai la gent pugui caminar, pugui fer vida, pugui passejar, pugui estar amb el gos, amb els fills, quan treus aquest espai del cotxe, el recupera la gent. És a dir, tornar a donar protagonisme a les persones i no pas als vehicles.
4: Fred Kent té una frase molt linda. Crea lugares para autos, tendrás autos. Crea lugares para la gente, tendrá gente.
0: És un repte, és un repte. Una assignatura pendent que tenim.
3: És un repte, és una assignatura, i requereix d'un canvi de mentalitat, i requereix d'una inversió, evidentment, i també de lluitar contra uns oligopolis que no estan disposats moltes vegades a que es redueixi aquest espai al vehicle privat, no? Llavors, al final, és reflexionar i és pensar-hi, no? Si el temps és el bé més escàs que tenim, una de les revolucions més importants en ciutats que ens fan perdre mitja vida, com tu bé deies, en desplaçaments, és la revolució urbana. Menys cotxe, i més carrer, no? Menys pressa i més vida de barri, perquè una ciutat que t'obliga a córrer no és moderna, mentre que una ciutat que et permet viure sí que ho és.
0: És una assignatura pendent que tenim, sobretot a les grans urbs, no? Perquè hi ha ciutats a Catalunya, per exemple, com Tarragona, Girona, Lleida, que potser ho tenen més fàcil que nosaltres a Barcelona. I després també està debat, que no hem obert avui, però clar, hi ha moltíssima gent que decideix marxar de les grans urbs, de les grans ciutats, i anar a viure a unes altres més petites, perquè pensa que d'aquesta manera es soluciona el problema, però al final tampoc és aquesta la solució. Perquè si tu te'n vas, per exemple, en el teu cas, no? Tu ets d'allà, però si estàs a Cerdanyola, que Cerdanyola està relativament a prop, i has de venir a Barcelona, perdre tant de temps en aquest desplaçament realment val la pena? Vull dir, tot el temps que inverteixes en aquest trajecte, i després, si estàs de lloguer, els lloguers avui dia tampoc és que siguin regalats en aquests pobles o ciutats.
3: Exacte, ni a les grans ciutats ni en aquests petits pobles. I no es tracta d'anar a una ciutat més petita, no? Es tracta de la planificació urbana, perquè fins i tot en ciutats petites, doncs si no hi ha una bona planificació urbana i si no planifiquem amb les persones al centre, doncs acabaran passant el mateix. Llavors, és fer un canvi de mentalitat, un canvi cultural i començar a pensar que la ciutat no és del cotxe, és de les persones.
0: De totes maneres, Marc, t'he de dir una cosa. Les seccions que has fet anteriorment, aquí les persones teníem un paper protagonista. Nosaltres podíem fer molt, bàsicament ho podíem fer tot, al 100%, però aquí crec que el paper és molt secundari al nostre, eh? No?
3: El paper és molt secundari, però no ens hem d'oblidar que es tracta de reivindicar, no? De reivindicar aquest espai públic i de poder, com a mínim, nosaltres demanar que aquest espai públic sigui nostre. I què podem fer? Doncs és molt senzill, fer servir menys el cotxe. Quan hem d'anar al centre de les ciutats, no anar en cotxe, no posar el cotxe, no aparcar-lo al carrer. Són coses, evidentment, que amb una planificació urbana amb la que tenim avui dia són complicades, però hem de pensar futur, i el futur és que als centres de les ciutats els cotxes no siguin els protagonistes.
0: Ho farem. Ah, però la gent que ens estigui escoltant, que estigui en el món municipal, que estigui decidint, que estigui fent polítiques, fins i tot els oligopolis, que treballin en aquesta qüestió, perquè realment, si no, el futur és molt complicat. Les noves generacions ho tindran molt malament, pitjor que nosaltres.
3: Exacte, els canvis són molt complicats. En un primer moment sempre creen reticències, però després, com hem vist, no? Per exemple, amb les superilles, al final tothom ho agraeix. I la vida de barri floreix, la vida comunitària es reviva, i el que comentàvem, la soledat no desitjada, és a dir, necessitem fer vida comunitària, necessitem comunicar-nos, som éssers socials, i si tenim cotxes allà on fem vida, és impossible.
0: Marc Solanes, moltíssimes gràcies. Fins al mes vinent.
3: Gràcies a tu.
0: Esther. Adeu.
3: Adeu.
2: Recomanat. Idees i propostes per tothom a RAC1.
0: I avui al Recomanat estem d'estrena. Avui s'estrena una nova col·laboradora al nostre espai, una persona que ens portarà a voltar per Catalunya i sobretot a conèixer llocs. Llocs que vindrien a ser, doncs, restaurants, bars, cocteleries, hotels, qualsevol lloc que acabi d'obrir, que sigui novetat i que, a més, ara que fa bon temps, estigui bé per anar a passar una estona, a dinar, a sopar, a berenar, a esmorzar, a fer una ballaruca, el que sigui. Lourdes López, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Benvinguda al Recomanat de RAC1.
6: Moltes gràcies.
0: Com estàs?
6: Pues molt contenta d'acompanyar-te en aquesta nova secció.
0: En aquest viatge, eh?
6: Mm-hmm.
0: Pels llocs.
6: Per tots els llocs que trobem. Sí. Alguns seran nous, com has dit, altres potser no tant, però per a molta gent hi seran de nous.
0: Sí. Jo crec que tu i jo fem un bon tàndem, eh? Voltant sí. Pels llocs, eh?
6: I tant.
0: I hem d'explicar als nostres oients que la Lourdes López és periodista especialitzada en gastronomia, també en viatges, col·labora a molts mitjans i sobretot s'encarrega d'això, de presentar-nos en societat a aquests nous establiments que obren portes i que són moltíssims, perquè hi ha moltíssima activitat a Catalunya.
6: Hi ha moviment, sobretot a Barcelona, que no te l'acabes, però també fora, sí. I jo intento anar a tots els llocs que m'assabento. És impossible, ja t'ho dic, que és impossible, però sí, és una història que no s'acaba mai.
0: Perquè és impossible? Vendria a haver-hi una inauguració diària o què?
6: No, necessitaria potser dinar fer com feien els antics, no? Els antics escriptors gastronòmics, que feien l'esmorzar en un lloc, després feien mig dinar en un lloc i el postre en un altre, no? Per estar al dia. La veritat és bastant impossible, perquè Barcelona no te l'acabes. I quan surto a voltar per territori, sempre intento això, visitar cases que són emblemàtiques, posar-me al dia de descobertes que vaig fer potser l'estiu passat i que són de temporada, i pues, donar una mica a fer el pols a veure com evoluciona.
0: Per fer això, pràcticament, no hauries d'escriure, no tindries temps per escriure,
6: sí,
0: oi?
6: Ni fer vídeos, oi?
0: Ni fer vídeos, perquè avui dia la feina dels periodistes és multidisciplinar, no? Fem de tot.
6: Polifacètica total.
0: Per tant, no només escrivim i fem minuts de ràdio, sinó que després també està tota la feina de les xarxes, que també ens treu el nostre temps,
6: I tant.
0: I després també enraonar, parlar amb la gent que et llegeix i que et veu i que et mira i que també t'escriu, no, Lourdes?
6: Sí, una mica de feedback, això és superpositiu. A mi, quan la gent m'escriu per Instagram, em demanen... Sempre tens un article, no?, que els hi pots enviar d'enllaç, que això és molt, està molt bé també pel mitjà, no?, que tinguin una visita, però sí, déu-n'hi-do, la gent com s'interessa i com vol gaudir, i sobretot vol despertar de vegades la curiositat d'una altra persona que potser no és tan donada a sortir, no? Hi ha gent que li fa mandra, realment, i que sempre repeteixen llocs. I això de descobrir, de ser el que et descobreixes en el grup, és molt divertit.
0: Sí, perquè al final són recomanacions, que és el que fem en aquest programa els dissabtes de 3 a 4, i que sempre hi ha algun moment en el qual doncs, has d'anar a algun lloc, tens algun compromís, vols quedar bé, i sempre està doncs, bé que la persona experta en el tema et pugui guiar d'alguna manera, que al final és el que intentem fer doncs, en aquest espai. I avui, per aquesta estrena, Lourdes, ens vols parlar de llocs interessants que han obert recentment a Barcelona, i també farem un petit salt a Girona.
6: Sí, exacte. Farem una mica això de territori, alguns dels llocs de Barcelona, i després mirem de posar en situació coses que no et pots perdre si voltes per Girona, que ara ve molt de gust, amb el bon temps, i si fuges hem fet una petita ruteta per... Són tres llocs, però jo crec que molt ben triats.
0: Clar que sí, per tenir activitat durant els propers mesos. Comencem el nostre viatge a un italià.
6: Sí, comencem amb una super obertura a Barcelona, és un lloc que és l'italià de moda ara mateix, i no m'agrada dir de moda perquè sembla una cosa com dolenta, i no ho és pas. És el restaurant Bottega Bernacca, és un italià directament aterrat des de Sao Paulo, el seu chef i un dels amos, que és el chef, que és el Gerard Barberán. En realitat ell és badaloní, i ha triomfat, és aquella mena de persones que fa un negoci, triomfa fora i després ho importa aquí a Barcelona, és molt interessant. Uh-huh. Ha triomfat a Sao Paulo, té com 5 restaurants oberts, un d'ells amb estrella Michelin, i ara doncs descarrega la seva proposta a Barcelona amb un local de pasta al dente molt ben feta, pasta seca de Granano, pasta farcida feta a casa, acaben els plats al restaurant, a la taula davant teu, o sigui porten les safates, ho porten tot allà i t'ho acaben. És una cosa bastant espectacular.
0: Què vols dir? Que l'acaben de cuinar allà?
6: Sí, acaben de fer els lliures, de posar-li les salses, acaben una mica el que sigui el pa a taula, no és d'aquells italians com fet a la roda, aquestes coses no. És un restaurant clàssic italià,

0: Això és, un, és com una croqueta molt, molt diferent. I lleugerament fumada. A mi per què m'agrada aquest restaurant? Bueno, tenim molts italians a Barcelona. O sigui, no, calia un restaurant italià? Potser no. Però és una proposta que realment és trencadora, és interessant i de preu no se'n va gaire. No? O sigui, que jo crec que és una bona aposta.
1: En què creus tu que es diferencia de la resta, no?
0: Al final, l'italià que nosaltres coneixem va a la pizza o va a la pasta, una mica amb un format prefabricat, com si diguéssim, i el Bottega Bernaca juga fora d'aquesta lliga. O sigui, tenen carns selectes, tenen, com he dit, plats com la croqueta, de diferents zones, i crec que fan un treball, no?, de veure què poden oferir i de diferenciar-se. La Bottega Bernaca original és un local de 30 metres, amb unes 10-12 taules.
1: Molt petit.
0: Molt, molt petit, que pengen les cadires a la paret. Si aneu a São Paulo, si teniu l'oportunitat, és un lloc molt divertit per anar.
1: I has anat tu? I has estat?
0: No hi he estat, però el Gerard em va dir, quan anava a obrir el restaurant, i després ho vam comentar, ha fet una recreació en el restaurant d'aquesta Bottega Bernaca original, amb les cadires a la... Bueno, és una cosa que no volia explicar, perquè si la gent ho troba, després que ho pregunti,
1: és,
0: no?
1: És molt original,
0: però és divertit de veure-ho, i bueno, té totes les fotos allà, i té, és una cosa simpàtica, és diferent, és un lloc realment diferent, i crec que tindrà volada i que triomfarà.
1: Uh-huh. Està al barri de Gràcia, perquè la gent s'orienti, eh?
0: Sí, Passeig de Gràcia, on estan els jardinets, una mica al darrere com de la Casa Fuster.
1: Uh-huh. Tu li recomanaries a algú en concret, no sé, per exemple, algú que té una primera cita?
0: Sí.
1: Seria un bon lloc
0: seria
1: per una
0: bon
1: primera
0: lloc,
1: cita?
0: Sí, perquè tenen aquelles tauletes que són molt íntimes, petites, amb marbre, molt ben acabades, la llum molt, molt tènue. És un lloc romàntic, com deia abans.
1: Es pot parlar, perquè darrerament he anat a llocs que són, com t'ho has explicat, no?, poca llum, fins i tot italians, però tenien un piano, recordo un lloc en concret,
0: ja passa.
1: Amb el pianista allà tocant, que pràcticament no podies parlar o havies de cridar molt per parlar.
0: Bueno, no és el cas.
1: No és el cas. Doncs em sembla bé, és important això, eh? Mm-hmm. Aquesta dada és interessant. Seguim, Lourdes, on ens portes ara?
0: Doncs mira, si vols seguim la senda italiana, ja que parlàvem d'aquest restaurant, no vull deixar de mencionar dos restaurants que són de dos referents de l'alta cuina, que es baixen a peu de carrer a fer restaurants també més econòmics. Un d'ells és el Paolo Casagrande, que ell és un referent de la cuina a Barcelona. Ell és el chef del Lasarte, del tres estrella, un dels tres estrelles Michelin que tenim a la ciutat. Uh-huh. I el seu nou Osteria Condal, que s'emplaça en un lloc emblemàtic per molts de nosaltres, perquè és el lloc on va néixer el Tickets i després va obrir Teatro, doncs li ha donat sortida a aquest local, al Paral·lel, que fa cantonada i és així amb vidre i és un local que és molt maco, i és un projecte molt proper, molt fresc i amb un ambient on s'equilibren l'experiència acollidora, la memorabilitat de les receptes, però en el format d'una hosteria tradicional. Diferències entre una hosteria i una trattoria: l'hosteria seria una cosa molt més casual, amb una carta supercurta i preus molt econòmics i per compartir, i la trattoria seria aquest restaurant una mica casposillo a vegades, que és italià, uh-huh, com de, tradicional, de plats de cullera i tot això. Llavors el Paolo, amb aquesta aposta, vol fer un restaurant amb segell propi i no desmarcar-se, diré, del seu mentor, que és el Berasategui.
1: Sí, Martín.
0: Sí, sí. Però sí, molt diferent a lo que treballa Lasarte, que és una de les grans cases gastronòmiques a Barcelona.
1: Quan obrirà l'Hostreria Condal?
0: L'Hostreria Condal obrirà el juny, però ja hem pogut tastar alguna cosa i encara estan treballant perquè hi ha molta feina al darrere i serà una gran, gran apertura.
1: Home,
0: aquest estiu.
1: Home, la localització és excel·lent,
0: és
1: perquè
0: excel·lent.
1: El Paral·lel, amb els teatres que hi ha i amb l'activitat nocturna, doncs, escolta'm, sempre va bé tenir un restaurant, un establiment on poder sopar abans o després d'anar al teatre.
0: I tant, uh-huh. I tant, és una molt bona zona, com tu dius, per la cultura i ara també per la gastronomia.
1: Que bé. Per on continuem, Lourdes?
0: Sí, continuem parlant precisament del Berasategui, perquè ell també obre restaurant. Aquest sí que ja el trobem obert, està en el hall de l'Hotel Monument, és el Vera, que és el seu cognom, Berasategui. També és un concepte simpàtic, informal, on té una cuina oberta i flexible tot el dia, té una part de cocteleria, i allà conviuen receptes mítiques, com les seves cocotxes de bacallà, que són molt conegudes, o el seu bocata martinitxo, que és un entrepà molt, molt conegut del xef, i propostes pensades ad hoc per

0: aquest espai. Llavors, jo crec que és un restaurant on pots apropar-te a una cuina molt treballada i d'un xef amb estrella Michelin. En concret, no seria un xef qualsevol, seria el xef amb més estrelles Michelin d'Espanya. O sigui que val molt la pena. I a més, l'hotel Monument és preciós, allà al vell mig de Passeig de Gràcia. Uh-huh. Jo crec que és un lloc per descobrir i a més, fer-ho amb un tiquet contingut.
1: Fantàstic.
0: Que també és guai.
1: Després ens vols parlar també i recomanar quatre barres.
0: Sí, perquè, bueno, ara hem parlat de llocs que es compartien, no? Coses informals, doncs on es comparteix millor que una barra, no? Han obert, per sort, a Barcelona, unes quantes barres molt, molt interessants i jo volia aprofitar aquesta secció així com a petita cunya per introduir quatre d'elles que crec que tenen propostes molt diferenciades, econòmicament també alguna molt econòmica, ara hi parlarem, i això.
1: Quina
0: encetem
1: són?
0: La primera. La primera seria Barra Oso. És un restaurant bastant conegut, també és molt romàntic, he de dir, està tot ple d'espalmetes. És una cosa que fa una mica com de gràcia, perquè són espalmetes, però Esther, per tot arreu. O sigui, a la barra entres, hi ha un quadre XXL, espelmes, i agafen les ampolles, i llavors van fent anant tota l'espelma allà que ragi,
1: clar.
0: Com un cindiós allà, i
1: que s'esgoti, Sí,
0: com formes extravagants, és xulo de veure, no? Uh-huh. I està molt ben decorat. És així una mica febril, amb tons així com grisos, i trobo que fa caliu, que és un lloc xulo. Uh-huh. És el restaurant d'Òscar Álvarez, que és el xef de Trozo de Oso a Begur, que és un restaurant molt interessant de temporada, i va tancar la temporada, evidentment, per obrir a Barcelona. I després reprèn aquest estiu un altre
1: cop
0: a Begur.
1: De nou.
0: O sigui, que també és una direcció que heu de tenir en el vostre radar. Uh-huh. Podeu menjar, sobretot, serviola, peix llimona, que treballen a casa, fan allà l'esquarterament, ho fumen, fan diferents versions d'aquest peix, amb diferents amaniments, i et diré que són molt, molt, molt currades les propostes.
1: Fantàstic.
0: Podeu menjar a la barra, una barra superpetita, per 10 comensals.
1: La primera barra de la terra, Barra Oso.
0: Sí, la segona barra que tenim és Barra M, que aquí tindrem la proposta de l'Omar Malpartida, que és un superxef peruà molt conegut, que té restaurants a Eivissa, té el restaurant Maimanta aquí al Princesa Sofia a Barcelona. Tenia una proposta Omakase, el xef pensa el que menjarem, amb una proposta de sushis, amb una proposta de plats així amb una mica més de xup-xup, i amb productes molt difícils de trobar peruans de Barcelona, com per exemple l'ají de xarapita, i així coses bastant extravagants, que ells m'han confessat que ho porten una mica així, bueno, porten el que poden, perquè hi ha moltes coses que aquí a Barcelona encara avui són difícils de trobar, i mira que hi ha peruans a Barcelona.
1: Exclusivitat.
0: Exactament. La tercera proposta seria Kiosco Universal, que aquí us sorprendrà que podem menjar en una barra molt gastronòmica i molt ben feta dintre del mateix mercat de la Boqueria.
1: Fantàstic.
0: Ho porta la família Domínguez, crec que són tercera o quarta generació, ara ho porta un noi que es diu Borja, i és una marisqueria absolutament moderna, tens allà l'aparador, la vitrina, amb tot el marís fresc. Us recomano tastar els ous ferrats amb bolets i gambes, i el pop a la gallega, que és espectacular.
1: Deliciós,
0: i l'ambient del
1: deliciós.
0: Tot simpàtic amb la fresa del mercat, molt divertit,
1: clar,
0: un lloc molt
1: clar.
0: Divertit.
1: L'última barra és...
0: L'última barra la teniu molt a prop, aquí de RAC1, un petit local a la conferència dels carrers Travessera de Gràcia i Amigó. És una barra simpàtica on m'he menjat un dels últims flans d'ou que recordo de la meva vida, en menjo molts. I trobareu cuina de mercat absolutament ben feta, honesta i amb un preu molt, molt interessant
1: bo?
0: Per la zona.
1: Bo, sí, el flam, bo?
0: Espectacular,
1: sí?
0: Sí, fet amb nata, en fi, una passada.
1: Doncs mira, aquesta me la noto, perquè tenim un restaurant allò... Nosaltres que tenim poc temps per menjar, per dinar, un escapadet, que idea, fantàstic. I ara ens deies que volies anar també, Lourdes, a Girona, portar-nos
0: sí,
1: a Girona.
0: Si et sembla, fem un salt, això, un petit salt, vale? I ara ens traslladem i parlem d'un lloc interessant i diferent, que es diu MoMA. El trobem a Palau Sator. És una cidreria, bueno, de fet és una finca agrària, que té un cultiu de pomes, i ja sabem que hi ha una IGP de la poma de Girona. Pues aquí tot trobarem en el mell mig d'una plantació de pomes i d'altres coses. Un restaurant magnífic, on degustar producte local, arròs de pals, etcètera, etcètera. Un lloc molt, molt, molt interessant per les famílies.
1: Per què?
0: Perquè a més fan visites perquè puguin els nens veure el procés d'elaboració de la poma.
1: Oh.
0: Tot això és una passada.
1: Fantàstic.
0: Heu de reservar la visita per ser a la seva web, perquè s'omple bastant.
1: Uh-huh.
0: I també podeu comprar La collita, que jo no diria que és de quilòmetre zero, és de centímetre zero, allà picada.
1: Clar, està a tocar.
0: En un raconet que es diu La collita del Moma. I portar-vos els seus sucs, que són de 3 litros, XXL, i tindreu suc per 4 mesos a casa.
1: Suc de poma, eh?
0: Suc de poma i del que vulgueu, de mandarina, de tot.
1: Fantàstic. I deies que de Girona, de baixada
0: podem
1: cap a Palamós...
0: Podem de baixada cap a Palamós, exactament, passat Pals, ens aturem a Palafrugell. I aquí què trobarem? Pues aquí podem visitar un lloc per menjar dintre d'una fàbrica de cervesa.
1: De veritat?
0: És un lloc interessant. Veus que us porto coses?
1: Sí, sí, molt
0: diferents.
1: Originals, eh? La poma, la cervesa...
0: Es diu Es Secret Costa Brava, el restaurant, i el porten dos flipats de la cervesa artesana. Tenen unes IPAs molt ben puntuades, perquè, de fet, estan fetes amb un llúpol de qualitat, estan ben treballades. Llavors, la particularitat és que tu estàs allà dinant i estàs veient els tanques, no tenen 12 tiradors, o jo vaig anar, quan vaig anar tenen 12, ara potser en tenen més. I directament veuen del tanque de dintre, o sigui, tu ho estàs veient allà. És bastant xulo. I després tenen una part de sopar a la fresca, on pots gaudir de concerts durant tot l'estiu.
1: Doncs mira, tenim el pla rodó per aquest estiu, fantàstic.
0: No ens podem queixar, eh?
1: No, és
0: ideal. I la cuina està molt ben parida, perquè un dels seus amos, el Gerard Trillas, va treballar amb l'Àngel León, de La Poniente, i també va treballar amb el Quique Valentí, que és un altre superxef que tenim ara a Madrid, exiliat.
1: Per tant, té un bon currículum, eh?
0: Sí, exactament. Si continuem la ruta cap a Palamós, i arribem a Palamós, trobarem la Cor de Mos, que és un restaurant, un lloc superxulo fet de pedra, per dintre, on trobarem la proposta d'un matrimoni d'un parell de xefs, que són l'Helena Tormés i el Jeffrey Ruiz, que es van conèixer i enamorar per Alada. Això és que volia dir, perquè són dos nois supermacos i, a més, molt treballadors, molt, molt joves, crec que són com 23 anys ella i 25, ara espero no errar en l'edat.
1: Es van conèixer treballant?
0: Es van conèixer treballant a per Alada, tenen un supercurrículum, eh? Han passat per Via Veneto, per el Cine Can Roca, o sigui... Però van anar a petar a Peralada, que és un lloc superromàntic, i ja es van conèixer.
1: Entre fogons van fer maig, no?
0: Sí, van fer maig, i després van guanyar el premi a millor cuiner de l'any a la darrera edició, del 2025.
1: Junts, també?
0: Sí, amb aquesta proposta de la Cor de Mos, que és un petit restaurant... que el que volia comentar és que està el casc antic de Palamós. Palamós s'ha posat supergourmet. Ara tenim
1: ja
0: coses
1: veig, ja, eh?
0: Com Divisi, Caos, Esmor, llocs super, super... Bueno, amb molta, molta ànima, i aquesta parella fa receptes del sensuví passades pels sedars de l'actualitat.
1: Home, el sensuví, nosaltres tenim aquí el Sergi de Mallac, col·laborador nostre, que ens parla sempre del llibre del sensuví, de tota aquesta història dels productes, dels aliments que prenem ara, que mengem ara, i de tota la seva història, i és fantàstic, per tant...
0: Imagina't, molt bé. Treballin receptes molt, ben, molt antigues, molt ben triades.
1: Déu-n'hi-do, Lourdes López, avui la ruta que hem fet, hem sortit de Barcelona amb totes aquestes inauguracions de locals, de llocs, que ens demostren doncs, que hi ha a nivell econòmic un moviment molt gran a través de la gastronomia de casa nostra. Ens has portat cap a Girona, després cap a Palamós, per tant, avui hem fet una ruta que jo crec que molts dels nostres oients poden fer ells després a casa seva, no?
0: Jo crec que la poden aprofitar, no estan de passada i fent així un tomet per Catalunya, que també s'ho mereix, no tot és Barcelona. O sigui, a mi també m'agrada molt voltar per Terres de l'Ebre, per Girona, sempre que puc.
1: Doncs, Lourdes López, gràcies per aquesta proposta i t'esperem el mes vinent amb més rutes. Jo crec que el proper dia podem anar cap a Tarragona i també cap a Lleida,
0: eh, que sí? Portarem coses xules.
1: Gràcies. Adéu.

0: I el darrer recomanat del mes de maig l'acomiadarem amb bona música, amb el Remember, que ens porta cada setmana el nostre company de RAC 105, l'Enric Font, el presentador del Ja Tardes. Enric, benvingut.
1: Hola, què tal?
0: Què? Ha passat bé aquest mes de maig o què?
1: Sí. Com sempre, ja saps que jo vinc engrescat. I avui encara especialment, perquè em fa molta il·lusió la cançó que et porto avui, perquè és una cançó en exclusiva per vosaltres.
0: Una primícia.
1: Una primícia total. Avui escoltarem la meva nova cançó, que just sortirà el pròxim divendres 5 de juny.
0: La setmana vinent.
1: Sí. De fet, com està molt de moda això de recuperar cançons de fa uns anyets i tal, doncs a mi em venia de gust recuperar l'essència que ens portaven al grup irlandès The Corrs, amb un tema que jo crec que és una de les millors cançons de la dècada dels 2000, que és el Breathless, i és una versió dance que he volgut fer per, doncs això, per recuperar aquell bon rotllo, aquella energia, i perquè també doncs ens transmeti una miqueta això a la pista de ball, o estiguis on estiguis.
0: Doncs celebrem moltíssim que ens facis aquest avançament, és un detall per part teva, i escolta'm, esperem que tinguis molts èxits amb aquest nou tema.
1: Esperem, jo també ho espero.
0: Clar que sí, clar.
1: Moltes
0: que sí.
1: Gràcies.
0: Que vagi molt bé, Enric.
1: Igualment.
0: Fins la setmana vinent.
1: Apa-li, adéu-siau.
0: Adéu.

0: Amb el Pol Llergo, el control tècnic, dissabte 30 de maig del 2026, venint d'unes hores de dissabte amb cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP a Mugello, cursa ja finalitzada. Quim Salvador, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Qui l'ha guanyada, Quim?
1: Raúl Fernández, el madrileny de l'equip Trackhouse Satèl·lit d'Aprilia, que s'adjudica el seu primer sprint a MotoGP i la segona victòria a la categoria reina, perquè va guanyar ja l'any passat el Gran Premi d'Austràlia. El segon ha estat Jorge Martín, per tant, doblet d'Aprilia al circuit de Ducati a Mugello. I tercer, Fabio Di Gianantonio, salvant-s'hi amb aquest tercer grau del podi, una mica l'honor de Ducati, de la marca de Bologna. El quart ha estat el líder Marco Bezzecchi, Marc Márquez, que havia arrencat molt bé i s'havia situat primer a la primera frenada, sortint des de la segona fila. Finalment ha acabat aquest sprint cinquè. S'ha dit només un puntet a la general respecte al líder, sisè Fermín Aldeguer, setè Pecco Bagnaia, vuitè Ayogura, Pedro Acosta, novè, ha sumat l'últim punt en joc, i Alex Rins ha acabat dotzè, i Maverick Viñales, quinzè, sense puntuar al Mundial. Bezzecchi continua el líder, amb Martín ara a 12 punts, Di Gianantonio a 25.
0: Això pel que fa a la cursa sprint. Demà serà la cursa llarga, recordem, a les dues del migdia, horaris habituals demà, horaris europeus, 11 Moto 3, un quart d'una Moto 2, i a les dues del migdia MotoGP, amb aquesta graella, recordem, Quim, a MotoGP.
1: La pole és de Marco Bezzecchi, amb Raúl Fernández, el guanyador de l'esprint segon, Jorge Martín tercer, primera fila només d'Aprilias, 3 Aprilias a la primera fila, a la segona 3 Ducatis, Marc Márquez quart, Fermín Aldeguer cinquè, Pecco Bagnaia sisè, a la tercera Fabio Di Gianantonio setè, Diogo Moreira vuitè amb Honda i Franco Morbidelli novè, i a la quarta Pedro Acosta desè, Enea Bastianini onzè i Àlex Rins, el català de Yamaha, dotzè. No ha superat la Q Maverick Viñales, que amb la seva KTM té la 19a posició d'aquesta graella de MotoGP pel Gran Premi d'Itàlia.
0: Més tard sentirem els protagonistes de MotoGP i també de les altres categories, el que faci falta, de Moto2 i Moto3, que destaquem de les graelles.
1: Doncs a Moto3 la pole és del castellà David Almansa, al costat de Hakim Danish, el malaisi segon, i del cantàbric Brian Uriarte tercer. Els catalans sisè Joel Esteban, la segona fila, vuitè Marco Morelli a la tercera, i Valentín Perrone, setzè, al costat del líder Máximo Quiles, que per una errada d'estratègia del seu equip només ha pogut classificar-se quinzè. A Moto2, la pole és del líder del campionat, el madrileny Manu González, acompanyat de primera fila pel txec Filip Salat segon i pel valencià Àlex Escrig tercer.
0: Després sentim què en diuen els protagonistes. Fins ara, Quim.
1: Fins ara.
0: I venim d'unes hores de dissabte amb el Barceloneta, campió de la Lliga Masculina de Waterpolo. Ha guanyat 11-16 a la piscina del Sabadell en el segon partit del play-off final, 2-0 pels mariners, que s'apunten ja a la 21a Lliga consecutiva. I a partir d'ara, què?

0: Budapest, PSG, Arsenal a les 6 de la tarda al Puskas Arena. La viurem a RAC1, evidentment, amb la conducció del Jaume Molló, amb la narració de la Clara Rodergas i amb els comentaris del Dani Solsona, el Jaume Naveira i el David Broc. Luis Enrique busca la seva tercera Champions ja, el PSG la segona consecutiva i l'Arsenal i Mikel Arteta la primera. Hola, Molló, bona tarda.
1: Bona tarda, Xavi.
0: Dia gran, avui.
1: Sí, home, i tant.
0: Tanca una temporada més de Champions a RAC1.
1: Sí, sí, se'ns fa estrany, això de les 6 de la tarda, però, escolta'm, ho explicarem, com hem explicat tots els partits durant la temporada, amb el nostre estil, a la nostra manera, i segur que ens ho passarem la mar de bé.
0: Avui veig una pròrroga, no em feis dir per què, però veig una pròrroga al Puskas Arena en aquest PSG Arsenal.
1: Sí, home, sí. Fa 10 anys que no hi ha ni pròrroga ni penal.
0: 10 anys a la final de la Champions.
1: Sí, sí, sí. I, de memòria, diria que només hi ha hagut una pròrroga aquest any a la Champions, el Galatasaray Juventus. O sigui que, realment, van escasses, últimament.
0: Doncs, Enrique, entrant a la història, si aconsegueix la tercera Champions, hi ha molts pocs entrenadors, després ho repassarem, que tenen tres Champions en el seu palmarès, en aquest cas seria amb dos equips diferents, amb el Barça i amb el PSG. També en futbol, avui a segona divisió juguen tres partits sense res en joc, de que gros és demà, tant per evitar el descens com també i sobretot per les places que queden, que són totes encara del play-off per pujar cap a primera divisió. Avui a un quart de cinc Ceuta-Albacete i també Real Societat B Cultural Leonesa i més tard a les 9 Granada Sporting. En el play-off d'ascens a segona divisió, ahir recordem la derrota del Sabadell 2-0 contra el Real Madrid Castilla, tocarà remuntar la nova Creu Alta divendres que ve a les 9 de la nit. Avui partit d'anada de la semifinal entre la Ponferradina i l'Atlètic de Madrid B. El partit és a les 9 de la nit, d'aquí sortiria el rival de l'Europa a la final. Tant de bo, una Europa que juga demà el partit d'anada a Can Dragó, un quart de 5 de la tarda, allà hi serem contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta. I en amistosos de preparació pel Mundial, jugava aquesta tarda, primera hora, Curaçao, una de les novetats d'aquest Mundial 2026. Molló.
1: Sí, jugava a Escòcia i ha acabat golejat. Per tant, direu, bé, és el que tocava, Escòcia 4, Curaçao 1, però la notícia és que al descans Curaçao guanyava 0-1. De fet, han anat guanyant fins que han expulsat un dels seus futbolistes al primer quart d'hora de la segona part. I aquí sí, sobretot arran de l'1-1, que s'ha acabat enfonsant el tram final de partit a Curaçao. Però vaja, que Escòcia no ho ha tingut gens senzill, tot i aquest marcador final d'Escòcia 4, Curaçao 1.
0: Mira, puc anunciar en exclusiva que viurem el debut de Curaçao al Mundial al Superesports de RAC1. Alemanya-Curaçao, partit que aturarà el món, el Superesports de RAC1, el cap de setmana, estem parlant ja del 14 de juny. El dia que hem sabut, Arne Slot, de manera oficial, no continuarà la banqueta del Liverpool. El Liverpool ha fet fora Arne Slot i està treballant ja per buscar substitut. Un del nom que sona amb força és el d'Andoni Iraola. Fins aquesta temporada entrenador del Bournemouth i que sona per ocupar la banqueta d'Anfield a partir de la propera temporada.

0: Futbol sala, la primera divisió femenina. Acaba de començar l'últim partit de la temporada del Penya Esplugues contra l'Alcorcón. Més tard, a 2:15, l'Escort Subae contra el Cantarilla. En el play-off per pujar a la primera divisió femenina, avui juguen dos equips catalans, partits d'anada de les semifinals. El Linyola, que ho farà a 6:00 a la pista del San Fernando, i el Rubí, que ho farà a casa a 7:15 contra l'Almagro. En handbol ja tenim un primer finalista de la Lliga Europea d'aquest esport, el Kiel, de Gonzalo Pérez de Vargas, serà el primer finalista, guanyat 28-29 contra el Montpellier. Ara ens joc la segona semifinal entre el Melsungen i el Flensburg. I en hoquei patins, a l'hoquei lliga masculina, ahir perdia el Calafell el primer partit de les semifinals a la pista del Liceo, demà al matí jugarà el segon. El Palau Blaugrana, aquesta tarda, primer partit del play-off de l'altra semifinal entre el Barça i l'Igualada. A 4:05 començarà. Anem cap allà. Pau Bonastre, hola, bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: En joc una plaça per la final. Aquest play-off ja el millor de 5 partits, Pau.
1: Sí, 6 minuts i mig perquè arrenqui aquest partit. Encara no tenim els jugadors ni de Barça ni d'Igualada a pista, però són a punt de saltar la pista del Palau Blaugrana. El Barça, que va eliminar el Noia dimarts als quarts de final. L'Igualada, que es va desfer del Voltregà als penals. Una Igualada que torna a jugar unes semis de l'Hockey Lliga 20 anys després de l'últim cop. D'aquí uns minuts, aquest primer partit de les semifinals. Ahir van jugar Liceo i Calafell amb victòria pels gallecs. Veurem què passa avui a partir d'un 4:15.
0: Ja està suant o no aquí dins del Palau, Pau?
1: Déu-n'hi-do la calorada, i a més, clar, ja la portàvem de fora, la suor, i llavors ja és, diguem-ne, la barreja perfecta. Un cop poses els peus dins del Palau, si ja portes la suor de fora, ja ens podem calçar.
0: I de gent, què? Poc a poc i bona lletra, no?
1: Encara va entrant gent a la graderia del Palau. Veiem ja membres d'integrants del Front Tauró que han aparegut a la grada amb càntics a favor del conjunt igualadí, i també veiem membres de Sant Culer Cor Català, de la penya de Blaugrana, i mica en mica va arribant gent aquí a les graderies del Palau. No estarà ni molt menys ple.
0: Ens anem seguint el que passa en aquest Barça-Igualada amb el Pau Bonastre. Fins ara, Pau!
1: Molt bé, fins ara.
0: A l'hoquei lliga femenina, aquesta tarda, 7:45, segon partit del play-off semifinal entre el Gijón i el Fraga. Les asturianes van guanyar el primer partit. D'aquí sortirà el rival del Vila-sana en el play-off final, perquè el Vila-sana ha guanyat aquest matí 1-2 a la pista del Palau. Ja havia guanyat el primer partit jugat a la pista del Vila-sana, i per tant, per la via ràpida, sentencia aquesta semifinal Vila-sana a la final, en un dia que ha estat de comiats emotius a la pista del Palau, perquè dues de les grans jugadores de la història de l'hoquei català, Anna Casarramona i Berta Busquets, avui han penjat els patins, han penjat l'estic i deixen de jugar al més alt nivell. Des d'aquí el nostre reconeixement, amb un comiat emocionat que hi ha hagut avui a Palau-Solità i Plegamans. En waterpolo, la lliga masculina, més enllà del Barceloneta campió, d'aquí una estona anirem a la festa del Barceloneta de campions de lliga. Tenim partit de tornada de la final per aconseguir plaça europea. Serà 6:15, Mataró-Sant Andreu. Van guanyar les mataronines, els mataronins 11-20 al partit d'anada, i en el playoff per aconseguir la permanència. Avui segon partit de la final a les 5, Boadilla-Catalunya. Si guanya el Catalunya ja estarà salvat, si no anirem al tercer partit. A la lliga femenina avui es juga el segon partit de la final entre el Mataró i el Sant Andreu. A Mataró el primer va acabar amb victòria del Sant Andreu, que avui té el primer matchball per proclamar-se campió. Seria la primera lliga, no té cap lliga al Mataró en el seu palmarès, i que té una Champions, entre d'altres coses, però no la lliga. I evidentment l'equip de Dani Ballar, el Mataró, que intentarà allargar aquesta sèrie. El partit avui a 7:45 del vespre, allà hi serem amb l'Albert Ferran. I en el playoff per anar a Europa, partit de tornada de les semifinals, el Barceloneta ha perdut 17-19 contra el Sant Feliu, però venia amb una renda de 5 gols i per tant passa a la final. I el Catalunya a la final també, després de guanyar 13-11 la tornada contra el Mediterrani. Per tant, serà una final Catalunya-Barceloneta per accedir a Europa la propera temporada. I, de fet, és la final que tenim en joc a l'Eurocup aquesta temporada. Es va jugar el partit d'anada ara fa 3 dies, amb victòria del Catalunya 14-9. La tornada jugarà a la piscina de Sant Sebastià d'aquesta competició europea d'aquesta final dimecres que ve. I encara en el playoff per aconseguir la permanència, avui també partits de tornada de les semifinals, amb el Canoe 13, Horta 9, i el Tenerife 11, Irunya 7.

0: En hoquei herba, aquest cap de setmana, Final Four pel títol de Lliga a Madrid, tant en categoria masculina com femenina. En la categoria masculina, definida ja la final, la jugaran el Polo i el Club de Campo. A les semifinals d'aquest matí, el Club de Campo ha guanyat 4-1 contra l'Atlètic Terrassa i el Polo 1-0 contra el Sanse Complutense. I ara en joc la primera semifinal de la Lliga Favarina, un Club de Campo Egara, Molló.
1: I que de moment guanya l'equip madrileny, però per la mínima. Club de Campo 1, Club Egara 0.
0: A 3:45, la segona semifinal, que enfrontarà el Sanse Complutense amb l'Atlètic Terrassa. En tennis, que és el més destacat de la jornada d'avui a Roland Garros.
1: Doncs mira, ara tenim jugant el butxí de Jannik Sinner, a Juan Manuel Cerúndolo, l'argentí, contra el madrileny Martín Landaluz. El primer set per Cerúndolo 6-4, i en el segon 5-4 per Cerúndolo, però està servint a l'Andaluz en el desè joc del segon set. El germà de Juan Manuel, Francisco, ha perdut el seu partit contra el nord-americà Esbaida. Per tant, ha quedat eliminat Francisco Cerúndolo. Ha passat Esbaida, com dic, ha passat l'italià Coboli i està jugant també un altre italià, Berrettini, contra l'argentí Comesana. Un set iguals ara mateix, en el segon 4-3, per Berrettini. Del quadre masculí, partits per aquesta tarda, destaco el que jugarà el número 4 d'aquest quadre, Félix José Yassim, contra el nord-americà Nakashima. I en el quadre femení acaba de guanyar la número 1, la gran favorita, Arina Sabalenka, per 2-16-0 contra l'australiana Kasatkina. I ja han passat ronda també aquest matí a Naomi Osaka, la japonesa, i la russa Diana Schneider. També jugarà aquesta tarda la número 4 d'aquest quadre de Roland Garros femení, la nord-americana Coco Gauff contra l'austríaca Potapova.
0: Tot això, Roland Garros, que s'ha quedat, recordem, sense Djokovic, sense Sinner, i ja s'havia quedat abans de començar, sense Alcaraz. Tindrem nou campió de Roland Garros i nou campió de Grand Slam diumenge que ve a París en el circuit masculí. I en ciclisme, penúltima etapa del Giro en marxa entre Gemona del Friuli i Piancavallo, de 200 quilòmetres, i que guanyarà Vingegaard, Molló.
1: Guanyarà Jonas Vingegaard a 2 km 600 m per l'arribada. Ha atacat quan en faltaven 10 pel final. Ha anat deixant enrere a tots els ciclistes que hi havia per davant. S'ha quedat sol. Al capdavant de la cursa treu 1 minut 22 segons a Félix Gall i 1,5 a Hindley i Derek G, que són ara mateix els 4 primers d'aquesta etapa en final de muntanya, el Giro d'Itàlia.
0: Ah, serà la seva 5a victòria en aquest Giro, dic per allò del rècord que tenia Pogacar de 6, no fa pinta que el pugui superar, no? Crec que demà en el final, l'última etapa a Roma, no veig Vingegaard lluitant per la victòria, però vaja, no està malament. 5 victòries d'etapa en aquest Giro que ha tingut poca emoció. Demà l'analitzarem i en farem balanç amb el Pau Mitjans al Superesports. I en pàdel tenim finals a Albània, que és un torneig no dels grans, però déu-n'hi-do, sí. Hi havia una participació interessant, Molló.
1: Sí, no és del circuit Premier Padel, però és el més important del circuit de la Federació Internacional, que és un paral·lel en el qual, com dius, com que és el més important i reparteix molts punts i calés, doncs hi participen totes les parelles a partir del número 5 del rànquing. Les 4 primeres no poden participar. I tenim presència catalana a la final femenina. Marina Guinart, juntament amb Verónica Virceda, jugaran contra Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. I en home jugaran Stupasuk i Anguas la final contra la parella revelació d'aquest torneig, David Gala i Enzo Jensen.
2: Superesports, cada dissabte i cada diumenge a RAC1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: Passa un minut d'un 4:15 de la tarda, Superesports a RAC1, a les 6 la gran final de la Champions, des de 5:45 ja amb tota la prèvia, amb gentada de por avui aquí a l'estudi de RAC1. També d'aquí una estona anirem cap a Budapest, a veure quin clima s'hi viu en els minuts previs a que arrenqui aquesta final entre el PSG i l'Arsenal. Abans, però, ens posem al dia amb la Violeta Martos. Hola, Violeta, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
3: Doncs que aquesta tarda hem d'estar pendents del risc d'incendi. Hi ha 24 municipis en perill molt alt, la majoria a la Noguera, però també el Segrià, l'Urgell i la Segarra. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 3 i per això recomanen molta prudència en les activitats que es facin a l'exterior. De fet, aquest matí els bombers han hagut de treballar en 2 incendis a Tremp i a Conca. Tots dos s'han originat arran de cremes de restes vegetals que s'haurien descontrolat, ara però ja estan controlats i han acabat afectant mitja hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament. Doncs bé, de moment, pel que fa al temps, preocupen més les tempestes que no pas la calor. Ara descarreguen ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu, que s'han de mantenir les propietats properes hores, algunes amb intensitat força i fins i tot amb calamarsa. Més tard també poden aparèixer xàfecs més al sud, més cap a la Noguera, al nord de la Segarra, la Noia i el Bages, i cap al Lluçanès, Osona i el Moianès. Al vespre tendiran a desaparèixer. I a aquesta hora també, a banda del temps, seguim pendents dels sindicats educatius que han de decidir si mantenen les vagues previstes per la setmana que ve. Ahir a la nit el govern va arribar a un preacord amb el sindicat de professors de secundària i USTEC, aconseguint el vistiplau del 80% dels docents de l'escola pública. Malgrat això, encara queda que els professionals votin. De moment, la intersindical, la cinquena força més votada, ja ha dit que aposta pel no. En un comunicat que han publicat aquesta tarda, asseguren que el preacord és insuficient i denuncien que no millorarà la qualitat educativa.
0: Gràcies, Violeta. Fins ara.
3: Fins ara.
0: 12 minuts i dos quarts de 5 de la tarda. Ha començat el Barça-Igualada al Palau, Pau.
4: Sí, primers instants de partit aquí al Palau, encara amb l'empat a 0 entre Barça i Igualada, amb la primera arribada del conjunt Igualada, i ara un llançament llunyà de Xavi Barroso, empat a 0, fent soroll al front tauró aquí al Palau.
0: 0-0 en aquest inici d'enfrontament. És que com s'ha fet la llum a l'estudi de RAC1, dic que hi ha hagut una aparició divina, però no, tot ha tornat ja a la normalitat. Una pausa i tornem i toquem una mica de timbals.
2: Superesports amb Xavi Puig.
5: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
6: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
7: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
8: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: Superesports amb Xavi Puig.

0: 10 minuts i dos quarts de 5, celebració prou efusiva pel personatge que és de Vingegaard guanyant aquesta per l'última etapa. Bullom.
1: Sí, se sap ja guanyador d'aquest Giro d'Itàlia, de fet, ja des de fa dies, prou rubrica amb aquesta cinquena victòria, 39,600 quilòmetres a l'hora, la velocitat d'aquesta etapa que ha tornat a guanyar el danès i ho farà més d'un minut de marge sobre Félix Gall i gairebé un minut i mig sobre Derek G i Jay Hindley. Seran aquests els quatre primers corredors a l'arribar en aquesta penúltima etapa del Giro d'Itàlia.
0: I el Palau continua amb el 0-0 en aquest Barça Igualada, Pau.
2: Sí, en aquests primers minuts de partit, dos i mig des de l'inici del duel, amb el Barça jugant més a camp contrari, ara que ho intentava sense perill, és l'Igualada, efectivament encara amb l'empat a 0, Barça 0, Igualada 0, l'obertura de les semifinals pel play-off de l'Hockey Lliga.
0: Aquests que descenden són el Front Tauró o són l'afició del Barça?
2: Són el Front Tauró, que estan just sota de les samarretes retirades, entre les quals hi ha des d'ahir la de Sergio Lozano, són els del Front Tauró, ubicats en aquesta part superior del Palau.
0: Perfecte, 0-0, primers minuts d'aquest primer partit de l'alt de segona semifinal, la primera del moment 1-0 pel Liceo, demà segon partit també a Corunya. 9 minuts i dos quarts de 5, ara sí, sens dubte, la millor hora perquè sonin els timbals.

0: I perquè entrem en el món de l'ultrasports, el superesports, amb la Gemma Montero. Avui, Gemma, que ens portes un llibre pels amants del running i també dels excels, diríem, no?
1: Sí, i a més aquest any estava pensant que hem parlat de pocs llibres relacionats amb la muntanya o amb el córrer, i, però ho farem avui. Ho farem avui perquè tenim aquí a les nostres mans aquest llibre del David Lladó, que és una narració de dos viatges, no? D'una banda, l'Espartaldón, que és una de les proves més dures que hi ha al calendari, i també del viatge que ha fet el David perquè amb 49 anys, ara fa poquet, doncs, ha rebut un diagnòstic d'autisme. I això li ha ajudat a entendre una mica com era ell, però també ho ha aplicat al fet del córrer.
0: Hola, David, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Ara estàs a punt de presentar, com deia la Gemma, aquest llibre que es diu Kilómetros Infinitos, Autismo, Ultradistancia y la carrera más exigente del mundo, que és un bon plantejament així d'entrada, no?
2: Sí, sí, amb aquest subtítol ja estava buscant una miqueta de generar cert conflicte a l'hora de llegir-lo, perquè junta coses que potser no estàs habituat a trobar.
0: Clar, clar, tu tens 50 anys, David, ets de Barcelona, des de quan et dediques a córrer?
2: Doncs farà aproximadament 15 anys, així que vaig començar a córrer. Sí.
0: 15 anys, i no has parat?
2: Bueno, algun descansillo sí que hem fet, però efectivament des de fa 15 anys vaig començar a córrer i sempre intento que no sigui inercial, és a dir, quan faig alguna cursa així una miqueta especial em plantejo, a veure, continuo corrent perquè realment tinc ganes o perquè estic tirant d'inèrcia. I llavors a vegades faig algun descans d'un mes o així, però després una altra vegada el cos em demana tornar a la carretera.
1: A la pàgina 3 del llibre que ha publicat a Plaza Janés, dius: des de que vaig néixer hi havia alguna cosa dins meu que gravitava cap a la resistència. No l'entenia, no l'entrenava, però la intuïa. Era com si el meu cos sabés alguna cosa que la meva ment trigaria anys a descobrir. I és que ens trobem molt sovint que el diagnòstic d'algun grau dins l'espectre autista doncs triga molt a arribar, sobretot gent de la nostra generació. Avui en dia potser hi ha més psicopedagogs o més mestres també reciclats que ja detecten alguna coseta i es fan proves doncs, més precoçment als infants. Però els que tenim 50 o els passem per poc, doncs sí que ens trobem amb moltes situacions d'aquesta. És el teu cas, no? Com ens planteges?
2: Sí, sí, correcte. Efectivament, als anys 80, que és quan érem una miqueta més joves que ara, clar, la visió que es tenia de l'autisme era de Reitman. O sigui, aquella pel·lícula va marcar molt tota una època, sobretot en el respecte a l'autisme. I consideraves que l'autisme era allò i que no tenia absolutament res a veure amb tu. I, bueno, i després, amb l'edat, vas veient que aquest concepte d'autisme ha variat moltíssim i encara variarà, perquè encara hi ha moltes coses per descobrir d'ell. Però sí, sí, quan teníem... De fet, als 80 es considerava l'autisme com un diagnòstic només masculí, perquè no es detectava en dones. Uh-huh. Per tant, una sèrie de característiques. Per tant, aquest diagnòstic va evolucionant amb l'època.
1: Sí que és cert que es dona més en homes que en dones?
2: No. De fet, és més o menys igual. El que passa és que les dones ho emmascaren, que és el terme tècnic que es fa servir, ho emmascaren una mica més per això de que no acostumen a externalitzar tant els seus sentiments, intenten amagar una miqueta doncs, qualsevol característica diferencial respecte als altres, que és el que succeeix en l'autisme. Els homes tenen una miqueta més de facilitat a mostrar aquestes diferències i les dones ho amaguen més. I per això es considerava que era eminentment masculí.
1: Déu-n'hi-do. L'any 2022 vas anar a una xerrada que formava part de la teva feina diària, una xerrada sobre l'espectre del cervell autista. I allà què passa? Que les peces comencen a encaixar i dius: aquest sóc jo?
2: Sí, sí, va ser realment un xoc brutal, eh? O sigui, justament el que estaves plantant, jo considerava l'autisme com algo allà molt radical, Reitman, o sigui, una persona que no sap comunicar-se amb els altres i que no té aquesta capacitat. I de cop en aquesta xerrada vaig veure doncs, tots els fronts possibles de l'autisme i em vaig enfrontar a mi mateix, gairebé em veia a la pantalla reflectit a totes les característiques que estaven esmentant. I a partir de llavors va néixer doncs, un gran dubte dintre meu. I si sóc autista?
1: I la resposta va ser sí? Per què? Perquè et vas fer proves? Què vas fer?
2: Sí, de fet, No ho vaig fer immediatament, eh? O sigui, em va generar aquest dubte i al llarg del temps no ho buscava conscientment, però sempre que em trobava pel camí alguna referència a l'autisme, ho llegia, ho veia i ho escoltava amb gran atenció, fins que va arribar un moment que ja era inassumible poder continuar amb aquest dubte. I llavors em vaig moure per intentar, doncs això, que algun professional ho considerés de la manera adequada.
1: Mm-hmm. Per tant, arriba el dia que tens un diagnòstic. En què t'ajuda tenir aquest diagnòstic, aquesta resolució? No sé si etiqueta. En què t'ajuda?
2: Pues a mi m'ha canviat la vida cap a bé, jo crec, perquè l'autisme, més que un problema en si mateix, és un problema de que tu quan neixes et donen un moble per muntar i et donen un manual d'instruccions de muntar aquest moble que és diferent del moble que t'han donat. L'autisme et permet ser conscient de que el manual d'instruccions que estàs intentant muntar aquell moble, que al final acabes muntant-lo a base de cops perquè no funciona aquest manual, te n'adones que aquell manual no és el correcte i llavors et donen un nou manual d'instruccions que aquell sí que és el correcte. Sobretot la frase que sempre, bueno, que a mi em va venir i que crec que a molta gent li ve és: hòstia, no era culpa meva, no estava trencat, sinó que funciono de manera diferent. I per tant això et canvia completament la vida, més enllà d'etiquetes i d'històries que, bueno, que això s'acostuma a dir molt, és una etiqueta i tal. Sigui el que sigui, a mi m'ha ajudat moltíssim a entendre'm millor.
1: Clar, la gent pensarà que aquest trastorn, aquesta característica, no té res a veure amb l'esport. Òbviament, les cames et funcionen perfectament i pots córrer, no? O nedar, o la disciplina que tu haguessis triat, que en aquest cas és la de córrer. Però ara ens explicaràs una mica, perquè jo sé que molta gent dins l'espectre autista, doncs les rutines és un factor clau, no? En la seva vida diària, absolutament diària, no? Tu dius, o parles de les rutines que us sostenen com un refugi i estructura com a salvavides, fins i tot, no? També per córrer?
2: Sí, efectivament, no cal ser autista per córrer, ni cal córrer si ets autista, evidentment. Amb aquest llibre jo el que he volgut és no explicar que l'autisme és meravellós. Això no seria honest, és mentida. No, és meravellós ser autista. Però tampoc vull donar una visió limitant de l'autisme de, ostres, ets autista, ja no pots fer moltíssimes coses. La reflexió que em vaig emportar arrel del diagnòstic va ser: ostres, com m'ha afectat aquesta manera de ser diferent, que és realment l'autisme, com ha afectat a totes les coses que faig en la meva vida? I una de les coses que portava molts anys fent era córrer curses de llarga distància. I llavors, en aquell precís instant, va aparèixer la inscripció a l'Espartatlón, que jo, si teníem el combustible que he comentat fins ara, l'Espartatlón va ser la guspira que va fer esclatar absolutament tot, i va sortir de manera gairebé immediata el fet d'aquest llibre, d'intentar explicar que l'autisme, encara que comporta moltíssimes dificultats, algunes de les seves característiques ben enteses i ben aprofitades poden ser eines per fer, per exemple, córrer llargues distàncies, però podria ser qualsevol altra tasca. I jo el que he volgut és intentar donar aquesta visió. Jo no soc un exemple absolutament de res, però sí que potser de manera inconscient, perquè no ho sabia, he aprofitat alguna d'aquestes característiques de l'autisme per fer una cosa concreta com és córrer llargues distàncies.
0: Ara parlem de l'Espartatlón, que canvia la teva vida esportiva. Tu estaves a l'UTMB i com t'arriba aquesta opció de participar a l'Espartatlón?
2: Sí, jo vaig acabar el 2018, crec que va ser, vaig acabar l'UTMB. A més, aquell mateix any, al cap de dos mesos, vaig acabar la marató de Nova York, llavors estava completament satisfet de la carrera, entre cometes, perquè sóc un corredor popular, estava satisfet de la meva carrera com a corredor, i de cop em va arribar una foto, no me'n recordo exactament on la vaig veure ni com la vaig veure, però vaig veure una foto de cop d'un corredor completament destrossat enmig d'una carretera amb un sol abrasador, una carretera superllarga, i vaig veure el peu de foto que deia Espartatlón, i allà em va entrar com un rayo dintre meu i em va afectar, però moltíssim, i va canviar la meva vida.
1: I tu volies saber què era allò, no? L'Espartatlón, que recordem és una prova de resistència extrema que són 246 quilòmetres, que es fa a Grècia, una mica recordant aquella ruta històrica que tu la recordes també al llibre de Filipi des de l'any 490 abans de Crist. És la versió oficial, després hi ha alguns que ho desmenteixen, d'altres que no s'ho acaben de creure, però vaja, ens quedem amb la versió aquesta de com va néixer una marató, no? I donen 36 hores per completar-la amb un desnivell de 1.200 metres. Recordem, 246 quilòmetres a Grècia, com tu dius, doncs amb tota la calor possible del món. I se't fica entre cella i cella que tu has de fer l'Espartatlon.
2: Sí, sí, clar, l'Espartatlon tenia tota una sèrie de característiques que, o sigui, estava destinat a que m'enganxés en aquesta cursa. Primer, és una cosa tan brutal que se't cauen absolutament totes les màscares que tinguis i totes les coses que t'hagis posat a sobre, i és com mirar-te als ulls directament. O sigui, arriba un moment que no existeix res més que tu i amb la teva solitud. I per un altre cantó també és la història, o sigui, és una cursa que no fa un recorregut que un organitzador ha considerat apropiat ni en un temps concret, sinó que és replicar de manera exacta la gesta d'un heroi de l'antiguitat, de fa 2.500 anys.
1: I això és el que t'atreia més d'aquesta prova?
2: Completament, completament. El fet de la resistència màxima i el fet de reproduir una gesta històrica, la història antiga m'apassiona també, o sigui, estava completament destinat a enganxar-me a això per sempre.
1: Clar, perquè ara penso en altres proves també extremes, hi ha la Marató de Sables, que també, diguem que té una temperatura agradable, sí. Però també hi ha d'altres com l'Spin Race, que doncs és el contrari, que passes fred, o les Backyard. Vull dir, posats a triar una cosa extrema, tu el que et va agradar va ser la part històrica.
2: Sí, la part històrica em va atreure moltíssim, però no és només això, l'Espartatlon. Jo crec que la seva duresa no és la climatologia, que és molt dura, però no és la més dura. Efectivament, la Badwater, la Spin Race, hi ha moltes altres que tenen una climatologia encara pitjor, eh? Però la gran dificultat que té l'Espartatlon, que això la gent no valora quan parles d'ella, és els temps de tall. El fet de fer-la en 36 hores, i a més hi ha 75 punts de control en els quals a tots els 75 punts de control et poden fer fora si no arribes de manera adequada. I és una prova completament mental, o sigui, que la fas amb el cos, però és completament mental, és psicològica, perquè bueno, els corredors d'èlit no tenen gaires problemes per complir aquests talls, però els corredors populars, la gran majoria arriba amb el temps just, i és una prova mental, psicològica, brutal, perquè estàs constantment batallant a minuts o a molt poques hores d'aquest tall. I quan estàs completament esgotat, aquesta batalla mental la fa absolutament única, aquesta cursa. Per mi és la cursa més dura del món per un corredor popular, per això, pels talls que té la cursa. I a més, no són talls, i torno al punt inicial, no són talls caprichosos que un organitzador anem a fer-ho d'aquesta manera. No, no. Estàs intentant complir exactament el que va fer Filipides fa 2.500 anys.
1: Però clar, i aquí l'autisme t'ajuda d'alguna manera? El fet de que tu siguis una persona doncs, de rutines, però d'una manera exagerada, potser pels que viuen la vida al minut a minut, no? O ser d'objectius fixes, això t'ajuda en una prova extrema com aquesta?
2: És difícil de dir, eh? Jo, en el llibre jo he intentat explicar algunes característiques d'autisme que he fet servir com a eina. No sé si podria dir que ajuda. El que sí que ajuda a l'autisme és que ho vius constantment en ansietat, perquè el món no està fet per tu i qualsevol cosa et genera dificultats, et genera roce, et genera certa ansietat. I aquesta cosa és ansietat en si mateixa, pels temps de tall. Eh? Llavors, en aquest aspecte sí que t'ajuda perquè hi estàs acostumat.
1: Estàs en el teu hàbitat una mica.
2: Sí, sí, sí, sí. Però també és el que deia, o sigui, arriba un moment que et quedes completament despullat d'imposicions, de màscares, de fer veure, ets tu sol amb la cursa.
1: Explica'ns una mica com són aquestes rutines teves, fora i dins la cursa.
2: Vale. Les rutines, en realitat, jo crec... A veure, jo no sóc cap expert en autisme i, per tant, tot el que digui ha d'anar a quarantena. O sigui, si
1: algú... Són les teves, en tot cas són les teves. Exacte. Tu parles de tu.
2: Jo a la conclusió que he arribat és que la meva vida és un caos. Partint d'aquí, és un caos. I la meva manera de trobar cert ordre és a través de rutines. Per tant, en lloc de tenir que improvisar en cada moment què he de fer i de quina manera ho he de fer, genero aquestes rutines per tal de no tenir que fer decisions constant. Un exemple característic de mi és em vesteixo exactament igual des de fa 10 anys. tinc 12 samarretes del mateix model, tinc 4 pantalons del mateix model i cada dia em vesteixo exactament igual, des de fa 10 anys. Fins i tot em vaig casar amb aquesta roba. O sigui, no modifico absolutament mai a la roba. I és aquesta rutina que em dona pau, em dona tranquil·litat, em permet començar el dia sense tenir que fer cap mena de decisió. En una cursa d'ultradistància, en què m'ajuda això? Doncs a preparar absolutament tot. El que he tingut que aprendre és a tenir que improvisar, perquè tu pots preparar-ho tot en una cursa i estar, això t'aporta eines, o sigui, et fa que tinguis que plantejar-te abans de córrer, doncs tenir-ho tot preparat, i t'ajuda a preparar-ho potser més que una altra persona que potser s'aventura aquestes històries sense preparar-s'ho tant. Però també has d'aprendre a preveure possibles imprevistos, i això, però jo crec que la rutina m'ajuda en aquest sentit a l'hora de córrer, de tenir-ho tot una miqueta preparat.
1: M'imagino, no sé si és així, però m'imagino que tens un portàtil amb no sé quants excels dedicats a cada parcel·la de la teva vida. Imagina't, no? Una espartatlón deu estar mil·limetradíssima, o no?
2: Sí, sí, o sigui, de fet, com a anècdota, efectivament, o sigui, he treballat amb moltíssims excels i he de dir que no sóc el pitjor, he trobat excels encara més amplis que els meus, Però sí, sí, com a anècdota explicaré que una vegada comences a fer l'Excel i, per exemple, calcules el temps de pas de cada un d'aquests 75 punts, només el fet de posar un minutet en cada un d'aquests punts per prendre aigua, estàs parlant de més d'una hora i mitja de temps. Si no calcules això, doncs tranquil·lament te'n vas fora de la cursa, perquè arribes amb menys d'una hora i mitja al final, si ets un corredor popular. Per tant, sí, ha d'estar tot absolutament calculat. Després ja vindrà la improvisació.
1: La vida.
2: Efectivament. El paper ho aguanta tot i els pantalons no ho aguanta a l'Excel.
0: Ara continuem parlant del llibre, David, però deixem anar al Palau Blaugrana, que s'ha mogut el marcador, no?, en aquest Barça Igualada. Pau!
3: Encara no, 12 minuts per arribar al descans. De moment, molta igualtat al marcador. Sí que en els últims instants hi ha hagut alguna arribada perillosa a la porteria de Sergi Fernández per una banda i també a la banda d'Arnau Martínez, però de moment sense gols al Palau. Barça 0, Igualada 0.
0: Parlant amb el David Lladó, l'autor d'aquest llibre, Kilómetros infinitos, autismo, ultradistància i la carrera más exigente del mundo, on parles de com et van diagnosticar, també d'aquesta gran aventura que ara explicàvem, que és l'Espartatlón, David, però també parles de l'hipòtesi zombi. Què és l'hipòtesi zombi?
2: Sí, és justament això que comentàvem. La hipòtesi zombi, bueno, és una manera una miqueta humorística de definir-la. Quan vaig estar preparant la cursa, vaig arribar a la conclusió de que arribaria un moment que no seria conscient gairebé ni de com em deia, perquè estaria completament esgotat, o això és almenys era una hipòtesi, que després estigués perfecte, però treballàvem amb aquesta hipòtesi, i llavors el que vaig fer va ser dissenyar a les bosses de vida, que es deixen en els punts que tu consideris, amb tot allò que necessités en aquell instant. I llavors arribaria a cada una d'aquestes bosses de vida i agafaria absolutament tot el que hi havia dintre i ho faria servir, ho ficaria a la motxilla i em canviaria la roba amb la roba que hi trobés, per tal de no tenir que fer cap mena d'esforç cognitiu al respecte. Fins i tot les bosses de vida les vaig col·locar en els punts que acaben amb 0, amb el punt 10, amb el 20, amb el 30, amb el 40, fins i tot en aquest punt ho vaig programar per tal de no tenir que pensar absolutament en res.
1: Clar. I això permetia, l'organització?
2: Sí, en el moment que la vaig fer, permetia deixar una bossa de vida en els 75 punts de la cursa. Actualment crec que ja no en tots.
1: Mm-hmm. I tu la voldràs fer, la voldràs repetir, no?
2: No he decidit encara, però bueno, tot el que m'atreia de la cursa, i ja l'he fet, m'ho continua traient i segurament la tornaré a fer. Però realment és una decisió que he de prendre amb cura, perquè no és fer la cursa, és preparar-te al màxim per aquesta cursa. Implica gairebé 8 mesos d'entrenament de la més alta exigència. I, bueno, realment em crida, però ho tinc a pensar-ho.
1: Has de pensar, quina data és l'Espartatlón?
2: És normalment, si no m'equivoco, el tercer cap de setmana de setembre.
1: De setembre, oi?
2: Sí, justament replica també el moment en què va fer Filipides el trajecte. I com us podeu imaginar, el setembre a Grècia no és sinònim de fred.
1: No és agost tampoc, no és juliol, però a finals de setembre, avui en dia, la veritat és que encara som a l'estiu, de fet, no? S'està acabant. I com ho entrenes, això? Com entrenes aquestes temperatures aquí a Barcelona o te'n vas a un altre lloc?
2: No, a Barcelona d'això en tenim a qui vulguem. Efectivament, aquesta cursa és tan exigent que has d'entrenar moltes coses, des de la nutrició, a la distància i sobretot, per exemple, la calor. Això ho has d'entrenar totalment. I més d'una vegada el que fas és esperes en el punt àlgid de calor de l'agost o del juliol, de qualsevol dia de juliol i agost, i surts en la màxima calor a córrer 3-4 hores. Realment, encara no sé com estic aquí viu, eh? O sigui, perquè hi havia dies que arribava a casa, però tremolant gairebé, deshidratat, totalment cremat, tot i haver pres totes les mesures possibles amb hidratació i amb crema solar, però arribes completament destrossat. Però és que és el que has de fer, si no, no podràs aguantar això.
1: Des d'aquí, insistim, no ho feu, no us deshidrateu, no correu a les hores que no toquen. Ell ho ha fet de manera conscient per preparar una cosa. Ja no et jutjarem, eh? Si ho fas bé o fas malament, però sobretot que ningú provi de fer-ho. També comptes amb l'entrenament invisible, que és tan a l'ordre del dia, no? Ara, que si el psicòleg, que si la nutrició, tot això també ho portes al detall?
2: Sí, com deia, has de preparar-ho absolutament tot, perquè en 36 hores corrents a una cursa com aquesta, ho has de tenir tot preparat, per exemple, la nutrició. Qualsevol que corri ultradistància ja ho sap, o sigui, un dels principals problemes que pots trobar és la nutrició o la hidratació. Pots ser el millor corredor del món i al cap de dues hores està al costat assegut perquè no pots continuar a córrer perquè l'estómac s'ha tancat. O sigui, això hi ha moltíssims corredors que els hi passa. Això s'ha d'entrenar completament. I per això estan els entrenaments. No es tracta només de córrer, sinó de preparar la nutrició, la hidratació, el cap, estar moltes hores sol amb tu mateix i sense música i sense podcast i sense absolutament res. I efectivament, tot això s'ha d'entrenar. Si no, no arribes.
1: Mm. Potser aquesta és la part més dura?
2: Jo crec que la part més dura és l'acumulació de cansanci, d'estar des del febrer fins al setembre corrent una quantitat d'hores absurda al cap de la setmana, amb moltíssima calor i amb una vida que tens que portar, que tens que tirar cap endavant. Un corredor professional això potser s'ho pot permetre perfectament, però a banda de l'espartalon estan els fills, està la feina, està la família, i tot això és el que es fa més dur, l'acumulació de tot allò plegat, de cansanci i de tot això es fa realment molt feixuc, eh? I per això

0: i de molts altres nois i noies que pateixen o que tenen autisme, no? El Corre en Blau és la cursa que ell organitza des de fa molts anys, una mica doncs per integrar tot aquest jovent que vulgui córrer, i ho fa, la veritat és que molt bé. Fa molts anys que s'hi dedica, no sé si us coneixeu amb l'Albert.
1: No el conec. No. Sí que havia sentit de la seva història i de la seva feina.
0: Des d'aquí el volem reivindicar, perquè durant molts anys doncs, porta treballant per aquesta causa. Deixa'm recuperar la pàgina 87 del llibre. Tinc algunes coses assenyalades. No farem spoilers. Recordem, Kilómetros Infinitos, Autismo, Ultradistancia y la carrera más exigente del mundo, en Plaza Janés, doncs, perquè el vulgui comprar. Diu, el capítol 7... Diu, friki. Esa palabra que hace unas décadas servía para señalar desde la distancia a quienes se salían de lo normativo, hoy ha cambiado de envoltorio. Ahora se lleva con cierta dosis de orgullo, casi como una medalla invisible. T'he de dir que per ser autista no ets friki. Si parléssim dels frikis que coneixem, no només en el running, ens hi estaríem hores, hores i hores, no? Però explica'ns què volies dir amb això.
1: Bueno, una de les característiques principals de l'autisme és el que es diu interessos especials o interessos restringits, no me'n recordo exactament el nom, que és la passió absoluta que et sorgeix cap a temes concrets. A mi, per exemple, m'ha donat per córrer, però em dona per molts més temes. En el llibre només parlo de córrer, però en la meva vida em trobo constantment amb passions absolutes. Jo què sé, doncs, per exemple, amb Tolkien. Pues em vaig començar a llegir tots els llibres, a jugar rol respecte al Senyor dels Anells, etcètera, etcètera, etcètera. I és una cosa que acostuma a passar a tots els autistes, de tenir interessos especials molt profuns. Perdó. I això és el que fa que semblis un... la paraula que he fet servir, friki, que és una persona absolutament volcada en un tema concret. I això abans sí que es veia de manera, als 80 precisament, i als 90 es veia, doncs això, la persona rara, que no socialitza, sinó que està ficada en un tema concret i tal, i això mica en mica s'està ampliant aquesta visió, i fins i tot valorant positivament. És algo que ha canviat bastant respecte a l'època de quan jo era jove.
0: Sí. De fet... moltíssima gent, no? Diguem que té un interès fixe en algun camp concret i s'hi aboca completament, no? David, hi ha una part del llibre que està dedicada a la Camille Herron, guanyadora de l'Espartatlón del 2023, que va fer la prova en 22 hores. Li van diagnosticar autisme als 42 anys a ella. I aquí l'entrevistes, no? La vas conèixer expressament per fer aquest llibre?
1: No, la vaig entrevistar per correu electrònic, però la vaig conèixer justament a l'Espartatlón del 2023. I un fet curiós és que tots dos la vam córrer sense saber que érem autistes i ens van diagnosticar posteriorment.
0: I esteu en contacte?
1: Sí, estem en contacte per correu, sí.
0: Déu-n'hi-do, Smiley li diuen, no? Perquè sempre somriu, això és un nom que li va posar a la seva mare. Té 12 rècords mundials. Ella diu que ser neurodivergent sí que la defineix com a esportista, perquè diu que ella és la Forrest Gump femenina. No? Tu l'entens en aquest sentit.
1: Sí, totalment. Bueno, la Camille és una persona especial. Bueno, de fet, és això, o sigui, tenir 12 rècords del món en una disciplina, la que sigui, ja et fa ser una miqueta diferent respecte als altres. La vaig entrevistar per aquest llibre. Quan va sortir la idea d'aquest llibre, tenia claríssim que la Camille havia de sortir d'alguna manera, perquè és un exemple paradigmàtic d'aquest fet. Era el que comentava, no volia mostrar l'autisme com una eina a favor que t'ajuda a córrer més, sinó, doncs això, una eina que ben entesa pot servir per fer coses i que no sigui limitant. És a dir, intentar validar l'autisme doncs, com una manera diferent de ser, que això et permet fer coses en la vida i fins i tot alguna de les seves característiques et poden ajudar a fer aquestes coses. I la Camille és un exemple paradigmàtic, eh?
0: Absolutament.
1: Sí. Ella fins i tot diu això, de que és un superpoder per l'ultradistància. No sé si estic absolutament d'acord amb aquesta frase, perquè sobretot fa... Doncs això, el que intentava és això, no mostrar que això és un avantatge, però sí que ben entès... és una gran eina per fer ultradistància o per fer qualsevol altra cosa.
0: Creus, David, que encara hi ha algun estigma associat a aquest trastorn?
1: Completament. Jo crec que hem millorat moltíssim perquè es comença a acceptar les neurodivergències. De fet, es comença a acceptar la neurodiversitat, és a dir, igual que tothom tenim alçades diferents, però el gruix de la població està molt bé.

0: entre 1,60 i 1,80 m, però hi ha gent que és d'un 1,50 m i 1,90 m, i això els complica la vida. La neurodiversitat és el mateix, tothom som diferents, i els neurodivergents doncs som d'un 1,50 m o d'un 1,90 m, i això ens complica molt la vida, perquè el món no està fet per nosaltres. I es comença a validar aquestes diferències de tothom. Moltes coses de les que explico en el llibre, un corredor d'ultra distància que no és autista s'hi trobarà reflectit d'alguna manera amb tota seguretat, perquè són característiques per córrer a curses d'ultra distància. I al final la neurodivergència ens queda encara camí per recórrer, perquè s'accepta allò que és fàcilment acceptable, però hi ha coses que no s'accepten tan fàcilment. I jo crec que és important, perquè aproximadament el 3% de la població som autistes i la gran majoria no està diagnosticada. I és important aquesta, acceptar la neurodiversitat de tothom, i específicament els casos més al marge, que són els neurodivergents.
1: I, David, si algú ens està escoltant, té el dubte o se li desperta aquest dubte ara escoltant-te, què hauria de fer?
0: Primer, valorar si realment necessita saber si és autista o no. No cal ser-ho, o sigui, no cal sentir-se diagnosticat. Si alguna persona té el dubte, el primer que jo li diré és això de mira dintre teu i valora si un diagnòstic o un no diagnòstic t'ajudaria. Si és així, busca una associació o comenta-ho amb el teu doctor de capçalera, o el que sigui, però val la pena, val la pena. Per mi, l'important és el que he comentat abans, és la sensació de no estar trencat, de que no era culpa meva tots els problemes que he tingut al respecte d'això, de no comprendre els altres i no ser comprès. No era culpa meva, simplement era diferent, i el pitjor de l'autisme és no saber-ho.
2: Tu vas decidir que ho volies saber i t'ha dut com a mínim a fer aquest llibre, Quilòmetres Infinitos, en Plaza Janés. Cal, presentes quan?
0: Aquest dimarts, dia 2 de juny, a les 7 hores, a Casa del Llibre, Rambla Catalunya.
2: A les 7 de la tarda, a Casa del Llibre. Mm-hmm. Tothom convidat?
0: Tothom, sí, sí, tant.
1: Doncs ens ho apuntem per aquesta presentació del llibre que ens ha vingut a presentar el David Lladó a l'Ultra Esport. Gràcies per explicar-nos-ho, per tots els detalls que ens has donat i per molts quilòmetres més, David.
2: Espero que ens vinguis a explicar l'Espartatlón del 2027, si pot ser.
0: Bueno, veurem. Moltes gràcies, Gemma.
1: David Lladó, avui a l'Ultra Esports, una setmana més amb la Gemma Montero. 8 minuts i les 5 de la tarda, ara sí que s'ha mogut el marcador al Palau. Pau!
3: Sí, a 4 minuts per arribar al descans ha marcat el Barça el primer gol, s'avança el marcador al conjunt de Ricard Ares gràcies al gol digne a l'Abart, que ha aixecat la pilota davant d'Arnau Martínez i després li ha colat la bola per darrere l'esquena. S'avança el Barça, que estava una mica millor en els darrers minuts. Guanyen el conjunt blaugrana 1-0. Per cert, a la llotja del Palau hi ha Miles Scale, jugador del Barça de bàsquet, donant suport a l'equip d'hoquei.
1: Molt bé, doncs mira, deu tenir algun amic, no?, a la plantilla d'hoquei patins. Això té afició per l'hoquei patins.
3: Sí, home, com a mínim afició en deu tenir una mica, perquè si no... Però sí, no sabem si té algun tipus de relació, preguntarem, sí.
1: Perfecte, 1-0 guanyant el Barça contra l'Igualada, primer partit d'aquest play-off semifinal. Ara tornem cap al Palau Blaugrana. Hola, Clara Rodergas, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Serà la veu de la final de la Champions entre el PSG i l'Arsenal. Ja tenim 11 a 1 hora i 7 minuts perquè arrenqui la final a Budapest. Per el PSG, per Luis Enrique, alguna sorpresa o més o menys el que esperàvem?
4: L'11 de gala, amb aquest retorn de Hakimi ja recuperat de la lesió directament a la titularitat al lateral dret, però l'11 esperat amb els millors futbolistes que té Luis Enrique, per tant, amb Safonov a la porteria, Hakimi lateral dret, Marquinhos i Pacho. Parella de centrals, Nuno Mendes lateral esquerra, al mig del camp. Vitinha, Fabián i João Neves al davant, a la dreta Doué, a l'esquerra Barazkelia i en punta Dembélé.
1: No serà malament. L'11 del PSG, del vigent campió d'Europa, defensa títol, busca la tercera Champions Luis Enrique, la segona al PSG, el seu palmarès. L'Arsenal, que busca la primera, Arteta, que busca també la seva primera com a entrenador, fa algun canvi que pugui sorprendre o no,
4: aquí,
1: Clara?
4: Aquí hi ha més cosetes. És cert que manté la línia continuista de deixar Tuimendi a la banqueta, que ja ho havíem vist en els últims partits, però, per exemple, no juga Gyökeres, que va ser un dels grans fitxatges que ha fet l'Arsenal aquesta temporada, i tampoc és l'11 d'Arteta, format per David Raya a la porteria, Mosquera lateral dret, Saliba i Gabriel parella de centrals, Incapié lateral esquerra, amb Rice i Luis Skelly el doble pivot, per la dreta Saka, per l'esquerra Trossard, a la mitja punta Odegaard i al davant Havertz.
1: Aquí sí que,
5: sí, sí,
1: que hi ha alguna cosa sorprenent, com deia la Clara, jo que eres a banqueta, entre d'altres, i veurem què significa això, a veure com acaba situant tot plegat i què significa a nivell de plantejament també de l'Arsenal de Mikel Arteta.
5: I en el cas del PSG, ara m'ho mirava, els 10 jugadors de camp són els mateixos que golegen 5-0 l'Inter. Això també diu molt de la continuïtat del PSG i de la tranquil·litat amb la qual jo vaig veure ahir Luis Enrique. En les seves declaracions, no sé, vaig veure allò...
4: Convençut.
5: Sí, convençut, refiat, clar, que presenta un 11 que fa un any n'hi va clavar 5 a l'Inter de Milà. Només canvia el porter, Safonov, per Donnarumma. Sí.
1: Doncs és bona aquesta mirada. Després, els posaré a mi mateix, miraré en les Champions del Madrid consecutives. Si hi ha gaire canvis o no en aquells 11 que en guanyen 3 seguides, no?
4: Sí, sí, sí, amb Zidane. Sí. Sí, sí.
1: Tres seguides amb Zidane a la banqueta, si d'un 11 a l'altre hi ha gaires variacions, o si s'assembla una mica el que li ha passat al PSG de Luis Enrique, em sembla molt significatiu,
5: sí, sí,
1: que siguin els 10 mateixos de camp i només el canvi a la porteria. Clara, ens hi posem d'aquí res.
4: Sí, vaig a berenar, que vull a berenar. Vaig a agafar forces.
1: Es pot berenar a qualsevol hora. La Júlia, que ens ha portat un berenar magnífic des d'Arbúcia, ja que no el porta l'Albert Ferran, que ha fet anys aquesta setmana. Doncs la Júlia, que també ha fet anys, per molts anys, ens ha portat un berenar que no... Vaja, anava a dir que no ens l'acabarem, però sí que ens l'acabarem.
5: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Perquè mentir a l'audiència a aquesta hora. 4:05, una pausa, i anem a la festa de celebració del Barceloneta, que ha guanyat avui la Lliga de Waterpolo.
6: RAC 1. Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audiomogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audiomogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
7: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
8: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa't d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
9: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
10: Tots els marroquins roben.
11: Ens treuen treball.
12: Com a trans, et veuen com un monstre.
13: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
14: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
15: Una soledat, la gent gran.
16: Són gent que roben.
17: Paràsit. Marimatxo.
18: Però si estic solo.
19: Puto mono.
20: Terroristes.
21: Ve a menjar plàtan.
22: Monstre. Tot això és odi.
23: Aturem-lo.
24: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
6: RAC 1. Tots som 1. Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.

0: Dos minuts i les 5 de la tarda, Superesports a RAC1, amb el Barça Igualada, primer partit del play-off semifinal de l'hoquei Lliga Masculina, en joc al Palau, a punt d'arribar al descans, de fet, Pau.
1: Sí, 19 segons per arribar al descans, guanyen el Barça 1-0 contra l'Igualada, amb una possessió ara pel conjunt de la noia, la movia Canyadillas enrere, obligat a fer un desplaçament al llarg al porter Arnau Martínez. Arribarem al descans, veurem si amb aquesta victòria, 3 segons, 2 segons, ara arribarem sobre la botzina. Al Palau, efectivament, amb la victòria momentània i per la mínima del Barça, gràcies al gol digne de VAR per 1-0 aquí al Palau davant de l'Igualada. Avantatge de moment mínim pel conjunt blaugrana al descans en aquest primer partit de semifinals. Per cert, dubte resolt pel que fa a Miles Cale. Han entrenat aquest matí migdia l'equip de bàsquet aquí al Palau, per tant ja voltava per aquí i ha tingut ganes de quedar-se. Ens confirmen que no té una relació d'amistat amb cap jugador d'hoquei. Sí que coincideixen, lògicament, en el dia a dia del Palau i, per tant, hi pot haver una certa relació, però, vaja, més que res, tenia ganes de passar la tarda al Palau.
0: Perfecte. 1-0 guanyant el Barça contra l'Igualada. Ara tornem quan arrenqui la segona part en hoquei herba. Recordem que la final masculina ha quedat definida de la Lliga aquest matí. Serà un Polo Club de Campo i ja tenim primer finalista de la Lliga femenina. Molló.
2: El Club de Campo, que ha guanyat per 1-0 l'Egara. Ara ja en marxa el segon partit. De moment, sense gol, Sanse Complutense 0, Atlètic Terrassa 0.
0: Tenim el tercer set, el partit de l'Andaluce, a Roland Garros.
2: Sí, ha guanyat el segon set al tie-break contra Juan Manuel Cerúndolo, el butxí, recordo, de Jannik Sinner. I en el tercer set, 2-1, també dominant Martín Landaluce, que ara està en un bon moment del partit, però clar, en aquests enfrontaments a 5 sets, tot plegat és molt canviant.
0: Hola, Albert Ferran, bona tarda.
3: Bona tarda. Escolta, tot el protagonisme per la Júlia. Vull dir, què volíeu? Que portéssim els dos al berenar? No. Protagonisme per la Júlia.
0: Clar. Ja sí, em portaràs sí. Un altre dia, tranquil. No hi ha problema. De te que en tens a prop. Per què on ets, Albert, ara mateix?
3: Sí, mira, sóc en un restaurant dels afores de Sabadell, el Vinya Grill. Amb el nom us podeu imaginar que detecto des de fa ja una bona estona olor de carn a la brasa, perquè és el restaurant que ha escollit l'Atlètic Barceloneta per celebrar la seva 21a Lliga consecutiva. Dominador absolut al segle XXI i en aquest restaurant doncs estan celebrant una lliga més al palmarès del conjunt mariner.
0: L'ha guanyat avui contra el Sabadell en el segon partit del play-off final, 11-16, i havia guanyat el primer jugat a la piscina de Sant Sebastià, la piscina del Barcelonet, i per tant 2-0 i per la via ràpida, campions de Lliga 21a consecutiva, com diu l'Albert. Estàs ben acompanyat aquí en aquest restaurant, Albert?
3: Molt ben acompanyat, de tres campions de Lliga. Un és el porter, l'Unai Aguirre. Hola, Unai, bona tarda.
4: Què tal, bona tarda.
3: L'altre és el Roger Taüll, l'MVP de la final. Roger, bona tarda.
5: Bona tarda.
3: I l'Alberto Munarriz, un altre dels veterans i també campió de Lliga. Alberto, bona tarda.
6: Bona tarda.
3: A veure, m'heu dit que heu menjat bé, barra molt bé, Unai.
4: Sí, bueno, hem menjat bé. Al final, lo important és estar tots junts amb els pares, la directiva, la gent del club, i res, molt contents de poder celebrar la 21a.
3: Sí, no? 21a consecutiva.
4: Consecutiva i res més.
3: Com s'ha de celebrar això, una lliga, la 21a consecutiva, tenint en compte que d'aquí a dues setmanes jugueu la Final Four de la Champions, que és el gran objectiu de la temporada?
4: Sí, bueno, a veure, al final els nostres objectius són més a curt termini, no? Al final crec que cada competició és important i això mostra el que portem 21a, no? Al final, per mi, hem de celebrar tots els títols de la mateixa manera, perquè és molt important per l'equip i per el club seguir mantenint el nostre lideratge aquí a Espanya i res més.
3: Roger, ara estava pensant. Clar, quan Lamine Yamal va néixer, el Barceloneta ja guanyava lligues consecutives. És a dir, Lamine Yamal no ha vist una lliga de waterpolo guanyada per un altre equip que no sigui el Barceloneta.
5: Oh, tenim la sort de poder disfrutar d'aquesta bona ratxa, no? Crec que el Barceloneta aposta molt pel waterpolo, poc es demostra aquí que ja portem 21, i bueno, al final pues, el Lamine, aviam si algun dia s'aficiona a veure'ns a nosaltres i veure el waterpolo, no?, i disfrutar del Barceloneta.
0: Ara anava a dir això, Roger, que no sé si Lamine Yamal, bona tarda, haurà vist alguna lliga del Barceloneta de waterpolo, malauradament. Nosaltres l'animem a que vagi algun dia a la piscina de Sant Sebastià a veure'n alguna, que estaria molt i molt bé. Alberto, clar, estava pensant, Clar, quants deveu ser aquí, en aquest restaurant? 50 persones o així, més o menys, ara, del Barcelonet?
6: Creo que somos unos 40.
0: Unos 40.
6: Sí.
0: Clar, vull dir, això s'ha de fer una reserva aquí prèvia. I això afegeix sí. un punt de pressió a l'Alberto de dir, hòstia, que hi ha 40 llocs reservats per celebrar una lliga i nosaltres encara no hem jugat.
6: I no és 40 sitios, és 40 sitios con el segundo elegido.
0: Ostres,
6: que
0: vale.
6: Que genera presión, sí. porque había que hacerlo con antelación, no. Esto yo creo que es algo con lo que hay que jugar. Y nos pasó, de hecho, la Copa del Rey. La Copa del Rey la jugamos en Tarrasa. Y había un compañero equipo que tenía como un espacio en Tarrasa que podíamos hacer una barbacoa. Y, de hecho, montamos una barbacoa antes de saber el resultado de la Copa. Pero, bueno, creo que es algo bonito. Es algo que te genera un punto de presión, pero que te hace estar presente y te hace estar dentro de lo que te toca hacer. Y bueno, y creo que pues en la Copa salió bien, hoy ha salido bien, así que nada, normalmente no nos cuesta celebrar estas cosas porque son horarios que es más complicado. Uh-huh. Hoy se daba justamente que el partido era a las 12, entonces teníamos tiempo después para poder montar una comida y lo hemos intentado aprovechar y bueno, pues obviamente todo ha salido bien, hemos conseguido ganar el partido, así que ha quedat la tarda bonita.
0: A més, heu sortit, Roger, ja a marcar territori, no? Diguem que el primer quart heu sortit a deixar-li clar al Sabadell que havíeu anat allà a guanyar la Lliga avui ja per la via ràpida.
5: Bueno, al final és el nostre objectiu, no? Nosaltres ens preparem per sortir cada partit al 100% i al final, clar, la nostra intenció, havent de preparar també una feina fora i tot, és anar tots els partits al 100%, acabar-lo abans possible, encara que el rival sempre és... el Sabadell sempre és un rival molt fort, però crec que ho hem aconseguit i al final ens ha portat al premi, no?, que és acabar la final amb dos partits.
0: Però no sé com es gestiona això, Unai, de que sou notícia quan no guanyeu en competició espanyola i que quan guanyeu, vaja, avui ho esteu sent, i us agraïm molt que estigueu al micròfon de RAC1, però que la notícia és que el Barceloneta perdi, no que guanyi quan juga a competició estatal.
4: Hòstia, quina pregunta m'has fet,
0: Què vols dir?
4: Fora bromes. No, al final sí, a veure, i ens ho hem guanyat. Jo crec que al final això no és pas un... O sigui, al final és una alegria i és un honor poder dir que quan perdem un partit és notícia, no? I això també ens fa una miqueta ficar-nos en aquesta... Com ha dit l'Alberto, és una tonteria amb això dels dinars i després dels partits, però és veritat que sí que ens fa una miqueta tenir aquesta pressió extra, no? De saber que qualsevol partit... Ara portem una època, diguem que el Sabadell és el segon equip, no, aquí a Espanya, però bueno, qualsevol partit de Lliga i qualsevol partit igualat de competició nacional hem de ficar aquesta pressió perquè al final és el que tu dius, no? Com perdem som notícia, no? I és cert que nosaltres esportistes sempre hem de mirar una mica de banda tot el que és el tema premsa i el tema opinió externa, però és real que sempre aquest cosanillo que tenim a l'estómac sempre és molt important per poder afrontar aquests reptes.
0: I això és mèrit de, ho deies abans, Alberto, del Barceloneta, és a dir, que el Barceloneta aposta des de fa molts anys, de dècades, per aquest esport, pel waterpolo, i diríem que, entre cometes, el problema és de la resta, no? És a dir, que el Barceloneta no pot fer res més del que el que està fent i elogiar el que està fent, que és apostar d'aquesta manera per aquest esport.
6: Bueno, como dices, al final para Barceloneta son 21. Obviamente lo que mejor vendría para el waterpolo español es que salieran más clubes con esta ambición, ¿no? Con esta trayectoria que lleva Barceloneta, con estas ganas de intentar quitar esa hegemonía a la que tenemos nosotros. Y obviamente a nosotros pues nos costaría porque pues te podría llevar a perder títulos, pero para el waterpolo nacional sería lo mejor. Ojalá se dé. Al final, cuanta más competición haya, mejor. Nosotros pues tenemos la suerte de poder haber ganado muchas competiciones seguidas, pero creo que es bonito, ¿no?, que haya esta competición, que haya un intercambio de ganadores de un año a otro, esta energía. Y ojalá pues venga inversión a waterpolo, ojalá hayan clubes que se quieran sumar a esta ola y que el waterpolo español crezca.
0: Tens la intuïció, Roger, que el 13 de juny, si es guanya la Champions a Malta, diríem que l'ambient en un dinar o en aquell cas sopar de celebració estaria una mica més animat que no pas avui, o no?
5: Bueno, aviam, què vols que et digui, no? Al final... Tu ho has dit, 21 lligues consecutives és una que estem acostumats més a celebrar. Sí, és veritat que també estàs a pressió, però al final la Champions és el títol europeu, no és el títol que com a club estem somiant. Des del 2014 que no es guanya i crec que clar, si aconseguíssim aquest aquest títol, pues, la celebració potser seria algo diferent. Però bueno, al final nosaltres cada any ens centrem en els objectius i els objectius sempre són guanyar el màxim de títols possibles. I això és el més important per nosaltres.
0: Barceloneta Ferencváros semifinal, l'altre és un Prorec Olympiacos. És un objectiu, Unai, realista, és a dir, que no és descabellat pensar que el 13 de juny pugueu ser campions d'Europa.
4: A veure, jo realment, amb la pregunta que li has fet al Roger, de la tremenda borratxera que portaria no podria estar...
0: Ara no estaries amb el micro a la mà, no?
4: No, no estaria amb capacitat de poder parlar. No, mira, seré molt realista, vale? Crec que el Barceloneta arriba a la Final Four sense cap tipus de pressió. Al final nosaltres hem estat tota la temporada fent un joc i jugant en waterpolo que hem d'anar allà i hem de disfrutar. Al final no fem casa, o sigui, no, al final la realitat és que el Ferencváros és un equip fet per guanyar la Champions més d'una vegada, no? I de manera consecutiva, i tenen jugadors en totes les facetes del joc molt bons, no? Podem dir que tenen molts jugadors top mundial, no? I al final nosaltres hem de plantejar el partit. No, ara ho parlàvem aquí al dinar amb el noi italià que tenim a l'equip, l'Alessandro, no? Que feia el gest de la guerra, no? És un partit que hem d'anar a la guerra, o sigui, hem d'anar sense pensar en la tàctica individual, sinó en la tàctica col·lectiva i deixar-nos la vida i anar durs, i que ells que, si ens volen guanyar, que ens tinguin que passar per sobre, no? I no deixar-los fer el seu waterpolo on estan còmodes. I està clar que ells tenen la pressió i nosaltres hem d'anar allà a disfrutar del torneig i a intentar, doncs, el que tu has dit, aixecar la segona Champions, però bueno, al final som realistes, no? I sabem que serà molt complicat, però bueno, ho intentarem, això està clar.
0: Clar, perquè la temporada, Alberto, és guanyar la Lliga, evidentment, és guanyar la Copa, és guanyar la Supercopa, però no ens enganyem, no? La temporada quan l'arrenqueu va encaminada a poder ser en aquest 11 de juny a les semifinals en aquesta Final Four a Malta.
6: Sí, yo creo que también cambia, ¿no? En función de cada temporada cómo arranca, pero el objetivo o la ilusión, sobre todo, ¿no? ¿Dónde pone una ilusión el equipo? Es en estar en esta Final Four. Al final es juntar los cuatro equipos más importantes de Europa a nivel de waterpolo. Y creo que para el Barceloneta, que al final no deja de ser un club municipal, un club de barrio, de un barrio de toda la vida, ¿no? Poder plantar a su equipo ahí durante varios años ya consecutivos, pues bueno, es un orgullo. Y para nosotros, pues nos da ilusión. Como ha dicho Unai, ¿no? Creo que no somos el equipo que tiene la presión de ir a ganar allí. Uh-huh. Creo que hay otros equipos que están hechos realmente para ganar a la Champions. Pero tenemos esa parte de energía a nivel del equipo, a nivel de grupo, que es, bueno, que nos pasen por encima, ¿no? Que vengan y que nos ganen. Y ahí ya veremos a ver cómo será el partido.
0: ¿Ya has hagut de fer discurs, Alberto, en el dinar o encara no?
6: No, me ha tocado, no, antes. Ahora en la comida no venía la junta, pero antes hemos tomado una cerveza con la junta, nada más acaba el partido. Y bueno, me ha tocado hablar, como era capitán, pero nada, la verdad que era todo enfocado a que valoremos ganar, ¿no? Que ganar es muy difícil, que es algo que se da por hecho, que cuando vas sumando ligas, que ya son 21, se da por hecho que la 22 vendrá, pero nunca sabes, y que vamos a soñar con lo que nos viene dentro de dos semanas, que es algo maravilloso y que no tenemos nada que perder.
0: L'última justation, no sé si les postres ja han arribat o no havien arribat encara, Unai, a la taula, o sí, ja ho heu fet tot o no?
4: Perdona, no ho sé, la veritat estem fora, o sigui, estem a la terrassa, o sigui que si m'esteu robant el temps i m'estan robant el postre per la vostra culpa.
3: A l'Alberto li queda segon encara.
0: Ah, ostres,
3: molt bé. S'ha
4: manat el meloso, perquè ara ja era ensaladia el meloso, perquè deu estar més fred.
0: Haurem de rescalfar-lo una mica, no? Anava a fer una última per l'Unai o per qui vulgueu. Com es viu sense Felipe Perroni al vestidor, Unai, o qui vulgui?
4: Bueno, a veure, jo amb el Felipe, sí, l'estimo moltíssim, però crec que aquesta pregunta l'ha de contestar l'Alberto, perquè és el que ha estat
0: més anys amb ell,
4: amb el
0: no?
4: Felipe, sí, clar, clar.
0: Alberto.
6: Venga, va, voy. Es una pregunta complicada. Obviamente es una figura que echa mucho en falta. Es una persona que nos ha ayudado a todos a ser mejores jugadores, a desarrollarnos como... Ya no tanto como jugador, sino como persona también. Y obviamente este era, ¿no?, el año un poco en el que todo el mundo ponía el foco en... Pues ya no estará Felipe, ¿no?, dentro del equipo. Y creo que al final todo grupo es capaz de autoadaptarse a las situaciones que vienen. Y creo que el equipo se ha adaptado. No te voy a decir que obviamente pues con Felipe el grupo pues obviamente estaría igual de bien, porque al final es una persona fácil, es una persona que siempre ha intentado ayudar a la persona que tiene al lado. Pero creo que cuando sale una persona con tanto poder o con tanta capacidad de tener una influencia en la gente, se generan pues un poco de nuevas sinergias, se generan nuevas situaciones en el equipo que hacen que la gente se relacione de otra manera. Uh-huh. Y creo que lo más importante de todo, habiendo salido Felipe y sabiendo que lo echamos muchísimo de menos, porque ha sido nuestro líder durante mucho tiempo, es que el equipo se ha adaptado y que el equipo ha sabido generar esas confidencias, ¿no? Generar esas relaciones entre ellos mismos para que dar un paso adelante y estar muy unidos. Y creo que es lo bonito, ¿no? Que haya habido ese cambio.
0: Doncs us agraïm molt aquesta estona al Superesport. Sí, digues, Albert.
3: No, només deixa'm dir-te que just abans d'entrar en directe, sí que hem parlat una estoneta, sí, off the record, de la Lliga i de la Final Four, però sobretot de la final de la Champions. És cert que el Roger no ho tenia tan clar que era avui, però l'Unai i l'Albert els he vist molt, molt posats. bastant, jo diria que l'Alberto era de bastant guanyarà el PSGB, i l'Unai, en canvi, deia que l'Arsenal compta amb la defensa de l'Arsenal. Unai.
4: Sí, a veure. Sí.
6: A veure,
4: no tinc ni idea. No. No, crec que al final són dos equips que personalment a mi em representen com a esportista d'èlit. Crec que els dos tenen la mateixa filosofia, i és que posen per davant el que és el conjunt de l'equip, el talent individual. Ho estàvem parlant amb Alberto. Crec que el PSG té molt de mèrit, ja que el Luis Enrique es va desfer del millor jugador del món, segurament, que és l'Mbappé, per crear un equip, no? I es va desfer d'un gran ego per crear una estructura d'equip, no? I ell ho va dir a una entrevista, no? Va dir que controlaria totes les situacions, i així ho ha fet, i així està donant resultat. Crec que des del Madrid de Zidane no hi ha hagut cap equip tan dominador a la Champions. Però bueno, és veritat que l'Arsenal també és un equip que ha guanyat la Premier. Crec que pels anglesos la Premier és la competició més important, inclús més que la Champions. I crec que tota la pressió la té el Paris Saint-Germain. Veurem què passa. Jo confio en que serà un partit molt igualat i es decidirà als minuts finals.
3: Ja has vist, Molló? Ja tenim
0: analistes.
3: De cara a l'any que ve, per la Champions, a RAC1, escolta, fitxatge.
4: Em fico aquí un micro i em veig el xiquito.
0: Mira, ja que parlem de futbol, i amb aquesta sí que us deixo ja acabar el dinar, continua havent-hi majoria madridista al vestidor del Barceloneta o les coses s'han igualat una mica?
6: Ayer està a 50. No?
0: Està 50, eh?
5: Sí, està bastant igualat, la veritat, perquè hem tingut fitxatges que aposten pel Barça.
6: Està 50, no?
5: Sí.
6: Un poco más pel Barça, yo creo, claro, obviamente estamos en Barceloneta, pero es en Cataluña.
5: Sí, pero tampoc molt més.
6: Però està muy cerca, sí.
5: Sí, la veritat és que sí.
6: Està una cosa fea.
0: Ara a la taula, com anem? A la taula que tenim ara aquí, com aniria el Barça-Madrid?
6: A la taula està 50-50.
5: Sí, sí.
0: Home, sou 3, 50-50, difícil.
6: No, somos 4 con Albert.
0: Amb l'Albert, sí, perdona.
6: Albert lo cuento del Barcelona.
0: D'acord.
6: Bé.
4: Jo soc d'aquests que soc del Madrid de l'Espanyol. Som
5: molt anti-Barça. Jo
6: sé, Osasuna i Madrid, per això que crec que estem 50-50.
0: D'acord. Doncs 50-50 a la taula ara mateix muntada en aquest restaurant a prop de Sabadell. Doncs enhorabona, els campions, molta sort a Malta, sobretot que puguem cantar, perquè no, un títol del Barceloneta. Unai, Roger i Alberto, un plaer, moltíssimes gràcies.
6: Un plaer, moltes gràcies.
0: Tripleta de campions de luxe, aquesta taula al costat de l'Albert Ferran a Sabadell, celebrant el títol de Lliga del Barceloneta, el 21è consecutiu, el 26 en el palmarès dels mariners. 6:13. Actualitzem-nos amb la Violeta Martos. Hola, Violeta, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Què ens expliques?
7: Doncs que continuen les negociacions un cap de setmana més entre els Estats Units i l'Iran. Els nord-americans asseguren que l'acord està a tocar, però de moment no s'ha signat cap pacte. Mentre la Casa Blanca enllesteix el conflicte a l'Orient Mitjà, fa unes hores ha confirmat un nou atac sobre suposades narcollanxes. L'exèrcit nord-americà hauria matat 3 persones a qui acusa de ser narcoterroristes mentre navegaven per l'oceà Pacífic. Ja han passat 9 mesos des que el govern nord-americà va començar a bombardejar embarcacions al Carib en una operació que hauria costat ja més de 4.700 milions de dòlars, i de totes maneres els experts apunten que l'entrada de droga al país no ha variat. En política espanyola, l'oposició continua carregant contra els casos de corrupció del PSOE. Els socialistes reconeixen que una minoria comès errors, però asseguren que hi ha un rerefons polític en algunes actuacions judicials. Les explicacions no convencen ni el PP ni el PNB, que demanen eleccions, i aquest matí també han afegit pressió als grups espanyols a l'esquerra del PSOE. Des d'un acte de Sumar, el ministre de Consum, Pablo Bustinduy, s'autodefinia com l'esquerra neta. A l'acte que s'ha fet a Barcelona, els comuns han demanat més contundència als socialistes si realment volen plantar cara a l'extrema dreta. Per cert, que si heu d'agafar el cotxe aquesta tarda, la situació a les carreteres és tranquil·la, excepció a la C-55 a Lleida. Un accident talla aquesta hora la via entre Riner i la Clariana de Cardener i provoca gairebé 2 quilòmetres de retencions. I no sé si sou fans de Kanye West o Travis Scott, però els dos rapers nord-americans...
0: Ara mateix, en aquesta taula, no crec que tinguis els grans fans de cap dels dos.
7: Llavors, doncs, no ho sabrà gaire greu que els hagin vetat a un macrofestival italià. Tots dos eren els caps de cartell del festival Hellbat, un dels més importants de la música electrònica, i havien d'actuar el 17 i el 18 de juliol. Ara, però, les autoritats de la regió han cancel·lat la participació perquè aleguen raons de seguretat i ordre públic. Diuen que el festival no està preparat per rebre desenes de milers de persones i creuen que l'arribada dels rapers podria provocar grans massificacions.
0: Doncs a nosaltres no ens hi trobaran, no. Ni ens haguessin trobat, tampoc, si fos el bueno. cas. Gràcies, Violeta, fins ara. 11 minuts i 6:15, 11 minuts i ens hi posem ja amb el Molló i companyia amb la final de la Champions. Ara tornem.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
10: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
11: I què?
10: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
11: Oh.
10: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
12: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
13: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
8: A RAC1, Superesport.

0: Sabem que la vostra furgoneta no pot parar i nosaltres tampoc. A Car House Volkswagen, Vehicles Comercials Service Plus, t'ofereixen express service, el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Una hora, garantit, o et tornen els diners sense esperes, amb cita prèvia i amb la màxima puntualitat, perquè saben que el teu temps val or, tot gràcies a express service de Car House Service Plus, només a Car House Sant Boi, concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials. Com tenim el partit al Palau, el Barça Igualada, primer de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina. Pau.
1: Doncs 4 minuts i mig d'aquesta segona meitat, encara amb l'1-0 al marcador, favorable al Barça, marcat digne a l'Abart a la primera meitat. Per cert que pel Barça ha hagut d'abandonar la pista el porter Sergi Fernández després d'un llançament de falta directa de Biel Llanes de l'Igualada. Ha trobat el porter blaugrana, però ha rebut un fort cop de bola a la panxa, no ha pogut continuar, i ara qui ocupa la porteria blaugrana és Carles Grau.
0: 1-0, ara de seguida tornem cap al Palau. A segona divisió tenim dos partits en joc, Mollom.
2: Sí, dos partits a l'inici de la segona part, el 4 de la represa, Real Societat B 0, Cultural Leonesa 0, i ara començarà la segona part del Ceuta 1, Albacete 0.
0: A la Lliga Europea d'handbol ha guanyat el Melsungen la segona semifinal, per tant, final a Alemanya, vaja, ho sabíem segur perquè era un Melsungen-Fletsburg a l'altra semifinal, Melsungen-Kiel serà la final de demà d'aquesta segona competició europea. I en tennis, com tenim el partit de l'Andalucen?
2: Doncs el tenim encara al tercer set i prou igualat. 5 jocs a 4 pel madrileny contra l'argentí Cerúndolo. De fet, ara el servei, però, és per l'argentí. En tot cas, restarà l'Andaluce per guanyar el tercer set. Un set iguals, de moment. I en el partit d'hoquei herba, semifinals de la Lliga Femenina, s'avança l'Atlètic Terrassa. Sanse Complutense 0, Atlètic Terrassa 1.
0: A les 6, a Budapest, PSG Arsenal, buscant la Champions 2026. A Budapest, un dels fundadors de la penya Almogàvers, l'Ernest Sant. Hola, Ernest, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, què tal?
0: Sense el Barça a Budapest, però sí amb representant de la penya Almogàvers a Budapest. Això és que eres molt optimista, Ernest, o què fas a Budapest el dia de la final?
3: Sí, bueno, que era molt optimista amb el Hansi, aquest equip i tot. Llavors, abans de l'eliminatòria contra l'Atlético, ja vaig fer un càlcul i vaig dir un Arsenal-Barça, llavors vaig comprar el bitllet de Londres i un Barça-PSG vaig comprar el bitllet d'aquí per venir a Budapest. Però bueno, al final no ha pogut ser, perquè ens van robar l'eliminatòria d'Atlético d'una manera lamentable, llavors no hem anat a la final.
0: És a dir, que tenies també bitllet per les semifinals o per les hipotètiques semifinals, per anar a Londres.
3: Sí, sí, vaig anar a Londres, també.
0: Ah, vas anar a Londres.
3: Perquè ja tenia el bitllet, la gràcia d'això, quan els compres 2 mesos abans...
0: Clar.
3: Que compres el bitllet per 100 euros, Londres va valdre 100 euros i aquí m'ha costat 120, i sí, i si anem a la final costa 500 o 400. O...
0: Clar, clar.
3: I llavors, bueno, ho fas amb temps i això ho he fet sempre que el Barça ha tingut bones èpoques, l'època Guardiola, així vaig estar bastants anys comprant el bitllet al gener i em va sortir poc saber.
0: Sí, sí, i tant, perquè hi havia un tant per cent d'encert bastant, bastant elevat, el que fa també molts cops ara l'afició seguint el Barça femení a la Champions, que gairebé quan acaba una final ja compren el bitllet per la següent cita i els hi ha sortit bastant bé, perquè també gairebé cada any fan bingo. Però això vol dir que tens entrada o no pel partit d'avui, Ernest?
3: No, això és impossible. Les entrades, jo crec que van a més de 2.000 euros... I de fet, la gent, jo estic a la fanzone de l'Arsenal i aquí, pel cap baix, hi ha 3.000 o 4.000 persones. La majoria han vingut d'Anglaterra sense entrades, però és que jo crec que... De fet, altres finals havia vist més cartells de busco entrada, tinc entrades, ja deia, no? Perquè són tan caríssimes que la gent ja ve aquí a passar-s'ho bé, està a prop de l'equip, a disfrutar aquí en 4 pantalles gegants i... posa l'Arsenal per tot arreu i amb l'ambient.
0: És a dir, que seguiràs el partit des d'aquesta fanzone de l'Arsenal. Entenc, per tant, que les seves preferències són clares en la final d'avui.
3: Bueno, claríssimes. Claríssimes. Amb el PSG ens portem fatal, l'afició del Barça i el PSG. I ens cantem puta Barça, nosaltres hi cantem puta PSG i és una rivalitat històrica. I no, vaig a portar l'Arsenal, llavors em fa... Els tinc simpatia de quan vaig anar a semifinal, que vaig estar amb un pub amb ells, que devien haver-hi 300 persones, molt bona gent, em van abraçar tots, pensant-se que, no sé si pensaven que era a Barcelona o de què. Doncs ho vam passar molt bé, i bueno, tinc ganes de que... Estaven simpàtics, no han guanyat mai, i sé el que representa guanyar Wembley com nosaltres la primera. Mm-hmm. I aquesta gent està molt il·lusionada i m'agradaria que la guanyessin.
0: Ni Luis Enrique no canvia aquest sentiment anti-PSG.
3: No, perquè el PSG és un club estat i em sou molt malament. Llavors, a veure, si com juga el Barça, si perd a l'Arsenal, pues sí, m'alegro pel Luis Enrique, perquè em sou superbé com a jugador i com a entrenador. No, la resta no, la institució no, l'afició tampoc, i ningú. No, o sigui, és que és un equip que em cau molt malament. Jo crec que molta gent del Barça li passa igual, eh?
0: Sí, sí, jo crec que sí, que és un sentiment, no sé si majoritari, però que es troba bastant entre l'afició del Barça. L'any que ve la final és el Metropolitano, els bitllets a Madrid, quan els agafes, Ernest?
3: No, els bitllets a Madrid no, perquè es pot anar amb cotxe.
0: Ah, mira, veus, clar.
3: Ho tenim fàcil. No caldrà, serà un any que estarà molt bé. I de la final femenina, jugant a Polònia, o sigui que també, si es compra al setembre, octubre, jo crec que arribarem. Bueno, arribarem si no acaben de ser l'equip, perquè no sé, estan passant unes coses molt rares.
0: Han marxat unes quantes, sí, veurem quantes n'acaben marxant més, si és que en marxa alguna més de les que acaba contracte. Amb Gordon, de moment, hi veus el Metropolitano l'any que ve, Ernest, o no?
3: Home, el Gordon ve, no? No sé, jo particularment no el coneixia, però m'està donant moltes, molt bones sensacions, per lo que he llegit a premsa i tal, molt bé, i ara, bueno, il·lusionant, esperant que vingui un davant de centre, perquè davant de centre és la prioritat total i absoluta, o sigui que el necessitem.
0: Julián t'estaria bé, o no?
3: Bueno, és la meva aposta i la de... Suposo que molta gent. Si l'ingrés de Julián estaria bastant. Sí, sí, és molt bo. A mi m'agrada molt per tu. És molt bo.
0: I Bernardo Silva? Tu ets del carro de Bernardo Silva, sí, o de Bernardo Silva no, Ernest?
3: Bueno, Bernardo Silva no sé, tinc el dubte. Si ha de marxar algú del mig del camp del Barça, que potser no ens esperem, doncs potser tindria lògica, però és que tenim mig del camp és la línia que tenim més coberta i millor, llavors no sé. A mi el Bernardo Silva m'agrada molt, també, però segurament no... No sé, és que segurament no té lloc, perquè si hi ha... No sé, és que tenim un munt de jugadors boníssims.
0: Sí, sí.
3: I no crec que vingui per ser suplent.
0: Va, no sé. Lloc per tots no n'hi ha.
3: No crec que vingui per ser suplent, no sé.
0: Veurem.
3: Bueno, ja, amb l'anglès aquest nou també, no sé, perquè juga a la posició de Rafinha, diuen.
0: Sí, la seva preferida seria aquesta.
3: Suposo que és polivalent, no?
0: A veure,
3: suposo que és polivalent.
0: Confiem en Hansi Flick, no?, que els acabarà situant allà on cregui més convenient. Fa molta calor a Budapest, avui, o no?
3: Una calor, i, bueno, fa moltíssima calor. Estem, no sé, a 30 i alguna
0: cosa.
3: Fa una calor bestial, sí, sí. Abans estava tapat, però fa... 3 hores de sortir del sol i fa moltíssima calor. I com el partit els fan a les 6.
0: Clar, clar.
3: Perquè oficialment han dit que era per les famílies i no sé sí. Què, és una tonteria. Ho fan per la televisió, perquè si tenen l'horari d'Àsia i d'Amèrica.
0: Clar.
3: I per guanyar diners, com fa la UEFA sempre. I, sort. Clar, aquí veurem el partit a les pantalles amb un sol de mort, o sigui... Sort. Jo he portat un gorrito que em anirà bé.
0: Sort que deuen vendre aigua aquí, a la Fanzón, no?
3: M'he canviat.
0: Sort que deuen vendre aigua,
3: bueno,
0: però, Ernest, no?
3: Aquí hi ha... No sé si venen aigua, perquè aquí la gent, t'ho juro, que es fot una de birres,
0: ja.
3: No, però està tot el dia ben cervesa com si fos aigua.
0: Ja, ja,
3: com
0: ja.
3: Si fos aigua i supergrans, no sé.
0: Ja t'entenc, ja.
3: No, jo també he estat fent cervesa, però ara, per exemple, està fent una aigua perquè ja no podia.
0: Clar, clar, s'ha d'anar alternant, és un bon sistema. Això ho feia molt el Damià quan sortia de nit, ara ja no, però quan sortia de nit tenia una tàctica bastant infal·lible. Ernest, et deixem que...
3: No hi ha ni un que begui aigua, t'ho asseguro.
0: Ja, ja, ja, així està.
3: Si he vist a mil, no hi ha... O sigui, aquí no sap el que és l'aigua, aquesta.
0: Ernest, acabar-ho de gaudir, a veure si els teus desitjos s'acaben complint i l'Arsenal és campió o no, ho sabrem cap a les 8 o una mica més tard. Moltíssimes gràcies.
3: Vinga, vosaltres, adéu, abraçada.
0: L'Ernest Sant, un dels fundadors de la penya Almogàvers, a Budapest, d'aquests que agafa el bitllet d'avió d'hora, i avui des de la Fanzón de l'Arsenal seguirà aquesta final de la Champions. Ens hi posem ja amb el Molló i companyia, gran final Arsenal-PSG a RAC1.
4: La Champions es juga a RAC1, amb Jaume Molló.
0: Va,
2: Passa un minut de dos quarts de sis. Benvinguts, benvingudes a la gran final de la 71a edició de la Lliga de Campions masculina de futbol. Benvingudes, benvinguts a la millor competició de clubs del món que hem seguit des del mes de setembre aquí a RAC1. Avui amb una gran pregunta que respondrem d'aquí un parell o tres d'hores com a màxim. Repetirà títol el PSG de Luis Enrique o estrenarà el seu palmarès l'Arsenal de la mà d'Arteta? Dos dels grans favorits, a mesura que ha avançat la competició, s'han plantat a la gran final de Budapest. L'exuberància física, l'atreviment i el potencial ofensiu del PSG contra la solidesa, l'estratègia i l'excel·lència defensiva de l'Arsenal. Dos estils radicalment contraposats, amb grans jugadors que ens presenten a priori una final igualada, encara que, des del meu punt de vista, amb lleuger favoritisme pels francesos. El PSG i l'Arsenal són els dos escollits que lluitaran avui pel títol dels 36 que van arrencar la Champions el mes de setembre. Una temporada que ens ha deixat moments que ja no oblidarem. Com el gol de Trubin, el porter del Benfica contra el Madrid, que classificava l'equip de Mourinho per la repesca.
5: A veure, la pica, Ausnell, gol!
2: O el conte de fades del Bodoglim, fins a arribar a vuitens de final, eliminant l'Inter de Milà pel camí.
6: Jaume, el segon, el segon, el segon, el segon, el segon! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, d'Evgen! Gol d'Evgen! El Bodo, si no hi ha un cataclisme, serà equip de vuitens de final. El Bodo, com a bons noruecs i bons vikings, conquerint Itàlia.
2: També l'eliminació polèmica del Barça, mans de l'Atlético, als quarts de final.
7: Atleti de Madrid 1, Barça 2. L'Atleti de Madrid ha fet valer el 0-2 de l'anada. Alegria immensa, evidentment, al Metropolitano. L'Atleti de Madrid jugarà a les semis de la Lliga de Campions.
2: I, per suposat, l'eliminació del Madrid a mans del Bayern de Múnich, també als quarts de final.
6: El xut de Luis Díaz! Camina sobre el precipici! Vinga, Eliseu!
8: Sí!
6: Vinga, Eliseu! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, i eliminats! Gol i al carrer! Gol i a l'estrasse!
2: I la del futbol a l'anada de les semifinals entre el PSG i el Bayern a París.
9: Per la passada de Kane!
10: Que bona!
9: Per Luis Díaz, el control dins l'àrea! Pot rematar, aguanta la pilota! Gol!
10: Gol!
9: L'anula! Guadalupe Porras Ayuso!
2: Al final era bo. Gràcies a Déu era bo, perquè aquell gol no podia ser anul·lat de cap de les maneres. Tots aquests moments els hem viscut a RAC1 i molts d'altres, com ho fem des de fa 4 temporades cada Inter Champions. Igual que avui us explicarem la gran final. Final amb nou horari, les 6 de la tarda, que en parlarem, però tal com ja havíem comentat els últims anys amb la femenina, crec que no fa final. En tot cas, sigui l'any que sigui el mes que sigui el dia que sigui l'hora que sigui, els dies de final de Champions són dies de RAC1. I tenim un equipàs per explicar-vos aquesta final, amb en Xavi Puig, que continua per aquí, amb la narració d'una dona que fa una setmana narrava el vent amunt de l'Alexia Putellas i la Marta Torrejón a Oslo, i que avui cridarà el vent amunt de Marquinhos o Martin Odegaard a Budapest. La Clara Rodergas, bona tarda, Clara.
11: Bona tarda.
2: I els comentaris d'un trident ja conegut mundialment com la BSN. Broc, David Broc, bona tarda.
12: Bona tarda.
2: Solsona, Dani Solsona, bona tarda.
13: Bona tarda.
2: I Naveira, Jaume Naveira, bona tarda.
14: Què tal, bona tarda.
2: D'entrada, per tots, només amb un nom, qui guanya aquesta final de Champions? Clara.
11: PSG.
2: Solsona.
15: PSG.
2: Naveira.
14: Paris Saint-Germain.
2: Broc.
12: PSG, també.
2: Xavi.
13: PSG.
2: Jo també diré PSG, no vull ser...
12: Ningú diu Arsenal.
2: Vaig dir l'Inter l'any passat i la vaig cagar, o sigui que no repetiré. Tenim activat el hashtag FRAC1/lliure, com sempre, i també tenim a punt l'opció de sincronitzar la nostra narració amb la imatge del PSG-Arsenal. Entreu a l'app o al web de RAC1, cliqueu l'icona TV i ajusteu el nostre àudio amb la imatge del vostre dispositiu, sigui quin sigui.
1: Playoff Mònaco.
2: Això encara no. Ara hauria d'entrar una cinta. Pol, som-hi. Diu que no, l'ordinador? No passa res. Centrem el nostre focus a Budapest, al final del camí que vam iniciar el mes de setembre, el Puskás Arena, el PSG de Luis Enrique, defensor del títol, contra l'Arsenal de Mikel Arteta. Pupes per excel·lència, que en la seva única final va perdre 2-1 contra el Barça després de quedar amb 10 homes al minut 18 per l'expulsió del porter Lehmann. És la tercera final del PSG, que va perdre el 2020 contra el Bayern 1-0 i va guanyar la de l'any passat, apallissant, ara ho dèiem, 5-0 l'Inter de Milà a Múnich. El d'avui és el vuitè enfrontament entre els dos equips. En els precedents, dues victòries per banda i tres empats, per tant, prou igualats. La temporada passada, recordo, el PSG va eliminar l'Arsenal a les semifinals i, en canvi, l'altra eliminatòria que han jugat, europea, la temporada 93-94, l'Arsenal va eliminar el PSG a les semifinals de la Recopa. De fet, la va acabar guanyant aquella Recopa. És l'únic títol europeu, de fet, que té l'Arsenal. I la resta de precedents són a la fase de grups o la fase lliga de la Lliga de Campions. Les tres vegades que Arteta s'ha enfrontat amb el PSG són les mateixes que s'ha vist les cares amb Luis Enrique a la banqueta. Una victòria la temporada passada a la fase lliga per l'Arsenal i dues derrotes a les semifinals del curs passat. Luis Enrique, a més, té dos precedents contra l'Arsenal, dirigint el Barça als vuitens de la Champions 15-16, amb dues victòries blaugranes que els van servir per passar a quarts de final. I, per últim, val la pena recordar que els dos equips faran doblet Lliga i Champions en cas de guanyar avui l'Orelluda, firmant la millor temporada de la història en el cas de l'Arsenal i també en el cas del PSG, que hi afegiria la Supercopa d'Europa, la Copa Intercontinental i la Supercopa Francesa. Per aconseguir-ho, com fa una estona ja repassàvem el Super, Clara, Luis Enrique confia en els mateixos 10 jugadors de camp que l'any passat.
8: Sí, amb l'únic canvi a la porteria, que no hi és Donnarumma, recordem avui l'11 del Paris Saint-Germain format per Safonov a la porteria, Hakimi lateral dret, Marquinhos i Pacho parella de centrals, Nuno Mendes a lateral esquerra, al mig Vitinha, Fabián i João Neves, i al davant, a la dreta, Doué, gran protagonista l'any passat, a l'esquerra, Barretskele, i en punta, Ousmane Dembélé.
2: Recordem qui s'asseurà a la banqueta dels francesos. Clara, si ho tens per aquí.
8: Sí, Chevalier i Marin com a porters suplents, amb Beraldo, Zabarni, Gonzalo Ramos, Kangin Lee, Lucas Hernández, Mayulu, Dro, Barcola, Zaire Emery i Mbaye.
2: Té alguna baixa el PSG per la final?
8: En Gentú, aquest nano de 18 anyets que va jugar contra el Barça, diria Montjuïc. Però ja està.
2: No té baixes.
8: Està tothom perfecte. No, ha recuperat Hakimi, que ha estat un mes de baixa. Dembélé era dubte i també està perfecte. Té tothom.
2: I aquest és l'11 de l'Arsenal, l'11 d'Arteta.
8: David Raya a la porteria, Mosquera lateral dret, Saliba i Gabriel parella de centrals, Incapié per l'esquerra amb Rice i Luis Esquel, el doble pivot, a la dreta Saka, a l'esquerra Trossard, amb mitja punta Odegaard i al davant Kai Havertz.
2: Els suplents de l'Arsenal.
8: Kepa com a porter i de camp, Gabriel Jesús, Eze, Martinelli, Timber, Gyökeres, Norgard, Madueke, Mikel Merino, Calafiori, Zubimendi i Daumann. Déu-n'hi-do.
2: Té bona banqueta a l'Arsenal. I baixes?
8: Ben White.
2: És l'única baixa.
8: Ha estat titular en uns quants partits d'aquesta temporada del tram final, però Ben White avui es baixa per lesió.
2: Xiula un àrbitre alemany que, complint la premissa UEFA, no xiula el Mundial.
8: Daniel Siebert, que va ser el mateix també que va xiular a les semifinals entre l'Atlètic de Madrid i l'Arsenal i que no van quedar del tot satisfets els matalassis a la tornada, amb Bastian Dankert al VAR.
2: Per tant, Bastian Dankert al VAR, aquest, mira, aquest no he mirat si serà en el Mundial. En fi, protagonistes situats, moment per fer anàlisi. Perquè avui tenim temps, anirem equip per equip. Solsona, començo amb tu, amb l'11 del PSG. És un luxe poder repetir els mateixos jugadors de camp i fer només un canvi de porter respecte l'any passat, no?
10: Sí, i a més els elements que posa de partida són elements boníssims, no? I a més amb aquesta manera d'entendre el futbol de Luis Enrique, que al principi de temporada no semblava, no haguéssim dit, almenys jo no hagués dit que podia arribar a la final perquè estava travessant un mal moment, però sí que és veritat que a mesura que ha anat avançant als mesos, doncs hem vist ja un PSG doncs endollat amb una manera de jugar que és maquíssima, però que a vegades jo penso que és que corren molts riscos, però aquests riscos al final els hi està servint per arribar a aquestes posicions. Bueno, s'ha recuperat a Fabián, que va estar molt de temps lesionat, que hi havia Zaire Emery, no? I Fabián és un element molt important aquí a la zona del mig del camp, amb aquest control que tenen amb Vitinha i després Neves que s'incorpora, i a dalt ja veiem la tripleta que tenen, no? Vull dir, amb Doué, Barasquelia i Dembélé, això que juguen amb, que no juguen amb un nou referència, que els hi va tan bé, i en defensa són els mateixos. La veritat és que no veig un PSG defensiu, no entenc un PSG defensiu, però davant es trobarà amb un equip que potser és una mica o bastant diferent al que vol proposar el PSG, no? Jo crec que és un pèl més favorit al PSG, no diria molt, jo posaria...
2: Després repassem, aguanta-m'ho el percentatge.
5: No cremis, no.
2: Després farem la ronda. Recordo que semis, Broc, em vas dir que al mig del camp del PSG marcaria, no sé si era l'anada o la tornada, jo no sí. Ho recordo, crec que l'anada.
5: Jo no me recordo mai del que dic, perquè...
2: Jo m'ho torno a escoltar, sóc un malalt,
5: no me'n recordaria res.
2: Avui què? Algun jugador, alguna línia del PSG que...
5: Avui, per mi, la clau està en Barasquelia. Perquè si la defensa de l'Arsenal, diguéssim que és un bloc defensiu d'aquests, no?, de ciment armat, difícil de superar per joc, necessites algú que amb el seu talent individual pugui, no?, és a dir, pugui internar i una mica superar la defensa de l'Arsenal d'una manera que no és amb el joc en equip. I dels tres que té davant, el que per mi individualment és superior és Barasquelia, que és el que trenca moltes vegades una defensa d'aquestes impossibles. I per tant, per mi pot ser en atac a l'home clau.
2: Clar, en aquesta línia, Naveira, es trobarà aquest element, aquest bloc baix de l'Arsenal, i aquí el PSG no sé si creus que patirà molt més o que és un equip capaç de superar amb els elements que té aquest Barasquelia, però en té d'altres, un bloc baix. Baix molt bo, com és el de l'Arsenal, sí. No un bloc baix qualsevol.
11: No, crec que no li serà fàcil, que a més és un equip on tots els jugadors són solidaris. Arteta, una mica a l'estil Guardiola, quan va ser campió de Champions amb el City, doncs ha acabat disposant una defensa de quatre centrals, perquè jugarà Mosquera a lateral dret i Incapié de lateral esquerra, quan tots dos són més bé centrals. I jo crec que pel Paris Saint-Germain no serà fàcil superar aquesta defensa, i crec que fins i tot l'Arsenal intentarà, i amb això li ha ajudat molt el fet que Odegaard hagi arribat millor físicament al final de temporada, doncs intentar tenir moments de possessió perquè el partit no es revolucioni molt, perquè jo crec que en un ritme alt doncs, estarà més còmode el Paris Saint-Germain que l'Arsenal. I sobre l'alineació de l'Arsenal...
2: Aguanta-m'ho.
11: Vale.
2: Ara vaig amb l'Arsenal.
5: Quines ganes, no, de
2: sí,
5: tenir-ho
2: no,
5: tots.
2: No. És normal, perquè normalment ho fem tots junts, sí, però no, avui però... crec que tenim temps i ho fem més, més pausadament. Xavi, volia preguntar, què t'agrada més d'aquest PSG de Luis Enrique?
0: Pues a mi la dada aquesta que donaves ara fa una estona, que repeteix els 10 homes de camp de la final de l'any passat, em sembla brutal. Vull dir que en el futbol d'avui dia crec que és gairebé impossible que tornem a veure una dada com aquesta. I el porter, perquè Luis Enrique de vegades té aquestes, no, aquestes aparicions o aquestes coses que només veu ell i que considerava que
10: el saxofon,
0: que Donnarumma no era un porter ideal per aquesta plantilla. Però que tinguis l'opció, vaja, que també vol dir, i quan repassava ara les baixes a la Clara, és una altra cosa que m'agrada molt, que arribin els dos equips pràcticament immaculats a la final, que el millor partit que es pot veure a Europa, o que hauria de ser la final de la Champions, arribin tots pràcticament amb tots els disponibles, però del PSG, vaja, et demostra que realment es treballa com un equip. Vull dir, quan t'arriben els mateixos 11 o 10 d'11, hosti, que aquest equip treballa sí, millor que ningú.
11: Sobre el Paris Saint-Germain, dic que, a veure, és un equip que ha fet realment retoc.

0: contracte i es va decidir no renovar-lo, i després fitxatge a Zabarni, que tampoc ha acabat sent un jugador importantíssim. O sigui que realment, d'un any a l'altre, doncs el mateix bloc ha acabat confiant cegament, no?, en la idea de Luis Enrique. Evidentment, doncs, quan veus que et dona resultats és molt més fàcil. No?
1: I amb tot això que hem dit, ens ho comentava ja el Dani Gil quan el vam trucar, el tu diràs, que si avui el Paris Saint-Germain guanya és que ja és un equip que marca una època, no?
0: Es
1: considera un dels millors equips de la història, el PSG de Luis Enrique.
2: Dinastia, no? Això que és molt
1: sí,
2: de la NBA.
1: Sí, i amb això que sàpigues dir l'11 de memòria, que dos Champions consecutives, que sabem que és una cosa que costa molt, guanyar dos anys seguits la Champions, i demostrant que ha vingut per quedar-se, i que deia el que deia el Naveira, que tothom creu en Luis Enrique, el club també, ahir ho deia també, i que no esperava aconseguir tan ràpid aquests èxits, i ho ha aconseguit.
2: Perquè el dubte és, i pregunto a vosaltres, arriba igual o millor que l'any passat a la final? Perquè més o menys és el mateix equip, arribat al camí ha estat més o menys semblant.
1: Mira, jo tenint en compte el que ha tingut baixes també a l'inici, que va costar veure-la arrencar, tal com ha acabat, i eliminant sí, no? el Bayern, a mi, així com l'any passat, o sigui, no veig el 5-0 de la temporada passada, però jo no, tenia però més dubtes.
2: La semifinal amb l'Arsenal va patir més, és a dir, li va costar més.
1: Jo vaig equilibrar-ho molt més l'any passat, els percentatges que ara anirem, Jaume, però jo avui veig un PSG més favorit. Sí.
3: Continuant una mica el que deia el Naveira, que no han fet gaires modificacions en quant de la temporada passada a aquesta, s'ha de tenir en compte que tenen gent jove, que estan rendint molt bé, com a Mayulu, com a Mbai, vull dir que tenen 18-20 anys i que els està donant un rendiment. És veritat que és que la majoria són molt joves tots. La majoria, si treus a Marquinhos i treus a Dembélé, que deu tenir 29 anys, i Marquinhos 30 o 31, que jo em pensava que Marquinhos era més gran.
0: 32, crec que té.
3: O 32. Els demés, escolta, té un planter de jugadors joves i que estan rendint a tope. Vull dir, passa que hi ha algun jugador que no utilitza molt, per exemple, el punt de referència, com pot ser Gonzalo Ramos, que a mi em sembla un bon futbolista, un bon atacant, però que no...
4: I algú que l'ha posat com a golejador de la final a la porra.
2: Compte.
0: Sí.
4: No diré el nom, perquè potser li acabo donant sort.
0: Bon triplillo, aquest.
4: Sí. Ara la Clara ho pot mirar, clar. Analitzat el PSG, i abans de centrar-nos amb l'Arsenal, recordem en un minut el camí en aquesta Champions de l'equip de Luis Enrique, que va ser, recordo, 11è la fase Lliga.
5: Playoff Mònaco. 2-3 a l'anada.
6: Gol del PSG, havia d'arribar el 2-3, torna a marcar Doué.
5: 2-2 a la tornada.
7: Gol de Barakskelia per acabar amb el partit i amb l'eliminatòria.
5: Vuitens de final, Chelsea. 5-2 a l'anada.
7: La rematada i el gol.
4: Ai, el porter.
7: Barakskelia una altra vegada en l'última jugada del partit.
5: 0-3 a la tornada.
8: Golaç del Paris Saint-Germain. Quina gardela des de la frontal!
5: Quarts de final, Liverpool. 2-0 a l'anada.
9: El segon del Paris Saint-Germain, mira que ha fitxat jugadors al Paris Saint-Germain des de fa molt i molts anys, però cap potser com Barakskelia.
5: 0-2 a la tornada.
9: Com més patia el vigent campió a Anfield, apareix Dembélé, que marca amb un tros de gol des de fora de l'àrea.
5: Semifinals, Bayern de Múnich. 5-4 a l'anada.
7: La passada endarrere, no arriba ningú a rematar la primera, finalment Barakskelia, gol! Gol.
5: 1-1 a la tornada.
10: Barakskelia, i va Georgià, banda esquerra, s'endinsa interior a l'àrea, posa la centrada, gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! Gol

0: Per cert, comença l'actuació de The Killers. A veure, punxem-la a Movistar, a veure si els comentaristes l'estan respectant. Sí. Sí. Clar, jo tinc un problema amb The Killers, que és que només conec Human.
1: Aquest és un problema meu.
2: Que és When You Were Young.
0: Mira, veure.
2: When You Were Young és aquesta.
0: Ep.
3: Fan de The Killers?
0: Sí.
2: M'agradava molt quan tenia 16, 17, 18 anys, sí.
0: Fa 4 dies, no?
2: Bueno, fa mitja vida, ja, per mi.
3: Ho ha dit com si haguéssim passat 300 anys, eh?
2: Bueno, escolta, mitja vida, en el meu cas.
0: Bé. Puig, com sempre, interessadíssim.
4: Ja sabeu que tot això jo ho eliminaria.
0: Sí.
4: Ho eliminaria sempre.
3: Abans t'he sentit molt interessat en Kanye West.
0: Molt.
3: Travis Scott, eh?

0: afectat per la notícia.
1: Sí, molt afectat per aquest
0: concert. Sí, sí, sí.
2: Per cert, Pepsi també paga aquí el...
3: Mira, mira, home, està cantant, eh?
1: Sí, sí. Ara, a veure.
0: Sí, mira. Sí, mira. Sí,
2: aquest tros el respectarem per en Dani.

0: Som humans o som titelles, que deia en Damià, quan parlàvem d'aquesta cançó a l'època del Barça de Guardiola.
1: Sí. Home, és 2009, això és un sacrilegi. Vull dir, aquesta cançó és Champions 2009, no la pots cantar, la Champions 2026.
0: Per ser un xou així de dia...
2: No, tot de dia. Tot això que està passant de dia, estem rotundament en contra.
0: Sí, totalment en...
2: És un horari pel rugbi o per, no sé, per, no? un altre tipus d'esport.
0: Tot el respecte, sempre.
2: No, sí, vull dir que hi ha esports que queden millor de dia i hi ha esports que queden millor de nit. O sigui, el futbol de nit, no sé,
0: Va, deixem els Killers, tornem amb les nostres sintonies habituals i amb l'anàlisi de l'Arsenal. Naveira, per on vols començar? Per l'absència de Jokeres i la titularitat de Havertz?
3: Sí. Volia començar per aquí perquè crec que Havertz és un jugador més fi, segurament amb més capacitat de combinar amb els companys, però no sé si Jokeres, per certs moments del partit, igual no li vindria malament a l'Arsenal, perquè jo crec que el Paris Saint-Germain, amb la seva pressió, doncs hi haurà moments on li compliqui la sortida de pilota a l'Arsenal i tenir doncs un punt de referència com Jokeres. I a més, havent vist com de bé va fer aquesta funció a la tornada de les semis de Champions amb l'Atlètic de Madrid, doncs igual podria haver estat ell, no? Però a la titularitat, però al final juga Havertz. I bé, doncs, al mig del camp s'ha anat construint de diferent manera durant l'any. També una mica les lesions doncs han influït molt. Merino està a la banqueta, però no està per jugar titular. Al final, doncs, Merino arribarà al Mundial, on ha estat convocat amb Espanya doncs en pocs minuts. I Luis Skelly s'ha acabat fent fort en aquesta posició al mig del camp. Odegaard, com dèiem, doncs, també ha acabat bé la temporada i amb Declan Rice doncs, completen aquest mig del camp. La defensa, jo m'esperava realment que fos així, no? Amb aquests quatre centrals, amb Saliba i Gabriel Magalhães i Mosquera i Incapié, doncs, el seu perfil natural, però jugant de laterals.
0: Broc, amb qui o amb què et fixaràs de l'Arsenal?
2: Jo em fixaré amb els primers minuts, sobretot, que siguin capaços d'aguantar el tema de l'embranzida del PSG. És a dir, si com més temps passi abans de que el PSG marqui, suposat que marqués, però més opcions li veig de guanyar. És a dir, que...
0: Si un partit llarg, veus...
2: Sí, no, li interessa molt el fet d'aguantar molt bé a l'inici, que suposo, ho entenc, que el PSG sortirà com el PSG de tota la vida, és a dir, a mort, i anar a buscar l'Arsenal. Si és capaç de... Que més crec que ho pot fer, és a dir, si hi ha un equip que pot aguantar bé l'embranzida del PSG, és l'Arsenal. Si pot aguantar aquesta primera part de la primera part, aleshores jo sí que li veig opcions. Si veiem un PSG desbocat i que l'Arsenal no pot contenir això, evidentment patirà molt. Però vaja, jo crec que ha demostrat sobradament durant els últims partits que ha recuperat una mica l'Arsenal, perquè va fer una espècie de davallada i ha revifat lleugerament al final de Lliga i arriba en un moment, diguéssim, que òptim per fer-ho. Uh-huh. Veurem.
0: Per on passa la victòria de l'Arsenal, Solsona?
4: Jo crec que Arteta no canviarà el seu discurs i la seva proposta amb un equip que és atacant sobretot per les bandes. Saka és el jugador que pot desequilibrar. No juga Martinelli, juga Trossard. Trossard és un jugador que possiblement no tingui molta profunditat, però sí que es pot associar bé i també veu la porteria bastant bé. No és el jugador que marqui 14 gols, però sí que acompanya molt bé amb els altres atacants.
3: I els fan dies importants, que això també compta molt, eh?
4: Doncs no sé si avui serà el dia. Pot ser, és un jugador que marca...
2: En tens a la porra, Naveira?
3: No, el tinc.
4: I Havertz és un altre estil diferent a Jokeres, més de poder apropar-se a la zona del mig del camp per iniciar les jugades, i després també té la porteria entre el cap, la té clara. M'estranya aquesta suplència de fa partits de Zubimendi.
2: Sí, ha passat alguna cosa aquí.
4: Ha perdut protagonisme. Sí. És veritat que Luis Kelly doncs, ha guanyat aquesta partida amb Rice. I Odegaard, que és aquell jugador que, treballant com treballa, perquè treballa moltíssim, no pot ser d'una altra manera, l'equip d'Arteta, que treballin tots, doncs després posa aquesta qualitat que té amb la seva cama esquerra. I si s'han de replegar, l'Arsenal, que segurament en molts moments del partit ho haurà de fer, és un 4-5-1, pràcticament. En Saka que baixa per la banda dreta, Trossard per l'esquerra i es queda una mica Havertz a dalt.
0: Mira, ja està preparat l'Arsenal, encara no surt el PSG. De l'equip d'Arteta, Xavi, què t'agrada més, què en destaques?
1: Bueno, la seva solidesa, no? Que és un equip segurament no el més divertit de veure, però que saben jugar això, que, i que n'han anat aprenent, ja ho diré, a mesura que... que han anat entenent millor Arteta, o que Arteta ha vist que d'aquesta manera tenia més opcions d'apropar-se al títol gros, com és el cas de la Champions, o fins i tot de la Premier, com ha aconseguit ja aquesta temporada. I ho saben fer. Vull dir, ells no els hi passa res per estar defensant-se una bona estona, per estar defensant-se molt a prop de l'àrea, i això és un art, també. Vull dir, s'ha de saber fer i aconseguir que equips com, per exemple, el City, en partits que hem vist de City-Arsenal, doncs els hi costi moltíssim crear-li una ocasió de gol, doncs això és un mèrit que se li ha d'atribuir al...
2: No tenen problema, defensar-se?
1: No, els hi fa més guanyar. Però ho fan bé, però sí. Que un altre es fotaria a defensar i trobarien forats en algun moment.
0: Sí, sí. A veure, si abans que soni l'himne de la Champions, podem recordar el camí en aquesta Champions de l'Arsenal després d'haver acabat campió la fase Lliga sumant 8 victòries en 8 jornades.
5: Vuitens de final, Bayer Leverkusen.
6: 1-1 a l'anada.
7: I anirà Kai Havertz. Paradinha, gol. Ajustadeta i gol.
6: 2-0 a la tornada.
8: Gol! Gol de l'Arsenal! Els diuen els Gunners per això. Quina canonada d'Efe des de la frontal de l'àrea.
5: Quarts de final, Sporting de Portugal.
6: 0-1 a l'anada.
7: Gol, gol, gol, gol, gol, gol de l'Arsenal.
0: La flor d'Arteta.
7: La flor d'Arteta, de Mikel. Apareix Havertz, que havia sortit des de la banqueta.
6: 0-0 a la tornada.
5: Semifinals, Atlètic de Madrid.
6: 1-1 a l'anada.
7: Gyökeres, al 44, Camadreta. Oh! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. La màscara. Gyökeres, que surt a passejar el Metropolitano.
6: 1-0 a la tornada.
7: Trossard, ara sí. Oblak, quina aturadota, el rebot. Saca gol. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
0: El camí de l'Arsenal en aquesta Champions i sona a Budapest l'himne de la Champions. De seguida l'escoltarem. Connectem amb Movistar, que espero que el respectin. A veure si el deixen sencer o no. En el moment que l'interpreten, a veure si... Veig un piano, sí, segurament sí, sí, en piano, sí. L'himne de la Champions.
2: Compte, eh? Compte.
0: A veure.
2: Compte.

0: Torna-la a tocar a Sam. Vaja, per mi un bluff absolut.
1: Horrible.
2: Ja dic jo, per la temporada que ve, la meva filla, per millor preu, els hi farà l'himne de la Champions del Metropolitano.
1: Un pianista d'hotel, no? Dues de la matinada, no?
0: A veure, és que l'himne de la Champions és preciós. Per què no posem l'original a la final, que és el partit més important de l'any?
3: És que en un estadi... És que això a l'estadi s'ha d'haver escoltat tan poc. O sigui... Perquè en un estadi amb 70.000 espectadors, amb tot el soroll que hi ha, o sigui, aquí el que has de tirar és de megafonia a tope.
0: Clar.
1: Pregunto que no ho sé. No serà un pianista hongarès famós.
4: Segurament.
1: Dona per aquí,
4: tenia,
1: no?
4: Tenia algun nom hongarès.
0: És que cada any fan alguna...
1: Sí, jo t'entenc. Però suposo que el tema local va per aquí. És a dir, portar un pianista... Més...
4: Mira, Adam Gyorgyi, pianista hongarès.
3: Sí, sí, sí.
4: 44
0: anys. Però si no és culpa seva. Si
1: no, evidentment no és culpa seva.
0: El millor de la història. Però
4: des
0: clar,
4: dels 4 que toca, imagina't.
0: Veus?
4: 40 anys toquen.
1: Nosaltres som clàssics. Volem no? L'himne clàssic, cap actuació de pega al mig de...
5: Sempre podrà dir que l'han escoltat 70.000.
0: Tu. Sí, bé, escoltar
3: no sé, realment, les tecles del piano.
1: No, que potser és el senyor, és un virtuós.
0: Sí, no, que sí, que segur que és un virtuós, però clar...
1: Però aquí no ho ha semblat, aquí no ho ha semblat.
0: Que l'ha venut per tocar l'himne.
2: Tampoc deu ser una peça com per lluir-te molt, no?
1: No, clar. També pensa a la pianista de clàssica que li diuen, pots tocar l'himne en la Champions? Quan em pagues, no? I aleshores veu el catxet i diu, sí que vinc. Perquè...
2: Per això et dic que per un quart la meva filla la Isabel Metropolitana.
1: No, sí. I tant.
0: I si no, portem en Víctor Ribes amb la flauta i quan...
3: Però la flauta ja... La flauta ja arriba a un nivell de distància irònica que crec que no... Saps? No...
0: Qui ha portat la copa?
3: No llueix.
0: Qui ha portat, sortim del jardí, qui ha portat la copa a la gespa, Clara?
4: Dos francesos, ex de cada equip, Thierry Henry, per l'Arsenal, i Kimpembe, pel Paris Saint-Germain, tots dos han portat l'una ajuda.
3: Que segueix en actiu Kimpembe, encara que no ho sembli. O sigui, va patir moltíssim amb les lesions i ara juga a Qatar, al Qatar SC.
1: Però molt desigual, no?, l'entrega de la copa. És a dir, o sigui, vull dir, Kiti Henry, diguéssim, que és 10, no?
3: Sí. I Kimpembe...
5: Ha guanyat algun quilet,
3: Sí, he dit
4: que ho he passat.
0: Mira, que acaba el partit d'hoquei al Palau, que l'estàvem seguint. Com ha acabat, Pau?
6: Doncs amb victòria del Barça 4-1 contra l'Alba, s'endú el primer punt de l'eliminació. Conjunt blaugrana, unes semifinals al millor de 5. Segon partit serà dilluns també aquí al Palau. A la primera part ha marcat Alabart. El mateix Alabart ha marcat el segon. Després Sergi Llorca i Marc Grau ha marcat pel Barça el 4-0. Acabat retallant distàncies Biel Llanes. 4-1 al Palau, el primer punt de les semis de l'Hockey Lliga. Se l'endú el Barça 4, igualada 1.
0: Gràcies, Pau. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Tot és a punt perquè comenci el Puskas Arena a Budapest, la gran final de la Champions. Tothom vesteix com toca, les grades espectaculars, amb tifos, amb color, sí. Blau, blanc, vermell del PSG, vermell i blanc de l'Arsenal, vaja. Tots els condicionants són a punt, esperem veure un gran partit de futbol i que guanyi el millor. Vinga, Clara.
4: Mira el cronòmetre Daniel Sieber, el primer servei el farà l'Arsenal, que com sempre... Com passen les finals, cada equip començarà atacant a la porteria on no hi ha els seus aficionats. Els del PSG amb un tifo d'uns braços abraçant la Champions perquè la volen retenir i l'Arsenal abocant aquest North London Forever de qui ja hem parlat. Comença la final a Budapest amb la primera possessió per l'Arsenal. La regala Declan Rice, aconseguirà baixar-la Trossard. Recupera ja Hakimi, un futbolista que després d'un mes de baixa està recuperadíssim per aquesta final... I per al Mundial.
3: Espectacular servei de centre de l'Arsenal. No és el primer cop que el fan. O sigui, hi ha un jugador que aixeca la pilota i fot una volea cap amunt doncs perquè... Hi ha un duel aeri des del principi per intentar veure si guanyen també una segona jugada i per poder anar a pressionar, curiós.
1: Però és una versió alternativa del PSG, no? Que és tirar-la fora, no?
3: Sí, exacte. Per anar a pressionar el servei de banda, sí.
4: Lluís Enrique i Arteta ens han ensenyat ja al realitzador aquests dos entrenadors. Avui protagonistes, duel de pissarres també en aquesta final, primer minut. 0-0, falta favorable a l'Arsenal. La penjarà Declan Rice des del mig del camp, enganxat a la banda esquerra.
0: I ho pengen tot, eh?
4: Sí, no, ja ho sabem. Sí, ho sabem.
0: I tant.
4: Ja ho sabem. A veure, la posa Rice perquè salti Incapié. Finalment qui la toca ha estat Gabriel. L'avantatge, però... És per Safonov, que deixa que surti fora, porteria pel PSG.
0: Veus, una altra cosa de jugar a la final de dia, la pilota quan va per l'aire, a mi m'ha costat una mica de seguir.
1: Sí, sí.
0: No sé si sóc jo, que també pot ser, però...
1: A mi també, però per un motiu obvi que no veig res. O sigui...
5: No, és que baixava amb neu.
0: Baixava amb neu, no? Clar, no es veia.
1: No, però la llum solar...
3: Hosti...
1: Per una final...
3: Ara, també us dic que per com és aquest estadi, jo crec que això ha contribuït també a que hi hagi més ombra que Oslo. Sí. No? Que Oslo sí que per l'Ale es veia horrible.
0: Realment. Sí, sí. Com a mínim...
2: Sí, a Oslo
3: hi havia el sol i sombra que...
2: Allò que desprenien els arbres, a
3: també,
2: més.
3: També, és veritat, sí. És veritat. Sí, sí,
2: era
3: sí, sí,
2: molt,
3: sí.
2: Molt no. Molest.
0: Aquí, de moment, Xavi, no ho veiem.
2: No, i l'estadi, hosti, xulíssim.
4: És molt maco. Puskas Arena.
0: Era jugar a la final de l'Europa...
4: 2023, sí.
0: I... Acabaves penals, diria.
3: Sí, sí, va guanyar el Sevilla amb la Roma, sí. I va ser aquest partit, o sigui, aquest estadi va ser pràcticament la sucursal del futbol europeu durant la pandèmia. O sigui, es van jugar moltíssims partits en aquest estadi, doncs perquè Hongria, bé, la seva situació epidemiològica era millor, o també, diguem que tenien una política una mica més liberal.
1: Una política més laxa, no? Sí.
3: Més laxa, i llavors molts partits es van jugar aquí.
4: L'Eurocopa, recordo, també.
3: La Supercopa d'Europa del 2020, Bayern-Sevilla es va jugar amb una mica de públic, també. O sigui que, bé, un estadi que ha acollit molts partits europeus.
4: Juga el Paris Saint-Germain, primera possessió llarga, amb Vitinha, trepitjant la pilota, i quatre jugadors de l'Arsenal pràcticament a... Sí. Res, a 10 metres de diferència. Obertura a la dreta per Hakimi. No ho veu clar, al lateral marroquí. Enrere amb el capità Marquinhos, que ahir ja ho deia, que vol aixecar un altre Champions. Connectant per dins del PSG, a punt de perdre la Hakimi, la recupera, però Vitinha, buscant la millor opció. Aixeca el cap, no ho veu clar, s'acosta Baratskeli, allunt de la seva posició, amb Fabián, amaga amb la pilotada, retalla d'avançar, que encara Fabián amb João Neves, de primeres a l'esquerra amb Nuno Mendes. El davant saca. Ben posicionat l'Arsenal.
0: Sí, molta pilota pel PSG. Solsona s'acostava a la tele, això vol dir que està mirant alguna cosa amb atenció. En què et fixes, Dani?
5: Estava mirant quin era el pivot defensiu. Uh-huh. Em sembla que és Rice, el que juga més per davant de la línia de 4, no?
3: Sí.
4: Intentava una passada en llarg. El Paris Saint-Germain ha aconseguit tallar Saliba, intentava l'acció individual Saka, ben defensat per Nuno Mendes, que fa rebotar la pilota als peus de Mosquera, servei de banda.
0: I és a mi m'ha cridat l'atenció una mica que la defensa de l'Arsenal, la línia estava bastant avançada.
3: És just el que anava a dir. O sigui, al final un equip pot ser sòlid defensivament i que això no suposi que l'equip estigui en un bloc molt baix a prop de la seva porteria, no? Jo crec que l'Arsenal doncs, està ben posicionat, però a una alçada considerable doncs, per evitar que el Paris Saint-Germain estigui molt de temps a prop de la seva àrea, que al final és la situació més indesitjable possible quan jugues contra un equip que té tanta qualitat, no? Que és doncs, cedir-li temps, espai i pilota a prop de la teva àrea.
5: I aquí hem de tornar sempre al que sempre en parlem. Si la línia la tens avançada, els migcampistes han de pressionar bé perquè aquests no puguin fer la passada a l'espai i se'n puguin anar els jugadors de velocitat.
1: No, i de moment han començat bé, ho estan fent...
5: Sí, no, ho estan fent bé, però és al principi, això,
1: Sí, no, clar, és el problema, clar.
4: Qui pressiona és el PSG, que ara obliga a Rice a regalar-la, tot i que, mira, acaba convertint-se en una passada per Havertz.
0: Ha tingut sort, aquí.
4: Sí. Trossard... Ui, el rebot se l'emporta Havertz. Compte Havertz, que avança sol. És dins l'àrea. Havertz, no xuta, no centra. El xut,
0: gol. El de la seva vida.
4: Com si fos el 2021 a Porto. Kai Havertz apareix en una final. Deixa la banqueta, la màscara, perquè l'Arsenal havia pagat una milionada a l'Sporting. Per què? Per fer això. Per ser titular a Budapest. Sí, es posen les mans al cap els aficionats de l'Arsenal. Normal, perquè s'avança l'equip d'Arteta contra el top poderós PSG, el campió de l'any passat. Luis Enrique, que rumia perquè no sap què ha passat. Quina sort ha tingut de primeres l'Arsenal, però que bé, Havertz. Quina definició espectacular davant Safonov per fer el primer de la tarda, el 6 de la primera. PSG 0. Moltes porres a Norris. Arsenal 1.
5: Fora de joc,
0: És un rebuig de la defensa del PSG que toca en Trossard, diria. Sí. Però clar, com que ve d'un rebuig, jo crec que no es pot aplicar el...
5: Ui!
0: Ai! I el... I pot ser braç?
4: Ai.
3: Però té enganxat el cos.
4: Sí, jo crec que el té enganxat.
0: Clar, però això és...
1: Uf, com la corona
0: defensa, gola. Però després la rematada és espectacular. Vaja, és imparable.
3: Sí. I fixa't que pensàvem que potser estava trigant una mica massa en prendre una decisió i que no buscava... la passada cap a l'altra banda, però Havertz la defineix increïble al primer pal, amb una fuetada brutal. I sí, mira, sí, al final el gol val, i Havertz, doncs, com deia la Clara, torna a marcar una final de Champions, com ja va fer el 2021 amb el Chelsea contra el Manchester City, en una acció on, de nou, un rebot el torna a afavorir, perquè en aquella jugada li surt Ederson a intentar aturar la seva desmarcada i la seva definició, i toca la pilota Ederson, però no pot evitar que se l'endugui, i acaba anotant a porta buida. Aquí no ha estat a porta buida, però un rebot a l'inici de la jugada, doncs també l'ha afavorit.
0: Solsona, què me'n dius?
5: Es posa interessant,
3: això. Sí, sí, sí. Home, sí, sí, tant, sí, sí, sí, sí.
1: És la situació que ningú esperava, suposo. Sí. Un 0-1 al minut 6.
0: I és el pla ideal per Arteta, Xavi?
2: Sí, sí, absolutament. 0-1, i ara a defensar i aprofitar les que tinguin. Jo també amb el Naveira, m'estava semblant que s'estava ell mateix tancant l'angle de xut, ara, clar, després fot aquest xicharro i
1: de fet, estava a punt de donar-li el pall, a mig segon de dir què fas,
4: no? Si es marxa sol així cap a la portera del PSG i no fer el que tocava, doncs mira, ho ha fet.
2: I m'agrada que sigui gol, dic perquè, veus, això del bar de la Champions m'agrada, que és bastant futbol, vull dir que això ha de ser gol en el món del futbol. Jo crec que aquí la Lliga Espanyola encara estaríem revisant de si li toca el braç o no, si realment això acaba sent gol o no gol. Aquí t'ho han dit, això és gol, no en el futbol, doncs és gol.
0: I jo el primer que havia pensat és que Safonov podia haver cantat, precisament per això, perquè havia quedat sense angle, però
1: no,
0: David,
1: no, és que la posa al millor lloc possible.
3: Li xuta una zona que pels porters és impossible.
4: Sí,
3: perquè li xuta... o sigui, li entra molt a prop del cap en una zona que ficar el braç és dificilíssim.
0: Sí, no,
3: jo crec que a Safonov no se li pot dir res. A sobre, la rematada és una canonada imparable.
5: I si li toca la cara,
3: la feita. O sigui, li fa un mapa de Budapest a la cara.
0: No pot tocar més el saxofon, no?
5: No pot tocar el saxofon, ja.
4: A veure, que intenta replicar el Paris Saint-Germain. Avança Hakimi, per la dreta. Dué, es replega l'Arsenal. Mira com corren tots, Dué, aixeca el cap. La centrada buscant Dembélé, la treu amb el cap Saliba, i ara comença a córrer l'Arsenal amb Trossard davant Vitinha, el tapa Hakimi, ui, Trossard, l'autopassada per superar Hakimi, no. Posa bé el cos i corre més Hakimi,
3: molt optimista,
4: enrere amb Marquinhos, 9 de la primera, l'Arsenal que està sorprenent guanyant 0-1 amb el gol de Kai Havertz.
5: Ja li costarà ja ara.
0: Home, i tant.
2: Sí. Encara veig més la pròrroga, que vaticinava a les 4 de la tarda, ara mateix.
1: Sí, tu ja poses tota la pròrroga, no?
2: Com amb 0-1.
3: Sí. Jo encara vaig bé per la meva porra, però no.
4: Jo tampoc.
0: Jo amb el resultat vaig com tu, Naveira, amb el
5: 2-1.
0: Trossard crec que ningú el tenia, deixa'm-ho mirar, però...
4: Havertz. No, ningú el tenia.
0: No?
4: No. Hi ha molt Dembélé, molt Balazkelia...
1: Sí. Tothom assegurant una mica,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Marrateguis.
4: Sí, com l'Arsenal.
0: Sí, i hi ha més PSG que Arsenal, també.
1: Sí.
4: Juga el Paris Saint-Germain, atenció.
0: Com sempre, amb bona vista.
4: A veure, minut 10. A veure com reacciona l'equip de Luis Enrique. Nuno Mendes. Passada l'espai per Fabián, de primeres amb Balazkelia, es regirava Balazkelia, apareix, però atentíssim. Declan Rice, anticipació de Vitinha per recuperar-la, intentava un barret, la pilota ha tocat en Odegaard, la regala, però l'Arsenal a... Nuno Mendes, a més hi havia fora de joc del futbolista vingut per darrere, que aquest era Havertz,
3: sí,
4: que havia recuperat la pilota.
5: Fixa't tu, Arteta, que semblava que perdia la
1: Premier.
5: La Lliga, sí. Se li anava, ha guanyat, i ara aquí està liant una traca.
0: Sí. Perquè, clar, el fet d'haver guanyat la Lliga a Solsona també els ajuda, no?, a l'hora d'afrontar aquesta final. Per més que no l'hagin guanyat mai, la Champions...
5: Estan amb una confiança tremenda. A més, fent el que han fet tota la temporada. Que ara s'han de replegar i, escolta, i ahir són contundents, són serios, tenen els quatre centrals en defensa i els hi costarà molt. Que el PSG està capacitat per poder-ho fer? Evidentment que sí. I, a més, a la banqueta té així per Barcolà i Zaire Emery i poca cosa més. Bueno, els dos joves, Mayulo i Mbai.
4: L'Arsenal té més banqueta avui.
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
4: I realment, quan la recitava, dic, mare meva... Nuno Mendes, amb Balazkelia, que la ve a buscar al mig del camp, rodejat entre Saka i Odegaard, enrere amb Vitinha. A la dreta la demana i ja rep Dué, l'MVP de la final de l'any passat. Dué cap a dins. Dué, la passada filtrada per Balazkelia, a punt d'emportar-se-la. La compta, el rebot. Balazkelia, acció defensiva brutal de Gabriel Magalhães, però una mica més... I Balazkelia té l'opció de la rematada. Que bé ho ha fet Gabriel, eh?
1: Sí, la treu just...
5: Estem veient a Balazkelia, que no està jugant en banda.
1: No.
5: Se'n va cap al mig i deixa l'espai a Fabián, que no és el jugador més ràpid d'Espanya.
4: Compte la centrada. Fabián enrere, la pilota que toca el pal per fora, diria. Portaria per l'Arsenal, deies, Dani, perdona.
5: No, no, que no és el jugador més ràpid, però que té molt de control a l'hora, quan té la pilota, fa bones entrades, bones passades, entén molt bé el joc, però que no és el jugador per desbordar en aquesta banda.
1: Suarà sang, el PSG, per marcar.
5: Sí, sí.
3: No, i a més, el Paris Saint-Germain, la circulació de la pilota que està duent
1: sí,
3: a terme és lentota.
1: Molt lenta, sí.
3: I l'Arsenal, després del gol, ja ha baixat el bloc.
4: Sí.
3: Compte, que ja comença a ser complicat el tema. Però bé, queda molt de temps per endavant.
4: A veure, Havertz, que la lluita amb Marquinhos, el duel que el guanya el capità del Paris Saint-Germain, el central brasiler. Aquí ens ensenyen ara. Surt el Paris Saint-Germain des del darrere, amb Nuno Mendes al mig, amb Vitinha. Té metres per avançar Vitinha, tocant amb João Neves, un dels seus socis al mig del camp. João Neves, que se'n va cap a la banda esquerra. Ara, mira, duer l'esquerra.
3: No, està juntant moltíssima gent per l'esquerra, perquè està Dué allà, sí, gairebé com si fos un lateral llarg, però és que Fabián també sobre l'esquerra.
4: Ui, la passada de Dué per Fabián. Està molt sol, no hi ha ningú a la rematada. El xut, finalment, jo crec que era un xut, això, de Fabián, molt creuat, directament a fora. És que anava molt sol. No l'acompanyava ningú, no tenia opcions per fer la centrada, que bé ho ha fet Dué. Però, clar, Dembélé estava molt, molt lluny. I ha dit, doncs mira, jo xuto i a veure què passa.
3: Sí, com deia el Dani, no? Està intentant sorprendre una mica el Paris Saint-Germain per posicionament, doncs perquè al final, quan comences a moure jugadors dins del camp, doncs el que busques també és una mica desequilibrar la pissarra del rival, no? I ara en aquest moment concret de partit, en aquesta última jugada, doncs s'han juntat, com dèiem, doncs Dué a una alçada, Fabián a l'alçada següent i a l'últim esglaó, diguem, estava Kvaratskhelia. I tota la banda dreta per Ashraf, tot i que no anava a atacar el Paris Saint-Germain per aquell altre costat.
4: Ha complicat aquí la vida en un moment, des del punt d'estat de perdre, i han fet falta.
1: Ui.
4: Ara intentava servir ràpid al PSG, els jugadors de l'Arsenal que han amagat la pilota. Juga ja Fabián amb Vitinha. Vitinha, no troba ningú. Doncs amb Marquinhos. A punt d'arribar al primer quart d'hora de la final. 0-1 guanya l'Arsenal.
0: L'única rematada de l'Arsenal ha acabat en gol. La del, vaja, si comptem la de Fabián, la del PSG ha anat desviadíssima.
3: L'Arsenal, que el 2006 també es va avançar, sí, amb el gol de Saul Campbell a la sortida d'una falta.
4: Veurem si avui el PSG pot fer com el Barça, que va acabar remuntant als minuts finals.
1: Què seria el Belletti del PSG? Hi ha Belletti? Pregunto,
3: Zaire Merí, no, quan entrant des de la banqueta.
4: Un Lucas Hernández, no?
3: Sí, també.
1: Sí, sí, podria ser, sí.
3: Sí.
4: Ara, no, potser Raya taparia millor la rematada.
3: Home, no en tinguis cap dubte.
4: Amb tots els respectes per en senyor Manuel Almunia. Falta favorable al PSG al mig del camp.
3: Fixa't com era el problema de la porteria d'Anglaterra en aquella època, que Almunia va estar molt a prop de nacionalitzar-se anglès i anar convocat a Anglaterra.
1: Increïble, increïble.
3: Quan Almunia, al futbol espanyol, és un porter de nivell absolutament mig, o sigui...
4: A veure, Vitinha al mig del camp. L'Arsenal, mira, ja tothom concentradet, juntetes, les línies, tapant...
5: Començo a veure Gonzalo Ramos ja,
4: Vitinha amb Marquinhos, avança metres, tocant amb Dembélé, que encara no l'havíem anomenat pràcticament,
1: No.
4: Dembélé amb Fabián, el Paris Saint-Germain, que haurà de mastegar sorra, Fabián, obertura a la dreta per Hakimi, la dorm amb el pit al lateral marroquí, enrere amb Marquinhos, ha passat per Hakimi, és bona, pot centrar, toca en un defensa, córner favorable al PSG, des de la dreta i anirà Dembélé.
3: Ah, però fixeu-vos l'aglomeració de jugadors de l'Arsenal que hi havia a l'àrea i no hi havia cap rematador al Paris Saint-Germain, És que el que diu el Dani té el seu què.
4: A veure... Ai, el córner.
5: I defensen 7 o 8,
3: Sí.
4: Córner, que va sonar de ningú. Ups. Compte, demanen mans de saca, però
1: no.
4: Jo diria que no hi ha res.
0: Seria d'un rebuig seu. Exacte. A més, que és una excepció de penal.
4: Quan ha controlat per rebutjar, finalment, se la queda ara Vitinha al mig del camp.
0: Va, fixeu-vos, ara intentava fer la passada a Kraft, que és un dels tres màxims assistents de la Champions, amb 6 passades de gol, igual que Kvaratskhelia i que Olise. Són els...
4: Ui, la pèrdua de Fabián, compte. Odegaard, se'n va molt sol Odegaard. L'acompanyen ja Trossard i Havertz. La passada picadeta per Trossard era molt difícil. Tot l'avantatge és per Safonov.
1: Aquestes pèrdues, van costar la final,
4: Sí, sí. I aquí ens ensenyen com... Upa, epa!
5: Dos mans.
4: Epa, saca.
0: És difícil, fer això.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. A veure, és que Vitinha... Cada cop que rep no sap a qui passar-li. És que...
1: Hi ha molta distància, no?
4: Sí, sí, sí, està molt lluny, tant Dué, Fabián i Odegaard. Saca, sí, sí, i Havertz tapen de meravella aquella zona.
3: És com que el fet de que l'Arsenal estigui omplint tant el carril central està duent una mica que el Paris Saint-Germain intenti juntar jugadors per les bandes, però clar, realment a mi em sorprèn que el Paris Saint-Germain, amb el que té al mig, no intenti...
1: Clar.
3: Fer-se una mica més fort, no? O sigui, jo crec que són, té tres jugadors com per intentar dominar més al mig del camp del que ho està fent fins ara. O sigui, que és cert que l'Arsenal té el carril central molt ben cobert, però vaja.
5: No, i a més té a Havertz que ajuda, sí, Trossard que dona un cop de mà.
3: Sí, sí, sí, sí, sí.
5: Ho té difícil al mig del camp dominar, quan la té Vitinha, però està en zona pràcticament al seu tres quarts de camp, però al seu propi terreny de joc, els altres estan mirant. Per què? Perquè tenen tres, quatre jugadors que s'estan movent, però els de l'Arsenal estan a sobre.
4: A veure, ho intenta el PSG amb Fabián, tocaran curt per a Vitinha, per a Esquella, mira, ara apareixent aquí com mig campista més... cap a la dreta, amb Dembélé. Dembélé davant Incapié, Dembélé amaga. Filtreta per Baratzker i el cop d'esperó, no li surt el georgià per tornar-li la pilota a Ousmane Dembélé per fer el tema meva. Recuperarà el Paris Saint-Germain. Sí, sí, sí, sí, ho fa, Fabián.
5: Ja no surt,
4: a zona de tres quarts. La demana ja la banda esquerra, Dué. No ho veu clar, però el migcampista de Los Palacios. Enrere amb Vitinha i aquest amb Nuno Mendes. Ara sí, rep Dué. Davant Mosquera. L'ajuda també Saca, Dué, li fan el 2 contra 1, Dué intentava marxar per dins, era molt difícil entre els dos, recupera l'Arsenal, Saca, avança metres, Saca protegint-la, Mosquera, el pressionava Joao Neves, no té problemes, enrere amb Declan Rice i aquest amb David Raya, que se la traurà de sobre, pilota al cel de Budapest perquè la lluiti Havertz, l'avantatge és per Pacho, posa el cap, evitarà que surti Joao Neves, enrere també amb el cap, perquè ara sí la tregui cap endavant Nuno Mendes, l'avantatge és per la defensa Gunner, se li va superant la pressió de Hakimi, obligat a retrocedir amb David Raya, 19 de partit, l'Arsenal, que de moment ho té controlat.
0: Sí, sí. Jo crec que fins i tot de cara a l'espectacle el gol és contraproduent.
1: Ha tallat.
0: Perquè haguéssim vist un Arsenal més obert.
1: Fixa't que el ritme és agònic, o sigui, no hi ha, no ha ajudat. A nivell de passada i de velocitat del joc, és molt lent.
4: Sí, sí, sí.
3: Bé, i tan important en una final és encertar com equivocar-se poc, i jo crec que l'Arsenal, sí, doncs, sí, de moment, escolta, quan li ve a algun dels centrals un jugador a pressionar, doncs té claríssim que escolta, que el porter sempre és una ajuda, i ara, doncs, David Raya ha tirat la pilota cap amunt, i l'Arsenal s'ha evitat problemes a prop de la seva àrea, o sigui que això ho tenen clar, i el fet d'anar per davant, doncs, també dona confiança, i a mesura que passen els minuts mantenint el lideratge al marcador, doncs això també t'omple, no?
0: Sí, no, portes a 0 en 14 partits. O sigui que...
3: I 0 derrotes a tota la Champions. Sí, sí. O sigui que...
4: I si gols aquí... encaixats, o més...
1: Realment és un gran cul, eh?
0: O sigui, sí, no. El PSG, per cert, és a un gol d'igualar, a dos de superar el rècord golejador d'una temporada a la Champions, que és, per mi, el rècord més random
4: estic
0: que té el
4: Barça.
0: Estic
4: d'acord, perquè ho he llegit quatre cops per entendre-ho, perquè dic aquell any...
0: Sí, perquè hi va haver dues lliguetes, i el Barça de Van Gaal de la temporada 99-2000, que no va fer res a la Champions,
3: sí, bé, semifinals.
0: Va
3: perdre amb el València, sí.
0: Sí.
1: Però vaja. Ah, és la semifinals amb el
0: València. Sí. Doncs és l'equip que ha fet més gols en una temporada a la Champions, 45.
3: Sí, molt, molt curiós. I fixeu-vos que l'Arsenal, que sempre l'associem amb una idea de joc molt atractiva, i crec que en molts moments de la seva història recent l'ha tingut, però quan ha arribat lluny a la Champions, sempre ha passat per un camí de solidificar-se molt. O sigui, recordem que l'Arsenal del 2006 arriba a la final no havent rebut cap gol en totes les eliminatòries. I en vuitens, quarts i semis no va rebre cap gol, Lehmann.
0: Allò, penal Riquelme pel Villarreal.
3: Correcte, sí, sí.
0: Però sí, sí.
3: És gros, eh? O sigui, 6 partits seguits d'eliminatòries de Champions, no reben cap gol.
0: És històric.
3: La és brutal.
1: A més, un equip que rebia gols, no? Per aquella època, pel tipus de joc que feia. No?
3: Sí, però el que dic
1: no,
3: és que...
1: No, dic en general, sí, com a concepte d'equip.
3: Sí, sí, però jo crec que amb el temps es va acabar, solidificant i canviant una mica la seva aposta. De fet, no fa molt de temps vaig tornar a veure la semi-Villarreal-Arsenal i l'Arsenal aquell dia només es defensa, eh? O sigui, és bastant gros.
1: En una d'aquelles nits random que vas tenir, sí, no? Vas dir, què faig ara?
3: De tant en tant m'agrada recuperar partits antics. Sí, sí, és maco.
0: 21 de la primera, el Puskas Arena, PSG 0, Arsenal 1, gol de Havertz, l'home de les finals, ja va marcar amb el Chelsea contra el Manchester City. I va donar la victòria, aquell gol. El conjunt blu. Sí.
4: L'any passat jo crec que ja anàvem 2-0, no? Aquest minut.
0: Sí. No, és que no hi va
4: res a veure, res a veure avui. Lluís Esqueli, pressionat per Vitinha, troba de meravella a Havertz, a l'esquerra amb Trossard. Trossard protegint-la de nou amb Havertz. La teva meva no és bo, però evita que surti Incapié. No, no ha sortit, al final sí.
0: Ups.
4: Però diria que és favorable al Paris Saint-Germain, exacte. Servei de banda pels francesos. Veiem Luis Enrique fa uns instants parlant amb João Neves, aplaudint, també intentant donar instruccions i trobar la manera de fer mal a aquest Arsenal, que de moment està fent el que ha de fer, el seu estil, de meravella.
0: Com ho veu, Solsona?
5: Ja estan defensant a l'Arsenal a 10 metres de la frontal de l'àrea els 10 jugadors. Sí que tindrà més la possessió, arribaran més de 3 quarts de camp al PSG, però aquí, si no estan encertats els homes de banda, Doué, Maraschelia, que puguin marxar l'1 contra 1, els hi costarà, perquè pel mig és difícil entrar, eh?
4: A veure, Vitinha intentant connectar amb Dembélé. L'empassa Saliba. Dembélé la toca amb el cap. Maraschelia la recull a la banda esquerra. Maraschelia davant Mosquera. Un altre cop li fan el 2 contra 1. Maraschelia amaga. Maraschelia intenta desbordar.
5: Que mal dia avui, eh?
4: Sí, intentat fer una cosa molt estranya i al final és pilota per Arsenal perquè...
1: No sé què ha volgut fer, però...
4: Sí, no sé.
0: Sí, abans també ha provat un toc d'esperó que no li ha sortit.
1: Potser no seria el dia, no?
5: Fixeu-se que no ha provat encara cap vegada de marxar per velocitat i buscar la profunditat. No ho ha provat ni una vegada amb Mosquera.
4: I ara pausa d'hidratació. Molt bona, no? El 23 de la primera, ja.
5: És que en fan 3.
3: Hi ha alguna actuació?
0: Bé, el Mundial serà més o menys igual, eh?
4: Sí? A les tempestes. Sí.
0: A més, a tots els partits hi haurà pausa d'hidratació, vull dir que aneu-vos preparant.
1: Cansant.
5: No és a la meitat, eh? Ho fa a la meitat, eh?
0: Sí.
1: Just a la meitat, sí.
2: Bé, no?
0: Abans ho fèiem al minut 30. Ep, Florentino!
4: Home!
5: Ja està fitxant algú, tu.
0: Què fa aquí?
1: Campanya, està fent campanya.
2: Portant l'informe Negreira.
3: Sí, correcte.
2: Sí, de la UEFA va dir que el portaria.
3: Va dir que, sí, que aprofitant la final de la Champions... Que
2: un carregat, eh?
1: Tu creus que el porta amb folis o amb un USB?
2: Amb folis.
1: Una carpeta, no?
3: Amb folis i amb pòssits. Marcant...
1: A la pàgina 14, aquest penal, no?
5: A la Lliga nostra, aquesta, la jugada del gol, haguessin estat al VAR mirant...
1: 10 minuts.
5: Pues si l'ha tocat amb el braç, no l'ha tocat.
0: Si no era fora de joc.
1: Te recomiendo.
0: Ja sabem que la vostra furgoneta no pot parar i nosaltres tampoc. A Carhouse Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'ofereixen Express Service, el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Sí, una hora, garantit. O et tornen els diners, eh? Sense esperes, amb cita prèvia i amb la màxima puntualitat, perquè saben que el teu temps val or. Tot gràcies a Express Service de Carhouse Service Plus. Només a Carhouse Sant Boi, concessionari oficial Volkswagen, Vehicles Comercials.
4: Està nerviós el Cruyff, eh?
3: Sí.
4: Has vist? Que m'has movia, no sé com posar-se, estàs contents. Sí.
3: I ara ensenyaven la reacció de la banqueta de l'Arsenal al gol. Que genuïna la cara d'estar flipant de Jokeres, després de veure que marcava l'Arsenal al minut 5, eh?
1: Però és cara de no em crec que està passant, no?
3: Sí.
5: No em crec que hagi marcat la meva posició.
4: A veure, s'ha pres ja el joc després d'aquesta pausa d'hidratació amb aquest 0-1 al minut 6 amb el gol de Havertz. Saca, força en servei de banda just davant la posició de Mikel Arteta, guanyador de la Lliga amb l'equip Gunner, i ara mateix seria campió d'Europa. Queden 20 de la primera més tota la segona part. Mosquera posant la pilota en joc.
0: D'aquí hi ha l'estàtua, Arteta. Vull dir,
4: si
0: aconsegueix això...
4: Oh. Ui, l'excursió ara de Luis Esqueli, que ve Luis Esqueli amb Odegaard, la demanda a la banda, ja saca davant Nuno Mendes, interessant duel, saca la bicicleta, la centrada, Safonov la deixa morta, la treu. Ui, finalment Hakim, i compta si perquè ha rebut un cop al cap, diria Safonov.
0: Sí.
4: A veure, atura el joc Daniel Siebert, conversa amb Trossard i Marquinhos, perquè diria que és Trossard qui, o Havertz, un dels dos, qui li dona el cop. Ara veurem la repetició. És Havertz...
0: Que bé ho ha fet Trossard, saca,
4: sí,
0: eh?
4: Sí, és Trossard. Sí, no?
0: Ui.
4: Un cop.
3: Sí, Trossard, no?
0: Està a l'esquenes, però quan el toca, no? És forma... totalment involuntari, no?
4: Totalment, no podia evitar el xoc, no?
0: Però el cop se l'emporta, eh?
4: Sí. Està encara estera a la gespa. Surten els serveis mèdics a interessar-se pel seu estat. Lluís Enrique, que sospira, pensa... que
5: cada entratge valia.
4: Ell,
5: cada entratge valia.
4: Ui!
0: Només hi faltaria això.
4: Mira. Ai, ai, ai.
5: Hòstia, se m'alves, tu.
0: Sí. A mi em recorda Valdés.
1: Valdés.
5: A Valdés, també.
0: Una barreja.
1: Sí, sí. Jo anava a dir Valdés,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí.
5: Valdés, sí.
4: Està en Xiclet. Lucas Chevalier.
5: Salga i resuélvame esto.
0: Sí, sí. Salga y que no le meta ninguno más, ¿eh?
5: No se las meta dentro, por favor.
0: Sí.
2: Una mica de gel al cap. Sí. Vaja, molt malament hauria d'estar. Sí. Per no continuar. Sí, per cert, que la Copa informa que hi ha 4 autobusos, autocars, durant el dia a Budapest,
0: sí,
2: circulant amb la imatge d'Enrique Riquelme, Enrique Riquelme, presidente.
4: No,
0: com?
2: Amb un lema, amb dos lemes en anglès en els autocars. Gaudiu de la nit, tornarem, per dedicat als aficionats de l'Arsenal i del PSG, i un altre lema que ve a dir una mica com els rivals van i venen, el Madrid torna. Madrid com es va,
1: compta
2: amb Florentino, quatre autobusos.
1: Sí. Florentino allà, és que...
0: Sí, sí, Florentino deu haver pensat que és una conxorxa, no?
1: Ja, però em sembla que a banda dels quartos que implica tenir això...
4: Wenger i Figo, quina gran conversa deu haver-hi aquí.
3: I Sami Khedira, a la fila
4: següent. I mira, Robert Martínez, mira, Rafa Benítez, també.
3: Ruth Gullit.
4: Sí, déu-n'hi-do.
1: Important la cara de fàstic de Figo, està tenint una cara com de... Alguna cosa que no li estava...
4: Potser estava veient això de l'Enrique Riquelme.
1: Sí, ja envia altra imatge amb el vídeo, no?
0: Però, hosti, és molt random, no?
2: Bueno, és un...
1: No, això és perquè se'n parli.
2: És un gest d'impacte d'aquests, no?
4: I la pancarta per la porta, quin impacte va tenir? Doncs ara els autobusos de Riquelme.
1: Sí, a més és a contrast,
0: no? Sí, perquè socis del Madrid que votin, diguéssim...
1: No, però...
3: Avui poc, sí.
1: Això, evidentment, arriba aquí, certament. I tu veus a Florentino a la llotja i veus un autocar donant voltes per... Sí. Parlant del Madrid i de la grandesa del Madrid, etc. Clar, està ben jugat, eh? A mi em sembla que com a...
2: A veure, sí.
0: Està fent bona campanya, no, Broc?
1: O sigui, jo, el que va presentar l'altre dia, em sembla un porro descomunal, allò del resort aquest madridista que va presentar, que és una cosa increïble, però, home, com a mínim és una campanya moderna,
0: sí,
1: entre cometes, eh?
0: I hi ha el del descompte de l'abonament fins que tornin a guanyar.
1: Sí,
0: i aquests punts populistes...
1: Això ja sabem que... Això
3: del carnet de soci, no de l'abonament. Sí, que si fos de l'abonament, sí, estarien comprometent els seus ingressos.
0: Sí, sí,
3: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, és veritat, és veritat.
1: Però, com a mínim, aquesta campanya d'avui, em sembla que tindrà un impacte segur. Això es veurà tot arreu.
3: Increïble que estigui Daniel Sibert xiulant la final de la Champions, eh? O sigui, amb les semifinals que es va marcar...
1: Sí. Ah, però clar, com és el que dius, no, Jaume?
3: Tremendo,
1: els de Mundial no...
3: No s'avisen un altre, aquest senyor, eh? O sigui...
4: I a part, que els més tops segurament són francesos i anglesos, no?
3: Sí,
1: clar.
4: Un Turpin, un Letexier, un Oliver...
0: Sí, però...
4: Sí, no. Podríem haver posat aquí a Gil Manzano, també, si vols.
0: Hòstia. No, clar, és que...
4: Seria divertida, la final, un Gil Manzano i el Cerro.
3: Imagina't.
0: Clar, podríem haver tirat d'un italià, però és que els italians tampoc és que estiguin...
1: Kovacs? Kovacs és...
3: No, Kovacs és...
0: Romanès.
3: Romanès,
0: sí. Haguéssim pogut posar.
4: A veure, que s'ha repès el joc.
0: Slavkovic, no?
4: Ho intenta el PSG amb Dembélé. El desdobla ja Hakimi. Dembélé dins l'àrea. Dembélé. El sol que l'ha molestat, jo crec, a Dembélé. Dembélé torna a rebre el vèrtex. Al davant té Trossard, també Havertz. No ho veu clar, Dembélé. Enrere amb Vitinha. La demana Bratzker i a l'altre costat com un desesperat.
0: Tot l'Arsenal està fàcticament dins l'àrea.
4: De nou Dembélé.
5: I Mendes està per rematar.
4: La centrada. Intentava rematar Nuno Mendes, la treu la defensa de l'Arsenal. Due. Ui, hi ha hagut un xoc. S'ha encarregat a Nuno Mendes, a dins l'àrea. Està estès, es queixa d'una trepitjada al turmer. Es queixa molt d'una Mendes.
0: Però això no entrarà, eh?
4: Baratskelia, amb duet, encara no s'aixeca, eh? Movent la pelota al Paris Saint-Germain, i ara crec que sí que algú ha d'aturar el joc.
0: Els seus companys.
4: A veure, la centrada no la fa encara, va... Era Hakimi, no. Enrere, Dembélé.
0: Home, però llença-la fora, Dembélé.
4: Dembélé, amb Joao Neves. Enrere, Hakimi, Due, cau a terra. No hi ha res. La traurà la defensa del Arsenal. Això és una mica on deixa tot el dispatx.
1: És que normalment s'està morint, o sigui, s'està morint en directe.
4: Mira, ara sí que s'interessa per ell, però encara no s'aixeca. A veure, s'atura el joc o no? És que no podem estar tot el partit amb aquest home aquí dins l'àrea.
0: No, però esclar, si els seus companys també llencen fora...
4: Ara, Marquinhos.
2: L'àrbitre pot aturar el joc.
0: Sí. Però home, però els companys també, vull dir...
4: Si interessa per ell David Raya, s'aixeca ja el portuguès.
1: Ara ja està bé, fa mitja hora que estava rodant.
0: A veure què ha passat aquí.
3: Res.
4: Gabriel...
0: És una acció fortuïta.
3: Sí. O sigui, estic segur que li ha fet mal, perquè veient la trepitjada que li fa... li ha fet mal segur, però no és penal a la vida, això.
4: I després molt bé Gabriel un altre cop amb sí. Dué, llançant-se a terra.
0: Però tampoc tu, era penal.
1: Tu si veus que els teus companys t'estàs morint, perquè el Pallos estava morint, no. I ningú
3: més, i a més, la pilota fora. I a més perdent, o sigui, perdent, no. Que no, hi ha, no hi ha motiu per perdre temps. O sigui,
1: però has de pensar, hòstia, aquesta gent... els importo zero,
3: sí,
1: no?
3: Sí. O sigui, què volen, que marxi?
1: Clar, clar,
3: que...
1: clar.
3: És com que són els primers que no es creuen el seu propi company.
1: Sí,
3: també,
1: sí, totalment.
4: 32 de partit. 0-1 guanya l'Arsenal. Ho intenta el Paris Saint-Germain. Cada moment... És que rematada, Jaume.
0: O la Fabián, no? Continuem amb la Fabián.
4: Ara intentaven trobar precisament a l'Andalús. Ha sortit molt atent Ratlla per enviar-la fora. Servei de banda. Tindrem afegit generós, perquè amb Safonov jo crec que hem fet 3-4 ben bons. I algun més que hem perdut.
3: El cooling break també, no?
4: Sí, per comptarà
3: això. Comptarà dos minutets, fàcil.
0: Sí, en portem 4 mínim.
4: Sí, sí. Vitinha. Amb Marquinhos a la dreta, ja la demanen Hakimi i Dembélé, que és qui rep. Dembélé. Davant Trossard. No ho veu? Clar, és que clar, molt difícil això, Nuno Mendes, ara cap a l'esquerra. Vinga, va. Amb Fabián. Enrere un altre cop amb el portuguès ja recuperat de la trepitjada. Vitinha.
5: Mare
4: de Déu. És que és impossible.
3: És que, o el Paris Saint-Germain fa una combinació sí. d'orfebreria o és
4: a veure.
3: Dificilíssim.
4: Dembélé, picadeta per Hakimi, li torna amb el cap enrere perquè la controli. Dué, aquest amb Marquinhos. Vitinha ve a buscar-la. A l'esquerra horitzontalment té Fabián. Fabián, sí.
5: Vols dir que no n'hi ha més de vermell?
4: Compte, compte.
1: N'hi ha 12.
4: Compte'ls per assegurar-nos, Dani. A veure, Fabián, amb Vitinha un altre cop. Vitinha... No ho veu clar, a la dreta i és completament sol Dué. Ara rep Dué, però clar, és que surten ràpidament i és que ja tens 4 al davant pressionant-te així una mica com en zona, sí. No? Que...
1: I el PSG estàs passot, també.
4: Sí, no és aquell
1: PSG. A veure, coses,
4: Vitinha, Vitinha ara sí, amb Hakimi amb el cap, aquest amb Dembélé enrere, amb l'esquerra, de nou Hakimi. Dembélé a la frontal, carregarà la cama Dembélé, amaga amb el xut, la típica de Dembélé, picadeta per ningú, per David Raya, que la bloca... Sense problemes, no és el dia realment del Paris Saint-Germain contra aquest Arsenal, que és rocós, a més no poder.
3: Bé, i com que la circulació del Paris Saint-Germain doncs, no és ràpida, l'Arsenal pot bascular molt fàcil i a més, tenen sempre ben protegida la frontal de l'àrea, que al final això és clau. O sigui, tenir un, dos jugadors que tinguin aquella consciència de dir, ostres, és que la frontal de l'àrea és importantíssim cobrir-la, no la podem deixar buida i clar, sobretot Rice, que m'estic fixant molt amb ell, perquè hi ha moments on, moments puntuals on potser els centrals de l'Arsenal surten una mica i Rice sempre està atent per tapar aquella posició i després torna al mig, o sigui que en aquest sentit l'Arsenal està tenint temps per
1: col·locar-se.
4: Sí, espera la centrada de Nuno Mendes, no l'acaba de treure, finalment Rice sí que ho fa, la baixa saca i intentava arrencar, impossible, perquè tenia al davant Nuno Mendes, servei de banda, i ara compta perquè hi havia una pilota per allà al mig.
0: És que ja tenien un córner i no l'han penjat, no. Que ja ho entenc, que l'Arsenal sí, sí, té el potencial aeri, però potser són jugades que has d'aprofitar per provar sort.
1: Totalment. Sí.
5: És que tampoc poden jugar molt més ràpid. És que els altres estan molt tancats
1: I
5: no et permet córrer. Per exemple, no hem vist a Baraskelia, no l'hem vist.
0: No, no.
5: Dembélé, ara que ha caigut una mica a banda dreta, doncs sembla que...
4: Espera la centrada de Hakimi, no arriba.
5: Però els altres, els de dalt, no estan intervenint. Per què? Perquè ells, els quatre defensors, no es mouen d'aquí. I llavors tenen a Raiz que es posa per davant. I quan ja tenen més possessió, ja n'hi han 10. Per tant, és difícil, s'ha de ser molt precís i aquí les individualitats és el que ha de marcar. Sí, sí. Un contra un que puguis marxar i fer una jugada, si no, ho tindran complicat.
4: Ara pèrdua.
3: I ser capaços de tirar parets també a la frontal de l'àrea, que hi hagi jugadors que et permetin doncs, dur a terme aquestes combinacions. I ara molt bé saca,
0: sí, sí. Sí, sí,
4: forçant la falta de Nuno Mendes, que a més la podran penjar si volen. Tot i que amb el 0-1 potser diran no. Curt.
0: Sí, però com a mínim surten de l'àrea, sí, sí. Agafen aire i guanyen temps. I el rellotge corre al seu favor, sí, sí. 0-1, guanya l'Arsenal amb el gol de Havertz.
4: 10 més l'afegit.
1: Tampoc ho estan passant malament, és a dir, en defensa.
4: No.
1: Això et dona una confiança brutal.
0: Ara, perquè... jo crec que aquesta final ens demostra que allò que dèiem, no, el Barça amb l'Arsenal, bé, el Barça amb l'Arsenal s'hagués hagut de jugar, eh?
1: Sí, sí.
3: Home, i tant.
1: Sí, totalment, sí. Totalment, però...
5: I Messi en marquen abans, perquè sí, sí, de cara a l'espectador hagués sigut millor que hagués marcat el PSG. Sí. Per què? Perquè haguéssim vist potser un partit una mica diferent per part de l'Arsenal.
4: A veure, segur, sí, sí. La falta lateral que la penjarà Declan Rice, compte.
5: I si te'n foten una...
4: Que sabem com són.
0: Uf.
4: Rice, cap al punt de penal, ha rematat Gabriel, desviat, també més s'ha molestat amb Incapié.
3: Sí.
4: Ha rebut a més un cop un jugador de l'Arsenal, del Paris Saint-Germain, perdó, era Fabian, que l'ensenya, es mira la zona de l'estómac.
3: Entrava bé Gabriel, eh?
1: Sí.
3: Jo crec que si no s'arriba a molestar amb
5: no
3: Incapié...
5: No remata ell, eh?
3: No, no la toca ell. Crec que és Havertz, el que està per allà. Diria que és finalment el que la toca, una mica d'aquella manera, però si arriba Gabriel, compte, eh?
4: Hi ha gran problemes per sortir el Paris Saint-Germain, però espera que se l'emporta. Ara sí, el conjunt parisenc amb Vitinha. A la dreta té Dembélé, com corre Rice. A Gembre rep ja el pilota d'or. Dembélé dins l'àrea, carrega la cama al sud, que ve un altre cop Gabriel. El partit que està fent és descomunal.
5: Ja n'hi ha 14.
4: Sí, és increïble com ha replegat l'Arsenal.
0: Era un 3 contra 3 i ha acabat sent un 4 del PSG, 8 de l'Arsenal. Al·lucinant.
3: I Rice està a totes, eh?
4: Sí.
3: És brutal.
4: I ara ho intenta Doué, l'àrbitre deixa seguir l'acció, Doué, a la dreta la demana Dembélé, Doué pel seu compte, doncs l'acaba perdent, es queixa Doué, però no té motius per queixar-se, li han tret la pilota de forma neta. Surt l'Arsenal per la dreta, amb Mosquera. Enrere.
5: I Dembélé avui tampoc té el dia,
4: no.
5: Eh?
4: Sí. És que ningú del Paris Saint-Germain et diria. Ui, ara espera't, Saliba que comença a córrer i ningú el frena. Saliba troba Havertz a la zona de tres quarts, es regira Havertz, a punt de perdre, evita... A l'últim moment, però fent arribar la pilota, Incapié. A l'esquerra rep ja Trossard. D'esquena ha sortit el capità Marquinhos a perseguir-lo, eh? Fins allà. Marquinhos està enmig del càmera. Lluís Esqueli, amb João Neves, emparellat, la manté el migcampista anglès.
3: I a l'acció anterior de la contra, que no acaba bé pels interessos del Paris Saint-Germain, gran treball de Doué, que és el que roba la pilota, que es tira a terra, que recupera la bola i genera... aquell context a priori favorable pel seu equip, però que l'Arsenal ha gestionat també doncs, amb el replegament que ha fet.
4: 222 passades del Paris Saint-Germain, 45 de l'Arsenal completades. És que clar, aquesta dada...
1: Economia de mitjanes.
3: Economia del futbol.
2: No veig Arteta preocupat.
4: No.
1: De fet, li sembla moltes. Està pensant en les passades.
0: Pensava, com s'ha tornat Arteta, no? A Xavi? És un...
3: No, és que...
0: un evident allò... canvi de paradigma d'un entrenador que estava en Guardiola al City.
2: Bueno, ha vist que aquest camí el porta a l'èxit.
1: I potser ha analitzat l'equip i ha dit tenim més opcions de guanyar coses jugant així. I es demostra que
5: és molt difícil passar per aquí.
1: És molt complicat.
5: De les línies molt juntetes.
1: Sí. Molt feixuc.
5: I a més estan tots.
4: A veure.
2: Perquè això perquè sembla que... això és molt fàcil.
1: No,
2: clar.
1: No.
2: I això no... Vull dir, això, això està treballat... Igual que el PSG està treballadíssim, això igualment està treballadíssim.
1: Sí, tant.
3: Sí.
4: Vitinha, al mig del camp.
1: Com el Getafe de Bordalàs,
4: no? I tant. Sí. Mira, Europa ha arribat.
3: Treballen fins i tot les caigudes.
1: Sí, no, és que això és el que treballen més. Sí.
4: A veure, que hi va el Paris Saint-Germain per la dreta. Hakimi desbordant. Hakimi, línia de fons a centrada. Es passeja. Ara recull Baratzkeli al segon pal. Baratzkeli davant Mosquera. Ho té molt difícil. Enrere amb Nuno Mendes. La penjarà? Sí. Intentava posar el cop d'esperó aquí. Dembélé era molt difícil. Treu la defensa de l'Arsenal. Evitarà el saber de banda. No. Ui, ara enganxada entre Hakimi i Havertz. S'acosta l'àrbitre cap allà. Sí. Dialogo amb tots dos.
0: No crec que tregui targetes.
4: No, diu que res.
0: Sí, farà una mica de cas blau i ja està. Hakimi, que ara aquí anava revolucionat, a mi m'està semblant el més clarivident del PSG, Solsona. No sé si estàs d'acord.
5: Sí. Però a mesura que vagi avançant el partit i comenci la segona part, si això segueix així, jo crec que Luis Enrique ha de buscar una segona opció, un segon plan, el plan B, diguéssim ara, perquè per entrar aquí han de jugar, buscar la jugada individual, associar-se, intentar fer parets, a veure si arribes. Però en cap moment una centrada bona. Buscar algun jugador que si fas una centrada pugui rematar, l'únic que hi ha és Gonzalo Ramos.
3: Sí.
5: Per tant, igual haurà de buscar, que no sé el que farà.
3: O reforces al mig del camp o fiques un davanter més de referència. No? Perquè realment ara mateix l'Arsenal està superant clarament el Paris Saint-Germain.
2: 77% de possessió del PSG
0: i arribarà 23
2: de l'Arsenal.
1: Sí.
2: Els gols esperats 0,09 el PSG, 0,12 l'Arsenal.
3: Està bé.
2: Li dona l'estadística.
3: Sí, jo he llegit abans que el xut de Havertz era un 0,08 crec de expected goals. O sigui,
0: vaja, jo crec que en el moment del xut paren la pilota i aquí la taula
1: Ningú.
3: No,
2: estàvem a punt d'insultar-lo.
1: Sí, és així.
4: A veure, Nuno Mendes intentant connectar amb Dembélé, atentíssim Gabriel, tot i que la pilota li cau al francès.
0: Ui,
4: la recull... S'ha equivocat aquí, Hakimi. Aquí,
0: Clarivident
4: no ha estat ara.
0: No.
4: Era...
3: Ai, Odegaard.
4: Sí, ara recuperació de... del Paris Saint-Germain. Ara en Dué pel mig, com un mig a punta, pràcticament. Veus que la Joao Neves.
0: Que s'acosti l'àrea, Dué.
4: El tens, eh?
0: Sí, per ser Gonzalo Ramos, aposta de Damià López. Sí. A la porra.
4: Doncs mira, potser és que acabarà sent l'agraciat.
1: No t'estranya, eh?
4: A veure, des que estic, està clarivident Hakimi, que són dues errades, eh? Molló, les bufes.
0: Gràcies, Clara.
1: Així m'agrada, que la banca ni batades a la mínima. És com ha de ser, és com ha de ser treballant aquí.
0: Sí, sense compassió.
4: I això que ha portat pastetes al jefe avui, eh?
0: Sí.
4: I no estan
0: encara
4: obertes,
0: no les heu
4: encara.
1: No estan les cans.
2: Sí, home. Coram.
4: Som Albert Ferran, Ferran, sí, sí.
0: Normalment feien pizzas, perquè a la final era l'hora de sopar, però avui he hagut de portar croissanets.
2: En Cupido, ja, content, està.
0: Sí, Cupido.
4: Cupido, crec que mai me l'havia vist aquí, Cupido.
0: Sí, home, alguna vegada.
3: No l'havia vist mai treballant per la ràdio.
1: L'havia vist en altres llocs, però no aquí.
4: Sempre el veig voltant, sí.
0: Algun t'ho diràs hem fet amb en Cupi,
4: Xavi, no? Jo no hi
0: era, Algun t'ho diràs hem fet amb en Cupi.
2: De tot, en Cupi sempre està disponible, mira, avui.
5: Ha vist les pastes i ha dit...
0: Ja vinc jo.
5: Ja vinc jo.
4: Redacciona més, Cupido, no ho sàpigues. A veure, que ataca el Paris Saint-Germain a la frontal, Baratskelia. Baratskelia avança metres, Baratskelia amaga amb el sud. Baratskelia enrere amb Fabián, a l'esquerra Nuno Mendes. El portuguès aixeca el cap, s'entrarà. Nuno Mendes arriba dins l'àrea. Nuno Mendes enrere, pot treure la roba, ataca la Fabián fora. No l'ha tret del tot bé la defensa de l'Arsenal, però Fabián ha rematat amb el cap com va pogut, però jo crec que se l'ha trobat.
1: Sí, sí.
4: I ha fet el que ha pogut el migcampista del Paris Saint-Germain, però és l'aproximació més clara, diria, de l'equip de Luis Enrique en el que portem de partit, eh? Per Escria també tenia la cama a punt ja per xutar.
0: Sí, el rebuig d'Incapié era que fos una de ser, eh?
4: Sí.
3: Sí, difícil perquè, clar, Incapié és esquerrà i jo crec que no volent cometre una errada encara major posa la cama esquerra i no i en comptes de la dreta, que bueno, jo crec que la dreta aquí, si de cas, encara pitjor.
1: Però Fabián s'ha de treu, no? A Baratskelia? O sigui, Baratskelia està fent com el gest d'engaltar. Sí.

0: que té 100 de les nits d'estiu de l'Empordà amb Xavi Puig.
1: Alguna preferència? Alguna
2: nit hi serà,
3: sí?
2: Com?
3: No, actua també, Xavi Puig?
4: Jo, els sons del món? No, de moment, potser algun dia.
0: Ara, potser un d'usar cau.
4: Encara no és a l'agenda, però ho podem posar. Sí, home.
3: Que ho intenta el Paris Saint-Germain, no.
1: Roger Mas, sí,
3: home. És impossible.
0: Roger Mas ja aniries, eh?
1: Sí, sempre m'agrada.
3: Dembélé, amaga'm el xut. Pot xutar Dembélé als núvols. Uf. És que és impossible. Hi ha hagut una acció en què semblava que podia córrer una mica més al Paris Saint-Germain i al cap de 3 segons ja hi havia tot l'Arsenal defensant. Emi Henry, aquest està nerviós, eh?
0: Sí.
3: Però per un bon motiu, perquè està guanyant el seu equip.
4: Sí, sí.
3: M'estava recordant la imatge d'ell al córner contra el Barça quan s'assegeu allà esgotat, doncs ara el mateix.
0: Quan jugava amb l'Arsenal a la final, vols
3: sí,
0: dir?
3: Sí, el 2006. Hi ha una imatge que fa canvis, no sé si és l'Arsenal o el Barça, en un córner, abans un córner de l'Arsenal, que Henry s'assegeu allà al córner esgotat. 0-1 encara en aquell moment el resultat.
0: I l'ha anat a buscar el realitzador al set de televisió, de la CBS.
5: Si ara durés 10 minuts més aquesta primera part, jo crec que el PSG està a prop de marcar.
3: Sí?
1: Sí, ha millorat, sí. Ha millorat.
3: A veure, 3 segons, 2, 1... 6 minuts. Per què ens ho ensenyen així? Això també és perquè juguem a la tarda, que ensenyen un 0 vermell i un 6 verd, això, a vegades...
0: Que no sap com va el cartell, no. El quart àrbitre. Curiosament, perquè és quart àrbitre, hauria de saber com va, però...
1: No és innovació, és que...
0: No té molta
1: que...
0: més feina, eh?
1: No.
0: You had one job, eh?
3: Sí, és d'afegit, doncs.
1: De fet, la segona part ja no hi serà.
0: No.
3: I això que és suís, i això els rellotges hauria de dominar-ho.
0: Sí. Ah, no. Deixa'l. Tenim assistent de Vara del Ferro.
1: Ah,
0: sí.
1: Compte el trincador, eh?
0: Sí. Sí que està trincant bastant en aquesta recta final de Champions.
1: Bona facturació.
3: Van Bokel de vacances ja, gastant-s'ho tot, no?
1: Sí. Ah, Van Bokel Mundial vam dir que no...
0: No. Home, però no. Clar, és que no ho entenc, perquè ni el Mundial...
4: Només faltava.
0: Ni en aquesta recta final de
4: Champions. També és el Mundial Van Bokel,
1: saps? A més, el Mundial a 4 partits al dia, eh? O sigui...
0: N'hi haurà de pitjors, també, a veure, en el Mundial.
3: Oh. Sí, Bokel, no. A veure, el Mundial de clubs ja en van veure alguns.
0: Sí.
4: Van Bokel,
3: joder. Juga el Paris Saint-Germain, sí? Queden 5 minutets. A veure si... 5 són pocs, no, Dani, per veure un gol al Paris Saint-Germain o què? A veure.
5: Són pocs.
3: João Neves amb Dembélé. Dembélé se li escapa el control. No la treu la defensa de l'Arsenal. Arriba João Neves, cau, demana a Dembélé alguna cosa. La pilota la recull Pacho al mig del camp.
0: És que pel mig és molt difícil.
3: Sí. Per tot arreu, jo diria, avui. Nuno Mendes a l'esquerra amb Baratskelia.
1: Però és molt, molt frustrant jugar això. Eh?
3: Sí.
1: O sigui, ha de ser
3: sí, totalment.
1: Psicològicament jo crec que t'ha de destrossar el cap.
3: Hakimi a la dreta amb Doué. Es desmarcava Dembélé, Doué, fent la diagonal cap enrere, amb Marquinhos. Marquinhos amb Vitinha. Pel mig del portuguès, Doué a la frontal. Doué al xut, als núvols també, fora. Molt desviat. És que, clar, és molt difícil. Sí, mira com ho celebren els Gunners, aquí els ha caigut la pilota.
0: Clar, és una alternativa al xut des de fora de l'àrea, però tampoc de moment estan gens inspirats.
3: Mira que té bons xutadors al PSG des de lluny, eh? Home. Amb Vitinha, amb...
4: Amb Kvaratskhelia, també.
3: Dembélé, Kvaratskhelia, sí. Però...
0: Toca pilot Incapié, no?
1: Sí, toca pilot.
0: En aquesta acció que reclamava Dembélé.
1: Bon tall de cabell, aquest que m'està ensenyant. Un aficionat.
3: Sí.
1: Ha agafat una, no? una olla i se l'ha posat al cap. Ha fet amb una maquineta...
4: L'olla feia el contorn del pentinat.
1: Sí. Però una olla estranya, eh? No és mica olla de pasta, no.
3: A veure, com intenta l'Arsenal. Mira, que potser en pot tenir una. Havertz. Espera l'arribada de Mosquera, rep ja l'Espanyol, trobant per dins. Ui, compte, Odegaard amb Havertz, dins l'àrea, Havertz! La pilota la queda Safonov perquè l'acció de Marquinhos ha estat providencial. Però mira que fàcil l'Arsenal, una acció que arriba a trobar l'espai entre Odegaard i Havertz. Potser ha trigat una mica massa a xutar, però molt bé Marquinhos... evitant el 0-2 de l'Arsenal just abans del descans. Aquest ha estat un cop duríssim pel Paris Saint-Germain, eh?
0: Aquesta acció és marca registrada a l'Arsenal, eh? Aquesta la fan moltíssim. La banda dreta, doncs, moltes vegades amb Saka, sobretot, doncs, sol ser un punt fort de volcar la pilota cap allà i realment la paret és boníssima amb Saka, amb Odegaard i amb Havertz anant a l'espai. I, vaja, si no arriba a ser per Marquinhos, igual estan parlant ja del 0-2.
6: Sí, m'ha fet patir fins i tot, des del punt de vista del PSG, que el rebot no acabés anant cap a dins.
3: Ui,
6: sí.
3: Espera, que ara ho intentava el Paris Saint-Germain. Atentíssim, i ajudant molt en defensa a Trossard. S'ha llançat a terra per evitar que la pilota arribés neta a Hakimi. Serà córner pel Paris Saint-Germain i anirà Dembélé.
6: Ara sí que la pengen, eh?
3: Sí. Espera, que ara L'àrbitre ha de posar pau.

0: amb David Raya i Fabián, diria que són dos companys que s'han trobat en unes quantes concentracions amb la selecció espanyola.
1: El compromís dels extrems de l'Arsenal és brutal.
2: Sí.
0: Perquè aquí Trossard és qui ha defensat. A veure, dos per el descans. A Budapest 0-1 guanya l'Arsenal. Dembélé la posa al segon pal. No hi ha ningú. La treu Saliba, la recull Nuno Mendes amb Vitinha. Vitinha aixeca el cap a l'esquerra. Hi ha un futbolista sol. Fabián, que és qui rep. Fabián la posa, acaba sent un xut. Se li escapa David Raya en segona instància. Sí, la bloca. El porter barceloní de l'Arsenal. Quina gran temporada també, tot i que avui clar, no l'han ni provat pràcticament. Aquesta seria la primera en què ha d'intervenir de veritat David Raya. L'Arsenal, que ja l'ha regalat al Paris Saint-Germain, un minut i mig pel descans, 0-1.
3: Potser hauria de canviar de bandes a Barasquelia, perquè jo el veig que no intenta mai.
2: No intenta res.
3: No intenta res, no sé si no s'atreveix perquè veu que és Mosquera.
2: Però perquè té ajudes ràpides.
3: No està bé, té les ajudes de Saca, és veritat, però potser canviant de posició a l'altra banda, i Dembélé o Doué que passés a la banda contrària.
0: Però ho ha intentat, perquè Doué l'hem vist algun cop per l'esquerra també.
2: Sí, ha fet un canvi, sí.
0: I vaig creure, sí que és cert que la banda dreta no l'ha trepitjat, ha jugat o per l'esquerra o pel mig. Però és que a l'altre costat, i ho deia el Jaume, també hi ha les ajudes. És que és difícil, sigui per on sigui. Però és cert que ni una ha intentat per Barasquelia avui.
2: Sí, perquè la Mina a vegades té les ajudes i ho intenta. Sí. I, diguéssim que depèn de la confiança que tinguis, no?, en aquell moment, suposo.
0: Estem ja als últims 40 segons i té un servei davant de l'Arsenal, per tant, el partit, la primera part, morirà segurament en aquesta acció. Mosquera no té pressa. De fet, Declan Rice diu, no, espera, que la penjo jo.
1: Sí, i la penjarà a l'àrea,
0: sí, eh? Sí, per això. Declan Rice canvia més, crec, de pilota. No li ha convençut la que hi havia. 20 segons, la servirà directament al migcampista de l'Arsenal.
1: Compte l'estratègia.
0: A veure, i és per allà, crec que he vist a Gabriel. La posa de Clan Rice al primer pal, la pentinava Havertz, la lluita Mosquera, posa el cap, també arriba Pacho finalment, i mira, en treu un corner, la falta que ha xulat al final. Corner, ja espera, que els corners de l'Arsenal sabem que són els bons. Crec que en Lliga finalment han estat 19. Els que ha fet de córner.
1: Sí, jo juraria que és el primer, eh?
0: Sí, perquè si no ho haguéssim esmentat i ho haguéssim destacat.
1: 4 al PSG.
0: Doncs espera't, que un córner en l'última acció de la primera part. I anirà Saka.
1: Sí, ara l'última jugada. Fan el 2-0, és la primera part somiada per Arteta.
4: Home, mare meva.
0: Preocupació en l'afició de... ha xulat descans? Ha xulat descans!
1: Per què ha trigat molt?
0: Ha xulat descans!
2: Compte aquesta jugada.
3: Perquè ha trigat.
4: Sí.
0: Ha trigat tant. L'Arsenal, la passa de
2: per mi un geni, aquest tio.
0: Increïble. Saka estava preparat per servir, de cop ha obert els braços i dir, però què passa? Ha xulat. Sí, Saka ens n'ha tingut prou. De la parsimònia de l'Arsenal i xula el descans.
1: Pot fer-ho.
0: Sí, no? Evidentment que ho pot fer-ho. I per tant, el córner de l'Arsenal, que era el primer del partit, no l'hem arribat ni a cantar, ni a veure. Descans a Budapest, guanya l'Arsenal. Contra tot pronòstic, 0-1 amb el gol de Kai Havertz al minut 6 de partit, amb una rematada inapel·lable. El PSG que no se'n surt. Veiem conversa entre Saka, també Marquinhos amb l'àrbitre. El PSG té molta feina si vol ser campió per segon any consecutiu. De moment marxaria cap a Londres, una ajuda. 0-1.
1: I seria la primera Champions de la història per l'Arsenal, que faria la millor temporada també de la seva història amb Lliga i Champions. Clar, aquí l'estadística, aquest córner no compta, perquè
0: no.
1: Que s'ha xiulat, no s'ha llançat.
2: Però entenc que això pots fer al descans. En un final de partit no tens els collons de parar això, no? És a dir...
1: Home...
4: No, si és un final ajustat...
2: Clar, és al revés, no?
1: Però si és un final ajustat, l'Arsenal hagués corregut allà pel córner i ja...
2: Vull dir, bueno, no sé.
1: No li hagués donat temps a xiular, no?
2: Algú que està buscant la pròrroga i valent i tal...
1: Jo crec que ha penalitzat això, no?
2: Sí.
1: Que Saka triga molt a llançar el córner.
3: Jo crec que si és al final, aquest àrbit, jo crec que ho fa igual, eh?
2: No, perquè deu tenir taula a les 9, per sopar, i deu dir, està calculant...
1: Jo aquesta no l'havia vist mai, eh?
2: No.
1: Aquesta és bastant nova.
3: Però, si això passa aquí...
0: Bé, Gil Manzano va fer un gol del Madrid també està allà, més o menys, similar.
1: No, però aquí va deixar llançar la
0: pala. Sí, va deixar llançar-la, però després va xular...
4: Sí. Va, Gil Manzano va ser la meva històrica aquella, eh? O sigui, sí, de les pitjors que recorden.
1: Perquè va avisar que quan s'acabés, es llancés la falta, xiularia, però va deixar un toc més.
4: Sí.
1: Llavors, clar, sí, sí. I va acabar en gol.
4: Per cert, recordem un detall. L'Arsenal està a 45 minuts de guanyar la Champions i de que li surti bé la jugada increïble que van planificar, que és fer la rua per la Premier el dia després de la final de la Champions. Que hagués pogut ser dramàtic. Com guanyen el doblet, la rua demà a Londres pot ser històrica.
1: T'imagina't una rua després d'haver perdut una final de Champions.
3: Però allà, no? Allò que diuen, que la Premier li donen tant valor.
2: Sí, però és arriscat,
4: Però jo crec que és inevitable que si perds una final de la Champions, i depenent de com la perdis, igual...
2: Sobretot com la perds, no?
4: Sí.
1: Bé, jo crec que han de repartir Estrella d'Am a Dojo, per allò...
2: Estrella d'Am i altres coses.
3: No, imagina't l'Inter, no?, celebrant la Sèrie A l'any passat, després de la final de Champions.
4: Mare meva.
1: No hauria sigut el mateix. Bé, fem un parèntesi en l'actualitat esportiva. Cop d'ull a la informació general amb la Violeta Martos. Bona tarda, Violeta.
5: Bona tarda.
1: Què ens expliques?
5: Doncs que estem pendents del temps perquè Protecció Civil ha més una alerta per temps violent. Afecta el Pallars Jussà amb avisos de perill màxim de 6 sobre 6 i podrien haver-hi tempestes intenses amb pedra més gran de 2 centímetres. Malgrat això, els ruixets i les tempestes han anat a menys, però encara en descarreguen sobretot al nord de les comarques de Lleida, algunes amb intensitat forta i calamar-se, com ja ha passat en altres indrets. Queden un parell d'hores en què n'han de seguir descarregant entre la Noguera, el Pallars Jussà, com dèiem, el sud de l'Alt Urgell, el nord de la Segarra i el Solsonès. Demà, després d'un matí tranquil, en tornarem a tenir el Prepirineu i el Pirineu Oriental. La calor tornarà a ser tan intensa com avui. I mentre els sindicats d'educació decideixen si avalen el preacord amb el govern, hi ha col·lectius que ja tenen clara la seva decisió. És el cas de la CGT i la Intersindical, que ja han avançat que votaran en contra de la proposta. També estan en l'aire les sortides escolars. Des de la plataforma per aturar les sortides i les colònies denuncien que el preacord no soluciona els problemes que tenen els docents. N'ha parlat a RAC1 la portaveu, Laura Girona.
6: L'administració no està assumint aquesta tasca de mediació i de negociació com cal. Ens estan intentant desgastar, portem moltes vagues i molta feina de darrere, i llavors això, no, això que no pot ser. Llavors nosaltres el que veiem és que no hi ha una voluntat de resoldre els problemes reals que tenim. O sigui, si hi ha la cortina de fum d'això, del segur que ens puja, però és que no és el principal problema aquest.
5: Recordem que si res no canvia, hi ha convocades vagues dilluns a Girona i a la Catalunya Central i divendres una aturada a nivell nacional. I en plana de successos a Torrefeta i Florejacs de la Segarra, un home mort aquesta tarda en un accident de trànsit per causes que s'estan investigant. Dos vehicles haurien xocat i, com a conseqüència, un dels dos conductors hauria mort. La víctima és un veí de Guissona de 33 anys. I a Salou, una dona mort ofegada mentre es banyava a la platja de Ponent. La víctima és una dona de 87 anys, nacionalitat italiana, que solia anar de cada tarda. Una banyista va donar l'avís després de localitzar el seu cos a la deriva. I l'últim succés, a l'Hospitalet de Llobregat, un home ha quedat ferit de bala en un tiroteig. Els Mossos investiguen les causes de l'incident que ha passat aquesta matinada al barri de la Florida.
1: Gràcies, Julieta. Fins ara.
5: Fins ara.
1: 2 minuts per les 7, al descans, l'Arsenal està guanyant. PSG 0, Arsenal 1 amb el gol de Havertz. Ara tornem.
7: La Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
8: Ocasión Plus.
9: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
10: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
11: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
12: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: RAC 1.
13: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
14: Els dissabtes i els diumenges...
15: Esquerra, dreta.
16: És un joc això que et permet simular doncs, batalles multitudinàries, medievals.
17: La majoria de gent que tenim doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
18: De 7 del matí a 2 del migdia...
19: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? groc, esto es real.
18: Via lliure, amb Xavi Bundó.
15: S'ha torçat el peu.
20: N'he torçat el peu.
19: Venint aquí.
21: És que l'edat no perdona.
15: L'edat castiga.
20: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
18: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió.
22: RAC 1. Escolta, ve a dir una cosa que l'he de dir públicament.
4: Sí,
22: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No li he atrevessat, demano disculpes, et demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
4: Van ser 4.
0: Bueno, 4!
22: Bueno, tampoc li ara fer cisanyilla, eh? No, cisanyisme.
4: Que m'agrada però... puntualitzar...
22: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
4: Sí, exacte.
22: Hem d'anar acabant. Ja està.
18: Vostè primer, un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
23: RAC 1.
18: Tots som un milió.
23: RAC 1.
4: Vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
24: Sí, de... i just ara he reformat un dels pisos principals, ah, i tinc paletes.
4: Sí.
24: Bueno, principals, els baixos.
4: Una
24: part dels baixos, diguéssim.
4: Una part dels baixos.
24: Bueno, la porteria.
4: La porteria.
24: La porteria on vivia la portera,
4: sí.
24: Preciosa, una porteria que està sota l'escala.
4: Però què? Bueno, però què era, la rateta que es comprava a l'escaleta?
24: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben, el si s'asseuen, hi caben.
4: Hi caben.
24: Pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
4: Han dividit la porteria?
24: Sí.
4: I què han fet?
24: Han fet uns 6 pisos.
4: Sí. Perdoni?
24: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
18: De dilluns a divendres, de 12 a 1, la competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
23: RAC 1.
18: Tots som un milió. La Champions es juga a RAC 1 amb Jaume Molló.
1: 7 i 2 minuts de la tarda. Al descans, PSG 0, Arsenal 1, amb el gol de Kai Havertz. Solsona, què? Bé, no? El xuqui-xuqui, amb el croissant.
3: Estic sucant.
1: Sí, aquest és un missatge per la resta de col·laboradors de la Champions a RAC 1. Quan vulgueu, podem tornar ja.
0: Va, que hem obert els pastets.
1: A l'estudi... També podreu agafar pastetes si voleu.
3: Hi havia tertúlia NBA, fora.
1: Ah, amigo, clar.
3: En Broc està inflat demà. Mira, demà...
0: Mira.
3: Demà David Broc serà el superesports.
1: Home,
3: per parlar de l'NBA i dels seus Knicks.
1: Clar, els Knicks.
3: Que han arribat a una final de l'NBA des de l'any...
2: Estàvem parlant amb el Dami.
3: Ja, ja.
2: Sí. Se'ns va.
3: Des de l'any 99, que 99. No hi arribaven.
2: Sí, sí.
3: I demà en Broc farà acte de presència al superesports.
2: És el meu tema preferit, ho sabeu, no? O sigui, per sota de qualsevol altra cosa són els Knicks. O sigui, és com, en fi, una religió.
3: Avui sabrem el rival.
1: Ah.
2: Sí, avui, a més, avui ens quedarem fins tard per veure'l, perquè val la pena...
1: I veus opcions? De...
2: Complicat. Aquí vaig fer una aposta, jo, que no vull recordar.
1: Ui, sí, no, sí. No la veus? Aquesta no la recordo.
2: No, millor que no la recordis. Però ho veig complicat, sí, sí. Jo crec que els dos rivals de l'Oest són més potents.
4: L'últim anell dels Knicks és any 79.
3: 99.
4: No, anell.
2: Ah, anell. Anell 73.
4: 73.
3: Ah, 73. Sí, sí, sí.
4: Sí, finals 99.
3: Sí, sí, sí, perdó.
2: Clar, és que hem passat molta gana,
4: És que no
0: accepto. Pot ser que digués que estanyiria com Antoine Griezmann alguna cosa per l'estil?
2: Va ser una cosa semblant, després ho hem matisat, perquè, bueno, en fi, sí, va acabar...
3: Si guanyaven els Knicks l'anell.
2: Va acabar
4: blau.
2: Blau i taronja. Blau i taronja.
4: Blau i taronja.
2: Va acabar... Mira que confiava...
1: Bé, clara, bé, bona memòria, eh?
2: Mira que confiava en l'anell, eh?
1: Bé, doncs demà...
3: L'últim anell no havia nascut ni Solsona, el 73.
2: No. L'heu enganxat amb dos croissants a la
1: vegada.
3: Com suca. Tan bons.
1: Sí.
2: Per cert, ara t'està bé, eh?
1: Sí, home.
0: No, estan molt bons.
3: Has de sucar, sí, una mica de cafè amb llet.
2: No, cafè amb llet no.
3: No.
2: No en gasto ara, no.
1: No va. Naveira, què? 1-0 per l'Arsenal i s'està jugant molt més el que vol l'equip d'Arteta que el de Luis Enrique, eh?
4: Sí, sí, sense cap mena de dubte. I jo crec que ara, doncs, tot passa per la xerrada al descans de Luis Enrique i pels canvis que pugui fer, perquè jo crec que ell tàcticament, doncs, ha volgut durant la primera part fer certes coses, no? Doncs en alguns moments intentar acumular molts jugadors a la banda esquerra, també, doncs, precisament fer que els interiors estiguin molt, molt oberts, però res d'això ha acabat de funcionar, no? ha acabat una mica millor la primera part del que li veníem veient els primers, no sé, 30-35 minuts, però crec que a aquest equip li falta una mica més de pla, sobretot quan els rivals se li tanquen, no? I crec que, com deia abans el Dani, doncs segurament serà important ficar doncs, un davant de centre que pugui ser receptor de centrades, perquè el Paris Saint-Germain pràcticament no ha pogut llançar enviaments directes cap a l'àrea perquè és tonteria amb els jugadors que té sobre les gestes per ara mateix. O sigui, no té rematadors, per tant, doncs, millor no perdre pilotes i no donar oportunitats a que l'Arsenal doncs, en una acció on et defensin bé, doncs, fins i tot et puguin agafar amb l'equip molt avançat i llançar-te una contra, no? O sigui que veurem què passa a la segona part, però crec que la mà de Luis Enrique serà, crec que, la que decideixi si hi ha final o no.
1: Sí, perquè tant en Solsona com en Naveira reclamin Gonzalo Ramos.
2: El pitjor que li pot passar al PSG, eh? A mi, els últims 5-10 minuts de la primera part m'ha semblat que el PSG estava... No és el PSG que tots coneixem, però estava començant a entonar una mica el camí per trobar algun forat. Però m'està sabent a mi, el PSG. O sigui, no és el PSG que esperàvem una final per mèrits de l'Arsenal.
1: Sí, sí.
2: Però vaja, confio que a la segona part hi hagi una mica més la línia del primer amb una mica més de dinamisme a l'atac, que és aquell que crec que li falta al Paris Saint-Germain.
1: Clar, no sé si l'Arsenal Solsona pot pagar d'alguna manera l'esforç físic. Veia, no sé si al minut 36-37, que a part de les passades que comentava la Clara, que n'havia fet gairebé 200 més al PSG que l'Arsenal, havia corregut gairebé 3 quilòmetres més l'Arsenal que el PSG, perquè clar, vull dir, a l'hora de defensar, doncs bé, has de córrer més segurament que si tens la pilota, no? No sé si això creus que poden acusar-ho a mesura que avanci el partit.
3: Podria, però té elements a la banqueta com per poder fer alguns canvis i que segueixin amb la mateixa intenció i amb la mateixa intensitat. És veritat el que deia el David, que els darrers minuts, 5, 7, 8, 10 minuts, el PSG ja tenia el domini i una mica més a prop ja de l'àrea. Per això que pots intuir que en algun moment puguin fer alguna jugada individual i els hi pugui sortir. Però la pregunta que m'estava fent al principi, o quan portaven 10 minuts, és, aquest hagués estat el guió de partit inclús amb el 0-0?
5: Semblant. A mi per això no em sorprèn, però vull dir que això segur que està treballadíssim al PSG i tot i això l'Arsenal l'està desactivant. Vull dir que Luis Enrique s'imaginava, si no des del principi, en algun moment del partit, que això aniria així, és a dir, que ell hauria d'intentar obrir com fos aquest entramat defensiu i tot i saber-ho i tot i treballar-ho, l'Arsenal està sent clarament el guanyador de la batalla tàctica ara mateix.
1: Claríssim. Clar, és veritat, els primers minuts la línia estava més avançada de l'Arsenal.
4: Sí, sí, sí.
1: I clar,
0: ens ha estat 5 minuts.
1: Sí. Clar, és que marquem aviat.
2: A partir del gol,
3: ja. Hem de pensar que, de la mateixa manera que el PSG prepara el partit potser amb dues maneres d'enfocar i tenir la proposta de l'Arsenal, diu, si fan això, farem això i tal, però és que els de l'Arsenal també. Els de l'Arsenal també preparen el partit d'aquesta manera, a part d'aquells ja en molts trams del campionat allà a Anglaterra doncs ja actuïn d'aquesta manera, no? Però
2: és un equip
3: complicat, aquest a l'Arsenal.
1: Sí. I això sense haver llançat cap córner, que al final devia ser una de les coses que Luis Enrique, sobretot intentant no forçar córners, que és de les poques maneres que ens poden fer un gol, bé, no els hi ha fet falta.
5: A punt, però no han pogut.
2: Un semicórner, un quasi córner.
1: Sí. Bé, de moment...
0: No hi haurà canvis,
1: no.
0: Mateixos 22 futbolistes, els del PSG ja fa uns instants que han saltat a la gespa del Puskas Arena de Budapest. En aquests instants ho fa l'Arsenal de Mikel Arteta, l'equip que ara per ara seria el campió de la Champions pel primer cop a la seva història. Veurem aquesta segona part si el PSG és capaç de refer-se i trobar la tecla per fer mal a l'equip de l'home que va llamar Arteta.
1: Cosa que, per cert, que l'Arsenal sigui campió només han pronosticat a la porra interna Blaia, Albert Ferran, Albert Bermúdez i Joan Maria Pou. Serien els 4 agraciats dels 23 que juguem.
2: Mira, i potser això li dona el títol a Albert Ferran, eh? Albert Ferran crec que...
0: Sí? Està...
1: No seria d'estranyar,
2: anava, anava molt amunt a la classificació i això...
0: Doncs vindrà crescut, si això passa així.
1: Ja va guanyar l'any passat, vull dir.
2: No, no, no, per això dic que...
1: Ah, no!
4: L'any passat vas guanyar jo, eh?
1: Vena, vena, vena, he posat a prova. Fa dos. L'any passat Nadena, fa dos Albert Ferran. Va, que comença
0: la segona part. Paris Saint-Germain 0, Arsenal 1, 45 minuts o els que siguin...
4: Respeten los rangos,
0: eh? Per saber qui serà el campió de la Champions.
1: Bé, bé, bé.
2: Ben jugat, Jaume. Així veiem que està, sí, està, ja està pendent. Està pendent de...
4: Per tornar després de la publi del descans, no, però per...
0: A veure, que avui té el Paris Saint-Germain per l'esquerra. La demana d'Ué a la mitja punta, cop d'espero amb Baratskelia, Baratskelia avança metres, Baratskelia encara avança una mica més al georgià, a l'esquerra, la centrada buscant Dembélé, la treu Gabriel, saltarà Fabián, posa el cap, evitarà que surti en el duel amb Mosquera, qui el guanya, doncs Mosquera. Pilota per l'Arsenal, servei de banda. Un altre cop Gabriel, però... A l'àrea per treure tot el que penja el Paris Saint-Germain... Servirà de banda Mosquera. Gent encara resituant-se a les graderies del Puskas Arena.
1: Hem de veure si hi ha zona catering, eh? Aquella
0: droga.
1: Zona buida.
0: Mira.
1: Per perdre temps, per perdre carai. Temps.
0: Aquest home s'està cansant, i el Siebert, eh? Avui dels...
2: No. No. No. És un arbitratge diferent, eh?
0: Sí, sí,
3: està amb el
0: sí, sí,
3: temps,
0: sí.
3: El tio,
0: sí, sí.
3: Eh? No, no
0: sí, sí,
3: pa...
0: sí, sí, sí.
1: Sembla que s'estigui avançant a la norma del Mundial, que
0: sí,
1: hi ha 10
0: sí,
1: segons.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: 10 sí. Segons per servir de banda. 10? 10.
0: O 5.
1: O 5.
6: No, jo diria que 5, no?
1: 5.
6: 10 me'n semblen molt.
1: Sí, 10 per servir de porteria.
2: Yeah.
1: 10 per servir de porteria.
6: Bona, no, això...
1: I hi haurà unes traques.
4: Doncs no. ara el que estigui a la banda esquerra, sí, que encari a Mosquera, sí, sí, eh? Sí. Que l'encari com sí, un boig, sí. A veure si li treu la segona groga. Perquè, clar, és que és una manera estúpida que et treguin una...
0: De condicionar-te?
4: Sí, sí.
3: No sé si els hi han explicat abans del partit que l'àrbit, escolta, que estarà molt, molt a sobre amb aquesta circumstància del temps.
2: Jo insisteixo que ell té taula a les 9. No, és que estic convençut que és això. Està quadrant el timing i diu anem per feina perquè si no no arribo.
4: Sí, sí. Està pensant, a veure, si acabem a les 8, sí, reglamentari, sí, amb la medalla de sortir...
2: Tinc un goulash, que m'estàs parant un goulash allà, boníssim.
3: No, i a més ha d'agafar l'avió perquè el sopar el té el Via Veneto.
0: Compte, Rice la penja, posa el cap Marquinhos, la treu de l'àrea, la torna a baixar Rice amb Trossard, pressionat per Doué. Trossard enrere. Amb Luis Skelly.
3: Bon jugador aquest, eh?
4: I tant. De fet, una de les poques vegades que l'Arsenal s'ha desplegat a la primera part ha estat en una conducció seva.
0: Correcte. Compte, Incapié a l'esquerra amb Havertz. No hi ha ningú a l'àrea per rematar. Havertz se'n va cap al córner, fa rebotar la pilota en un rival. Li
1: buscava
0: cau,
1: córner,
0: a Incapié.
1: Eh?
4: Home... Jo crec que ja tenen practicats, fins i tot, eh?
0: Sí,
4: els rebots
0: sí, sí.
4: A les cames dels rivals, per forçar
0: quan entrenen, no?
1: Pinball!
3: Potser és una altra manera de veure el futbol. Luis Enrique ha dit, escolta, deixem que tinguin la pilota ells, una mica, que vinguin, aviam si s'obren una mica, i això... després buscar la contra.
0: Safonov!
2: Això no va fer Guardiola, en un partit recent, de deixar que fossin ells qui tinguessin la pilota...
6: Però...
2: No recordo si va fer una de les finals aquestes que va jugar Arsenal i City, que va deixar que jugués una mica al principi a l'Arsenal i aleshores després van guanyar, el City. No recordo quin partit va ser. Però em sembla que va ser una mica això.
1: El que passa és que si vas perdent ho pots fer fins a un cert punt. Pots fer
2: no,
1: de tant
2: clar,
1: en tant,
2: clar. El Guardiola va fer d'entrada, eh?
1: Empatant, és fàcil.
0: A veure, jugada individual de Vitinha passada per Nuno Mendes, eh? Nuno Mendes dins l'àrea, Nuno Mendes enrere amb Vitinha, el control no és bo.
1: Ui.
0: Se li escapa la pilota als dos portuguesos, aquí ara atacant
3: falta.
0: Pel Paris Saint-Germain. No hi ha falta sobre Havertz, de Pacho, diu l'àrbitre. Té Fabián a l'esquerra amb Baratskelia, encararà Mosquera o no, de moment espera l'arribada de Doué.
3: Ara està millor,
0: Doué davant Rice, sí, ha sortit millor el Paris Saint-Germain. La centrada del segon pal molt passada directament. A fora, més per servei de porteria.
1: Ja veig que Duel acabaran canviant d'aquí 10 minuts.
0: No. Sap greu, Jaume. Escalf.
1: Demana calma, Luis Enrique, i aplaudeix el tècnic asturià.
4: També et dic que, tal com està el partit, per colar no t'aportarà molt, eh?
0: No.
4: Igual és dia per aguantar Duel una mica més de temps.
1: Gràcies per
4: animar-me. Per si de cas.
3: No, però Barcola, que ja veurem els canvis que fan, és que jo crec que es trepitja una mica amb Baratskelia, perquè li va millor Barcola jugar a la banda esquerra.
4: Sí.
3: Li va millor que a la dreta.
4: És que jo diria que tots els, gairebé tots els jugadors d'atac que té el Paris Saint-Germain els hi va millor arrencar per l'esquerra, però sí, és veritat que Barcola jo crec que és com molt, molt clarament d'aquell costat, no?
0: Sortint el PSG des del darrer primer 5 minuts ja d'aquesta segona part. Vitinha, trepitjant la pilota, obrint els braços, no troba ningú. Té Odegaard davant tapant-li tots els espais. A l'esquerra amb Nuno Mendes, li torna la pilota a Vitinha. La demana Baratskeli, ja rep, es gira el georgià, avança metres, creuarà la divisòria. Sí, ho fa ara. Baratskeli a la dreta amb Dembélé, aplaudeix José Enrique. Ara aquí li ha agradat l'acció del seu jugador. Dembélé davant Incapié intentava superar-lo i no se'n surt. Millor l'Equatorià, que se la treu de sobre, li regala a Pacho. Pacho haurà de jugar amb Safonov per tornar a començar.
2: Dembélé avui no té el dia claríssimament.
4: No, no.
2: Tot el que intenta li surt malament. La marcarà, però...
4: No, no, és que olora el comentari que és l'avançala,
2: No, és que ho faig perquè quan el tinc a la porra vull que marqui.
0: Doncs endavant, jo ho firmo.
4: Val.
0: Vinga, va. Ho vam fer amb Luis Díaz i va funcionar.
2: Exacte, és veritat.
0: Falta ara sobre Hakimi d'Incapié. Diu que no al lateral, l'ex del Leverkusen.
1: És d'aquelles que a Europa a vegades no xiulen. Sí.
3: Mira on t'ha anat Incapié,
2: sí.
3: A pressionar el lateral del PSG, Hakimi.
4: Sí.
0: Pacho. Dona instruccions a Arteta des de la banda. S'escalfen diversos jugadors de l'Arsenal, però això ja és habitual. De moment no hem vist ningú del Paris Saint-Germain. Fabián, ara venint a buscar-la com un lateral més. Fabián amb Dembélé. Tot això encara a camp dels francesos. Dembélé un altre cop s'equivocava en la passada. Per sort, per ell, Trossard no ha pogut controlar-la i quedar-se-la, sinó que directament l'ha fet rebotar en ell. I és servei de banda. João Neves l'efectuarà quan trobi un soci. Que és Fabián. I es queixen... Mira, mal servida. Mal servida, Déu-n'hi-do. Mal servida...
3: L'àrbitre és un fenomen,
0: I ara... Recupera la pilota.
2: Té ganes de protagonisme, tu.
3: És que a vegades aquí veiem, el futbol d'aquí, veiem que treuen molt malament alguns,
4: Sí.
0: Pilota de David Raya.
4: I a mi em sembla...
0: Ai, Safonov. És la segona que faig avui, Safonov, així.
4: Ho has resolt bé,
0: amb el cap.
3: No, està bé amb el cap. El cop no l'ha afectat en absolut.
0: No és Carius, no?
4: No. El que em sembla increïble és la quantitat de vegades que jugadors que no són laterals fan faltes de...
2: Al
4: treure la banda, O sigui, falta de servei.
0: A veure, que intenta sortir el Paris Saint-Germain. De moment ho ha fet. Però la passada de Vitinha per... Dues, dolentíssima. Pilotada de David Raya. Saltarà al mig del camp João Neves amb Trossard. Falta de Trossard.
1: I Joao Neves l'hem vist poquíssim,
2: Molt poc.
4: Sí, però vaja, és com els dos interiors del Paris Saint-Germain. Jo crec que, bé, com que el Paris Saint-Germain ha intentat fer passar el joc una mica més per la banda esquerra, Fabián l'hem vist un pèl més actiu, però vaja, la quantitat d'accions decisives dels dos és zero.
3: Ho tenen difícil els que juguen una mica més de mig del camp endavant, perquè els que venen a rebre a prop de la defensa, com o Fabián o Vitinha, aquells sí que reben pilotes, clar, perquè els hi donen els centrals.
0: A veure, Marquinhos avança metres, a la dreta amb Dembélé. Ho intentarà un altre cop o què farà Dembélé ara? Dembélé, davant Incapié, trobant a dins l'àrea João Neves, a qui el reclamaven. João Neves enrere per ningú. Per ningú, però la pot recuperar Dué, sí, a la frontal. Dué, lluitant amb Saka, aquí se la queda, aquí se la queda. Doncs Saka, i comença a córrer a l'Arsenal. No, ara xiula la falta, finalment. Ha trigat a fer-ho, però l'ha xiulat. Falta de Saka sobre Dué.
1: A mi m'ho ha semblat.
0: Targeta groga pel jugador de l'Arsenal, pel dorsal 7.
1: Però si no l'havia xiulat.
0: I compta a la falta, que pot ser perillosa, perquè pot xutar, jo crec, un Baratskeli de torn o qui sigui.
1: Ha passat de no xiular-la a treure groga. No sé si algú li ha indicat, però...
3: No, l'àrbitre és un fenomen.
1: No, realment. A veure...
3: Ui! Si l'agafa, et pot ser vermella.
8: Sí que el trepitja, no?
3: No,
8: de la tíbia.
1: Va buscar la pilota.
8: Va, una mica zona turmella.
4: El que passa és que no l'agafa, precisament, perquè hi ha la pilota entremig. Si no...
1: Jo, és que li veig tan poca intenció que no hagués tret ni groga.
3: Si no, a la tíbia, Si no, anava a la tíbia. Jo no expulsaria un parell o tres de l'Arsenal.
1: A veure si s'iguala, no?
3: Si s'iguala.
0: A veure.
2: Deixa menys gent darrere, no?
8: Per jugar 11 contra 11, no? Dius, Dani? Perquè ara sembla l'11 contra 14.
0: Jo. Hakimi, Nuno Mendes i Vitinha al costat de la pelota. Vitinha més apartat, jo crec que aquí es prepararà alguna acció. També va ara bé João Neves a conversar amb els dos laterals del Paris Saint-Germain. barrera de dos futbolistes...
1: Està tan centrada que pot xutar un dretà a un esquerrà.
3: Jo crec que, Jaume, millor un dretà, perquè la posició de la tanca està en aquesta posició, a l'esquerra, per poder-la tirar per sobre.
2: I Tinho, Hakimi.
0: Sí, que no? Tocarà algú i que xutarà o no, veurem, a veure.
1: Sí, molt poca tanca,
0: No, és que només dos jugadors, no?
1: Per veure la pilota, suposo.
4: Sí, sí.
0: A veure, Hakimi, bloca ratlla. Ho ha intentat Hakimi, buscant també el bot abans d'arribar a l'àrea. Ha blocat molt segur ratlla. Intenta sortir l'Arsenal ara, s'ha complicat la vida. Pilotada per Havertz, que la protegeix, cau a terra, no hi ha falta. Recupera el Paris Saint-Germain, que té, com era d'esperar, més pilota. I que s'està acostant més a l'àrea, però no troba els espais, no troba la manera de fer mal. A veure, Balazkelia es frena. Balazkelia amb Doué. Té el davant Mosquera, que té una groga. I que l'ajuda a Saka, que també té una groga. Vull dir, a l'esquerra és on ha de buscar el Paris Saint-Germain fer alguna cosa. Marquinhos, ara movent-la cap a la dreta a l'equip de Luis Enrique. João Neves amb Hakimi. Demes i Dembélé a la mateixa zona. Qui rep és el portuguès. De nou amb el lateral marroquí. Enrere amb Vitinha. Movent i movent la pilota a l'equip de Luis Enrique.
3: Jo crec que l'Arsenal, el Trossard, Odegaard i Saka, escolta, estan rebentats, El Trossard, que se n'ha fet un fart de córrer enrere, igual que Saka, Ja els veig que ja quan va la pilota amb una certa velocitat els hi costa tornar,
0: Servei de banda, ja l'ha servit Nuno Mendes. Vitinha, un altre cop amb Nuno Mendes, es desmarca Balazkelia per davant, no ho veu clar, Nuno Mendes. Ara sí, rep el georgià. Balazkelia guanya la línia de fons, la centrada al segon pal, no arriba Hakimi. No sé si l'ha arribat a tocar Incapié, diria que no, protegirà Trossard, s'adon, recupera Hakimi. Hakimi enrere amb Fabian aixeca el cap, troba Dembélé per dins, s'equivoca perquè hi havia moltes cames, ha arribat Trossard a defensar, a ajudar. I juga enrere amb David Raya, que pilotada va perquè Havertz faci la guerra pel seu compte. Rep un cop Pacho i li xiula la falta.
1: Sí, falta de Havertz. A mi m'ha semblat bastant clara. Però clar, si aquests tres mitges puntes que deia Susson estan cansats de l'Arsenal, crec que ho va fer, no sé si a l'anada o a la tornada de les semis, té Madueke, Martinelli, Eze, fins i tot Gabriel Jesús.
0: Es va canviar tots de cop, diria.
1: Vull dir que, és que...
3: Sí. Té elements,
4: No, és, que la... és que a veure, jo crec que, o sigui, per mi l'Arsenal, per quantitat d'opcions a totes les posicions, o sigui, jo crec que té la plantilla més completa de tota Europa, amb els fitxatges que ha fet aquest estiu.
2: Sí.
4: És que té dos per posició.
2: Dos de qualitat.
4: Clar, a les 10 posicions de jugadors de camp. És que, en aquest sentit, és un equip que aquest esforç físic que requereix el futbol d'avui per com es juga, per com es pressiona, per com es defensa, per com es corre amunt i avall, crec que és el que està més preparat.
0: I tornen els francesos. Fabian, amb Doué. Doué la trepitja. Enrere per Marquinhos. Movent-la cap a l'altre costat. Per l'esquerra, per Nuno Mendes. Més a la banda, Balazkelia.
3: Això ho està... Luis Enrique...
0: Res.
3: Luis Enrique, això, els entrenaments, ho ha preparat 14 vegades, de dir... Posem a 10 tios defensant i nosaltres tenim la pilota i a veure. Anem, vinga, va, intentem. I 10 tios allà. Vinga, i vinga. Però clar, no. Si no estàs encertat...
1: No. Com va la teva teoria de la pròrroga, Xavi?
8: Bé, crec que sí. N'hi haurà.
2: De fet,
0: sí,
2: més clar que mai, no?
8: Sí.
0: 59 de partit.
2: Gol al 91, no? Típic que empates un de temps per...
8: O del futbol, la final de moment.
2: Sí, déu-n'hi-do.
1: Que maco va ser aquell 5-4, però què?
2: Ai, sí. No s'ha repetit ja, allò.
1: Allò trigarem no molt a veure-ho,
2: No es va repetir en cap.
4: És el Milan Juventus del 2003, que ja és de la recordar com una de les més...
2: Hardcore, allò va ser hardcore.
4: Sí.
8: Mira, fa poc, Estrano Mundo Deportivo apuntava que de les últimes 7 finals de Champions només ha marcat un equip dels dos.
4: Sí.
2: Ostres,
4: sí.
2: És una dada curiosa, aquesta.
1: Abonant la teva teoria.
8: Sí, de la pròrroga.
4: Bé, és que excepte l'any passat, que va ser un 5-0, crec que moltes de les finals recents havien acabat 1-0.
8: Sí, n'hi ha 4 per la mínima.
4: Fa 2 al Madrid, va guanyar
8: 2-0. 2-0 contra el Dortmund del Madrid i el 2-0 del Liverpool al Tottenham, no és?
4: Sí. Però és que jo crec que 2020, 2021, 2022 i 2023 consecutius, totes 1-0.
5: Sí. Sí, sí.
0: Per tant, acabarem així, no, avui?
4: No.
0: Falta de Saka, que protesta. A Daniel Siever també protesta a la banqueta. Gunner, Arteta, se l'enduen els dimonis.
3: El que sí que ha aconseguit Arteta és que aquests jugadors que són menys agressius, que no treballen tant perquè tenen més qualitat, com Saka o Odegaard, ha aconseguit que, a part de jugar, treballin com els altres.
2: Sí, sí.
3: I això és...
2: un compromís de tot l'equip. Sí, sí.
3: És difícil, perquè...
0: A veure, que ara troba espai al Paris Saint-Germain. Dué, dins l'àrea, Dué enrere. Oh. No pot arribar Dembélé, perquè un altre cop Gabriel. És que estan totes, Gabriel. O sigui, és que li cauen a ell o què? Però les treu totes. I torna al PSG amb João Neves, amb Barasquelia, Barasquelia, Barasquelia, la centrada toca en un defensa córner. Mosquera tapant l'acció del georgià. Cantonada des de l'esquerra pel conjunt parisenc. Mitjoreta. Més l'afegit a Budapest queda.
1: De moment, Mosquera i les ajudes anul·lant absolutament Barasquelia.
0: Sí. Mira, que a més portava una protecció a aquesta zona per evitar fer-se mal. Ui, el córner directe, la treu ratlla. Aquí, a la frontal, posa el cap amb Vitinha, el que dèiem. Portava tapada aquella zona Barasquelia on té una ferida considerable.
2: És una ferida estranyíssima.
0: Sí, és com si hagués jugat a gespa artificial en lloc de gespa natural, però bé.
1: La primera part no la tenia, no?
0: Portava la protecció, però ha sortit així. Espera, cau Barasquelia, penal! Penal! Penal! Penal! Penal! Penal de Mosquera sobre Barasquelia! Barasquelia cau dins l'àrea, diu Siever que és penal.
4: I li estan demanant la segona groga.
0: Sí, a Mosquera. Diu que toca pilota, Gabriel està dient que el seu company toca pilota, Dembélé també protesta, demana la groga, Dué demana la groga, Arteta que beu aigua. Veurem la repetició d'aquesta caiguda de Barasquelia.
3: Qui el tira? Dembélé o Barasquelia?
4: No, no, Dembélé. No ho tinc clar, o
3: Vitinha. Jo tiraria Barasquelia.
4: O Vitinha.
0: Són els tres candidats, segurament. A veure, Odegaard, que conversa amb Siever, li explica també el capità.
4: A veure...
0: La paret, Barasquelia, Dembélé...
4: Que no arriba mai a la pilota, no? Mosquera, a veure.
0: I Mosquera...
4: Tira la
0: paral,
4: cama.
0: Paral. L'enganxa per darrere, clarament.
4: Claríssim.
0: A la cama, mira, la cama dreta, claríssimament,
5: toca
0: penal.
5: Toca pilota després, però primer li toca la cama.
0: Sí, sí, sí.
5: No?
3: La primera jugada que han fet...
4: Que han fet una paret, que han combinat en espai reduït. Sí.
0: Doncs compte, perquè el Paris Saint-Germain té l'opció d'empatar la final a Budapest des dels 11 metres.
1: I ara aquí...
0: Encara conversa.
1: De tot l'entramat...
0: S'està revisant, però vaja.
1: Sí, no, ja poden revisar, és penal com una casa de pagès. Després de tot l'entramat defensiu de l'Arsenal, hi ha un gran porter. I de moment no l'han posat a prova. A veure com respira David Raya, que ara pot afegir-se a la festa de l'Arsenal.
0: Crec que estan revisant si potser pot haver-hi algun fora de joc previ en alguna acció. És que no...
3: Estava un pèl avançat. Més que...
0: L'estan tornant a tapar la ferida. Res, confirmat, crec que ha confirmat.
3: Ja. I és allò que vas a tirar el penal, diu...
0: Confirmat.
3: No, tira'l tu, tira'l tu. Avui tira'l tu.
0: Sí. Solsona el tiraria.
3: No, jo sí, estaria amagat, ja.
2: Sí, ja tu estaries...
3: Tu saps la responsabilitat que tens?
0: Sé,
3: bueno, encara no.
4: Sí, molt.
0: De Mosquera, del futbolista espanyol.
4: Sí.
0: Confirmat ja des del VAR.
4: I per altra banda, encara sort... O sigui, és una mica contradictori això que diré, però encara sort que li ha fet aquesta falta dins l'àrea, es li arriba a fer fora, jo crec que el fan... O sigui,
0: a veure.
1: Era groga, era groga.
0: Sí. Sí. De moment, avui tinc la pilota...
2: Està entre Vitinha...
0: Però jo crec que està protegint el penal per algú altre, eh? I Dembélé i Barasquelia no hi són... Barasquelia, de fet, està a la banda perquè l'han atès per tapar-li aquesta ferida.
1: Barasquelia no el xutarà, doncs.
4: No.
0: I crec que no el deixen entrar.
4: No.
0: Crec que li està explicant això o el motiu pel qual no és groga.
2: Vitinha, no?
0: Ara Hakim ha dit, espera, que entri Barasquelia, que el tenim allà a la banda, i crec que ara sí que han autoritzat la seva entrada, a veure.
1: Però jo veig Vitinha molt disposat, Clara?
0: Sí. No sé.
1: A veure.
4: Això, protegir el penal, és cada cop més habitual,
0: Sí.
1: Per despistar, no?
0: Sí.
2: És tendència.
4: I sobretot per evitar que en els instants previs, no? Ja, sí. Una mica de trastalking, no?
0: Mira, Dembélé.
4: Del rival.
1: Dembélé, eh?
0: Dembélé, que et tenim a la porra.
4: Bé.
0: Cridaré més o menys en funció del que passi. Dusman. Els de l'Arsenal no volen ni mirar. David Raya al davant, un dels porters del Luis de la Fuente. Dembélé, cama dreta, gol! Li van gales a Budapest! Tindrem boira baixa a Budapest pel fum de les bengales per celebrar que sí, que Ousmane Dembélé, que el pilota d'or empat a la final a Budapest. Llàgrimes dels parisencs. Això que encara queda mitja hora ben bona, com a mínim. Enganya Dembélé a David Raya. Raya es llença a la seva esquerra. Dembélé li diu cap a l'altre costat. La pilota d'or, el 10, que torna a posar el Paris Saint-Germain en la final. El més difícil era empatar-ho. Doncs mira, la penal, Dembélé ho ha aconseguit. Paris Saint-Germain 1, Arsenal 1.
1: Doncs li estava costant moltíssim al PSG i ha arribat al penal, que ha xutat perfectament. Uau, Ousmane Dembélé. Gran definició de Dembélé, que fa feliç a uns quants integrants de la porra. Sí. Joan Maria Pou, Laia Coll, Xavi Puig... Bon, hi ha molts més, Oriol Jové, Clara Roderga, sí, que me la deixava.
2: També,
1: David Broc, i ja està.
3: Heu posat empat.
0: No, que marcava
1: Dembélé.
0: Mira, canvis.
1: Hi haurà canvis, però clar, ara a l'Arsenal li pot passar allò...
0: Timber per a Mosquera, evidentment.
4: Sí, sí.
1: Per la
0: lateral, per lateral.
1: Sí. I Jokeres, no? L'altre?
3: Sí, sí, sí, era Jokeres.
0: Veurem per... I per Havertz, no? Canvi natural hauria de ser. Mosquera... que ha estat l'assenyalat en aquesta acció que ha provocat el gol de l'empat, marxa Odegaard.
1: I Havertz es posa a mitja punta, no?
0: Sí, sí.
1: Abans dels canvis, el gol, que a veure si l'Arsenal, allò, el Pupes, el 2006, que va començar guanyant i li van remuntar, no? Si li pot venir el cap això, i en canvi el PSG...
2: Jo crec que el PSG ha d'aprofitar el moment, ara, clarament. Ha d'anar a buscar el segon.
1: Sí, sí.
3: Ja al final, el tram final de la primera part, havia millorat una miqueta i tal. Sí. I hem vist la primera jugada amb cara i ulls de Barasquelia, amb aquesta paret.
0: Ui, compte! No, Mendes, que ha fet un refús dolent. Després ha reaccionat molt bé.
2: Sí, sí.
0: S'ha aixecat molt ràpid.
2: Sí, ha estat a punt de buscar-li un gol. Sí, directament.
0: Sí, sí. 1-1.
2: Ara el partit es posa interessant, eh?
0: Sí. Ah, ens agrada més, ara.
2: Sí, sí, sí.
0: A veure, el servei de banda de l'Arsenal la té Havertz, se li escapa el control, pilotada, perquè la lluita Dembélé amb Gabriel, posa el cap, se li va també. La controla al mig del camp Luis Esqueli, falta sobre Vitinha.
1: Dels canvis, em voleu dir alguna cosa?
4: No, crec que, vaja, el que comentàvem, o sigui, era obvi que Mosquera no podia seguir al camp, perquè era un perill amb la targeta groga, i més sabent que el Paris Saint-Germain acumula molts jugadors amenaçadors per aquella banda, i després, l'entrada de Jokeres ara, crec que una mica connecten amb el que dèiem abans, no? Que sabent que l'Arsenal, veient que el Paris Saint-Germain està més animat i que segurament ara farà més mal amb la pressió, serà aquell nou, no? que estigui amunt per intentar lluitar pilotes amb els centrals i donar-li temps a l'equip perquè es desplegui.
2: També estava dient el Solsona fa estona que Odegaard estava fos i evidentment suposo que Arteta ho ha vist, no?
1: Per cert, Jokeres és el golejador d'Albert Ferran. Ho deixo aquí.
4: Ostres.
2: T'ho imagina't que la marca...
1: No,
2: sí.
0: I que a més tenia que l'Arsenal guanyava.
1: Per això,
0: I que té un 1-2.
1: No.
2: Si té un 1-2 ja.
1: Té un 2-3, això sí que ho té més complicat.
4: 2-3?
2: No.
4: Ostres, que
0: mira, optimista. No, però mira, en Pou...
1: A la pròrroga, no?
3: Pròrroga, sí.
0: El Pou té 1-2 i de moment té el Dembélé.
1: Ep,
0: i compte,
1: ep,
0: ep. Joan Maria Pou.
1: Compte,
2: Un pouazo aquí, de costa.
0: Ja que la Lliga no li ha sortit, no ha costat més.
4: Opa.
3: Això ha canviat.
0: No, però també.
1: I va el PSG.
0: La centrada de Hakimi Corner. Ui, la policia, de cop i volta, que ha passat aquí?
1: Sí, sí.
0: Per les bengales de... Les bengales al gol del Paris Saint-Germain, que seran 6 com 4 o 5.
1: Sí, però vaja, molts efectius de policia.
3: Ha canviat, això, del PSG. Ara ja troba una mica més d'espais, ja físicament ja ha baixat una mica més el to, i ara amb aquesta velocitat...
0: Corna d'encura, espera't, Dani, que ha servit ja Dembélé amb Dué. Dué dins l'àrea. Bicicleta, Dué. Va, diu l'altre. Dué té 3 futbolistes davant.
1: Sí.
0: Dué, encara Dué, enrere amb Hakimi, la demana Dembélé, rep ja l'autor del gol, l'autor de l'empat, la centra amb l'esquerra, el segon pal molt passada, no evitarà que surti Pacho. Pausa d'hidratació.
1: Ara?
0: Sí, he vist la lletra que... Bueno, el canvi. Ha fet un senyal a la banqueta, 1-2.
5: Sí, som al minut de la primera part, el 23. Sí. 24, ara.
1: Doncs vinga, tocarà pausa d'hidratació.
5: Això de Dembélé és sensacional, perquè Vull dir, la confiança i la tranquil·litat dels companys de donar-li la responsabilitat a Dembélé, cosa que no
2: s'ha de fer
5: mai, mai de la vida.
4: No.
5: I com ha canviat a nivell de personalitat, de lideratge, aquest jugador ara amb el PSG.
3: La gran confiança que tenen amb Dembélé perquè no saben si xutarà amb la dreta o amb l'esquerra.
0: També.
4: No ho sap ni ell. No,
2: és un factor important, eh? Ell ho decideix a l'últim segon.
3: A l'últim minut.
1: Amb aquest
0: port... 8 gols en 13 partits.
1: Això, mira. Déu-n'hi-do. Ara estava mirant, justament... Sí, sí.
0: No, no. Ahir li preguntaven si... per la pilota d'or. Clar, jo, home, per exemple, del
1: però
0: PSG...
1: Però aquí Mundial...
0: Sí, per això, per això. Però que jo, per exemple, del PSG, si hagués de triar un jugador que pot guanyar la pilota d'or, per mi és Balazquella, però no juga al Mundial. Ja. Llavors aquí perd moltes opcions.
1: En any de Mundial,
0: mira,
1: per
0: bé,
1: mi,
0: com,
1: les perd
0: com
1: totes.
0: Mira, somriu. Tony Parker.
4: Tony Parker, eh? Molt bé, eh?
2: No sé. No, que... no és la PSN, però...
0: no, que sí. Però gairebé, no? Sí. Però sí, sí, Dembélé, si guanya la Champions un altre cop i fa un bon Mundial, veurem què passa. I té problemes al turmell i Trossard. Li estan fent una... Li estan emmenant un tape, com dèiem.
1: De moment, dos canvis al PSG. Cap l'Arsenal, no?
0: No, al revés. Dos l'Arsenal.
1: Això, dos l'Arsenal i cap al PSG. Volia dir això, dit al revés.
0: Entre Timber i jo, que eres a l'Arsenal... Sí, i el Paris Saint-Germain encara no ha fet canvis.
2: No hem analitzat la ferida aquesta que té Barasquelli a la cama, raríssima.
1: Sí, molt rara.
2: És com una caiguda de bici o de...
1: O el típic accident domèstic.
2: Una planxa, no, que cau?
3: No, però no...
2: Una ampolla de colònia.
3: No, David, no sang. No sang.
2: No,
1: és com cremat.
2: Està cremat.
3: No, té la mitjeta la té pujada. Llavors té pintat. Ho té pintat de vermell i quan li donen una patada baixa la... Baixa la mitjeta i diu... Oh, sí.
2: Mira!
3: Oita, falta!
0: A veure, doncs...
2: No és mala idea, eh?
0: S'ha repassat el joc, compte, que hi va l'Arsenal.
5: Bordalassa l'està apuntant.
3: Hòstia, sí. Bordalassa!
0: És bon, que tinguessin els jugadors alguna mena de cosa guardada a algun lloc.
1: Sí, com els actors, no? Exacte. I actrius que porten allò a la bossa de tomàquet, no?
2: No hi havia un jugador fa molts anys que jugava amb una espècie de pinxo? Això es va dir als anys 70.
4: Sí, a la Libertadores, sí.
2: Ah, val, és que això no...
4: Hi havia un jugador que portava com alfileres
2: això.
4: I punxava rivals als corners.
3: Heredia, era de la meva època.
0: Ui, espera, que Raya li regala el pot a Hakimi, un segon. Ai. Ara parlem d'Heredia. La passada de Hakimi per Dembélé, dins l'àrea. Dembélé, retalla el xut lentíssim fora. Ai.
5: Sí, no crec que parlés d'ell a la Veira, però també
2: ho feia, a mi sona Heredia, eh? A mi sona Heredia.
3: Sí, això sí, ho deien, ser. Que portava
2: sí,
3: aquí.
2: Portava, exactament.
3: A la mitjeta portava, sí, no com sé si era un tornillo o...
2: Com a la presó, a la presó com porten un...
4: Que és veritat, eh? En català
3: no, que és veritat.
2: Sí. Que sí.
1: Algú havia perdut un altre lloc, no, segurament? 27 de la segona, empat a un. Intenta-ho, Clara!
0: Mira, amb vosaltres és difícil.
5: Estic amb tu. Tornillo s'hauria de dir tornillo.
2: Hi ha una sèrie de paraules que...
0: Sí, no?
2: No pots canviar.
0: A veure, Balazquelia, que el PSG està millor ara, eh? Balazquelia. Sí. Es frena Balazquelia enrere amb Joao Neves, amb el seu soci al mig. Vitinha, carrega la cama, el xuta Vitinha, fora!
2: Ui,
0: ha anat baixant aquesta pilota i mira com diu Vitinha, va. Ara veu el seu equip realment posat, viu, amb el partit més on volia i l'Arsenal que està patint en aquests minuts.
1: Clara, a l'Arsenal no li va l'empat. Jo tampoc acabo d'entendre que continuï ben tancadet al darrere, no?
2: Sí, però ara canvia, és complicat, eh? La dinàmica. És a dir,
1: sí, però, home,
2: tu ja
1: no sé,
2: penses...
1: Vull...
2: Arribem a la pròrroga, no ho sé, eh? No sé quina és la...
1: Sí, però...
2: No, és jugar amb foc, sí. Clarament.
4: Ara, el problema per l'Arsenal és que el seu pla de partit estàndard, diguem...
0: Ui, espera, Pacho, que s'adorm. Havertz, em saca, arriba Safonov abans. Ui, Pacho, aquí. A més, no li podia fer falta perquè si no era vermella. Però ha reaccionat bé Safonov.
3: A l'Arsenal jo crec que s'ha estirat una mica més. No sé si és com a conseqüència de que físicament no estan com al principi i no poden tornar tan ràpid, o és perquè han donat aquest pas endavant. Ara ha obert una mica molt més al camp.
4: Molt més obert.
0: Mira, i torna el PSG amb Hakimi i Doué. Doué davant Incapié. Enrere, perquè no ho veu clar. 74 de partit. 1-1.
4: El que anava a dir és que el partit estàndard de l'Arsenal, l'Arsenal crec que té difícil fer-lo, perquè l'Arsenal és un equip que surt bé del darrere, que és capaç de tenir aquesta possessió on toca la pilota lentament i una mica intenta dormir els rivals, i jo crec que el Paris Saint-Germain ara ha trobat una nova energia amb el gol, i això, sumat al propi cansament de l'Arsenal, i que l'Arsenal està també molt fixat en no cometre errades amb la pilota a prop de la porteria, i se l'estan traient molt de sobre la pilota, hi ha molta pilota llarga, i al final el que fan és regalar la bola al Paris Saint-Germain. Llavors, crec que l'equip no està acumulant arguments com per arribar a dalt i generar-li problemes al seu rival.
0: Ara perdó la Hakimi i compte que l'Arsenal l'ha trobat sortida. Trossard ara es veu obligat a frenar. Tenia l'opció de jugar amb Declan Rice, que sí, també estava sol al mig i podia haver avançat ell, però...
4: I de Havertz, que fins i tot sí, tenia millor posició.
0: Però s'ha... Massa pilota aquí, Trossard.
4: Sí.
0: S'ha emborratxat.
1: Sí que en fem falta. El 30 de la segona, empat a 1. Ha començat la final de la Lliga Femenina, el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo. Allà hi tenim l'Albert Ferran. Albert, bona tarda.
9: Bona tarda, marcat ja?
0: No.
1: Encara no. Encara no, tranquil.
2: Calma, calma.
1: Com ha començat aquest Mataró-Sant Andreu? Albert. Em sents?
0: L'hem perdut. Li hem dit que no ha marcat Gyökeres i diu, doncs me'n
1: sí,
0: vaig.
1: Ja va. Si no marca Gyökeres...
4: Avui no treballo.
1: Sí, sí. Com la cacera, nos vamos. Sí, sí, ha marxat definitivament.
4: No ha agafat la refa jo,
1: Pilota per l'Arsenal.
0: Saca amb Havertz. Havertz. Enrere amb David Raya. Controla el barceloní. Corre com una esperita cap a Dembélé. Pilotada endavant perquè salti Gyökeres, l'home que pot fer revifar Albert Ferran. La treu Pacho, li regalarà a Trossard, que deixarà que surti i se la ve de banda.
4: I el seu quàntum, no? S'ha apagat de cop i volta.
1: Sí. Acabarem amb senyals de fum.
4: Sí.
0: Jo quedes amb Trossard. Per l'esquerra, tot això, l'Arsenal jugant per aquest costat. De nou Trossard. La penja, salta i s'anticipa Pacho, la torna a recollir el belga, l'esquerra la demana Incapié, Jarep al dorsal 5, surt a tapar-lo Hakimi, la centrada cap a zona de ningú, la recollirà a l'altre costat Timber. Digues, Dani, què vol dir aquest...
3: Que apreten, està més obert el partit,
0: sí. Saca, el xut, el tapa bé Baratskeli, ajudant en tasques defensives. Lluís Esquerri posa el cap, també Rice, la pentina. Compte, que podia arribar en segona instància, Timber, acció defensiva de mèrit del Paris Saint-Germain, recupera, saca la frontal, compte, el pot carregar el xut, s'adorm, saca, també, que a més tenia Havertz que venia sol per la dreta. Sí. Ara intenta sortir el Paris Saint-Germain, i compte Baratskeli, que se l'emporta amb el cap, i té una autopista per davant, i els georgians dels bons en aquest espai. A l'altre costat, Dembélé, és dins l'àrea de Baratskeli, el xut toca d'un defensa córner! Gabriel diria que ha estat, no?
3: Raya.
0: O Raya, ha estat Raya,
3: Fa l'efecte,
0: Raya, córner, intervenció de mèrit del porter i Baratskeli, que en aquest sprint ha acabat amb molta de la seva energia, crec, Es queixa d'alguna cosa, ha pres mal.
3: Jo crec que té rampes,
2: Aquesta carrera, al 77...
0: Puf, l'autopassada, el barret aquest amb el cop de cap, és brutal, de Baratskeli, l'acompanyava en Dué, també Dembélé, però...
4: I li fa salivar, i jo salivar, hi ha hagut un moment...
0: Ha estat Lluís Esquerri, diria.
4: Sí, Lluís Esquerri i el pal.
0: Lluís Esquerri i el pal.
3: Uf,
0: s'ha salvat l'Arsenal. Córner Jean Curt, del Paris Saint-Germain. Nuno Mendes, amb Dué, la centrada, no arriba João Neves, l'últim en tocar, ha estat el defensa, però Timber, de l'Arsenal, córner.
4: Jo hi ha hagut un moment en la cursa de Quaresquelia que quan s'ha frenat una mica i ha entrat a l'àrea i venia, se li va com una esperitat pel darrere, dic, oi, que li fa penal.
0: Sí.
4: I sort per salivar que no li ha fet, perquè si no...
0: A veure el córner. Està maco el partit ara.
4: Sí.
0: Odegaard, pensatiu des de la banqueta, el capità ja no hi és. El llançament de Dembélé, molt tancat directament a fora. Usman.
4: Ha provat el gol olímpic, no?
2: Les entrades de Dembélé avui, en fi, quina pitjor,
0: Des del Barça, no?
2: Sí.
1: 1-1, aniríem a la pròrroga.
0: Sí.
10: Cada cop queda menys.
2: Xavi Puig rapel,
10: Tot i que hi haurà un afegit llarg,
0: I l'Arsenal prepara canvis, Arteta ha mirat cap a la banda. I ha avisat algú. Pilotada per Gyökeres, s'anticipa bé Marquinhos, la recupera però l'Arsenal, Havertz de primeres, amb Rice, bon moviment de Rice, rep Saka, és dins l'àrea, Saka, carrega, Bukayo Saka la cama, un altre cop, bona acció defensiva, ara de Dembélé, No, perdó, era Nuno Mendes, Dembélé estava, encara estava tornant del córner. Recupera Dué, compte, al mig del camp, poden ser un 4 contra 3 del Paris Saint-Germain, Dué, encara Dué, en el duel amb Timber, li farà falta. Sí. Lluís Esquerri, que està a tope, ara mateix està sent providencial, es disculpa amb ell, Dué. demana una mica d'aire, jo crec que Lluís Esqueri, perquè porta un parell d'accions.
3: Demana el canvi, ja, Dué, demana el canvi.
1: No, no, no, aguanta, aguanta. Desiré, aguanta.
3: Desiré, jo crec que Barcolà sí. està preparat.
0: És el teu
3: preparat,
0: Desiré,
3: eh?
0: No? Sí. Que es quedi, Dué.
1: Deia Solsona?
3: Jo crec que Barcolà estarà preparat aviat. Sí. No?
1: Home, a veure...
0: No mira, qui es canvi, prepara eh? No, Madueke i Martinelli.
4: Bueno, el que dèiem abans, els extrems al final sembla que els canviarà en bloc, no?
0: Sí,
4: l'Arsenal.
0: Sí.
1: Clar, em saca...
0: Ui, espera, Trossard rellisca. Ui, sort que rellisca, perquè carregava ja el xut al futbolista belga. Arrenca Joao Neves, es frena.
4: Bon matí, Jaume, sí, jo crec que igual treu a Havers i fica a Eze a mitja punta. I no a Saka.
0: Sí.
4: Podria ser, eh?
0: De moment són aquests dos els que entraran. Eze encara no se'l veu parlar.
4: Ho dic per una qüestió de galons, bàsicament, perquè Saka al final és un referent d'aquest equip i costa veure, no?, que el canvi en el final de la Champions. Que pot ser, eh? O sigui, jo crec que aquí hi ha jerarquies, però no hi ha jerarquies al nivell d'altres equips.
1: Ja.
4: I que, per tant, doncs, jugadors d'aquest nivell i que tenen aquesta importància, doncs, poden acceptar millor que d'altres ser substituïts, no? Però jo crec que Saka el mantindrà i igual Havers va fora. Poso.
0: 10 més l'afegit. Vitinha. 1-1. A Budapest, ja recordo.
3: Havers té més gol que Saka, no?

0: Companys de selecció, la centrada última tu que ha estat duer o no? No, doncs se li va, finalment, córner un altre cop, a veure si Dembélé ara la penja millor.
1: Està estrany, que s'hagi equivocat Timber, perquè és un jugador que és fi amb la pilota als peus, que és bon defensor, a mi em sembla un jugador supercomplet, però és veritat que condueix massa temps, no descarrega la pilota en el moment correcte, i d'aquí el Paris Saint-Germain aconsegueix un córner.
0: Rosar marxa segur perquè ens ha fet spoiler al quart àrbitre i hem vist el dorsal 19. I ara espera que es queixa Lluís Esquerri d'un cop a la cara d'algun rival. Parla Ciber amb Marquinhos, que és qui ha estat... Per favor.
2: Això de sense samarreta, abans a les 9 de la nit podies dir, home, és que tinc tot el dia, ara, clar, tens menys temps per perjudicar-te, diguéssim.
0: Però fa calor.
2: Val.
0: Compte, el córner d'Embélé, tancadet, el remat en un moment des del primer pal, surt fora. Aquesta era millor, aquesta centrada.
3: Però fixa't que hi ha menys ulleres de sol ara, que és per tarda, que el dimecres, el dia de la conference, que era de nit, molta ullera de sol.
2: Has fet exagerat, allò.
0: Es fan els canvis, marxa... Mira, doncs Saca entre Madueke i entre Martinelli en el lloc de Trossard. Els dos canvis que fa Arteta, li quedarà un canvi o dos.
4: No està gaire content, però Havers, que juga en aquesta posició, pot donar un cop de mà a Jokeres perquè té més gol.
2: Sí, els de banda estaven molt cansats, com deies, Dani.
4: Ja t'he dit, estaven tan destrossats, que fan un treball brutal.
5: Treballen com animals.
0: I mira, marxa Baratzkeli, i entra Barcola.
2: Tampoc podia dir...
0: Està fos, queda el millor.
1: Jo el tenia la porra, també. Bueno, què hi farem?
4: La veritat és que no ha estat molt fi, a part de la jugada de...
1: No.
4: Avui no ha tingut el dia, ja passa a vegades.
3: Anem a animar gent de la porra.
4: I aquesta ferida que té, que s'ha pintat...
3: Sí.
0: Mira, i...
2: Ai.
0: Ui, compte, que se l'emportava Havertz. És ni s'escalfa, crec que estava... Que m'ha semblat a la banqueta, pot ser, o qui era?
2: No teniu la sensació que els PSG està patint molt amb aquests serveis llargs de ratlla?
1: Sí.
3: Perquè, la pilota en seguida...
1: Diguem que són accions que els estan posant al límit, O sigui, jugades on, mentre la pilota està volant i veus allà el duel...
0: La paret buscant a Gyökeres, se la treu de sobre. Marquinhos, servei de banda.
1: I veus venir el duel i dius... No sé si el guanyaran,
0: Estic començant a imaginar-me tots aquests jugadors que estan escalfant de l'Arsenal, que no estan escalfant realment, que estan caminant, que començaran a fer el que van fer el dia de l'Atlètic de Madrid, de molestar una mica, no? De...
3: Però ara, avui,
1: com clar... Quan es posin per davant, ja t'asseguro que...
0: Sí,
1: formaran part de...
0: A veure, servei
2: una barricada.
0: Servei de banda que penjarà directe a Rice, des de l'esquerra. Les càmeres que busquen a Gyökeres... La posa Rice cap al primer pal. La pilota que es passeja. Toca en el cap de Nuno Mendes, que no sap com estava allà. I ha evitat que la pilota arribi a la porteria. Recupera ara el Paris Saint-Germain. I Fabián, que activa Barcola, que està fresc. Està fresc. Està fresc. Barcola. Barcola. El porter se li escapa una mica a ratlla. Atentíssim, ratlla i ràpid, perquè Barcola ha sortit al màxim. Recupera el PSG. Un altre cop Barcola ha sortit actiu. Barcola, la passada per Dembélé no és bona. Recupera l'Arsenal, això està trencat ara mateix. Martinelli comença a córrer. S'equivoca en l'autopassada. Recupera Marquinhos al mig del camp. Tenim uns últims 10 minutets i pròrroga si n'hi ha, que ara mateix en Puig està encertant i crec que no va mal encaminat. Que seran apassionants.
3: La carrera de Barcola.
1: I us dic una cosa, no era fàcil per ratlla decidir si sortir o no, perquè la pilota, quan es comença a frenar, és just a la frontal de l'àrea, que estàs allà al límit i no saps si has d'anar amb les mans, si has d'anar amb el peu. No era fàcil,
5: Una aturada, una intervenció. A mi em semblava que anava tard, i en canvi s'ha llançat amb les mans.
2: Jo he vist el penal.
1: Jo també.
2: 5 més l'afegit, ja pròrroga, sí o no, Clara?
0: No.
2: Solsona?
4: No ho sé.
2: Naveira? Si m'agrada que em mullis.
1: Sí, hi haurà pròrroga.
2: Proc?
3: Pròrroga.
2: A tu no pregunto, Xavi.
4: Hòstia, si estem al 85.
5: Vaig dir que dic que no.
4: Estem al 85.
2: Sí, clar, és el moment de preguntar-ho.
4: Jo pensava que estàvem al 55.
2: I què?
4: Pròrroga.
2: El 55, oi, sí que t'ha passat ràpid.
5: Però una dada, jo crec... Lucia, és veritat que no ha atacat molt l'Arsenal, però 0 corners xutats per l'Arsenal durant tot el partit.
2: Sí.
3: Tothom ha dit pròrroga, quasi tothom, no?
2: Sí, jo també dic que sí.
3: Doncs no, ara marcarà.
5: Ara ve.
0: Compte, Hakimi, la centrada corner. Corner favorable al PSG, 4 més l'ha afegit.
5: El tercer, pel PSG, en canvi.
0: Mira.
4: Jo veig molt més fort físicament al PSG que...

0: L'Arsenal, els veig cansats. Els veig ja... Aviam.
1: Com ha arriscat, sí, sí, Raya, sí, sí, eh?
2: Molt, molt, molt.
3: Perquè, a més, és també el límit de l'àrea, sí, de la línia, que també potser has de deixar-la anar, perquè, compte, el córner d'Embele, la pilota es passeja, la treu Madueke, la recull Vitinha, la volea és dolenta, ai, la treu amb el cap un futbolista... Ui, ui, ui, ui, ui, Pacho! Ui, que s'equivoca, no, Mendes, perdó, arrenca Martinelli, el misto és dolentíssim, la passada per Madueke no és bona! La que ha desaprofitat aquí Martinelli, però... Nuno Mendes...
1: Hi ha molts nervis, eh?
3: L'ha tingut aquell abans que ha caigut, sí, sí, ara aquesta...
4: Li deu diners, li deu diners.
2: Ni un, o sigui, però ni un tir lliure a Shaquille O'Neal, eh? Podria ser aquesta pedra, eh? Mora Déu, senyor, tu. Quina passada Martinelli, la mare que el va fer.
3: Ai. Va, Fabián. 3. I l'afegit, Jaume, quan... què?
1: La pausa d'hidratació i els canvis, si hi ha hagut alguna tensió, no? Baratskelia?
3: No, però Baratskelia, la revisió del penal.
1: Ah, sí, bueno.
3: I ja està, no?
2: Que 6 minutets, a vegades.
1: Entre 5 i 6, potser 5, eh?
3: Due, bicicleta, Hakimi, aixeca el cap, la posa cap a João Neves, que la mata molt bé, però d'aquí era difícil. La recull a l'altre costat, Fabián, que també la posa, buscant a Hakimi al segon pal, l'últim en tocar ha estat el lateral marroquí. Porteria per l'Arsenal. Evidentment m'equivocaré jo.
1: Ets l'única que ha dit que no hi ha pròrroga.
3: Exacte. Ah, he vingut a jugar.
1: Bé, bé, bé.
3: I aquesta acció, puf.
1: La del fora de banda, eh?
4: Mm. Ja que la tenen corners, doncs sí, ens aprofitem el servei de banda.
3: Lluís Enric ha fet un sac de nervis, eh? Que si guanyés, entraria el grup de Bob Paisley i Dani Guardiola amb 3 Champions. Oh. Ancelotti ja... Un altre dia,
5: sí,
3: si de cas.
5: Sí, jugar amb altra lliga.
1: Quines finals tan diferents que hem vist del PSG. La golejada a favor contra l'Inter, la golejada en contra amb el Chelsea, el Mundial de Clubs, i la d'avui,
5: sí,
1: que absolutament equilibrada i molt patida.
5: Clar, el que passa és que l'any passat es va decidir en... Què, 10 o 15 minuts, 20
2: sí,
5: minuts?
2: Sí.
5: No?
2: Sí, sí.
1: Va ser un bany.
3: Sí. Martinelli protegint la pilota, jugant amb Incapié enrere, amb Gabriel. Més enrere amb David Raya, providencial en aquella acció de Barcola, perquè si no potser allà estava el gol de la victòria dels parisencs, eh? Pilotada del barceloní. Gyökeres tocant per ningú. Per Nuno Mendes. Pilotada a l'altre costat, boníssima per Due.
2: Bona.
3: Compte, Due, més bengales. Due, Due dins l'àrea, bicicleta. Due, enrere, ai. Vitinha, fora! Oh! L'he vist a dins! L'he vist a dins, Vitinha! La rosqueta que s'ha anat obrint i ha sortit un pèl massa alta, però que Déu havia fet. Nuno Mendes, primer el desplaçament en llarg i després Due esperant l'arribada del company. El xut era bo perquè Poquet i Raya, que no sé si és que ha pres mal o posa una pausa.
1: Temps mort, no?
3: Per arribar a la pròrroga.
0: No té rampa.
3: Uf.
2: És una meravella... Una meravella el canvi d'orientació de Nuno Mendes, eh? I com Due en tot moment...
0: Fregant, eh?
2: Està...
3: Hi ha un golaç, eh?
2: Com Due en tot moment està atent a la línia del fora de joc, eh? Perquè ell sabia que tot... O sigui, com de lluny estava de la posició de la pilota, que ell podia ser un possible receptor, i el canvi d'orientació és boníssim, i després, doncs, hi ha aquesta jugada on Vitinha està a puntet, de convertir-se en heroi.
3: Sumarem un minutet més, sí, amb aquesta tensió de Raya, que encara està sobre la gespa.
1: Haurien de ser 6.
3: 10 segons i sabrem quan s'afegeix. I aprofiten per fer, tens mort, i van molts jugadors a la banda a refrescar-se i a parlar amb els entrenadors.
1: Mira, aquest ja s'ha pintat abans de saber si guanyen o no.
3: Un aficionat de l'Arsenal.
2: Una mica l'estil Frederic Ljungberg, eh?
3: Hola, no funciona. Ara, 6 minuts.
0: I ara poden fer un canvi més, no?
3: Sí.
0: Si és a la
1: pròrroga. Sí, però clar, PSG pot fer tot el que vulgui. Vull dir, n'ha gastat un.
3: Sí, sí.
1: I li queden, per tant...
2: Tres finestres.
1: Sí, sí. Dues més la de la pròrroga.
2: Pot fer 5 canvis en 3 finestres, no?
3: De l'Arsenal 2.
5: Afició molt random, la del PSG.
2: Dius que pots trobar de tot,
5: perfils,
2: no?
5: Perfils molt diferents.
2: Perfil... Afició eclèctica, no?
5: L'Arsenal la veig com molt homogènia, no? Mateix.
3: Dembélé i Nuno Mendes, que conversen. Bé, jo crec que haurem d'anar fins al 97.
5: Sí, home.
1: Sí, és que no s'ha jugat res.
3: D'aquests, portem 45 segons ja.
1: No, però des del 89.
2: Home, Nikola Jokic!
3: Sí, sí, sí.
4: en Xopi.
3: Mira el que va plodes. Em sota de l'Arsenal, eh?
5: Gaudint de les vacances, com
3: I amb un canó aquí, sí, sí, amb sí. un pin d'un canó.
2: I demà suposo doncs, a les curses de cavalls,
5: no? A les cavalls,
2: no?
5: Sí.
1: Exacte. De què li deu venir aquest home?
4: A l'Arsenal, bé, ja sabeu. El cap de Jokic també sempre està inescrutable.
5: És indescifrable, o sigui...
3: Vinga, que es reprendrà el joc. 1-10 portem ja de l'afegit, més el que portàvem sense jugar gairebé 3 minuts, eh?
5: Jo crec que
3: no té pressa, Gabriel.
5: Jugar bàsquet és el que menys li agrada de tot, sí. del món.
2: I és el que millor se li
5: dona. Sí, vull dir que és...
3: A veure...
2: Però, o sigui, samarreta i insígnia,
3: sí, sí,
2: l'Arsa,
3: sí.
2: eh?
3: Sí, sí, sí.
2: O sigui, compte, eh?
3: És soci, jo crec.
2: Estem parlant d'un autèntic gàner.
3: Recupera el PSG, perquè l'intentava superar Declan Rice, bona acció del migcampista britànic.
5: Bueno, ell és de l'Estrella Roja, potser s'ha confós de... No, és per això, no?
2: De blanc i vermell, no?
5: Sí.
3: Vinga, Dembélé, té problemes. Ui. Problemes Dembélé.
4: Ui.
3: Però ha dit ok, eh? Sí, ha dit ok, però ui. Dembélé, jo crec que l'haurem de substituir. Eh? Luis Enrique ja busca algú.
2: A una final sempre dius que ok, però...
3: Va, tieso, que és una paraula, altra paraula que hauria d'estar acceptada, tieso.
0: Ja es perd el Mundial.
2: Tieso i tornillo.
4: No, poca broma, cuixa dreta.
5: Sí, te la cama com un pal, eh?
3: Sí, sí,
1: rampes,
3: sí.
1: No?
5: S'ha tocat darrere, no?
4: A part de dalt, eh?
1: Ja, teniu dubte.
3: És que Dembélé, jo crec que és d'aquests jugadors... que s'ho toca tot quan sí, té molèsties i no saps què té.
5: No es toca mai la part que li fa mal.
3: Exacte.
5: No?
2: És com el genell d'Mbappé,
5: sí,
2: no?
5: Sí, exacte. Per això el metge mai sap on fa mal. I no, a l'orella, no?
4: Sí, sí. Va el digestòleg tocant-se la cama.
5: Sí.
4: I el digestòleg no entén res.
5: Exacte.
3: Mira, ens prepara Gonzalo Ramos.
2: Que apareguin els metges del Madrid, sisplau. A diagnosticar-li.
5: No, però ser metge de Dembélé ha de ser un problema, perquè...
3: Perquè si no sap ni quina cama xuta, doncs no, tampoc sap on li fa mal.
5: Sap res, no?
1: Doncs el canviarà abans
3: Espera,
1: de la pròrroga.
3: Espera, que potser farà el gol del coix. Deixa'l. Qui està
0: té,
3: preparat.
0: Qui té Gonzalo Ramos?
1: Damià.
2: Tremendo, això, eh?
5: No, però també s'està jugant al Mundial, és a dir que...
3: Mira, és que mira com camina.
1: No, és que no pot.
3: Va fent moviments.
5: Clar, o sigui...
3: Amb la cama.
2: Però és que no descarto que hi hagi hagut conversa amb la banqueta de que esperi
3: mira,
2: fins al final i si cal
3: posterior,
2: i si cal gastar canvi que sigui mira. En el descans sí. entre...
3: S'està fent fregues.
0: No, i està allà i està sol i diu no me marca nadie.
3: Espera, la centrada del Dué, la treu de primera és l'Arsenal, la torna a penjar, Barcola intentarà controlar, és molt difícil. Salta Barcola, posa el cap i mira, guanya el duel contra tres rivals de l'Arsenal.
2: Imagina que marca Dembélé amb la pal, eh? Amb la pal
5: seria històric. Marca Dembélé coix i...
3: Pilota d'or ja, és que no hi ha discussió, ho sento.
5: No hi ha debat.
2: Gonzalo, jo veig per entrar ara, eh?
4: Sí. Home, si marca Dembélé, jo crec que els que gestionen la porra haurien de donar-li més valor al
3: gol. I tant,
5: estic d'acord.
3: I tant, val triple.
5: Estic molt d'acord.
0: I les assistències valen? No.
1: No. Bon intent, Solsona.
2: I forçar penal que dona lloc a gol, tampoc val, no?
1: No aceptamos pulpo.
2: Vaja, home.
3: Dos, suposo que tres minuts pel final. 1-1, camí de la pròrroga. Ho intenta Hakimi per la dreta. Ve a buscar la Joao Neves, Dembélé, que continua caminant com pot dins l'àrea. Estan fora de joc, de fet, ara.
1: Sí.
5: És que no pot.
1: Clar, però que no estiguin fora d'això.
3: Vitinha. Vitinha.
5: És difícil d'explicar-li, això.
3: A veure. Vitinha al mig del camp, enrere, amb Nuno Mendes.
2: Ha sonat allò de... Estic malament. I que et responguin... Doncs no estiguis malament, no?
3: Sí. Marquinhos a la dreta, amb Hakimi. Dembélé, posa't bé. Fabián. Un altre cop amb Hakimi. Ningú la centra. I Ramos, que no entrarà fins a la pròrroga, jo crec. Les 8 del vespre. 1-1. Això s'allargarà. Fabián, la centrada, buscant Barcola, l'avantatge és per Timber i ara comença a córrer Madueke amb Havertz. Compte, que l'Arsenal pot tenir-ne una altra falta tàctica i targeta per Joao Neves.
4: Ara, en corrien 4, de l'Arsenal només en atac, és a dir, que tampoc era allò de correm però que no es noti gaire, vull dir que aquests 6 es queden aquí, que no fos cas que ens enganxin després.
1: Corren més quan han de córrer enrere, eh?
5: Sí.
1: Ara, Joao Neves, com si tingués 32 anys i hagués jugat 10 finals de
3: Mira,
1: Copa d'Europa.
3: Marxa Dembélé, entra Gonzalo Ramos.
0: Va més ràpid ara, eh?
3: Sí.
0: Eh, que sí?
3: Sí, l'he vist bé ara, no? L'he vist recuperat.
1: Bé, tenim l'home que decidirà la final, ja ho sabeu.
3: Sí.
1: Gonzalo Ramos.
3: Sí. I és més, el farà abans del que xuli...
4: Ja anirem, el 97.
1: Sí, jo crec que sí.
2: Quin triplasso, t'acabes de llançar.
1: Sí, perquè queda un atac o dos, la PSG, com a molt.
3: I, de fet, la té l'Arsenal, vull dir que... Compte que no marqui aquest. Sí, sí, el d'Albert Ferran, que no ha ressuscitat encara.
1: Ara, ara, crec que està tornant, està a punt d'arribar.
3: Està tornant, eh? Ah, sí? Està esperant que canti el gol de Gyökeres. Sí. Compte, Albert Ferran, que puja't el canto. Salta Gyökeres, posa el cap de la Cui Rice. Gabriel. Ai. Gabriel amaga, juga amb Martinelli. La sentada de Martinelli. La treu com una defensa, l'ha deixat morta al punt de penal. La té Salivà. Combinant amb Madueke, això no ho volia fer, jo crec. Madueke, enrere, Timber, amaga amb la centrada. Se l'acabarà en 40 segons. La posa, ara sí, al segon pal. La treu en acció defensiva Marquinhos. I espera, que pot córrer Barcola. Barcola, Barcola, comença a córrer, està tot sol. Barcola, Barcola, dins l'àrea. Barcola, Barcola, el xut al pal i fora. El xut al pal i fora.
1: S'ha tancat molt, no?
3: Barcola, sí.
2: Pal o lateral de xarxa, ara dubto. Però... però bé, Barcola, si el tens a la plantilla és per moments com aquest, eh?
5: Sí, sí.
3: Barcola, les dues que ha tingut, en una. A les dues ha estat el més ràpid, en una, ratlla. Però ho ha llegit de nassos i en aquesta és el que diu el Jaume. S'ha anat tancant. Ah, no, és el, la xarxa...
2: lateral de la xarxa, sí.
3: Sí, lateral de la xarxa que rebota.
1: L'últim toc és massa llarg.
3: I final, final del partit a Budapest, final d'aquesta final de la Champions. Luis Enrique, mans al cap, suposo que lamentant-se d'aquesta última acció, perquè l'acompanyava Gonzalo Ramos, però molt lluny, també potser era difícil, perquè l'ha dit, mira, doncs vaig jo i a veure què passa. Empat entre el Paris Saint-Germain i l'Arsenal, 1-1, s'havia avançat al minut 6. El conjunt Gadel amb el gol de Havertz ha empatat al 65 Dembélé. Des del punt de penal, mitja hora de propina, veurem què passa en aquests 30 minuts. Si no, a mi uns penals no em semblen malament.
2: Estava pensant, els últims penals són 2012, no?
1: 16-16, els del Madrid a...
3: San Siro.
5: San
1: Siro.
3: Sí,
1: els recordem, eh? Oblak. Com recordar Oblak. Bé, per això d'escoltar la Champions a RAC1, perquè... on s'ha dit abans que en lloc més que hi hauria pròrroga en aquesta final de la Lliga de Campions?
4: Exacte, 4 de la tarda, 4 en antena.
1: De fet, el Superesport.
5: Sí,
1: sobrat.
5: Molt rapel.
1: Sí, deu haver una persona feliç ara mateix, perquè primer perquè té cobertura, cosa que sí. Estaria bé que en un lloc al segle XXI on se juga un partit d'una final de Lliga i hagués
5: sí.
1: Cobertura.
5: Sí, sí, s'havia
2: de detall.
1: Sí, sí. I l'ha trobat en una cantonada de la piscina del Mataró, sí? En aquest cas. Sí. L'Albert
2: hi ha,
1: Ferran...
2: hi ha com un metre quadrat al pavelló que té cobertura,
1: sí.
2: No?
1: Sí, i després perquè a ell li agraden molt els penals.
6: No parlis, Molló, perquè ara començava a perdre just quan el Molló deia que tenia cobertura. Ui. Tu saps el capítol aquell del Mr. Bean, que va tocant l'antena a situacions estranyes?
4: Sí, acaba despullat, eh? Aquell dia acaba despullat en aquell capítol.
5: A veure, Ferran també,
6: és el mateix. Vull dir, aquí...
5: Ja estàs despullat, sí?
6: Amb una cantonada, no ho farem.
5: No.
6: Però esperant que la Clara canti un gol de Gyökeres, que li doni el títol a l'Arsenal... Però uns penals a la distància també, sí. També els gaudiríem. Sí, sí, sí. Perquè de moment aquí tenim poc partit, perquè el Mataró està guanyant clarament. Mataró 8, Sant Andreu 4. Les mataronines que han arrencat amb un 5-1 d'inici i han anat mantenint una diferència de 4-5 gols a favor. Per tant, de moment amb la situació controlada al descans. Si s'acaba així el partit, la final se n'aniria a un tercer definitiu que jugaria dimarts a la Pere Serrat del Sant Andreu. Per tant, tot fa indicar que hi tindrem ser definitiu, tot i que és cert que queden encara dos quarts, que el Sant Andreu ve de protagonitzar una remuntada increïble a la Champions. Per tant, no podem donar per mort l'equip de Javi Aznar, que si avui guanya es proclamaria campió de la Lliga, seria el primer títol de Lliga pel Sant Andreu femení. Si guanya el Mataró, com ara sembla que passarà, doncs tindríem aquest tercer i definitiu. Jugadores a l'aigua, a punt d'arrencar el tercer quart. Mataró 8, Sant Andreu 4.
1: Això és un tambor, eh? No és que estiguin picant perquè torni la cobertura i això, eh? No.
2: Estan obrint parets, no?
5: No està fent obres, no?
6: És un tambor de l'equip masculí. L'equip masculí tenim a la part superior de la piscina i amb un tambor va animant i va portar una mica la veu cantant de l'animació local.
1: Si és l'equip masculí de waterpolo del Mataró, bons braços.
5: Imagina't.
2: Ara si algú instal·la el cable gordo, no? El pavelló perquè rebi la cobertura.
1: Fins ara.
6: S'ha escoltat bé, no? Però...
5: Sí, molt bé.
1: Perfecte.
2: Déu sobre Déu.
6: Perfecte.
1: Aguanta aquí.
6: Gràcies.
1: No em moguis.
6: Vinga, som-hi.
1: Per cert, som al tie-break del cinquè a Roland Garros del partit de Juan Manuel Cerúndolo, que és el que va guanyar en 5-16 a Jannik Sinner contra el madrileny Martín Landaluce. I compta el resultat, eh? 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 i som al tie-break del cinquè.
5: Ja, amb la fresca, eh?
1: Devem portar el partit. Sí, sí. Jo crec que ha començat a les 2 de la tarda. Som a punt d'arribar a les... Sí, sí. Sí, hem donat el marcador al 14-15.
5: 4 hores ha de portar. 6
1: perquè
7: 5 sets... Ara t'ho dic quan porten, exactament.
5: I són 5 sets amb tie-break.
7: Que més, clar, clar. El tie-break de l'últim, jo diria que són a més punts que els normals, o no, Molló?
1: Hi ha super tie-break a 10?
7: Ara t'ho
1: ara. Ostres, ara m'enganxes.
5: Bona pregunta, aquesta.
1: Sí. Sí, sí. Mira, l'Arsenal farà canvis, eh? Ara...
3: A veure, confirmem Messi que, i Zubimendi.
2: Confirmem que el partit ha començat a 3:15 de la tarda.
5: Increïble, eh?
1: Per tant...
2: I porten 5 hores, 54 minuts.
1: Sí. És rècord, això... Jo juraria que és rècord. Ara, ara ho mirem, perquè realment...
5: El Roland Garros, dius?
1: No, no, vaja...
5: No, de tenis aquell...
1: No, no, hi ha aquell...
2: Mahut Isner.
1: Sí, Mahut Isner famós, però Roland Garros...
5: Sí, Roland Garros podria ser un dels...
7: 5:49 ara mateix, sí.
1: Hosti, tu.
0: I demà al matí tornen a jugar a les 8. Sí.
1: Però com aguanta aquest ser un dolor després d'haver jugat 5 sets amb Sinner?
5: Sí, perquè, clar, no, més, amb el que estem dient del calor que està fent a París, que sí, això t'ha deixat trencadíssim.
1: Bé, un dels dos tenia un ventilador d'aquests petits a la cadira i s'anava
7: refrescant. Era un dolor, crec que era.
1: Era ser un dolor, no?
2: Que a més, aquest Cerúndolo és com... Presumptament era el dolent dels dos Cerúndolo, no? Que són dos germans i que hi ha un altre que té més carrera, no?
1: L'altre, Francisco, ha perdut avui. O sigui que és el món al revés. El bo ha perdut i el bé... Veurem què passa amb el suposadament menys bo.
7: Mira, Santoro Clement... 6 hores 33 minuts, el 2004.
1: Doncs no hi arribaran per poc, però vaja.
5: Espera't.
1: Les 6 hores les poden trepitjar.
5: Naveira, has avisat ja el Five-Face que arriba tard avui?
2: Home, saps què passa? Que he dinat bé i no hi ha ni...
1: No hi aniré bé, si no... Com està editant, eh?
5: M'està decebent.
7: El compte de resultats de Five Guys.
1: Sí.
5: El gerent està dient...
2: S'està ressentint, eh?
1: Comença la segona... Ai, la primera part de la pròrroga, Clara.
3: Sí, amb aquest doble canvi a l'Arsenal han entrat Eze per Havertz i Zubimendi per Luis Skelly.
1: Home, per home, Solsona.
0: Sí. Les cames comencen a passar ja i ha de buscar gent que estigui bé físicament per aguantar aquesta pròrroga.
1: Clar, però s'ha quedat sense canvis.
3: Exacte, ja n'ha fet els 6.
1: Ara ja... Però és un pèl arriscat, eh?
2: Sí, és arriscat, és arriscat.
1: Home, 30 minuts...
2: Home, i tu, sí, és que pot... Perfectament, no, i perfectament, jo què sé, minut 115 i hi ha algun jugador que fa un trencament muscular. O sigui, és que és perfectament possible.
5: No, sobretot aquí el Jaume, el porter. O sigui, amb una pròrroga de tanda de penals sense porter...
7: Sí, confirmem que anem a 10 punts al super tie-break de l'últim set.
1: Oh, doncs així potser arribem a les 6.
5: Sí, si s'allarga molt cada joc, compte, eh?
1: Sí.
5: No hi queda cap punt.
1: Sí. Bé, ara us expliquen com acaba.
0: Perquè el PSG només ha fet dos canvis.
2: Dos canvis, sí.
0: El Gonzalo Ramos i
3: Barcola.
5: Està reservant.
1: Sí, queden 4 canvis amb...
3: Hem dit amb...
1: Dues finestres,
3: correcte. Sí. Juga l'Arsenal, que intenta sortir amb Rice. Ha trobat bé a Eze per dins. Eze a la dreta amb Madueke, que és bona. Madueke, que està bastant fresc.
0: Parim.
3: Madueke, dins d'àrea. La posa per Jokeres. Salvador Pacho, perquè Jokeres ja s'estava fregant les mans per rematar en boca de gol i donar-li una alegria a Albert Ferran. Crec que...
1: És que té molt jugador bastant més fresc que l'Arsenal que el PSG ara, eh? Això es pot notar.
3: Sí. I córner.
1: El primer.
5: Ara.
3: Córner.
1: Atenció,
3: clar, ens hem oblidat, que és el primer córner.
1: Atenció.
3: Ara no pot xiular l'àrbitre final de
1: Ràdio. No.
2: Home, imagina't.
5: Va ser increïble que marqués ara l'Arsenal, també.
1: Sí. Pèrdua de temps, eh?
5: Sí.
3: Madueke serà l'encarregat de servir des de la dreta. Alguna cosa passa. No sé si potser estan aficionats al Paris Saint-Germain fent alguna cosa.
1: Tampoc seria estrany.
5: No.
3: I va Madueke, cama esquerra. La posa Madueke, primer pal, la treu un altre córner. La treu la defensa del Paris Saint-Germain, ha estat Gonzalo Ramos ajudant en defensa. De nou intent des de la cantonada pels Gunners.
1: Ja els anirà bé, Gonzalo Ramos, per aquest tipus d'accions, també.
3: Sí. A veure el segon intent. I tornarà un altre cop Madueke. Marquinhos animant els seus i animant l'afició, demanant... que empenyi una mica més en aquesta segona, en aquesta pròrroga.
5: T'ha trigat molt, eh?
3: Sí. Podria, sí, per dir que se'n vagi cap a casa. El llançament molt tancat directament a fora. Mira, per fer això és el típic. Quan trigues molt a fer una cosa, sempre acaba sent pitjor.
5: Estic d'acord.
2: Com es pot treure un córner, de veritat? I a lateral de la xarxa...
5: Indignat, eh? No, no indignat.
2: És una vergonya, tio. O sigui, un equip que sobre un equip que juga això...
3: De fet, mira...
5: Que és especialista, no?
3: Aquest és Nicolás Jové, no?
2: Sí, sí, sí.
3: S'està veient la repetició dient... A veure...
5: S'està veient dient, porto un any cada dia.
2: I aquest tio... Bueno, quantes flexiones va fer...
3: Demà no surts a la ruga.
2: Demà no surts a la ruga.
3: Vas entrar en el corn, per la temporada que ve, Madueque.
5: Avui no vas a la Five Guys, no?
2: No, ell tampoc.
3: Ve saxofon, diu, amb Solsona. Pel servei, la porteria també fora.
0: Va fer gràcia perquè dius, com poden tirar un corner a fora? Sí, sí. Jo penso el mateix quan tiren una falta. És que... Com pot ser que la tiren a fora, a dalt?
2: És que de veritat, no sé...
5: Un mínim, no? Un mínim.
2: Sí, sí.
3: A veure...
2: 50 milions, molt bé, que tu.
1: Ha començat millor l'Arsenal, la pròrroga,
2: sí,
1: per l'efecte.
2: Sí, sí, jo crec que l'energia, no, extra que han, que han ficat amb els canvis, doncs ajuda, no?
3: Mira, Madueque hi torna. Ui, Luis Enrique s'enfada moltíssim. Madueque, davant Nuno Mendes, el supera. Madueque, a la frontal, es regira de meravella. Timber falta, falta de Timber sobre João Neves amb un cop a la cara. No s'ho creu, Timber. Demana, stop, diu, eh? Sí. Sever demana calma, que deixi de protestar.
0: Jo crec que Luis Enrique aviat optarà per posar algun element defensiu, eh? O sigui, Savarni o Beraldo, eh? Beraldo el fa jugar a vegades al mig del camp, eh?
3: Mira, Zaire Emery per Fabián.
2: Bé,
0: que també és normal.
2: És... Sí, sí, és un canvi de jugadors a la mateixa posició.
5: Oh,
2: sí, sí.
0: Sí, sí. És que Fabián ha estat bastant de temps lesionat.
2: Tres mesos.
3: Sí, sí, sí, sí. Ha arribat just per aquest tram de... per jugar aquesta final de la Champions, pràcticament.
2: Sí, es va recuperar poc abans de les semifinals, però sí, sí.
3: Dembélé està nerviós, eh? L'he vist allà a dret.
0: Emery, que va debutar molt jove, amb 16 anys.
2: Sí.
0: Sembla que sigui molt gran, però
3: sí,
0: no.
3: No,
0: eh?
3: No, és... Ja voldríem molts tenir la seva edat.
2: Nascut.
0: I tant.
2: Crec que és...
0: Ja. Per què m'ho dius?
3: He dit voldríem.
2: És generació 2006 i, a més, a l'inici, els seus primers mesos, que eren els primers mesos de Luis Enrique també, va ser important, per ajudar el Paris Saint-Germain a passar la fase de grups, que recordem que Luis Enrique, el primer any que agafa el Paris Saint-Germain i arriba a les semifinals, la fase de grups li va costar perquè li va tocar Dortmund, Newcastle, Milan, sí, un grup molt difícil.
1: És el jugador més jove arribant 40 partits a la Champions, Zaire Emery, els va aconseguir en 20 anys i 31 dies.
3: Juga el Paris Saint-Germain amb Safonov.
5: Nosaltres en 20 anys no havíem aconseguit res.
7: Bé, ni amb 50.
5: Parlo per mi, eh?
1: Bé, ara tens l'anell dels Knicks, com a... No?
5: És que no caurà ni això, imagina't.
3: Espera, s'equivoca, és en la paret. Nuno Mendes, pressionat per Timber. Està complicant la vida, perquè pensava que sortia fora. Mira, toca amb Zaire Emery, primera intervenció de Zaire Emery. Fa tocar la pilota en Madueque per recuperar l'Arsenal al prop del corner. Timber enrere amb Declan Rice. Sí. Un altre cop Madueque de primeres. Tocant bé ara l'Arsenal. Timber amb Joker es posava el cos, però no pot controlar bé. Se l'emporta Joan Neves. Falta sobre el menut migcampista talentós portuguès, que té pressa per servir. Sí. Però l'àrbitre no el deixa.
1: No sortim del camp del PSG.
5: No.
3: Està frustrat, eh? Joan Neves, crec.
5: Joan Neves no ha sonat aquests dies?
0: Sí, pel Madrid.
5: Tema Madrid, sí. Mm. Mm. No sé si amb Florentino o amb Enrique.
1: Amb Florent... Hòstia, ara dubto.
5: No sé, ara un dels dos... Bueno, clar.
1: Sí, jo crec que era Florentino, que era amb Bastoni, sí? João Neves...
5: Ah.
1: I un tercer. Va. Bé, per treure'l d'allà i desitjo sort.
5: Sí, sí. A més, no van acabar bé, no? En teoria, PSG i Florentino, clar.
1: No.
5: El tema Mbappé...
3: Torna a tenir la pilota a l'Arsenal, eh? Que està realment millor en aquesta pròrroga.
2: Contracte fins 2029, João Neves, eh?
1: Sí, era Florentino, João Neves, Bastoni, la repesca de Víctor Muñoz.
3: Compte, quina bona recuperació de Marquinhos. Arrenca Gonzalo Ramos, l'acompanya Barcola, falta de Gyökeres i targeta.
2: No esperava molt de Gyökeres en participació en el joc, en el circuit associatiu de l'Arsenal, si és que el pogués arribar a generar, però... Gairebé primer cop que el veiem en el partit, eh? No està guanyant duels, no està imposant-se als centrals, o sigui que ho hem passant molt de puntetes.
3: És qui la perd i és qui fa la falta.
2: Sí, sí, almenys, mira, responsabilitzant-se, sí, no, de la jugada.
0: D'aquí, quan sigui gran, que tingui 50 i pico d'anys, amb els nets, els hi dirà que ha jugat a la final i que aquell que fa la falta sóc jo.
2: Sí.
5: Tindrà un pòster.
2: Serà el primer.
5: Almenys sortirà.
2: El highlight que podrà apuntar. Sí, sí. No?
5: Tindrà una estàtua a casa amb la falta.
1: I que l'Albert Ferran va apostar per ell.
3: Sí,
5: això és el principal que explicarà. Sí.
3: A veure la falta. Vitinha encarregat de penjar-la. 99 de partit. Vitinha, segon pal, Saliba la treu, però no gaire, se la queda Patxo, en traurà un servei de banda. Mendy tapant bé aquí a la centrada del central del Paris Saint-Germain. Dembélé?
5: Sí, està molt actiu.
3: Mira. Com... No li fa gaire mal, això, jo crec.
1: No es pot asseure, està molt nerviós, eh?
5: Però aquest Dembélé no és el nostre Dembélé.
2: No. Quina va dir que tingués aquesta passió caràcter, per les coses, no?
5: Estaria assegut a la banqueta mirant una altra cosa.
1: Amb la mirada perduda, no?
5: Sí. Com pensant en a casa seva, no? En el McDonald's, que...
1: S'ha acabat el partit a París, Xavi.
7: Sí, amb victòria argentina, finalment, Celúndolo 10-8 en aquest super tiebreak del 5è set. Per tant, amb 5-7 Sinner, amb els problemes de Sinner, en 5-7 l'Andaluce, es planta 8 anys de final, on tindrà com a rival Berrettini. Celúndolo, per tant, l'Andaluce fora, queda Jodar com a representació espanyola.
1: I bé, Carreño, que s'enfronta.
7: No? Carreño, sí, que juguen un contra l'altre demà, és veritat.
1: I han arribat a les 6 hores, per tant, no?
7: Gairebé.
1: No hi han arribat, al final.
7: 5 hores 58, crec que ho han parat.
3: Ho ha intentat Hakimi Munsut des de la mica més enllà de la frontal, amb la cama esquerra, que no és la bona, directament a fora. Arribem al 100.
5: Perdre un partit de 6 hores ha de ser un cop terrible.
1: Sí. I el tie-break del 5è.
5: S'ho s'ha trencat.
1: Sí. Ni ho ha celebrat, Cerúndolo, pràcticament. No m'ha fet l'efecte que no estava allò...
7: Estava cansat.
1: Estava rebentat.
5: Estava amb ganes d'anar a l'hotel.
3: Per mirar els últims minuts de... Sí. Mirar els penals del PSG Arsenal. Mira el dro. I Havertz, resant, pràcticament.
2: Està jugant molt, dro, eh?
5: Mira que jo m'he callat. O sigui, anava a dir una cosa i dic, no ho diguis, perquè...
3: Digue-la.
5: No, ja l'ha dit el Naveira.
7: Estava a la Lliga, tenint alguns minuts, no?
2: Sí. Però ara, o sigui, ara seriosament, crec que a Champions no sé si ha arribat a debutar amb el Paris Saint-Germain, ara dubto,
3: Sí, que sí. Algun minutet, però... Contra el Mónaco, potser, no?
1: Totalment residual, sí.
3: No. No, perquè està bastant igualada l'eliminatòria, crec.
1: Ui, que li va fer Luis Enrique.
3: Luis Enrique Llarteta
1: que s'ha avançat molt.
3: Protestant a la banda, cadascú lo seu.
1: Era un servei de banda, imagina't.
3: Gabriel. Aixeca el cap, obre el joc cap a la dreta, perquè la baixi de meravella Madueke. Davant Nuno Mendes, compta Madueke, intenta superar-lo, aconsegueix, el fa caure, diu que no hi ha res, Siebert. Diu que no hi ha res, Daniel Siebert. Protesta Rice, protesta Madueke. Jo també la vull veure. Surt Barcola. Estaria bé que marqués el PSG ara. Tindríem festa.
5: Zain
3: Emery amb Vitinha. Obertura de dreta. Diu que res.
1: I doncs per mi li tenia la posició guanyada.
3: Sí, per mi també.
0: Si és empenta no diran res. Però
3: han bugit la banqueta de l'Arsa.
0: Si el toca amb la cama.
3: O... Mira Reis. Està dient de tot. Mira a la banda com si poguessin demanar el challenge.
1: Sí,
3: aquí no hi ha challenge.
1: L'arbitre ja ha dit que res.
3: Declan.
1: Amb això és molt Atlético de Madrid, l'Arsenal, eh? O sigui, això el Xolo, més o menys, estaria fent el mateix.
3: Zain Emery. A la dreta, un altre cop. Vitinha. Intentava trobar Zain Emery, se l'acaben portant amb una mica de sort, també un punt de fe. Tocant i tocant el PSG. Dué. Que feia sort que no el vèiem. Dué. A punt de perdre-la. Compte, a punt d'emportar-se-la ara, una mica de sort. El Paris Saint-Germain, i ara volem la repetició, encara no, perquè la pelota no surt fora. Gabriel continua protestant. Ref.
1: Però el ref diu que res.
3: Exacte.
7: La repetició, Enrique... no?
3: Sí, no, tampoc.
1: No deu esperar que surt.
3: Mira, groga per Declan Rice, perquè no calla.
1: Clar, però és que, noi, ja t'ha dit que no hi ha res.
3: I groga per algú de la banqueta.
1: Per Arteta.
3: Mm. Continua protestant. Ara, ui. Va, ensenyeu-ho ara. És el moment de la petició, senyors. Va.
1: Clar, home, ara no, no...
5: És el que no entenc.
3: O sigui, ui, Arteta.
1: No hi ha la pilota
3: està
1: en joc.
3: Està embogit, Arteta.
1: Ui, que el faran
3: està
1: fora,
3: molt calent.
1: Eh?
8: Amb el Luis Enrique.
3: Ja ho veurem.
1: A veure...
7: No. Espera, té raó.
8: No és penal?
7: Per mi no és penal.
1: No. El va agafant pel braç, o s'agafen mútuament
3: sí,
1: pel braç...
7: O s'agafen... Madué, que agafa una mica també el braç sí, del jugador del PSG per acabar caient, eh? Per mi,
2: això... No hi ha res, no hi ha res. Per mi no hi ha res. Jo crec que és la típica que en directe quan la veus, com sí, que li té la posició guanyada, et genera molts dubtes, però... No.
1: Ho ha vist bé, Ciber, aquí més d'un àrbitre xula penal.
2: Sí. Home, i tant.
1: I no és de bar, aquesta, jo crec,
2: no,
1: perquè
2: no, no,
1: el contacte hi és, vull dir...
3: I un moment...
7: Canvi no,
3: canvi,
7: no,
3: no,
2: no,
3: no,
2: no, no pot ser. No pot ser que se'ls hagi lesionat bé, un jugador Incapié, sense canvis.
1: És l'Arsenal.
5: Ho has dit, Jaume.
3: Sí. Però m'encanta que demanen canvi a la banda, no saben que... Gabriel no sap que no tenen
5: canvi. El primer que has dit és això.
2: Queden 16 minuts, eh? O sigui, 16 minuts, imagina't amb un jugador menys, eh? És que mai es poden esgotar els canvis si tens una pròrroga per davant.
5: No, no.
2: És una liada increïble.
1: Sí, sí.
3: La cara
1: i a més, Arteta és dels entrenadors que acostuma sempre a guardar, i el tenia en aquest sentit molt ben considerat, sí, sí, que sempre es guardava allò, l'as a la màniga per si de cas, el roc a la
2: no
1: faixa.
2: Pots, però, si és que mai... o sigui, has de guardar-te sempre un canvi, encara que sigui pels últims, no sé, 5-10 minuts.
5: Un bàsic, no? Del manual bàsic de...
3: Incapié, mira, sembla un cavall ara mateix fent aquests... trotant d'aquesta manera. Mira, mira, mira, mira, mira, mira, Incapié, mira, Incapié. Només mireu-lo a ell.
8: Hauria d'haver fet com si li haguessin donat un cop al cap.
5: Sí. Clar.
3: Ah, clar.
5: Sí, sí. Oh, ja,
3: commoció.
5: Serà el canvi de commoció.
8: Ell mateix, és de commoció.
7: Bueno, l'única opció és ara provocar-ho, és a dir, en un salt amb un company, o cap contra cap.
3: Si entraràs Beraldo.
7: I demanar el canvi.
3: Al Paris Saint-Germain. Dos d'afegit en aquesta primera part de la pròrroga.
2: Imagina't.
5: Has de vigilar de no trencar a l'altre, no?
1: O sigui... Sí, bé. També li pots clavar una...
8: Els dos.
1: Si no, un cop de cap a la tanca de publicitat i així només et fas mal tu.
2: Sí, és el que estava pensant jo. Sí. Igual va per aquí, no?
1: Sí.
3: Marquinhos.
7: Sempre portant idees, eh?
5: Sí, no, no serà perquè no...
3: El veig una mica millor, ara, en cap.
1: I oportunitats a la pròrroga...
2: Poquetes.
1: És que és normal, hi ha por ara. Mm. Hi ha por, hi ha cansament.
5: Hi ha la segona part encara menys, clar.
8: Jo crec que si entra Beraldo, jo crec que canviarà Neves. A no ser que algun central estigui tocat.
1: Pot ser. Però...
3: A veure, hi va Hakimi intentant superar Martinelli. La centrada toca en el brasiler, servei de banda.
2: És que jo crec que Luis Enrique, amb l'experiència de Beraldo durant el primer any, que va tenir uns quants partits a Champions, on va estar molt exposat, jo crec que ja el veu més per mig del camp que per central.
8: Sí, no, ja ha jugat, eh?
2: Sí.
8: Ha jugat, eh?
2: Sí.
1: Per cert, ha estat entrar Gonzalo Ramos, jo crec que el PSG no ha penjat ni una pilota.
5: Ni una.
1: No, o sigui, no ha tingut cap opció de rematada.
2: No. Però perquè, a més, o sigui, la sensació és que ha tingut en general poca sortida al Paris Saint-Germain, que almenys l'energia extra que ha guanyat l'Arsenal amb els canvis li ha permès que el Paris Saint-Germain no li generi problemes, com a mínim.
3: Últims 30 segons de la primera part de la pròrroga. Madué, que conduint la pilota al mig del camp, en zona de camp propi, encara. Ve a buscar-la ara, Eze. Molt lluny, però, de l'àrea rival. Ho adormirà aquí l'Arsenal. Deixarà que mori aquesta primera part, amb tot per decidir en els propers 15 minuts... O els penals, descans a Budapest, 1-1, tot per decidir, veurem qui té més energia física i si hi ha uns penals també mental, perquè aquí caldrà tenir sang freda.
1: Sí, l'espera de com està, que ara veiem que...
3: Bé, mira, un altre que també no s'ho pot, eh?
1: Vitinha
3: tampoc pot. Almenys té canvis, el PSG.
1: Clar. Sí, podrà entrar... Bé, veurem si Beraldo entra per Vitinha. Ara ho confirmem.
8: Sí.
1: Hem escoltat la paraula penals, per tant, he de tornar a Mataró amb l'Albert Ferran, si la cobertura aguanta. Albert?
9: Hola, Molló. Sí,
1: perfecte.
9: Se m'escolta, eh?
1: Sí. Com va el partit a Mataró?
9: Aquí continua amb la situació molt controlada pel Mataró, que està guanyant de 4-12-8 contra el Sant Andreu. Queden 7 minuts pel final. És cert que ha arribat a guanyar de 6. Ara la diferència és de 4 gols. però queden només 7 minuts. Sembla que el Mataró té ben encarrilat, ho ha d'acabar de rematar en aquests últims minuts. El Sant Andreu intentant fer una remuntada com el dia de l'Olympiacos a la Champions, que en l'últim quart va fer una remuntada també amb una desavantatge de 3-4 gols i es va acabar classificant per la Final Four. Ara recupera la bola el Mataró, per tant, desactivant una possible reacció de les visitants. 12-8, 6-40 pel final del partit. Si s'acaba així, si guanya el Mataró, tindrem tercer i definitiu partit a la piscina del Sant Andreu. Imagino que heu dit que no hi havia penal perquè teníeu por que marqués Gyökeres.
5: Efectivament, sí. Tal qual.
9: Esperem
1: per tu era claríssim, no? Sense veure'l.
9: Claríssim. Vull dir, hi havia contacte, ho has dit tu, hi havia contacte, per tant... Sí. Hauria d'haver xiulat penal a l'àrbitre alemany.
5: Com van les obres? Segueixen picant la paret o no?
9: Sí, sí. Perfecte.
5: Val. No, ara estan... Veus els penals o no, Albert, doncs?
9: Home, m'heu dit que la primera part no hi ha hagut oportunitats, per tant, fa la sensació que...
5: No, realment. Que ara ja volem penals.
9: No hi hauria d'haver pròrroga. No. Era uns penals directes. Sí. Els 90 minuts, penals. Ja està?
5: Sí, sí. És aquell debat que mai surt, no?
1: Sí,
5: el tema de les pròrrogues
1: sí,
5: i penals.
1: Sí, sí, sí. Bé, en aquests partits, jo la puc arribar a entendre, però vaja, hi ha pocs partits en què apostaria per la pròrroga.
5: Sí, sí, sí.
1: En fi, ara ho veiem. Fins ara, Albert.
9: Fins ara.
1: Veiem fregues al bessó esquerre a la raia.
3: Sí, vull dir, comentant no feia quants... comèdia.
1: No.
3: Abans ens...
5: Sí, sí, estàvem pensant que havia fet una mica...
3: Mira, Marc Savitín entra Beraldo.
1: I un altre,
5: no? Canvi, eh? Sí.
2: És a Barney, està per entrar també.
1: Mira, hosti, Marquinhos. Marquinhos, el brasiler, més partits a la història de la Champions. 122 ha arribat avui. Uf,
2: Marc s'ha enfadat, Vitinha.
8: Savarni s'assembla a Sigrinski.
1: Sí, sí, el compro. Sí, sí, sí. Pensava, s'assembla algú, sí senyor. Mitro. Un gran fitxatge, aquella, Broc.
5: Oh. I tant. L'altre dia en parlava, no sé on, i m'ha venit tot el record. Sí, no sé, no, ara no recordo quin programa era.
1: Imitació de Cracòvia.
5: Sí, sí.
1: Grans moments.
5: Grans moments de la nostra història.
1: Com és?
5: Molt bé, no?
1: Ha recordat una mica Gaspar, també?
5: Sí, sí, sí. Oh. No.
3: Una mica com Chewbacca, no?
5: Va, sí, és que,
2: clar, clar, la idea era aquesta.
5: Sí, sí, sí.
1: Sí. Una mica Manolo González, aquest aficionat, eh? Una mica s'assemblava, eh?
7: No té dits, ja, eh?
1: No, s'estava menjant totes les ungles del món. Va, que arrencarà la segona part de la pròrroga. Al PSG li queda un canvi?
3: Li queda un canvi.
1: Ho ha fet perfecte en aquest sentit.
3: Dro, no?
5: Ah, mira.
2: Té pinta, sí.
5: Gol.
2: Que ho he mirat abans, 3 minuts ha jugat en aquesta Champions amb el Paris Saint-Germain. Home. A la tornada amb el Mónaco, efectivament. Clara,
1: residual.
2: Mini punt per tu. Mini punt per tu.
3: Va, pilota ja rodant a la gespa del Puskas Arena. 1-1, camí d'uns penals, si no és que algú ho evita.
5: Ara,
3: i no ho sembla.
5: Ara ja volem penals.
3: En aquests...
5: Arribem aquí, ja.
3: Minuts finals que queden.
2: Jo estic ja començant a buscar dades relacionades amb penals.
5: Sí, no?
3: Va.
2: M'estic quedant...
1: Ai.
2: Sorprès, eh?
5: A favor o en contra de l'Arsenal?
2: En contra.
5: Val.
1: Sí, que estrany, eh?
5: Sí, és que jo no sé per què pregunto, perquè estava clar que era en contra.
1: Per cert, a la porra l'1-1 el sí, té l'Albert Laia.
2: Home.
1: Faria...
5: Don Albert.
2: Amb gol de...
3: Saca.
1: Saca.
3: No. Aquí no.
1: I campió l'Arsenal,
3: Sí, compte, sí, no, compte.
1: Té opcions.
5: Blayazo, no?
3: Compte que jo crec que els penals, si guanya algú, malgrat les estadístiques de Naveira, és l'Arsenal.
5: Sí?
3: Perquè estava mirant els llançadors que tens ara mateix sobre la gespa, crec que són millors els de l'Arsenal que els del PSG.
1: Clar, és que han hagut
3: de
1: canviar...
3: I el porter, també.
1: Ha hagut de canviar Dembélé, ha hagut de canviar Vitinha.
5: Sí, el porter tinc clar que millor l'Arsenal.
3: Avui, o sigui, tu pot ser que demà només vegis titulars de ratlla titular.
5: Sí, sí, sí.
3: En la selecció.
5: Sí, sí.
3: Compte que pot ser marcar el PSG. Ratlla! Salvador Ratlla, precisament, perquè arribava Gonzalo Ramos per rematar i fer el 2-1, eh?
1: Buah. Doncs he vist la traca de Ratlla, eh? Sí. Ho ha salvat.
5: Sí, sí.
7: Sí, no. Uf. Valent aquí, eh?
3: L'ha posat Barcola i és que rematava sol Gonzalo Ramos i feia el 2-1, eh? Entre aquesta i la de Barcola d'abans...
2: Uf, el refús és terrible,
3: Sí, sí, perquè li regala, sí, la deixa zona de ningú, però clar, si no la posa, no refusa, també marcava Gonzalo Ramos segurament. Vull dir que ha arriscat i ha sortit bé.
1: Sí, sí. Em sembla un porteràs, eh,
3: Ramos? A mi també.
1: Vull dir, cada vegada que el veus dius, ostres...
3: Català.
1: Sí, sí, sí.
3: No us oblidi ningú.
1: i tant.
3: Encara que potser les entrevistes no parlin català, però català.
7: Un altre dels catalans de la selecció. Nou catalans de la selecció.
3: Mira, que li torna al Paris Saint-Germain. Espera que ara ha sortit bé l'equip de Luis Enrique. El xut de... de Adué.
1: Encara hi és, Adué, eh?
3: Sí, sí, sí. Mira,
5: aguantat,
3: estava pensant, dic, tu que has demanat que no marxés?
1: Sí, sí, però és com si no hi fos, vull dir, és que no, està passant absolutament inadvertit.
3: La centrada, la bloca, David Raya. Que a més s'ha anat deixant el cabell llarg, també, no, Raya?
1: Sí,
5: sí, va.
3: Com fan molts futbolistes, com fa Ferran.
2: Sí, sí.
3: És la moda.
5: És un look delicat, eh? És un...
2: Sí, sí.
5: Has d'anar en compte, perquè si no...
2: Sí, i com li fiquis metges i tal, ja...
5: O sigui, la,
2: ja malament, eh?
5: La frontera, o sigui, el... entre el porter de futbol i el narcotraficant...
2: No, i...
5: està, està... O sigui...
2: Passa.
1: No, no, Nadira, no, tu no. Aguanta, aguanta.
3: Salva-ho, no?
1: Sí, sí, sí.
7: Que no és incompatible, tampoc.
5: Pots haver jugat de porter i després dedicar-te a altres coses. Això...
3: Sí, ha passat, ha passat, ha passat. Madué, que darrere de Madué, falta de Madué.
1: Sí?
3: Sí, jo crec que l'enganxa
2: a
3: baix.
2: A la jugada del mal refús de Raya, crec que no és una jugada fàcil de defensar per Incapié, perquè és la típica que ell està estàtic i el jugador que arriba des del darrere ve amb més impuls perquè venia corrent, però no estava del tot bé l'equatorial, i guanya el duel Barcolà de cap, i es genera doncs aquesta situació on Raya ha d'anar amb l'extintor, a intentar evitar com sigui el gol, però és que, clar, forçat també per l'entrada des de l'esquerra de, crec que era de Martinelli, doncs ha hagut de refusar-la cap a una zona molt perillosa pel seu propi equip.
1: Incapié, que s'ha mig refet.
5: Sí, sí, sí.
1: Físicament, perquè veiem sí. que hauria d'acabar fent de davanter centre mig coix i de moment aguanta. Compte la falta per l'Arsenal.
3: Que la penjarà Declan Rice.
5: Perillosa aquesta.
3: Aixeca el braç Declan Rice a les mans de Safarov. No, l'acaba traient, sembla que podia blocar, la treta amb el puny. Intenta sortir Hakimi, li barra el pas Martinelli, posant Hakimi enrere amb Zabarni i aquest amb Nuno Mendes. Masses hores, més de les previstes a l'estudi 1 amb Jaume Molló.
2: Són hipnòtics.
1: Ah, està bé, ara.
5: Jo tinc fred, també. Jo...
3: Gràcies. Bona,
2: bona. Sí, jo
3: estava bé fins ara. Zene Meri, el retall. Encara Zene Meri, el duel, el guanya Martinelli de meravella i Incapié, que ja té energia, però no vol córrer. Diu, mira, cap endavant. I a més, xutant amb la dreta, que no és la bona, perquè crec que l'esquerra no està per funcionar.
2: Són hipnòtics els refusos de punys de Safonov, eh? O sigui, un altre cop ha trobat a sortir amb el braç completament vertical. O sigui, és l'únic porter que el veig que fa això.
5: Ara el tio, per això, trobarà quatre penals, eh? Compte, eh?
1: Sí, sí. Com ho veus, Solsona?
8: Està molt obert, això.
5: Sí, sí.
8: Encara que el PSG tingui més la pilota, però jo veig que l'Arsenal ara em dona la sensació de més de perill que el PSG.
2: Sí, sí.
5: Total. La prova, almenys.
3: En queden 10.
1: 6 quilòmetres més ha corregut l'Arsenal que el PSG.
8: Menys mal que a la meva època no comptaven els quilòmetres.
5: Solsona sortia de marcador en negatiu, no?
1: Bueno, però aquests són els de tots. Podies dissimular, no?
8: No, no, els de tots, sí, sí.
5: Imagina't el de cadascun. No,
8: a l'individual ja és.
5: No, millor que no.
3: Juga el PSG amb Hakimi. Joao Neves, ve a buscar-la, enrere, amb Beraldo. Gonzalo Ramos, descarrega enrere.
8: Jo crec que volen els penals.
3: Els penals,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, sí.
3: Ja ho firma.
8: Però els penals és... pot guanyar qualsevol, eh? Jo crec que els del PSG fan 3 o 4 paniques, eh?
2: Sí.
3: Compte, Joao Neves, que potser no vol la pròrroga. Dins l'àrea, la centrada, l'ha tocat.
2: Córner.
1: No sap què xiular, l'àrbitre?
3: Suïment, i al final ha estat córner. Favorable al PSG.
1: El córner, i anem cap a Mataró, que ves que no tinguem penals allà, també.
3: Ai. Aplaudeix l'afició parisenca.
1: La nit dels penals.
3: Dué serà l'encarregat de servir des de la dreta. 11 corners al PSG, 2 d'Arsenal.
5: Compte aquí.
3: Han estat consecutius, de fet. La posarà el 14, la posarà Dué, primer pal, molt curta, la treu la defensa de l'Arsenal. Martinelli intentava, no sé què intentava, però li regala la pilota a Zene Meri.
1: Anem cap a Mataró, hi haurà penals o no, Albert?
9: Veurem, perquè el Sant Andreu ha tornat a protagonitzar una remuntada espectacular, com ja fa uns dies contra el Buliakmeni, que tenia el partit perdut, va forçar els penals i va classificar-se per la Final Four de la Champions. Avui guanyava de 6, s'ha situat a un, 12-11, ara ha marcat el Mataró, 13-11, però ataca el Sant Andreu per tornar-se a situar a un. Queden dos minuts i mig pel final d'aquest segon partit de la final. De moment, Mataró 13, Sant Andreu 11, possessió per les andreuenques.
1: Ara tornem per veure si hi ha penals o si guanya el Mataró. Pilota pel PSG a Budapest.
3: Jugant Beraldo. Amb João Neves a la dreta, Hakimi, però té molt a prop Martinelli, no ho ha vist que João Neves. Retrocedeix una mica per Nuno Mendes. A l'altre costat, rep i controla Dué. No ho veu clar, Zavarni, que apareix també per allà, i és qui rep ara, l'ucraïnès. El Chigrinsky del segle XX... No, perquè també del segle XXI, perdoneu. El Chigrinsky...
2: En principi sí, d'aquesta dècada.
1: No, perdonen, Clara.
3: No, perquè jo sóc la primera que me n'he donat el que estava dient.
5: No, no, però som voltors, que estem sobrevolant l'estudi.
3: Compte, centrada, buscant la Gonzalo Ramos. Ai, ai, ai. Ralla. Digues
7: ni,
3: algo, Jaume.
7: Ni dos segons.
5: No.
3: Ni un.
2: No, se'm passa.
7: Llences un bistec i no acabo ni al terra aquí.
5: Ja era una gossera, es veu.
1: Per favor.
3: Ui, se va jo per ellos. Compte, que ha estat aquí Gabriel i se li va de fer-se un embolic. Ve a buscar a Zubimendi al mig del camp, amb Declan Rice. Passada a l'espai, l'avantatge és per Nuno Mendes, la baixa amb el pit, intenta superar Timber, s'equivoca, recupera l'Arsenal.
7: Perquè en teva porteria, Naveira, entre Chevalier i Safonov, és a dir, no hi ha una clara diferència, dic, per algun atac aquí de Luis Enrique, que ja, si algú ja pot fer és Luis Enrique.
3: A mi em sona que Chevalier, algun naturat, eh?
7: Però... De canviar-lo per la tanda.
5: Fer-se un mangal, no?
2: Però ara estava pensant que... A veure, una de les tandes recents del Paris Saint-Germain ja la va disputar Safonov, però arrencava de titular. I una altra la va jugar Chevalier, o sigui que... Jo crec que Luis Enrique confiarà en el porter que està ja sobre la cesta.
1: Pot fer el canvi, insisteixo, li queda
2: sí,
1: un canvi.
2: Sí, podria fer-lo, sí.
3: Està ja bé.
8: Si arriben els penals, eh?
1: Sí. Ara us ho preguntaré, aneu-vos preparant.
3: S'equivoquen. La passada, la mateixa és per Safonov. 5 minutets i mig.
5: Però allò a Van Gaal li va sortir bé, veritat, quan va fer aquell canvi.
2: Sí, sí, sí.
5: Va ser un mundial, això.
2: Sí, el 2014.
5: Sí.
2: Crec que van ser vuitens amb... Ara parlo de memòria, no sé si als Estats Units.
5: I surt i atura un parell, no? No
2: treu Silesen, que estava sent el titular, entra Tim Krul,
5: això.
2: I és Krul el que l'ajuda a guanyar la tanda de penals.
1: Aquí no li surt bé al Chelsea, que en Kepa no vol marxar quan vol fer entrar Caballero.
2: Una final de FA Cup.
1: Era Sarri?
2: Sí, Sarri.
1: Sí. I perd la final al Chelsea als penals. Compte al PSG, eh?
3: No li surt bé perquè no fa el canvi.
1: No, clar. Sí.
3: Si no l'hagués sortit bé.
1: Mai ho sabrem. Kepa es va negar.
7: Països Baixos, Costa Rica, va ser d'aquell Mundial 2014.
2: És veritat, sí.
3: Kepa, perquè no poden...
7: Increïble que no te'n recordis d'aquest rival.
1: Sí. Jo crec que no el tornem a trucar, ja, eh?
3: L'Arsenal, perquè no té canvis, perquè potser, si no, Kepa sortiria a demanar que entri ella en el lloc de ratlla a aturar els penals.
1: Sí, segur.
5: Això li passa per donar tants pals, no? Que quan...
3: Compte, la centrada de Barcola per Gonzalo Ramos, la treu la defensa de l'Arsenal, la recull encara a zona de tres quarts, Joao Neves amb Dué.
1: Hi haurà penals a Mataró, no, Albert?
9: És que el joc és, el tenim aturat des de fa una bona estona perquè estan revisant una acció al monitor. També hi ha VAR al waterpolo.
1: Imagina.
9: I estan revisant una acció en què el Sant Andreu havia intentat situar el 13-12, però amb una gran aturada de Mariona Tarré el Mataró ho havia evitat, però diria que el Sant Andreu ha demanat al VAR i ho estan revisant. Avui amb les germanes Tarré a la porteria, Mariona Tarré, la portera del Centre de Natació Mataró, i Martina Tarré, la portera del Sant Andreu, les porteres de la selecció espanyola, que també són les porteres dels dos millors equips d'aquesta temporada, encara amb el joc aturat, es reprendrà amb bola pel Sant Andreu, per tant, 2-13 pel final, 13-11, possessió pel conjunt visitant.
1: Hi ha Budapest, Albert, hi ha penals o no?
9: Hi haurà penals, sí.
1: Taveira?
2: Sí.
1: Proc?
5: Convençut que sí.
1: Xavi?
7: Sí.
1: Clara?
3: Sí.
1: Solsona?
7: Sí.
1: Jo també dic que sí.
8: És que ara està... És futbol contra...
3: I ara ve el gol, saps, no? Total, total. Sí. Ara ve el gol.
8: Que no s'equivoqui ningú.
3: Ara ve el gol.
1: Hi ha molta por.
3: Ara ve el gol.
2: Ai, ai, ai.
3: Joan Neves, ai. La posa sí, per Gonzalo Ramos. La saltada és dolenta. Barcola, les segones al rabó. Ui, ui, ui, ui. Era due, que ha fet una...
5: Era el diàleg. Era el diàleg històric.
3: Sí, sí. Tots dient sí, penals. I ara falta i targeta per Nuno Mendes.
1: La centrada de Neves ha estat rarota.
2: Sí. Arriba com desequilibrat a la línia de fons, no és una bona centrada. Jo pensava després que en el xut, amb la caiguda que fa la pilota, que igual podia sorprendre David Raya, eh?
5: Que li va fora, no? No.
2: És que crec que sí, que apura una mica massa. Sí.
1: A més era due, eh? Hosti, tu.
3: Sí, em sap greu.
1: Oh. I després la visionoga, entenc.
3: Sí, l'ha vist. Claríssima.
1: Per la falta amb a due, què?
3: No menys.
1: Vinga, dos i mig.
3: Aquí també la coix, en Nuno Mendes, també.
1: Fagirà un minucó, molt, aquí, eh? Sí, no ha passat res.
2: Bueno, igual podria no afegir-se a res, eh?
1: La penjarà, eh?
3: David Raya, des de camp propi, al mig del camp...

0: que plantarà la pilota davant David Raya.
1: Ara ja estem al joc aquest, eh? Psicològic, sí. De...
0: A la porteria on hi ha l'afició francesa. Saliba no vol ni mirar.
2: Vinga, va.
0: I més d'un no deu voler mirar. A veure. Mans al cap. Mirades perdudes a la graderia.
2: Albert Ferran fent sí. Salts d'alegria a Mataró.
0: Però els gols de la tanda no compten. No,
2: no compten. Ah, no, no, no. Tampoc tirarem la musiqueta. Ah. No, vull dir que si algú s'estranya, no, home, no. Els penals no s'hi val.
1: No cal.
0: Conversa de la Siebert sí. Amb els porters, amb David Raya i amb Safonov.
2: Ja s'ho saben, vull dir...
1: Sí, a més, això genera una tensió extra Puny. Pel jugador, sobretot el que va llançar ara. Està esperant, no, ja? És a dir, estàs sí. Esperant que acabi el...
2: Sí.
0: Va, ara sí.
1: Vinga.
0: Tampoc. Ara la pilota ben col·locada. Vinga, va, senyor Siebert.
3: Sí, és un fenomen.
0: Miquis, eh?
1: Sí, sí, molt fan.
3: Escolta,
1: sí.
3: Molt fan. Fora de banda, tarja.
0: Sí. El córner. El bastidor.
3: Ah, bastidor, que estàs.
0: Vinga, va, que ara sí que hi anem. Ara sí que hi anem. Gonzalo Ramos sospira el portuguès. Mira cap a la graderia. Ratlla sota pals. I va Gonzalo Ramos. Golàs. Que bé. A l'escaire de la seva dreta, Raya s'ha llançat a l'altre costat. Ho celebra amb l'afició parisenca. El primer del PSG cap a dins.
3: Quan marques, et treus un pes de sobre.
1: Sí, aquest ja s'ha lliurat, eh?
0: Sí.
1: Jo ja l'he marcat.
2: Sí. T'ho diguin a tu, Solsona, aquell penal de la Recopa, sí. València-Arsenal.
3: Va perdre l'Arsenal, va perdre.
2: Sí, aquell dia sí.
0: I va Gyökeres, és Albert Ferran. No sé si t'està escoltant en cap, però bueno.
4: Ai, Gyökeres, que no vol ni mirar el porter.
1: Mala pinta, eh?
4: Sí.
1: Mala pinta.
4: Ui. Olora...
1: Sí. Olora... Molt mala pinta.
4: Olora penal fallat, eh?
2: Canyardo, eh?
3: Amb la llengua està assenyalant sí. On te'l tira.
0: I va el suec a mà dreta, gol. Vinga, va. Gol de Gyökeres. De moment, un penal per equip. Un gol. Comencem la segona.
2: Quin encert, la càmera del darrere per als penals, eh?
1: Sí.
2: Em sembla
1: sí,
2: aquesta, la millor.
0: Per les faltes i els corners, no, sisplau, però pels penals sí. Va, em sembla bé.
2: Vinga, el segon llançador del PSG. De moment, els porters no han encertat ni la trajectòria, cap dels dos.
1: Paperets aquests no...
4: Per cert, una altra dada, a l'última tanda de penals que va jugar a l'Arsenal, va xutar 8 penals i els va marcar tots.
0: Oh.
4: En aquella contra el Palace... Evidentment, menys tensió de la que hi ha avui, sí. Perquè era Copa de la Lliga, però els 8 que va xutar els va fer.
1: Compte, eh?
0: I va duer.
3: Hòstia, Neymar, tu. No?
2: Sí, sí, aquest cabell sí que...
4: Sí.
0: Uf. Desiré Duer, l'heroi de la final de l'any passat, que treu aire... Va cap a la pilota Duer. Gol de Duer, que també enganya a David Raya. Màxima efectivitat dels llançadors ara per ara en aquests tres primers llançaments de la gran final de la Champions.
1: Tots al mateix cantó, de moment.
4: Sí.
0: Veurem qui xuta per l'Arsenal al segon llançament. Doncs hi va Eze.
2: I veure quin és el primer porter que es llença cap a l'esquerra. O si algú fa un oblac. I es llença sempre al mateix costat, com en l'última tanda del 2016, d'infaus record.
0: Tensió a les banquetes. A la de l'Arsenal, molts nervis, perquè l'Arsenal pot fer història avui, aconseguir la primera Champions. Depèn d'aquests penals. I va Eze, amb el mateix estil que du, eh? Centrat, obrint-se cap a l'esquerra per xutar amb la dreta. I va Ezek per a Vinya, fora!
2: Fora,
0: Ezek, què has fet?
2: Medalla.
0: Que mal l'ha llançat, que mal llançat aquest penal, que malament ho ha fet Ezek.
1: Horrible.
2: Les paradinyes, eh?
1: És que, sí. Acabem això.
5: Primer que aquesta cursa així de... Paradinya... Sí, però això Solsona ni Uribarri a Eurovisió, eh?
2: Com ho has clavat,
4: sí,
2: eh?
4: Sí. Los 12 puntos.
1: Estònia votarà, no? Sí.
3: És que he vist que caminava així amb les cames obertes, sí. Que si va a la platja, la sorra la posa tota...
1: És la manera, no?, de saber si...
3: No, sí. I dic, no, si gira...
4: Cursa...
3: Girarà massa. Bé,
4: cursa una mica l'estil Simone Zaza, eh? Aquella que també va ser molt recordada.
0: I anirà una esquerra ara, Nuno Mendes.

0: A veure.
1: Aquest fort,
0: no? No tirem res, Solsona, però si vols fer algun vaticini, tu mateix.
2: Sí. Ja, més que no l'enfoquen.
1: No, no.
0: Ara.
3: Ivan Uno Méndez atura ratlla!
4: Cursa molt curta.
3: Ratlla manté viu a l'Arsenal just després de la rada clamorosa d'Eze. Aturada del porter barceloní de l'Arsenal. Tot segueix. Per tant, amb opcions de l'Arsenal de tornar a empatar. Per fer que tot segueixi igual.
2: Que revisin les peus del porter, eh?
0: Sí.
3: No, està perfecte.
2: Ja ho sé.
3: No busquis.
0: Però cal dir que Raya aquí ha pres la decisió...
1: Sí.
0: Vaja, des del principi, eh? Ell tenia clar que aniria a aquesta banda, que no es refiaria de senyals que li donés Nuno Méndez, sinó que ell sí o sí es tirava a la seva esquerra i al final ha encertat.
3: Declan Rice.
1: Tu creus que ho portava la papereta aquest? No, Nuno Méndez, esquerra.
2: M'agradaria saber al final del partit, quan amb un entrenament, quins són els encerts del porter que li ha dit d'on
3: tirava. A veure, que hi va Declan Rice per empatar-ho. Tercer llançament, mateixa tècnica. Rice, que bé, gol! Gol de Declan Rice. 2-2. I arribarem al quart llançament. Això està maco.
1: Com està la tanda,
0: Sí.
3: Això està maquíssim, tu.
0: Mira que m'és igual, però estic nerviós, eh?
1: Sí.
3: Què guanyen, a veure?
0: Jo crec que guanya l'Arsenal, fixa't el que dic.
1: Ai, jo també estic aquí, eh? Sí.
3: Jo també.
0: Això sí que compta per la porra, el campió, eh?
1: Sí.
0: Ho teniu tots clar, eh?
3: Vale. Sí. Ja és igual, la porra, això.
0: Sí, no. Estaria... A la porra,
3: Hakimi.
0: A la porra.
1: La qüestió és no baixar a segona divisió a la porra.
0: No, això no hi ha perill.
3: Petoneja la pilota de la final Achraf Hakimi.
1: Uf.
3: Que ha tornat de lesió i ara responsabilitat en el quart llançament. Davant Raya, que ve d'aturar-ne un. En Nuno Méndez. De lateral a lateral. A l'esquerra fallà. El dretà marca.
1: Oh, molt bé, molt bé.
3: De meravella. Enganyant Raya. Ha llançat a la seva esquerra Hakimi. 3-2.
0: I ha tornat Raya a prendre la decisió, d'anar cap a la seva esquerra. Bé, quan no havia xutat Achraf encara, ja havia...
1: Ell decideix i si cau bé, i si no...
0: Sí.
1: És així, no?
0: Sí, jo crec que sí. A veure, el quart llançador de l'Arsenal.
3: Al final, Martinelli, potser un...
2: Al final, quan tiren 6 penals i empaten, i han de començar a tirar els altres, els altres són els que no volen tirar.
0: No, clar, clar.
2: Llavors ens diuen, buah, al final has de decidir jo.
0: Pues clar, va, Clara.
3: I va Gabriel Martinelli, el brasiler.
2: Ui, fa cara de dormit,
3: És la que té, Dani. I va Gabriel Martinelli. Cama dreta, golaç! Que ben llançat per Martinelli, com ho celebra l'adormit.
0: Sí.
3: Martinelli, anem al cinquè.
0: Enganyat Safonov.
3: Amb empat a 3.
0: Però encara que no l'hagués enganyat, no l'aturava.
2: No.
0: Perfecte, aquest penal.
3: El tot o res, ara s'acosta el moment del tot o res.
0: A veure qui té la responsabilitat pel PSG. En principi ha de ser un llançador de garanties.
3: Potser, o què? Barcolà?
0: Pot ser.
3: Barcolà,
0: Barcolà va ser l'últim llançador a l'última tanda del Paris Saint-Germain.
3: Perquè Joao Neves encara hi és, no? Sí, també. Mira, Beraldo!
0: Ai!
3: Vaig al cap de la
1: discussió. Luis Enrique ho sap, eh?
0: Perquè això hagi passat, ell ha d'haver aixecat el braç, imagino.
3: O potser és que els llança de meravella i no ho sabem.
1: Luis Enrique sap que no.
3: Beraldo! Cama esquerra, que ha fet Raya, gol.
0: S'ha llançat molt abans, no?
3: Sí. Raya s'ha llançat. Però és que això, crec que no és el primer cop que ho fa. Jo crec que la tanda aquesta del United que comentaves la temporada passada, a Twitter vaig veure més d'una brometa sobre com es llançava David Raya.
1: Això passa molt
5: aviat. Sí. Hauria fet com 3 passes cap a la cantona, s'anava a llançar.
2: Jo crec que algú de la grada l'ha cridat.
1: No, però això ho fas al FIFA. Al FIFA quan jugues.
0: Sí.
1: Ja abans.
0: Ui, Gabriel Magallanes.
3: I Gabriel. La cosa va de centrals.
0: Atenció, que si falla és campió d'Europa al PSG.
2: Sí, que amb el Madrid va tirar Rüdiger i companyia.
0: Sí.
3: 9 de la nit. 3 hores portem de final. I Gabriel, si marca. Anem a la mort sobtada. Si falla, el Pupas només celebrarà demà la Lliga i el PSG repetirà el títol de l'any passat.
0: Celebrarà entre cometes.
3: Wenger dels nervis.
0: No estaran, eh?
1: Encara de Figo, Encara de Figo era de... Uf, aquest no...
3: Gabriel, un central.
2: Ui.
3: El que remata els corners pot rematar aquí, mitja final. Gabriel, cames, que era els núvols! Els núvols! Els Gabriel i el PSG i Luis Enrique són campions d'Europa. El PSG repeteix l'èxit de la temporada passada. No ha estat el 5-0 que vam veure contra l'Inter. Ha estat molt més petit, molt més treballat, amb emoció fins al final, tant que hem hagut d'arribar a una tanda, però Luis Enrique i el PSG ho han tornat a fer. Aquest equip ja forma part de la història del futbol. Aquest equip, amb els mateixos 10 futbolistes de camp de l'any passat, a Múnich, avui a Budapest, després d'una tanda agònica, aconsegueix la segona corona, campió d'Europa el PSG, que ho celebra amb llàgrimes als ulls. Els de l'Arsenal no s'ho creuen. Gabriel, què has fet? Els núvols, Gabriel. El PSG, l'equip de París, l'equip de la capital de França, és el campió d'Europa.
0: I, òbviament, l'eufòria del PSG desfermada, també amb llàgrimes del patiment que ha tingut l'equip de Luis Enrique per aconseguir aquesta victòria, i la decepció absoluta d'un final cruel, com és perdre una final de la Champions als penals per part de l'Arsenal. La segona Champions del PSG, la segona Champions consecutiva del PSG. El Madrid ja no és l'únic broc, bé, que ha guanyat dues copes d'Europa.
3: Ara n'ha guanyat tres, el Madrid, ho recordo.
0: Sí, bé, però encara ho poden... Ara el PSG ha d'anar per aquí.
1: Primera part ja superada.
0: Sí, sí, sí. Bé, si el Barça no l'aconsegueix l'any que ve, que sigui la tercera del PSG. Però vaja, de moment les dues les ha aconseguit el PSG de Luis Enrique, que comença a ser un equip d'aquells que marquen una època, perquè dues Champions seguides, doncs, ho acabem de dir, no es fa cada dia. Ha estat una final molt igualada, la veritat.
3: Mare
0: jo no m'atreveixo a dir que en els 90 minuts una hagi estat molt millor que l'altra, però al final la loteria dels penals, i aquí el Pupas... O sigui, falles dos penals i el porter no te n'atura cap. O sigui, els llences tu fora. Però ja ho... És ell, Gabriel, els envien a fora.
1: Aquí, quan hem vist qui xutava, crec que tothom ha pensat que...
3: La veïna s'ha deixat a la
4: calle. No. Desastre.
1: Si ho veiem nosaltres, l'entrenador, de veure, potser ningú el vol llançar, i aleshores, clar, això passa a vegades, no?
4: És que...
1: Però, vaja...
4: Sí, sí. És que jo crec que va per aquí.
1: Sí, no?
0: No sé, clar... Vull dir, mai sabem també si Gabriel als entrenaments de 10 penals tancava 11. Vull dir, no ho sé.
5: Fa pinta de dit aixecat, com abans deia el de Beira, jo sóc aquí líder, per tant, jo sí que m'apunto a la tanda.
0: Sí, sí. Però... L'últim del PSG també era això, i els ha sortit cara. Sí, sí. I en canvi, a l'Arsenal li ha sortit creu, i per tant, la primera Champions de la història pels Gunners haurà d'esperar. Dues finals, dues derrotes. L'Arsenal continua sent l'equip que ha jugat més partits de la Copa d'Europa i no l'ha guanyat.
3: I no
0: Arsenal i Atlètic de Madrid. Són més de 200 partits.
3: Sí, sí. I no ha perdut ni un sol partit aquesta Champions, i ha perdut la final als penals.
1: És fort,
3: sí. Demà ja veuràs la celebració, tu.
0: Bona rua demà els hi ha quedat, eh?
4: Per favor.
1: Sí, perquè perds així...
4: És que, tio, ets l'Arsenal, no pots fer això. O sigui, qui et garanteix que guanyaràs la Champions? Sí, sí. El dia abans de fer la rua, no sé, jo... De veritat, jo no sé què passa pel cap de certa gent.
0: Bé, ara continuem analitzant, abans, però, amb retard, perquè, clar, hem anat als penals. Mira com ho celebra Luis Enrique, absolutament eufòric. De moment no veig cap samarreta commemorativa, com l'any passat de la Fundació Xana, recordareu. Potser ara arribarà. Mira com salta amb Dué. Fins i tot, jo crec que els hi va fer molta il·lusió l'any passat per ser la primera i per haver fet història, però com que el partit va ser tan plàcid, jo crec que fins i tot l'eufòria és més desfermada ara.
1: Aquesta de guanyes és diferent.
3: I ahir ho deia, que han tingut un calendari més difícil que ningú i que tenia encara més mèrit, que només ha estat un any fàcil. També han tingut moltes lesions al PSG en moments d'inici de temporada, sobretot. Recordo que quan hi ha el partit contra el Barça, ens queixem de les baixes del Barça, però el PSG també aquell dia, déu-n'hi-do, les baixes que tenia. Sí. Vull dir que ha arrossegat jugadors molt temps fora. Sí, sí. I malgrat tot, i jugant un altre cop partits extra.
0: Dos més, sí, sí.
3: Jugant un altre cop playoff, ha tornat a guanyar. Per tant, queda clar que en aquesta Champions millor quedar fora del top 8.
5: I Mbappé en blanc, recordem.
3: Oh, un any més,
1: Una altra vegada, En blanc i el PSG guanyant.
0: Bé, Pichichi, ell, no? Ell té el seu premi.
5: Deixi'l darrere, Luis Enrique. Que diem molt allò del cicle de Guardiola, va ser molt curt amb el Barça, 4 anys, però potser haurem de començar a dir que el cicle de Luis Enrique amb el Barça també va ser molt més curt del que hauria d'haver estat.
0: Sí.
5: Perquè quin tros d'entrenador.
0: Amb el Barça van ser...
5: 3 anys,
0: també. Sí. I ara amb el PSG ja farà el quart.
1: Temporada, sí.
0: Ara, clar, amb 3 temporades, 2 Champions... Realment, com el que diu Xavi, volta'l. Va, cop d'ull a l'actualitat general amb la Violeta Martos. Bona nit, Violeta.
6: Bona nit.
0: Què ens expliques?
6: Doncs que us ho avança RAC1, els sindicats posposen les votacions i decidiran a partir de dilluns si mantenen o no les vagues arreu del país. La consulta començarà dilluns a les 12 del migdia i s'allargarà fins dijous també a les 12 del migdia. La pregunta serà: estàs d'acord que els sindicats signem aquest preacord? Els docents hauran de triar entre dues respostes, sí o no, em comprometo a seguir amb les mobilitzacions. Mentre duri la consulta, no es desconvocaran les vagues, encara que els sindicats majoritaris se'n desmarquen. USTEC i professors de secundària diuen que la setmana servirà com a jornada de reflexió, però mantenen la convocatòria de divendres. Recordem que la setmana que ve hi ha vagues organitzades tots els dies, dilluns a Girona i la Catalunya Central, dimarts al Barcelonès, dimecres a Tarragona i les Terres de l'Ebre, dijous a Lleida, l'Alt Pirineu i l'Aran, i divendres a nivell nacional. I a casa nostra, aquesta tarda també ha estat marcada per les tempestes. Sapiguem si demà s'han de repetir. Abel Caral.
7: Ruixats i tempestes que han afectat sobretot el Prepirineu de les comarques de Lleida, tot i que han arribat fins a l'extrem nord del Segrià, moltes àrees de Noguera també, doncs, amb tempesta forta, i també el sector oriental del Pirineu, baixant fins al Lluçanès, alguns sectors d'Osona, una bona calamarsada, pluges que han arribat als 50 litres per metre quadrat a la zona del Montsec. Han anat a menys al anar caient el dia, i demà se'n tornem-hi, un matí tranquil, però sí que durant la tarda, xàfecs, tempestes, que de manera irregular doncs descarregaran el Prepirineu i el sector del Pirineu de les comarques de Girona. Algunes tempestes, com avui, poden ser fortes i deixar calamarsa o pedra i fortes ventades, que també hem tingut avui, per exemple, a Orís, a la comarca d'Osona, o al Lluçanès, ventades que acompanyaven les tempestes. La calor, tan intensa com la d'avui, menys que els últims dies, menys que dijous i divendres, però bé, màximes de 30-33 graus, i que poden tornar a arribar als 35-36 a la plana de Lleida i a la zona més interior de la Vall de l'Ebre.
6: I a París ja s'han registrat les primeres detencions per aldarulls relacionats amb la final de la Champions masculina entre l'Arsenal i el PSG. Les protestes han començat abans que l'àrbitre xiulés l'inici del partit, i per això des del govern francès s'havia preparat un dispositiu amb més de 8.000 agents de policia. Durant tot el dia, les rodalies de l'estadi del Parc dels Prínceps han acumulat centenars de persones que volien veure la retransmissió del partit, i ara ja hi ha uns 4.000 seguidors als Camps Elisis, ja hi ha 10 detinguts i s'han posat una 60 de multes.
0: Suposo que hagin guanyat ajudarà que no n'hi hagi tants. N'hi hauran, però potser no tants, no?
6: No ho sé.
0: Bé, ja ens ho explicaràs, Violeta. Fins ara.
6: Fins ara.
0: Fabiana Movistar.
8: Estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
9: Nos puso todo en contra. Fue súper complicado. Tuvisteis que llegar hasta el ultimísimo penalti. Pero merece la pena, supongo, ¿no, todo esto?
8: Sí, hemos visto, ¿no?, que el Arsenal era un equipo que defendía muy bien. Han tenido una ocasión, la han metido y luego han defendido todo el partido. Nosotros hemos jugado nuestro fútbol de principio hasta el final, no hemos cambiado nada. Y bueno, yo creo que el fútbol justo, ¿no? Ya ganó quien se lo merecía. Y bueno, la verdad que muy contentos. Esto es increíble. Todavía no nos lo creemos y ahora disfrutarlo.
9: Gracias, enhorabuena, Fabián.
8: Gracias.
0: Doncs Fabián Ruiz amb Mònica Marchant, el final del partit, mentre veiem eufòric a Luis Enrique, amb Luis Campos ara, amb el director esportiu d'aquest PSG, un dels pilars d'aquest projecte. Farem un minut, res, de publicitat, una petita pausa, i de seguida tornem per explicar com aixeca la Copa al cel de Budapest Marquinhos, i també fer les últimes valoracions d'aquesta final de Champions que ha guanyat el PSG contra l'Arsenal a la tanda de penals.
10: RAC 1. RAC 1. Aquest diumenge, a partir de les 4, Superesports a RAC 1, amb Xavi Puig. Serem a Can Dragó, a l'Europa Celta Fortuna, partit d'anada de la primera eliminatòria per pujar a segona divisió. A més, serem al Ciutat Esportiva Dani Jarque, a l'Espanyol Sevilla, última jornada a la Lliga F. Serem al Freiking Granollers Ciudad Real per tancar la Lliga Sobal. Viurem al Cornellà Badalona, play-off per pujar a segona federació. I a les 7, al Palau Blaugrana, partidàs de l'ACB, Barça-València. A més, els play-off de l'NBA, el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, el desenllaç del Giro d'Itàlia, les finals de les lligues d'hoquei herba. I per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
11: RAC1. Tots som un milió.
12: RAC1.
13: La Champions es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
0: 5 minuts per un quart de 10 de la nit a Budapest. La imatge del PSG, la imatge de l'eufòria, la imatge de l'Arsenal, la veiem Arteta clara, la imatge de la decepció absoluta.
14: Mirada perduda de Mikel Arteta, que
3: Té molt mèrit el que ha fet, això sí. Ha guanyat una Premier 22 anys després d'aquell equip invencible d'Arsène Wenger. I s'ha quedat només a 11 metres.
0: Sí, sí.
3: És el que dèiem, és que no ha perdut ni un partit. Ha encaixat 7 gols en tota la Champions. I mira, mira.
0: A un penal, perquè al final 5-4. No sé, potser... He dit molt ràpidament que potser els punts al partit era d'empat, potser era més pel PSG. No sé si... Quina idea en teniu de la final? Jo és que l'he vist molt equilibrada.
1: Jo també,
0: Sí, sí. A veure, és que, però al final podem tenir una mica aquesta idea, doncs, perquè el Paris Saint-Germain durant tot el partit crec que ha tingut més intenció d'anar a buscar el rival, no? Volia comentar-vos una dada, és que ara repassant un altre cop el tema de les tandes de penals que havia jugat anteriorment l'Arsenal, a les últimes 4 on hi havia Gabriel Magalhães a la plantilla i ell estava sobre el camp en aquells 4 partits que van acabar en penals, Gabriel no havia xutat en cap de les 4.
1: És que és clar, una final de la Champions suposo que...
0: I en canvi avui ha xutat el 5è penal. I jo crec que aquí és més una qüestió de...
1: Potser s'ho han jugat a no arribar al 5è, Jaume.
0: Ostres, però...
1: No, tu ets l'entrenador i suposo que el primer que preguntes és qui vol llançar?
0: Sí, jo avui, particularment en el cas de l'Arsenal, m'ho imagino així. Sí. I que, escolta, i que veient una mica que igual hi ha hagut incompareixença per part dels companys, doncs que Gabriel li... Bé, escolta, jo aquí soc un dels líders i he de fer una passa endavant, no? Però
1: això parla malament dels suposats millors llançadors de penals que té l'equip que no han sortit a dir jo vull llançar. Que és lícit, eh? Tu, si no et sents capacitat o creus que no surts i ja està, perquè va a favor de l'equip, però vull dir... que jo crec que és surt ell que diu jo el llenço perquè segurament no hi ha cinc que diguin el vull llençar. No ho sé, no s'ha demanat.
0: A veure si li preguntarà a Arteta.
1: És estranyíssim que el llenci ahir. A més, el cinquè, que és un dels primers cinquè, acostumen a ser els importants.
0: Ja tenim Seferin, el mestre de les medalles, sortint a la gespa del Puskas Arena. Solsona, com se t'ha quedat el cos?
2: No, bé, en quant al partit jo estic també d'acord amb el que estava dient, que bastant igualat, s'ha jugat més el primer tram fins als 40 minuts, 38, 40 minuts, el que volia l'Arsenal perquè s'ha avançat en el marcador, li ha permès jugar de la manera que ell sap, defensar bé, tots les línies juntes i això. Després el PSG ha començat ja a arribar una miqueta més, estava ja massa tancat a l'Arsenal i a la segona part hi ha hagut trams. Hi ha hagut trams. Jo crec que cadascú amb el seu estil, jo crec que ha estat bé. El PSG intentant a la seva manera i a l'Arsenal a la seva manera, defensant i sent contundent i amb les línies juntes ho han fet bé. Després la tanda de penals, no? I és una mica a veure què passa, eh? I en quant al llançament del darrer jugador de Gabriel, jo no sé... Hauríem de saber què és el que ha passat en el moment d'escollir,
1: sí,
2: perquè no sabem bé, tampoc crec que hi hagin 3 o 4 jugadors que diguin no, míster, jo no el tiro. Sempre n'hi ha algun que li tremolen les cames més que uns altres, no? Hi ha els especialistes i després aquells que tenen més representació dins del grup, no? Diu, escolta, però qui són els més? Aquest i aquest. Però, clar, però si aquest i aquest no són especialistes en tirar els penals, doncs tiren uns altres. Però no sabem ben bé com ha anat això.
0: Uh-huh. Madueke o Zubimendi s'han quedat sense tirar, per exemple. Són jugadors que també podrien haver donat aquesta passa endavant.
1: I que han entrat a la segona part, vull dir que molt cansats part, sí.
2: I perdona, no i lo fotut d'això és que al final sempre passa el mateix. A més, la gent se'n recorda que ha fallat el penal Gabriel.
1: Sí,
2: l'altre que no ha marcat el gol.
1: Sí, sí.
2: I sembla que poses el focus amb aquest jugador que és el que ha perdut el partit perquè ha fallat el penal. Noi, el penal l'has tirat uns quants i a vegades guanyes o no guanyes, però és així, malauradament.
0: Sí, sí, bé, és el John Terry del 2008, del Chelsea, sí, no? Tots sí, recordem sí, aquell total. Penal que rellisca al Chelsea sí. I és el penal que queda i la imatge que queda d'aquella Champions.
2: Per això que quan tires el penal, ja acabo, quan tires el penal, el jugador que tira el penal, ja el perquè et sents responsable en aquell moment, no de tu mateix, sinó de tot el grup, quan marques...
1: Sí, sí. La alliberació és brutal.
2: T'alliberes
1: com...
2: M'entens? Respires de dir, escolta...
0: Sí, sí, sí.
1: I, si no m'equivoco, Luis Enrique serà el cinquè entrenador que guanya 3 Champions. Cinquè entrenador que guanya 3 Copes d'Europa.
3: Jo tenia apuntat Basley, Zidane i Guardiola.
1: El quart, doncs. Sí. El quart. Val.
2: Sí, perquè el primer que és Ancelotti...
1: El primer és Ancelotti amb 5, i llavors ja venen amb 3, Guardiola, Zidane...
3: I Bob Basley.
1: I Bob Basley i Luis Enrique.
12: Clar, Luis Enrique, tres finals jugades, tres finals guanyades.
2: Amb els anys que té Luis Enrique pot guanyar un parell.
1: Sí,
2: pot
1: arribar a Ancelotti, sí. I
0: traient les tres Champions seguides del Madrid, l'últim equip que havia guanyat dues Copes d'Europa consecutives és el Milan, de finals dels 80 i inicis dels 90. Guanya la del 89, aquí al Camp Nou contra l'Esteu a Bucarest, i la del 90 contra el Benfica.
12: De la final, Xavi, vols afegir alguna cosa més?
5: Bueno, a mi m'agrada que hagi guanyat el PSG, perquè, vaja, a mi m'agrada més el futbol que proposa Luis Enrique que no pas el que proposa Arteta, especialment aquesta temporada. I a base de fe, d'insistir, d'anar-hi, ha aconseguit el gol de l'empat, i després també ha sabut aguantar alguna estirada de l'Arsenal, també cap a l'àrea del PSG. No sé, ha estat un partit segurament no dels que no fan afició, més d'entrenadors que de jugadors, segurament aquesta final de la Champions, però m'agrada que, si és d'entrenadors, que avui l'hagi guanyat Luis Enrique i no l'hagi guanyat Arteta, també sí. pel que ens han fet gaudir durant tota aquesta competició, no?
1: Totalment d'acord. Sí.
3: Ara, jugadors de l'Arsenal recollint les medalles amb aquesta tàctica que tant li agrada al Puig. Mira, el senyor aquell.
12: El col·locador sempre és el mateix, eh?
3: Sí.
1: És molt, molt mecànic, ja, eh? Sí, una cosa com molt...
3: Com una parella de vòlei, de vòlei platja. Sí, el col·locador i el que...
1: Com una fàbrica, no? Una fàbrica de...
5: I hauríem d'anar amb banyador, eh?
12: Quina imatge!
3: Per favor. I molts aficionats de l'Arsenal que ja han desfilat cap a Londres. Potser alguns ja han anat a agafar l'avió perquè...
1: A la rua.
3: Agafar allò, agafar primera fila.
12: Realment.
1: A veure, no,
12: a veure qui va aquesta rua, eh?
0: No puc deixar pensar en el tema de la rua.
1: No, és fort.
0: Jo, si fos aficionat a l'Arsenal, és que jo no tinc el cos per anar a una rua.
3: Igual.
1: No, perquè encara que hagis guanyat la Premier, tu, el teu cap està pensant en això ara.
0: Sí.
1: Ja ho sé, que la Premier és un èxit. Però...
3: I és el que dèiem, de com ho perds. Has perdut els penals. És que,
1: però és que és el més recent.
3: Tens la depressió absoluta, ara mateix. Mira, Enrique, que content.
0: Sí, home, clar.
3: Luis Enrique, el primer en pujar, Arteta ha estat l'últim, l'hem vist conversar amb Seferin, i ara Luis Enrique, abraçada amb el Kelaifi, eufòria absoluta.
2: 3 milions més.
12: Continua l'idili, del PSG contra clubs anglesos, Ha eliminat Liverpool, Aston Villa, Arsenal, ja la temporada passada, i aquest any Chelsea, Liverpool, i una altra vegada l'Arsenal a la gran final. I ha igualat el rècord històric del Barça, Com a mínim serà compartit 45 gols. El rècord golejador d'una Champions compartit entre el PSG i el Barça de Van Gaal.
3: Anthony Gordon i companyia.
1: Sí, home.
3: Superaran aquesta xifra.
12: L'any passat, el Barça de Hansi Flick es va quedar
3: a prop.
12: 4 o 5 gols, crec, d'aquesta xifra.
5: Dues del migdia arrenca, dic per si ho sabeu, dues angleses, a les 3 de la tarda arrenca el parell de l'Arsenal, a masculí i femení. Són els dos equips que fan una rua conjunta.
3: Podríem enviar-hi algú, no? A cobrir-lo.
5: Bon recorregut, vull dir que fan un bon tros de ciutat,
1: Londres.
12: Potser només l'acaben fent les noies, o què? És que clar, és que no ho sé, vull dir, és tot plegat rarot. Per cert, final de la Supercopa d'Europa, dimecres 12 d'agost a Salzburg, a Aston Villa PSG.
1: Sí.
12: És a dir, Emery contra Luis Enrique. Tornaran a ser dos tècnics de la Lliga Espanyola.
0: I es tornaran a trobar dos equips que l'any passat van protagonitzar una eliminatòria maca.
3: Sí, Rashford.
0: I amb més història de la que semblava que tindria després del partit de nada, perquè... El Paris Saint-Germain crec que guanya 3-1 l'anada, si no recordo malament, i a la tornada hi ha un moment que el Paris Saint-Germain es posa 0-1 o 0-2 amunt i acaba remuntant el partit i està a punt de forçar la pròrroga.
3: Seferin es pensava que la Champions es acaba de
12: Dembélé.
3: No ens passem, Alexander, no ens
12: passem. Dembélé
3: Marquinhos estava molt lluny,
1: no l'ha vist.
3: I li diu Dembélé, no, és que no sóc jo el capità, que és el Marquinhos, home, que és una llegenda també del club.
12: Alexander.
3: I ara sí...
12: Ara
3: somriure còmplice entre els dos i posa la medalla Dembélé.
12: I vinga, com l'any passat.
3: Que si fa un bon Mundial, candidat a la pilota d'or.
1: Estava el mateix, dic, a veure,
3: a
1: segona pilota d'or.
3: I Marquinhos, que ja la té als seus braços, petoneja la copa a l'orelluda, s'acosta cap als seus companys. Veure aquests colors a les orelles de la Champions em va pensar que tant de bo algun dia sigui un blaugrana qui l'aixequi, no un jugador del Paris Saint-Germain, però hi va Marquinhos amb els seus companys, amb Hakimi, amb Baratzkeli, amb tots cap amunt del cel, de Budapest, l'aixeca Marquinhos,
2: Vitinha està bé, la càmera té...
3: Els jugadors del PSG,
1: són una escombra,
3: campió d'Europa per segon any consecutiu, ho celebren els francesos, xapó per aquest equip, s'ha de dir... És un club estat, sí, però el que ha aconseguit Luis Enrique a la gespa és per treure's el barret.
5: Home, ep, ràpid, baixat. Home,
12: sí, sí, sí.
3: El Kelaifi és el tercer a agafar.
1: No s'ho ha pensat gaire,
2: Sí, sí. Les finals estan per guanyar-se.
12: Sí, sí.
2: Perquè si la perds, és millor no jugar a la final.
3: Home,
1: totalment d'acord amb tu.
2: No, t'ho dic.
12: I sobretot els penals.
2: El desengany que t'emportes, la decepció.
12: Bé, el Barça quan va trigar a aixecar-se de la tanda de penals a Sevilla.
1: Mira.
3: Molt protagonisme pels directius, molt protagonisme.
12: Sí, però són els mateixos jugadors els que els estan buscant.
3: I un pels millors que
5: ho usen. Home, jo amb el Kelaifi ho entenc,
12: No,
1: per si de cas.
12: Estaven les escales del Puskas Arena traient espurnes, saps? Com baixeu,
3: Però sí, mira, hi ha Luis Enrique, que l'aixequen en braços, i Luis Enrique, aquest sí que m'agrada que estigui en primer plat, aixecant-la.
12: Home, i tant.
3: Luis Enrique, tercera Champions per ell, la segona consecutiva amb el Paris Saint-Germain. I ara...
12: Ara veia a xarxes com ha anat. Crec que el jugador que ha anat primer a consolar Gabriel ha estat Marquinhos,
3: sí.
12: que per cert seran la parella central titulars al Brasil. D'aquí un parell de setmanes arrencant un nou repte, no?
1: I Dro, campió d'Europa,
3: Sí. Perquè ha jugat 3 minuts, per tant, li computa.
1: No, tota la Champions, tu.
12: Volta'l.
2: Han de fer el camp més gran, el Parc dels Prínceps. No, va dir que van 40 i pocs, no? Ara...
12: Sí, no és un camp amb molta capacitat, no? Bé, el dia que s'ho proposin, vaja, vull dir de calés...
3: I ells els tenen, sí.
5: Sí, tampoc és un equip amb molta afició, no.
1: És aquest, és un equip nou, no?
2: No, però omplen cada partit.
12: 1970 es va fundar el Paris Saint-Germain.
1: Sí.
3: Imagina't.
1: Bé, quasi la meva edat, imagina't.
12: Si algun equip és capaç de deixar petit el Parc dels Prínceps, segurament és aquest de Luis Enrique, que suma dues Champions consecutives. En fi, ho anirem deixant aquí, que continua el Superesports, continua els esports de fer fins a la una, perquè després ja enganxarem amb el Tu diràs amb en Jové. Naveira, Broc, Solsona, gràcies.
1: De res, home.
12: Un plaer passar aquesta edició a la Champions, una més. I tant que sí. Ja ens retrobem pel Mundial, que no queda gaire.
3: Home,
12: 11 de juliol, això...
3: De juny.
12: Ui, no.
3: Res. 10 dies.
12: Sí, 11 de juliol, la semifinal.
1: Sí.
12: Ja no se'n diga el cap. Que vagi bé.
5: Ni una.
12: Sí, Clara, fins ara.
3: Vinga, adéu.
12: Deixa'm agrair també, Xavi, als habituals de la Champions RAC1, que avui no hi són, amb Ballera, l'Agut, amb Quim Salvador, l'Aguilar i algun altre que em deixaré. En Blai, en Carlos Martínez, en Marvà i en Guillem, que són, vaja, crec que les veus més habituals en aquestes nits de Champions, que, si Déu vol, tornaran el mes de setembre. Fem 4 anuncis i continuen els esports.
5: Sí, pendents encara del post de la Champions, evidentment, de sentir veus, especialment Luis Enrique, a veure què explica el tècnic asturià.
14: La Champions es juga a RAC1, amb Jaume Molló.
15: Ocasión Plus.
16: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
17: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
18: Ràdio en directe.
19: Actualitzada al minut.
18: Alertes d'última hora.
19: RAC més 1.
18: Notícies.
19: Podcast. Contingut exclusiu.
18: Escolta.
19: Navega.
18: Descarrega.
19: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
18: Fàcil, còmoda.
19: Intuïtiva.
18: I renovada.
19: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Ocasión Plus.
16: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
20: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
19: RAC 1.
15: vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
21: Els dissabtes i els diumenges...
22: Esquerra, dreta!
23: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals...
24: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
25: De 7 del matí a 2 del migdia...
26: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real?
27: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
28: S'ha torçat el peu, avui.
29: Venint aquí!
30: Esta l'edat no perdona.
31: L'edat castiga.
32: Per què no aneu una mica a la merda dels quatre?
33: Hi ha coses que passen només al cap de setmana.
34: RAC 1. Tots som un milió.
35: RAC 1. Escolta, ve a dir una cosa que l'he de dir públicament.
36: Sí, sisplau.
35: Nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. Núria Travessa, et demano disculpes, et demano disculpes també a tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
36: Van ser 4.
37: Bueno, 4!
35: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
36: No, que m'agrada puntualitzar...
35: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
36: Sí, exacte.
35: Hem d'anar acabant. Ja
38: està. Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró.
34: RAC 1. Tots som un milió.
35: RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
36: Tot allò que t'agrada,
35: molt més fàcil de trobar.
39: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
35: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
36: Per triar i remenar.
39: Amb tot el contingut dels programes.
36: I també els podcasts originals de RAC 1.
40: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
35: I som tots.
39: Més fàcil.
36: Més directe.
39: Més intuïtiu.
35: Més RAC 1. Tots som un milió.
41: Superesports. Tots els dissabtes i diumenges, l'emoció de l'esport a RAC 1.
42: I sempre amb el mateix denominador comú. Vosaltres, afició, i el vostre suport. Gràcies per no fallar mai. Jugar al Congost per vosaltres ha sigut increïble. Gràcies al club per confiar en mi i ajudar-me a créixer com a jugador i com a persona. Gràcies, presidents, treballadors, fisios, preparadors físics, delegats, entrenadors i companys, amb els que he tingut el plaer de compartir tant. Avui, aquest viatge arriba al seu final. Marxem amb molta pena, però amb el cor més ple que mai, i amb 2 nens que sempre seran manresans. Sé que Manresa serà casa meva, per això no us dic adeu, us dic fins a propera.
43: Fins la propera. Així s'acomiadava en Dani Pérez del Manresa, del bàsquet Manresa, del Baxi Manresa, després de 7 temporades ahir en l'últim partit de la Lliga Regular a l'ACB, victòria més contra el Real Madrid al Nou Congost. Hola, Dani, bona nit.
44: Hola, bona nit.
43: Com estàs? Com va la ressaca emocional?
44: Bueno, recuperant-nos, no?, una mica... Posant-nos al nostre lloc, no?, després d'aquesta última setmana, que ja et dic, ha sigut una setmana molt intensa, molt emocionant i bueno, assimilant poc a poc, no?, tot el que ha passat.
43: Un dia, no sé si xulo és la paraula, jo crec que sí, un dia xulo el d'ahir, no?, a més que acaba amb victòria també, però amb tot el que vas viure ahir al Nou Congost.
44: Sí, no, i tant, vull dir... Vamos, per mi és un somni, no?, el poder acomiadar-te del club, no?, podríem dir del club de la teva vida, no?, d'aquesta forma, no?, i amb una victòria contra el Real Madrid, doncs, bueno, jo crec que ho hagués firmat des del primer dia, o sigui que molt, molt content.
43: Va costar molt de jugar-lo el partit d'ahir, Dani?
44: Sí, et diria que no. Vull dir, si et digués que no, t'estaria mentint, no? Al final, amb l'anunci de dimecres, no?, de que seria el meu últim partit, doncs, bueno, ja imagina't, no?, com va ser la meva tarda de dimecres, el meu dijous, no?, amb molta gent escrivint-me, molta gent preguntant-me, molta gent demanant-me, i bueno, vulguis o no, doncs bueno, vas movent coses, vas movent sentiments, i divendres doncs, bueno, va ser una mica com posar-ho tot a la pista, no? I veure la resposta del públic, ja la presentació, en la prèvia, doncs bueno, sí que va ser un partit una mica especial, no? I un partit una mica diferent, però bueno, després un cop surts a pista, al final intentes estar concentrat en la teva feina, i sí que és veritat que bueno, desconnectes una mica de l'ambient que hi ha en aquest cas.
43: I com ho porta un, això de sentir-se tan estimat? Jo ja sé que ja ho sabies, però ahir jo crec que encara un ho reforça, no? aquesta idea, un això com li senta, de sentir-te tan estimat per la teva afició.
44: Increïble, ja et dic, increïble. Jo, sí, com tu dius, no? Sí que al final la gent sí que et va dient, no? I et va anar el dia a dia o amb el pas del temps, no? Sí que ho notes, no? Però és veritat que tot això que ha passat els darrers dies ha sigut, bueno, increïble, no? No només per mi, sinó la meva dona, la meva família. Bueno, ja et dic que ens hem sentit superestimats, la gent ens ho ha demostrat, vamos, d'una forma increïble. I ja et dic que super, super contents i super agraïts per tot el que s'ha fet.
43: Poc tu podries imaginar, no?, aquell 2019, quan vens cap a Manresa, que això acabaria així, és a dir, que t'hi estaries 7 anys i que viuries el que has viscut.
44: Res, vamos, impossible. Al final, la nostra professió, no?, jo crec que és molt complicat, no?, i més avui dia, el trobar l'estabilitat, no?, a un club, no, diguem, on, que no és el teu club on t'has format, sinó que és un club que hi vas perquè fitxes, i aconseguir estar-hi 7 anys, establir-t'hi, formar una família a la ciutat, doncs, bueno, són coses que realment no t'ho imagines, no?, quan comences aquest viatge, no? I ja et dic que ha sigut un viatge increïble. Hem crescut molt a nivell personal, a nivell professional, i jo crec que s'ha tancat d'una forma immillorable.
43: Ara t'anava a dir això, per la carrera, per la teva carrera, què han significat aquestes 7 temporades a Manresa, Dani?
44: Bueno, per mi ha sigut on he donat, on s'ha vist la millor versió, no?, de Dani Pérez, no?, com a jugador de bàsquet. He tingut la sort de coincidir amb un gran entrenador a la meva primera etapa com és Pedro Martínez, que jo crec que, bueno, va treure la millor part de mi, em va portar a un nivell més alt, no?, del que havia donat fins aquell moment, i que m'ha ajudat molt a créixer, no? I bueno, aquesta segona etapa amb el Diego, doncs igual, no? El poder seguir sentint-me important a l'equip, l'ajudar a la pista, i bueno, ja potser des d'una versió d'un jugador amb més experiència, no?, doncs bueno, ajudar l'equip en diferents parts, no? No només en la pista, sinó també en el dia a dia, en la gestió. Bueno, ja et dic, molt content. He arribat a una situació, no, a un nivell que no m'hagués imaginat quan vaig començar en això del bàsquet, i bueno, ja et dic, estic super, super content.
43: Mira, i Pedro Martínez era un dels que dedicava aquestes paraules també en el vídeo.
0: Ah, i Dani, has fet més de 1.000 assistències, però tu...
1: Dani, ets una passada.
2: Dani, ets una passada.
3: Ets una passada.
0: Ets una passada.
43: L'hem trobat aquí pel Màxim Manresa, amb un home que està fart de donar assistències com el Dani Pérez. I a més, la teva connexió amb els entrenadors, vull creure que també sempre és especial, vull dir, que ets, a part de ser un base, evidentment, que és el director d'orquestra, però que la sensació que tu tens el partit al cap i que tens una part d'entrenador com a jugador des de fa moltes temporades, Dani.
44: Sí, no, potser, bueno, és una mica una de les meves característiques, no? Al final no sóc un jugador molt físic, no sóc un jugador molt fort ni molt ràpid. Bueno, una de les coses que intentava era, doncs, bueno, ajudar l'equip a la pista, intentar, doncs, treure el profit de les situacions, dels companys, i, com tu dius, no?, ser una mica l'entrenador a la pista, no?, o l'extensió de l'entrenador. I, bueno, òbviament, doncs, això m'ha portat a haver-me d'entendre molt bé amb els entrenadors i saber en cada moment el que volien de l'equip i el que volien de mi.
43: La temporada no ha estat fàcil, a més, aquesta última a Manresa, amb moltes lesions o problemes físics. No has pogut gaudir de la continuïtat, que diria que sí que en les altres sis sí que has pogut tenir, Dani.
44: Sí, potser és una mica l'únic punt, una mica, no, que m'hagués agradat, doncs, que fos una mica diferent, no, que bueno, és veritat que aquesta temporada he tingut problemes amb les lesions i al final he estat més temps del que m'ha agradat fora. Però bueno, mira, m'he marcat un objectiu durant la temporada, que era intentar acabar la temporada sa, intentar acabar jugant, intentar gaudir a la pista, i bueno, jo crec que l'últim mes i mig ho he aconseguit, he pogut tornar a jugar, tornar a disfrutar la pista i despedir-me des de l'afició doncs a la pista, que és com toca, no?
43: I el comiat té més un regal afegit, que és aquest.
1: Per la seva implicació professional, perquè és un dels nostres, perquè representes la viva imatge dels valors del bàsquet Manresa, el nostre club ha decidit que quan el Dani deixi l'esport professional, allà dalt penjarà el número 55.
43: El president del bàsquet Manresa anunciant que el 55 de Dani Pérez penjarà del nou Congost i, per tant, serà una de les samarretes retirades. Bueno, això diu moltes coses.
44: Sí, bueno, un honor. Òbviament, eternament agraït, no? Estar allà al sostre del Congost amb els noms que hi ha, no? Com Chichi, com Peñarroya, com tots, o sigui... Ja et dic, em sento un autèntic privilegiat i, bueno, serà, sens dubte, un moment superespecial, no?, quan això passi.
43: I és un premi pels currantes del vostre esport, no, Dani? Jo, és que la imatge que tinc de tot és això, d'un tio que s'ha hagut de treballar, de lluitar, aquesta constància, aquesta perseverança de som-hi, que diríem que t'arriba la continuïtat en un equip de la CBM amb 29 anys, no?, que és quan aterres a Manresa. Vull dir que són anys de picar pedra per finalment gaudir d'una jornada com la d'ahir.
44: Sí, i tant. Al final són pocs, no? Jo crec que els que amb 19 o 20 anys ja aconsegueixen fer-se un lloc en aquest món professional i destacar des del principi, bueno, no va ser el meu cas. Al final, jo, com tu dius, no, he hagut de jugar pues, altres categories, he hagut d'anar pujant, d'anar fer-me un lloc a poc a poc, i bueno, al final, després de molts anys, doncs, vaig aconseguir consolidar-me, arribar a un lloc com Manresa i bueno, doncs, trobar el meu lloc, sentir-me important i demostrar-ho amb el meu joc, no? O sigui que, ja et dic, han sigut molts anys, molta feina, molt, com tu dius, picar pedra, i òbviament que et reconeguin, no?, la feina i l'esforç amb un dia com ahir, doncs, és espectacular.
43: Com s'explica a casa els petits? Vaja, n'hi ha un que potser encara ho és massa, però el que ja no ho és tant, que això de Manresa s'acaba, que el papa se n'anirà a jugar a un altre lloc.
44: Doncs per mi és una de les parts més complicades, la veritat, perquè és veritat que, bueno, encara té 5 anys, no? La gent, és veritat que, bueno, la gent del meu entorn, no?, que ja parlem d'aquesta situació, d'aquest tema des de fa algunes setmanes, doncs, bueno, em diuen no pateixis, ells són petits, s'adapten a tot, i és veritat que jo ho entenc, però bueno, al final veus que el teu fill ja comença a fer amics, que comença a tenir afinitats amb companys, que coneix a tothom, a un lloc, tal, i bueno, haver-li de dir, no?, que quan acabi el col·le, doncs, que haurem de marxar a una altra ciutat, doncs, bueno, al principi jo crec que ell no era conscient, no?, però ahir, després de la festa, ja va començar a ser-hi una mica més i ja ens va dir que ell no volia marxar. Bueno, al final, ja et dic, són situacions que haurem d'anar treballant també a poc a poc amb ell i anar-li explicant, però és la nostra professió, és la nostra vida, i bueno, quan sigui més gran suposo que segur que ho entén i bueno, no hi haurà més.
43: I saps a quina ciutat haurà de fer nous amics o no?
44: Doncs no, sincerament, ja et dic, ara estava centrat 100% en acabar bé la temporada. Ja sí que vaig parlar amb el meu agent al seu moment, quan ell va parlar també amb el club, i ja li vaig dir que, bueno, que volia acabar la temporada jugant, que volia centrar-me només en això, en acabar la temporada, i bueno, suposo que en les properes setmanes espero que hi hagi alguna notícia i sàpiga alguna cosa més.
43: Amb ACB, evidentment, si pot ser, Dani.
44: No ho sé, és que de veritat que no ho sé. Òbviament, si tinc interès d'equips a FB, doncs òbviament els valorarem i decidirem com a família, no? Perquè jo ja no miro només el meu interès personal, sinó que ja també miro, com t'he dit, pels nens i per la meva dona.
43: Tens la sensació que et queda corda per estona? Tu et coneixes, evidentment, el cos millor que ningú?
44: Bueno, no sé per estona, no? Però sí que encara, com a mínim una temporada més, sí que m'hi veig, no? Ja et dic que... era una mica el que et vinc dient, no? Que per mi aquest final de temporada era una mica una demostració per mi mateix de dir, mira, encara estàs bé, encara tens el nivell per seguir jugant això i bueno, jo crec que m'he trobat una mica i és el que m'ha confirmat que sí, que haig de jugar un any més, haig de seguir disfrutant d'això mentre pugui. I, bueno, veurem. No em plantejo, no, vull jugar fins als... No, perquè al final també seria un error, no? Jo crec que ara, any a any, intentar disfrutar al màxim i veurem on ens porta el cos, on ens porten les cames i on ens porta el bàsquet.
43: Doncs, Dani Pérez, un plaer. Enhorabona per la trajectòria, que encara no s'ha acabat. Veurem on et veiem la propera temporada i acabar-se de recuperar d'aquesta gran ressaca de la jornada. I moltíssimes gràcies.
44: A vosaltres, una abraçada.
43: En Dani Pérez, base fins a aquesta temporada del Baxi Manresa, del bàsquet Manresa, 7 temporades, ahir rebia l'homenatge més que merescut de part de l'afició i a més l'anunci també, com ara sentíem, del president dient que la samarreta amb el dorsal 55 penjarà del nou Congost quan es retiri definitivament del bàsquet professional. Fa tota la pinta que més tard que d'hora, o més d'hora que tard, més ben dit, el veurem en alguna banqueta, si és que ell ho vol així, perquè és un d'aquests jugadors que té el bàsquet al cap i que l'interpreta les mil meravelles. De moment, però, continuem-lo gaudint, veurem a quina pista i en quines pistes, però continuem-lo gaudint com a jugador, que encara li queda corda per una estoneta. Està Luis Enrique a Movistar, a veure si podem sentir-lo.
3: Está costando mucho encontrar a los jugadores de fuera en buenas situaciones, ser profundos.
4: Bueno, en primer lugar, cuando juegas contra el Arsenal, si intentas ir por el carril central, estás muerto. Era algo que habíamos hablado antes del partido. Hemos ido demasiado por la frustración de encajar el gol. En la segunda parte hemos intentado arreglarlo. Yo creo que hemos conseguido aparecer más en el área. Este tipo de partidos los controla el que va perdiendo, no el que va ganando. Y en ese sentido, nosotros estamos muy acostumbrados a jugar contra equipos replegados, pero esto es otro nivel. Sacan ventaja de cualquier acción, de cualquier falta, de cualquier momento. Te frustra mucho jugar así, pero yo creo que merecemos ganar esta final. También habría merecido el Arsenal, no te voy a engañar. Pero creo que lo que hemos hecho a lo largo de la temporada es algo destacable y estamos muy contentos.
5: Decía Rafael Paul en la previa que le hacía incluso más ilusión esta segunda que la primera. No sé si por lo que cuesta dos consecutivas, lo que ha costado también más esta final que la del Inter.
4: Yo como esto solo se lo he hecho hacer al Madrid, no tengo ni idea de cómo va. O sea que la primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
5: Luis, ¿te llegó a poner o a sacar de quicio de alguna manera lo que tardaban en sacar de banda, lo que tardaban en sacar los córners? Decía, te llevabas la mano al reloj.
4: Bueno, cada uno en el fútbol, todos los conocemos todos. Yo tengo un gran respeto por Mikel, por supuesto, por Gaby Heinze, que fue mi jugador, por el Arsenal como club, pero cada uno intenta llevar el partido a su sitio, a lo que él es más fuerte. En ese caso, nosotros intentamos que cuanto más tiempo efectivo de juego haya, mejor para nosotros. Yo creo también intentando aprovechar pues las cualidades que tenemos, pero todo respetable, cada uno intenta desarrollar su equipo de la mejor manera y Mikel ha hecho una temporada increíble.
5: Sí,
3: Luis, comentabas que lo más difícil después de ganar, obviamente después volver a ganar, por encontrar la motivación, el estímulo para unos futbolistas que ya han llegado al éxito, ¿ahora qué? Después de esto.
4: Pero estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. Y siguen. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
5: Disfrútalo y buenas vacaciones, que hace mucho que no tienes, ¿no?
4: ¡Uy, casi dos meses, qué maravilla! Me voy a Gijón, me voy a Formentera y me voy a...
5: Bueno, no, cuidado que te van a perseguir. Además,
4: con mi familia,
5: vas
4: con mis amigos
5: a recibir una playa, bueno, incluso...
6: ¿Hasta el año que viene?
5: Gracias, Luis.
43: Doncs acaba aquí Luis Enrique, eufòric, evidentment, ja pensant en les vacances, aquests dos mesos de vacances que diu que li venen per endavant, no seran tants, segurament, però ve un Mundial, és veritat, i trigaran en tornar a veure's les cares, però amb aquest missatge també de cara als aficionats del PSG, optimista del que li ve a l'equip de cara a properes temporades o la propera temporada. No no té cap dubte que no serà per panxa plena, que l'equip no rendeixi la propera temporada, ni per manca de motivació. Avui, que abans ho comentava el Molló, i reiterem-ho, el PSG ha jugat la final amb els mateixos 10 jugadors de camp. Ha començat el partit que va començar la final de l'any passat, quan li va clavar el 5-0 a l'Inter. Doncs els 10 de camp eren els mateixos, només el canvi de Safonov per Donnarumma és l'únic canvi del PSG. Veurem si retoca gaire, que no fa pinta la plantilla de cara a la propera temporada.
44: Volen Julián, també, que només els hi faltaria Julián.
43: Però a veure quins retocs acaba fent per fer-la encara més, més competitiva de cara a la Lliga de Campions. La Lliga Francesa és d'aquests equips que donem per fet que la guanyaran, i veurem si aquesta Copa, per exemple, que se li ha escapat aquesta temporada, també és un mini objectiu, diríem, de l'equip de Luis Enrique per la temporada 26-27. De moment, però, han de gaudir aquesta, la segona. Com deia Luis Enrique, només el Madrid ha repetit Champions en aquest format. Des que és Champions League, només el Real Madrid ha estat capaç de repetir títol, ho va fer fins a, en tres ocasions. Per tant, té un repte aquí també al PSG, Molló, de la temporada que ve, ser el segon que és capaç de fer un tripit, que dirien a l'NBA.
44: I un missatge també alhora amenaçador pels rivals, perquè realment, si aquest equip no es cansa de guanyar amb l'edat que té i el nivell que té, doncs bé, com a mínim és una candidat claríssima a guanyar la Champions la temporada que ve.
43: Passen, res, no passa res. 9:15, clavats de la nit, anem a agafar la moto. Super.

0: Enrique, que no dic ni que estigui bé o malament, avui li ha sortit fantàstic, però que tinc la sensació que Luis Enrique és un tècnic que ho vol tenir tot controlat i que, en canvi, aquí ha donat total llibertat al vestidor.
1: Sí, amb l'asterisca, evidentment, i el que suposa una pròrroga, que, evidentment, no tens tots els jugadors que voldries per xutar els penals, ni en un cas ni en l'altre, i que ha sorprès especialment el cinquè xutador en els dos casos, tant de Beraldo en el PSG com en el cas de Gabriel, que ha acabat fallant per l'Arsenal i ha acabat donant la Champions al Paris Saint-Germain, la segona Champions consecutiva. Hem explicat la Champions i mentrestant també l'Albert Ferran ens anava explicant què passava en el segon partit del play-off final de la Lliga Femenina de Waterpolo a Mataró, entre el Mataró i el Sant Andreu, que ha acabat amb victòria del Mataró i per tant se'n va a un tercer definitiu partit, aquest play-off final que jugarà dimarts a la piscina del Sant Andreu. És l'Albert amb protagonista del Mataró després d'aquesta victòria de les del Maresme. Albert.
2: Amb la Clara Espar. Clara, felicitats per la victòria, heu forçat el tercer definitiu.
3: Sí, bueno, sabíem que havíem de rebre-les aquí a casa, de fer les coses molt bé si volíem forçar aquest tercer partit i bueno, crec que sobre paper han sortit les coses que havíem preparat.
2: Amb un 5-1 de sortida tot és més fàcil.
3: I tant, amb aquest 5-1 del principi bueno, doncs ja hem pogut anar controlant el partit. Sí que és veritat que al final s'han apropat al marcador i ha hagut més partit, però bueno, al final l'hem tret endavant.
2: Sant Andreu és un equip que l'has de rematar 2, 3, 4 vegades, ja va passar la Champions, que van remuntar un resultat increïble contra el Buliac Meni, i avui heu estat molt serioses als últims instants perquè no s'escapés.
3: Sí, al final el Sant Andreu és un equip amb moltíssim talent, moltíssima experiència, i no et pots despistar ni un moment. Com bé dius, portàvem un avantatge 5-1 i s'han arribat a posar un gol, o sigui que és un equip que té moltíssim potencial, molt talent, i que s'han de fer les coses molt bé en tot moment.
2: Tarda rodona, amb la victòria, l'homenatge per tu i altres de les teves companyes. Vaja, ara s'ha de... Imagino que, clar, voleu rematar-ho dimarts en aquest tercer definitiu.
3: Sí, tant, ara falta rematar la feina, anar dimarts a casa seva, que no serà gens fàcil, i bueno, a veure dimarts.
2: Quin final de temporada més xulo, no? Jugar-te a la Lliga un partit i després la feina al fora de la Champions.
3: I tant, no, mira, jo, o sigui, és... Si m'ho pregunten al principi de temporada ja ho hagués firmat, o sigui, és un final ideal i ara a jugar i a veure què passa.
2: Gràcies i a gaudir d'aquest final de temporada.
3: Gràcies.
1: Clara Espar, el micròfon de l'Albert Ferran, una Clara Espar que deixarà el waterpolo, que es retira a final de temporada, per tant també són setmanes especials amb aquesta Lliga i, com deia l'Albert, amb aquesta final fora a Malta, on hi seran els dos finalistes d'aquesta Lliga Femenina, tant el Sant Andreu com el Mataró, i a més podríem tenir una final catalana, perquè van per diferents bandes. El Sant Andreu jugarà contra el Ferencváros, una de les semifinals, i el Mataró contra l'Olympiacos. Abans, però, dimarts, es resoldrà qui guanya la Lliga. Si ve el Mataró, que ja sap què és guanyar la Lliga, o si ho fa el Sant Andreu, que encara no ha estat mai campió de la Lliga Espanyola. El Mataró sí que ho va ser el 2020, en la temporada de la pandèmia, i també el 2024. Actualitzem-nos amb la Violeta Martos. Hola, Violeta, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Què ens expliques?
4: Doncs que els professors del País Valencià han rebutjat la proposta del govern i mantindran una vaga indefinida. Els sindicats han sotmès a votació al pacte i un 80%, uns 30.000 professors, han decidit mantenir les protestes. Al País Valencià la vaga va començar l'11 de maig i continuarà de moment, encara que les negociacions entre sindicats i govern valencià es reprendran demà a la tarda. A casa nostra, l'acord amb la Generalitat es votarà durant la setmana que ve, ho dèiem abans. Els professors decidiran si accepten o no la proposta d'acord entre dilluns i dijous. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària s'han desmarcat de les protestes de la setmana que ve. I a París continuen els aldarulls per la victòria del PSG a la final de la Champions masculina. Els enfrontaments entre seguidors i policia s'han arrossegat durant tot el dia, però la tensió ha augmentat especialment després del partit. A aquesta hora hi ha com a mínim un agent de policia ferit. Els seguidors francesos també han vandalitzat alguns negocis, botigues i restaurants i també han construït barricades en alguns carrers. La policia continua concentrant els esforços a les rodalies de l'estadi del PSG, on hi ha prop d'un miler de persones i, segons els mitjans francesos, hi ha 13 detinguts i més de 40 identificats. I els Estats Units han bombardejat un vaixell que navegava pel golf d'Oman. L'exèrcit nord-americà ha disparat un míssil Hellfire contra el motor de la nau, que portava una bandera de Gàmbia i tenia uns 70 metres d'eslora. Els Estats Units diuen que li han demanat una vintena de vegades que girés cua, però no ha fet cas i per això l'han inutilitzat. L'estret, doncs, continua bloquejat pels Estats Units, tot i que fa justament 24 hores Donald Trump deia que el donaven per obert. I acabarem precisament parlant de l'estat de salut de Donald Trump, que segons la Casa Blanca és excel·lent. El president dels Estats Units ha passat les últimes hores la revisió anual i el seu govern ha publicat els resultats. En un comunicat destaquen la bona funció cardíaca, pulmonar, neurològica i física i asseguren que és plenament apte per dur a terme les seves funcions.
1: Mira, està millor que alguns de la redacció d'esports de RACO. Gràcies, Violeta. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Passa un minut de les 10 de la Clara Espar, protagonista del Sant Andreu, a protagonista del Mataró, perdó, a protagonista del Sant Andreu, amb l'Albert a la piscina mataronina.
2: Som amb el tècnic del Sant Andreu, el Javi Aznar. Javi, bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
2: Complicat quan encaixes un 5-1 d'inici, no? I has de remar durant tot el partit, i és cert que l'equip aquest esperit competitiu el té fins al final, però contra un Mataró que també és candidat al títol és complicat.
5: Sí, és que es donen les dues circumstàncies, no? 6-2 que acaba el primer quart davant d'un equip Final Four, vull dir, se't posa ja tot una mica complicat o bastant complicat. Tot i així, content perquè l'equip ha continuat remant i ha continuat creient que es podia fer. Fins al final crec que hem tingut les nostres opcions. L'últim pilot al pal en una superioritat que ens posava un en 2 minuts. Bueno, hem arribat a molt al límit al final i, com et deia, un equip com el Mataró, el nivell que té, és molt complicat. Així que, bueno, era una cosa que entrava dintre les possibilitats, arribar al tercer partit. No ens hem de posar nervioses, hem de mantenir la calma, sobretot, recuperar les jugadores, que les jugadores no se'ls en vagi tampoc al cap, perquè és una derrota. Vull dir, aquí són punts, i ara estem empatades a punts, i es decidirà tot l'últim partit a Sant Andreu.
2: Us jugueu poder aixecar la primera lliga a casa davant dels aficionats. Per tant, bé, jo crec que segurament haguéssiu signat aquest escenari a principis de temporada.
5: Bueno, sí, clar, a principi de temporada sí. Ara, pues, clar, tenim aquesta sensació d'una mica que el partit no l'hem acabat de lluitar com podíem, no? Però bueno, és el que dius tu, o sigui, estem en una posició en la que podem guanyar la Lliga amb el partit a casa. Doncs bueno, com et deia, recuperar les jugadores sobretot, que estiguin tranquil·les. Avui ha sigut un partit que ens ha sortit molt malament, hem de ser conscients que l'hem fet molt malament, però bueno, que tenim aquesta capacitat de poder millorar i poder tornar a tenir un partit bo com el que vam fer dimecres.
2: Acabo. Quin final de temporada per vosaltres i pel Mataró, no? Jugar-vos la Lliga un partit i després la final fora de la Champions. Vull dir, escolta, són emocions potents, molt fortes.
5: Sí, ara sí que és cert que estem molt centrades en la Lliga. Vull dir, el tema Final Four queda com molt juny, tot i que està aquí aquí al costat, però estem molt enfocades en la Lliga. Crec que tenim el desig de guanyar aquesta competició perquè seria la primera. Portem 2 anys que l'únic títol que se'ns ha escapat ha sigut sempre la Lliga i tenim tota la resta, vull dir, així que hi ha una motivació especial, però tampoc, vull dir, no ens ha d'estressar. Com deia, un mal partit, l'hem tingut, dolent, no s'ha salvat ni el Tato, ni jo, ni ningú, evidentment, però bueno, crec que som un molt bon equip i que podem remuntar i que podem donar-li la volta, o sigui, que creure i tirar endavant.
2: Gràcies.
5: A vosaltres.
1: Javi Aznar, l'entrenador del Sant Andreu. Dimarts sabrem qui és el campió de la Lliga Femenina, la masculina. N'hem parlat amb protagonistes de prestigi avui, arrencant el Superesports, com aquell qui diu, amb l'Albert Ferran a la festa de celebració, el dinar de celebració de l'Atlètic Barceloneta, i ens han acompanyat el seu capità, Munarriz, el millor jugador de la final, el Roger Taüll, i també el millor porter de la Lliga, l'Unai Aguirre. Al micròfon de l'Albert Ferran, amb això obríem el Superesports. Campió de la Lliga masculina, el Barceloneta, campió de la Lliga femenina, el sabrem dimarts.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Demà posem punt i final a la Lliga Sobal, la Lliga d'handbol, amb el Barça campió des de fa setmanes, a 15 dies de jugar-se la Champions a Colònia, abans el cap de setmana que ve la Copa del Rei a Alacant, i el Fracking Granollers tanca temporada a casa a les 6 contra la Ciutat Real. Serà un partit especial per Antonio García, que deixa el Granollers, on ara és segon entrenador d'Antonio Rama. L'any que ve el tindrem a la banqueta del Proïn de Sevilla, més amb un Granollers que ha de certificar la tercera posició en aquesta lliga. Aquesta setmana hem anat fins a Granollers per reunir dos amics, dos entrenadors, dos homes que han compartit hores i hores i hores d'handbol, d'amistat i d'aventures. Antonio Rama i Antonio García, primer i segon entrenador del Fracking Granollers, els Antonios, els Superesports de RAC1. Som dijous a la tarda al pavelló Congost a Granollers, la seu ara fa uns dies del Fracking Granollers per fer els entrenaments abans d'afrontar l'última jornada de Lliga. Aquest diumenge, 6 de la tarda, contra el Ciutat Real, es tanca la Lliga al Palau d'Esports de Granollers i es tanca també una etapa dels Antonios, Rama i García, a la banqueta del Fracking Granollers. Hola, Antonio Rama, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Hola, Antonio García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Han estat notícies dos recentment, l'Antonio Rama perquè ha renovat el seu contracte fins al 2029 i l'Antonio García perquè ha anunciat que deixa el Balonmano Granollers, deixa casa seva, i fa poc es va saber també que serà el nou entrenador del Proïn, del nou equip de Sevilla, que debuta a la Lliga Sobal la propera temporada. Per tant, es trenca una parella, Antonio Rama, una parella que semblava indestructible, primer entrenador-jugador i després a la banqueta des de fa, què, 2018, no?
2: Sí. No ho recordo, ell per les dates és millor que jo.
3: 2018,
1: es trobarà a faltar això o no?
2: Sí, es trobarà a faltar perquè el dia a dia és molt intens, fa molts anys que l'Antonio com a jugador i aquest últim any doncs, encara més intens. Però bé, sabien que podia passar, pot arribar un canvi com aquest, se'l trobarà moltíssim a faltar, el trobarem com a club, com a equip, els companys, els jugadors, el cos tècnic, evidentment, jo el trobaré molt a faltar, i la llàstima és que doncs, l'haurem de patir com a mínim dues vegades.
1: Exacte, com a rival a la banqueta. Ara parlem d'aquesta nova etapa de l'Antonio a Sevilla i també del que ha sigut a tots aquests anys a Granollers. Abans tanqueu temporada diumenge al Palau d'Esports contra la Ciutat Real. Has pensat, Antonio, de deixar Paniti, de deixar Cribo Capic a la banqueta i de sortir Marcos Fis de porter o no diumenge a Granollers?
2: Segur que ho faria bé també, no? Però no. El Marcos també té una espineta de treure's, que és jugar contra el seu equip, l'anterior equip, i a més el partit d'anada no va ser un partit molt brillant pel Marcos, i segur que té ganes de fer-ho bé com a jugador també.
1: Explica-li a la gent què va fer en els últims 10 segons de partit Artaleco al Marcos a la pista del Bidasso a l'última jornada.
2: Bueno, l'última possessió la teníem nosaltres estàvem sense porter, érem un menys, quedaven 10 segons o menys, i quan quedaven 4 o 5 segons juga 1 contra 1 i agafat pel seu adversari llença, fa gol, ningú ve al canvi pel porter, ells arriben la pilota al centre de la pista, tiren a porteria i el Marcos, que havia sigut el que havia llançat, és el que arriba a 6 metres llançant-se a parar l'última bola, no? Vull dir que ha sigut una acció de realment d'heroi, sí.
1: D'aquestes moltes, Antonio, no en deus haver vist, però fot una aturada. A més, primer la intuïció, no?, de córrer ràpid cap a l'àrea, intuint que pot haver de fer de porter en aquell moment.
3: No, és que el més complicat és que és ell qui finalitza l'acció nostra d'atac i és el primer a estar a arribar a 6 metres, no? Llavors, és el que tu dius, no? Ja no només la intuïció, sinó és l'acte reflexa de xutar i córrer cap enrere, i després sí que ve la intuïció de saltar a 6 metres per tapar aquest llançament de l'últim segon. Però, bueno, és una acció d'un jugador que, com ell, que és un jugador guanyador, amb aquesta ambició, i que jo crec que aquestes coses és el que fa pensar que serà un dels grans.
1: Victòria clau, a més, per ser tercers o d'acabar de lligar diumenge a casa. A mi em va em va costar trobar i saber quants equips van de la Sobal a Europa i això, però crec que els tres primers ho teniu assegurat, que aneu a la Lliga Europea, passi el que passi a la Copa del Rei, Antonio, és a dir, que la victòria més tenia mèrit a Artaleco, no?
2: Bueno, ara s'ha de certificar,
1: sí,
2: no?
1: Sí,
2: vull dir, ara sí que és veritat que ara depenem de nosaltres, no? Vam passar per davant en el Bidasoa, tot indica que segon i tercer i guanyador de Copa o finalista de Copa tenen plaça de l'European League, i per tant doncs, hem d'intentar lluitar perquè aquest tercer lloc sigui nostre.
1: Ara ho deia l'Antonio, l'aparició de Marcos Fis, quin jugador, no? Vaja, el Barça ja va donar per fet que jugarà el Barça a partir de la següent, de la 27-28. És un jugador d'aquest nivell, de nivell top mundial, diries, Antonio, no?
2: Sí, és un jugador que és que el millor que té és que encara està creixent i que cada setmana li veus coses i veus que fa cada vegada millor les coses. És un jugador que hem de cuidar, penso que hem de cuidar com a nano i com a persona, perquè és un tio que actualment té les coses molt clares però que no li sobrepassen, amb la qual cosa jo penso que hem de seguir treballant amb aquesta dinàmica, i ell és un nano que té moltíssima humilitat i que juga cada partit com si fos, si el veiéssiu entrenar, cada entrenament vol guanyar cada acció, vol guanyar cada joc, vol guanyar cada futbito, i això no li treu, diguéssim, la visió de que cada dia vol ser millor. Jo penso que no vol mirar més enllà de lo que és cada acció, i això el fa molt gran també.
1: Que guai quan te'n trobes, vaja, te'n deus trobar molts d'aquests, però un d'aquests que més té el talent especial, que més jugant amb vol és superior a la resta, no? I dius, hòstia, a sobre tens aquesta actitud, que xulo, no?
3: Sí, perquè quan el coneixes sembla que li és tot igual, no? Però realment no és que li és igual, és que és com un nen que està fent el que més li agrada, i el que més li agrada a un nen és guanyar sempre, i ell és així, i a sobre pues, té el don, no? De que té un talent impressionant per l'handbol. Jo crec que per qualsevol esport, perquè quasi bé tot se li dona bé, però bueno, tenim la sort que aquest any ha estat amb nosaltres, que l'any que ve continuarà el Balonmano Granollers i segur que ajudarà a l'equip a estar al més alt possible. I és un privilegi per un club com nosaltres tenir un talent tan gran com aquest, que jo crec que, ja t'ho he dit abans, no? Que serà un jugador que marcarà una època al futbol espanyol.
1: De diumenge és l'últim partit de la temporada, que deu fer una mica de mal, Antonio, perquè s'escapi aquesta final a 8 de Alacant, no? de ser la Copa. És una Copa estranya, amb molts grans o semigrans, entre cometes, que no seran en aquesta final a 8.
2: Sí, és una llàstima per nosaltres no estar. La veritat és que ens va fer molt, molt de mal, i aquella derrota va venir en un moment on realment ens va tocar i ens va condicionar fins i tot els partits de després. Però bueno, aquest sistema de la Copa té això, no? Que afavoreix que puguin arribar equips que a priori no arribin, perquè fas un bon partit, una eliminatòria, a partit únic a casa, diguéssim, de l'equip més petit, i això fa doncs que es pugui veure doncs, una Copa del Rei o una fase final amb aquest equip, no? Per una altra banda, doncs, mira, xapó pels que han arribat. Per nosaltres, ja et dic, és una llàstima, perquè haguéssim volgut estar evidentment en una fase final, però bueno, intentarem lluitar al màxim aquest últim partit i gaudir-ho fins al final.
1: És una bona festa de comiat, esperem que en victòria del Freaking Granollers aquest diumenge. Tu de petit l'havies entrenat a l'Antonio García o no aquí a Granollers, Antonio?
2: Ens portem 2 anys, només.
1: Bueno, ja, però tu aquí a Granollers has fet de tot des de ben d'hora, no?
2: L'Antonio jo el vaig conèixer sent jo jugador del juvenil i ell del cadet, vull dir que... No el vaig entrenar, bueno, el vaig entrenar, però primer vam ser amics i després ja el vaig entrenar ja d'aquesta època.
1: Sí, i jugar junts, sí, que heu arribat a jugar junts, o sí. Algun, sí?
3: Vam jugar junts al segon equip, a Primera Nacional, quan tots dos, jo no sé si tu encara eres júnior, o a la darrera temporada júnior jo era juvenil, i aquí vam coincidir 2 anys jugant al segon equip de Granollers com a companys d'equip.
1: I qui era millor?
3: És que l'Antonio era un jugador molt especial. No dic si era millor o pitjor que jo, era més especial que jo, segur.
2: Tot un detall.
3: Perquè ell era un jugador que sempre havia estat dretà, però i era primera línia dretà, central o lateral esquerra, però per jugar a Primera Nacional, que era una bona categoria llavors, jugava d'extrem dret a esquerrà.
1: Caram.
3: O sigui, el ficaven d'extrem dret, xutava amb la mà esquerra, que mai havia xutat amb ella, bueno, potser alguna vegada havia entrenat, i bueno, i jugava els seus minuts, per això dic que era molt especial.
1: Caram, ets ambidextre o no?
2: Bueno, jo és que escric i menjo amb l'esquerra, tinc més facilitat, però jo la força la tinc amb la dreta, però bueno, per xutar a extrem tampoc em semblava que... O sigui, em costava més rectificar l'aire i d'això, si és que xuta amb l'esquerra. Quan entrava doble o pujava contraatac, llavors es tirava amb la dreta i els porters quedaven una mica flipats, no? Però l'Antonio era bastant millor que jo. Bastant.
1: Apuntava maneres, sí, ja, no? Sí, sí. L'Antonio apuntava maneres.
3: No, no tantes, eh?
2: No, a veure, evidentment...
3: Estava menjant banqueta, ja, sí. Jo, bastant. Estava dalt amb meu l'Álvaro Ferrer, el Cristian Malmagro, tots aquests, que estava allà aplaudint. Al costat del Rama.
1: Estava la toalla a l'hora de dir que sí, necessiteu, sí, t'asseco la suor, t'asseco la suor, sí, sí. O no. A tu, Antonio, qui has fet de... Què et queda fer? President i poc més, no? El Balomano Granollers, o no?
2: Espero que no arribi el moment, no? Que hagi de fer de president.
1: Bueno, no diguis mai que no,
2: no,
1: eh?
2: No. Jo crec que no. Sí, però a nivell tècnic sí que ho ha fet de tot. Vull dir, he entrenat a totes les categories del club, he jugat, he fet de coordinador, d'àrbitre del coordinador d'àrbitre del Consell Esportiu pel Balomar Granollers i de més. I mira, i ara pues, no ho he pensat mai, eh? Quan vaig començar a entrenar, que ara estaria en aquesta situació, i superagraït i supercontent.
1: Deu costar fins i tot veure's fora del Granollers algun dia, no? És a dir, ara que acabes de renovar fins al 2029, no sé, allò, fer una projecció i dir, hòstia, potser hi haurà algun dia que en comptes d'anar al Palau d'Esports a entrenar, hauré d'anar a un altre lloc. Deu costar aquesta imatge.
2: A dia d'avui costa de veure-la, però, bueno, no, mai se sap, eh? Sí que és veritat que per la història que porto i pels anys que porto, doncs sembla que sigui inviable, però qui sap, qui sap.
1: Com és com a entrenador, l'Antonio?
3: Que...
1: Si clar, parlo... Tu sí que el coneixies, clar, havia jugat amb ell, però sí. Clar, quan aterres aquí el 2018 una altra vegada i el tens ell d'entrenador, deus dir, hòstia, una mica preguntes, no? De dir, jo, per com
3: mi
1: és
3: una... A més, ja no només com a entrenador, com a persona, és una de les persones i un dels entrenadors més intel·ligents que he conegut mai, no? Perquè l'Antonio Ramadara no és el mateix del 2018, quan jo me'l vaig trobar a l'arriba aquí, a Granollers, no? I ha evolucionat tant o més... com els jugadors que hi ha entrenat, no? Llavors, és un entrenador que tot el que evoluciona, ell el que veu, el que aprèn, l'interès que mostra, fa i fa que l'equip evolucioni amb ell o fins i tot més ràpid, no? Llavors, això és una cosa que no és fàcil d'aconseguir, perquè normalment, jo, per exemple, el que jo sé d'en Vol, doncs sí, l'he hagut aprenent durant els meus anys com a jugador, no? Però perquè he tingut algú que m'ho ha ensenyat. Ell és autodidacta, realment ha estat així, ell ha estat autodidacta, òbviament segur que té alguns referents, però la seva evolució com a entrenador dintre del primer equip, que jo crec que he estat tots els teus anys com a entrenador del primer equip menys el primer, he estat amb ell, jo he vist això, que la seva evolució com a entrenador ha estat brutal, més que qualsevol jugador que hagi passat per aquí, no? Llavors, això és una cosa molt difícil d'aconseguir i a sobre reflexar tota la seva evolució dintre de l'evolució de l'equip.
1: Clar, el dia que et diuen no, que l'Antonio torna a Granollers, hòstia, per tu, Rama, deu ser de dir uf, ja sé aquí m'agafaré, aquí estiraré, no sé com l'utilitzes en el bon sentit de la paraula quan saps que l'Antonio ve a Granollers.
2: Bueno, és que quan l'Antonio ve a Granollers és perquè busco que torni a Granollers, no?
1: Que hi ha unes quantes trucades teves, de dir, va, Antonio, va, que t'ho passaràs bé.
2: Exacte, no? és així.
3: Ara
2: l'Antonio portava molts anys, tenim molta relació des de fa, bueno, des de sempre, i quan estava fora ens explicàvem les coses i ell... I quan es va plantejar o es va obrir la possibilitat de que pogués tornar, bueno, ja li vaig dir, escolta, vente pa acá, que aquí... Sí que és veritat, bueno, ara t'ho pot explicar ell, però clar, estava en un moment on no ho estava passant esportivament bé i estava, no acabava de trobar-se com a jugador ni de trobar el lloc. I penso que aquí, tant ell com jo, hòstia, vam fer que l'equip també s'obrís d'una manera... perquè ell pogués desenvolupar-se com a jugador i potser no en el seu millor moment, però jo crec que, hòstia, que ell ha passat uns moments aquí a Granollers que deuen estar molt a prop del seu màxim. I això amb l'edat que va arribar és difícil de trobar amb un jugador.
1: Ara et fot un amago, perquè ve un any
4: I després et diu, mira, sí, que me'n vaig cap a França, sí, que el Nantes em vol. Dius, hòstia, cabron.
3: Era per provar-lo. Jo vaig veure que havia de tornar ràpid.
4: Un any va dir, va, que torno cap a casa.
2: Al final són oportunitats que arriben i amb jugadors com ell i jugadors que han donat tant pel club i per l'equip que et plantegen una cosa així quan també se li està acabant, o semblava que se li estava acabant la seva carrera, ho havia d'aprofitar. I a la vista va estar que després no se li estava acabant la carrera i encara va durar una mica més.
1: En què t'ajudava tu, al vestidor?
2: Home, al vestidor a tot, perquè el vestidor, quan tu tens una persona com l'Antonio, te'l controla, vull dir, és que no hi has de pensar. Al final, és una persona...
1: Perquè tu hi entres al vestidor, no?
2: Home, jo entro, de tant en tant entro a saludar, però el que succeeix al vestidor no només passa al vestidor. O sigui, quan la gent parla del vestidor és
1: que
2: se habla en los corrillos, que passa després del partit, que passa després de l'entreno, que passa quan acaba un entreno i tothom surt mosqueado i qui arriba allà i diu, tios, que això és normal, que això tal, que aquí hem d'aixecar... Ja tens un tio que entén l'embol com tu l'entens, que ja té una visió i una maduresa perquè ha viscut moltíssims vestidors i sap que aquí s'està vivint d'una manera molt especial i molt sana, i era una cosa que ell no volia perdre, i en aquest sentit, vull dir, la feina és que és seva, i ara, diguéssim, el que ens costarà ara és que aquest llegat hagi arribat de debò als jugadors que ara es queden, no?, i que ara quan ell marxi, doncs que tot segueixi d'aquesta manera. Això és una de les principals assignatures que veurem si som capaços de seguir aprovant.
1: Humilitat i ambició, diries que són dues paraules que casen o no, Antonio? Que poden anar juntes?
3: I sí? Tant que sí, de fet, jo crec que sense humilitat l'ambició no és possible, perquè si no tens humilitat l'ambició es pot transformar en arrogància, i amb arrogància difícilment s'arriba al teu màxim, no? Llavors, aquí crec que una de les claus que hem aconseguit al nostre equip els darrers anys és això, des de la humilitat, ser ambiciosos per no només arribar al nostre màxim, sinó superar-ho, perquè moltes temporades hem estat sempre per sobre de les nostres possibilitats, i sempre hem estat mirant a la cara el rival que teníem davant, sense mirar més enllà, sense menysprear a ningú, al revés, mirant-nos a nosaltres mateixos i vinga, a tirar cap endavant.
1: Com saps, Rama, si estàs fitxant una bona persona? Com es detecta això?
2: Jo sí que és una de les coses que sempre que em pregunten ho dic, per mi és imprescindible que la persona que vingui a l'equip sigui una bona persona, perquè no volem notes discordants ni dissonants en el nostre vestidor. Primer, per referències, si a mi em costa molt fitxar una persona que no tingui cap referència de ningú, però només que tingui referència d'algú que sap com ens agrada treballar a nosaltres i que la referència sigui bona, ja em serveix. O sigui, si un jugador que ha estat amb nosaltres, que sap com funciona, que ja ha sigut, perquè si ha estat amb nosaltres ja et dic jo que ha sigut una bona persona, o a qui li pregunti, serà una bona persona, i ella em dirà si realment és una persona indicada o no. I després, evidentment, els primers mesos, no, si veus que vol anar per un lloc on no toca, doncs crear-lo files, no? I des de la banqueta, evidentment, però des de la capitania també es fa.
1: Clar, però fins al punt, poso un exemple absolutament impossible, entre cometes, no? Que et diuen, pots fitxar Mikkel Hansen, però tu t'assabentes que entre cometes és un fill de puta, poso Mikkel Hansen com un exemple, vull dir, no estic parlant d'ell com a jugador. Tu dius, no, Mikkel Hansen, que es quedi a casa, que no el vull.
2: Si sé segur que no ho és, i tinc diners pel Mikkel Hansen, doncs potser gastem-nos els diners en un de semblant que sigui bona persona, no? Però bueno, també entenc que Mikkel Hansen, tu que has jugat con ell...
4: No, no ho deia...
2: Potser sí que el fitxaria.
4: Sí, que
3: s'encaixaria.
2: Jo crec que sí. També els jugadors...
3: canviaria segur.
2: Exacte. També els jugadors se'ls ha d'entendre com el que són, i donar-li el lloc que tenen i donar-li la jerarquia o la importància que tenen, perquè moltes vegades... també és important, no com et tractin, o sigui, no com tu els tractis, o sinó com ells se sentin tractats també, no? I la importància de donar-li el lloc a cada jugador també penso que és molt important.
1: Ja, perquè allò que s'ha de tractar tothom per igual, això és mentida, suposo, en un vestidor, vaja, en un vestidor jo crec que a qualsevol feina fins i tot, no?
2: Bueno, és que tots som diferents, no? Tots tenim les mateixes oportunitats, el que tu vulguis, però cadascú té el seu rol i cadascú té les seves particularitats. I, o sigui, de la mateixa manera que si jo vull treure el rendiment a cada jugador, no li puc dir les mateixes coses perquè cadascú és diferent. O sigui, potser hi ha un jugador que funciona a crits, altre que funciona a base de... Bueno, és que
3: al final, dintre de l'esport, sobretot, jo crec que és difícil dir tu ets bona persona, tu ets mala persona. Simplement, pues, cadascú viu les coses a la seva manera i segur que cadascú creu que a la seva manera és la millor manera de treure rendiment de si mateix o de l'equip. El que passa, pues, que no totes les maneres serveixen, no? I llavors, pues, aquí està la feina de l'entrenador o dels companys per fer veure ell, no, per qui no és, si vas per aquí potser és millor per tu, és millor per l'equip, si és millor per l'equip també és millor per tu. Quan parlem de bones i males persones, al final és difícil trobar males persones, o sigui, dintre un vestidor. El que passa que cadascú està acostumat a treballar de la seva manera.
2: No, i que cadascú és diferent i que aquí tens personalitats totalment diferents i l'important és tractar totes les personalitats de la manera que es mereixen, però també fer entendre al grup que tot és pel bé del grup, no? I que una persona que diu, ostres, a mi no me trates així perquè no sé què, bueno, pues, que potser per l'equip i fer-te entendre que per l'equip el millor que és a tu tractar-te d'aquesta manera i que ho acceptin i a l'altre d'un altre, encara que en alguns moments et sembli injust, això és supercomplicat, però penso que és una mica dels èxits.
1: I per necessitat i filosofia de club, treballeu molt amb gent jove. Què és el millor de treballar amb gent que comença a sortir de l'ou, Antonio?
2: Bueno, que van aprenent i que milloren i que evolucionen i que entren dintre d'una dinàmica i que escolten i que tenen ambició i que ràpidament agafen els patrons dels més grans que ho fan molt bé. Vull dir, al final, aquest al·licient per part dels entrenadors és molt maco, perquè al final, ostres, tens nanos que els primers anys t'ajuden només amb els entrenaments, que després vas veient que tenen rendiment i que tenen opcions de ser jugadors de primer equip i després acaben rendint, no? I això penso que per ells és brutal i per nosaltres també.
1: Què fa un segon entrenador? Un segon entrenador d'en Rama, què fa, Antonio?
3: Fa molta feina. Molta feina, però, bueno, parlem de coses tècniques. Fa l'anàlisi del vídeo... després l'Antonio passa el seu feedback d'aquest anàlisi i després pues, filtra moltes coses, no? el tema de pues, la relació també. Jo crec que he estat un segon entrenador molt diferent al que has tingut fins ara també, no? Ni millor ni pitjor, diferent, perquè la meva proximitat amb els jugadors era molt més gran que els anteriors, no? Perquè molts d'ells eren companys meus. Llavors,
1: fa 4 dies, sí.
3: Clar, llavors és diferent, jo crec. Però és molt xulo. Pateixes molt, i això sí que t'ho puc dir, que pateixes més com a entrenador, i jo crec que fins i tot gaudeixes més com a entrenador de les victòries, però...
1: Sí, gaudeixes més?
3: Jo crec que sí.
1: M'agrada, eh?
3: Jo crec que sí. Jo crec que gaudeixes més. I no sé si és gaudir o... a vegades és, uah, quin pes m'he tret de sobre, no?
1: De tota la feina
3: de tota la feina setmana, no? Que hem fet. Però potser no sé si gaudeixes més, però ho valores més.
1: Clar, perquè quan sona la botzina de final de partit, quan eres jugador, deies, vinga, dutxa, cervecita i pa casa.
4: I ara, com a entrenador, Antonio, com a segon entrenador, dius, hòstia, que no s'ha acabat el partit encara, no?
3: Que demà una altra vegada, que comencem amb la del dissabte que ve, una altra vegada, no? No, però... cada cosa té la seva manera de ser i estic segur que com a primer entrenador encara patiré molt més.
1: Heu discutit molt o no, Rama? No,
2: no, no, no, no, no. Jo també és veritat que sóc una persona de poc discutir, però jo penso que sempre m'he caracteritzat molt amb els meus segons de donar-li molta veu i de... O sigui, quan jo tinc un segon i jo li pregunto alguna cosa és perquè realment vull que em digui el que pensa. I si jo no ho tinc clar, el que ell em diu, i t'ho pot dir ara, però poques vegades l'he contradit, és quan ell em diu, hòstia, creo que deberíamos hacer esto, pues ja està. Perquè... I jo penso que això també fa que el segon se senti superimportant, perquè si al final el tens només per preguntar-li i després no li fots ni puto cas, i em sembla que seria com una falta de respecte per tota la feina que fa, no? I a més... Sempre ho he dit, l'Antonio, sobretot amb el tema de preparació de partits i de plantejament de partit, que ja era un expert com a jugador, no? I el fet de tenir-lo com a segon i amb la de vídeos que es menja, o sigui, com para no fer-li caso, saps? Vull dir, és que al final és així, no? I que tu estàs en la direcció de partit, estàs com molt ficat a dintre del partit i tal i qual, i, hòstia, i dubtes amb el... O sigui, ¿hacemos esto? Sí. Pues sí, ja està, no dubtem més, no?
4: I això penso... és de les coses que deu haver canviat més, no només de l'handbol, sinó de l'esport, no? Aquest treball més col·legiat de l'staff tècnic. Abans l'entrenador era sargento en mando i tu dius això, doncs firmes i fem això, no? I ara, amb molts equips, o la majoria, jo diria, no? que l'entrenador no és una única veu, sinó que és la veu de tot l'staff.
3: Sí, però això és perquè hi ha molta especialització en molts àmbits, no? L'entrenador porter, l'analista de vídeo, fins i tot hi ha equips que l'analista d'atac, l'analista de defensa,
2: el
3: preparador físic... O sigui, són moltes coses, i aquí l'Antonio, i això jo ho he agafat d'exemple, li dona veu, però veu en primera persona a cadascú de la seva especialització. O sigui, el Perico és qui diu qui ha de sortir, quan s'ha de canviar el porter i quan no. L'Edgar Pérez, que és el preparador físic, és qui marca al 100% les càrregues de treball, quan s'ha de treballar al gimnàs, fins i tot, a vegades... el minutatge d'alguns jugadors que estan readaptant-se una altra vegada a la competició. I, bueno, i a mi doncs, m'ha tocat l'anàlisi de vídeo, doncs, el mateix, em dona la veu i la confiança de dir, ei, mira, doncs, el que tu vegis, vinga, cap endavant. Òbviament, ell ho supervisa tot i des del cos tècnic dels dos entrenadors s'ha de supervisar tot, però que cadascú de la seva especialització se senti important, això també jo crec que és una de les claus que fa que el nostre equip hagi funcionat com està funcionant.
4: Eres conscient, Rama, que la parella seria efímera a la banqueta? És a dir, que l'enamorament no duraria gaire o no?
2: Bueno, jo sempre he sigut conscient de que l'Antonio té ganes de ser entrenador i ho ha demostrat sempre, i ara, que l'oportunitat li ha aparegut ara, també et dic que jo penso que és una oportunitat que és normal que l'agafi, no? Perquè és un projecte molt xulo, és un projecte a més d'una persona molt propera amb ell, i és un gran projecte, no? I penso que l'Antoni ho farà molt bé. Ell et dirà que segurament doncs, hagués preferit que fos una mica més tard o el que fos, però les oportunitats passen quan passen, i la veritat és que jo estic segur que ho farà superbé.
4: Jo recordo una conversa amb tu, Antonio, poques setmanes abans de retirar-te com a jugador. Jo crec recordar que en aquella conversa hi ha algun moment que em dius, bueno, també ara... parar una mica, no? Els caps de setmana, una mica més en família. Això ho deixem ja pel 2035 o sí, així, no?
3: Sí, no, això sobretot la meva dona m'ho recorda. No? L'anyet de caps de setmana lliures quan toca. Oi? Això és el que havíem parlat fa un any, o una mica més d'un any, però no ha arribat, no? Però bueno, és el que diu l'Antonio. Sí que és veritat que quan vam començar a parlar amb la gent d'allà de Sevilla... jo pensava que era molt d'hora per agafar una cosa així, i que m'arribés aquesta oportunitat per mi era molt d'hora, però quan al febrer jo vaig signar al febrer, però ara mateix, la setmana passada ho parlàvem amb la meva dona també, pensava, mira, sort que vaig agafar aquella oportunitat, perquè si no, amb tot el que està passant ara, van pujar tot el suport, tot el que estem preparant de cada any, l'any que ve, m'hagués penedit de que això ho estigués vivint una altra persona, un altre entrenador.
4: Tu ho agafes sense tenir l'assegurança que estaran a la Sobal, vaja, que el projecte pintava bé, però no l'assegurança, sí. No?
3: Clar, de fet, no sé si portaven dues jornades de la segona volta, llavors, que per mi no era un impediment arribar a Divisió Honor Plata i vinga, començar a treballar, no? Però ja teníem bones sensacions de que el projecte era un projecte amb molt de recolzament, amb ganes de créixer, de fer créixer l'handbol a una ciutat com Sevilla, que no hi ha cultura d'handbol. Però, ostres, és que ara, quan s'ha pujat a Sobal, tot ha crescut exponencialment, no? Llavors, bueno, és una oportunitat molt bona, pel que t'he dit, i a sobre perquè, com ha dit l'Antonio, el Juan Andreu, que és el director esportiu d'en allà, és una persona molt propera a mi, també.
4: I tens família a prop, no?
3: Sí.
4: La Palma del Condado, vaig mirar, ja està res, menys de 100 quilòmetres, sí. No?
3: No, res, està a 50.
4: A 50 quilòmetres.
3: Sí, està molt a prop. I jo, tota la meva família és d'allà, la meva mare, i he estiuejat allà sempre.
4: I passaràs d'un fill, de fills,
5: a un altre fill, he vist Urios allà a Sevilla.
3: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tant de bo així com el Marcos, eh? Crec que de moment no ha estat així. Però bueno, tant de bo, bueno, si és la meitat que el Marcos, ja em conformaria, eh?
5: Com te l'imagines de primer, Rama?
2: Bueno, me l'imagino... Jo penso que l'Antonio té aquesta... té el caràcter, no?, i l'ascendència que ha tingut sempre com a jugador, sobretot aquí els últims anys, i serà un entrenador que els seus jugadors se'l miraran i l'escoltaran com el que és, no?, com un jugador superexpert. Però és que, a més, a nivell... jo penso que és un tio que, a nivell d'entrenador, té les coses molt clares, sap ordenar molt bé les idees i segurament ell pensarà, doncs, que, hosti, que potser això, no?, que li arriba d'hora, que potser en el dia a dia tindrà més problemes de veure, doncs, hosti, com acabo de gestionar la setmana, o... però, hòstia, té molt, molt bagatge, no? Ha estat amb moltíssims equips, amb moltíssims entrenadors, té molt coneixement, vull dir, té la formació adequada per fer-ho, i penso que s'anirà fent a ell mateix. Potser sí que serà una mica més impulsiu del que li han deixat ser a la banqueta aquest any, però és un tio que viurà els partits al màxim.
5: Saps qui tindrà estar segon, ja?
3: Sí, el noi castellana, ara mateix, que és el Juan Martín. Mira, és que no el coneixia, el vaig conèixer fa un mes i haig de començar a treballar amb ell.
5: Què trobaràs a faltar, Rama? Més enllà de la feina i això, però aquell detallet, no sé, aquell cafè al matí, aquella cervesa acabat el partit, aquell moment que deies, hòstia, aquí... aquest era el nostre moment, era el moment dels Antonios, que deies, això no ens ho treia ningú.
2: El pádel de los viajes, intentarem mantenir-lo... Ell ha instaurat aquest any, quan anàvem a jugar por ahí, al matí del partit, anàvem al cos tècnic a jugar a pàdel. No ho havíem fet mai amb cap cos tècnic i ell s'ha aficionat moltíssim aquest any. Des
5: fèieu allà... parella o no?
2: Fèiem parella, sí. Vam començar perdent gairebé sempre i ara l'últim partit hemos ganado.
3: No, la volta a la Twitter. Sí,
2: sí. I ara intentarem, amb el Robert, intentarem fer-ho també. I, però sobretot el dia a dia, no? Aquests moments íntims que feia temps que no teníem. I, bueno, al final, amb el segon ja has de dormir. Ell segurament trobarà a faltar els meus... ni ronquidos por la noche, aquestes coses, però bueno.
5: Quan, jo de dormir vol dir que sí, que compartiu habitació en els
2: dos. Sí. Hem de ser aquí, ens estalviem una habitació.
5: Un euro, el que faci falta.
2: El que haga falta.
5: I la farra més gran que heu viscut com a professionals, quina diríeu que és?
3: A Flensburg.
2: Sí.
3: Home.
5: A Flensburg, eh?
3: Sí, i tant.
5: Aquella nit va ser...
3: Jo ni me'n recordo, no? Del Rama, imagina't. Sí.
2: Farra des del final del partit. Vull dir, sí, que a més és
5: que allò va ser gros,
2: de pavelló, no? I de... Sí, jo tampoc m'acordo, la verdad.
3: Imagina't.
5: Oh, teniu bona fama, si se l'envol, que quan heu de celebrar alguna cosa,
3: sí,
5: sou bons celebradors,
3: sí,
5: no?
3: Sí. Jo crec que guanyaríem a... Bueno, potser els de rugby no, però a tots els altres els guanyem.
5: Sí, els de waterpolo també, que tenen bona fama.
3: Ostres,
5: també.
3: És veritat, eh? És veritat. Però jo crec que estaríem aquí. Vam fer celebració conjunta a Tòquio.
5: Uf.
3: I vam... La veritat que ens vam entendre molt bé.
5: Que sí, tremoli. Sí. Que sí, va sí. Tremolar Tòquio
3: sencera.
5: No, va
3: tremolar els del futbol. El Pedri va tremolar bastant.
5: Sí, eh?
3: A veure, tira amunt. I es va enfadar bastant.
5: A veure, l'escala de Richter va
3: pujar massa dalt.
5: Mare meva. Sí, va tocar el sostre i tot,
3: no? No, perquè estava en l'aire lliure, però...
5: Sí, no, potser... Sí,
3: i tant.
5: I derrotar el Barça, Rama, què significa? En un món com el que vivim en l'embol actual, quan heu aconseguit derrotar el Barça, què significa?
2: Fora del morbo, diguéssim, de que és el Barça, no? Jo penso que és el significat de fer la feina ben feta i de lo que deia l'Antonio, no? Quan li preguntaves per la humilitat i l'ambició, al final... tu saps que en quant a jugadors, noms, pressupost, qualitat, estan per sobre, però que nosaltres tant ens és contra qui estem i preparem els partits al màxim, perquè són dos punts que estan en joc i que si els guanyem nosaltres, gairebé ningú de la Lliga els pot guanyar i són supervaluosos, no? I en aquest sentit, sí que és veritat que enfrontar-te a un equip tan, tan poderós i ser capaç de guanyar-li els dos punts, doncs diguéssim que et dona una alegria i te n'adones que la feina que estàs fent doncs s'està fent bé, no? I el fet de que de que l'equip s'ho cregui, de que l'equip hi vagi, de que l'equip treballi 60 minuts per poder-ho fer, això t'enorgulleix moltíssim.
5: Vaig acabant. Entres al Granollers que amb 11 anys, tu, Rama, més o menys, com a jugador?
2: Sí, crec que sí, a la 20, sí, sí.
5: Quan veus que et guanyaràs la vida amb això? Que dius, hòstia, que guai, o no? Vaja, però la meva professió serà...
2: Jo sóc de l'última època, dels últims anys, diguéssim, sóc el primer que canvia com a coordinador professional de l'època que jo estic estudiant INEF, que tinc 20 i pocs anys, i li fem una proposta a la Junta i li diem, escolta, jo crec que aquí el coordinador hauria de fer aquestes funcions, s'hauria de... No ho era, eh? I aquí diguéssim que amb semiprofessional o professional en aquell moment, perquè jo estava acabant la carrera i cobrant un sou ja professional. Ara, com a entrenador, fins que no em truca el Carlos Viver i em diu que si me voy con él de segon, i allà ho veig com una mica, dic, bueno, veremos a ver, perquè això mai saps, no? I penses que poden durar 4 o 5 partits i que si perds t'envien cap a casa, i han passat uns quants anys.
5: Has pensat mai si no haguessin emigrat els teus pares de Galícia cap a Granollers, que hauries fet o no?
2: No ho sé, potser estaria jugant petit, no? A futbol sala o faria remo, saps, d'aquestes...
5: Traineres, d'aquestes.
2: Sí, a l'equip, en el poble gran, diguéssim, a Muros hi ha equip de rem, i o sigui, és un rotllo traineres, i el meu germà quan era jove ho feia i de més. No sé què em dedicaria. Sí, vaig venir amb 6 anys, però tinc memòria... La tinc, vull dir, he passat tots els estius allà, vull dir que estic bastant arrelat al poble.
5: Ets de l'Ouro, no?
2: De l'Ouro.
5: És molt xulo, no, l'Ouro? No?
2: L'Ouro és molt maco, és molt maco. És un paradís, no, no paradís estat, natural, però... Vull dir... Si mires imatges, si és la punta de la ria, tens platja oceànica, platja de ria... És molt maco, és molt maco. Hi ha poca... Vull dir, som 1.000 habitants, que es transformen a l'estiu en 3.000, perquè és bastant... Vull dir, hi ha molt apartament d'estiu i de més, però és molt xulo.
5: I va sovint, eh?
2: Intento ara algo menys, perquè també la meva dona és de fora, no té cap família aquí, jo tinc la meva mare aquí, però intento, si no cada any, cada 2 anys, aparèixer per allà, sí.
5: Acabo. L'equip de l'any que ve s'assemblarà molt poc gens al d'aquesta temporada.
2: Molt, eh? S'assemblarà molt.
5: Gran notícia.
2: Amb alguna baixa, sí, bueno... No, dic sí, perquè, clar, perdem un capità com és el Sergi, ja vam perdre el Tarcísio Freitas, que se'n va al Sevilla, però que, diguéssim, que no entra ningú en la seva substitució. És un equip, penso que una mica més marmat, però bueno, seguim amb el nucli, i això, doncs, mira, és difícil que passi els últims anys, amb la qual cosa, bueno, aquest any veurem en el futur, perquè això també implica que es van acabant, diguéssim, els contractes de la gent i potser després acaben tots alhora, però de moment seguirem un any més amb un grup bastant igual.
5: Ens hem convertit de bona estona amb els Antonios Rama i García, primer i segon entrenador del Franklin Granollers, fins diumenge, quan es tancarà aquest binomi, aquesta parella, i gaudirem de l'Antonio García, això sí, a la banqueta Proin, li hem de dir, Proin? Sí, eh?
3: Sí, Proin.
5: El Proin de Sevilla, amb el Juan Andreu al capdavant d'aquest projecte. Avui la sauna no caldrà que hi aneu, ja l'hem fet directament amb aquesta entrevista, preta, i déu-n'hi-do en aquest estudi improvisat que ha muntat magníficament el Xavi Cupido. Antonio Rama, Antonio García, un plaer, moltíssimes gràcies.
3: Gràcies. Moltes gràcies.

0: Toni, estem a l'última funció al Palau d'Esports de Granollers. Allà estarem amb l'Albert Ferran per viure aquest Franking Granollers Ciutat Real al Superesports. Tenim en joc eliminatòria d'ascens a segona divisió de l'Atlètic de Madrid B, jugant el partit d'anada al camp de la Ponferradina, de qui sortiria el rival de l'Europa, tant de bo, a l'eliminatòria final.
1: I de moment no tenim cap pista, perquè al minut 31 de la segona part, Ponferradina 0, Atlètic de Madrid B 0, i això que els matalassers juguen amb 10 per l'expulsió des de la recta final de la primera part d'Iker Luque, que ha estirat dels cabells a un rival. L'ha expulsat l'àrbitre a través de la revisió del VAR, però no ho aprofita de moment la Ponfe. Ponferradina 0, Atlètic de Madrid B 0.
0: Aquest és Adai Benítez, entrenador de l'Europa, de cara a aquesta eliminatòria de demà, partit d'anada de les semifinals a Can Dragó contra el Celta Fortuna.
2: M'agradaria quedar la porteria 0? Sí, perquè al final tenim la desavantatge de la classificació. Llavors, demà nosaltres amb el 0-0 comencem a primera ref. I ells comencen a la final. Clar, llavors, tenint en compte això, claríssimament hem de tindre molt de cuidado en aquesta fase. La porteria 0 ens donaria molt, però com et dic sempre, el que vull demà és guanyar.
0: Vull guanyar, diu Adai Benítez, això sí, donant importància en aquesta fase defensiva del joc del seu equip demà a Can Dragó.
2: Si em preguntes què vols quedar, 1-0 o 5-4, jo prefereixo 5-4 perquè em diverteixo més, perquè el partit és més divertit, però entenc, i això no és un missatge als meus jugadors, els meus jugadors el missatge, o sigui, ja ho tenen claríssim, és fer un partit que el que és de rigor, la part de rigor de la fase defensiva l'hem de fer bé, perquè és a dir que fa molts gols i que en qualsevol moment, amb un xispasso, te poden fer un gol. Per què? Perquè fan moviments contraposades molt, molt, molt ben fetes, perquè es tenen controlat molt bé aquest aspecte de la part final.
0: Demà, un quart de 5 de la tarda, aquest partit entre l'Europa i el Celta Fortuna. L'explicarem al Superesports amb en Pau Bonastre i amb el Carlos Martínez, que serem demà a explicar aquest play-off d'ascens a segona divisió. Divendres que ve, tornada del Sabadell a la nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla, després de la derrota ahir de l'equip de Ferran Costa 2-0 a Valdebebas, al camp del Real Madrid. Ja només té posada la mirada en aquesta tornada. Divendres a les 9, el tècnic Arlequinat.
3: Bueno, és que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada. I aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors, el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp, perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà. I per qualsevol equip que hi hagi, vindrà a jugar a la nova Creu Alta és un suplici, perquè és el que ens hem guanyat i és la mentalitat que té ara aquest escut.
0: Amb aquesta mentalitat i amb aquesta ambició front al Sabadell al partit de tornada, fins i tot que els araquinats ho tinguin clar, que hauran d'obrir l'armari i buscar l'arma esportiva que trobin.
3: És dia de viure i preparar el partit que tenim per endavant, i aquí tothom ha d'agafar la seva llança i anar a la guerra. Llavors, ho hem de fer des del futbol, des del joc, des de l'actitud, des de la determinació, des del caràcter, i anar pas a pas dins del partit. O sigui, el que hem de fer és preparar-lo bé, al final anar a ficar el primer gol, i estem preparats per tot. O sigui, l'equip ja està en el cap, al partit de divendres que ve. Llavors, som al centre d'Esport Sabadell, i aquí per Matanza s'ha de suar sang. Queden 90 minuts d'entrada a la nova Creu Alta, i 90 minuts a la nova Creu Alta són molt, molt llargs.
0: Doncs una mica allò del molto longo dels minuts al Bernabéu, doncs també assumint això Ferran Costa de cara a aquesta tornada, havent de remuntar o d'igualar un 2-0, perquè el 2-0 al final de la pròrroga també classificaria el Sabadell per la final, per pujar en aquest cas a segona divisió. Encara tenim activitat a Roland Garros, on de fet també s'ha celebrat d'aquella manera l'èxit del PSG a la final de la Champions.
1: Sí, la Philippe Chatrier, on està jugant ara mateix el partit, el número 4 el quart favorit del torneig, Félix Auger-Aliassime. S'ha aturat el partit, jo diria gairebé durant un minut, perquè els aficionats de París han celebrat el moment en què el penal fallat per Gabriel el PSG s'ha proclamat campió d'Europa. A més, queda relativament a prop el parc dels prínceps i s'han sentit també els petards que hi havia des de l'estadi del PSG, on també s'havia aplegat públic. Aquest partit de Félix Auger-Aliassime compta, ja dic, és el número 4 del torneig, i el primer set l'ha perdut contra el jugador dels Estats Units, Nakashima. El segon l'ha guanyat 6-1 i el tercer 2-1 per Nakashima. També ho té pelut Tiafoe, que a priori sortia com a favorit, contra Faria, el portuguès Jaime Faria. Perd 2-16-0, tercer set, 3 jocs iguals. I de la resta recordo que Andaluce, el madrileny, ha perdut contra l'argentí Juan Manuel Cerúndolo en un partit de gairebé 6 hores, el tie-break, el super tie-break, de fet, del 5-7, i que Matteo Berrettini ha guanyat també el seu partit. Ja han caigut dues caps de sèrie del quadre femení. Ha caigut la número 4, Coco Gauff, contra l'austríaca Potapova, i ha caigut la número 6, Anisimova, contra la francesa Parry.
0: Doncs ens quedem sense franceses. En el quadre femení, com a mínim, Roland Garros. En futbol sala, la primera divisió femenina ha posat el punt i final avui a la temporada, amb victòria de les Corts Obae 5-0 contra el Cantarilla. Les Corts Obae, que continuaran l'any que ve en la màxima divisió, i el Penya Esplugues, que ha perdut una 5 a casa contra l'Alcorcón. El Penya Esplugues, que perd la categoria. Estan jugant, de fet, els play-offs per pujar en aquesta primera divisió femenina. En les semifinals anada ha jugat el Linyola a la pista del San Fernando de Madrid. Ha perdut per 5-3, la tornada la setmana que ve a territori català. I el Rubí, que jugava a casa a l'anada, ha perdut 1-2 contra l'Almagro. El Vilassana, com dèiem, és finalista ja de l'hoquei Lliga Femenina. Encara no sap el rival, perquè avui el Fraga ha guanyat a la pista del Gijón i, per tant, es decidirà el segon finalista en un tercer partit a Fraga. I encara també dic que demà finals de la Lliga d'Hoquei Herba, la masculina Club de Campo Polo, i la femenina també amb el Club de Campo, que jugarà contra l'Atlètic Terrassa. Un minut i tornem.
4: RAC 1. RAC 1.
5: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, molt, i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
6: Els dissabtes i els diumenges...
7: Esquerra, dreta.
8: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
9: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
10: De 7 del matí a 2 del migdia...
11: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
10: Dia lliure, amb Xavi Bundó.
12: S'ha torçat el peu,
13: avui.
12: Venint aquí.
14: És que l'edat no perdona.
12: L'edat castiga.
15: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
16: Intuïtiva i renovada.
10: Superesports. Amb Xavi Puig.
0: Si necessiteu un vehicle líder, liderat de veritat, un vehicle comercial pel vostre negoci, a Ford Pro no són de gaires paraules, ho demostren amb fets, fets com ser líders en vendes de vehicles comercials a Espanya l'any 2025 i líders en vendes de vehicles comercials a Europa durant 11 anys consecutius. Escull entre elèctric, híbrid, elèctric endollable o dièsel. Escull Ford Pro, fets no paraules, missatge de la xarxa Ford de Catalunya. Tenim campiona catalana al torneig de pàdel que tenia Monera, Molló.
1: Albània.
0: Albània.
1: Sí, el primer que es disputa...

0: 22 i n'ha parlat amb protagonistes el Pau Bonastre, començant pel jugador del Barça, Ignacio Alabart.
1: Amb l'Ignacio Alabart, jugador del Barça, després del primer punt en l'eliminatòria del conjunt blaugrana, enhorabona per la victòria.
2: Moltes gràcies.
1: Amb quines sensacions marxeu després d'aquest primer partit?
2: Molt bones, la veritat. Crec que l'equip ha fet un partit molt contundent, molt seriós, i crec que això s'ha reflectit al resultat. Hem sabut fer el nostre partit, és cert que ens ha costat obrir el marcador, però crec que hem sigut molt seriosos, molt contundents i molt superiors. Llavors, molt contents, i la veritat que això ens dona confiança de cada dilluns.
1: Ara ho deies, ha costat obrir el marcador, especialment a la primera part. Després, a la segona, un cop s'ha obert la veda, la cosa ha anat molt millor. A què es deu, doncs, que el partit s'hagi trencat?
2: Bueno, és cert que davant d'equips com l'Igualada, que plantegen molt les partits, que són també equips molt seriosos en defensa, sobretot, doncs costa, perquè els equips tracten de defensar-se bé, però bueno, crec que l'equip ha sabut insistir, ser intens en atac, que això desgasta molt els rivals, i bueno, sí que és cert que un cop obres la veda, després els equips s'han d'obrir una miqueta més, han d'anar a buscar el resultat, i ahí és on també la qualitat apareix, s'imposa, i crec que ha sigut això. Després sí que hem sabut patir aquells moments que l'Igualada ha apretat una miqueta més, però bueno, crec que hem d'estar orgullosos, contents, i el dilluns més.
1: Ara són, ara ho deies, 48 hores pel segon partit, descans i poca cosa més.
2: Sí, descans, menjar bé, i demà preparar el partit amb un bon vídeo, un gimnàs de recuperació, i sobretot a nivell mental estar focalitzat, concentrat. Avui no hem fet res, sí que és molt important guanyar el primer punt a casa, però s'ha de consolidar amb un segon punt per anar a Igualada amb certa tranquil·litat i amb la confiança de tancar ja l'eliminatòria amb el tercer partit, focats ja en dilluns. Com dius tu, descansar i mentalitzar-nos, que serà un altre partit molt dur.
1: I a l'última, no sé si hi ha alguna cosa que creieu que heu de canviar de cara a dilluns a nivell de plantejament.
2: Bueno, segur que l'estaf buscarà alguna manera de trencar els esquemes. Avui crec que hem plantejat un partit molt seriós, molt bé, i bueno, segur que ells li donen el cap i és el seu treball. Nosaltres farem el que ells vulguin. Tenim molt clar que davant la seva idea hem d'anar a mort, i avui ho hem fet i s'ha reflectit.
1: Molt bé, gràcies, enhorabona.
2: Gràcies.
0: A la Marta, autor de dos dels quatre gols del Barça avui en aquesta victòria 4-1 contra l'Igualada, i el cantó arlequinat de l'Igualada, Marc Montaner, el tècnic dels igualadins, va pensant ja en aquest segon partit de dilluns.
1: Marc Montaner, entrenador de l'Igualada, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Com està l'equip?
3: Bé, l'equip evidentment no ens agrada gens perdre, evidentment tenim aquesta sensació de que els hem jugat de tu a tu, però ens ha faltat intenció de guanyar-los. Ells arribaven, nosaltres també, però ells li donaven un punt més d'intenció a la finalització, i nosaltres arribàvem a veure què passa sense aquest punt de caràcter i de nosaltres també fer més mal. Però bueno, és només el primer partit, encara en queden, i hem de mirar què hem fet malament, corregir-ho i treure un punt més d'ambició per poder-ne guanyar un.
1: Centres molt el diagnòstic en la intenció. Com es millora això de cara a dilluns?
3: Sí, el centro totalment així, perquè miro les dades i veig que hem arribat igual que ells, no? Llavors, si tu has arribat igual que ells però t'han guanyat, vol dir que la seva intenció és molt, molt millor que la nostra. Bueno, jo crec que és un tema mental totalment, i al final nosaltres tenim 3-4 jugadors que fa un any que juguen a l'Hockey Lliga, en tenim un que fa un any i mig jugava a Nacional Catalana, vull dir, al final no podem comparar l'experiència que tenim en aquests moments amb ells, però intentarem mentalment donar-li la volta i que el dilluns vinguem aquí a menjar-nos-ho tot.
1: Clar, la importància d'arribar a les Comes amb l'eliminatòria Igualada és que canvia totalment l'escenari.
3: Sí, seria fantàstic, si t'he de dir la veritat, seria ideal, i intentarem que així sigui. Crec que el dilluns ens hem de creure una miqueta més tots que podem. A més, jugar aquí pràcticament és com jugar a casa, perquè hi ha més gent d'Igualada que no d'aquí, amb la qual hem d'intentar donar-li més valor a on estem, què tenim, i treure un punt més d'orgull i de caràcter per tirar endavant.
1: És sèrie llarga, el millor de 5 partits, lògicament ara amb aquest marge estret entre partit i partit, amb poc descans, i ara deies millorar, a veure què podem millorar. Clar, demà, vídeos, etc, o avui potser ja, però diguem-ne que hi ha poc marge ara per preparar.
3: Avui ens hi posarem, que avui és d'hora, i mirarem el què, Però ja et dic, sí, evidentment que buscarem alguna cosa per sorprendre, però crec que el que hem de canviar és la intenció, no? És l'equip amb qui estem jugant no ha quedat

0: primer classificat a la Lliga, i el primer classificat a la Lliga que representa que és el millor equip de la Lliga, l'hem guanyat a casa, l'hem empatat allà i hem sigut capaços de guanyar-lo. I en canvi el Barça ens està costant per aquest punt de no sé si dir-li por o de por escènica. Llavors hem d'intentar que mentalment això no ens afecti i a veure si dilluns som capaços.
1: Molt bé, Marc, gràcies i sort.
0: Gràcies a tu.
2: Superesports amb Xavi Puig.

0: Demà el segon partit de l'altra semifinal, també a Corunya, com el primer, que va acabar amb victòria del Liceo. Demà a les 12, Liceo Calafell, buscant el Calafell recuperar l'avantatge de pista o tenir-lo amb una victòria demà a Terres Gallegues. S'acaba o no s'acaba el partit de l'Atlètic de Madrid B a Primera Federació? Molló.
1: No s'acaba encara. Som al 92, anirem fins al 96 i a més el joc està a atura, per tant encara afegiran més. Pontferradina 0, Atlètic de Madrid B 0, resisteix el filial Matalassé amb 10 homes.
0: S'ha acabat, sí, el partit de segona que teníem en joc des de les 9.
1: Sí, i ha acabat amb victòria visitant Granada 1, Sporting de Gijón 2, els de la tarda, que bé que no ho hem dit, Ceuta 1, Albacete 0, Real Societat també un Cultural Leonesa 1.
0: En bàsquet, demà es tanca la lliga regular de l'ACB, aquest nyap que el calendari ha volgut, que quedi un partit sol demà a les 7 de la tarda, i a més un partit clau, perquè canvia de dalt a baix la classificació, el guanyi un o el guanyi un altre. Barça-València, demà a les 7 al Palau, si el Barça guanya és tercer al final de la lliga regular, i per tant tindrem un Barça-Joventut en el play-off de quarts de final. Tindríem un Camp Múrcia-Bilbao i un Baskonia-València. El Madrid-Tenerife és l'únic que tenim ja fix, que és un dels duels d'aquests quarts de final. Si el Barça perd demà al Palau, és cinquè al final de la lliga regular. Per tant, no té avantatge de pista en cap de les eliminatòries. I arrencaria jugant contra el Camp Múrcia. El Camp Múrcia-Barça seria l'eliminatòria de quarts de final. Tindríem un València-Bilbao i un Baskonia-Joventut. El Joventut, si perd el Barça, es jugaria contra el Baskonia en primer partit a Vitòria i el segon a Badalona. I com diem, el Madrid-Tenerife, que és el que no es mou i que ja tenim definit l'equip d'Escariolo contra el David Orreta. Demà ho expliquem a partir de les 4 de la tarda al Superesports. Ara res, mig minut i arrenca el Tu diràs amb l'Oriol Jové fins a la 1 de la matinada en aquest dissabte que ha tornat a proclamar el PSG una altra vegada. Luis Enrique, campió d'Europa.
2: RAC 1. Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, pedra bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
3: RAC 1. Tots som 1. CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Les 11 i un minut, continuen els esports a RAC1 i serem fins la 1 el dia que el Paris Saint-Germain, el PSG de Luis Enrique, ha guanyat la Champions.
2: Dembélé, cama dreta, gol! Li van gales a Budapest! Tindrem boira baixa a Budapest pel fum de les bengales per celebrar que sí, que Ousmane Dembélé, que el pilota d'or, empata la final a Budapest. Llàgrimes dels parisencs, i això que encara queda mitja hora ben bona, com a mínim. Enganya Dembélé a David Raya. Raya es llença a la seva esquerra. Dembélé li diu cap a l'altre costat, la pilota d'or, el 10, que torna a posar el Paris Saint-Germain en la final. El més difícil era empatar-ho. Doncs mira, la penal, Dembélé ho ha aconseguit. Gabriel, cama esquerra, els núvols! Els núvols! Els núvols, Gabriel! I el PSG i Luis Enrique són campions d'Europa! El PSG repeteix l'èxit de la temporada passada. No ha estat el 5-0 que vam veure contra l'Inter. Ha estat molt més petit, molt més treballat, amb emoció fins al final, tant que hem hagut d'arribar una tanda, però Luis Enrique i el PSG ho han tornat a fer. I Marquinhos, que ja la té als seus braços, petoneja la copa a l'orelluda, s'acosta cap als seus companys, amb Hakim, amb Baratxell i amb tots, cap amunt del cel, dos... David, dos, ara, imagina't. De Budapest.
3: Que ets allà, tu.
2: De Budapest, sí. De Budapest, la xeca Marquinhos.
4: Vitinha està els... bé, Vitinha està bé, la cama la té.
1: No era Oslo, era Budapest, i no era el Barça femení en aquest cas, sinó el Paris Saint-Germain, qui s'ha proclamat campió d'Europa després d'haver empatat a un al final dels 120 minuts de partit, els 90 més la pròrroga, i a la tanda de penals. Els penals ha aconseguit el Paris Saint-Germain la segona Champions de la seva història, la segona seguida, la segona amb Luis Enrique i la segona en dos anys sense Kylian Mbappé.
5: La primera fue histórica, la segunda lo va a ser más. París, yo creo, y el Paris Saint-Germain es un equipo que necesitaba meterse en la en el grupo de los mejores equipos. Ahora ya estamos ahí, no queremos bajarnos y queremos seguir identificándonos por una manera de jugar que le gusta a la gente.
1: El PSG, que s'ha coronat a Budapest, i es reafirma com el millor equip d'Europa, i Luis Enrique com un dels millors entrenadors segurament de la història. L'asturià, que ja només té per davant en el palmarès d'entrenadors amb més Champions, Ancelotti, que en té 5. Amb la d'avui, Luis Enrique en porta 3, una amb el Barça i dues amb el PSG, que són les mateixes que té Guardiola, Zinedine Zidane i Bob Paisley. Per cert, més enllà d'aquesta final de la Champions, que ara doncs, tractarem en tertúlia i abastament, hem d'anar a París perquè hi ha aldarulls i hi ha incidents. N'hi ha hagut abans del partit, durant el partit i ara després de la consecució d'aquesta Champions també. Però anava a dir que la campanya de les eleccions a la presidència del Madrid també s'ha traslladat a Budapest. És un dels altres temes que tocarem avui en aquest Tu diràs, amb Florentino Pérez a la llotja, convidat per la UEFA, i amb Enrique Riquelme posant uns autobusos amb el lema Gaudiu de la nit. Tornarem. Després, evidentment, com dic, ens endinsarem en aquestes eleccions que ja encaren la seva setmana definitiva, perquè avui també Riquelme havia de començar a donar noms, noms en l'aspecte esportiu d'aquesta campanya. I parlarem del Barça, evidentment, de l'aterratge d'Anthony Gordon en aquestes últimes hores, primer fitxatge de la temporada 2026-2027, i també de la situació de Julián Álvarez l'endemà de la pèrdua de papers de l'Atlètic de Madrid. A tot això, arrenca l'última jornada de segona divisió, Ceuta 1, Albacete 0, Real Societat B 1, Cultural Lleonesa 1 i Granada 1, Sporting 2. Eren els partits sense res en joc. Demà sí que es decidirà quins quatre equips juguen al play-off que dona l'última plaça per pujar a primera, juntament amb el Racing i el Depor, que demà es juguen el títol honorífic. I quin equip acompanya en el descens a primera federació el Saragossa, l'Osca i la Cultural? Si el Leganés, que fa no tant estava a primera, o el Mirandés, que l'any passat es va jugar l'ascens. El play-off per pujar segona, semifinals, partit d'anada, Ponferradina 0, Atlètic de Madrid B 0. D'aquí podria sortir un hipotètic rival de l'Europa a la final per pujar a segona divisió. Després parlarem també d'aquest Europa que demà comença els play-offs a Can Dragó contra el Celta B. Trucarem Jordi Cano. Ahir, recordo, derrota del Sabadell 2-0 a Valdebebas. En futbol internacional, més enllà d'aquesta final de la Champions, Arne Slot ha deixat de ser l'entrenador del Liverpool. Compte el nom que sona per substituir-lo. Andoni Iraola, que després d'haver-ho petat al Bournemouth les últimes temporades, li podria arribar l'oportunitat d'agafar una de les millors banquetes d'Europa. A MotoGP, victòria de Raúl Fernández. En la cursa, l'esprint a Itàlia, Mugello, per davant de Jorge Martín i Fabio Di Gianantonio. En el gran premi del retorn de Marc Márquez, després de l'accident de Le Mans de principis de mes, el gran dels Márquez, que ha quedat cinquè en aquest sprint. També a Itàlia, Jonas Vingegaard ja acaricia el Giro, avui amb una nova victòria d'etapa a la cinquena en l'ascens a Piancavallo, de Maldanès, que es coronarà ja en l'última etapa plana i circular amb sortida i arribada a Roma. A Roland Garros estan acabant de definir els encreuaments de vuitens de final a aquesta hora, en un dia en què ha destacat el partit de més de 6 hores entre Cerúndolo i l'Andaluz en victòria del primer. Pau Bombardó, què sí. Tal? Bona nit. Estàs pendent de com s'acaba de tancar la jornada i aquest quadre de vuitens, tant masculí com femení.
3: Correcte, sí, sí. Aquest partit que comentaves de l'Andaluz, que s'ha acabat decidint el tie-break del 5-7, per tant, igualtat màxima fins al final. Cerúndolo s'enfrontarà als vuitens contra l'italià Berrettini, que s'ha desfet de Comesana. També ha passat a vuitens Arnaldi, que espera el rival del partit que s'està jugant ara mateix entre Faria i Tiafoe. De moment ho té força millor el portuguès, que porta guanyats dos sets. Aquest tercer de moment el guanya Tiafoe per 4-5 amb servei, això sí, pel portuguès. També tenim en joc ara mateix el partit entre Ogeli Asim i Nakashima, que aquest sí que està empatat en aquests moments. El tercer i definitiu set que l'està guanyant Nakashima amb servei per Oje Aliassim. Amb els resultats que queden per saber ja tindrem el quadre de vuitens complet. En categoria femenina ja sí que tenim els vuitens definits. No hi ha hagut sorpresa al partit de la número 1 del rànquing perquè Sabalenka ha passat sense problemes i s'enfrontarà la japonesa Osaka a vuitens. I qui en canvi ha quedat eliminada és Coco Gauff davant l'austríaca Potapova.
1: Això pel que fa a Roland Garros, on per cert el quadre masculí amb les retirades de Sinner, l'eliminació de Djokovic i la no participació, en aquest cas per lesió, de Carlos Alcaraz, ahir ja ho explicàvem, tindrem campió inèdit d'un gran slam. Qui guanyi Roland Garros, segur que guanyarà el primer gran slam de la seva carrera. A casa nostra, l'Atlètic Barcelona ha guanyat la 21a lliga masculina consecutiva, la 21a, 21 lligues seguides, déu-n'hi-do pels mariners que avui s'han desfet del Sabadell. A la final femenina, el Mataró ha igualat la sèrie 1 contra el Sant Andreu, i a l'hoquei lliga masculina, victòria del Barça 4-1 contra l'Igualada en el primer partit de l'SM finals. A la femenina, el Vilassana és el primer finalista després de superar el Palau.
6: Gabriel, pied gauche de Gabriel, on tire dessus et c'est fini. Et c'est fini, c'est Paris qui gagne la Ligue des Champions pour la deuxième année consécutive. Il n'a rien eu à faire, ça fait neuf. Et c'est la folie dans la Puskas Arena, que ce fut difficile pour le PSG, mais c'est bien lui qui remporte cette finale de Ligue des Champions. Le doublé pour Paris au bout du suspense, le tir au but raté de Gabriel.
1: Bogeria a París amb aquesta segona Champions del PSG a la ràdio francesa, vivien així l'instant en què Gabriel Magalhães, el jugador de l'Arsenal, ha fallat el penal decisiu de la tanda i ha permès a l'equip de Luis Enrique revalidar aquesta Champions. Ferran Correas, bona nit.
7: Hola,
1: Javi Muñoz.
8: Què tal? Molt bona nit.
1: Marc Marvà, què tal?
9: Què tal? Bona nit.
1: El favorit era el PSG. S'ho ha hagut de guanyar els penals. S'ha trobat potser amb un gol massa d'hora de l'Arsenal, el de Havertz al minut 6, que ha canviat potser el guió una mica de la final, però al final la Champions, que se'n va un any més cap a París. Abans que dispareu i comencem a parlar d'aquesta final, deixeu-me anar un moment cap a la capital francesa, cap a París. Allà hi tenim la nostra corresponsal, la Marta Casagolda. Hola, Marta, bona nit.
10: Hola, Oriol, bona nit a tothom.
1: Venim cap a París perquè ja, de fet, mira, se sent molt bé amb el so de la connexió, eh? Hi ha ambient de celebració, però també molts aldarulls i incidents a aquesta hora a París.
7: Exacte. Sí, jo diria que el so ambient que escoltareu ara mentre fem aquesta connexió en directe és el que us podrà descriure millor del que s'està vivint a aquesta hora als carrers de la capital francesa, que és, us ho definiria com una explosió d'autèntica alegria. Són una festa als carrers, però malauradament, com ara deies, també hem de parlar de tensió, d'aldarulls i d'algunes detencions ja. Ara la policia de París, la prefectura de la policia de París, fa només una hora ha fet un primer balanç a les 10 de la nit i ja es parlava de 79 persones detingudes. Són diferents els punts de la ciutat on hi ha hagut aquests incidents. El primer d'ells ha estat precisament a l'estadi del PSG, l'estadi del Parc de France. Allà, des de primera hora de la tarda, s'hi han concentrat moltes persones, unes 20.000 persones, per seguir en directe el partit, i a la sortida hi ha hagut enfrontaments amb la policia, que ha hagut de llançar gasos lacrimògens. També ara seguíem per xarxes socials i els diferents mitjans de comunicació que hi ha incidents al centre, a la Place de la République, en un altre dels punts, en una de les avingudes més famoses de la ciutat, on hi ha l'Arc de Triomf, els Champs-Elysis, també hi ha hagut enfrontaments amb la policia. I jo ara on em trobo és als peus de la Torre Eiffel, que és un dels altres punts de celebració. Aquí, com us deia, cada vegada es va acumulant més i més i més i més gent. A Trocadero he pogut veure com s'ha incendiat un vehicle, per tant, també haurem de parlar de danys materials, de contenidors cremats, de vehicles cremats, i això, tot això hi hem de sumar, que també hi ha escenes de moltíssima alegria. Són, com escoltareu ara en aquest directe, doncs, cotxes pitant, motos amb banderes, estiren petards, bengales, escenes doncs, de molta alegria després d'haver aconseguit per segon any consecutiu aquesta Champions.
1: Sí, quasi no sentim a la Marta Casagolda perquè el so ambient d'aquests no, d'aquests clàxons dels cotxes, de les motos, aquests focs artificials, són sons que gairebé engoleixen a la pobra Marta. Que no sé si aquest contrast entre celebració i aldarulls et recorda una mica l'any passat, o estem parlant de més aldarulls o menys que la celebració de la Champions de la temporada passada?
7: Mira, potser és aviat per dir-ho, haurem de veure demà al matí, un cop es faci el balanç oficial d'aquesta nit. Et diria que l'any passat l'explosió d'alegria va ser brutal, no? Era la primera Champions pel PSG. Aquest any et diria, doncs, que també, però potser un pèl més continguda. La situació preocupava i molt, perquè en vista del que va passar l'any passat, penseu que l'any passat estem parlant que la nit de la victòria hi va haver-hi 563 persones detingudes a tot França, 490 d'elles només aquí a París. Per tant, les autoritats hi anaven amb la màxima alerta. El ministre de l'Interior ahir ja va sortir a fer declaracions per dir que màxima fermesa amb tots aquells que venen a provocar aldarulls i que venen només, parlant clar, a liar-la, per entendre'ns, i a trencar les celebracions. Per tant, veurem com acaba aquesta nit. Espero que sigui una nit llarga, però com us deia, les autoritats anaven molt i molt previngudes, amb desplegament policial espectacular. Es parla d'unes 20.000 gendarmes i policia a tot França, 8.000 només aquí, el que és la capital francesa, amb desenes de controls que es porten fent al llarg de tota la tarda per requisar doncs, material pirotècnic o que pugui doncs, fer mal a les altres persones. I com us deia, aquest primer balanç de 79 persones ja detingudes, i sobretot intentar bloquejar el que estan fent la zona dels Champs-Elysis, perquè l'any passat també va ser un autèntic problema per tots els comerços d'aquella zona que van patir danys i que van ser vandalitzats.
1: Doncs aquesta és la situació a París ara mateix, quan fa una mica més de dues hores que el Paris Saint-Germain s'ha proclamat campió d'Europa per segon any consecutiu. Alegria, però també aquests aldarulls que, pel que ens explica la Marta, de moment se salden amb un balanç de 79 persones detingudes, déu-n'hi-do, a la capital francesa. Qualsevol cosa, qualsevol novetat, Marta, evidentment ens demanes pas al llarg de la nit.
7: D'acord, Oriol, una abraçada.
1: Fins ara, tranquil·lets a París, Javi, Ferran, Marvà. Sí, Déu-n'hi-do.
8: No sorprèn, no? Potser.
1: Perquè, a més, a Budapest també hi ha hagut incidents. En les hores prèvies a aquesta final, vull dir que...
9: Bé, s'estava... l'estadi, quan ha marcat el gol el PSG, el de l'empat, Bengales, a un estadi on, pel que em consta de companys que estaven allà, han sigut registradíssims, companys que anaven a fer la transmissió oficial, que ja està bé, tothom ha de ser registrat, però han estat degudament registrats.
1: És inexplicable que en una final de la Champions encara es colin Bengales. Sí, sí. Vull dir, és una cosa que no m'entra al cap.
4: Bueno. Això segurament hi ha experts en colar les bengales, evidentment.
1: Però, sí, perquè si no...
4: Però a més, com deia el Marc, no és estrany. L'afició del PSG és de les pitjors d'Europa.
1: O sigui, conegut, sí, ara que està guanyant els últims anys, està tenint oportunitats de demostrar-ho.
4: És coneguda per això. Els ultres del PSG són dels pitjors d'Europa.
8: Recordem que es van presentar a casa de Neymar en el seu dia per insultar-lo, fer-lo fora. Van tenir actes vandàlics per... Estaven enfadats amb un jugador. És una de les coses insòlites que jo havia vist d'un club gran i encara més a París. Vull dir que... No, a veure com acaba. 500 detinguts de l'any passat, estan amb 79.
1: Bé, doncs, bé.
8: La mitjana està allà.
4: Queda molt de nit.
1: Clar. No, i la celebració, diguéssim, oficial, no? Un cop l'equip torni cap a França, que suposo que també hi haurà...
4: L'any passat van començar més tard, perquè va començar la final a les 9 de la nit, avui ha començat a les 6.
1: Hi ha més marge.
4: Tenen marge.
1: Marge. I com que ja han començat abans del partit, doncs encara més. Doncs la segona del PSG, què us ha semblat? No sé si esperàveu potser una final més còmoda, per com s'havia catalogat el PSG de favorit en aquesta final, al final s'ha decidit als penals.
4: Bé, jo crec que ho deies tu, l'Arsenal ha tingut la final, no sé si somiada o desitjada per Arteta, que és marcar un gol relativament aviat i tancar-se.
1: Clarament era el millor guió. Arteta... Era el millor guió per Arteta.
4: Sí, Arteta, és que avui s'ha vist clarament, Arteta... va estar en Guardiola al seu cos tècnic que acaba de guardiolista però no ho és.
1: Us ha decebut un punt el plantejament de
9: l'Arsenal? No és una cosa d'avui, vull dir, ha guanyat la Premier així, sent molt eficaç a pilota parada,
4: pilota aturada i defensant,
9: clar, pilota aturada, defensant molt bé.
4: A mi m'ha recordat molt l'Atleti de Madrid de Simeone, però no avui, durant molts partits. Llavors sí, és cert que després és discutible si hi ha un penal o no hi ha un penal a favor de l'Arsenal. És d'aquells que pot ser o no pot ser, depèn de l'ull com es miri. Avui, que tu mires d'una manera neutral, jo potser l'hagués pitat. I...
9: A mi em sembla que no, em sembla que el jugador de l'Arsenal està agafant... Crec que es pot veure de dues maneres, però que el jugador de l'Arsenal ja està agafant...
4: Però sí que és cert que crec, a banda d'això... que el Calafi ha treballat molt bé els despatxos. No ho dic no només per aquest penal, ho dic en general, en les últimes temporades.
8: Sí, però alhora el PSG ha hagut de guanyar... no? S'ha hagut d'enfrontar les eliminatòries
4: sortejos, a tots sortejos horrorosos.
9: No, aquesta temporada i l'anterior.
1: No, és increïble. O sigui, primer, que ha hagut de passar per segona temporada seguida pel top 8, pel top 16, vull dir.
8: És a dir,
1: no ha entrat entre els 8 primers en cap de les dues Champions amb aquest format, que té molt mèrit. També de cara a restar-li importància doncs, en futures edicions de la Champions, a desdramatitzar, no? El no quedar entre els 8 primers, però després ho penses i és que s'ha carregat el Chelsea, que és veritat que doncs no és el millor Chelsea de la història, evidentment, però és el vigent campió del món, i els hi va fotre el Mundialet l'estiu passat. Han eliminat el Bayern i avui s'han carregat l'Arsenal, el campió d'Alemanya i campió d'Anglaterra.
4: La final era va ser la semifinal. Per mi, jo crec que els dos millors equips eren el Bayern i el...
9: I eliminen el Liverpool, també.
1: I el
9: passen molt malament. Per mi el punt d'inflexió de la temporada del PSG és el partit, la ronda extra, que el partit de play-off que han de jugar per no quedar entre els 8 primers, contra el Mónaco, que pateixen moltíssim, que hi ha un moment al partit d'anada que estan perdent, que Dembélé, em sembla que l'han de canviar, estic parlant de memòria, però perquè està lesionat. Van perdent, em sembla que 2-0.
1: Hola, Clara Rodergas, bona nit. Encara continua per aquí, la Clara.
11: Però diria que expulsen, no?, un jugador del Mónaco, i això fa que ajuda una mica també la remuntada, però fins i tot a la tornada té un moment
9: que
11: el Mónaco marca i es posa allà
9: està
11: tinc una ocasió molt remuntar, clara, que sí. Recordo el Miquel que va dir quin golaç acaba de fallar.
12: Bons arbitratges. Ja,
11: sí, sí.
1: A més, recordo també l'any passat, que l'eliminatòria contra el Liverpool crec que va ser als penals.
12: Sí, sí.
1: 8-0, era allò, 8-0.
8: No, i l'últim partit de la Lliga, el PSG un moment que està fora, i crec que és un penal que li xiulen a favor contra el Newcastle, que l'acaba colant en el top 16. Però hi ha un moment en què està el 21 o el 22 durant el partit.
11: Sí, l'any
8: que...
11: passat, dius, no?
8: Sí, sí, la temporada passada estava fora.
11: Una jornada molt, molt apurat. Sí,
1: sense
11: sí.
1: tenir clar ni tan sols si van al play-off.
8: Sí, sí.
1: Per valorar també una mica, no?, en perspectiva... doncs aquestes dues temporades excel·lents del PSG de Luis Enrique, que evidentment durant la temporada tens alts i baixos, i que la clau és arribar doncs, aquests mesos decisius.
12: Però jo crec que amb això també l'ajuda a... té una gran plantilla. Bueno, no sé si dir gran plantilla, perquè avui és cert que anaven entrant suplents i jo anava pensant... Doncs els suplents de l'Arsenal són millors que els del PSG.
1: Ha jugat la pròrroga sense Dembélé, per exemple.
12: No, ni Dembélé,
8: ni Kvaratskhelia,
12: ni Vitinha, ni Kvaratskhelia.
1: Sí, sí.
12: Però, bueno, diria que ha canviat a Marquinhos, també.
11: Sí.
12: Però jo crec que amb això sí que l'ajuda el fet de jugar una lliga menor a... que se mantengui.
1: És l'etern debat.
3: Sí, i és veritat perquè... que Marquinhos portava els mateixos partits a Champions que a Liga, és a dir, clarament l'ha dosificat.
8: Sí,
3: perquè
8: Dembélé crec que han jugat 14 o 15.
12: Sí, quan, poden però, dosificar-se.
3: Quan el PSG no arribava a aquestes instàncies, jo crec que vas per aquí amb l'etern debat, també es deia que l'equip que no té competició del nivell en el dia a dia...
1: Que és un debat després, que salvant les distàncies arriba, tenim amb el Barça... salvant molt les distàncies...
3: Amb perquè, el Barça femení, exacte.
1: Però és l'etern debat. Que en el dia a dia no té res, diguéssim, aquesta... competitivitat però en la Lliga Domèstica i que després a la Champions et foten una rebregada...
12: El debat s'ha acabat, perquè el Barça femení acaba guanyant les Champions, no, i el
1: no
12: PSG
1: un,
12: també.
1: Ho dic perquè no és un debat d'aquesta temporada, no? En el sentit de si...
3: Quan el PSG no la guanyava es deia que una cosa que podia condicionar la seva competitivitat era això.
12: Això era culpa de qui sabem.
3: De qui?
12: Del, no sé, avui m'han recordat una portada que era, si quieres ganar Champions,
1: va, ja,
12: ja sabes dónde tienes
3: sí,
12: que ir.
3: Sí, clar.
1: Doncs què deu mira, pensar ara mateix, Kylian Mbappé?
12: Ha marxat dues Champions pel PSG
1: deu pensar,
12: i res.
1: Què deu pensar Mbappé?
8: Que tant de volia hagués fet més cas a Luis Enrique, segurament, no? Quan era jugador seu, o sigui, si jo fos Mbappé penso, ostres, si li hagués fet més cas, potser algun dia i un altre m'hauria apropat més a guanyar la Champions. El que certifica Luis Enrique és que ha fet molt millor tots els jugadors que li han fitxat, d'acord que ha pogut fitxar tots els jugadors que ha volgut, però és el mat... em recordo una mica quan es parlava fa una setmana o així de Guardiola, ha pogut fitxar molt, ha tingut molts diners, però tots els jugadors que han arribat els ha fet millors. I Mbappé s'ho deu estar mirant així, de dir, és que podria haver sigut encara millor jugador del que sóc, però Mbappé s'ha pensat, o encara es creu que ja ha arribat al límit i s'ha inventat a Dembélé... o el fitxatge l'any passat al mes de gener de Kvaratskhelia fa pujar increïblement el nivell, Barcola, que semblava espectacular, ara és suplent, Doué, si juga d'extrem dret, el dia del Bayern, les dues aparicions que fa, apareix per l'esquerra i dius aquest tio de què juga, vull dir que per mi Mbappé s'ho ha de mirar així, jo crec.
3: De fet, penso que la victòria del PSG i el fet que hagi enllaçat dues Champions consecutives, jo sé que el PSG és un equip que lògicament cau malament i jo diferenciaria la institució del club. A mi que la institució PSG i el que representa la seva història, el seu model de club, etc., hagi aconseguit guanyar dues Champions consecutives, que és una cosa que abans només havia fet un equip en la història, a mi no em posa massa feliç, que diguéssim, però que l'equip del PSG d'aquesta temporada i de l'anterior, que crec que és el millor equip, o ha estat el que ha aconseguit millors pics de rendiment i arribar a les etapes finals de la temporada amb millor rendiment, que aquest equip hagi aconseguit aquesta hegemonia, crec que envia un missatge positiu en el sentit de que és un missatge que et diu el col·lectiu està per sobre de les individualitats. És a dir, quan tu vas voler fitxar cromos i tenies a Neymar, a Messi, a Mbappé, no vas guanyar la Champions. Quan tenies a un Mbappé, que era un jugador que per la seva jerarquia individual es creia amb la capacitat de ser díscol i de no estar sotmès a les instruccions estrictes del seu entrenador, tampoc vas guanyar la Champions. Tot i que t'hi vas quedar molt a prop, perquè és una mica enganyós aquella Champions, sí, perd sí, el PSG sí. Les semis amb el Dortmund, fent 3 o 4 pals, que podia estar perfectament a la final. Però bé, no la guanyen. En canvi, se'n va Mbappé,
9: Luis Enrique diu aquella famosa frase de,
1: del documental,
9: de, ho controlaré tot.
1: Cada vegada que el PSG guanya que, alguna cosa...
9: Que és jugar-se-la molt, li podria sortir la
1: frase de Luis Enrique, l'any que ve controlaré totes les situacions.
9: Crec que realment és un bon missatge, diria, al futbol, un gran entrenador amb poders i un col·lectiu amb bones individualitats, però amb sí, Dembélé va guanyar la pilota d'or, però estaríem d'acord que cap jugador és una estrella rutilant. Jo crec que Kvaratskhelia ha estat el millor jugador de la Champions, però cap jugador és d'aquests que tots diem el primer, el segon o el tercer quan pensem en els millors jugadors del món, però tots ficats al servei d'un col·lectiu poden més que les individualitats.
1: I Florentino, que avui estava a la llotja, no sé si haurà, diguéssim, arribat a la reflexió que ha fet ara el Javi, però avui estava a la llotja convidat per la UEFA, convidat
12: per
1: Ceferín, no estava pel partit, estava per l'informe.
12: Per donar-li l'informe a Ceferín.
1: A Ceferín, l'informe del cas Negreira, que ha recopilat durant els últims 3 anys. Però clar, des de la perspectiva del Madrid també és un punt... no sé si dir humiliant, en el sentit de que, escolta'm, tu t'has emportat l'estrella que t'havia de, diguéssim, de fer invencible, no? I l'equip, el qual teòricament debilitaves moltíssim, doncs porta dues Champions consecutives.
12: Jo crec, primer, és el que diu el Javi, que al final és el col·lectiu que s'imposa a les estrelles, i després que tant, parlo del PSG, però puc parlar del Barça també, al final hi ha molta gent que diu és que hi ha equips que no necessiten entrenador, que juguen sols. No. És a dir, Luis Enrique és possiblement actualment el millor entrenador del món, i igual que ho era Guardiola i per això el City guanya tot o ha estat guanyant tot, igual que ara a Espanya aquí Flick guanya perquè el Barça guanya perquè Flick és un molt bon entrenador. En canvi, el Real Madrid jo crec que tenia un bon entrenador i se'l va encarregar els jugadors i Florentino, perquè jo crec que Xavi Alonso és un bon entrenador, però se'l va encarregar i Ancelotti la temporada passada ja estava també al servei de les estrelles. Xavi Alonso que se l'ha encarregat les estrelles i Arbeloa no és ningú. Per tant, trenques amb el tòpic aquell que diu no, quan tens un molt bon equip, dona igual a l'entrenador. No, l'entrenador és superimportant i el PSG ha guanyat dues Champions perquè té el millor entrenador del món.
1: A veure si congeniran Mourinho i Mbappé.
8: No, i posar les estrelles al servei de l'equip, que és el que va intentar fer Xavi Alonso, i jo crec que si no tens el president, o, és a dir, si tu com a entrenador no estàs reforçat per algú darrere, doncs els jugadors passen a tenir més poder que tu, i Xavi Alonso no ha sigut capaç, i en canvi jo crec que aquí Luis Enrique, recordem, Luis Enrique arriba també amb una direcció esportiva que és la de Luis Campos, que jo crec que és qui aquest binomi fa que li portin uns jugadors a Luis Enrique, que Luis Enrique se sent còmode amb els jugadors que arriben i sap que els podrà posar al servei del seu equip, i entenc que també la direcció del PSG amb el Khelaifi o qui hi hagi per sobre sempre li dona l'okei a Luis Enrique. A cas si passa el que ha passat amb Xavi Alonso, que és que va un jugador i truca a la porta al president i diu aquest entrenador no m'agrada que em faci córrer, senyor president, doncs el president el que li hauria de dir és tu baixa i fes cas a l'entrenador, que és qui mana, no? Si això no passa, que amb el PSG sí que passi, amb el Madrid no ha passat, un equip està al servei de les estrelles i l'altre, les estrelles, estan al servei de l'equip.
9: Sí, sí. Hi ha una declaració de Dembélé de fa un parell de setmanes, és a dir, ja amb la pilota d'or de la temporada passada sota el braç, on li pregunten com és que ara pressiones així? És a dir, mai t'havien vist a la teva carrera pressionar així, aquesta actitud defensiva, aquesta concentració, fins i tot quan et canvien, estàs a la banqueta concentrat i ficat en el partit.
1: Ai, si haguéssim tingut aquest Dembélé.
9: I ell riu i diu, és que si no ho faig no jugo. Això t'ho diu tot, sobretot contraposant-ho amb l'assumpte del Madrid.
12: És que tu acabes de dir, ai, si haguéssim tingut aquest Dembélé, és que possiblement amb Flick Dembélé ho faria.
11: I tant.
1: Sí, sí. Deu estar content, Luis Enrique. Ara sentim que ha dit, després d'aconseguir aquesta segona Champions consecutiva pel Paris Saint-Germain, està content, Luis Enrique, Clara?
11: Està content, evidentment, està content, molt, molt content.
1: Un minut i el sentim.
13: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
14: Pròxima benzinera a 100 metres.
15: Encara no has repostat?
16: No cal. Amb el nou Lincanco 08 puc fer fins a 200 km a mode 100% elèctric. Menys parades, més llibertat.
15: Nou Lincanco 08. Eficiència que s'adapta al teu dia a dia.
17: Xarxa de concessionaris Lincanco de Catalunya.
18: Boca
17: Ocasión Plus.
18: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
19: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
20: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
21: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
22: Bona nit. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat el
23: 9.996, 9996, de la sèrie 53053.
22: Així mateix, uns altres 4 números i sèries han obtingut cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar al teu venedor, a juegos11.es, o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el Sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
24: Can everybody shout hey yo to Mrs. Couch Potato? She's in her own world in the state of San Diego.
13: Tu diràs, amb Oriol Jové.
24: Pops little girl, but he ain't too proud to say it on ice. Singing how the hell I'm gonna stop.
1: 11:31, té imitadors però no són iguals, té còpies però no són els originals. Per 33.400 euros, ja ho direm, té competidors però no té rivals. No hi ha res com l'Honda Civic l'híbrid més esportiu que ofereix una experiència de conducció única, dinàmica i emocionant. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Sonda de Catalunya. Aviam, què diu Luis Enrique? Content o eufòric, Luis Enrique?
11: Ja amb el sorteig final se l'ha vist molt eufòric. Ha patit, també, a la banqueta. L'hem vist que hi ha moments en què no ho veia clar, en què s'ha posat les mans al cap per alguna errada. Vaja, venia del 5-0 de l'any passat, avui s'ha trobat amb un panorama completament diferent. Però el PSG ha aconseguit aquesta victòria, però com diu el tècnic a Movistar, ha costat.
5: Ha costado mucho, mucho el partido. Es un equipo muy competitivo, un equipo que ha demostrado que ha perdido muy poco esta temporada. Han empezado el partido de la mejor manera, con un poco de fortuna, justo lo que es decisivo en la final, que es marcar el primer gol. Y ha costado Dios y ayuda, pero bueno, en París estamos con la flor y viene bien de vez en cuando.
1: Amb la flor, ¿eh? És veritat que han empatat de penal, clar, vull dir, i a més amb un bon minut, perquè...
9: Sí, perquè a partir d'allà ja comences a descomptar
1: clar,
9: el temps.
1: És que, sí. És que entraves ja els últims 20 minuts. Eh?
9: Sí. Ara et diré una cosa, jo crec que en els gols ha tingut més flor l'Arsenal, perquè el gol, la pilota se li queda de cara pel contraatac, per, sí, una, un per una pilotada rebot, que rebota a la cara d'un,
8: sí, no?
9: d'un jugador.
8: La butja
9: li toca i d'allà neix l'acció.
12: I li queda bé amb avantatge.
9: Ara no pas el penal, que és una gran acció.
8: Sí, queda, creu a tot el camp i la clava a l'escaire.
9: Sí, sí, sí. Sí, però és... posa allà, però és cert que l'inici de la jugada
12: gol,
9: és afortunat.
12: Un gol, el xut, és molt Dembélé.
1: El de Havertz.
8: El pal curadal.
12: Sí, sí, és molt de Dembélé.
1: Que després ho ha intentat Barcolà, crec, sí, també, i li ha anat al lateral de la xarxa, i Baratskelia, que Baratskelia, crec,
8: exacte,
1: que ha anat al pal. Vull dir,
9: sí,
1: que...
9: al pal.
1: És veritat
11: que... Barcolà ha tingut dues, la que David Raya ha estat rapidíssim.
1: Correcte,
11: sí.
1: Correcte.
11: I l'altra que entre Luis Skelly i el pal s'han anat a córner.
8: Això, per cert, la selecció...
12: Avui... No, que ara, perquè he sentit el nom de David Raya, avui queda demostrat que el porter que serà titular de la selecció espanyola al Mundial és el pitjor.
1: Mira, mira, hem tingut aquesta reflexió amb el Damià López abans a la redacció de dir, si avui...
9: El Damià defensarà Luis de la Fuente.
8: Però un Simón, per tant.
9: És a dir, tot això, l'Atlètic Club ha fet un tuit destacant que l'únic equip i, per tant, l'únic porter que ha mantingut la porteria és ara en tota la Champions contra el Paris Saint-Germain és l'Atlètic Club de Unai Simón.
1: Començant la campanya. No, no, però vull dir que teníem el debat de dir si avui David Raya, pel que fos, era l'heroi de l'Arsenal, haguéssim tingut debat, ja debat amb la porteria de la selecció espanyola?
9: És pregunto. Crec que el debat l'hem de tenir igualment.
1: Pregunto.
9: Jo crec que el tenia igualment.
1: Sí, sí, però vull dir, el debat el tenies sense rai, el tenies entre Unai Simón.
12: El debat existeix per tothom, menys per Luis de la Fuente.
8: Ah, clar. I li sumaves un nou debat.
12: Té a Unai Simón com a titular i punt.
9: Sí, de fet, amb el més injust en tot aquest procés, amb el que s'ha estat més injust és amb Raya. Perquè quan hi havia Unai Simón, Raya, Remiro, el millor ja era Raya. I llavors es va iniciar el debat Joan García, amb tota la lògica del món, perquè Joan García és boníssim, és millor que Unai Simón.
1: És que de la Fuente va reivindicar Raya l'altre dia.
9: Raya, clar, i de la Fuente va reivindicar Raya, que em va fer molta gràcia, perquè és com, sí, sí, reivindicar Raya, però el tenies, tu a Raya, ja el podies haver posat de titular i seguies posant Unai Simón.
8: Sí, sí, sí. I amb això jo m'imaginava, perquè recordem que la selecció espanyola està concentrada i Luis de la Fuente va explicar que veurien...
1: Sí, sí, sí.
8: Al final,
1: sí, sí.
8: O sigui, jo m'imaginava a Joan i a Unai Simón veient el partit de Raya al sofà i mirant-se entre ells i dient, bueno, aquí qui jugues?
1: És una bona imatge.
8: Millor porter de la Premier, David Raya, millor porter de la Lliga, Joan García, i el porter de la selecció, Unai Simón. Sí, és impecable, vull dir, sí, la lògica
1: és aplastant.
8: És espectacular. Sí, sí.
1: Doncs aquesta que ha tret Raya, que ha estat molt bé, és veritat que veient el balanç d'ocasions clares al final del partit, és veritat que es decantava una mica la balança contra el PSG, però és veritat que ha tingut aquest puntet també de sort que fa falta, no?, de marcar el penal. També és veritat que potser l'ha tingut l'Arsenal marcant tant d'hora, però són les coses que passen a les finals. Què més de Lucho?
11: Doncs són dos anys ja consecutius amb el PSG sent campió de la Champions, marcant una època, no?, amb uns 11 que sabem de memòria, amb un segell molt clar amb Luis Enrique, i escoltant el que ha dit després del partit, la sensació és que continuarà sent un equip temible.
5: Pero estos jugadores son totalmente diferentes. Estos jugadores los tengo que parar de entrenar y siguen entrenando. ¿Sí? Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada, eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, te lo digo en serio, les tengo que parar de entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos el nivel, será altísimo, porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada.
11: Y precisamente un jugador, Fabián, posava en valor el fet de guanyar-ne dues de seguides.
0: ¿Quién no lo diría, no? Que íbamos a hacer historia y tan seguido, ¿no? Dos Champions seguidas. Con lo difícil que es, solo lo había hecho el Real Madrid. Bueno, ahora también estamos nosotros. Creo que estamos haciendo un grandísimo trabajo. Hoy hemos visto de principio hasta el final. El equipo lo ha dado todo. Y toda esta gente, todo París, toda la ciudad se lo merecen.
1: N'hem parlat una mica, però de Luis Enrique, que ara el sentíem abans de Fabián. Déu-n'hi-do, Luis Enrique, el palmarès que comença a tenir i evidentment hem posat ara en valor la seva figura amb el que ha aconseguit amb el col·lectiu, amb el PSG. Deia el Xavi Puig, i estic molt d'acord durant la transmissió, que l'etapa de Luis Enrique en perspectiva al Barça doncs potser va ser una mica més curta del que veient en perspectiva doncs ens hagués agradat que fos, segurament, però déu-n'hi-do, Luis Enrique, que ja només té per davant Ancelotti en el palmarès de Champions. Està al nivell de Guardiola, evidentment.
8: Empatat amb Guardiola, tres, no?
1: Sí, amb tres. Només té per davant Ancelotti, que en té cinc.
8: Sí, sí. Hi ha una part, per mi, post-seleccionador, o sigui, després de ser seleccionador amb Espanya, que crec que fins i tot hi ha una part de mentalitat i de com ella es guanya el vestidor que ha millorat moltíssim. O sigui, en el Barça també va acabar sortint per aquesta guerra entrenador-vestidor. A la selecció espanyola va tenir una guerra més, diguéssim, amb la premsa. Però aquí jo crec que els té a tots seduïts. I una curiositat, una interioritat per un tema que estem fent i estem treballant amb els inicis de Luis Enrique com a entrenador a la porteria, quan va entrenar el Barça B. Vam demanar una entrevista amb el Joaquín Valdés, que és l'única persona que ha estat amb ell des que va començar, no?, que porta 15 anys juntament amb ell. Vam parlar a mitjans d'abril i ens va dir, a mitjans d'abril, a quarts de la Champions, ens va dir, como vamos a ganar la Champions, tenemos que hacer la entrevista en junio.
1: Ostres.
8: I li dic, ostres, bueno, Joaquín...
1: o sigui, encara no l'heu fet, eh? No l'heu fet.
8: No, encara no està feta. Ja tenim dia i tot, eh? I ens vam quedar tots tan parats que vam dir, si aquest tio s'ho creu així, el vestidor s'ho ha de creure així. I era una mica l'anècdota de com tothom allà dins ha d'estar mentalitzat de la mateixa manera o d'una manera semblant, perquè si la mà dreta de Luis Enrique ho sent així, els jugadors deuen tenir un sentiment bastant semblant.
1: Sí, sí. És una mica la clau, és el que dèiem abans. amb Luis Enrique, que, ostres, ara el sentíem, és que els ha de fer parar d'entrenar, no? Ha dit...
9: Sí, aquí li preguntaven si com es torna a motivar els jugadors per tornar a guanyar, si ja era difícil fer-ho un segon cop, ara que ho haurà de fer per un tercer cop, i ell deia això, que amb aquests jugadors els ha de parar, que volen sempre una mica més. A mi em fa la sensació, que coincideixo amb el Marc, que una de les coses en les que més ha guanyat Luis Enrique, també potser ens ho sembla per la distància, li hauríem de preguntar als periodistes francesos, però és que ha guanyat una mica de mà esquerra, una mica de capacitat de gestió de vestuari, i després dues coses molt importants. Una, que és que el futbol va cap a la direcció a nivell tàctic, jo crec, i futbolístic, que ell sent i que a ell li agrada, i és un futbol propositiu, ofensiu, però alhora molt de vèrtic i molt de córrer i molt d'exposar-te sense por al que et passi a l'esquena, perquè arrisques, però alhora, sabent que tu aniràs sempre a marcar un gol més d'aquesta forma, potser menys posicional, menys vertical, però igualment arriscada, igualment molt ofensiva, i l'altra, que és un entrenador que necessita tenir plens poders sobre l'equip, sobre el control, jo crec, de gairebé tot les facetes, i això a alguns altres clubs, penso en la seva etapa a la Roma, per exemple, aquí a París sí que li han donat, ell ho ha sabut fer servir, tu parlaves abans de Luis Campos, és la seva mà dreta dins del club, si algú es fixa en les imatges de la celebració, reconeixerà el Kelaifi tota l'estona, però són tres, el Kelaifi, Luis Enrique, doncs l'altre senyor ja gran amb ulleres rodones que hi ha al costat és Luis Campos, que és el director esportiu, sí, sí. És la seva mà dreta, estan perfectament connectats, i crec que Luis Enrique, quan se sap plenipotenciari, quan se sap el líder únic indiscutible d'un projecte, treu la seva millor versió.
1: Doncs el PSG, que ja té dues Champions, les dues seguides, les seves dues úniques Champions de la història, i l'Arsenal, que doncs allarga la seva fama de pupes, no?
12: Bueno, ha estat loser, però ha guanyat la Premier aquesta temporada. O sigui, no... És cert que no ha guanyat mai la Champions, i una vegada tenia la Premier lligada, segurament... Estaven molt per la Champions, però és també cert que a Anglaterra hi ha vegades que li dona més importància a guanyar la Premier que a guanyar la Champions.
1: Sí, això, però digue'ls avui.
12: Recordo, crec que va ser el
9: Liverpool.
12: El Liverpool, sí, que no havia guanyat mai una Premier, havia guanyat la Lliga, però no la Premier, i aquella temporada preferien guanyar la Premier que la Champions.
9: I crec que l'Arsenal, jo no sé si és demà o això, ho he llegit.
1: No,
9: fan la rua?
1: Demà hi ha rua.
11: Estava programada ja per celebrar la Lliga i, si hi havia la Champions, i no.
1: Però posa't tu demà a fer una rua.
11: Sí, però
9: em sembla fantàstic.
1: A favor.
2: El City també ho va fer, ho recordo.
9: També ho va fer.
12: També ho va fer. Sí, ho va fer quan va perdre la Lliga.
2: Després de perdre la Champions.
12: Després de perdre la Lliga, l'altra... Després de l'última jornada de Lliga...
2: Exacte, l'altre dia amb Guardiola, no? Sí, sí, sí, però quan va perdre la Champions...
12: Les dues copes.
2: Sí, quan va perdre la Champions fa 4 anys o així, la final, també va fer una rua el dia següent celebrant la Premier.
9: Crec que parla d'una grandesa de club institucional, de donar valor a una cosa que un es va guanyant dia a dia, que són 38 jornades, que de veritat demostren que ha estat l'equip més competitiu. Per mi l'Arsenal no és el més vistós, no és l'equip que jugui d'una manera que a mi em fa seure'm al sofà de casa esperant que comenci els seus partits, però escolta, si en 38 jornades acabes guanyant una competició, és que has estat el millor, i per tant té tot el dret del món a celebrar-ho, i fuig una mica d'aquest exitisme de que sembla que no més valen les coses si un equip guanya la Champions, que això és un relat que alguns que tenen molt bon palmarès en la Champions estan molt, però que molt entestats en fer que tots ens el creguem, però que hauríem de lluitar contra això.
1: I a més, vull dir, clar, en el cas de l'Arsenal és que estem parlant que és una lliga que no guanyaven de feia 22 anys, crec. Per tant,
9: és invencible.
1: Que, clar, vull dir, ostres, és una cosa que tu no has pogut celebrar en dues dècades, que hi ha gent que no ha vist mai o potser no ho recorda, i que es vegi empanyat perquè no has guanyat la Champions, doncs és veritat que seria injust pel valor que té pel club haver guanyat aquesta lliga.
11: De fet, li han preguntat després a la roda de premsa què espera de demà, perquè diu, clar, s'esperen 500.000 de persones als carrers de Londres per celebrar la lliga, i ha dit que en tenia cara, evidentment estan dolguts, però que ha vist com celebra l'afició la Premier o altres moments de la temporada, i que sap que vindran a gaudir, que serà un bon dia.
9: És que jo penso que ens hauríem de ficar al cap que guanyar la Champions és l'excepció. Quan he sentit això de la rua, m'he posat a mirar quantes Champions han guanyat els equips en els últims 20 anys. Són 6 del Madrid, que és l'absoluta excepció, no té cap sentit, però són 4 del Barça, comencem a comptar des de 2006. Són dues del PSG, dues del Chelsea, dues del Bayern, i després en tenen una, Milan, United, Inter, Liverpool i City. I continuen sent gran equips, però és que guanyar la Champions és la cirerita d'un pastís, és l'excepció, per això també el Barça ha de donar valor a les lligues.
12: Hi ha molts amics que sempre em diuen és que la Champions, és que la Champions, és que el Barça, la Champions... I jo sempre els dic, d'això a banda del Madrid, perquè és una cosa estranya.
9: Exacte.
12: És un ente estrany a la Champions. Però tu mires, perquè molts d'aquests amics et posen com a exemple el Bayern, no sé, i llavors dius, mira el palmarès de la Champions, mira quantes, el gran Bayern, quantes en té.
9: I quants anys han estat sense guanyar la Champions? Clar. El Bayern va arribar a estar 25 anys sense guanyar-la. Ara en porta 6. El Milan va estar 20 anys. Ara en porta 19. El Liverpool va estar 19 anys. Ara en porta 7. El United no la guanya des de 2008. És a dir, 7 anys.
12: És molt complicat. Sí, és que ja estàs lluitant amb 7, 8 equips molt, molt bons i només pot guanyar un.
1: Sí, sí. El tema és que, clar, no sé, des de la final de París que va perdre contra el Barça, havia arribat a alguna altra final?
9: No, és la seva única final.
2: No, dos finals en tota la història.
1: Jo entenc també el punt aquest de dir, hosti, ens ha costat 20 anys tornar a una final de la Champions. Quina llàstima, tu, i a més els penals, que vull dir, no és que t'hagi, no és la final de l'any passat el PSG atropellant a l'Inter de mala manera, no, vull dir, és que ho has tingut molt a propet.
9: Jo no dic que l'aficionat de l'Arsenal avui surti a celebrar que hem guanyat la Premier, hem estat a punt de guanyar la Champions. Avui, si ets aficionat de l'Arsenal, plores i te'n vas a dormir fet una merda, crec que ja es pot dir a aquesta hora, no?
1: Sí.
9: Te'n vas a dormir fet una merda, però... Claro, però...
12: Un quart.
9: Però en perspectiva, veient-ho des de fora i per fer la valoració general, hauríem de posar en valor això, que la Champions és una cirereta d'un pastís que tots volen, però que les lligues no s'han d'infrar.
12: I que a més l'Arsenal, és cert que ara és un dels grans i es forma part del Big Six, però a Anglaterra és que hi ha equips que per mi són, o clubs, no diré equips, clubs que són millors que l'Arsenal. Parlo del Manchester United o del Liverpool.
1: Sí, sí.
12: I evidentment
1: com deia Ola,
12: el City no és tan històric,
1: tècnic del Liverpool.
12: El City no és tan històric com l'Arsenal, però el City en els últims anys té el potencial que té.
2: Sí, hi ha una part, però, d'aquest Arsenal que és tan raca la manera de jugar...
1: Sí, però no ha perdut... És que aquesta estadística és molt bèstia. No ha perdut ni un partit en tota la Champions, ni a la fase Lliga,
2: clar,
1: ni
2: final,
1: en cap
2: tampoc,
1: eliminatori, clar. I la final tampoc l'ha perdut.
2: Clar, però...
1: Vull dir, és veritat, però,
9: aquests partits s'han de veure, Jo els he vist tots,
2: Sí.
9: Tots els partits de la Champions.
12: És molt difícil marcar-li un gol a l'Arsenal.
2: Per això...
1: També té mèrit.
2: O sigui, té mèrit, però que és una manera de jugar que davant d'un espectador neutral, així com si el City de Guardiola, el PSG de Luis Enrique, el Barça de Flick, l'any passat no arriba a la final i tu pots sortir... O sigui, ho contraposo una mica, ho penso amb els aficionats de l'Arsenal, que surten al carrer, pots sortir al carrer a celebrar perquè estàs orgullós del teu equip i tu has passat bé i has anat tot l'any a veure-ho. L'any passat, quan es feia un debat del Barça que es va quedar a 5 minuts d'arribar a la final... I pots celebrar d'alguna manera que has gaudit del futbol del teu equip o que has anat a cada cap de setmana a veure i gaudir del futbol. Quan el resultat és l'únic objectiu o no hi ha una proposta enmig, surts a celebrar també, que sortiran a celebrar la Premier, però jo crec que et falta aquest algú més, segurament com a aficionat.
12: I mira, només com a aficionat neutral, com va ser una semifinal i com va ser l'altra.
2: Sí, clar, no,
12: PSG Bayern, no, sobretot el partit d'anada va ser descomunal.
2: Sí,
12: en canvi l'altre, clar, s'enfrontava Arsenal a l'Atlètic de Madrid, clar, és que
9: i els quarts de final
12: per igual.
9: I els quarts de final l'Arsenal elimina l'Sporting de Lisboa, que guanya 0-1 a Lisboa al partit d'anada,
12: 90...
9: al 91 sí, i empaten a 0 a la tornada. És a dir, ha estat entrepà de cargols, veure la Champions de l'Arsenal.
1: Sí. Alguna cosa d'Arteta, Clara?
11: Sí, amb un entrenador de l'Arsenal que a Movistar ha parlat del dolor però també de l'orgull.
6: Yo creo que tienes que dominar las emociones. Sientes dolor, lo tienes que sentir. El deporte es esto. Eso no quita el orgullo que siento por mis jugadores, por la temporada que hemos hecho, sobre todo los momentos que nos dan en el día a día. Es un grupo maravilloso. Lo que hemos vivido este año no lo vamos a volver a vivir, lo viviremos de otra manera y somos conscientes de lo que hemos hecho. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca ante un equipo como el PSG, que hay que felicitarlo porque tiene recursos para absolutamente todo, te quedas mal porque tenemos la oportunidad de hacer algo que nunca se ha hecho en la historia de este club.
1: Doncs contraposant una mica aquest sentiment, no?, d'orgull, però a la vegada una mica de decepció, i és normal. L'any que ve la final al Metropolitano,
9: Sí, sí.
1: Aviam, si... Us imagineu el Barça amb Julián Álvarez? Poso un escenari, pot... Correas, un moment. Vull dir, deixa'm...
9: L'última...
1: Deixa'm...
9: No.
2: No vol ni sentir,
9: Ferran. L'última final
2: no
9: metropolitana.
2: No, perquè...
11: Sí,
2: Anfield, no?
11: Sí, el Liverpool...
2: Perquè Juve no vagis.
9: És la d'Anfield del Barça.
11: Que hauria d'haver estat el Barça.
1: Un moment, per favor. Que és,
12: això fa, això
1: 30 de maig.
12: Això fa per enllaçar amb el mercat.
2: Sí, amb mercat, sí, sí.
11: Com Gordon, com que vol la
1: com es nota que el Correas és gat vell de les tertúlies del Tu Diràs. No, però ara... Vull dir, és un escenari que pot passar. És a dir... que Julián Álvarez vingui al Barça és una possibilitat.
12: Sí, no ara.
1: És una Julián possibilitat.
12: I jugar a la final.
1: Que el Barça arribi a la final de la Champions també, és una possibilitat. Evidentment, sí, ho signem amb sang tots.
12: No he dit res d'aquí la guanya.
1: Però la imatge...
12: Però tampoc he dit res del rival, perquè si fos l'altre...
1: La imatge tindria certa gràcia.
12: Home, sí, clar.
2: Contra l'Atlètic de Madrid, no? Ja podem triar coses.
9: No, rizar el rizo, que diuen.
1: No sé si voldria una final contra l'Atlètic de Madrid.
11: Després del que hem vist aquest any, no.
1: Després del que hem vist aquest any.
2: I va ser horrorós.
1: Doncs, aviam. Tot pot passar, tot pot passar.
12: Està... Jo coincideixo bastant amb ell. Jo he estat a la immensa majoria de camps de la Lliga Espanyola, crec que tots. I per mi és parlar-lo amb clau Barça, eh? És pitjor... el Metropolitano que el Bernabéu.
11: 100%.
1: Mm. Per l'ambient i...
12: Sí, sí.
1: I tot.
12: Imagina't ara.
11: Imagina't si fets amb Julián.
2: Si vas amb Julián.
1: I a més també una mica la...
2: Simeone té una capacitat de crear una atmosfera com...
12: Sí.
2: Estàs incòmode.
1: I també que jo crec que ara al Madrid li tens la moral menjada. Vull dir, són 6 de 7 victòries des que ha arribat Flick.
12: Sí, però és així. L'afició del Madrid et pot dir de tot, et pot... Però el nivell d'agressivitat...
9: És molt més freda l'afició del Madrid.
12: Sí, el nivell d'agressivitat de la de Madrid és brutal.
1: Tant de bo d'aquí un any puguem estar parlant d'una final al Metropolitano amb el Barça. Gràcies, Clara.
11: Bona nit.
1: 10 minuts per la mitjanit. El GPS diu, ara poseu-vos en situació, que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Link en cos 08 segur que pots passar de llarg, perquè aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres en mode 100% elèctric. Què vol dir això? Doncs menys parades, més llibertat i més eficiència. Vine a descobrir-lo a la xarxa de concessionaris Link & Co de Catalunya. Una pausa i... Sí, Correas, parlem de Julián una mica.
4: RAC 1. Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana.

0: Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible, i estrena cotxe nou.
1: RAC 1. Tots som 1. Tu diràs, amb Oriol Jover.

0: 11:53 de la nit, tu diràs a RAC1 fins la 1 de la matinada. Hem estat parlant en aquest primer tram de programa de la Champions, que ha guanyat el Paris Saint-Germain, la segona de la seva història, la segona consecutiva, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique, que ha derrotat l'Arsenal a la tanda de penals. Ens endinsem ara en l'univers mercat i en l'univers Barça, que ha bullit, ha entrat en ebullició, no sé si molt abans del que ens esperàvem. És veritat que aquí hi ha el Mundial com a factor que et fa anar una mica ràpid, però, ostres, si dilluns us haguessin dit que aquesta setmana, a dissabte, estaríem parlant d'un fitxatge ja signat i presentat pel Barça, us ho haguéssiu cregut?
1: No, perquè el Barça acostuma a tenir una altra forma d'actuar, no? De fet, jo celebro, i crec que ho ha fet molt bé en aquest cas, la rapidesa, avançant-se a, diuen que el Bayern, no?, que també el volia, avançant-se al fet de que jugui el Mundial, que el podria haver posat encara més en l'aparador, o al fet que pugés el preu, i sobretot la discreció. No és un nom que hagués sonat pràcticament, que ningú estigués dient, no és el cas de Julián, no? És a dir, aquí crec que s'ha treballat molt bé en aquest sentit, i sí que m'ha sorprès.
0: Ara parlem de Gordon, si voleu, però abans, tema Julián, ara que deia el Javi. Què, els tuits?
2: L'Atlètic de Madrid no et deixa de sorprendre, no? O sigui, ara ja fins i tot a Twitter juga igual que jugar a la gespa, no? O sigui, lleig, brut, no sé. Jo és una manera com de... no sé, de fer comunicació al final, si ho tractes des d'aquesta òptica, que no trobo gaire divertit, la veritat. Vull dir, ho veus i no sé a qui li pot fer...
0: Bé, suposo que a part de la seva afició li deu fer gràcia.
2: La seva afició, sí, no?
0: És que si no, creieu? Ja no ho entenc. Vull dir,
2: no sé si fa gràcia.
0: Parteixo de la base que per mi és un desprestigi molt gran de l'entitat, sí. I que, bé, faig el ridícul, però vaja, suposo que deu haver algú que ja ho deu comprar.
1: A mi em semblen uns tuits ridículs. Crec que realment és l'adjectiu que em ve tota l'estona al cap. Ja sé que és el que no és massa sofisticat, però és que realment és que és ridícul el que van fer. I em sorgeixen unes quantes preguntes a Sant de què, és a dir, què ha fet malament el Barça, la institució Barça, oficialment, que enviar una proposta en el cas de que l'hagi enviat que els sembla insuficient. Això és un motiu de greuge tan fort com per fer aquests tuits? Evidentment no. L'altra qüestió, te coincideixo en que és una manera de degradar la institucionalitat, això ho veiem en molts àmbits, sembla que ja res importa, no? Però jo igual, no sé, dec ser un viejoven, però sí que em sembla que té una importància la institució, i això, fer-ho des del perfil públic i oficial de l'Atlético de Madrid em sembla patètic, i la meva pregunta és fins on ha escalat l'okay d'aquests tuits. És a dir, qui és la persona amb més rang, amb més poder de decisió a l'Atlético de Madrid, que ha dit, ah, sí, són bons, feu-los.
0: Ha hagut de ser algú, perquè... És a dir,
1: si això no pot decidir-ho el community manager.
0: No, perquè exacte. Si no ho ha preguntat, com a mínim se'n va al carrer.
1: No, vaja, si no ho ha preguntat, només fa el primer. No?
0: Exacte.
1: No, ja no passa el segon. És a dir, qui ha decidit això? Em sembla
3: a més,
1: absolutament...
3: Avisen abans.
0: Sí, clar. Sí.
3: Sí, sí. Mitja hora abans, així van avisar. Que...
0: Ara comunicarem que una cosa molt important.
3: I sí,
1: l'única sí. Cosa que l'única lògica que li veig és que el que vulguin fer ells saben que Julián vol sortir, perquè l'entorn de Julián s'ha ocupat de que la gent sàpigui que Julián vol marxar concretament a Barcelona. I com que saben que, o deuen veure que el perden, volen evitar que faci tota la pressió del món per anar al Barça, que no és qui ofereix a priori la quantitat més elevada. És a dir, si hi ha una oferta del PSG que és molt més gran i tu posats a deixar perdre la teva estrella, prefereixes que te'n pagui el PSG 150 que el Barça, que a més és rival directe a la Lliga, 110. I ja acabo Ferran. I l'única cosa que lògica que li veig darrere és que tu amb això has gairebé dinamitat qualsevol possibilitat de que Julián acabi al Barça, a no ser que ell s'enroqui en una posició que per personalitat no li veig adoptant. Per tant, tu elimines l'opció de que Julián...
0: Sobretot si et surt malament.
1: Clar. Tu dinamites l'opció de que Julián vagi al Barça, que no li dones, per tant, un gran jugador

0: a un rival directe i faràs que si vol marxar hagi de sortir a un equip que encara te'n donarà més diners.
1: Què anaves a dir, Correas?
2: No, no, anava a dir per enllaçar amb això. A veure, jo crec que Julián actualment o va al Barça o es queda a l'Atlètic. No crec que vagi al PSG, perquè segons sembla precisament una de les raons de marxar de Manchester, a banda de que Haaland tenia Haaland per davant i ell volia jugar més, també és que no es va adaptar per l'idioma, no només ell, sinó la seva família, el seu entorn. Dubto que ara vulgui anar a França amb un altre idioma i un altre entorn. Ell vol Barça i Barça. Però enllaçant amb això de l'Atlètic de Madrid, a mi em sembla la sensació que, primer, això ho fan tots els clubs, o quan l'Atlètic de Madrid va fitxar, no sé, a Sorloth, va parlar primer abans amb Sorloth per saber si volia anar a l'Atlètic de Madrid o va parlar amb el seu club.
0: Però si Ferran, quan va fitxar a Julián, hi ha una anècdota que s'explica després un cop fitxat entre riures, i és que Simeone trucava tant a Julián, sent Julián jugador del Manchester City i estant concentrat amb la selecció olímpica argentina sub-21, trucava tant que Julián va anar a Juliano Simeone, fill de Simeone, i li va dir: Juliano, dile al teu pare que em deixi de trucar, que sí, que signaré per l'Atlético de Madrid. I això, un cop ja signat, s'explicava entre riures, però això és un entrenador trucant per intentar convèncer un jugador que té contracte en vigor amb un altre
1: equip. I això passa a tot arreu.
0: Clar, i això és normal.
2: I enllaçant amb això, el camí... Ostres, ja sé que el Barça va fer malament pagant el vicepresident dels àrbitres i que això ha provocat, no sé si dir-li la paraula odi o què, amb la immensa majoria d'equips de la Lliga. Però és que el Barça, cada vegada que vola un jugador de la Lliga Espanyola, té un pitote amb el seu club,
1: sigui quin sigui.
2: El Barça.
1: Sigui quin sigui.
2: O sigui, sigui amb Nico Williams, amb Joan Garcia.
1: Joan, t'ho puc comprar pel tema de rivalitat.
2: Si, bueno, però, si Joan Garcia vol venir al Barça, pues Joan Garcia acaba jugant al Barça.
1: Sí, però és veritat que és un jugador que va de l'Espanyol al Barça. Val? Bueno, sí, però és veritat, Nico Williams què?
2: Nico Williams, no, Joan Garcia, ara Julián Álvarez. O sigui, cada vegada que vol un jugador de la Lliga Espanyola té un pitote.
1: Saps quina és la resposta a tot això? Jo crec que la dona l'Atlètic de Madrid en un dels seus últims tuits. Que el Barça, és a dir, dins de la Lliga, els altres clubs, doncs li tenen jurada pel cas Negreira.
2: És el que acabo de dir, no, sí, és el que he començat dient. Jo veig que, si el Villarreal vol un jugador del Betis, no passa absolutament res, no?
3: Sí, sí, o si l'Atlètic de Madrid fitxa...
0: Quan fitxa jugadors de la Lliga,
2: o l'Atlètic de Bilbao, quan fitxa jugadors de l'Osasuna o de la Real Societat, no passa absolutament res. Per què només li passa al Barça?
1: Sí, sí, jo crec que tenim clar que si fos un altre dels... fos el PSG, doncs, qui estés en aquesta situació negociant amb Julián, no tindríem aquesta sèrie de tuits.
2: Parlo d'aquests tres casos. És que el cas Nico Williams va ser el representant el que va reobrir les negociacions un any després. És que l'altre dia qui va estar aquí va ser Fernando Hidalgo.
1: Sí, és l'entorn de Julián, sí.
2: Representant de Julián, no és el Barça que va no sé on, és ell que ve aquí, amb Joan Garcia les coses del mateix. Llavors, escolta, són els jugadors. És que no hi ha cap club que no parli abans amb el jugador per saber si vol anar al club, perquè si no vol anar, ja no fas cap oferta.
3: Però hi ha una part també que s'explica també en els tuits, o s'intueix en els tuits de l'Atlètic de Madrid, que és la radiografia que en l'entorn Barça sempre es fa dels fitxatges que es vol fer. Va passar amb Nico Williams també, en què al final, com que hi ha mitjans a darrere, hi ha informació, es va explicar en el dia a dia d'aquest possible fitxatge, de si ve el representant, si es parla amb un representant, si l'altre, si es fa una oferta, i segurament aquests clubs, l'Atlètic de Bilbao, l'Atlètic de Madrid, no estan còmodes en que s'exposi d'alguna manera que hi ha un jugador i es faci públic que se'n vol anar del seu equip, perquè de cara a la seva afició es queden amb el cul a l'aire.
2: És cert, però també és perquè aquí hi ha tropecientos mil mitjans de comunicació, sí, sí. I si no és un, s'assabenta l'altre. Però és que l'Atlètic de Madrid és exactament igual. L'Atlètic de Madrid porta dues setmanes filtrant que fitxen a Bernardo Silva. I a sobre, ara s'emprenyaran perquè Bernardo Silva també vol jugar al Barça.
1: Sí, no, i vindrà al Barça.
2: Quina culpa té el Barça de que Bernardo Silva prefereixi el Barça que l'Atlètic de Madrid?
1: Jo crec que hi ha el punt aquest de... ens volem mirar la cara amb el Barça i ens fa ràbia que vagin cap allà.
2: I després hi ha un altre tema ara, en concret, amb l'Atlètic de Madrid, que és que Mateu Alemany,
1: clar,
2: està ressentit pel que va passar aquí.
3: La té jurada amb el que va passar. Però sí que és veritat que si Julián s'enroca d'alguna manera... Jo estic bastant amb el que diu el Ferran, que la té... És a dir, Julián té l'as sota la màniga, que és amb què l'Atlètic de Madrid, i de cara a l'Atlètic de Madrid surto victoriós i guanyo en imatge.
2: No renovo.
3: Exacte, no renovo, però em quedo aquí, la gent m'aplaudirà, es queda un any més, es queda a l'Atlètic de Madrid, i si ve el Barça, al final va on ell vol. Jo crec que fa molts mesos que Julián té aquest sentiment.
2: A més, el Barça li ha regalat a l'Atlètic de Madrid a Villa, li ha regalat a l'Atlètic de Madrid a Luis Suárez, li ha regalat a Griezmann després. Si només l'he fet regals.
1: Sí, sí.
2: Què més volen?
1: I hi ha un punt
3: i Suárez, dos lligues.
1: Sí. Correcte, que després te la guanyen... Sí. Bé, amb polèmica, però sí, te l'acaben guanyant. Hi ha un punt aquí també, sembla a mi, de nerviosisme, de dir, sabem que Julián doncs, vol marxar, se'ns n'ha anat Griezmann, potser ens marxa Julián també, no hem entrat ni al mes de juny i tenim un problema.
0: És una forma clara de ficar pressió, jo insisteixo. Pot ser que PSG no sigui una opció després perquè ell li faci por la part extrafutbolística, perquè ja no es va saber adaptar a Manchester, però bé, ara mateix anar al PSG per un jugador amb Luis Enrique, si Luis Enrique et truca et diu que vol que vinguis, que creu que ets la peça que li falta per donar-li a l'equip aquesta motivació de la que parlàvem fa una estona per guanyar tercera Champions consecutiva, hosti, crec que... Com a futbolista, si tens unes expectatives esportives altes, ha de ser difícil dir que no a formar part d'aquest projecte. Però el que és evident és que ell i el seu entorn volen venir a Barcelona i volen jugar al Barça. I això fa molt temps que ho filtre i que vol que se sapi l'entorn de Julián, no el Barça. Jo, abans, quan destacava el fitxatge de Gordon com a positiu, el fet d'haver-lo fet abans i de forma discreta, si jo crec que el Barça hauria de ser molt discret, és tirar pedres a la teulada del periodista, però crec que al Barça li convindria més no telegrafiar segurament tant la voluntat de fitxar a Julián, però en tot cas...
1: De vegades si no és només el Barça, vull dir, clar, que també hi ha jugador, altres agents en una negociació, vull dir, però no és només el club que, ostres, que tingui la llengua llarga.
0: Però tot i així, quan el cas de Nico Williams, el que es deia, el que s'agafava l'Atlètic Club per justificar aquesta suposada ofensa del Barça és que alguns membres del Barça, des d'entrenador fins a director esportiu a president, havien parlat públicament del jugador, de Nico Williams, i havia dit que els agradava molt, etc. És que en aquest cas no ha estat ni així. És que no,
2: el Barça no ha dit res.
0: El Barça no ha dit res. No ha fet res que respongui a aquesta estratègia, que jo crec que té més a veure amb apretar molt, amb collar molt a Julián i a posar-li molt difícil la sortida, tant que si vol sortir s'haurà d'enrocar fins a una posició que jo insisteixo, no li veig per tarannar al futbolista i per tant aconsegueixi retindre'l.
1: Per quan creieu que el deixarien marxar a Julián?
0: Al Barça no el poden deixar marxar.
3: Per quina quantitat?
0: Després d'això, què fas amb aquests tuits?
1: No, te les menges amb patates.
0: Què fas? El Barça fa el mosaic del dia del Barça, l'Atlético de Madrid, fa el mosaic amb
3: el Madrid. Jo crec que si el Barça deixés 50 milions, sí que el deixarien marxar.
2: Però jo crec que igual per 120 el treus.
1: Però llavors és el que diu el Javi, et menges...
2: Sí, clar, evidentment que te'ls menges, igual que el Barça es va menjar Nico Williams.
1: Però el Barça no havia fet els tuits que ha fet l'Atlético de Madrid.
2: Tuits no, però com deia el Javi, sí que s'havia parlat públicament de Nico Williams.
1: Sí.
3: Ara, jo per 150 milions ni ningú. Vull dir...
1: Tornes a complicar la vida.
3: Sí, no té cap sentit i en el moment en què està el Barça esportivament, menys.
1: Que a 120 hem dit que hi podria arribar, econòmicament parlant, però clar, 150 ja és tota una altra cosa, tenint en compte que t'has gastat 70 també per Gordon. Mira, sobre el mercat i deixant Julián a banda, si no voleu dir res més de l'argentí, tu, Javi?
0: Jo només volia dir que el preu, a mi també 150, és a dir, qualsevol xifra que comprometi la teva la institució, la teva salut econòmica que has anat recuperant a poc a poc i amb molta dificultat, és un no a qualsevol xifra que ho comprometi. Ara bé, quan parlem de quina xifra podria estar disposat a pagar el Barça, hauríem de pensar també en el capítol sortides. I aquí jo sóc dels que creu que el Barça ha de ser agressiu i ha de ser arriscat. Hi ha jugadors amb el cartell i que són titulars que són els que pels que faràs caixa. És a dir, jo ja sé que tothom voldria fitxar a Julián, a Gordon, a Bernardo, a tothom venent a quatre suplents, però això no, encara no... La quadratura del cercle encara no s'ha inventat. Per tant, jo sóc dels que creu que l'única forma d'aconseguir-ho és fer sacrificis amb titulars.
1: I també que vulguin marxar. Sacrificar-se els afectats.
2: Sí, sí, sí. Per acabar amb això de l'Atleti a Madrid i Julián i etcètera, etcètera. Evidentment no té la mateixa repercussió. Tu et penses que ningú de l'Atlètic de Madrid ha trucat a Casado? Perquè el volen?
3: Per tant, han parlat amb el jugador...
2: Que ningú de l'Atlètic de Madrid ha trucat o trucarà en el seu moment a Ferran Torres?
1: Sí, sí, sí, és que jo crec que no hi ha discussió, que és el modus operandi d'absolutament tothom.
2: Per això, ja està.
0: Que a més és el lògic, és a dir, és el que deia el Ferran. Si tu vols fitxar el jugador X, abans d'anar al club i dir posaré tants milions per aquest jugador, has d'anar a demanar-li, escolta, tu estàs obert? Hi ha alguna possibilitat que et fitxem? I si ella et diu, ah, doncs, sí, parlau amb el club, i si arribeu a un acord després amb el meu representant i amb el club, vinga, va, si el jugador et diu, ah, no, jo amb tu, el teu equip, no tinc cap interès en anar-hi pels motius que sigui, doncs ja està, vas a fer una altra cosa, però clar que has d'anar a parlar amb el jugador.
3: Jo sí, crec que amb l'arribada de Gordon, si vas a per Julián, Ferran és una sortida que... És a dir, que et segueixen quadrant els jugadors en atac que tens a dia d'avui. Segueixes tenint a Rafinha, segueixes tenint... Tindries a Gordon, tindries a Julián, tindries a Lamine... I entenc que Gordon arriba per una possible adeu de Rashford, però també es parla de l'arribada de Bernardo, que també et pot jugar...
1: Sí, sí, sí. Ahir ho dèiem.
3: A davant.
1: Ahir ho dèiem que Bernardo arribarà al Barça, és informació del Jordi Basté, que no serà un tancament de fitxatge imminent, no és qüestió d'hores, és més aviat qüestió de dies per qüestions fiscals, però que Bernardo Silva jugarà al Barça la propera temporada. Que vaja, fent el PAC, 70 milions Gordon més Bernardo, fent la trampa que Bernardo no té cost cap, doncs no està malament.
0: Jo, sí, sí, enllaçant-ho amb la final de la Champions d'avui, avui han jugat 16 jugadors per part del PSG i 17 per part de l'Arsenal, perquè del canvi extra de la pròrroga. És a dir, arribes a una final de Champions on, per cert, el Paris Saint-Germain és el primer cop en tota la temporada que pot repetir l'11 que va guanyar la temporada passada.
3: El mateix 11 de la final de la Champions.
0: És el mateix 11, sí, menys el porter. És la primera vegada que el pot posar, és a dir, que mira quantes coses et passen en una temporada on la que no pots arribar a repetir un 11, el teu 11 de gala, el teu teòric 11, i jugant a la Lliga Francesa, diguéssim, que és menys competitiva, és la primera que el repeteix i després fan servir 16 i 17 jugadors. Ho dic perquè a vegades quan parlem de Gordon hi ha gent que diu és que clar, 80 milions per un suplent...
4: On jugarà Rafinha?
0: Clar, Rafinha, 80 milions per un suplent, que no existeix la idea de suplent amb un futbol de 5 canvis i 50 partits. Existeix la idea de, i no, ja no són 12-13 titulars, han de ser 15-16 jugadors que estiguin a un nivell competitiu òptim per fer-los servir quan els necessites, i això sigui perquè per qüestions tàctiques o futbolístiques et convé més un perfil o un altre jugador, o són perquè et passarà, se't lesionaran, tindran moments de forma millors i pitjors...
1: 42% dels minuts, 42% dels minuts són els que ha jugat Rafinha aquesta temporada. 42% dels minuts possibles.
2: Oriol, i en un any postmundial, que és molt complicat.
0: Exacte.
2: A més que el Barça... crec que són 15 jugadors que van al Mundial del Barça, per tant amb tot això amb el que suposa.
1: Però si jo me'n recordo l'estiu passat de tenir els debats de, ostres, tenim excés de migcampistes, no hi haurà minuts per tothom. O sigui, hi ha partits que has anat...
2: Crec que ahir ho va dir la Marta i és així. El Barça aquest estiu està a l'1 i ho ha d'aprofitar. Perquè igual estic
1: l'any que ve,
3: no, ja no hi és, no?
1: Amb el tema de les obres...
2: Ja, amb això que... Igual no hi és, sí, per tant, sí. Potser ha de fer una plantilla...
1: Pensant a dos anys vista, sí, sí,
2: exacte,
1: totalment.
2: Pensant en dues temporades.
3: Sí, totalment, no, totalment. I amb aquest exemple del Javi, portant-ho també l'exemple de Gordon, jo el que, o sigui, amb el PSG, el que tinc la sensació, i com confecciona els equips Flick, és que Flick li serveix molt més, i crec que en aquest estil de Barça li serveix molt més, un jugador polivalent que un jugador molt, molt específic. Jo crec que està bé tenir un crac específic, com és Lamine, Pedri... i després Joan Garcia, però és que no tens molts més jugadors específics, de que només et puguin jugar en una posició o que en una posició siguin un 10. Aquest any tenies a Lewandowski.
0: I sumaria a Cubarsí, a l'estat que has fet, em sembla, la columna vertebral.
3: Sí, Cubarsí et pot jugar fins i tot a la dreta i a l'esquerra de central,
0: sí, però
3: sí, però que només
0: central,
3: és central.
0: Sí.
3: Però després, a partir d'aquí, tots els jugadors que tens et poden jugar gairebé a totes les posicions, des d'Eric, passat per Koundé, passant per Gerard Martín, passant per Cancelo, Gavi, De Jong, tots, Fermín, Olmo, tots els jugadors et poden jugar en quatre posicions, et contaria. I a sobre incorpores a Gordon...
2: Ferran, Rafinha,
3: sí, sí, per això, que jo crec que aquí té molt a veure en aquests 17 titulars, i no només en que tens 17 titulars, sinó que tens 17 titulars que et poden complir tots en 3-4 posicions, i aleshores tens com molts més recursos per canviar un partit, per substituir, per fer diferents onzes, i aleshores passes a tenir una plantilla molt més polivalent, jo crec.
1: Però hi ha una posició que és que per mi el fet que no hagis tingut Rafinha en partits clau aquesta temporada, per mi és el que t'ha marcat la temporada. Oh. Ahir comentàvem la dada. Les 10 derrotes del Barça aquesta temporada, que en són 10, 8 eren en partits que no tenies Rafinha. I els altres dos, que són Stamford Bridge i Monty Levy, són els partits que tornava. És a dir, Stamford Bridge juga l'última mitja hora i el partit ja anava 2-0 i Monty Levy és el partit que torna. És veritat que és a l'11 titular, però quan ell surt del camp anaves empatant. Vull dir que no el perds amb ell sobre la gespa. No. I després hi ha una dada que per mi és definitiva. És a dir, amb Rafinha sobre la gespa, el Barça marca un gol cada mitja hora i n'encaixa un cada 120 minuts. Quan Rafinha no està damunt del camp, marques un gol cada 42 minuts, però sobretot n'encaixes un cada 77 minuts. És a dir, amb Rafinha al camp, al Barça costa 120 minuts que li facin un gol, i quan no hi és, 77 minuts. És que és una diferència que per mi és tremenda, i t'explica el que t'aporta a la manera de jugar de Rafinha en defensa.
2: I a més, el que estàs fent és el que no vas poder fer la temporada passada. La temporada passada tu volies reforçar aquella posició amb Nico o amb Luis Díaz. No vas poder ni amb un ni amb l'altre. Fitxes a Gordon perquè pots. És així, estàs fent el que no vas poder fer
1: una temporada. Perquè pots econòmicament, però perquè és que necessites el perfil aquest, que t'apreti a dalt, que et mossegui, que t'estiri l'equip, que sigui ràpid, i Gordon ve a replicar Rafinha. Per què? Perquè Rafinha l'has tingut el 42% dels minuts aquesta temporada.
0: Ara bé, Rafinha, dit això, i a mi sembla un jugador fonamental, evidentment crec que les dades parlen per si soles, és un dels jugadors, o probablement el jugador traient, els que anomenava el Marc, que per mi són indiscutibles, és a dir, que són pal de paller i columna vertebral, Joan Garcia, Cubarsí, Pedri, Lamín, traient aquests jugadors, és el jugador pel que podries fer més caixa. És a dir, si tu pensessis que necessites fer caixa per poder accedir a un Julián i a
1: però
0: un perfil
1: pots permetre esportivament
0: en defensa que necessites, algun dels noms que surten són Rafinha, són Frenkie de Jong, són els jugadors perquè algú vindrà, sobretot Rafinha,
2: sí,
0: a pagar-te molts diners.
2: És que ho explicava ahir la Marta, i és així. És que no ho necessites. El Barça sap que es pot gastar 120 quilos en un davanter i no és necessari que traspassi a ningú.
1: I a part, que és que insisteixo, és que crec que esportivament no t'ho pots permetre. No t'ho pots permetre, perquè és que...
2: És que, a més, la gent es pensa, no, hòstia, han pagat 70 per Gordon, com ho pagarem? No, això no va de que agafes 70 milions d'euros i li dones al Newcastle, no? És que el Barça estarà 10 anys pagant aquests 70 milions.
1: Clar, o sigui, no és un problema de liquiditat, clar, que no tinguis el... El problema del Barça és de fair play. És de fair play.
2: I aquest any tindràs inscripció.
1: I amb fair play, Gordon et surt més barat fins i tot que Rashford.
2: Ah, sí, clar.
1: Vull dir, que no és que... I el tema del traspàs és això, entre la...
3: Perquè és un tema de sou,
0: de amortització, anys de contracte.
2: Amortització.
1: Clar, clar, el traspàs no ha estat un problema mai de liquiditat.
2: Ha sigut un problema de... El Barça va rebre, parlo ara de líquid, o bueno, de líquid no ho sé, de milions, perquè això és enginyeria financera. El Barça va rebre no sé quants milions de quan va vendre el Seients VIP, però no només el Seients VIP, sinó quan els drets de televisió, quan, totes aquelles palanques, els diners encara estan per allà.
1: Sí, sí.
2: A causa que no podies fer-lo servir per inscriure.
1: Sí, sí. Doncs Gordon, que ja ha aterrat a Barcelona... I avui a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè és que crec que ha estat excel·lent l'entrevista que ha fet el Bundó al Via Lliure amb el fisioterapeuta que tenia Gordon al Newcastle, perquè és que, clar, ahir ens va sorprendre a tothom que Gordon parlés en castellà i fins i tot deixés anar alguna perla en català.
3: En català, no? Oi?
1: I avui, clar, Gordon va explicar que és pel seu desig que ja tenia de petit de jugar al Barça, i ell va dir, us ho podeu creure o no, però això és així. I després, perquè ha tingut al Newcastle un fisioterapeuta que parlava castellà, i avui aquest fisioterapeuta ha parlat aquí als micròfons de RAC1 i ha confirmat aquesta versió de la història. Un minutet i sentim què ha dit.
4: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
5: Pròxima benzinera a 100 metres.
6: Encara no has parat a repostar?
7: No cal. Amb el nou Lincoln Co 08 tinc fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica. Pel dia a dia, pràcticament, no passo per la benzinera.
6: Nou Lincoln Co 08. Més autonomia, més eficiència, més llibertat.
8: Xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya.
9: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
10: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
4: Tu diràs, amb Oriol Jovell.

0: 12 i 18 de la nit, encara una llarga estona de tu diràs. Hem de parlar de les eleccions al Madrid. Encara una sèrie de qüestions damunt la taula per tractar la tertúlia amb el Marc Marvà, el Javi Muñoz i el Ferran Correas. Parlàvem del fitxatge de Gordon, que es va tancar oficialment fa poc més de 24 hores, i en què el jugador anglès, després de signar, doncs ens va sorprendre a tots parlant un perfecte castellà.
1: Estoy listo para este desafío. Soy muy consciente de la historia de este club y de los increíbles jugadores que han llevado esta camiseta. Estoy muy emocionado, estoy muy orgulloso.
0: Va sorprendre parlant en castellà i fins i tot es va atrevir amb el català.
2: Are you excited? How do you feel?
1: Muy feliz, estoy muy feliz.
0: Estic molt feliç. Doncs,
3: molt bé.
0: Anthony Gordon, que va explicar que, doncs, el que dèiem, que ens ho creguem o no, que de petit ell ja tenia clar que volia jugar al Barça, que també és tenir clar els objectius a la vida, trobo, però està bé saber-ho amb 3 anys. No, però amb aquesta vida has d'apuntar-ho sempre. I que aquest desig va fer que tingués, doncs, interès en aprendre l'idioma. A partir d'aquí ell va explicar, doncs, que el Newcastle va coincidir amb un fisioterapeuta que parlava castellà i que li servia, doncs, per anar-lo practicant. I, com dèiem abans, a RAC1 hem trobat aquest fisioterapeuta del Newcastle, que és madrileny, es diu Dani Martí, fa 10 anys que està al Newcastle, i que efectivament ha confirmat que Gordon practicava amb ell el castellà. L'ha trobat el Via Lliure, el Xavi Bundó, i aquest matí li confirmava al Bundó aquest desig de Gordon de jugar al Barça des de petit.
4: Es un chico que tiene sus objetivos muy claros y desde el primer día decía, yo voy a jugar en España, voy a jugar en el Barça.
5: Qué fuerte.
4: Me encantaba. Pero bueno, también te voy a decir, no te voy a mentir, que ahí en Inglaterra, pues la Liga Española se sigue mucho y todos los jugadores de sus sueños terminan jugando en España, claro, en un equipo grande. Claro. Pero vamos, él sí, siempre ha estado obsesionado con esto, sí.
0: Obsesionado. Venia a jugar al Barça, Gordon, que va coincidir amb Dani Martí 3 anys al Newcastle, i ha explicat que sí, que practicava amb ell el castellà, però que fins i tot quan va arribar al Newcastle ja tenia un molt bon nivell i ja el parlava.
4: Él cuando estaba en Everton con Rafa Benítez, pues practicaba con Antonio y con Cristian, que eran los españoles que estaban ahí. Su español, la verdad que cuando llegó al Newcastle me sorprendió porque lo hablaba fenomenal. Conmigo solamente practicó. Me encantaría decir que le enseñé yo, pero no, me mentiría. Él, la verdad es que simplemente lo practicaba pues a diario ahí yendo a la sala de fisios y con muchas bromas y muchas cosas.
5: Sí, porque cuando
4: es un chaval muy inteligente.
0: Y alguna de estas bromas que explica Dani Martí era justamente practicar per una hipotètica presentació amb el Barça.
4: Ya llevamos mucho tiempo con la broma, cuando me presente, tenemos que practicar el discurso, pero eran más bromas que otra cosa.
0: De fet, ahí una de les coses que diu Gordon és la següent.
1: I hope to serve you well. We win. Espero que juntos podamos ganar muchos títulos. Y sí, visca el Barça, visca Catalunya.
0: Visca el Barça, visca Catalunya, que el fisioterapeuta del Newcastle ha confirmat que és una de les coses que practicava Gordon a la sala de fisios del Newcastle.
5: Visca el Barça i visca diàries. Catalunya, sí que ho veu parlar, això?
4: Los abuelos. Les ha dicho mucho, sí.
0: Per tant, que també van practicar, doncs, alguna cosa en català. És veritat que ens explicava el fisioterapeuta que té un avi gironí. El fisioterapeuta és madrileny, Dani Martí.
3: Ah, pensava que...
0: No. Sí. Clar, el cognom ja donava pistes. Dani Martí és madrileny, però tenia un fisioterapeuta gironí i, doncs, amb el català també s'hi van atrevir alguna vegada. A mi em cau molt bé. A mi em cau molt bé.
5: La història
0: crec
5: és bona.
0: Que ha entrat a molt bon peu, Gordon.
6: No, a mi, quan el vaig sentir parlar castellà, em va sorprendre i, clar...
7: A més, molt bé. O sigui,
6: sí.
7: Estructura perfecta de la frase.
6: Totalment. Vull dir que no és només el somni de jugar al Barça, vull dir que és un somni treballat, eh? Vull dir, tant de bo tothom s'ho treballés tant. I, a més, hi ha aquesta part que jo recordava... després del partit que va jugar el Newcastle-Barça a la Champions, que ell ja va elogiar el joc del Barça, no? I aleshores, per tant, ja no només és un elogi a la cultura per aprendre la llengua, sinó que a ell també li agrada aquest joc perquè El va elogiar, me'n recordo, i que a mi em va sorprendre.
7: És el partit que diu que a Pedri sí. Frenkie és impossible treure-li
3: sí, és el dia el dia del doblet de Rashford. Ell fa un gol al 90 i queden com 5 minuts d'afegit sí. I tot fa indicar que es tiraran amb tromba a buscar el gol de l'empat, i sobretot Pedri, però aquell dia també està molt bé Frenkie de Jong, agafen la pilota, no li ensenyen a ningú més, és a dir, no la toquen en els 5 minuts d'afegit, i després surt a zona flash Gordon i diu que a la Premier hi ha molt bons jugadors, però que literalment diu que ell no estava acostumat a jugar amb gent tan bona, que és increïble veure el nivell amb la pilota dels jugadors del Barça i que els ha estat impossible agafar la pilota durant els últims 5 minuts. Sí, quedé al·lucinat.
6: Sí, sí. Vull dir, després d'allò potser encara va seguir practicant més el català i castellà perquè ho va veure més clar.
0: Sí, sí, totalment. I vaja, ho repetia ahir i jo crec que està absolutament motivadíssim Gordon per venir al Barça. I parlàvem abans sobre el que pot aportar doncs Dani Martí, que l'ha tingut al vestidor, el fisioterapeuta del Newcastle, parla meravelles de Gordon a nivell vestidor.
4: Un súper buen chaval, la verdad que os lleváis una joya, lo vamos a echar un montón de menos en el vestuario, en la sala de fisios, en todos lados.
5: ¿Cómo es?
4: Es una joya.
5: ¿De personalidad, cómo dirías que es?
4: Pues yo, a ver, es súper simple, es el típico chaval que no está pegado al teléfono todo el día, que le gusta conversar y tener pues, relaciones sociales. Es muy diferente a todos los demás, yo diría.
0: Això té molt valor.
6: Sí, sí, no, al final... Recordo les declaracions de Flick al final de la temporada parlant que volia no, els lideratges que havien de créixer i el que dedueixo, a més, Gordon té 25 anys, vull dir que ja és un jugador que arriba madur i aquests lideratges dins del vestidor, per exemple, quan abans parlàvem de Ferran Torres dins del vestidor és un sí. líder. Després, en el terreny de joc, serà més, menys titular, més o menys valorat, però és un líder dins del vestidor i pel que es dedueix del fisio del Newcastle és que Gordon pot ser un jugador també important dins del vestidor. Veurem després si es trasllada en el terreny de joc.
0: Sobre el que pot aportar també físicament, ens deia el Dani que, vaja, el que ja sabíem, que és una bèstia i que doncs, dins del terreny de joc li pot aportar moltíssim aquest Barça de Hansi Flick.
4: En la sala de fisio solo está para hablar en español, poco más. Es de... No hay que mantenerle mucho. Físicamente es una bestia, la verdad que sí.
5: Porque es muy rápido, ¿no?
4: Sí, sí, es de estos jugadores que lo tiene, la rapidez es genética y es algo que pues que no le hace falta entrenar.
0: No trepitjava la sala de fisios, que això també vol dir que no es lesiona,
3: sí, sí,
0: que també és molt, molt important. I per cert, un altre detall de l'amor, si voleu dir-ho així, o de la fixació de Gordon pel Barça, l'ha explicat avui el Fernando Polo a Mundo Deportivo, que diu que a principis de setmana el Liverpool va apretar per Gordon, i evidentment el Liverpool doncs, oferia més calés al Newcastle que no pas el Barça, com en moltes ocasions i en moltes negociacions, i que Gordon ho va passar malament a principis de setmana perquè ell sí o sí volia anar al Barça, malgrat que el Liverpool és l'equip de la seva ciutat.
3: Clar, i ell és del Liverpool, i em sembla que quan es petit comença el Liverpool, imagina't. El fan fora de l'acadèmia i acaba a l'Everton, però ell, pel que jo he llegit, és aficionat de petit, era aficionat del Liverpool.
0: Vull dir que imagina't, tens la possibilitat d'anar al Liverpool, a la teva ciutat, i dius no... no m'hi porteu encara que us paguin més perquè jo vull anar al Barça, no? Es va plantar una mica aquí Gordon amb els seus agents també perquè ell sí o sí volia venir cap al Barça. El que dèiem, després veurem i el propi jugador justificarà més o menys el preu que s'ha pagat per ell, però de moment ha entrat en bon peu.
7: Sí, a veure, el més important de tot és que Flick està encantat amb el fitxatge. Si Flick està encantat amb el fitxatge, és que el farà servir, segur. Flick ja sabem que millora a tots els futbolistes, per tant, segur que Gordon té bon rendiment. I a mi el que em deien va quedar ja enamorat en el partit que recordava el Marc, el que guanya el Barça ja a la lligueta que marca Rashford dos gols, no només per la manera com va atacar, sinó sobretot per la manera com va pressionar i s'ho va deixar tot. És cert que després a l'eliminatòria ell és suplent al partit d'anada perquè sortia d'una lesió I aquí al Camp Nou no va haver partit. El Barça va golejar, no? Va ser el partit que va fer 7.
6: 7, no? Sí, sí.
0: 12 i 28, rematarem la tertúlia parlant del Madrid. Avui s'ha traslladat la campanya del Madrid, que també et parla una mica de com és el Madrid i com és tot allò que envolta el Madrid, no? Avui la campanya, els dos candidats, diguéssim, s'han deixat veure per Budapest de diferents maneres, un de manera física, l'altre de manera no física, però avui, en tot cas, la campanya de les eleccions del Madrid s'ha traslladat a Budapest, la seu de la final de la Champions. En parlem de seguida amb el Damià López.
8: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.

0: ocasió.
1: Tenim un gran estoc en cotxes. El revisem i els garantim. I un servei de tallers postvenda perquè estiguis sempre tranquil. Autocol·lecció. Vehicles quilòmetre zero, gerència i d'ocasió. Autocol·lecció.com.
2: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado. Y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
3: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
4: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Volvo EX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
7: Tu diràs, amb Oriol Jovell.

0: Un minut per sobre de dos quarts de 12, dos quarts d'una, ja estem a la segona hora de Tu diràs. De seguida parlem de la campanya electoral al Madrid, que com dèiem s'ha traslladat avui a Budapest, coses del Real Madrid. Parlàvem de Gordon, però, que ja està camí de la concentració amb la selecció anglesa, perquè dilluns crec que comencen aquest petit estatge. Damià López, bona nit.
1: Bona nit, Oriol.
0: Aquest estatge de la selecció anglesa als Estats Units, previ al Mundial. Avui també s'ha concentrat la selecció espanyola, ja.
1: Correcte. Concentrada la selecció espanyola aquesta tarda a les Roces, encara amb alguna absència, per exemple, els implicats a la final de la Champions de PSG i Arsenal. Aquesta tarda hem pogut veure imatges dels futbolistes del Barça agafant el vol cap a Madrid, on els esperava Luis de la Fuente, i hem pogut veure Pau Cubarsí amb la mà dreta embenada.
0: Sí, és veritat.
1: Fins i tot signant autògrafs.
0: Amb la mà embenada.
1: Que... amb la mà, sí, sí, però ell ferm i amb bona fe. Allà, sí.
0: Qui és dretà, és dretà. Escolta'm, això no es pot canviar.
1: Sí. Hem preguntat i ens diuen que encara té a veure amb el que va passar al partit al camp de l'Alavés. Quan va caure malament, se li va quedar el dit malament, es va fer una capsulitis i necessita aquesta fèrula uns dies. Estarà a punt Cubarsí i al 100% per l'inici del Mundial. S'han incorporat també els anomenats jugadors de suport, que aquests dies participaran als entrenaments i també jugaran dijous a l'amistós de Corunya contra Iraq. Entre aquests futbolistes hi és Marc Bernal. Per tant, ara a les Roces hi ha 9 jugadors del Barça: Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres, Lamine Yamal i també Marc Bernal. Demà, primer entrenament que serà obert al públic. Demà passat dilluns 1 de juny és el dia límit que tenen les seleccions per donar les llistes oficials. De moment n'hi ha 31 de les 48. Per tant, dilluns serà un dia de moltíssimes convocatòries.
0: En falta alguna de grossa, perdona, eh?
1: Uruguai, si la vols...
0: I a més del grup de la selecció espanyola, vull dir que entenc que pot tenir cert interès.
1: Totes les europees grans ja han donat les seves llistes, les sud-americanes també, jo crec que de les grans... Clar, no li diguis a un uruguaià que no és una selecció gran.
0: No tinc... Dos Jocs Olímpics quan no existia el Mundial.
1: Ja en parlarem, això, quan arribi la tercera jornada, però ells tenen, efectivament, com ara tu bé apuntes, Oriol, ells tenen dos Mundials, però van en quatre estrelles.
2: Són quatre vegades campions del món.
1: Són quatre vegades perquè ells, els Jocs Olímpics del 24 i dels 28, del 28, com que aquells dos Jocs Olímpics...
0: Encara no hi havia Mundial.
1: Els organitzava la FIFA, perquè la FIFA, els dos únics Jocs Olímpics que ha organitzat i que han estat sota el seu paraigua són aquells, els de 24 i el 28, Uruguai considera doncs, que compten com a mundials, encara que no fossin copes del món, i no els treus d'allà, eh? I sobretot és un argument que els argentins tiren per terra, i és un mundial en el que hi ha moltes opcions. Jo ara mateix situaria en un 60-70% de possibilitats que es trobin a setzens de final Uruguai i Argentina, perquè si Uruguai queda segon i Argentina primer, es creuen a setzens.
3: Estàs donant a la selecció espanyola primera, no?
1: Jo he dit clar, clar. Tu què creus, que Espanya queda primera o segona en el grup? És un 60-70%.
3: Jo crec que, evidentment, donat com són els grups, a Cap Verd i a Aràbia Saudí, possiblement els dos guanyaran.
0: Compte amb Aràbia, que va guanyar Argentina a Qatar.
4: O el Cap Verd, Espanya comença en Cap Verd, no?
3: Sí.
4: Aquests primers partits, a mi, sempre...
3: Però el Cap Verd...
0: Espanya-Suïssa, Sud-Àfrica, sí, senyor.
1: Espanya-Suïssa sempre és difícil.
0: Sí, mai doni res per segon mundial.
3: Suïssa amb Cap Verd.
4: No, comparo.
1: Aquí creus que queda primer, Espanya o Uruguai?
4: No, però sí que el Cap Verd, Aràbia Saudí...
3: A priori és millor la selecció espanyola, però...
1: Jo crec que Uruguai es pot deixar punts contra Aràbia o Cap Verd, fins i tot. Crec que Uruguai es pot deixar punts.
2: Compte amb el moment d'Uruguai, que va començar l'etapa Bielsa molt, molt bé, sent primera destacadíssima a les classificatòries com Mebol, però d'allà ha anat cap a baix, Bielsa qüestionadíssim, veurem la llista perquè hi haurà polèmica segur, veurem la roda de premsa de Bielsa un cop doni la llista. No arriben els millors dels contextos, Uruguai.
0: Doncs falta la llista d'Uruguai, però dilluns...
3: També crec que Espanya no arriba, com a mínim, al principi no arriba bé. No arriba bé perquè...
0: Molts jugadors que surten de lesió...
3: Nico està tocat...
4: Miquel Merino
3: està tocat, Zubimendi no arriba tampoc bé...
2: No ha estat jugant a la part final, Zubimendi, no, de la temporada.
0: O sigui, dilluns ja tindrem el quadre complet de llistes,
1: eh? Mira, et dic que en 17 llistes, demà n'hi ha una. Avui no hem tingut convocatòries. Demà una, que és Algèria, ja que em preguntes el detall, demà una, que és Algèria, tindrem 32, i dilluns en tindrem 16. O sigui, dilluns serà una bogeria.
0: N'hi ha que deixen els deures pel final.
1: Un nom propi, Neymar. Està lesionat, però anirà al Mundial igualment. És una lesió que el tindrà entre 2 i 3 setmanes de baixa, va molt just, però Carlo Ancelotti ha garantit la presència de Neymar al torneig. Ell que creu que es pot recuperar pel primer partit contra Marroc i, si no, pel segon contra Haití. Ha fet roda de premsa perquè demà juguen un amistós contra Mauritània i ha dit que o li han preguntat a Ancelotti, perdona, contra Mauritània, contra Panamà, juga demà a Brasil, i li han preguntat què hauria fet si la lesió hagués estat més greu. És a dir, li han preguntat què hagués fet si hagués estat de grau 2, i Ancelotti ha fet servir la seva ironia habitual. Ha dit, si el meu avi tingués rodes, doncs hauria estat un cotxe.
5: Si en aquell dia el senyor soubesse que la lesió era un grau 2 i no un edema, el senyor teria convocat Neymar?
6: Obrigado. ¿Sabes qué se dice en Italia? Si mi abuelo tenía la rueda, sí, mi abuelo, mi abó, tenía rueda, era un carro. ¿No? Entonces, sí, Neymar, cuando yo llegué a un museo, estaba en los 26.
1: El museo és en aquell acte solemne que va fer, el va convocar i se l'emporta.
4: Es va lesionar el dia següent, no? Gairebé. O sigui, el dia següent o dos dies després de donar la llista es va lesionar.
1: Jo crec que ja ho estava i que el Santos no ho havia dit.
0: Home, la turra amb Neymar va ser... Sí.
1: I per cert,
4: tu creus que ho estava?
1: Jo crec que ho estava i que el Santos no ho
0: havia dit. Home, és una mica sospitós, sí. Que després de la llista... Sí. Ai!
3: Jo crec que Ancelotti ha rebut pressions perquè...
0: No, és que hi va haver una turra a tots els nivells.
2: Ancelotti és el millor gestor de pressions de la història. És a dir, la CBF...
3: Que vingui Neymar!
2: No és res per ell. Ha treballat amb els presidents més difícils de gestionar la història. Tots.
3: Què voleu, Neymar? Que vingui.
4: Ja mato a Jau Pedro.
1: I una última dada. Han fet oficials els números de Brasil pel Mundial i Neymar portarà el 10.
0: Com és? Com ha de ser? Tenies algun dubte?
1: El cromo
4: perfecte. I serà la samarreta més venuda.
1: No com la Minya Mal, que l'altre dia Dani Olmo ja es va encarregar quan va sortir la convocatòria de publicar-se amb el número 10.
3: Els dorsals ja, perquè jo avui quan s'han vist les imatges dels jugadors del Barça marxant d'aquí, per exemple, a Eric se'l veia amb una maleteta que deu haver donat la selecció,
1: no és oficial,
3: i portava el 24.
1: Sí. No, pot ser
0: seva.
1: A no ser que es filtri abans, però per ara...
3: No, era una maleteta amb ja de la selecció.
1: Sí, era de la selecció espanyola, és veritat.
3: I portava el 24.
0: Caram.
1: Però oficial no és, de moment.
0: S'han jugat amistosos, no?
1: Sí.
0: Avui, ahir teníem Iraq amb Montilivi.
1: Sí, ahir va jugar...
0: Iraq a Andorra.
1: Ahir sí, Iraq va guanyar 1-0 a Andorra, un partit que es va jugar a Montilivi. Iraq està a Espanya aquests dies, està a la Vall d'en Bas.
0: Sí, correcte.
1: I se'n va cap a la Corunya per jugar contra Espanya. Avui s'ha jugat Escòcia 4, Curaçao 1, partit on, per cert, s'ha lesionat Billy Gilmour, titularíssim a Escòcia, jugador del Nàpols.
0: Sí.
1: Clar, a Escòcia ara estan emprenyats per això de... Amistós estúpid, no?
0: Però no és el debat de sempre.
1: Però l'amistós era un amistós de la pròpia selecció.
0: L'has fet tu.
1: L'has fet tu.
2: El metavirus FIFA.
1: Sí,
0: exacte.
1: Sí, has perdut un jugador de la teva selecció, perquè... No...
0: És l'autoimmune.
3: És baixa pel Mundial.
1: És baixa pel Mundial?
3: Sí,
1: no,
3: sí.
1: Ja s'ha...
3: No, és per saber-ho.
4: T'interessa.
0: I ara el meu dubte és, poden cridar algú al seu lloc?
1: Sí. No, aquí, i tant. Aquí la normativa és... tu dones una... És a dir, la llista tu l'has de donar com a data límit fins al dia 1 de juny. Si la dones abans és perquè vols. La data límit és 1 de juny i pots fer canvis fins a 24 hores abans del debut.
0: Ah, val.
1: Del
0: aquí,
1: teu debut.
0: Aquí anava jo.
3: I ha de ser un dels 55.
1: Un dels 55.
2: De la prellista, sí.
0: Val.
1: Correcte.
0: Val. Alguna cosa més?
1: Sí, demà uns quants amistosos, entre els quals juga Cap Verd, primer rival d'Espanya, contra Sèrbia, i et destaco entre els molts amistosos que hi ha Brasil-Panamà i també Alemanya-Finlàndia.
0: Déu-n'hi-do.
3: M'encanta el Dami, quan es posa... Bueno, ja.
0: No.
1: Ja tenim aquí, això.
4: No, seriós.
3: Mode mundial.
0: El tenim mig perdut, ja, absolutament.
4: No, quan ha dit Brasil-Panamà i s'autocorregit...
1: Estic molt dispers, ja, ara mateix
0: ni saps no, el que està passant al Madrid, per exemple.
1: No, ara jo ja... aquesta proposta de la Conmebol de 64 seleccions em té molt boig, ja. Un mes de maig de 2030 amb 64 convocatòries ja és una cosa...
0: Serà molt dur el 2030.
1: Sí.
0: El 2030 hi haurà Florentino a la llotja del Bernabéu?
1: Jo crec que guanyarà les eleccions, però pot ser que no hi sigui perquè, bueno, hagi dimitit.
4: Prèviament, no? Clar.
1: Perquè hagi dimitit, he dit.
0: Val. Tira, què ha passat
1: doncs,
0: avui?
1: Doncs com tu deies, avui la campanya a les eleccions del Madrid s'ha jugat al Puskás Arena, on s'ha disputat la final de la Champions. Per un costat, Florentino ha assistit al partit convidat pel president de la UEFA, Alexander Seferin. Abans d'entrar a l'estadi hi ha hagut un bany de masses per Florentino. Florentino ha respost Marca, que li ha preguntat, enmig del bany de masses, si es feia estranya una final de Champions sense el Madrid.
7: ¿Cómo se hace raro una final sin Madrid?
8: ¿Sin el Madrid? No, hombre, no. Solo hemos ganado 15.
1: Solo hemos ganado 15. deia Florentino. I per un altre costat, avui ha estat més protagonista que Florentino, Enrique Riquelme, un dels moments de l'any. El seu rival, Enrique Riquelme, ha fet passejar 4 autobusos pels voltants del Puskás Arena per promocionar la seva campanya. S'han pogut llegir 2 lemes: disfrutat de la noche, volveremos, los rivales van y vienen, el Real Madrid vuelve.
0: Aquí, clar, vull dir, Riquelme ha pensat, Florentino està a Budapest, està a la llotja, convidat per la UEFA, doncs jo també seré a Budapest, vaig a plantificar allà 4 autobusos i a fer campanya a Budapest.
3: Pocs votants tindrà, no, a Budapest?
0: No, és una demostració una mica de força. És com la lona de la Porta Madrid.
2: No la gent de Florentino. Clar. Si tu no fas això avui, només en claus d'eleccions, només parles de Florentino, del que ha dit, de que ha estat allà, de que marqui perfil institucional, en canvi d'aquesta manera tu...
0: Clar, és que aquí el matís que Florentino és president actualment del Madrid, o sigui, sí, no ha dimitit. Per exemple, ahir hi havia el Madrid-Castilla-Sabadell del playoff d'ascens a segona i el Madrid va fer un tuit des del compte oficial amb una foto de Florentino a la llotja, el president donant suport al Madrid-Castilla en el playoff d'ascens. Vull dir que igualtat de condicions també des del punt de vista dels recursos que tu tens a mà, comunicatius essencialment, estan dins del club, doncs no tenen res a veure amb els que pugui tenir el candidat opositor en aquest cas.
1: D'on creieu que han sortit aquests autobusos? De Budapest o de Madrid o d'on?
0: Una bona pregunta aquesta.
4: Sí, que els han... No?
0: I venen, els conductors han sortit quilometrada...
2: Vull pensar que de Budapest, seria, no? Quina despesa més innecessària.
4: Els haurà llogat allà, directament. Allà,
1: no sé, pregunto.
4: No, però sí que és veritat.
0: Això no ho improvises, és a dir, no ho penses ahir la nit.
1: No.
0: Vull dir que no. La campanya, per improvisada, trobo que està bastant treballada per part de Riquelme.
2: Pensava Florentino que el pillaria amb el pas més canviat del que l'ha enganxat a Enrique Riquelme, que evidentment ha hagut d'improvisar d'última hora, però que bé, se n'estan sortint prou bé, que no guanyarà les eleccions, o bé, jo m'hi jugaria alguna cosa que no les guanyarà, però que tot i així pugui esgarrapar alguns vots que fa 6 mesos semblava absolutament impensable, també serà un missatge que Florentino faria bé de llegir correctament.
4: Jo cada dia passa la sensació que serà més igualat del que es... No? Cada dia tinc la sensació que es va igualant més. Aquesta és la sensació que tinc.
3: Jo crec que ha guanyat el Florentino segur, a més perquè té tota la maquinària del poder. Però Riquelme, si està pensant en un futur, en clau futur, que jo crec que traurà més vots dels que possiblement es puguin pensar i farà aquest coixí pel futur, que teòricament Florentino ja no hi serà.
4: Sí, sí. Parles amb gent del Madrid i, clar, Riquelme ho basa tot i jo crec que està bé en voteu-me pel que vindrà del futur, o sigui, pel futur que ha de venir. I, en canvi, Florentino basa una campanya en pel que ha sigut. I està bé, al final. O sigui, el votant del Madrid haurà de decidir el soci si vota pel que ha sigut el Madrid o si vota pel que ha de ser. Si ha de votar pel que ha de ser el Madrid... Jo crec que el futur en Florentino, per l'edat que té... Per tota
0: el 2030 tindrà 83 anys.
4: Pel que ha de ser el Madrid, ha de ser amb Riquelme. Pel que ha sigut, doncs potser segueix guanyant Florentino, que seria lògic.
0: Jo crec que hi ha una cosa interessant aquí també, que és més enllà del percentatge amb el qual acabi perdent Riquelme, que crec que el fet que hi hagi hagut votacions habilitarà Riquelme per, durant el mandat de Florentino d'aquí fins al 2030, fer d'oposició.
2: Sí, ser el cap
0: perquè de l'oposició. Tu no el coneixies. És que això, a Riquelme no el coneixies.
2: Bueno, és que a Riquelme primer que el posa el mapa a Florentino. El dia de la roda de premsa serpèntica, quan fa allò de que habla con acento
0: mexicano,
2: sud-americano. Sí, mexicano, que per començar en Mèxic no és Sud-Amèrica, és
0: Centroamèrica.
2: Sí. No, és Nord-Amèrica. No, és Nord-Amèrica. Sí, és Nord-Amèrica, juntament amb Canadà i Estats Units. Això, per començar, que ho fa amb aquesta displicència, el posa ell al mapa. I després que jo crec que no s'esperava que tingués els reflexes econòmics per poder-se presentar. Presente, està fent una campanya relativament digna i serà el cap de l'oposició durant els anys d'aquest, jo també crec, últim mandat de Florentino.
0: Ha parlat Riquelme,
1: sí,
0: Dami?
1: Sí, a banda del show dels autobusos, Riquelme ha parlat aquest vespre a la COPE i ha dit que aquesta... Bé, ell havia anunciat el fitxatge de 2 estrelles mundials i ja han anunciat una. Ha parlat d'una estrella que té tancada, ja havia dit que no podia ser que Espanya no tingués representació madridista i, per tant, ha deixat anar un nom que tots ens podíem ja més o menys imaginar, podem intuir de què es tracta.
8: Es un gran jugador, lo he dicho estos días muchísimas veces que me han preguntado, es un gran jugador y no tengo por qué esconderlo. Si yo soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri, pues jugará en el Real Madrid. Entonces la selección española pues tendrá un jugador y no pasaremos por la dolorosa vergüenza de no tener ningún jugador del Real Madrid a la selección española. A mí me gustaría que Rodri jugase en el Real Madrid.
1: Bé, doncs anuncia Rodri, tot i que va donant...
0: Sí, és un jugador no com Rodri, no diu Rodri, sí. No diu serà Rodri, però és veritat que ja l'altre dia se li va entendre que anava per aquí.
2: Quins tuits hauria de fer ara el Manchester City?
0: Ah, bona pregunta.
2: No? Perquè Rodri és un jugador amb contracte amb el City, sí. Un jugador de la plantilla del City, del qual, és veritat, és un candidat, no és el president del Madrid, però és que dèiem abans el Barça com a institució tampoc no ha dit res. Què hauria de dir ara el City, si fes com fa l'Atlético de Madrid?
3: Dit... Possiblement no li agradarà a Pini. És que li va pispar la pilota.
0: A la pilota. És veritat.
1: Dimecres dirà quin és el segon crack que té lligat. Va a l'Hormiguer o dimecres. I allà, en principi, és el Marc. En el...
0: Allà ha dit que dirà qui és l'altre jugador.
1: El segon crack, dimecres.
0: Que té tancat.
1: I l'entrenador...
0: La meva pregunta és si ara... És a dir, en l'escenari que, evidentment, Florentino guanya les eleccions... Rodri què? Perquè, vull dir, clar, havia sonat ja abans que sí, Riquelme...
1: Sí, tot això és molt pervers, perquè ara Florentino pot fer la de... Si tan madridista ets, doncs cedeix-me els jugadors que tens lligats.
3: O també dir, si Rodri s'ha lligat a Riquelme, ara no el vull.
0: Ara no el vull.
1: Això també... Sí, clar, no, també seria molt florentinià.
3: Molt de Florentino,
2: sí, però a mi em fa sensació més que és que Rodri està molt a prop del Madrid, sí, que sigui el president, que...
3: És molt...
2: Una altra cosa, un detall
3: molt del Real Madrid.
2: Tu, Dami, que has escoltat a Riquelme més que jo, perquè jo el vaig llegint més que escoltant, pot ser que estigui matitzant el seu accent mexicà?
0: L'altre dia ho va explicar...
2: Molt més castellà que no pas mexicà.
0: Ho va justificar, com volem dir, no tinc accent mexicà, però com que moc molt per allà, doncs t'acabes empaltant, no? Va posar l'exemple, per exemple, de la Fèria d'Abril, que tu vas a la Fèria d'Abril i acabes la setmana parlant amb accent andalús.
2: Jo no torno parlant amb andalús.
0: Això és l'explicació que va donar Riquelme.
2: Fèria d'Abril, però...
0: És l'explicació que va donar
1: Riquelme.
0: Te la pots creure més o menys, però...
2: Sí, sempre, bueno, també si dic... fer servir l'adjectiu del que penso de la gent que va a la Fèria d'Abril i torna a parlar en andalús,
0: i de la gent que canvia accents a conveniència.
2: Exacte, això, aquí ho diem dos que parlem amb...
0: En podríem
2: parlar. Sí,
0: en
2: Pallarès i en
0: Lleida. Què n'has a dir?
1: No, res més, que de l'entrenador ha dit que no pot donar cap nom, que té converses molt avançades, però que és un entrenador que està en un club i que, per tant, dubta que en una setmana, que les eleccions són diumenge que ve, doncs pugui revelar-ne la identitat. Enrique Riquelme, aspirant
0: una
1: a enderrocar Florentino.
0: Una setmaneta de
1: complicat.
4: Estava pensant en el segon nom que pot donar.
0: Ai, tens no alguna sé. Idea?
4: No, jo que sé, un Haaland podria donar, no?
0: Seria ara, però, bastant divertit. Un candidat a la presidència del Madrid pugui lligar... Al final, no sé.
3: Al final, home, el City ha marxat Pep, però...
4: Per això...
3: Tampoc es quedarà sense
0: Bernardo,
3: jugadors.
0: Sí, tothom marxant del City. Bé, veurem, queda una setmaneta de...
2: Molt intrigant qui pot ser l'entrenador, eh?
3: Crec que va dir, si no m'equivoco, que eren els dos del mateix equip.
1: Del jugador? Sí. No, és que em va dir que parla molt de Haaland.
2: No, a mi m'havien dit Bernardo, fins i tot.
1: Que... Bernardo al Madrid.
3: Crec que va dir això.
2: No crec que hi vagi, però deien que del mateix equip.
0: Bernardo va al Barça.
4: Que Haaland pot ser un Beckham la porta, Haaland, Riquelme, eh? Compte, eh? Veig bastant. Com a mínim entraria 100%, si diu que fitxa Haaland, entraria 100%... tindria més vots, jo crec.
1: Sí, Haaland et dona vots.
4: Ens ho passaria millor.
0: Més que Rodri.
1: Però llavors, si ve Haaland, Mbappé o Vinicius van fora. Vamos a hablar de futbol, no?
2: Ara, estaria guanyant unes eleccions a lo Florentino. Florentino les guanya en Figo.
0: Totalment. Doncs ho veurem. Queda una setmaneta d'eleccions. Diumenge que ve, dia 7, les votacions a Valdebebas. Javi Muñoz, Ferran Correas, Marc Barbà, Damià López, gràcies. Que vagi molt bé. Fem una pausa i rematem el Tu diràs.
9: RAC 1. A Carhaus Volkswagen Vehicles Comercials Service Plus t'oferim Express Service. Fem el manteniment de la teva furgoneta en només una hora. Garantit, o et tornem els diners. Sense espera, cita prèvia i màxima puntualitat. Tot gràcies a Express Service de Carhaus Service Plus. Només a Carhaus Sant Boi. Concessionari oficial Volkswagen Vehicles Comercials.
10: Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
11: Porta RAC1 i RAC1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
12: Escolta, descarrega.
11: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
0: Nou minuts per la una, rematarem el Tu diràs parlant del play-off d'ascens a la segona divisió. Recordo que ahir el Sabadell el va començar amb mal peu, perdent 2-0 contra el Madrid-Castilla a Valdebebas. Haurà de remuntar a la nova Creu Alta si vol ser a la final per l'ascens a segona divisió i per intentar doncs, colar-se al futbol professional. I demà arrenca aquest camí cap a l'ascens a l'Europa, al Club Esportiu Europa, que 63 anys després, que es diu molt aviat, tornarà a jugar unes eliminatòries per pujar a la categoria de plata. Aquella vegada va acabar bé i ara els escapolats volen repetir la història. Són a 4 partits d'aconseguir una gesta que fa uns mesos era absolutament impensable i s'estrenen demà al play-off a l'anada de semifinals contra el Celta Fortuna, contra el filial del Celta de Vigo, i per parlar-ne

0: d'altres setmanes durant la temporada. Què us ha dit Adai? Com ho heu viscut?
1: No, l'hem viscut com una setmana més, no? Bueno, al final tampoc volem que sigui una setmana molt especial perquè no hi hagi res diferent i pugui posar nerviós a ningú, no? Hem continuat analitzant tan normal el rival i res, també passen ratos agradables que si no hi ha en aquests ratos, doncs es passa pitjor.
0: Ara ho dèiem, fa uns mesos això era impensable i ara, escolta'm, és que ho teniu a 4 partits. És a dir, quina animalada, no?
1: Sí. És que l'objectiu del club al juliol era la permanència i fixa't tu que ara estem a 4 partits de pujar de la Hypermotion, que això per la ciutat de Barcelona també seria espectacular, no?
0: Totalment. Què n'espereu del partit de demà? Ho dic perquè us queda la tornada, que serà Balaïdos, per cert. No sé si... Ostres, serà dels escenaris que, vestint la samarreta de l'Europa, com a mínim, doncs has trepitjat més imponents. I en el qual l'empat al final de la pròrroga no us serviria, no? Que hi ha aquest factor que fa que afrontis d'una manera o d'una altra les eliminatòries, suposo.
1: Correcte, així és. L'empat no ens donaria passar de ronda, però nosaltres estem centrats en treure un molt bon resultat perquè al final allà a Balaïdos, un camp gran, que potser fan campanya i et fiquen a 10.000 persones, doncs has d'anar amb un bon resultat, no? per agafar confiança, però bueno, estem molt motivats i segur que amb la nostra gent jugarem amb un mes.
0: Això t'anava a preguntar. Can Dragó, evidentment, no és el nou Sardenya, ho hem anat dient durant tota la temporada, però demà, evidentment, estarà ple i, vaja, la comunió aquesta que heu tingut tota la temporada i que ve de molt enrere d'anys anteriors està sent clau i demà ho ha de ser, no?, també, Jordi?
1: Sí, mira, fixa't que bueno, la setmana passada contra l'Eivissa ja va ser el moment que l'equip va començar a notar que ja hi ha més caliu, saps, a Can Dragó? Tot i ser un estadi, entre cometes, amb camp d'atletisme, però ja se sent aquesta, que hi ha més pressió, ja ve més gent, o sigui que el diumenge, o sigui, demà esperem que s'ompli i ens ajudin.
0: Què en sabeu del filial del Celta? Quin equip veurem demà enfront l'Europa?
1: És un equip molt jove, amb jugadors de molta qualitat, que alguns ja han debutat amb el primer equip, i que, bueno, que sortiran amb cap pressió, no? Ells al final tenen molts 20 anys, que tenen encara molta carrera per endavant, i nosaltres hem d'aprofitar això, no? De sortir molt intensos i de dir que aquí el que ens va la vida és a nosaltres.
0: I en l'aspecte personal, vaja, tu ets una de les referències de l'equip, 22 gols, segon màxim golejador de la categoria, que parlant de Primera Federació es diu molt aviat. No sé si t'has imaginat marcant en un play-off amb el teu Europa, amb l'ascens a segon en joc.
1: Doncs sí, mira, jo he fet només un play-off, que va ser el de l'època del Covid, a tercera.
0: Sí, perquè l'any passat va pujar directes.
1: Correcte. I a mi em diuen fa literal 6-7 anys que jugaria un playoff a segona divisió i et diria que estàs boig, no? Perquè ho veia com molt lluny, no? Però bueno, jo crec que amb molt de treball i sobretot fam es poden fer grans coses.
0: I per què no a segona divisió la propera temporada? Amb 31 anys Jordi Cano al futbol professional, amb l'Europa. Ostres, això seria... Vaja, ho has dit tu abans, per Barcelona, per la Vila de Gràcia, inexplicable, segurament.
1: Sí, seria el somni, tant per mi com pel meu germà, imagina't el que seria.
0: A vosaltres us han de renovar l'endemà d'aquest ascens, si es produeix.
1: L'essència que agafaria el nou Sardenya amb gespa natural, rebent equips històrics, doncs seria espectacular. Per això et dic que l'equip es deixarà l'alma i l'ànima i amb moltes ganes ja de sortir ja i entre cometes rebentar-los.
0: I tant. De ganes i de motivació al vestidor de l'Europa, evidentment, no en faltaran demà en aquest partit d'anada de les semifinals, a Can Dragó contra el Celta Fortuna a partir d'1:15 de la tarda i en directe, evidentment, aquí a RAC1. Jordi

0: Cano, molta sort i moltes gràcies.
1: Moltes gràcies. Una abraçada.
0: 2 minuts per la una, ho rematarem amb motor.
2: GT RAC 1.
0: Avui hem tingut l'esprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP i estàvem molt pendents de Marc Márquez, que aquest cap de setmana tornava a l'acció a Mugello després de l'accident de Le Mans i l'operació posterior. Això va ser a principis d'aquest mes de maig. L'acabarem, però, amb Marc Márquez novament sobre la pista. Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, Oriol, bona nit.
0: Com li ha anat aquest dissabte?
3: Doncs diria que ha transmès prou bones sensacions a la pista, però, en canvi, les seves declaracions posteriors refreden força les expectatives. Ha quedat quarta la qualificació aquest matí, segona fila de la graella, prou bon resultat, tenint en compte que avui fa exactament 20 dies que va passar pel quiròfan, i a l'esprint ha fet una arrencada fulgurant, s'ha posat primer a la primera frenada, però encara la primera volta ha anat perdent posicions, Jorge Martín l'ha tret de traçada amb topada inclosa, i al final ha acabat cinquè. Aquesta és la valoració que n'ha fet Marc Márquez a DAZN.
4: Contento estoy y estoy en un proceso que, bueno, toca celebrar cuando entras en la Q2, toca celebrar una segunda línea y toca celebrar un top 5. Mañana veremos, intentaremos seguir trabajando. Evidentemente no me conformo nunca con estos resultados, pero ahora debo conformarme y debo estar calmado. Mañana intentaremos, igual que hoy, salir con ganas, ver dónde estamos, pero hay claramente los 4 pilotos que han quedado más por delante nuestro, y luego está Fermín y Pecco, que creo que en el papel, sobre el papel, van más rápido que nosotros, pero intentaremos gestionarlo de la mejor manera.
3: Ja ho has sentit, diu que està content, però amb la boca petita i amb un discurs que pràcticament diria que s'autodescarta, sí, de la lluita per la victòria i fins i tot del podi demà al Gran Premi. I és que en aquest retorn a la pista aquest cap de setmana, després de l'operació d'espatlla per treure el cargol desplaçat que li estava fent la guitza, era molt important, diria el més important, comprovar si el campió Cerverí podia recuperar el pilotatge de l'any passat, i de moment, tampoc cal fer saltar les alarmes, perquè evidentment ha de tornar a agafar el to físic, s'ha de readaptar, tornar a agafar el ritme de competició, tot el que vulguis, però de moment no podem veure el Marc Márquez pilotant a l'atac, que és com ho fa quan està en plenitud.
4: Si me caliento tengo las de perder, entonces es verdad que la primera vuelta pues me han dado por todas partes, pero es así, cuando tú no atacas, la mejor defensa es un buen ataque, entonces si tú no atacas te atacan en la primera vuelta, es lo normal, pero he decidido salir calmado y mañana a ver si podemos hacer una buena salida, pasar esas primeras vueltas y adoptar un ritmo cómodo para poder hacer toda la carrera de una forma decente. Es que estamos en un circuito que no es el mejor a nivel físico, creo que todo el mundo, estés en forma o no, pues sufres, lo que si estás mejor, pues puedes forzar más en esos cambios de dirección, que es ahora donde estoy perdiendo un poquito más.
0: Doncs a veure com li va demà la cursa llarga a Marc Márquez, la cursa de Gran Premi. Avui l'esprint se l'ha endut el madrileny Raúl Fernández.
3: Sí, victòria amb reivindicació del pilot madrileny de l'equip Trackhouse, que és el satèl·lit d'Aprilia, i per davant d'un dels oficials de la marca, Jorge Martín. Reivindicació perquè l'últim Gran Premi aquí a Catalunya hi va haver tensió entre les dues escuderies després que topessin precisament Fernández i Martín a la cursa, que per cert s'han saludat esportivament després de l'esprint.
0: Està bé.
3: I també reivindicació en clau de mercat per Raúl Fernández, que de moment no té moto per continuar competint a MotoGP l'any que ve. El sentim, Raúl Fernández, guanyador de l'esprint també a DAZN.
5: Está siendo uno de los momentos más difíciles de mi carrera deportiva, y creo que sin mi familia pues no sé si estaría aquí. Entonces, darle las gracias y gracias al equipo. La verdad que me cuesta mucho decir cómo ha ido la carrera, porque simplemente después de vivir lo que hemos vivido estas últimas semanas, la situación que tenemos, entonces gracias a ellos pues hoy he conseguido ganar.
3: Resultats com el d'avui segur que l'ajudaran a trobar un projecte esportiu. El segon, Jorge Martín, també és notícia perquè aquest matí ha establert un nou rècord de velocitat a MotoGP, Oriol, 368,6 km hora sobre dues rodes amb moto a la recta de Mugello. Una bestiesa. El podi l'ha completat Fabio Di Gianantonio III, Alex Rins ha acabat 12è i Maverick Viñales 19è. Demà, cursa de Gran Premi a les 2 del migdia, la seguirem en directe al 14:15 amb Ezequiel Apol, Fernández segon i Martín tercer a la primera fila, Marc Márquez, Fermín Aldeguer i Pecco Bagnaia a la segona, Rins 12è i Viñales 15è a la graella.
0: I abans les de Moto2 i Moto3.
3: Sí, la de Moto3 a les 11 del matí amb David Almansa a la Apol, el líder màxim Aquiles 15è a la cinquena fila de la graella, i els catalans Joel Esteban 6è a la segona, Marco Morelli 8è a la tercera i Valentín Perrone 16è a la sisena. I la cursa de Moto2 a 1:15 amb el líder Manu González a la posició preferent de sortida.
0: Gràcies, Quim.
3: Bona nit.
2: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Vinga, anirem tancant la 1 i 3. Havíem deixat a l'inici del programa dos partits pendents d'acabar els 16ens de final de Roland Garros, el quadre masculí entre el portuguès Faria i el nord-americà Tiafoe. Ha passat Tiafoe, que s'enfrontarà als 8ens a l'italià Arnaldi. Ho ha fet amb 5 sets. I també ha passat a 8ens Félix Auger-Aliassime, el canadenc, que s'ha imposat en 4 sets al nord-americà Nakashima i es creuarà als 8ens amb el xilè Tábilo. Àlex Farsac, bona nit.
6: Bona nit,
0: Oriol. Què més ens deixem de cara a les properes hores?
6: Doncs mira, a segona divisió, demà jornada decisiva, tant per la part alta com la part baixa de la classificació, es decidirà quins quatre equips, entre l'Almeria, el Màlaga, les Palmes, el Castelló, el Burgos i l'Eibar, disputaran el play-off descens a primera divisió, i a més, Leganés i Mirandés es jugaran la permanència en un duel directe on el Mirandés només li val la victòria. A 6:45 es disputarà l'Almeria-Valladolid, el Depor, les Palmes, el Zaragoza-Màlaga, el Castelló-Eibar, el Burgos-Andorra i el Racing-Cádiz, i a 9:00 el Córdoba-Osca i el Leganés-Mirandés. I demà també última jornada a la Lliga F. El Barça visitarà el Madrid a 4:00 PM a l'estadi Fernando Torres en un partit on no han estat convocades ni Alexia, ni Bapi León, ni Ona Batlle, tres jugadores que no seguiran al Barça la temporada que ve. El tècnic Pere Romeu ha explicat que han fet tot el possible perquè es quedessin al club.
7: Ho hem intentat donar tot perquè aquestes futbolistes es quedessin. Són lliures també de prendre les seves decisions, de prendre el seu futur, cada una amb el seu context, cada una amb la seva edat, però evidentment sí que ho hem intentat.
6: Doncs això, el Barça demà visitarà el Madrid Club de Futbol a 4:00 PM. I al Roland Garros, duel d'espanyols entre Rafa Jódar i Pablo Carreño a 1:45 del migdia. A 4:45 s'enfrontaran el neerlandès Jesper de Jong i l'alemany Alexander Zverev. A 4:00 es veuran les cares Mencik i Rublev, i a 9:15 del vespre, duel entre Casper Ruud i Joao Fonseca. En bàsquet, a 7:00 PM, el Barça s'enfrontarà al València en l'últim partit de la CB. Si els de Xavi i Pascal guanyen, quedaran tercers i es veuran les cares contra l'Àsia Joventut als quarts de final. En cas de perdre, caurien fins a la 5a plaça i perdrien el factor pista i s'enfrontarien al Lucan Murcia. A la NBA, a 2:00 PM, Oriol, els Oklahoma City Thunder s'enfrontaran al San Antonio Spurs en el 7è partit de la sèrie amb el bitllet a la final en joc. El guanyador es veurà les cares amb els Knicks. A la gran final, en handbol es tanca la Lliga Sobal amb el Barça visitant a 6:00 PM la pista del Logroño a La Rioja. Els de Carlos Ortega han guanyat 29 partits disputats fins ara de 29 i buscaran fer una lliga perfecta. I un últim apunt, en hoquei patins, a 12:00 PM el Liceu rep el Calafell en el segon partit de les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei Lliga.
0: Doncs déu-n'hi-do, com ve de carregat també el diumenge, no hi ha una final de la Champions, però vindrà carregat el Granollers també, juga a la Sobal, partit contra el Ciudad Real també a 6:00 PM en aquesta jornada unificada. Gràcies, Farsac.
6: Gràcies, Oriol. Bona nit.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. Tu diràs, amb Oriol Jové.
8: Esportiu McDonald's doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
2: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
9: Jack, dic jo que donaria molt de joc.
10: Yeah.
9: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
10: Yeah.
9: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
10: Yeah.
9: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
11: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: La La 1:07, hora d'anar plegant, recordant, com sempre, i agraint el que hagi fet possible aquest Tu diràs, el Pol Llergo, que ha estat el control tècnic i que avui justament acaba la seva etapa aquí a RAC1. Per tant, gràcies per tot, Pol, i molta sort en el que vingui a partir d'ara. Agraint també la redacció d'Esports de RAC1, que hagi fet possible un dia més el Tu diràs, que demà torna, com sempre, a partir de les 11, amb l'Aleix Pariser al capdavant. Bona nit.
10: Tu diràs.
9: RAC 1. Notícies. Júlia Manero.
12: Bona nit, passen 8 minuts de la 1. El sector educatiu finalment votarà a partir de dilluns i fins dijous la consulta per acceptar o no la proposta d'acord entre els sindicats i el Departament d'Educació. Si bé l'USTEC i els professors de secundària aposten pel sí, l'intersindical, la CGT i el sindicat COSA faran campanya pel no. Tot i això, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, es mostra confiada que aconseguiran el suport majoritari dels docents i podran validar així l'acord amb el govern.
13: Som optimistes, pensem que... Que pot haver un bon resultat, però malgrat això nosaltres evidentment estem compromesos a respectar el que surti en aquesta consulta.
12: Pel que fa a les vagues que hi havia convocades aquesta setmana, els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària s'hi han despenjat, però l'intersindical, la CGT i el sindicat COS mantenen les mobilitzacions. Les protestes es faran, doncs, en menor mesura, de dilluns a dijous en forma de vagues territorialitzades, i la convocatòria d'aturada a nivell nacional, convocada per divendres, dependrà dels resultats de la consulta. I en la mateixa línia, al País Valencià, els docents rebutgen la proposta del govern i mantindran una vaga indefinida, que va començar l'11 de maig. Els sindicats han sotmès a votació al pacte i el 80% dels professors han decidit mantenir les propostes. Les negociacions entre sindicats i govern valencià es reprendran demà a la tarda. I més coses. Un tiroteig al barri de la Florida de l'Hospitalet de Llobregat deixa un ferit lleu. Es tracta del segon incident amb armes de foc a l'Hospitalet en les últimes dues setmanes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per localitzar els autors del trets i aclarir-ne les causes. I els colombians tornen demà a les urnes en la primera volta de les eleccions presidencials. Les enquestes assenyalen que la presidència quedarà entre l'esquerra, liderada per Iván Cepeda, o l'extrema dreta, de Belardo de la Espriella. Tot plegat en un moment d'auge de l'extrema dreta a la regió, impulsada per Donald Trump. A Catalunya s'han habilitat fins a 4 punts de votació perquè els colombians i residents puguin votar. Són a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida, i estan oberts des de les 8 del matí fins a les 4 de la tarda. I ara els esports. Amb Àlex Farsac.
6: El PSG s'ha proclamat campió de la Champions per segon any consecutiu després de superar l'Arsenal a la tanda de penals. Els Gunners han avançat al marcador al minut 5 amb un golaç de Kai Havertz, però a la segona part Ousmane Dembélé ha fet el gol de l'empat transformant un penal. El partit ha acabat amb empat a un, tant en els 90 minuts com a la pròrroga, i el títol s'ha decidit des dels 11 metres. David Raya ha aturat un llançament de Nuno Mendes, però els errors d'Eze i Gabriel han acabat decantant la tanda per 5-4 a favor dels parisencs. La final també ha estat marcada pels aldarulls. De fet, els enfrontaments entre aficionats i la policia han començat abans que acabés el partit i ja deixen més de 300 detinguts i un agent ferit. Seguidors francesos han vandalitzat negocis, botigues i restaurants, a més de provocar desperfectes en vehicles i mobiliari urbà, i han aixecat barricades en diversos punts de la ciutat. La celebració s'ha concentrat especialment als Camps Elisis, on en aquesta hora encara hi ha prop de 100.000 persones, però cal recordar que aquests mateixos aldarulls posteriors de la celebració de Champions de l'any passat van acabar amb dues persones mortes, prop de 200 ferides i uns 500 detinguts. Un últim apunt, en bàsquet, a la NBA, aquesta matinada els Oklahoma City Thunder s'enfronten al San Antonio Spurs en el setè partit de la sèrie amb el bitllet de la final en joc. El guanyador es veurà les cares amb els Knicks a la gran final, que ja els estan esperant.
12: I amb el temps, la calorada ha fet enfilar el risc d'incendis aquest cap de setmana, i els agents rurals tenen activat el nivell taronja del Pla Alfa a bona part de l'oest del país. Les comarques amb més risc són la Noguera, les Garrigues, el Segrià i tot l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, avui hi ha hagut dos incendis, un a Barberà de la Conca i l'altre a Tremp. Els bombers, però, els han pogut controlar sense massa complicacions. De cara a demà, doncs, acabarem el maig amb un matí tranquil, però a la tarda i al vespre tindrem xàfecs i tempestes al Prepirineu i al Pirineu Oriental, que al tard més desgastats arribaran a la Catalunya central. En general, però, calor intensa amb temperatures molt semblants a les d'avui i més frenades que dijous i divendres. I això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web de notícies RAC1.cat. Bona nit.
10: Ara escoltareu
14: els millors moments
10: del Via Lliure.
15: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
16: Tertúlia de patates.
17: Tertúlia de patates de cada dissabte, de cada dissabte, de cada dissabte. Avui acompanyats de Toni Muñoz. Què tal, Toni?
18: Què
17: bon
18: tal?
17: Dia.
18: Bon dia, molt bé.
17: Al costat de l'Eva Jou, com estàs, Eva? Bon dia.
19: Bon dia, molt bé.
17: També de Joan Lluís García, bon dia.
20: Bon dia.
17: I Clara Molins, què tal estàs?
21: Molt bon dia.
17: Última tertúlia de patates del mes de maig.
20: Sí.
17: I a partir per això vol dir que la setmana que ve estarem al mes de juny, senyors! Bravo,
21: sí,
17: bravo.
18: Segons ha pogut saber RAC1, la setmana que ve serà més de juny.
17: Sí, sí, sí. Ja,
21: farà més calor encara.
17: Bueno, més calor que... Sí, sí, algun moment o altre fa més calor.
20: Tant
17: prou ja.
20: Prou ja.
17: Joan Lluís, prou ja.
20: I ho dic sincerament. Bueno, és que la gent...
17: Ja.
20: No, bueno, perquè la gent no ha de viure a menys 10 graus en aquesta redacció.
17: No.
20: És que als ports passem molt fred.
18: No, a tot arreu passa
20: calor,
18: el mateix.
20: Jo de tant en tant vaig veure Martí Oliveres,
17: a la vegada.
20: Només per l'escalfor que noto al seu voltant.
17: L'altre dia he de dir que l'Abel Caral va entrar a l'estudi amb un aparell... Per calcular la...
20: Per connectar...
17: Metre a metre...
20: Parlar amb els extraterrestres.
17: També. Metre a metre calcula la temperatura ambiental. I minut a minut. I llavors era per detectar, fer un estudi de camp sobre què passava a l'estudi, perquè hi ha gent que em critica que fa fred a l'estudi.
18: Ets el Cuní de
21: RAC1. No, estic a l'estudi. Per altra banda.
17: Se'm critica que fa fred.
21: Hi ha consens en la crítica.
17: Llavors, vam arrencar el programa a 25 graus.
20: Sí. Ah, però quin punt... No.
17: Va baixar... a 22
20: sí.
17: i 21, em sembla,
20: sí.
17: i llavors va pujar a 26 o 27. Sense tocar pràcticament ni un grau al càlcul de la temperatura de l'estudi.
20: Però
17: què va passar? Doncs que entra gent i surt, i llavors els que entren, de cop apaguen l'aire condicionat perquè sí, no t'avisen, pugen les temperatures... Bueno...
18: Però en aquest edifici, que és el mateix que compartim amb el diari...
20: Que ens hem donat entre tots.
18: Sí. No us han dit aquella frase de... No, però és que el control... Ja podeu tocar els botons, que el control és centralitzat. Però no sé d'on, no?
21: Ah,
18: és a dir, hi ha un senyor de manteniment que jo crec que és el que està jugant tot el dia amb les temperatures.
20: O no de manteniment, eh?
21: Ah, sí, ara s'entén tot.
17: Ens hem d'imaginar aquells malvats de pel·lícula que tenen moltes pantalles,
20: sí,
17: no?
20: Sí.
17: I que estan decidint el futur...
20: Jaume Molló.
21: I en funció de què posa més fred o més calor?
18: Doncs pues no ho sé, però jo sempre tinc fred i quan apareix el senyor de manteniment, que crec que es diu Alfonso, i li vaig dir... Alfonso... Tengo frío. I em va dir...
17: Si passeu aquí tot
18: bueno,
17: el matí...
18: Ja pots tocar els botonets aquí, que això no fa res.
21: Perquè això és l'eterna excusa per no resoldre-ho mai.
17: No, és veritat.
20: Bueno. Sí. No, però sí que hi ha zones fredes i zones calentes.
17: Ara,
20: és així.
17: Ara.
20: És
17: com les boles.
20: Correcte.
17: De les... Els sorrells. Però saps que és igual si fa fred o fa calor, que ho gaudeixes igual? La xocolata! Un lot de xocolata Geelong dedicat per a algun dels nostres oients, aquest lot que arribi l'estiu, arribi l'hivern, arribi la calor o les baixes temperatures, es gaudeix amb la mateixa intensitat. Un lot que té xocolata artesana amb ametlla, xocolata amb cacau al 70%, xocolata farcida trufa al rom, xocolata a la pedra, xocolata a la tassa i moltes d'altres que podeu gaudir si us toca aquest lot de xocolata Geelong. Què heu de fer per endur-vos-el?
18: Jo encara ja no m'ha quedat clar.
17: Fer retuit al missatge que acabem de publicar a Twitter i a partir d'aquí...
18: Costa de trobar aquest missatge, eh?
17: No és veritat, això.
21: Sí. Perquè l'algoritme no ajuda, no?
18: Clar, no.
17: Pots
18: a mi no
17: em surt,
18: anar,
17: eh? Has de, busques Via Lliure, vas al perfil...
21: RAC1
18: o
17: al
18: no?
17: Perfil,
18: Via Lliure.
17: Via Lliure.
18: Val.
21: Sí, de moment,
18: com es diu aquest programa?
21: No.
18: Via Lliure.
17: Busques a dins del perfil i l'últim missatge que ja ha publicat és aquest. Fas retuit i avall.
21: Clar, si busques a les 12 del migdia, malament.
17: Sí.
18: Ara.
17: Antes, els sortejos...
18: Ja
17: antes els sortejos requerien que enviessis una carta o correu postal.
18: Això és veritat.
17: Que truquessis per responent a preguntes.
18: Que ho revisés el notari.
17: Ara, revisió del notari. I aquí
21: això
17: no,
21: s'hauria de recuperar,
17: és fàcil.
21: La revisió del notari.
17: Bueno, depèn.
20: El senyor encarregat, per exemple, s'hagués acabat la feina de Filip Prim.
17: Ja, això sí.
18: Però escolta'm, no, però crec que és massa fàcil obtenir un lot de xocolata.
17: No, perquè per quantitat estadísticament és difícil.
18: Abans havies de fer una carta, havies de comprar un segell.
17: El que hi havia
18: antes... Havies d'anar a enviar-lo, que arribés aquí, i després et responien amb tota aquesta il·lusió de dir, hòstia, m'ha tocat. Ara fas un retuit i ja està.
17: A mi l'única cosa que em sap greu, realment, és que no es produeixi allò que als anys 80 i 90 es produïa, que es gravava en vídeo i es mostrava a posteriori, que era agafar tot aquell tou de 150.000 cartes, llançar-les amunt... Agafar-ne una.
20: El senyor encarregat, el Philip Prim.
18: Això era fantàstic.
17: Però ara amb els tuits no ho podem fer.
20: No, i que penso, els apartats de correus...
17: Encara hi són.
20: Estan buits?
17: No ho sé.
20: No, perquè això era com un...
17: No aneu a les oficines de correu.
18: Era com una bústia pròpia.
20: Clar, sí. Però tots els programes de tele tenien un apartat de correu, sí. 08, no sé quantos. Clar, tots aquests encara...
17: RAC1 no té apartat de correus.
18: De cara a la temporada que ve...
17: Volem un apartat de correus.
18: Sí, i que la gent... I no, i que les xocolates Jolong enviïn la carta.
17: Va, bravo!
18: Vinga, va.
17: Xocolates Jolong!
10: Jolong, Jolong!
17: Anem al que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
14: Doncs l'efecte de la marca al front un cop et treus el casc.
20: Ah, home, i tant.
14: És a dir, tu vens de, vens a casa...
17: Casc de moto.
14: El casc de la moto, no? I portes una estona amb el casc i arribes, et treus el casc i sempre queda la marca vermella al front. Ho he intentat tot, he intentat comprar-me cascos més grans, tots els cascos em vagin bé o no em vagin bé, sempre em queda la marca al front. Llavors vinc a traslladar-vos això de, us passa, no us passa, sí. Com es resol?
20: No es resol.
17: Pentinant-te diferent.
20: No, però el pentinat...
14: Depèn de quin pentinat tinguis, home, perquè si tens serrell, perfecte, però si tens... molt de front.
17: Doncs posa't...
14: Jo ja tinc manera de posar...
17: No t'obris tant al front, posa't el serrell davant.
14: No, jo tinc un remolí.
17: Sí que tens.
20: Gastes un bon...
17: Sí, tens serrell.
20: No m'he fixat.
14: No, tinc serrell.
17: Tens front i serrell, les dues coses.
14: Tinc front i serrell. Tinc un remolí, tinc un remolí.
18: T'has de llimar una mica el front, una mica...
14: No, però tinc un remolí que m'impossibilita totalment tapar-me la marca vermella. Doncs a un cantó. No, és igual.
21: Quan et dura més o menys aquesta marca?
14: D'un cantó a l'altre. Clar, és el que vinc a preguntar. És a dir, què feu per resoldre aquest problema a banda del
18: tema de la serrella? T'has de fer un petit massatge.
14: Us espereu una bona estona?
20: No. Estricisme i dignitat. És a dir, treus el cas, vas a la feina, la gent pot ser que et digui coses, però tu aguantes allà i com si no anés amb tu.
14: I ja està, encara que tinguis una reunió seriosa, hagis de ser una persona amb credibilitat...
21: Per trencar gel és estupendo.
14: Ah, sí? Sempre és un tema de conversa?
21: Sí, clar. I així no parles del temps.
20: I ets una persona que té moto, i també pots ostentar, saps, la teva qualitat.
18: Clar, hi ha gent a vegades que et confon amb la marca del coixí. La marca del coixí costa també bastant.
14: Molt tard, no?
18: No, perquè no, però hi ha gent que té molta facilitat.
20: Jo sóc d'aquest, ja que arribo a la feina amb una ratlla aquí.
18: Amb una ratlla aquí que dius, hòstia, això no se'n va, no? Vaig veure un post d'Instagram de consells molt pràctics i molt útils que explicava això, precisament, que t'has de fer un massatge al lloc on et queda la marca en petits cercles.
17: Perquè es faci la marca gran, no?
18: Perquè petits cercles per aconseguir que la marca s'esvaeixi.
14: Jo alguna vegada m'he pessigat les galtes i altres punts a la cara per envermellir homogèniament el rostre. Així, d'aquesta manera, no crida... Ja, és estrany.
20: Això a l'adolescència també s'havia fet amb, saps, amb els...
17: Amb els petons al coll.
18: Xupetons.
17: En deien xupetons.
20: Xuclets.
14: En català normatiu,
20: xuclets, els mals xuclets.
17: Encara se'n fan?
20: Xuclets, sí, sí. Bueno, no sé si se'n fan.
21: Jo crec que són una xercada històrica.
17: Què és xercada?
21: Xercada és típica cosa que fa la massa. És a dir, que si tu et vols distingir una mica i ser una mica snob i anar una mica a la moda, has d'intentar fer coses que no siguin xarca.
17: Ah, val.
18: Són xuclets o no?
21: Un xuclet és xarca. És xarca. És a dir, pot ser que se'n facin...
20: Pot ser que
21: però
20: faltaran un dia per això de la xarxa, també.
14: És a dir, no queda bé, no?
20: És xarxa.
17: Massa mainstream, massa normal.
21: És una cosa molt ordinària. És ordinari, mira. Jo crec que un bon sinònim és ordinari. Jo crec que un xuclet, any 2026, és xarxa.
20: Doncs l'any 96 es portava molt.
18: Es portava molt.
21: Precisament.
18: I te'n feies uns quants per dissimular.
21: Però com que tot torna, hi ha esperança.
14: El xuclet no es pot compensar amb el to del vermell, perquè és massa intens.
20: Com?
17: Però vull dir que ho compararies. La marca del casc al front seria la comparativa no adolescent de portar un xuclet al coll, eh? Perquè és una marca que costa de marxar.
14: Jo crec que té unes connotacions oposades i totalment diferents.
21: Les converses que genera són molt
14: i no estigmatitza, perquè, pobre de tu, tens una marca al front i tira.
18: Estem parlant com si els xuclets només es poguessin fer amb l'adolescència, i jo crec que ara, amb 40 anys, arribar amb un xuclet a la feina també...
17: Bastant ridícul.
20: No, perdona.
14: Vol dir que tens una vida més...
20: Perdona, si la teva vida sexual funciona... Exacte. La resta de coses...
21: Exhibeixou.
20: Clar.
21: Per què no?
17: No és una demostració, jo diria, més aviat al contrari, de que la teva vida sexual funciona.
20: Però ara implica una passió.
17: Quina passió?
20: Una
17: passió. Aparta! Però em facis un xuclet. Saps què vull dir?
20: Vale, tu, perquè aquí dalt és complicat.
21: És una mica com pixar la cantonada, no? Com marcar territori.
17: Ah, bueno, prou. Escolta.
18: Antoni Bolinches, bon dia.
17: Fins aquí tots. Llavors, o, jo la meva solució és... Pessigades per intentar compensar-ho amb tota la cara vermella, o el serrell, o bé un maquillatge express.
21: Sempre tenir allò, el corrector de les ulleres, no?
16: Una mica de repàs.
21: Una mica de repàs de maquillatge.
20: Perquè si hi ha maquilles de casa, igual, saps? Maquilles de casa...
17: Ah,
21: no,
17: i ho fas
21: al revés,
17: treus
21: el maquillatge.
17: Es taca el casco. I si el casco té incorporat un maquillatge, com una mera...
21: Ah, bona!
17: Està. Parlem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a Toni Muñoz.
18: Doncs mira, aquesta setmana he anat a una cocteleria, perquè ja tinc una edat, ja no vaig a bars.
20: No, home, no.
17: Ja no toquen els xuclets.
18: Vaig a una cocteleria.
20: Amb cambrers, amb vestits de blanc?
18: Vestits de blanc. Amb tovalló sota la copa. Parlant de vostè. Però bueno, jo crec que això, a tot el bar també parlaven de vostè. I vaig tenir un problema, no? Perquè, clar, jo no pertanyo a... No soc d'eixe món, no? I aleshores...
17: Que no ets habitual, vols dir,
18: No soc un habitual de les cocteleries.
17: Com es diu això? Un...
21: Assidu.
18: Foodies.
17: No.
20: Borratxos? No.
17: És igual.
18: Cocktail fans?
17: No.
18: Bueno, és igual. Vaig anar a una cocteleria.
17: Vas anar a la cocteleria.
18: I aleshores vas amb un grup, no?, de gent i tal, i tots saben exactament què és el que els agrada.
17: Ah, clar.
20: Sí.
18: I aleshores tens allà i tens un... Mira, tens...
17: I no queda bé dubtar, no?
18: Ipanema, Gavina, Spring Julep, Scented Negroni, Dry Martini, Gimlet Foxtrot, Tommy's Margarita, Wild Cosmopolitan, Moscow Mule... O sigui, una...
20: Moscow Mule,
18: sí. Una llista... Sí. Llarguíssima, no? Mm. I aleshores, clar, tu no pots estar tota l'estona... Això què és?
21: I els noms no solen ser intuïtius.
18: No, és veritat. Que a la carta estan separats més o menys pel tipus d'alcohol que porten, no? Si porten martini, si porten gin tònic, si porten whisky... I aquí ja et pots fer més o menys, no? Si tu t'agrada una cosa, dius, bueno, molt diferent no serà. El problema és que vas una mica a cegues, no? En el meu cas vaig una mica a cegues, vaig dir... Bueno, doncs... Per no semblar que jo no sóc d'eixe món.
17: Clar. Has de mostrar com una mena de certitud que no tens, no?
18: Clar, no, i un cert aplom, no?
17: Una certesa. Aguantar. Bueno, aguantes la decisió fins al final.
18: Jo vull un no sé què.
20: Sí. Però te l'heus convençut després.
17: Ara,
20: aquest és el tema. Aguantar les ganyotes.
17: No, has de veure i llavors dir, ara, com m'agrada, eh?
18: Sí, m'agrada molt aquest còctel.
17: Molt bé.
18: Clar, el problema quin és? Que no... Si no t'agrada, què?
20: No, te l'has de fotre. Per dignitat.
18: No, clar,
20: abans,
18: clar.
20: Totalment.
21: No, pots dir, avui no.
18: Avui no... Ja, home, però...
21: No.
17: I no pots insultar els cambrers, perquè si dius aquest no t'ha agradat, és... Ah, doncs li preparo.
18: Sí. No, i, bueno, i que val...
17: Ah, clar, val diners.
18: Sí, rasques la butxaca. Aleshores, clar, no sé molt bé com reaccionar... Bueno, vaig dir...
17: No tenies aliats, no?
18: No, perquè tots estaven bevent la beguda que els agradava.
17: Clar. No pots mostrar una certa...
18: No, de dir, hòstia, és...
17: Vulnerabilitat, no?
18: A veure, pots fer allò de dir... Ostres, que avui no els ha quedat gaire...
20: Però hi ha uns bàsics, no? És a dir, un margarita, un negroni...
18: Sí,
20: no?
18: Aquests...
17: Que...
18: Clar, però
17: no, o no, eh?
20: Com que no?
17: Negroni...
18: Bueno, el negroni sí, ja l'havia provat,
20: queda bé. Sempre el pots demanar, no?
17: Perillós.
21: Jo crec que has de trobar el que t'agrada i llavors sempre demanar el mateix.
18: Mm. Clar, saps? Però si demanes per jo un negroni, que ja sabia el que era...
20: No has de sortir de la zona de confort aquí, Toni.
18: Però ja no descobriré més zona de possible confort, no?
20: No passa res.
18: I com discuteixes sobre còctels de gent que ja en sap, que ja ha trobat el seu còctel, no? És a dir,
17: perquè demanar...
18: com trobo el meu, no?
17: Demanar tastar-lo, lleig, no?
18: Què, un xupito?
17: No, però potser algun dels que ho ha demanat... Com els deixes tastar?
18: Ostres, lleig,
21: no? Depèn de... No va amb l'estatus de la beguda, no? Potser això.
18: Ja,
21: no.
18: Llapada el got dels altres, clar, crec clar. Que no, ni de la canyeta, no? O què?
20: No.
21: Jo és veritat que... No queda bé amb el còctel.
20: Jo quan vaig incorporar-me al món...
18: Fa xarca o no fa xarca?
21: És una xarcada històrica.
20: A més, és xarcada, amb la R molt pronunciada. Quan vaig incorporar-me al món dels còctels, és a dir, que sé, tenia... No, no vaig incorporar, però quan primer coca jo al còctel... Tenia, que sé, els 20 anys, que sé, no sé quants anys tenia. Jo vaig tirar milles i havia vist el gran Lebowski que es fotia sempre el protagonista un russo blanco. I tota la vida em vaig demanar un russo blanco.
18: I sense... està bo, no?
20: No, però era l'únic que podia dir com que colava, com que sabia de què anava. No?
17: Que sembla, carai, sí que ha demanat un russo blanco.
20: Amb un amic, ara acabo de recordar que ens vam inventar un combinat, el nom d'un combinat, un Manhattan Bridge. Boníssim.
17: Per veure com reaccionaven, no?
20: Correcte. Que era... no, ho demanàvem a les discoteques i tot arreu demanàvem... Hola, perdona, què quieres? Un Manhattan Bridge, per favor.
17: Manhattan Bridge?
20: Llavors, com un Manhattan Bridge? I llavors era... Era qualsevol, que sé, ginebra, vodka, una cosa així blanca, i ginger ale.
17: Sí.
20: Perquè ens feia molta gràcia... És molt xorra, se l'explicaré. Ens feia molta gràcia perquè el ginger ale és una beguda que la tenen, sí, però no la demana mai ningú. Sí. Llavors implicava un grau d'esforç, el pobre cambrer.
17: Sí, sí.
20: Ara anem a fotre'm a dintre de la nevera, baix de tot, per trobar el maleït ginger ale per aquests dos.
17: Per els del Manhattan Bridge.
20: I ens fotíem al Manhattan Bridge, per això, bàsicament.
17: Tu creus que pot haver provocat un efecte contagi?
20: És que era el que volíem fer.
17: De cop, que es produís, a base de demanar-lo, que es produís un nou objectiu, no, un nou nom a la carta, Manhattan Bridge.
20: Un Manhattan Bridge.
18: Tu imagina't que vas, com jo la setmana passada, a una coctura i diu, no, jo sóc de Manhattan Bridge.
17: Com que no teniu Manhattan Bridge?
18: No, no, que t'ho diu un altre. No, jo m'agrada molt el Manhattan Bridge.
20: A mi em passa això i ploro d'emoció.
17: Del nom que t'has inventat. Clar,
20: ho he aconseguit. Check, ja està. Au.
17: Això seria molt maco, la veritat. Sí, sí. Però de totes maneres, trobo molt trist aquest punt en què t'hagis de... perquè pots estar atrapat durant anys...
20: Amb el Russo Blanc.
17: En el còctel que vas veure en un...
20: Sí,
17: clar.
20: Sí,
17: perquè clar, no pots sortir d'allà. No,
21: jo ara em trobo aquí, eh? Un dia vaig tastar un còctel que es diu Whisky Sour.
17: Pisco. No es diu Whisky, es diu Pisco.
21: No, depèn. Whisky Sour.
20: Ara semblaré jo que sóc aquí com...
21: Whisky Sour, sempre faig que m'ho demani la meva amiga perquè mai ho pronuncio bé.
16: Ah, clar, important també la pronunciació.
21: Doncs sí, perquè si no es veu el llautó. I també...
17: I estàs atrapada allà.
21: Totalment atrapada.
20: I quan és més jovenet el Sex on the Beach, que també és com el facilón de dir...
21: Ah, mira que no té el col.
16: Aquest l'he demanat. És l'únic que et sabria dir.
20: És que ja ho sabia jo, ja.
17: Bueno, ja ho sabeu, senyores i senyors, demaneu Manhattan Bridge a tot arreu. Vale, què és el que li ha sorprès aquesta setmana, l'Eva Jou?
16: Últimament m'agrada molt preguntar a la gent relativa confiança, no ens passem.
20: Aviam. Us ho preguntaràs?
16: Us ho preguntaré. Què és en el que pensen quan se'n van a dormir? És a dir, no en l'últim que penses, perquè això no te'n recordes, òbviament, però en què penses quan vas a dormir? I m'he trobat que hi ha molt de dolor en món imaginari, que van a dormir pensant en el seu món imaginari.
21: És a dir, no en coses reals.
16: No que van a dormir pensant, mira, avui repasso el dia i de cop m'encallo amb aquesta preocupació. No, sinó que tenen el seu món imaginari creat, que és una cosa presumptament infantil, però resulta que no, que encara persisteix en l'edat adulta.
17: Però no acabo d'entendre, és el...
18: Quin és el món imaginari? Sí. Pensar que tens una casa amb piscina...
16: Per exemple.
18: I davant de la platja.
17: Cada nit. Sí.
16: Però com una realitat paral·lela, no com un refugi. Com un refugi.
21: Que tu t'has inventat i sempre pots acudir i visitar-ho.
16: I el pots anar renovant, el pots anar actualitzant, pots anar canviant.
21: Sí, com uns Sims de la teva vida.
16: Pot semblar que tu quan te'n vas a dormir, crec que la reflexió més estesa és que pensem en les nostres preocupacions, no? Vull dir, jo crec que és el que més sol passar.
18: No, jo no,
16: que,
18: mira, no? Jo sí, sempre penso en la platja.
20: Sí?
18: Sempre. Tanco els ulls i penso en el mar, o sigui, la platja...
17: La veritat, tot això.
18: Sí,
17: però tots penseu en alguna cosa, quan no sé què vull dir. Sempre però, el mateix.
20: Jo un tema molt recurrent que em servia... És que m'agrada molt aquest tema perquè justament ahir...
16: Què vas pensar?
20: Exacte, vaig pensar... Ostres, sóc al llit, vull dormir... Què és el que puc fer? O sigui, clar, el meu mecanisme quin és?
16: No és fàcil.
20: Sí, no pensar en res.
16: Però ho aconsegueixes.
17: No, no pots.
20: Sí, com que no?
18: Sí, fundido a negro.
21: Pensar en la respiració.
17: Però no pots dir... Jo crec que pots no pensar en res, però no pots dir vaig a pensar en res.
20: Sí, vaig dir... T'ho juro, vaig dir, no facis res. Sobretot no fa... I amb dos segons em vaig quedar dormit.
17: Sí?
20: Perquè justament és que em va passar. I em fa gràcia que treguis aquest tema. Sí.
16: A mi m'agrada pensar...
20: Soc capaç de fer un Homer Simpson.
16: Clar, o sigui, però llavors vas pensar com en... Sí, rotllo.
20: Perquè anava a pensar i a preocupacions, saps? I vaig dir, era coses de feina. Dic, ara com m'emmerdi en coses de feina, em costarà dormir-me. Ben en blanc.
16: Jo una cosa que em funciona molt és pensar en mi dormint. O sigui, imaginar-me a mi dormint.
17: Ah, compte.
21: Sortir del teu propi cos.
17: Metasomni,
16: Imaginar-me a mi dormint, això em fa venir son.
20: Ja, però penseu molt.
18: No, jo el que faig a vegades és incentivar o promoure el meu propi somni. Per exemple, jo estic despert i penso que sóc jugador del Barça.
20: Mira!
18: I que estic... No, és veritat. I que sóc jugador del Barça i que estic jugant amb Lamine Yamal i tal, però jo sóc igual de bo que Lamine Yamal i tal, no sé què.
21: Però això
18: així.
21: Abans de dormir-te.
18: Clar, i aleshores, quan tanques els ulls, ja t'estàs creient que jugues al Barça, que jugues amb Lamine Yamal.
17: Estàs condicionant el somni que vindrà.
18: Totalment.
16: Mare, i llavors obtens una recompensa.
18: Sí, i tant.
17: Ah, caram.
18: I tant.
20: Jo també em recomano. Per a dormir-me que tenia era pensar en les alineacions del Barça. i amb fitxatges i coses així, fins que m'he dedicat més al tema esportiu i llavors ja quan començo a veure aquesta feina, llavors intento el pla B, que és amb pensar en blanc. Però abans, sempre amb alineacions del Barça, com jugarem, què farem...
17: Mira, ara que has dit pas... No, no, jo no tinc uns...
21: No penses res?
17: Depèn del dia. O sigui, aquell dia que penses en una cosa que t'ha passat...
21: Però una cosa recurrent.
17: Una cosa recurrent mai.
21: Però llavors repasses el teu dia.
17: No ho sé, depèn. Si no, estàs prou cansat.
20: Ets bastant ment en blanc, tu, també.
17: Sí, jo crec que sí.
20: Fosa negra.
17: Fosa negra.
18: Però tu ets un tio relaxat, ets un tio relaxat, que treballa dos dies a la setmana.
20: Amb la consciència tranquil·la.
17: Ara, totalment.
21: Ara que es deies fosa negra, també és una mica obsessiu quan penses en la negró del negre que veus quan tanques les parpelles. Us ha passat mai?
20: Evidentment que no, clara.
21: No, et pots concentrar en la negró.
17: En la negró, concentrar-se en la negró, de veritat. Va, tancarem amb el que li ha sorprès aquesta setmana a...
20: Joan Lluís García, gràcies per al·lusions. No, doncs...
21: Per descarte.
20: Sí, entès que ja anava jo perquè no queda ningú més.
17: Sí,
20: no,
17: sí, sí.
20: He estat mirant molt un programa de televisió, bueno, televisió de plataforma, que, vaja, que tothom em va ple, bueno, almenys les meves xarxes socials em van plenant, que és de La Gran Cita.
17: Ah, La Gran Cita.
20: No sé si l'heu vist.
21: Jo per reels de xarxes.
20: Jo he d'admetre que...
17: No s'ha gastat.
20: A casa no s'ha gastat. He caigut, el vaig consumir molt ràpid i...
21: Però hi ha molta gent enganxada, això sí.
20: Perquè és molt divertit. És divertit i t'obre un món en el món de les relacions amb una generació que és com una o dues, ja no sé quantes em porto per sota la meva, que és divertit perquè veus que estàs absolutament fora d'allò, o sigui, estàs fora. I he vist moltes expressions...
18: Ja has de veure un programa per acreditar i certificar...
20: Allà he vist clarament que potser estic fora... Ho considero un positiu, estar fora d'una generació que segur que la Jo ho entendrà perquè és la seva.
21: Sí, ha funcionat moltíssim, La Gran Cita.
20: No, ha funcionat molt, i ja dic, és divertit, com a programa de televisió...
21: Però què els hi passa?
20: No, la manera de parlar sobre les relacions que tenen. És a dir, nosaltres jo crec que no teníem, a la meva generació, una riquesa lèxica per definir diversos aspectes d'una relació. No?
17: El ghosting, el love bombing...
20: Estem construint un projecte.
21: Love bombing.
20: És que a l'hora de fer vincle... És que jo...
21: De l'ús a l'abús.
20: És un noi amb una responsabilitat afectiva molt important.
17: Ah, sí?
20: Sí.
21: Això és un clàssic, ja.
18: És un clàssic?
21: Sí, responsabilitat afectiva.
1: És molt important tenir responsabilitat afectiva.
21: Sí, això se'ls exigeix molt a les parelles masculines, en aquest cas.
20: M'agrada... Estic abraçant aquests sentiments. Estem en la mateixa energia, estem en el mateix punt. M'agrada la meva versió... quan estic amb tu. Xavi. No, no, o sigui, em té frapat la mà de riquesa lèxica, eufemismes, i per dir el que sempre...
21: Abans hi havia la mitja taronja i ara hi ha tot aquest reguitzell d'expressions.
20: I tot veus que és una mena de donar excuses per dir, bueno, escolta, que no vull estar amb aquesta persona, i punt, però per què t'he dit, no vull estar amb aquesta persona... És que no estem en el mateix punt, les meves nostres línies van una aquí, doncs que no m'he aconseguit de fer un vincle.
1: És que acaba allargant molt coses que s'haurien d'acabar amb una primera cita.
20: És que,
1: sí,
20: però
1: i acabes
20: brutal,
1: donant una de voltes que tampoc...
20: Brutal el gap que he trobat generacional entre els concursants, que van dels 20 als 30, i un servidor.
17: Cantes no es feia així, no?
21: A veure, per una banda he de dir que està molt bé.
20: Em falta el Beltran perquè em doni tota la raó al món, no? Però... No.
18: Les farà servir?
1: I les farà servir? Va néixer amb vocació positiva.
20: Sí, ja les faig servir. Però... Sí, jo estic cultivant el meu vincle amb vosaltres, per exemple, cada dissabte quan vinc aquí.
21: Molt bé. A veure, quan et crees una paraula i un concepte, t'hi fixes i això pot fer millorar certes coses.
20: L'assertivitat.
17: Assertivitat, molt important.
20: És molt important.
17: Molt important l'assertivitat.
20: És molt important l'empatia, també, evidentment. Vull dir que són conceptes...
18: Jo soc més d'assertivitat que l'empatia.
17: I sobretot que les coses no siguin performàtiques.
20: No!
17: Molt important.
20: I és important que fluïm.
17: Sí. Ara.
20: Perquè jo és que veig les relacions que jo no em puc estar...
1: Està molt mal vist fluir, eh?
17: Ah, sí, fluir.
1: Està mal vist fluir. Sí, perquè fluir acaba sent una excusa per anar-ho deixant passar, sense acabar de posar una etiqueta...
17: Veus, ja, no has entès res.
20: Des del principi, jo, que tot són excuses.
17: No has entès res.
1: Fluir estava bé fa 3 anys. Ara ja no està bé fluir.
17: El 2023... Correcte, fluir. Ara ja no es pot fluir.
18: Però què vol dir que no?
17: Ara només val l'assertivitat, el performativisme...
18: Però què vol dir que fluir no està bé? Ara no està bé?
17: No, no es pot fluir.
18: Per què?
17: No, perquè
18: si flueix és que la cosa
17: va bé. És una red flag, ara.
1: Perquè un de la parella sempre està mentint, ja té el mapa final de com acabarà allò, mentre li va dient a la persona que vaig fluint. Però en realitat ja sap on acabarà.
21: És liberalisme emocional.
18: Però fluir no és remar en la mateixa direcció.
17: No!
21: No toquem res i Dios lo proverà.
17: De veritat, ja
20: us... Necessites millorar la teva responsabilitat efectiva.
17: Ja us ho trobareu, tot, de veritat. Us fareu un embolic que no hi haurà qui us trobi. Anem amb les cançons que han ressonat al cap dels patateros. Començarem amb la de l'Eva Show.
16: La cançó de la ressaca per excel·lència d'aquesta setmana.

0: M'agrada molt que treguis aquesta cançó. Que
1: per què?
0: És,
1: per què?
0: Que
2: avui.
0: És, que és d'aquestes gèneres. Bueno, perdó, explica-t'ho el teu i després...
2: No, jo bàsicament el que volia explicar és que no vaig anar al concert de Bad Bunny, ja sé que la notícia com a tal era la setmana passada, però ara el que
1: no,
2: passa és
1: avui,
2: que...
1: No, avui són els de Madrid, ja no.
2: Sí, però ja no... Madrid queda lluny.
3: Madrid queda lluny.
0: Madrid en roba, a més.
2: Però el que em refereixo és que ara aquesta nova tendència és, pels que no anem al concert, és consumir-ho a través de les xarxes socials. Llavors, clar, a mi aquest concert m'està arribant ara. M'està arribant a una setmana vista, perquè ara la gent està fent el contingut a xarxes en els dies
3: però
2: posteriors.
3: Però en el moment també, no?
2: En el moment també, però sobretot es va com cultivant a posteriori. Llavors, jo ara sóc aquí. Potser havia de ser la setmana passada,
4: no res,
2: però
4: sóc no
2: ara.
4: Llavors,
0: jo, a mi m'agrada, ja, aquesta cançó, que lliga molt amb la generació que jo parlava ara, de tots aquests que, no?, del fluid i tot això, la responsabilitat efectiva d'aquesta cançó...
2: No, és nula.
0: Ah, no,
2: és
0: nula. Sí. O sigui, és una contradicció absoluta.
2: Jo crec que és perquè ja ho tenim tan integrat.
0: El fenomen Bad Bunny...
3: Bad Bunny és grandet. És a dir, no és de la generació del vocabulari esquimal sentimental.
1: Quants anys té? 30,
3: del vocabulari que distingeixen.
1: Esquimal sentimental? David, m'esteu a tomar.
0: No, esquimal sentimental té.
3: Els esquimals tenen moltes paraules per les relacions amb...
1: Deixeu de sobreinterpretar el personal. O sigui, deixeu de sobreinterpretar el personal. Bad Bunny és un tio que ha fotut una cançó que diu me pregunto si tenia muchas novias i vamos al VIP. I ja està.
0: Per tant, la
3: responsabilitat
1: efectiva.
3: Benito,
1: gràcies. Va, anem amb les cançons que han ressonat.
0: Esquimal, com...
1: Prou!
3: Esquimal sentimental, esquimal amorós, esquimal de les relacions.
0: Un disc d'Antònia Font, això.
3: Exacte,
0: clarament, no?
3: Exacte.
1: Anem amb la cançó que ha ressonat al cap de la Molins.
3: Vinga. Res a veure amb Antònia Font, Father John Misty.
1: Bad Bunny.
0: Home, sí o no?
3: T'agrada?
0: Home, m'encanta.

0: Com es diu, et dius?
1: El Father John Misty.
0: Ara pensaré en Father John Misty per anar a dormir.
1: Ah, doncs mira, és una bona cançó per anar a dormir. Comences a relaxar-te i al final penses en coses imaginàries.
2: Jo seguiré pensant en que jugo al Barça, eh?
3: Un dels tios amb més aura que he vist.
1: És guapíssim, és en Joshua Tillman. Havia sigut bateria dels Fleet Foxes.
3: Sí, pelazo, increïble, tio, no una barba que li queda.
1: Elegantíssim, bé, i una veu brutal. Tornen al Primavera Sound després de gairebé 10 anys i em sembla que actuaran la setmana que ve. O sigui que Father John Misty.
0: Anem amb la cançó de Joan Lluís.
3: Mira, jo és que m'ha tornat a passar un fenomen d'aquells que us vaig portar ja fa unes setmanes d'escoltar una cançó que he sentit tota la meva vida, tota, l'he sentit 300.000 vegades i descobrir que hi ha una frase en castellà i que jo portava cantant-la en anglès des de l'any 96. Beck, Loser.
0: Ah, sí.

0: Porto tota la vida cantant.
1: Soy un perdedor.
0: Oh, let it go. I diu, oh, soy un perdedor.
1: Clar, I'm a loser, baby.
0: Sí, ja, sí. Bueno, sí, sí. Perdona.
1: Mira, mira, mira. Torna a posar. Perdedor.
0: Mundo, ara no em vagis de llestet.
1: De veritat.
0: No, ja, bueno, cony, ho he portat jo. Ja sé que diu, soy un perdedor, però porto des de l'any 96 cantant... Oh, no,
1: ets un perdedor.
2: Let it go.
0: Tu cantaves soy un perdedor?
3: Jo no la coneixia. Vale, vale. Sí que la coneixia, home. Que
0: vale, vale. Vale. Però soy un perdedor.
3: Què és? Bec o nec?
0: No, nec. No. Nec?
1: Laura no està.
3: Nec? Hi havia un que es deia nec.
0: Tu sí que eres molt de nec. Què et veig? Doncs res, escolta, que doncs, em sap greu. Bundó, tu ho sabies? Haver-m'ho dit, un pòstit, una alguna cosa, de dir-me allà a la taula, de dir, mira, escolta...
1: Però ja està, la cançó diu res.
0: Exacte.
1: Més, no?
0: I'm a loser baby.
1: Però ja no hi ha més en castellà.
0: No, diu això només. Només pues que, tio, me vaig entrar
1: a l'altre.
0: Que els meus amics els he de comunicar, però ells segur que no ho saben.
1: No?
0: Vale. I això m'he cantat de festa 10.000 vegades i...
2: I no ho sabien, eh?
0: No, que
2: és
0: no,
2: que és perfecte
0: no.
2: Per cantar-ho de festa. Heu estat desaprofitant els anys de festa de la vostra vida. Sense cantar que... això.
1: Petetor.
0: No diu ni una R, diu petetor.
1: Home, clar.
3: Home, ara amb la intel·ligència artificial ho modificaria una mica, eh?
1: Va, anem amb la cançó del Toni, vinga.
3: Bé, jo avui porto una cançó ja una altra vegada de territori d'aquesta setmana.
0: Bé.
3: Però és un territori invers, eh? Ah, jo crec que és més cançó per acomiadar el programa.
4: He said, oh, hi, nice to meet you.
0: Home, ha vingut a Foraster. Epa!
1: Passaré 48 hores a Gurb.

0: Doncs fins aquí el Via Lliure d'avui amb la Clara Molins, la Eva Jou, la Sandra Sotillo, la Judit Vila, el Blai Morell, el Víctor Vives i, com sempre, el control tècnic amb el Marc Selva.
1: Ara,
0: però qui són, qui són? No ho sé.
2: No ho saps, eh?
0: Aquí, la Clara Molins.
2: No! La cançó.
0: Ah, sí. Es diu Miles Smith.
2: Miles Smith.
0: Nice to meet you.
3: Nice to meet you, Clara Molins.
2: Sí, és veritat que és una mica de tancament de programa, eh? Nice to meet you, nois. Ja ens trobarem la setmana que ve. Això és la tertúlia. Patates amb el Toni Muñoz, amb el Joan Lluís García, amb la Clara Molins i amb la Eva Jou. Apa, adeu-siau!
4: Adeu! Un xocolet al front! She came right up to me.
5: She said, oh, hi, nice to meet you. A Xocolata Xolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Xolong, la xocolata, xocolata.
6: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
7: El cap de setmana, quan passen coses...
8: Felicitats, Xavi.
9: Felicitats. Gràcies, gràcies.
10: Aquí, aquí volia anar.
8: Està veient el seu discurs i agraïments.
9: Està veient el seu discurs.
8: Escoltant, agraïments a l'equip, als guionistes, sí. I en cap moment...
10: Ni un
8: pantalleros.
10: Ni petit. No,
8: la paraula pantalleros...
9: La paraula col·laboradors es diu...
8: No, però pantalleros. Pantalleros.
9: Bueno, però és que si hagués de dir...
10: Tot...
8: Pantalleros. Pantalleros. No costa redir-ho, Xavi. No costa redir-ho.
10: Digue-ho. Un premi que no tornaran mai més, o sigui, l'únic premi guanyat a la teva carrera, el millor comunicador català del segle XXI.
8: Gràcies, pantalleros. Res més.
10: No, i no ho digui, perquè no hi haurà una altra oportunitat. Mai més en un premi, mai més. És l'únic, el primer i l'únic, l'últim.
8: I ara fes una secció, eh?
10: Que no, aquí no. No, jo estava a casa dolgut, dolgut. Estava retransmitint en streaming al Blai, sí. I jo deia, Blai, digue-li alguna cosa. Diu, no, és que ara no puc. Que li diguis alguna cosa, home!
8: Gràcies, Blai, també. Per
10: home, pantalleros, tio, hòstia!
7: Via Lliure, territori cap de setmana.
9: Ja us ha passat o no?
8: Gràcies, Blai, per l'ajuda.
11: No.
8: Gràcies per l'ajuda.
11: Aquest grup que no s'acaba mai.
9: Quin grup?
8: Problemes greus.
11: Aquest quart,
8: eh? Problemes greus i de tota mena, eh? Sí. Físics, mentals, sí. De diners, de consum, de substàncies... No entrarem aquí en els nostres problemes personals, no?
11: No cal.
8: Molt bé, bon dia a tothom.
11: Bon dia.
8: Com esteu tots? Us veig una mica...
9: Mira, us he de dir una cosa. Sí. L'altre dia...
8: Sí.
9: Vaig veure ja el primer nen tirant patados.
11: No, tan aviat.
3: No puc amb
9: els nens. De veritat,
8: no, de veritat. Jo, però
9: el primer nen tirant patados. Mira que altres anys he pensat, però si no el sento enlloc. I no n'he sentit més, eh? Però vaig sentir els primers nens bombetes, això sí.
8: Li vas dir alguna cosa? No. No vas cridar.
9: Nens de 3 anys, com estàs dient?
11: Et poses a cridar un nen de 3 anys, allà.
0: Agafant el Broxi.
10: Bundó, millor comunicador català del segle XXI, agafant un nen de 3 anys pel coll i aixecant-lo.
8: No, no, el dia següent el Nacional Xavi Bundó agradeix un nen.
10: Un vídeo de Xavi Bundó, pixelat, com els de Rabalear.
8: És un monstre.
9: Escolta,
10: parlem de Rabalear.
9: No, sí.
10: Com diuen a l'Espanya.
9: És que avui he llegit el Pàmies, i no és el primer que sento que ho diu, i és un fenomen estrany, que diu que no troba la versió en català. I jo l'he pogut veure en català HBO sense
10: problemes. Entrant des de Movistar, eh?
9: Ah, no ho sé, no ho diu.
8: Jo HBO l'he vist en català.
9: A veure, un moment. Tots heu vist des d'aquí...
10: Jo hi vaig veure el segon en català.
9: I des d'on?
10: HBO.
9: Jo us he vist tots. Ho heu vist des de HBO?
8: Sí, directament a la plataforma HBO, no accedint a Movistar.
9: Però recordo que la setmana passada hi ha algú ens deia per Twitter que no trobava la versió en català. I ara he llegit el Pàmies i dic, hòstia, a veure si està passant alguna cosa.
10: Jo no sé si entrant des de... Saps que Movistar,
12: mira,
10: que
12: el diuen... Jo tinc ara obert aquí Movistar.
9: I,
10: sí?
9: Sí.
12: Espera, vaig posar...
10: Posa-ho en català.
12: Volum.
10: Posa-ho en català.
12: Aviam, la versió...
11: Per defecte et surt en castellà,
10: sí,
11: a Movistar.
10: Sí, HBO.
12: Vinga, la versió... Àudio en català.
9: Això és HBO.
8: Tecnoblai, eh? Tecnoblai.
10: Sí,
12: no, no, però és a través de Movistar, eh? Ah, veient?
9: A veure.
10: Per quan li dius en
9: l'alfabet? Està posant el mòbil.
10: Per quan li dius en l'alfabet digital?
8: Let's see.
9: Està en català.
8: Està en català, amb subtítols.
9: Movistar, això, eh?
12: Això és Movistar.
9: Escolta, si a algú li passa, digueu-nos-ho també, perquè no és el primer que ho sento.
10: Des de Movistar no tinc ni idea. Des d'HBO segur que es veu en català, perquè jo hi vaig anar
8: també
10: en català.
12: I a Movistar acabem de comprovar que també.
10: El que sí puc assegurar, perquè m'ho han confirmat, és que no hi ha cap tipus de cartelleria ni imatge creada en català.
9: Del rebalejar.
10: Perquè
9: rebalejar
10: és un verb que té sentit aquí a Barcelona i en català. A Madrid, rebalear, què collons vol dir?
11: No significa
10: és una cosa, a mi em sembla estranyíssim, perquè a més no estem parlant de que facis una lona gegant, d'acord? Entenc que no facis una lona gegant, d'acord? T'ho perdono, però home, un cartell... digital, o sigui, quan t'envien a tu la publi d'HBO, fan anunci de premsa, que ho posin en català. És estranyíssim, i em sap greu, perquè la setmana passada vam dir que acabé que la sèrie sigui íntegrament en català,
9: sí, sí.
10: I ara em vull queixar de dues coses. La setmana passada ja vaig dir una d'elles.
11: Deixa les pixelades.
10: Que és... No, anava a dir res de pixelades, no anava a dir res de la sèrie en si. Anava a dir, que surti la sèrie per defecte en espanyol, sí. Perquè li estàs... Hi ha molta gent que no s'enterarà.
9: Ni ho intentarà.
10: No, perquè no s'enterarà, que és en català. Sí, jo no estic parlant de Catalunya, eh? Estic parlant de si un senyor mira la sèrie a Madrid. Si li surt per defecte en espanyol, l'admirarà en espanyol i creurà que és en espanyol, perquè això és així, o almenys passarà en una gran part dels casos, i l'altre és que no hagin fet ni un simple esforç de fer la cartelleria en català. No té sentit que una sèrie en català no tingui ni una mica de publicitat en català. Per mi no té sentit.
9: No, és el que ens passa amb el tema lingüístic sempre és quan hi ha una cosa a celebrar, després n'hi ha dos...
10: No, és veritat.
9: Molt pesat.
10: Perquè quan vaig arribar a casa algú em va dir escolta, no heu comentat res de que no hi ha absolutament res de cartelleria en català.
9: Sí.
10: I que a més hi ha una lona gegant penjada per aquí a prop i posa Rebalear.
9: Dins d'això, crec que, o sigui, va per damunt que es pugui fer una sèrie íntegrament en català en versió original.
8: Home, sí.
9: Va per damunt de totes aquestes qüestions. Ara, un cop hi has fet això, el que no entenc és que no acabis de rematar la jugada.
10: Algú em va dir, que és una teoria una mica estranya, però jo la deixo anar aquí, com que no és meva la teoria. Doncs endavant.
9: Teories.
10: Que és que com que la sèrie s'estrenarà a TV3, no? Quan l'estrenarà a TV3, TV3 ja farà tota la campanya en català.
11: Ah.
10: I que hi ha una espècie de pacte tàcit perquè HBO ho hagi fet en castellà i
9: entre les
10: català.
9: Dues, perquè no trepitgem manguis.
10: Correcte.
11: No seria més senzill fer tota la cartelleria de cop.
10: Com he dit, Noé, aquesta teoria
11: és
10: d'un amic meu imaginari.
9: Ah, d'acord.
10: I...
8: Com es diu aquest amic?
9: No ho sé.
8: Pep. Així de fàcil,
10: Pep. Pep Moner, es diu.
8: No. Pep Moner?
9: Moner, no, que va venir la setmana passada, pobre home.
8: Existeix, Pep Moner, no és cap amic imaginari.
9: Exacte, home. Que a més li vam treure el que ens havia dit Pep Anton Muñoz, que és culpa de Pep Moner, que li va canviar el nom. Mira.
10: És veritat.
9: Perquè
8: una cosa
9: es feia dir Pep Muñoz i diu que els confonien, i Pep Moner va venir i li va dir, nen, vine, ara et diràs Pep Anton.
10: És una de les coses més ridícules que he vist en la meva vida, que algú li facin canviar un nom, però també deia que és molt de Madrid, que no puguin distingir dos Peps.
9: No, però això era Barcelona.
8: Encara pitjor.
9: Que confonien les obres de teatre, Pep Moner i Pep Muñoz. De veritat, de veritat. Bueno, 11:45, un moment.
10: Jo deixo a Madrid.
9: Jo no us confonc. Si algú li passa això de rebalejar,
10: sí, que ens digui.
9: Que no pot veure-ho en català, pel que sí, que ens digui, per veure si descobrim...
10: De totes formes, jo...
9: Mira, la Núria, el capítol 2 de rebalejar... Això ho podries comprovar, Blai. El capítol 2 de rebalejar, a través de Movistar, no està disponible en català, només el primer.
10: Mira, mira.
11: Apareixerà el Jai a casa seva com un tècnic de Movistar.
10: Jo em comprometo aquesta setmana a preguntar a HBO. Exactament. Si hi ha hagut algun problema tècnic.
8: Però si el primer està en català i el segon no, jo crec que és més atribuïble a un error tècnic que no a una intencionalitat de dir...
11: Evidentment, no
10: t'havia
11: sentit.
10: Compte, un moment. Hi ha nervis, eh?
8: No, Tecnoblai.
10: Què?
9: Què? Només està en castellà.
8: Veus? Ja ho tenim.
9: Ja ho sabem, això.
8: Misteri resolt.
9: Però quants episodis hi ha ara?
8: Dos.
10: Pensa en una de setmanes.
9: I HBO sí que l'heu vist en català.
10: Jo sí.
9: Val, llavors ja ho tenim identificat, perdoneu.
10: El vaig veure ahir en català.
9: Gràcies, Núria. I li diem al Pàmies des d'aquí. Episodi 1 l'ha de poder veure en català.
11: El 2 no.
9: Episodi 2 no hi és a través de Movistar.
12: Movistar, eh?
10: M'ho apunto aquí,
9: alguna cosa falla.
10: M'ho apunto aquí.
9: És una cosa tècnica.
8: És una errada.
9: Però amb HBO sí que la podeu veure en català, els dos episodis que hi ha fins ara, a Movistar només el primer.
10: Mira, vaig apuntar-me. Odi etern a HBO. M'ho apunto per preguntar-me.
9: Un minut per damunt de 11:45.
10: Un moment.
9: Què?
10: No, que volia...
9: Molt ràpid. Va.
10: No, això de quinòtico.
9: Ara m'ho dius.
10: No,
9: fora. Un moment.
1: Dia lliure amb Xavi Bundó.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
16: I tu, què vas disfressat?
17: Aquest pista boníssim.
18: Navius? Cirera?
19: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
20: No t'ho pon estrany, al final?
15: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
21: No us he drogat. Us hem enverinat.
22: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
23: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
24: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia.

0: tocant orella dreta. Amunt, doncs,
1: som-hi. Esquerra, dreta.
2: Pitjor que les cançons ja, no. Que escolta
3: morta.
2: La meva filla.
3: És que la gent em demana que faci, la gent em demana que faci bon dia.
1: Blai Morell, bon dia.
3: És que la
1: gent no
3: m'està veient, però broc, ara s'està tocant. Estic fent intentant.
0: Genoll esquerra amb orella dreta. I ho he aconseguit, eh?
2: Que ningú intenti a casa.
4: Jo ja, professor, professor de ioga. Òscar Broc.
1: Jogui Broc.
4: Òscar Broc, bon dia, eh?
0: Bon dia.
4: Noemi Escribano, bon dia. Toni García, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
2: És que és impossible, això.
3: És impossible.
4: A veure.
3: Hi havia una litúrgia que s'ha trencat per aquest desgraciat. Amb l'aeròbica aquest que fa des d'acabar la bugaderia.
4: És tremendo.
3: Jo només us demano, amics, us demano, amics oients del Dia Lliure i amigues oients del Dia Lliure, que si algun dia, per casualitat, us creueu amb Òscar Broc a la bugaderia, el foteu a dins d'una rentadora.
4: Ei, l'altre dia...
3: Jo em faré càrrec de les vostres despeses legals. D'acord? El que calgui, de veritat. Si s'ha de robar un banc, es roba un banc perquè no aneu a la presó.
0: Que tampoc vull entrar a la meva via personal, però l'altre dia a la bugaderia...
5: Vaig mig lligar.
4: Bueno, va, fins aquí podíem arribar, tu. Fins aquí podíem arribar.
2: Un pitjor em va mirar més el compte.
3: T'explico una cosa, Xavi.
0: Així de gran és la bugaderia.
3: Tu saps què és? Que ens fa com... No, no.
2: Tota la setmana així, eh?
3: No, perdona, saps què fa? Escriu un missatge que diu... He conegut algú a la bugaderia.
2: Sí, una samarreta.
3: Piquem, tots piquem, li diem aquí. I diu, algú.
4: Sí, sí. No, molt bé. Escolta, va, tu, que hem d'anar per feina. Bugaders i bugaderes. A veure, abans de les estrenes, que n'hi ha moltes i hem de comentar-les.
2: Vinga.
4: Doncs volies fer un apunt per ubicar la gent. Què ha passat aquesta setmana?
3: A veure,
4: venim de Canes. Venim de Canes, que hi va haver una pel·lícula dels Javis que va guanyar la millor direcció, Ex Aequo, per La Bola Negra. I hem vist que hi ha un grup de crítics, no?, que es diuen Quinótico,
3: sí,
4: que he vist que han fet com un missatge queixant-se que si de les crítiques d'altres.
3: Si no t'agrada, és que ets vell. Aquest és el missatge cristal·lino. Recorda que la setmana passada vaig dir que a mi em molestava molt aquesta unanimitat que existia entre certa premsa, no que són tots amics, la mente colmena, no? Surt algú, l'abeja reina surt al cine, l'abeja reina es pronuncia i tots... Els altres, zánganos, que no sé com es diu en català...
4: Ai, sí, no em sortirà el nom.
3: És igual, busca-ho mentretant, doncs de sobte opinen tots el mateix. I aquesta setmana, ahir, em sembla, un d'ells...
4: Tàbacs, pot ser? Tàbacs. Abans d'ahir.
3: Doncs la vella reina i els tàbacs es posen tots d'acord, òbviament, perquè la vella reina diu que aquesta pel·lícula està bé i ja està bé. I un d'ells, un indocumentat, va sortir dient que si no els havia agradat la pel·lícula dels Javis a certes persones és perquè eren, obro cometes, la crítica vieja. Tanco cometes. Simplement aquest pseudomitjà de comunicació, el Quinótico aquest, que és un model de negoci que no acabo d'entendre, sabran ells com fan els diners, ha tingut un cant desastrós, no?, perquè no els hi ha fet cas ningú. Normalment funcionen perquè hi ha una de les seves treballadores que fa preguntes a les rodes de premsa una mica picantones.
0: Provocadores.
3: No? Perquè el tema es faci viral i així pugui monetitzar els likes. Aquest any, la seva pregunta, que ha sigut una pregunta picantona, no ha sortit enlloc, perquè ja no li importa a ningú. I llavors s'han enfadat i han fet aquest missatge. Jo volia insistir en el meu missatge inicial. En aquest programa mateix, cada setmana, arribem a les mans, vosaltres no ho sabeu, però quan sortim d'aquí...
4: Ja, hòsties.
3: No, l'altre dia vaig parlar amb tu un moment, vaig sortir, com vaig sortir, el Blai em va trencar amb tu.
0: Patades de karate, no.
3: No, explica com va venir.
0: El tio fotent cops de peu en l'aire com si fos Bruce Lee.
3: Explica que la setmana passada estaves a casa, 5 de la tarda de dissabte, van picar i era Blai.
0: Obro la porta, el primer que veig és el puny del Blai estrellant-se contra el meu nas. És el primer que... Ni hola, eh?
3: Però vull dir que ara, sense conyes, el que vull dir és que en aquesta taula... ens costa molt posar-nos d'acord i crec que aquí està la puta gràcia.
2: Hi ha vegades que estem d'acord i a vegades que no.
3: Aquí està la puta gràcia de la crítica, que no tots hem d'estar d'acord. La història de l'art és referencial i l'art és completament subjectiu. A mi em pot agradar i a tu no.
4: Xavi
3: Mundó és un presentador? Jo crec que no. Però li han donat un premi. Saps què vull dir?
2: Parlava d'una cosa molt estranya que deia que la crítica periodística no havia de ser subjectiva i no havia de basar-se en l'opinió personal, quan precisament parlem d'opinions personals.
3: Però si és que la paraula crític ja ho diu.
4: Vull dir una cosa sobre això. Crec que s'ha posat de moda, i és veritat, i podria dir que no em sembla malament, que els crítics critiquin els crítics, vale? Això és una cosa que ja fa temps que passa.
3: Sí, ja fa anys.
4: No passa res. Crec que si algú no li agrada la crítica de l'altre, té tot el dret a criticar la crítica.
3: I tant.
4: El problema és que l'argument del que vaig veure de Quinótico era no és que no t'agradi la crítica des d'un punt de vista argumental, és que et sembla que qualsevol que no li agrada la pel·lícula és un viejo. no? Sí. Però jo ho veig cada dos per tres, que hi ha aquesta mena de cosa

0: que si tu ets un crític que no t'ha agradat una pel·lícula i, en canvi, veus majoritàriament que sí que agrada...
1: Ja se't cataloga d'una manera.
0: No, i has de defensar a vegades que la resta estan equivocats. Bueno, és que tu digues la teva. Si és que és igual.
2: Jo només... És que em sembla... faves comptades.
0: La policia, diguem-ne, la moral.
2: És una professió completament subjectiva, saps? Que la Gestapo del cine et digui un dia que a tu t'agrada aquesta pel·lícula perquè si no t'agrada és que ets un vell...
0: Però i això val també pels oients que ens estiguin escoltant. És a dir, el que dieu vosaltres...
2: Perdó,
0: els que dieu vosaltres, no va a missa, tampoc.
1: No.
0: De fet, és probable que, com que sou quatre, hi hagi gent que estigui molt més a favor del que diu majoritàriament la Noé, perquè li agrada més com opines, el que digui el Broc, el Toni, no ho sé. Literalment, no. Que cadascú és més d'una tortuga ninja. M'explico? Soc més de Rafael o més de Leonardo. Doncs aquí hi haurà gent que els agrada més.
2: L'altre dia vaig estar a un sopar i hi havia una fotògrafa en aquest sopar i com vam acabar el sopar, la fotògrafa va dir... Sense dir-me res abans, eh? Sense jo saber que era oient del programa ni res. Una noia jove em va dir... A tu mai t'agrada res i al Vall Morell li agrada tot. No! Escolta, i endavant! I què passa? Quin problema hi ha? Blai li va posar 4 estrelles a Mandalorian, no 4 estrelles. Mandalorian s'ha estrellat a la taquilla i ara tothom està venint al meu cantó. No passa res perquè el Blai...
0: Però si t'ho va agradar, Mandalorian, no passa... no?
2: Sí, però no m'agrada tant com aquests. No passa res perquè el Blai s'ho vull cada setmana. Aquí està la gràcia.
0: Per cert, Zanga, no en recorden Borinot o Avallot?
2: Borinot.
0: No?
2: Sí. Borinot és un moscardón?
0: Sí, potser Borinot no és, eh?
3: Però, Toni,
0: més Avallot que una altra cosa.
2: Toni, però és veritat que tot aquest d'aquí no té cosa uns bolinots.
3: Tu recorda, Toni, que ara quan facis una crítica no siguis subjectiu, d'acord?
1: No, sobretot no.
3: Sigues objectiu i queda bé sempre amb la productora, és important.
1: Oblida't de tot el teu bagatge, de totes les teves experiències i no fiquis res d'això a la teva crítica.
2: Jo tinc la sort de que... Jo tinc la sort que Bundó no veu les pel·lis. Si Bundó veies totes les pel·lis, jo sempre diria el mateix que diu Bundó, perquè jo estic a favor del poder.
0: Va, 4 minuts i 3 quarts, anem per les pel·lícules. S'ha estrenat aquesta setmana una pel·lícula
3: boníssima,
0: que es diu El drama amb Zendaya i Robert Pattinson. Ready and turn. Nice. Perdona, jo aquí veig que el Blai 3,5.
3: I jo, jo li fotré a 4.
0: Bona pel·lícula, eh?
1: No, per mi. 4 per mig.
3: Peliculot.
0: Bona pel·lícula, també.
3: Peliculot.
0: Endavant, Blai.
4: Explica la història d'una parella que té una relació idíl·lica. Que la pel·lícula comença com una pel·li romàntica.
0: Ells dos, eh?
4: De tota la vida,
0: Zendaya
4: d'ells dos.
0: I Pattinson.
4: Exacte.
2: Comença com Barbarian.
4: Dies abans de casar-se, doncs estan en un sopar i van explicant coses i una d'aquestes persones explica algo.
2: Compte,
4: explica una cosa relacionada amb el seu passat.
1: Juguen a un joc que és explicar el pitjor que cadascun ha fet a la seva vida.
0: Hòstia,
1: i a partir d'aquí, ella explica una cosa molt potent.
2: Que aquí ho vam explicar. Perquè vam explicar una polèmica que va haver-hi gigantesca als Estats Units i vam haver d'explicar com s'originava.
1: Però
2: tenim la sort de que la gent té pitjor memòria que nosaltres.
3: Però, a mi el que m'agrada d'això és que tens una pel·lícula abans d'aquest fet que està bé, que és una comèdia romàntica que funciona, moderna, contemporània. Dius, ostres, està bé.
1: Però,
3: i quan es produeix aquest fet, aquesta confessió, la pel·li s'enverina i es converteix en una comèdia romàntica de terror, pràcticament, no? I m'agrada molt com el director fa aquest canvi i com el director va creant un estat de malestar en l'espectador i en els protagonistes de la pel·lícula de forma escalonada fins que al final arriba a uns 10 minuts finals que a mi em semblen meravellosos, en els quals estàs flipant amb tot el que està passant, i m'agrada molt com busca sempre la cara fosca d'una cosa que en teoria és tan lluminosa i tan alegre com una boda de dues persones que s'estimen profundament, joves, en el seu millor moment, amb diners, etc etc. I com, en petits detalls, amb el DJ de la boda, per exemple, en petits detalls d'aquests de la boda, amb la senyora que els ensenya a ballar, són detalls foscos que fan que una cosa tan lluminosa i tan guai s'acabi convertint en una pel·li d'horror. A mi em sembla un pel·lículot, de veritat, m'ha encantat.
1: Jo potser no sóc tan entusiasta del tros final, perquè crec que aquí ja cau de l'aspecte més... anem a portar-ho a...
2: Groguenc.
1: Sí. Jo crec
2: cauen
1: que
2: cauen tots els
1: ja
2: tòpics.
3: Hi ha alguna sortida de to, això sí.
1: Exacte, ja no és tan subtil, sinó que m'agrada molt tot aquest tros a partir de la confessió d'ella, tot aquest tros de... Ostres, de com afecta això a la relació de parella.
3: Tot, no?
1: Tots els pensaments intrusius que comencen a aparèixer, com funcionen els dos a partir d'aquí. Tot el tros final m'agrada perquè ja estàs dins la història i està bé, però jo crec que aquí cau una mica ja de la part més òbvia. Però tot i així jo crec que és una pel·li que la gaudeixes molt. Crec que et planteja una qüestió que tu pots preguntar-te a tu mateix. Què passaria si la teva parella t'expliqués això? Què faries?
3: Clar, és que jo crec que és el dilema que et planteges durant tota la segona part de la pel·li, que et poses en el paper d'ell sempre. I també en el d'ella,
1: I s'ha de dir, dels dos.